0: Les que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord no només continuen, sinó que amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bonpastor fins diumenge que ve. Vilafranca del Penedès ha viscut aquest diumenge una diada castellera de Sant Fèlix extraordinària. Els castellers han fet història en descarregar per primera vegada el Pilar de Nou.
1: Ha estat el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra. A la plaça de la Vila hi han coincidit les quatre colles castelleres més en forma del país, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els castellers de Vilafranca i la Colla Joves Xiquets de Valls.
0: Esports. En la tercera jornada de la primera divisió de futbol s'han jugat el Celta 0, Atlètic Club 2 i el Depor 3, València 1. El Madrid ha guanyat 4-0 al Màlaga i se situa provisionalment líder, pendent del Barça, que aquest dilluns rep el Rayo 8:45.
1: Un Barça que fitxarà el davanter brasiler Gabriel Jesús, provinent de l'Arsenal, per un preu al voltant dels 10 milions. El club blaugrana ho veu com una opció de mercat i el jugador agrada a Flick.
0: Ha començat la Lliga Femenina de Futbol amb victòria del Barça contra el Tenerife 5-0 al Johan Cruyff. El Badalona ha perdut contra l'Atlètic Club per 3-1.
1: Àlex Palou s'ha coronat campió de l'Indicar per cinquena vegada en la seva carrera i per quarta consecutiva. Ha quedat desè a la segona carrera del dia i ja en tenia prou amb quedar entre els 20 primers per aconseguir el títol.
0: Marc Márquez guanya el Gran Premi de Motos de l'Aragó al davant de Pedro Acosta i Bezzecchi. A la General Márquez redueix el desavantatge sobre el líder Jorge Martín, ara a 19 punts.
1: En ciclisme, Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta en final al Port d'Aitana i referma el lideratge.
0: I en hoquei herba, Alemanya derrota Espanya a la final del Mundial per 1-0.
2: Fins aquí les notícies.
3: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
4: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
5: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
3: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
6: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
5: Això és una promo ni a veure, Roger.
6: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
7: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
8: Sergi López, bona tarda.
9: Bona tarda.
6: Tant si ets baby boomer.
9: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
6: Com de la generació Z.
10: Guillem Gisbert, bona tarda. Crec que fa molt de temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
6: Fins i tot si ets millennial o centennial.
11: Irma Farelo, hola Irma, hola Musca.
12: Hola Irma, hola Irma.
11: Els partits del Barça sense narració, la de la...
12: Jo poso Catalunya Ràdio. Oh. Sí, sí.
6: El Tot Costa és el teu lloc.
11: Soc un friqui, escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
10: Però us escolto bastant a vosaltres.
12: Em va fer molta il·lusió venir perquè jo us escolto.
6: De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: La denominació d'origen Catalunya us ofereix el programa Tast Vertical.
1: Tast Vertical a Catalunya Ràdio, amb Empar Moliner.
2: I amb l'Albert Castellví, la Sole García Insua, l'Àlex Torió i avui a les vies de so, la Rosa Silloé. Tot va començar un dia que fèiem el tast vertical a Pacs del Penedès. Allà hi havia una de les dames del vi del món. És la Mireia Torres, de la família Torres, que va tenir la gentilesa de portar-nos en aquell tast un dels vins que ella sap que a mi més em roben el cor dels que fan, que és el Valtraut. Després et preguntaré si ho he pronunciat bé.
3: Sí, sí, perfecte.
2: El Valtraut. Valtraut, que és el nom de la mare de la Mireia. Valtraut és un nom que és alemany.
3: Sí.
2: I, per tant, aquesta varietat, el que hi ha al Valtraut, és Riesling. No és cap secret que aquesta persona que us parla tan feliç de ser aquí, li agrada molt el Riesling, li agrada molt descobrir les varietats, descobrir els Rieslings més de guarda, més antics. Li vaig dir a la Mireia: Mireia, un dia m'has de fer una vertical de Valtraut. I em va dir: això està fet, però si ve l'enòleg que fa el Valtraut a la família Torres. Un home per mi admirat, que és el Quim Massana. Què tal?
4: Hola, què tal?
2: Què tal? El Quim fa el Valtraut i fas també els blancs...
4: Sí, faig els blancs, de gamma alta, de Torres, ja des de fa uns quants anys. Sí, faig el Fransola també, el fet de Sauvignon Blanc, que de fet el Sauvignon Blanc aquest també està plantat a la mateixa finca on tenim el Riesling.
2: Que ara el Sauvignon Blanc, des de que la Rosalia li ha cantat...
4: Sí.
2: Ens va bé.
4: Bueno, tot el que sigui sumar,
2: final, tot el que sigui sumar, ens va molt bé.
4: Ens va molt bé. I després també porto el Milmanda, que és el
2: Chardonnay
4: top.
2: Sí.
4: Bueno, d'altres coses. Llavors també porto el Gran Millasol, que és el Chardonnay, diguéssim, de gamma més mitja, més gamma baixa. I després també col·laboro amb l'elaboració del Vinya Esmeralda, que també, doncs, també has ficat una mica, que al final som un equip de gent, no? I que treballem tots conjuntament.
2: Diu molt de la Mireia, que és una de... és una de les millors tastadores que conec, la Mireia. El passat sempre està allà dissimulant. Que la Mireia Torres, que és tot, posa el dit allà i fa or, digui que vol que vinguis, això només ho fan les persones que en saben molt.
3: Bueno, jo penso que s'ha de reconèixer sempre la feina de tothom, i a mi m'encanta de poder treballar amb grans professionals a la casa, que és, bueno, el que sempre hem tingut al llarg de tots aquests anys i espero que puguem tenir durant molts anys.
2: Venim a fer la vertical de Valtraut i la farem de seguida, explicarem, perquè a través d'aquesta vertical podem explicar coses, perquè a més us acaben de reconèixer amb un guardó.
3: Sí, bueno, ara justament al mes d'abril vam publicar que hem aconseguit la certificació B Corp, que per nosaltres és molt important, no? Perquè al final és una reflexa d'alguna manera la filosofia que tenim a l'empresa familiar, no? De que les empreses d'alguna manera doncs també aporten, no, en el territori on estan, no?
2: Han de tornar,
3: i cuiden, clar, els treballadors, d'alguna manera també cuiden l'entorn, i d'alguna manera també hem aconseguit una puntuació molt alta, no? La primera d'Europa, perquè d'alguna manera hem mirat de potenciar, a part de molts projectes que fem de recerca, de canvi climàtic, hem mirat de potenciar el que seria la viticultura regenerativa, que és una viticultura que d'alguna manera també pot fer més resilients a les nostres vinyes versus el canvi climàtic. Hem potenciat una certificació i, bueno, creiem que al final aquest tipus de pràctica pot donar més valor afegit als vins en els mercats.
2: Tenim amb nosaltres l'Albert Castellví, el sofert productor d'aquest programa.
4: A vegades pateixo i a vegades no tant.
2: Coneixes aquesta varietat, el Riesling?
4: Conec el nom.
2: Sí,
4: però molt més enllà, i l'hauria situat a Alemanya, això ja mini punt per mi també, però ja està, aquí s'acaben els meus punts, eh? I diguin, ja està, sé que existeix i que és d'origen alemany.
2: Tinc molta curiositat per saber què en pensaràs d'aquesta vertical. En tot cas, les verticals són sempre un exercici divertit, emocionant, t'expliquen l'anyada. Ara de seguida sabrem Quins baltraus heu portat? Perquè això, clar, a més aquí això va arribar a Catalunya Ràdio amb una capsa, vam haver de guardar.
4: Sí, no,
2: esclar,
4: no, no.
2: És a dir, avui tenim un programa de festa. I és a dir, sí. M'ho prenc com un regal cap a mi i cap als nostres, quants? 22.000...
4: 22.000, diria que eren.
2: La temporada regular d'Altes Vertical d'hivern. Va, que l'Àlex ens posa música. Acabo d'entendre per què ha posat Nancy Sinatra, l'Àlex. You keep saying you got something for me.
4: Something you call love. Hola, companys. Pel programa d'avui us proposo una música que diria que està molt relacionada. Tothom coneix a Frank Sinatra, que des dels anys 30 va regnar a la música popular dels Estats Units i de gran part del món. I va tenir una filla, va tenir diversos fills, però la seva filla gran, Nancy, al principi començava a acompanyar-lo a ell en algunes aparicions de televisió i això una mica com passava aquí amb altres artistes, no? Però a mitjans dels 60 va començar una carrera que va ser molt exitosa, amb uns quants números 1. Una carrera que va ser breu, perquè als anys 70 aproximadament es va com retirar a mitjans dels 70 per dedicar-se més a la vida familiar. I ja veureu que aquella dècada va ser bastant gloriosa, perquè totes les cançons que sonaran avui, molt diferents elles, i de diferents moments i diferents estils, totes us sonaran d'alguna manera o altra.
2: És a dir, un pare artista amb una filla artista. Avui l'Àlex ho ha clavat, i a més crec que la música de la Nancy Sinatra va bé per la Mireia Torres. And you keep thinking that you'll never get burned. Que és elegància i rock and roll. I amb això podem començar aquest tast vertical de Baltrauts. Com dèiem, és el nom de la mare de la Mireia. Ho fa el Quim Massana, l'enòleg d'aquest vi. I quines anyades ens heu portat i per què?
4: Bé, hem portat 4 anyades. Uh-huh. Hem estat mirant una mica el que teníem amb estoc, també, perquè llavors és difícil.
2: No ho teniu tot?
4: Hi ha anyades que probablement que són potser les que més desitjades han desaparegut, i doncs hi ha una petita reserva familiar, però que aquesta també doncs no es toca en principi. Llavors hem intentat seleccionar dins del que quedava doncs les millors, vale? I avui portem aquí la 2012, la 2016, la 2019 i l'actual, que és la 2025.
2: Va. Llavors, hi ha qui tasta d'enrere cap endavant. Hi ha qui tasta d'endavant cap enrere. Com ho farem avui?
3: Normalment sempre fem d'endavant cap endarrere.
2: D'endavant cap endarrere, o sigui, sí. Provarem l'anyada, que està sí. En curs. Aquesta anyada està a la venda.
4: Exacte, sí. És la que està a la venda, sí.
3: Sí.
4: Ara hi ha 2024, 2025. 2025 sí. ja ha sortit al mercat, ja fa... Perquè al final el Baltraut és un vi doncs, de l'any, no? És un vi que nosaltres el venem a l'any com a Riesling jove. Ja sabem que l'evolució del Riesling és una veritat pues, superinteressant.
2: I tant.
4: Ampolla, i que potser de les millors, per si no és la millor veritat que evoluciona bé amb ampolla, diguéssim.
2: Sí. Que una vegada estava aquí al costat del petit celler i hi havia una comercial de Torres que anava amb els vins i tot això. I em va dir, tinc aquí unes anyades de Baltraut, i les vam obrir. Oh, increïble, increïble, increïble. Va ser increïble. I per això, des d'aquell dia tenim aquesta obsessió. Va, doncs comencem per la 25, una anyada que ha plogut. Una sí. Anyada que firmaríeu?
3: Sí, clar, el Penedès vam tenir 21, 22 i 23, que van ser...
2: Fatals.
3: Bastant secs i molt càlids. 24 ja van començar a tenir pluges i les vinyes van començar a recuperar. 25 ja va ser una anyada amb una pluviometria més normal. Sí que és veritat que vam tenir dues onades de calor curtes al juny i a l'agost, però són, en general tots els vins tenen molta frescor i les vinyes ja tornen a estar equilibrades després d'aquells 3 anys de molta sequera.
2: El Riesling és una varietat que, no es, que es caracteritza per que no anar amb fusta, no? És una varietat fresquíssima, lleugeríssima, i ara potser trobarem que aquesta encara, per tenir potencial d'envelliment, encara té gran acidesa, potser.
4: Sí, al final el Riesling és una veritat que és molt fresca. Realment, la criança amb bota o amb fusta potser no és el seu millor hàbitat, diguéssim, tot i que es fan coses, no? I nosaltres inclús havíem provat de fer coses al seu moment, no? I a vegades una mica buscant aquesta complexitat, una mica també és aquesta complexitat de quan treus el vi tan jove, no? Però sí, realment el potencial del Riesling és l'evolució amb ampolla, no? És un vi que el poses fresc amb ampolla i que amb el temps es va evolucionant, però amb molt de temps, no? I agafant aquestes notes doncs més complexes, que ja anirem, si cas, desgranant.
2: Aquest, què em faria? Quin tast em faríeu d'això? Va, Mireia, tu et fem treballar, que sempre que t'he vist...
3: Sí.
2: Comuniques molt bé la idea de tastar.
3: Bueno, jo penso que canvia molt el perfil aromàtic d'un Riesling jove, a un Riesling ja que porta uns anys evolucionant en ampolla. Hi ha moltes notes de flor blanca. Hi ha aquestes notes també terpèniques, no? Una mica que recorda una mica el litxi i també la rosa. També hi ha unes notes de fruit blanc d'os, també, que són molt interessants.
2: Ah, sí.
3: És un vi també que té molt bona acidesa. La vinya està plantada allà a Sant Joan de... a Santa Maria Miralles, més o menys a uns 500 metres d'alçada. Llavors, això vol dir que conserves molt més la frescor, l'acidesa. Té molt bona acidesa i després, bueno, té aquest una mica de sucre residual, no?, que acaba d'equilibrar.
4: Sí, bueno, una miqueta... al final, fer un bon Riesling no és fàcil.
2: No, i aquí encara menys.
4: Bueno, al final, tots els vins tenen la seva dificultat, no? Però estem parlant d'una varietat alemanya que, en el fons, pues, clar, l'hem adaptat una mica aquí al Penedès, no? Així i tot, doncs, bueno, es va triar a la finca de Franzola, perquè és una finca que està, diguéssim, és al Penedès, però a dalt de tot, com si diguéssim, vale? Tocant la Llacuna, Santa Maria Miralles, tota aquella zona. Allà estem a 550 metres d'altitud. I allà tenim un clima, doncs, sí que mediterrani, perquè ja estem a 50 quilòmetres del mar, però realment doncs, és molt més continental i realment, doncs, perquè al final el que és important amb el Riesling és que tingui una maduració lenta. I què passa a la nostra zona? Pues amb aquestes calors, doncs, clar, madura molt ràpid en molts casos i llavors a nivell aromàtic el vi, diguéssim, no s'expressa amb la seva plenitud, no? I aquí està una mica, doncs, també el quid de la qüestió.
2: El dubte, clar, la dificultat és aquesta, no?
3: Sí, si les nits són fredes, no? D'alguna manera fas que les acideses i els aromes que la planta sintetitza mitjançant la fotosíntesi es mantingui millor. I cada 100 metres més que puges més amunt, més o menys hi ha una temperatura promig de 0,6-0,7 graus que baixa més durant les nits i això fa que mantinguis més aquest frescor, aquests aromes, i en varietats com la Riesling, que són varietats més sensibles, és important doncs, tenir aquestes condicions.
4: Sí, realment doncs, el clima i sobretot també el sol de la zona, allà també tenim un sol argilocalcari, una mica típic del Penedès, però que fa que el sol retingui molt més a l'aigua i el sembla en cap moment pateixi, no? Que això, amb aquestes varietats, també són bastant sensibles a la sequera i també és complicat, no?, amb els anys que són molt secs, per tal que facin el procés de maduració doncs, correctament, no? I moltes vegades ens trobem això, que el vi pues, puja de grau, però falta aquesta maduració i els anys secs i abans doncs, i calorosos és una mica més complicat, no? Però així i tot doncs, la zona ens permet fer una miqueta doncs, aquest vi, diguéssim.
2: T'agrada, Albert?
5: Sí.
2: T'agrada? No, sí. És que és una varietat que força desconeguda, en realitat, no? Però que quan algú la tasta per primer cop, saps que li agradarà.
5: Sí, és com molt agradable, no? Molt, bueno, també molt...
4: Sí, és delicada, molt... és fina.
2: Sí.
4: Després hi ha una cosa també a tenir en compte, que no m'ha explicat d'explicar. És al final, nosaltres aquest vi, el dissenyar aquest vi una miqueta, doncs, bueno, hem mirat què feien els alemanys, els
2: clar,
4: sèrcies, etcètera.
2: Clar, no? Ja s'ha de mirar sempre què fan...
4: Exacte. I el vi té aquesta mica de sucre residual.
2: Sí.
4: Això és, no sé si ho noteu, però que és el sucre propi del mateix...
2: És sucre del raïm, molt bé.
4: En cap moment fem edició...
2: Pareu la fermentació.
4: Sí. Llavors el que es fa és...
2: Com en fred. refredeu.
4: Sí, sí. Llavors el que es fa és... i sobretot per buscar aquest equilibri de boca, no? Que dius,
2: sí, sí.
4: Com que tenen molta acidesa, per fer el més agradable per veure, doncs hi deixa aquesta mica de sucre residual. Com ho fem això? Doncs quan estem ja a finals de fermentació, anem controlant els sucres, pam, pam, pam, anem tastant, també molt important, vale? L'equilibri en boca, i no hi ha una norma de dir, no, parem a tant sucre, no.
2: No, això... aneu tastant.
4: Sí, amb la Mireia, també amb el seu pare, que també és una amant.
2: Això, un dia ens heu de deixar venir a veure com ho feu. Sí. Això deu ser sí. Preciós.
3: Sí, bueno, hi ha democràcia, de tots els que estem allà, al final el que decideixi la majoria. Sí, sí.
4: Sí, sí, jo també, jo, el que dic, la família també em sembla bé.
3: Bueno, però tu també votes. Però també votes, eh?
2: És a dir, això sí que em fa gràcia de saber. Nancy i Frank estan d'acord normalment amb el, o no?
3: Sí.
2: És a dir, tu i el teu pare esteu d'acord?
3: Sí, sí, normalment estem d'acord, però a vegades també hi ha discrepàncies.
2: Però pot passar que la generació altra ho vegi d'una manera i la generació jove ho vegi d'una altra.
3: Sí, però al final sempre fem, al final contem, vale, quants vots hi ha en aquesta direcció, quants en l'altra, i el que té majoria doncs és el que es decideix.
2: M'encantaria veure això.
4: No, i realment, aviam, tant la Mireia com el senyor Torres t'estan molt bé.
2: Sí,
4: llavors,
2: sí, sí.
4: Vull dir, no és allò que dius, és que clar, és que... No, no, o sigui, t'ha estat molt bé, portant molts anys tastant, i per tant, vull dir, és que al final coincidim tots, jo crec, perquè tots anem a una, en certa manera, no? Tots anem a buscar un estil de vi, etcètera.
2: Quants, però quantes, per exemple, quantes copes deveu... quants copatges o quantes coses deveu fer?
3: Depèn de cada sessió, perquè sí, ja s'organitza cada setmana, doncs, a vegades fem benchmarks, també, no? De dir, sí, anem a veure què és el que... Com està
2: la competència. Com està la competència, clar.
3: Sí, amb la competència.
2: A cegues, acabo.
3: A vegades validar copatges també, amb cada copatge amb el seu enòleg, sempre està el director tècnic també,
4: sí.
3: En fi, al final hi ha...
4: Al final és un camí, no? Vull dir, sí, doncs, elabores al setembre, vas tastant, pum pum, acabes d'això, fas selecció dels vins, agafes els millors i a partir d'aquí conjuntes, i llavors fas la millor, busques el millor copatge possible. Aquí està la mà, aquí està una mica
2: no us demanaré quin és el vostre vi, el vi que teniu al cap o el que us agrada o el que admireu d'Alemanya, però de quin estil és?
3: Bueno, si parlem de Rieslings, a mi el referent és Egon Müller.
2: Ah, sí, mira, doncs ja estem d'acord tots,
4: sí, sí,
2: no? Sí, sí, no, sí, sí, doncs ja està. doncs no hi ha més preguntes, senyoria. Aquest vi que estem tastant ara, que està al mercat, amb el 24 també, quant val?
3: Estaríem al voltant de... Depèn una mica de l'anyada, no? Però estaríem al voltant d'uns 20 i pico, 20, màxim 30.
2: Un plaer, sí, molt accessible per tothom. Amb què maridaríeu aquesta anyada?
3: Jo penso que el Riesling marida molt bé amb un foie, no?
2: Oh, sí. Sí, sí. Bé, tota mena de Rieslings, no? Sí. Tota mena de... Sí, sí, i tant, i tant.
4: Bueno, i dos marees...
2: I tant.
4: El ser un Riesling jove, jo penso que també marida molt bé, pues, amb, ja sabem, no? Amb el típic, no? Amb els peixos, amb el marís, perquè la frescor, l'acidesa combina perfectament amb els peixos així, amb aquesta part salina dels peixos i sobretot del marís, no? Que evidentment, el que diu la Mireia, amb un foie, el Riesling sempre és un tiro segur.
3: Sí.

0: aquest és el duet que feien. Això és quan ja s'havien posat d'acord amb el copatge.
1: Sí, el dia que van
0: dir, fem aquest, i llavors es van posar d'acord i fan el duet. Sí. Molt, molt emocionants aquests duets de Nancy Sinatra i Frank Sinatra, tots dos, eh? Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Va, doncs hem tastat el 25. I ara, a on anem?
2: Ara anem al 2019.
0: Va, 19. Sequera, eh? Sequera extrema, va ser.
2: Bueno, no, aquesta anyada...
0: Ah, no, era la, quan ja sortíeu.
2: Ser, la sequera va començar l'any 21, 22 i 23.
0: Ah, sí, d'acord.
2: 2019 va ser un any, a nivell de pluviometria va ser bastant normal, o sigui, estem parlant d'uns 550 litres per metro quadrat, aproximadament, i a nivell de temperatures també van ser temperatures bastant moderades. Potser al principi d'any va fer una mica més de calor i la vinya va començar tot el procés vegetatiu una mica abans, però realment va ser una anyada amb temperatures bastant moderades i una pluviometria normal.
1: Sí, bueno, una mica el que diu la Mireia, jo crec que és un any bastant normal, podríem dir, a nivell de tant de temperatura com de pluviometria. Pluviometria plou, generalment, el típic ens plou març-abril, vale? Això és el més normal. A partir d'aquí a l'estiu és més o menys sec i on s'agreix molt quan hi ha una pluja el juliol, agost, no? Que també en aquest cas també hi va ser-hi.
2: Sí.
1: Per tant, és un bon any a nivell de pluviometria, perfecte. I la temperatura està dins de la mitja, per tant, jo crec que és un bon any, en general, un bon any.
0: Sí. Ja tenim el 19 a la copa. L'anterior, no l'hem guardat, però el color és una mica diferent ja, Té un altre...
2: Sí, una mica més daurat.
0: Més daurat, sí.
1: Sí, bueno, és una mica l'evolució, doncs, lògica, no? Malgrat tot, per ser un 19, que estem parlant de fa 7 anys,
0: vull dir,
1: és un color groc, però encara té aquests tons bastant una mica verdosos, és un groc encara no massa daurat, no? Vull dir que és el color encara és com molt jove, no? És una mica que dèiem, la particularitat del Riesling, que l'evolució, doncs, és molt lenta i molt interessant.
0: Està boníssim, Sí, està molt, molt bo. Sí. 2019, es podria trobar al mercat? Encara sí.
2: Bueno, jo crec que ara el que sí que estem fent és traient anyades antigues.
0: Això està molt bé.
2: D'alguns d'aquests vins que tenim de finques especials, no? A nivell de
0: això ho heu de fer tots i és molt agradable pel amant del vi.
2: Sí.
0: Ai, mira, ara treuen aquesta. Ai, quina il·lusió. Això està molt bé, perquè pots aprendre coses, gaudir, fer sopars amb amics. O sigui, que aquesta podríem, potser, si la venim a comprar a casa vostra, en teniu, us en queden?
2: Ens has d'avisar abans, a veure que te la traurem.
0: No, perquè, saps per què? Perquè jo sempre penso, quan fem coses d'aquestes, els oients em diuen aquí, vosaltres, tastant una 19 i nosaltres no la tastem. Sempre intentem que la puguin...
2: En aquest cas, dius, Quim, que sí que hi és.
1: Sí, la 16 i la 19 hi són.
0: La 16 i la 19 hi són. Doncs mira, molt ben fet, molt polític. Perquè podem fer dentetes, però fins a un límit. Si no, ens odien.
1: Sí, aquí ara anem al que d'això, i després resulta que no...
0: El mandat que tenim en aquest programa és divulgar, fer que la pagesia funcioni, que els viticultors vengueu vi, és el nostre mandat, no? Perquè si això funciona, tot funcionarà.
1: Llavors, volia comentar un parell de cosetes a nivell més tècnic, una miqueta. Perquè ja que fem aquest vertical una mica per veure com es veuen diferències, no? Estem parlant que el primer vi estàvem amb un grau d'11,
0: sí.
1: Vale? El 2025. Aquí estem amb 11 i mig, vale? Anem tirant enrere i anem pujant de grau.
0: Això
1: ja ho veurem.
0: D'acord.
1: Són coses a comentar una miqueta. El primer estàvem amb una acidesa de 7, aquest estàvem amb 6,4.
0: 6,4.
1: Però bueno, que estem amb acideses altetes, vale? Per ser en vi blancs.
0: Sí.
1: Amb pH de 2,90, 2,80, que això potser em posa massa tècnic. Al parlar d'acidesa, el pH és molt important, perquè no és el mateix...
0: Perquè equilibra, clar.
1: Perquè al final és on hi ha l'equilibri, diguéssim, no? No és el mateix un vi amb una acidesa de 6, amb un pH de 3,4, amb un pH de 3,9. 2.9. Llavors, aquí està una miqueta també la particularitat d'aquest vi. El Riesling té un pH que estan sempre per sota de 3, que això és una salvatjada, no? Vull dir, és, realment és el que marca la diferència, crec. També.
2: Sí, el pH al final és com una manera de, per traduir-ho, no? La sensació de frescor que tu tens en aquest vi, no? I també fa que aquests vins després evolucionin molt millor en ampolla, perquè al final també tots els sulfurós que tu li poses, no?, per intentar fer com antioxidant, no?, en aquest vi, es combini menys i d'alguna manera són vins que evolucionen molt més i que, bueno, doncs que pots guardar-los 20, 30 anys i evolucionen bé.
0: Que això, un dia, si tots fem el tas vertical encara, ho farem, ens hem d'emplaçar.
2: Ens emplaçem d'aquí 20 anys.
0: Aquests vins, d'aquí 20 anys, mira, podríem fer-ho, podríem firmar una ampolla i comprometre'ns a no tocar-la. I d'aquí 20 anys la obrim. Quina anyada seria la que podria guardar-se 20 anys?
2: Jo crec que qualsevol d'aquestes quadres que hem portat avui la podríem, la que tu escollis, Amparo.
0: Quina és la primera anyada de Valtraut?
2: La 78 va ser la primera. Tu saps la història, no? Del Valtraut.
1: Explica.
2: Bueno, la història és que la meva mare és alemana, de Frankfurt, va venir a finals dels anys 60, i bé, el meu pare doncs, volia que ella se trobés com a casa, aquí a Catalunya, que evidentment la cultura era una mica diferent, ja t'ho dic, però una de les coses que va fer, no, per intentar fer que se sentís com a casa, va ser plantar una vinya de Riesling a l'Alt Penedès, a més de 500 metres d'alçada, i fer-li un vi amb el seu nom.
0: M'encanta. Sí.
1: Com a regal està bé,
0: trobo. Home, sí.
1: És dels xulos, aquest.
0: És un, de dir, per favor, cosa. Espero que et sentis com a casa al Penedès. Sí.
1: I després l'etiqueta, no? Mira,
0: la va fer...
2: Sí. Bueno, la meva mare és artista, va estudiar Belles Arts aquí a Barcelona.
1: Aviam si adivines una miqueta què simbolitza aquesta
0: etiqueta. A veure, com la podríem descriure, Albert, aquesta etiqueta?
1: Simbolitza una cosa molt bàsica, que és l'inici de tot, diguéssim.
0: Què deu ser? És un dibuix que sembla fet a carbó, sí, o però potser és amb pinzell. Aparentment, molt moviment, i podria ser... No ho sé jo, pot ser una flor, pot ser...
1: Bueno, no passa malament.
3: Una fulla, no?
0: Potser la fulla del Riesling, pot ser, no ho sabem.
3: Un cep, què? Així, molt abstracte.
0: Què?
3: Un cep,
0: molt bé. Un cep bonic.
1: Bueno, aquí això seria la soga com si diéssim un cep en vas, que seria una mica...
0: Un cep en vas, sempre estem a favor dels ceps en vas.
1: Exacte. I d'això, doncs, bueno, lògicament, la seva mare, com va fer aquest dibuix, és un dibuix minimalista, no?
0: Sí.
1: Amb molta, pues, amb personalitat.
0: Allà al celler teniu dibuixos d'ella, teniu quadres,
2: sí,
0: d'ella, molt bonics. Jo he anat a alguna exposició de la teva mare, m'agrada molt com ho fa.
2: Sí.
1: I, bueno, i això, pues, també, lògicament, va haver el canvi d'etiqueta, allà veus l'altra que portem, que és el 2012, que és l'antiga, la que es va posar originalment, no? És un canvi...
2: Més clàssica.
0: És del 2012, aquesta, i d'abans. I aquestes etiquetes sempre fa com riure de recordar-les, guardar-les...
1: Sí,
0: potser quan faci l'aniversari l'heu de treure en petitet, aquesta etiqueta.
2: Sí.
0: Però en tot cas...
2: Sens dubte m'agrada molt més la...
0: Home, i tant.
2: El que ha fet la meva mare.
0: Per què? Perquè és elegància.
2: Sí, molt
0: elegància. És elegància, clar. I els vins, les etiquetes del vi també t'han de demostrar el que hi ha dins. T'han de dir si allò és una cosa seriosa, important...
1: No, i la pintura de sa mare és molt... Vull dir, em va molt amb la naturalesa, molt amb la força, té molta força, no? És amb pintures que tenen molta elegància, saps? I és una mica això, no? El contrasentit, ja vas, no? I sobretot expressa molta força, diguéssim, no? Vull dir que
2: és
1: que es cau molt aquesta etiqueta amb el vi.
0: I ella tasta?
2: Sí.
0: Li agrada?
2: Sí, sí. També. Bueno, sí. A casa sempre nosaltres dinem i sopem amb una copeta de vi.
0: Això és la civilització.
2: Això és així.
0: Això és la civilització.
2: Perquè ja ho portem dintre, no?
0: Clar. Sí. I quan diuen wine in moderation, una copa de vi...
2: Sí.
0: Doncs és que menys que això.
1: Sí.
2: Bueno, forma part de la nostra cultura. També, al final, quan ja tens aquest hàbit, gaudeixes més del menjar, no? Doncs amb aquests maridatges, no? De cada dia, doncs els diferents plats, no? Com la diferent gastronomia, pues, que sempre amb una copa de vi ho gaudeixes més, és així.
0: Sí. El vi ajuda al menjar, el menjar ajuda al vi, no? Sí. És aquesta, per això diem maridatge.

0: fent avui una vertical, un tast vertical de Valtraut, de Torres, amb la Mireia Torres i el Quim Massana, i acompanyats de la Nancy Sinatra, la filla de Frank Sinatra, amb veu pròpia. És que ser filla de Frank Sinatra deu costar. I ser filla de Miguel Torres, també.
1: Bueno, diguem que...
0: Sí. Home, jo m'he llegit les memòries, però pensava, mare meva, Déu-n'hi-do.
1: Sí, jo quan em vaig llegir el llibre, ja em vaig cansar només de llegir el que havia fet. I sí, et marca, però jo penso que et marca en positiu, no? Perquè al final a la vida has de ser tu mateix i t'has de posar tu mateix uns objectius i has de sentir-te bé amb allò que fas.
0: Però tu no creus que tu li dones el teu estil als vins que tu toques?
1: Sí, sens dubte.
0: En el vi hi ha moltes famílies, hi ha molts avis, pares, i tu veus el toc de cadascú.
1: Sí, però també t'haig de dir que potser una de les característiques de la família Torres, no?, és que sempre som com una mica inconformistes i sempre busquem millorar. I és algo que a vegades penso, això ens ho van ensenyar ja de petits, no? I, ostres, a vegades estaria bé de parar, no? I dir, ja està bé.
0: Però no. Que esteu fent amb les varietats recuperades, sí, per exemple, tota la qüestió de la regenerativa, sí, les plaques solars, és a dir, la preocupació pel clima,
1: sí,
0: és l'única cosa que podem fer. No podem dir que no.
1: Està clar, i cadascú al final dintre del seu àmbit té que portar el seu granet de sorra, no? I nosaltres evidentment tenim un gran compromís com a empresa, però al final tots hem de sumar, no? Cadascú dintre de les seves possibilitats. I això és algo que el meu pare doncs ho va potenciar moltíssim, no? Doncs el programa aquest de Torres en Earth l'any 2008, hem reduït la petjada de carboni, no? Doncs fins a un 47% ja des de l'any 2008. Recentment ho hem publicat. I amb tot tipus d'actuacions, no? Des del tema d'energies renovables, plaques fotovoltaiques, també molts projectes de recerca relacionats, per exemple, amb recuperació de varietats ancestrals catalanes, la viticultura regenerativa, projectes de recerca relacionats amb el rec. També tenim molta implicació també ara, intentem també preparar o treballar en projectes relacionats també amb la gestió dels boscos, també, associats a la vinya.
0: Doncs mira, ara que s'ha cremat tant i que es cremarà més, gestionar els boscos és importantíssim.
1: Sí.
0: Però
1: sí,
0: no ho podeu fer sols, els viticultors, eh?
1: No, i també és veritat que, amb algunes declaracions que he sentit a la ràdio, no?, que a vegades l'administració a vegades posa traves, no?, amb el que és les actuacions amb la gestió del bosc, i això sí que potser s'hauria de flexibilitzar una mica, en el sentit de que, bueno, al final s'ha de poder treballar, no?, també, i a vegades hi ha masses traves.
0: Albert, hem de preparar un programa per l'any que ve de gestió de boscos. Gestió de boscos, viticultura, vinya com a tallafoc. Què es pot fer? I amb l'administració, amb els viticultors, ho hem de fer, això.
2: Apunto aquest i el d'aquí 20 anys...
0: I el d'aquí 20 anys també, a veure si tu encara no estaràs jubilat.
2: Jo no encara.
3: Nosaltres una mica de sort.
0: Quan parlaves de petjada de carboni, la petjada de carboni més important del món del vi és l'ampolla.
1: Bueno,
0: i els sí, cellers esteu intentant fer les ampolles més lleugeres, no?
1: Sí. De fet, hi ha més del 95% de les ampolles que tenim a família Torres ja tenen un pes igual o inferior a 420 grams, però a més és que hem estat impulsant també com, perquè al final la gran petja de carboni és el que serien les Scope 3, no? Que és tota la cadena de valor, des dels proveïdors fins a destí final, el consumidor. I, bueno, com deia, igual d'aquesta part, no?, de la cadena de valor, un 30%, 30-33% seria l'ampolla, però després també hi ha altres coses que pots fer. Pots ajudar també els seus proveïdors, no?, a intentar reduir la seva petjada de carboni, perquè al final també a tu t'afecta, perquè compres aquell producte. I per altra banda, també a nivell de consumidor, doncs hem fet projectes també de reutilització, no? Per exemple, a Holanda, sí, aquest any passat vam fer un projecte molt interessant, no?, que ha tingut molta repercussió i ens ha fet també créixer en ventes pel tema de la reutilització d'ampolles.
0: Reutilització d'ampolles, clar. Això ho ha d'impulsar un celler gran. Ho ha d'impulsar un celler gran i ha de ser una llei, perquè si no, tothom vol fer la seva ampolla. Llavors, si un celler gran impulsés la idea que n'hi ha una de Riesling, una de Borgonyesa, una de Bordalesa, i es poden retornar, i tu fas el vi amb la teva etiqueta, això seria... però ho ha de fer un celler gran.
2: Sí, sí.
0: Bueno, heu de fer vosaltres, que... això. És a dir, ho heu d'impulsar, sí, i ha de ser llei.
1: Jo crec que al final, quan vols tirar endavant les coses, ha d'haver un consens entre grans, mitjans i petits, no? I és només sumant tots que s'aconsegueixen les coses. Si un gran vol imposar alguna cosa, les coses no funcionen. Si un petit vol imposar alguna cosa, tampoc funcionen. Al final és que ha d'haver un consens, hi ha d'haver un diàleg, i potser això és el que s'ha de fomentar.
0: L'ampolla reutilitzable seria, seria un canvi increïble,
1: sí,
0: pel sí, clima. Sí. Sí, sí. Sí, sí.
2: Bueno, amb caves s'han fet coses.
0: Sí, cava és més fàcil.
2: Sí, és més fàcil que l'ampolla, sí, a més també és unificada.
1: Molt més pesada.
2: És molt més pesada.
0: Sí.
2: Realment també, exacte, també l'efecte és molt més gran.
0: A Europa, no? Segons, sí, quina, sí, ampolla, ja no la volen.
1: Sí.
2: Sí, sí, sí.
0: O sigui que haurem de fer-ho si volem exportar.
1: Sí.
2: Sí, sí. Jo me recordo això que deia ella, no?, quan es va començar el 2008, el que deies tu abans, no?, de la Mireia, de quan va llegir les memòries del seu pare, que ja es va cansar.
0: Jo anava llegint, ostres, l'Emili, que... ai, la moto i l'Emili, ai, no sé.
2: És que la veritat és que és així, clar, és una família molt intensa, no? La Mireia, malgrat tot, també ho és.
1: He sobreviscut. Sí. De moment.
0: Fes unes memòries, tu, que he sobreviscut el meu pare.
1: Jo crec que millor que no les publiqui.
2: pues van ser pioners amb això realment, no? Sí. Perquè en el 2008, aquells moments...
0: Ningú parlava
2: de canvi climàtic, no? I realment, doncs, bueno, pues ara és el que es parla cada dia, no? En aquest sentit, sempre Torres ha sigut... Pues,
0: ningú en parlava, no?
2: Molt pioner.
0: Sí, sí, sí.
1: I pensa que... parlant de canvi climàtic, no aquí, però també a Europa, a tota Europa, perquè ara, per exemple, la setmana passada vaig estar amb aquesta... ens van fer l'Assemblea General de la Primo Família de Vini, no? Sí. Que som 12 famílies europees, i escolta'm, estàvem allà a Bordeus i 40 graus, clar, no estan, sí, sí, preparats...
0: No poden tenen aire condicionat.
1: No poden regar, perquè clar, està prohibit, diguem, també allà, només per vinyes recent plantades,
0: clar,
1: i tenen problemes importants, també. O sigui que al final això del canvi climàtic no és que només ens afecti als països mediterranis, que sí que ens afecta i que a més a més aquí fa més calor.
0: Ells també.
2: Nosaltres ja fa anys que ho veiem i ja ens hem començat a prendre mesures. Ells, jo crec que ara ho estan veient una miqueta.
0: Ara estan posant aire condicionat al metro. Els parisencs, pobres. Hem tastat dues anyades. La 25, la...
2: 19.
0: Sí. I ara... on anem?
1: 2016.
2: Ara passem
0: a la 16. Aquesta, sí, tu deies que era, sí, era de les bueno, boniques.
2: Sí, també. O sigui, de fet, també està a la venda aquesta. La 16 també la tenim a la venda. Val? Llavors, una mica t'explicant... Bé, el 19, si voleu, també...
0: Descriure
2: alguna cosa del 19, sí, a nivell, sí, sí, de tast. Veiem ja un canvi en el vi, no? I hem vist un canvi real. El vi ja ha agafat aquestes notes una miqueta més madurades. Mm-hmm. Aquestes notes ja una mica de més de codony, aquestes notes una mica més de pell de taronja confitada. Després, una particularitat del Riesling superinteressant, que no fan altres varietats, són aquestes notes que surten una miqueta de... com diria jo, de planxa de suro, de cera, que això va lligat una mica amb el compost famós del querosè, el TDN, que sí, diem, sí, sempre, sí, sí. Vale? Que abans de fer el querosè fa aquestes notes.
0: Ah, o sigui, això és abans del querosè.
2: Sí.
0: Si trobes això... Després trobaràs carosè.
2: Probablement sortirà carosè.
0: D'acord.
2: Que va lligat molt també a l'anyada, l'estrès, etc. Vull dir, això és un... Hi ha
0: va lligat estrès. A l'anyada?
2: Sí.
0: A l'estrès de la planta. Sí. Més estrès, més
2: sí,
0: carosè.
2: Sí, generalment amb anyades de més calor, de més insolació.
0: D'acord.
2: Probablement pot ser que apareixin més aquest tipus d'aromes, eh? Que ja saps també que els alemanys tampoc no són...
0: Ells ho troben... Hi ha qui ho troba d'efecte.
2: Sí.
0: Que aquí cadascú
2: exacte.
0: Sobirà.
2: Sí.
0: Cadascú sobirà. A mi... M'encanta.
2: Jo crec que una petita part és com tot, no?
0: Sí. És que t'explica la varietat.
2: És una mica exacte, és la tipicitat.
1: T'aporta més complexitat. Sí.
2: La complexitat.
0: A mi m'agrada.
2: És interessant, no? Llavors, per tant... quan mostren això vol dir que probablement amb el temps poden començar a aparèixer aquests aromes ja més d'això que dèiem de carosè, no?
1: Uh-huh.
2: Interessants.
1: D'hidrocarburs, no? Són aquestes
2: hidrocarburs,
1: hidrocarburs.
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: Ara algú ens està sentint i diu, què diuen aquesta sí, sí. gent? No sé què. Hi ha gent que diu que hi ha vins que fan olor de granja, què vol dir? Però realment a mi em commou aquesta part. Va, doncs anem al 16.
2: Perfecte.
0: Va.
1: 2016 va ser una anyada a nivell de pluviometria també, doncs, una pluviometria bastant normal, més de 500 litres per metre quadrat. Aquí sí que la pluja va estar molt repartida, diguem, al llarg de tot l'any. Inicis d'any, primavera, va ploure també una mica a l'estiu, temperatures molt normals, llavors també una anyada bastant fresca, en general.
0: Doncs jo ja he ensumat. Ja m'emociono. Aviam què dieu. Tasteu, per favor, amics.
2: Bueno,
0: estan les 16, Valtrau.
2: El que deia la Mireia, és un bon any, també, en general. És, diríssim que el primer i l'últim que tastarem serien anyades més similars i els dos del mig que estem tastant són també anyades similars. No? Una mica també és un bon any, en general, temperatures dins la mitja, que això està bé, sense cap mena de punta de calor forta, i després pluviometria bastant també normaleta, amb els 500 i pico de litros que cauen cada any, que per tant pues, pluja la primavera, és un any bastant típic també, i és un bon any també.
0: Està boníssim.
1: Sí. I a nivell de nas, doncs cada vegada vas veient més notes confitades,
0: uau,
1: no? Aquestes notes com que recorden doncs això, no? Doncs la pansa, el pa de figa, també aquestes notes també com de confitura, no? De pell de taronja, també que aquestes notes t'apareixen. Molta frescor, molt bona intensitat, no? I molt llarg i elegant.
0: Què tal? Què trobes, Albert?
3: Sí, no, estic bastant content perquè...
0: Has ensumat, has trobat coses?
3: No sé si tant, però a vegades em costa molt en recordar-me de com era el d'abans quan tasto el següent, diguem. I llavors dic que sí, és veritat, això que expliqueu, però no recordo. I estic notant diferències entre
0: normal,
3: els tres que hem fet.
0: Tindríem les copes per anar endavant, enrere,
3: potser és que n'estic aprenent una mica.
0: Esclar.
3: És de les vegades que realment estic de nostre. Sí, això no és igual que el que hi havia abans. No sabria descriure-ho
0: específicament. Però, Albert, no és aprendre, perquè de bé ningú en sap.
3: No,
0: per això és tan bonic aprendre.
3: Em refereixo a tenir més pràctica, no?
0: Clar.
3: O a donar-me de coses que potser abans no notava.
0: Quan has vist tres sèries, doncs ja tens més codi.
3: Tens més codis. I sí que noto això, no? Em costa descriure-ho, posar-hi paraules, però això no és el mateix quan, que fa 5 minuts.
2: I quan una mica quan t'ho diem també dius, home,
3: exacte. Amb pistes és una mica més fàcil de desxifrar.
2: Al final el tast és una cosa, jo penso que és com una... És una entrar dins de tu mateix i explorar els teus sentits, no? Tu tens gust de l'olfacte, olores...
3: Sí, sí, en principi...
0: Exacte, sí.
2: L'únic que et pot costar és dir, home, l'olor aquesta, saps, identificar-la...
3: Exacte, relacionar-la amb alguna cosa.
0: Flor d'ametller, haig d'anar a ensumar una flor d'ametller, perquè la gent ensuma molt poc. La gent ensuma molt poc.
3: I després recordar quina olor fa la flor d'ametller.
0: I et trobes molt que les dones, per alguna raó, són molt capaces de trobar flors.
3: Ja.
0: Per què? Perquè n'hauran ensumat més.
2: Espec.
0: I els homes, en canvi, troben molt els cuiros, perquè també n'hauran ensumat més. Mm-hmm. Perquè els han regalat carteres.
3: Sí, tens més referències d'una cosa o d'una altra, no?
2: Inclús els perfums dels homes doncs, són més de fusta.
1: I després molts aromes els recordem també de la infància.
0: La infantesa és tot.
1: Sí. Ens marca moltíssim i a vegades un producte ens agrada o no perquè ens recorda aquella nota aromàtica tan lligada a la nostra infantesa.
0: jo estic emocionada amb aquest 2016, m'encanta. Tinc por que no tinguem... Ens en queda un i l'hem de tastar, que no se'ns acabi el programa. Molt emocionada,
2: sí,
0: amb aquest.
2: Aquí es nota molt les notes de pansa una mica també, sí. Penso que és interessant veure la diferència de l'altre.
1: Sí.
2: Aquest és més sobremadur, més aquestes notes així de confitura.
1: Sí. Potser aquí no trobo tant l'hidrocarbur en aquest any.
2: No, el tema és l'anterior i ja comença a aparèixer. Aquest sí, jo sí. No m'atreviria a trobar-lo tant.
0: Va, doncs anem a l'anterior.
1: Sí. Vinga, 2012.

0: se'm posa pell de gallina de seguida. Te'n recordes d'aquesta cançó, Albert, a Kill Bill? El Quentin Tarantino, que té molta, molt bon gust per la música, va posar aquesta cançó, que és extraordinària, de la Nancy Sinatra. Uau, estem tastant... Waltraut, 2012. 2012, eh? On érem, el 2012?
1: Ui.
0: Fa molt, eh? Fa molt.
1: Sí, sí.
2: Sí, sí.
0: Uau. Bang, bang. I used to shoot you down. Està increïble. Està increïble. Uau.
2: Aquesta anyada també va ser bastant plujosa a la primavera. I després sí que a l'estiu les temperatures van ser una mica més altes. Així que aquí va fer més calor, aquesta anyada.
3: Sí, 2012, jo no l'hagués posat a primera línia, diguéssim, com a, pel fet, per l'anyada que vam tenir. És un any més càlid, amb dos puntes de calor. Diria com el 25, si recordes el 25... anàvem bé,
0: però vam
3: tenir la final de, per Sant Joan, sí, a final de juny, sí. Una punteta de calor de 3-4 dies, que va ser curta, però després, a l'agost, vam tenir quasi 10 dies de molta calor, que és quan ens va rematar una miqueta la brema, no? Doncs és una miqueta similar al 2012. I també a nivell de pluviometria tampoc no és un any, és un any una miqueta més justet, no? Però bueno, malgrat tot, a vegades tens sorpreses amb l'evolució dels vins també, eh? Vull dir, no, és, al final és el bo de l'enologia, no? També, que no és una ciència exacta, sinó que dius, preveus una cosa i després, millor, pues, pel que sigui, pues, ho sabem quasi tot, però no ho sabem tot.
0: Heu llegit aquest llibre que es diu Quien teme a la Romane Conti? Són no. Aquesta gent que fan la revista Nouvel Rot. Llavors, ells diuen que els encanta fer tastos verticals i que si, per exemple, un vi, tu dius, aquest no serà de llarga guarda, per mil raons. Doncs quin plaer

0: d'abella, això també és molt, molt típic del de Riesling, vale? De bresca, saps?
1: Sí,
0: la bresca de la mela.
1: Sí, m'encanta.
0: Això és molt...
2: De pansa,
0: surt molt,
2: també una mica, no?
0: Hi ha la part de pansa, hi ha molta complexitat. Aquí és un vi que podem estar estona parlant.
1: Netíssim, eh? Sí, els aromes, tots els aromes per separat, netíssim, netíssim.
2: I taronja també, no? De pell de taronja.
0: Sí, pell de taronja, sí, la pell de taronja també molt típic, sí.
1: Sí, sí, sí, com un d'aquests pastissets de fruites alemanys, que bo. Si ara us fessin dir, va, aquest 2012, quan serà el seu moment zènit? Us atreviu a dir d'aquí 3 anys, d'aquí 2 anys, l'any que ve, ara?
0: Bueno, jo crec que és un vi que està doncs, una mica cap al seu final, però ha començat al principi del final, no? Diria que pot aguantar tranquil·lament 4-5 anys encara perfectament, vull dir, sens dubte, no, ben conservat, lògicament, però que sí que està encara dins del seu punt d'evolució, dins de la part final, però que té, el vi encara no té la nota de fruits secs, ni d'oxidacions, ni res, no apareix res d'això encara, no? Per tant, està encara en plenitud.
1: Has vist, Albert, quin viatge des del primer?
3: Sí, sí, sí.
1: Si penses en el primer i te'n vas en aquest, t'agrada?
3: Sí, sí. Mm. Sí, sí, i realment són molt diferents, no?
1: I ara imagina't el foie, eh?
3: Home, bueno, sí, clar.
1: No, perquè
2: falta el foie aquí,
1: Hòstia. Imagina't tu quina bogeria.
0: Mm. Amb aquest últim jo crec que és el perfecte per posar el foie.
1: Sí.
2: I en part, llavors, quin vi escolleixes per tastar d'aquí 20 anys?
1: A veure, ha de...
3: Espera que m'ho he d'apuntar, això.
1: Espera un moment, què fem? Escollim-lo junts, què diem? Tu al 16 dius que no. Dieu que no. El 16. Si poguéssim, per exemple, repetir la vertical, què? D'aquí 20 anys, repetir la vertical, aquesta.
0: Bé, bueno...
1: O no, el 16, no.
2: El 2019?
0: El 19, jo penso que el 19 és espectacular. El 19 està molt bé, perquè té l'evolució del Riesling. És un any també més aviat bastant fresc, per tant, preveiem que...
1: D'aquí 20 anys, doncs ens donem la mà, firmem l'ampolla...
2: Sí.
1: Perquè no la podem obrir.
2: No.
1: I d'aquí 20 anys, si hi som, que espero que hi serem, l'obrirem.
2: Sí.
1: No?
0: Perfecte.
3: No, jo si sóc també vindré a ajudar-vos.
1: En aquella pissarreta que tenim, que apuntem els convidats, apunteu.
2: D'aquí 20 anys, eh?
3: En pedra ho apuntarem, perquè si ho faig amb oli, igual se m'esborra pel camí. Sí.
1: La Rosa m'està dient que 50, doncs mira, si són 50, posem aquesta última cançó que hem triat, que ens ha triat avui l'Àlex de la Nancy Sinatra, que té a veure alguna cosa amb el vi.

0: fet avui un programa pel record amb la Mireia Torres, que és anòloga, és directora de l'àrea d'innovació i coneixement, i quin coneixement, de família Torres, i el Quim Massana, que és anòleg d'aquest Beltraut, de la família Torres, entre d'altres, perquè és l'anòleg dels blancs de gamma alta. Hem tastat avui quatre Rieslings, quatre Beltrauts, l'últim, el 2016, que encara ens queda a la copa, i amb el que brindem. Moltes gràcies per aquest regal. Moltes gràcies per fer vi. Salut,
1: salut
0: i vi.
2: Salut.
0: Fins d'aquí 20 anys.
2: Salut.
1: Salut.
3: La denominació d'origen Catalunya col·labora amb el programa Tast Vertical. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. El vi es consumeix amb moderació.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa en Alfonso. L'augment del preu del gas complica les reserves europees de cara als mesos de més fred. La guerra de l'Iran i la competència asiàtica han encarit els preus i això fa que les companyies no els surti a compte emmagatzemar gas. Les reserves de gas a Europa estan al nivell més baix des del 2009, 20 punts percentuals per sota del que estableix la normativa comunitària. L'economista de la Universitat Pompeu Fabra, Isaac Valey, alerta a Catalunya Ràdio que això s'acabarà notant a la factura.
2: El tall de subministrament, realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
1: Alemanya és un dels països amb menys reserves de gas. Està molt millor Espanya, que treu rèdit de la seva posició al mapa comprant-li gas a Algèria. Repassem altres notícies en format més breu amb Carola Gil.
3: Educació incorpora més de 1.100 docents i 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva i evitar les sobreràtios. També hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya, un 30% més que el curs passat, i s'incorpora personal sanitari a la meitat dels centres educatius de Catalunya.
1: El Nepal assegura que ha localitzat l'última de les 3 persones amb nacionalitat espanyola desaparegudes en la riu de dimecres. Les autoritats diuen que estan en contacte amb els 3 espanyols, tot i que no han precisat si ja han estat evacuats. La tragèdia deixa prop de 800 morts i més de 3.000 desapareguts.
3: Brussel·les respecta la negativa dels islandesos a reprendre les negociacions per entrar a la Unió Europea i assegura que Islàndia continua sent un soci proper i fiable. Dissabte, el 52,8% dels islandesos van votar en contra d'obrir converses d'adhesió. La primera ministra islandesa, Kristrún Frostadóttir, que era partidària del sí, treu pit d'haver escoltat la ciutadania i diu que el seu país surt enfortit de la consulta.
4: Crec que el més important és que sortim units d'aquesta consulta. Respectem aquests resultats i la lliçó més gran que en treu el govern és que la gent està còmoda amb la relació que tenim actualment amb la Unió Europea. Per tant, continuarem enfortint llaços amb l'espai econòmic europeu, amb Noruega i també amb la Unió Europea.
1: El Festival Acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre amb un balanç molt positiu, segons l'organització. Des de dijous, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà. Locomia, el grup dance popular als anys 80 i 90, i l'orquestra Diversiones han estat els encarregats de posar el punt final a l'edició d'aquest any des de l'escenari de la Rambla. Satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%.
3: L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats de la temporada, especialment a la plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. Tot i així, les estades han estat més curtes. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, n'exposa els motius.
5: La gent s'ha acostumat més a fer menys dies gastant el que té, que no fer més dies gastant menys.
3: A l'agost, a la zona del Pirineu s'han registrat ocupacions de fins al 95%. Juan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació.
6: Sí que hi ha hagut gent que ha conegut el territori, que l'ha visitat, gent inclús d'altres països que han estat a la ciutat de Lleida, etc., i han aprofitat també per fer turisme, i pensem que ha sigut una molt bona oportunitat.
3: A la Costa Brava i a la Costa Central també fan un balanç positiu, però admeten que la calor ha perjudicat bars i restaurants. Les cases rurals de Catalunya Central han assolit ocupacions del 80% i les estades als càmpings no paren de créixer. El sector preveu tancar l'any amb una xifra rècord de 22 milions de pernoctacions.
1: Esports, en la tercera jornada de la primera divisió de futbol s'han jugat el Celta 0, Atlètic Club 2 i el Depor 3, València 1. El Madrid ha guanyat 4-0 al Màlaga i se situa provisionalment líder, pendent del Barça, que aquest dilluns rep el Rayo a 8:45.
3: Un Barça que fitxarà el davanter brasiler Gabriel Jesús, provinent de l'Arsenal, per un preu al voltant dels 10 milions. El club blaugrana ho veu com una opció de mercat i el jugador agrada Flick.
1: Ha començat la Lliga Femenina de Futbol amb victòria del Barça Barça contra el Tenerife 5-0 al Johan Cruyff. El Badalona ha perdut contra l'Atlètic Club per 3-1.
3: Àlex Palou s'ha coronat campió de la IndyCar per 5ª vegada en la seva carrera i per 4ª consecutiva. Ha quedat desè a la segona carrera del dia i en tenia prou en quedar entre els 20 primers per aconseguir el títol.
0: Fins aquí les notícies.
7: Hola, sóc l'Elisenda Carot. Si tens un problema i el vols solucionar, deixa el missatge després de sentir el senyal.
8: Carot, tu que t'agrada esbrinar tantes coses, tu saps per què ens vestim amb un look mariner a l'estiu?
9: A què es dedica exactament una directora de càsting?
10: Escolta, per què algunes farmàcies tenen la creu verda i d'altres vermella?
11: Si vosaltres teniu un problema, nosaltres tenim la solució.
12: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució. Per aprofundir en tota mena de temes.
11: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
12: Buscarem la solució.

0: Catalunya Ràdio i Cant. Units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu mos guard, amigues i amics a l'Obertaires. Un dia més des d'ICAT, dedicat a aquells artistes que només surten un cop a la vida, arriba l'hora del cel obert. Ui, que tinc ganes de fer el programa d'avui. Per què? Doncs perquè acabo de llegir la biografia de la protagonista, d'aquesta horeta que acabem d'encetar, i porto 15 dies escoltant la seva música. Obsessiu, sí, ja m'ho pots dir, perquè és veritat, però les alegries que em dona de tant en tant, i una d'aquestes és tornar a repassar una discografia inigualable, l'obra musical d'una dona diferent, cantautora, productora, ballarina, intèrpret i poc convencional. Sí, moltes coses en una, però és que estem parlant de la Kate Bush.

Running Up That Hill, la cançó que probablement coneixes de la Kate Bush, la única, si no ets un seguidor de la seva obra. I això avui pensem arreglar-ho. Perquè sí, d'acord, el Stranger Things l'ha tornat a posar de moda, aconseguint que torni a ser un número 1, una peça que es va composar fa més de 40 anys. I això no és casualitat. Això és conseqüència de que les cançons de la Kate són atemporals. Funcionen ara, funcionaven al passat i funcionaran d'aquí 20 anys. I és que definir musicalment la seva obra es fa gairebé impossible. I ja no és únicament per aquesta veu de barrufeta rondinaire. És perquè barreja tots els gèneres possibles. La música folk, el techno, el pop, l'ambient... I ho fa d'una manera tan orgànica que als 10 segons ja reconeixes que és una cançó seva. Però anem pam-pams. Comencem pels inicis. Uns inicis marcats per una família poc convencional, rodejada de dos germans grans que també eren músics, uns pares que van recolzar i alimentar la passió per fer cançons de la Kate, que als 11 anys ja començava a parir les seves pròpies obres. Era tan precoç que quan va escampar la seva maqueta, la discogràfica EMI la va fitxar, però va fer esperar-la 2 anys perquè tingués la majoria d'edat i no tenir problemes legals. De la mà de David Gilmour, que va ser el seu descobridor, Kate Bush va debutar l'any 1978 amb una cançó que semblava que venia d'un altre planeta. Era el Wuthering Heights.

Wuthering Heights, inspirada per la famosa novel·la dels Cins borrascosos de Emily Bronte, que seria el preludi de The Kick Inside, el disc de debut de la Kate, que la va transformar d'un dia per l'altre d'una adolescent tímida a una superestrella del pop. L'impacte que va tenir la seva obra va ser immediat. Ningú feia música com ella, i encara menys tenint en compte el fet de que era tot just una adolescent. Però és que resulta que en aquest disc, per exemple, hi havia una cançó que ella havia fet amb 15 anyets que mostrava una maduresa extraordinària. Era aquest home que tenia un nen en els seus ulls.

The Man with the Child in His Eyes, una altra de les cançons més destacades d'aquest disc de debut, que va suposar una exposició mediàtica gairebé difícil de suportar. D'un dia per l'altre, la Kate era portada a totes les revistes, les quals malauradament es basaven de manera una mica excessiva en el seu físic i la seva precocitat. Molta gent es va pensar que això era un producte de màrqueting que s'evaporaria igual que havia arribat. Però no, no. La senyora Bush havia arribat per quedar-se i el 1980 torna a repetir amb els seus Never Forever, on encara apostava més per les noves tecnologies, el Fairlight i unes composicions senzillament inapel·lables.

Babushka, que si podeu, mireu el videoclip, tio, perquè també mostra l'altra part de la Kate Bush, aquesta vessant teatral que ve de la seva vocació cap a la dansa, en aquest cas amb un look vermell llampant de dominàtrix en clau britànica. Però la Kate era bastant més que cançons operàtiques i inusuals. També començava ja a teixir lletres que parlaven del imaginari femení amb un empoderament inèdit en aquelles èpoques. A l'Army Dreamers, per exemple, ens parla de les mares que envien els seus fills a les guerres sent més conscients, probablement, que ningú, de que aquestes vides no estan fetes per morir en el combat.

Army Dreamers, una altra de les peces destacades del Never Forever, en aquest cel obert d'avui que vol repassar la trajectòria de la gran Kate Bush i que abans de desar el Never Forever també vol destacar una altra obra mestra del seu cançoner, el Breeding.

Breeding, amb aquest final tan apoteòsic, en aquest recorregut resumit de la trajectòria d'una de les grans de la història de la música popular. Un tresor nacional, que n'hi diuen els anglesos. National Treasure. Diguem-ne que fins aquí tot va més o menys bé, si no fos perquè aquest disc no té gira que l'acompanyés. És a dir, contra tot pronòstic, la Kate Bush decideix, després de l'experiència del seu primer disc en directe, no promocionar les seves obres de la manera habitual. Explica que se sent més còmoda dins l'estudi d'enregistrament, provant, composant i manipulant els sos. De fet, ja us aviso que m'he saltat el segon disc de la Kate, el Lionheart, perquè, a part del wow, ella mateixa va reconèixer que era un disc apressat, que volia capitalitzar l'èxit del seu LP de debut. I el mateix penso fer del següent, del Dreaming, que encara que té el There Goes a Tenor, no acaba d'estar a l'alçada del nivell d'excel·lència de la seva discografia. I bona culpa d'això és que tot just després de Dreaming, Kate Bush finalment es munta un estudi casolà a casa seva, la qual cosa és com tancar una persona llaminera dins una casa de xocolata. Sense la pressió d'estar en un estudi aliè que costa diners cada dia, la Kate construeix de manera artesanal, com sempre, la seva obra mestra. Un disc amb dues cares ben diferents. En una, cançons pop futuristes, i en l'altra, una suite que l'ocupa sencera. El disc es diu Hounds of Love, i a dia d'avui encara no s'ha pogut superar.

0: Cloud Busting, aquesta cançó que parla d'un home que es va inventar una màquina per fer ploure i que tenia un vídeo d'acompanyament deliciós amb el Donald Sutherland, de protagonista, que us recomano de mirar. Bueno, el Hounds of Love, tio. Parlar d'aquest disc és parlar d'una de les cinc obres més importants de la dècada dels 80, entre altres coses perquè també té la cançó amb la qual hem començat el programa, el Running Up That Hill. Però és que el disc és impecable, immaculat, de principi a final. Aquests dies que l'he reviscut, senzillament m'ha ficat la pell de gallina a escoltar coses com aquesta cançó que donava títol a l'LP, amb aquest It's in the trees, it's in the trees.
1: It's in the trees, it's coming.

0: Hounds of Love, amb aquest treball de percussions tan característic que la germanava amb el mateix Peter Gabriel en el sentit d'incorporar patrons rítmics subsaharians i barrejar-los amb tecnologia i sintetitzadors. A partir del Hounds of Love, ja qualsevol cosa que fes la Kate era rebut amb una eufòria gens dissimulada. Això sí, ella continuava aliena a les promocions i a la maquinària discogràfica habitual. Malgrat les ofertes econòmiques extraordinàries, es nega a tocar en directe perquè veu incapaç de repetir la complexitat dels seus discos i comença ja a fomentar una fama de reclusa que l'acompanyarà la resta de la seva vida. Però d'això en parlarem després d'aquesta petita pausa. No marxeu, eh?
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cap. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí repassant la trajectòria de la gran Kate Bush i fem cap ja a finals dels 80, 4 anys més tard de l'aparició del Hounds of Love, mostrant així també el poder que tenia en el sentit de no patir cap tipus de pressió per treure productes abans de temps. Pensem que 4 anys en aquella època eren moltíssims anys. Però finalment l'espera s'acaba amb un LP que, tot i ser de qualitat indubtable, pateix les comparacions amb un disc tan irrepetible com el Hounds of Love. Aquest es diu The Sensual World, i en aquest disc hi ha una cançó feta expressament per una pel·lícula francament oblidable que tornava a retomar els temes de l'empoderament femení i les seves conseqüències.

This Woman's Work, una de les cançons que surt al Sensual World, en un cel obert que ja arriba a potser l'època més enigmàtica de la història de Kate Bush. Bueno, tampoc és que tingui molt de misteri. Finalment és mare d'un nen que es diu Bertie i decideix aparcar la seva carrera de manera temporal. Tan temporal que passen 12 anys, 12, fins que Kate torna a publicar un LP. Això sí, iconoclasta com és ella, el resultat és absolutament diferent a la resta de la seva discografia. Queden enrere ja les cançons de temàtica pop que havia publicat en el disc The Red Shoes, bastant desigual per altra banda, i el que ens proposa és un viatge sonor que es fa dir Aerial.

Volem posar-hi la cirereta amb l'última obra de la trajectòria de la Kate. Publicat el 2011, 50 paraules per dir neu, és un tour de force que explora de manera encara més arriscada aquesta fugida cap a les cançons teixides a foc lent i allunyades de les llistes d'èxit. Amb aquest Snowflake, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informen Alfonso. Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc, milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat. També hi ha molts migrants instal·lats en campaments improvisats a les platges, als boscos o en polígons industrials. La tensió social a Ceuta va a l'alça i ahir hi va haver diverses manifestacions contra la gestió de la crisi que està fent el govern espanyol. Pedro Sánchez reapareixerà públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar aquesta crisi. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc per la ciutat autònoma de 165 milions d'euros. Més notícies amb Carola Gil.
2: Els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar atacs després d'un mes de relativa treva. Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. L'atac va provocar morts i ferits tant entre les forces iranianes com entre la població civil. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània.
1: Desconcert de la policia suïssa sobre l'autoritat i el mòbil del tiroteig que ha deixat un mort i 5 ferits en una festa rave en un hipòdrom a prop de Zúric. No saben si hi ha un sol atacant o més d'un i estudien 3 hipòtesis, com explica el cap de la policia suïssa.
3: La primera hipòtesi és la d'un atac terrorista. La segona, un intent de massacre a trets. I la tercera hipòtesi és un acte criminal per raons que encara desconeixem, com podria ser una revenja.
2: La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona va passar ahir 10 hores tallada per una incidència. El servei, que ara ja funciona amb normalitat, va estar interromput des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda. Adif va oferir alternatives de mobilitat als passatgers mentre treballava per solucionar-ho, però els usuaris denunciaven falta d'informació a les andanes.
4: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres. No ho sé, anem un mitjà de distància, crec. No ens han informat.
1: Una dona de 73 anys va morir dissabte a la tarda mentre es banyava a la platja de la Robina de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Els socorristes la van treure de l'aigua a 3:15 de la tarda amb una aturada cardiorrespiratòria i li van fer maniobres de reanimació, però no li van poder salvar la vida. Des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, 22 persones han mort a les platges catalanes. Una vuitantena de veïns del Vendrell i del conjunt de la comarca del Baix Penedès s'han passat aquest diumenge a prop de 17 hores sense llum a casa per una fallada en el sistema de subministrament elèctric.
2: La incidència va començar de matinada per causes que encara s'estan investigant i va afectar en total unes 1.300 persones. Al llarg del dia es van anar recuperant el servei gràcies a grups electrògens instal·lats per Endesa. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, reclama explicacions.
5: Tenim falles, especialment a la comarca, i aquesta vegada el Vendrell ha tingut doncs l'afectació més abonat. Hem de parlar i que ens ho expliquin bé, puntualment es pot entendre, sobre recàrregues, però aquí això ja és una fallada bastant més generalitzada i de moltes hores.
2: La previsió és que l'Ajuntament i Endesa es reuneixin avui per esclarir la situació.
1: Esports. En la tercera jornada de la primera divisió de futbol s'han jugat el Celta 0, Atlètic Club 2 i el Depor 3, València 1. El Madrid ha guanyat 4-0 al Màlaga i se situa provisionalment líder, pendent del Barça, que aquest dilluns rep el Rayo a 8:45.
2: Un Barça que fitxarà el davanter brasiler Gabriel Jesús, provinent de l'Arsenal, per un preu al voltant dels 10 milions. El club blaugrana ho veu com una opció de mercat i el jugador agrada Flick.
1: Ha començat la Lliga Femenina de Futbol amb victòria del Barça contra el Tenerife 5-0. El Johan Cruyff, el Badalona, ha perdut contra l'Atlètic Club per 3-1.
2: Àlex Palou s'ha coronat campió de l'Indicar per 5ª vegada en la seva carrera i per 4ª consecutiva. Ha quedat desè a la segona cursa del dia i en tenia prou amb quedar entre els 20 primers per aconseguir el títol.
1: Marc Márquez guanya el Gran Premi de Motos a l'Aragó al davant de Pedro Acosta i Bezzecchi. A la general, Márquez redueix el desavantatge sobre el líder, Jorge Martín, ara a 19 punts.
2: En ciclisme, Enric Mas guanya la 9ª etapa de la Vuelta, en final al Port d'Aitana, i referma el lideratge.
1: I en hoquei herba, Alemanya derrota Espanya a la final del Mundial per 1-0.
0: Fins aquí les notícies.
6: Por la mañana café, por la tarde.
7: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
6: Café, pas, més cafetero.
7: Torna a la tarda amb Francesc Garriga. Amb les veus habituals.
8: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
9: Un boomer li poses això i surt disparat.
10: És que està com un llum.
8: No sé què faran.
7: Però més i millor.
8: Aviam-ho, Garriga.
11: Però ja tindré secció, no?
7: Ja veurem, Lloberes, ja veurem.
12: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
7: Com sempre, la millor hora del dia.
11: I jo tindré secció o què?
13: El paradís és relaxar-se al sofà i mirar una bona sèrie o pel·lícula. Però l'infern és posar-se a triar alguna cosa que valgui la pena per al final no trobar res.
14: A la finestra indiscreta t'ajudem a triar.
13: Cada divendres seleccionem el millor de les estrenes de la setmana, tant de sèries com de cinema, tant a les plataformes com a les sales.
12: La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre, cada divendres a les 12 de la nit.
14: Perquè et mereixes el paradís de veure una bona història.
15: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
16: una cullerada de silenci,
17: dos reflexos de llum,
16: 5 quilos de cadira
17: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
16: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
12: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
16: Contes, novel·les, poemes, cançons...
12: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
18: Torna al Catalunya Nit.
19: Tornem, però amb un horari nou.
18: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
13: Catalunya Nit.
19: Un informatiu en profunditat.
18: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
13: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
18: Amb horari nou.
19: De 9 del vespre a 11 de la nit.
18: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Al matí del dissabte 2 de març de 1974, el franquisme va executar al Garrot Vil el jove anarquista Salvador Puig Antich, acusat de la mort del policia Francisco Anguas. Era la culminació d'un procés inusualment ràpid durant el qual la justícia militar havia manipulat el sumari per fer-hi encaixar una versió interessada dels fets. Es tractava de fer passar la mort del policia com un assassinat terrorista, executat amb premeditació i a boca de canó, ocultant les circumstàncies reals del que va ser un tiroteig confús durant la detenció de Puig Antich i l'intent d'escapar. Ja en democràcia, els diversos intents per reobrir el procés han estat denegats.

0: Com a militant de l'anomenat Moviment Ibèric d'Alliberament, el MIL, al llarg del 1973, Salvador Puig Antich havia participat en un seguit d'atracaments que la justícia militar havia deixat en mans d'un jutjat penal ordinari, considerant que era un tema, en definitiva, de delinqüència menor. En canvi, quan la detenció d'alguns membres del MIL va derivar en un foc creuat en l'espai reduït del vestíbul d'un edifici de l'Eixample de Barcelona, el dia 25 de setembre del 73, als militars els va faltar temps per adjudicar-se la instrucció del cas. Va ser un procés inusualment ràpid. Puig Antich va ser ingressat a l'Hospital Clínic pels dos trets rebuts en el tiroteig. A l'hospital va signar una declaració sorprenentment detallada per tractar-se d'algú que tenia la mandíbula pendent de reconstrucció. D'allà va ser traslladat a la Model el 19 d'octubre i el Consell de Guerra es va fixar pel 8 de gener de l'any 74. En aquest breu lapse de temps, la justícia militar va permetre que la policia franquista, esperonada per l'ànim de venjança, alterés el contingut del sumari i fes desaparèixer proves. Les irregularitats del procés eren tantes que difícilment podien ser casuals. L'autòpsia d'Angües es va fer en una comissaria i les beines de les bales van desaparèixer del lloc dels fets. A més, el jutge instructor va rebutjar testimonis de la defensa i va refusar la petició d'un informe pericial de balística. En la sentència tampoc no es van mencionar els cops de culata que va rebre Puig Antich al cap. Tot el procés va estar dirigit des del primer moment per aplicar-hi la pena de mort. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlarem, bàsicament, de tot el que va portar a l'execució de Puig Antich, que és un tema prou conegut, però no sé si s'ha detallat prou. Encara es descobreixen coses d'aquesta història que realment va impactar la societat catalana de l'any 74?
2: Home, absolutament sí, perquè jo, que sóc d'aquest període, tenia la seva edat, no? Doncs va ser una cosa que va afectar a tothom, amb més o menys col·laboració, més o menys solidaritat, més o menys comprensió. Hi ha encara aspectes que, afortunadament, ara s'estan treballant, i altres que suposo que encara sortiran, si volgués parlar tothom, amb el qual és possible agafar testimonis, doncs, de persones que van col·laborar amb la policia, de persones que no hi van col·laborar, de persones que, amb el qual, a partir d'una allau de despropòsits judicials, una allau de despropòsits judicials, i era el que era claríssim, és que havien posat el Salvador Puig Antich a la diada per afusellar-lo, per matar-lo, per fer-li el que vulgui. Finalment li van aplicar el garrot vil i això va ser un cas amb el qual, doncs, eren els estertors del franquisme, amb el qual suposo que fins i tot hi havia alguns sectors que van pensar que això enfortiria la dictadura de cara a una certa continuïtat. Bé, tot aquest moment de la transició democràtica, però sí, hi ha coses que encara es poden investigar, encara es poden saber, i algun testimoni més que aniran sortint quan tinguem tots i cada un de tots els elements, que encara... Alguns encara no es coneixen prou.
0: Qui ens ajudarà una mica a fer el repàs i veure una mica què és el que se sap i el que encara està fosc d'aquesta història de la detenció i assassinat de Salvador Puig Antich és en Jordi Panyella, periodista, i és autor d'un llibre que em sembla que és cabdal sobre la qüestió de Salvador Puig Antich, que has obert la revisió definitiva del procés que ha publicat no fa tant Angle Editorial. Jordi Panyella, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Avantguàrdia.
3: Gràcies a vosaltres. Per mi és un plaer estar en aquest programa que per mi és de referència.
0: Moltíssimes gràcies. Realment, sabem què no sabem del cas Puig Antich? Perquè s'han escrit moltíssim. És evident que en el moment en què es van produir els fets es va escriure molt, però era en ple franquisme, encara que ja era el final, i per tant van quedar moltes coses que van anar apareixent posteriorment. No sé si amb la revisió que tu has fet dona la sensació de que encara hi ha forats que encara no sabem.
3: Jo crec que sobre el que és la veritat material dels fets, que hauria d'haver derivat una veritat jurídica concreta i, per tant, una sentència no condemnatòria en el sentit en què es va dictar, jo crec que ho sabem pràcticament tot.
1: Sí.
3: Per tot el que s'ha investigat, advocats, periodistes, des de fa temps, Ramon Bernils,
0: sí,
3: l'hem de recordar, Francesc Escribano. La veritat material la sabem. El que hi ha a l'entorn del cas és més complexa i es van sabent coses. Només un exemple, en Francesc Caminal, advocat, que era un dels advocats que formava part de l'equip jurídic amb l'Oriol Arau, i després s'hi va incorporar el Francesc Condomines, ell no m'ha volgut explicar encara una gestió que van fer la nit de la capella, és a dir, la nit de
1: l'execució.
3: Diu que es va parlar amb una persona que si s'hagués activat s'hauria aturat l'execució. I diu que un dia m'explicarà què és aquesta persona i quina gestió es va fer, però, per exemple, això encara està per ser desvetllat. Fa poc també s'ha conegut l'existència d'una carta rellevant pels dubtes que hi havia dins del mateix sistema del Tomàs Pelayo, governador civil de Barcelona en aquella època, exacte, Pelayo Ros, que li fa una carta en el seu ministre el gener del 74 exposant els dubtes que ell tenia sobre el cas Puig Antic. Carta que no va tenir contestació, no va tenir contesta i que va quedar arxivada. Com deia Josep Maria, era un moment on hi havia un debat dins del mateix règim, no?, de si havia de ser molt gràfic, si havia de ser obertura o apretura.
0: Sí.
3: Amb aquell discurs famós de l'Ernest Navarro,
0: de l'esperit exacte, de Ferrer,
3: i va ser, per desgràcia, i va ser apretura.
0: Suposo que el règim el que va fer va ser... de vegades tenim també la sensació de que les coses són molt monolítiques, i el règim franquista, com tot, no era del tot monolític, i suposo que hi havia estires i arronses. Mm-hmm. I amb aquestes, amb un règim tan bèstia, sí, una de les estires i arronses va acabar amb l'execució, sí, de Puig Antic.
3: Fins i tot, si és que és cert, dins mateix del tribunal que va jutjar el Salvador Puig Antic, perquè el Carlos Rey, que va ser el jutge togat que va redactar la sentència, els consells de guerra estaven formats per militars, mm-hmm, com els jurats populars d'avui en dia, que els hi tocava, més l'expert militar en llei que redactava la sentència, en aquest cas Carlos Rey, advocat en actiu encara a Barcelona. Segons ell, en una entrevista que jo li vaig fer pel llibre, ell diu que va haver-hi debat dins del tribunal. Jo no ho sé, ell ho diu. El que sí que sembla ser que va passar és que aquella deliberació del Consell de Guerra va ser escoltada amb uns micròfons que sembla ser que hi havia en la sala de deliberacions dels tribunals militars d'aquella època a Barcelona. Jo crec no tant en la idea d'influir en els veredictes, sinó de tenir controlats els militars en debats...
2: Clar, perquè és un Consell de Guerra. I
3: amb un Consell de Guerra saber...
2: hi ha jerarquia. I exacte, si t'ho poses a la jerarquia, aquí pots tenir, exacte, problemes... cara a la teva professió.
3: Sí, sí, de saber quins militars doncs seguien la doctrina que manava el règim i quina no.
0: O sigui, no era tant per testimoni, sinó per control.
3: Per control de micròfons instal·lats pel sistema d'espionatge de l'exèrcit, l'avís 2, em sembla que es deia, que després va donar lloc...
2: L'avís és la...
3: C7,
0: etc. C7 primer i després
2: C7. I després encara, no sé si encara podran sortir algunes referències o algunes memòries, alguns testimonis, si no han desaparegut o si no han mort o si ho han redactat, dels funcionaris de la presó, l'Eduardo Vicente i altres que estaven a Peculio, que estaven allà a l'entrada, que aquests, jo recordo l'any 83 parlant del cas del Puig Antic, quan vam mirar la documentació amb el Paco Marín, el Francisco Marín, que ens va dir: "¿Queréis ver la documentación de mi amigo Salvador Puig Antic?" Clar, ens vam quedar parats. Mi amigo, un funcionari de presons, pensàvem que tots eren franquistes.
3: Sí.
2: I aquests van dir que lo escribirien, i ja no sé si ho han fet mai, no sé si això ha sortit.
3: Bueno, hi ha una figura que és controvertida del funcionari de presons que va estar amb el Salvador d'una forma més propera, que ell sempre s'ha presentat com una persona que el Salvador li va canviar la vida. Les germanes en parlen bé d'ell, asseguren que el Salvador, en les visites que elles feien a la presó, els hi parlava bé del funcionari que el tenia, estava al càrrec. Però gent que va estar a la presó en aquell temps, gent del Mil també...
2: El Movimiento Ibérico Liberación.
3: El literal diuen que és un impostor.
0: Ja.
3: És a dir, que d'això dels funcionaris simpàtics, després parles amb funcionaris d'aquella època, diuen, era impossible, impossible, impossible que en aquell moment els funcionaris de presó s'apartessin al mínim del que els hi tocava fer, segons la legislació i les maneres de fer del franquisme.
0: Anem per passos, anem a fer una mica una recopilació del que va, passar. Comencem pel Mil. Què era el Mil? Era un grup armat nombrós? Era un grup d'acció? Què era el Mil?
3: Eren revolucionaris en estat pur. Jo traslladant el Salvador avui en dia, què faria? Doncs cremaria contenidors com a element de lluita de carrer, d'incendi del debat ciutadà. El seu objectiu era el de canviar-ho tot.
0: L'agitació, l'agit pop.
3: Agitació.
0: I propaganda.
3: Revolucionaris amb una doble finalitat, lluita armada, agitació armada, que en diuen ells, amb una acció concreta de saltabancs, expropiar-los per obtenir fons, per finançar el que realment ells els interessava, que era la qüestió ideològica, la part de biblioteca que anomenaven ells de l'organització. L'organització estava dividida entre els que duien armes i els que feien llibres, per entendre'ns. Hi ha una il·lustració francesa, un dibuix, que explica molt bé què era el Mil. És un revòlver que el que fa és disparar una ploma estilogràfica. És a dir, armes, però ideologia. Pocs, molt joves, molt ideologitzats. A mi em critiquen quan dic que eren inexperts, però ho eren, perquè del meu punt de vista, algú que vulgui anar a atracar un banc i faci servir el seu DNI per llogar un cotxe...
0: Clar, no anem bé.
3: No va gaire bé. I això havia passat, i és un dels elements que els va permetre després...
2: Algun membre del Mil s'ha identificat, ho vaig apuntar, en fi, per preparar el programa que estem fent ara, com eren arrauxats, temeraris, idealistes, valents i ingenus. Idealistes, molt idealistes.
3: Estic d'acord. Aleshores, amb una ideologia mare, jo crec que, primer, en pocs, que cada un tenia la seva, i un matís...
0: Si no, no hi havia una idea matins. Molt clara. Sí.
2: Bueno, potser el concepte comunisme llibertari els identifica bastant.
3: Un concepte
2: i després
3: que és,
2: situacionistes, una cosa...
3: Sí, un concepte que d'entrada sorprèn, que és això, consellistes, i que s'explica molt fàcil per la paraula, crear consells. Yeah. O sigui, l'objectiu del seu lluit era el món obrer, organitzar els obrers en consells, és a dir, en grups petits que batallessin pels seus drets laborals, socials, dotar el món obrer... Dels,
0: de fet, una idea similar, el que passa que, òbviament, ja s'havia transformat en aquell moment que havia fet néixer als anys 60, si em feia als 50 i 60, les comissions obreres.
3: Exacte, o sigui, d'aquí concept... surt, d'aquí surt, sí. D'aquí neix. El Mil veu d'això. Jo el que veig és una lluny... És a dir, hi ha una voluntat de lluitar pel món obrer, però hi ha un allunyament del món obrer, perquè ells no venien d'aquest món. La intenció hi és, però la proximitat... No, per tant...
2: Els urbans eren els que eren d'origen urbà, que gairebé eren tots, excepte tres o quatre, eren de l'Eixample de Barcelona.
0: Ja, sí, sí. Per tant, era classe mitja, com habitual, mitja alta.
2: I la incorporació... Amb una certa aportació cultural sòlida, això és familiar.
3: Després, el paper important, la incorporació dels francesos.
2: Sí.
3: En aquell moment... Tolosa és el centre aquest important, de la resistència...
2: Per l'exili, per les armes...
3: De l'exili, i allà coneixen els francesos que s'incorporen a l'organització, a Tolosa aconsegueixen les armes a través dels maquis, etc etc.
0: Però és curiós perquè a França la gran influència, hi havia dues grans influències a l'extrema esquerra, que eren trotskistes i maoistes, i s'allunya del comunisme llibertari, no van per aquí, diguéssim.
3: No, és el que et deies, ells reformulen... reformulen ideologia, i després hi ha un element que és interessant, que és ell dura molt poc el Mil, estaven en contra de qualsevol tipus d'organització, i el Mil s'autodissol quan tampoc s'havia creat formalment, però sí que fan una cosa, en diuen congrés, que sembla
0: una cosa grossa,
3: congrés d'autodissolució a Tolosa l'estiu del 73, perquè arriben a la conclusió que no van bé perquè hi ha un ens massa organitzat organitzat. Per tant, deixem-ho córrer, no és el que buscàvem, que cadascú continuï.
2: Hi ha discrepàncies internes, a més a més.
3: Moltes discrepàncies internes, molts matisos ideològics, de cap on ha d'anar la lluita, etc.
0: En Salvador Puigdentí, que era el líder d'aquest grup, si és que hi havia algun líder?
3: Hi havia un líder, i es deia Oriol Soler Sugranyes. Mm. Això és així, és qui estructura...
0: Diguem-ho, cosí teu, no? Sí. Josep Maria?
2: Cosí germà meu.
0: Cosí germà
3: meu. És qui estructura el grup, és qui incorpora... són tres germans que...
2: Són l'Ignasi, l'Ignasi Soler Sugranyes, el Jordi Soler Sugranyes, sí. Una relació una mica més llunyana al Ramon Soler Sugranyes, i després l'Oriol Soler Sugranyes.
3: Aleshores, en Salvador entra en contacte amb aquest món ideològic a través de l'Institut Maragall, on ell cursa estudis nocturns, i allà coneix en Xavier Garriga i Paitubí, que en Xavier Garriga forma part del MIL, d'aquella part de la biblioteca que n'hem dit, i el Salvador queda integrat a la part militar, per entendre'ns. Segons explica la seva família, i companys del MIL també, amb dubtes de si havia de fer el pas o no a la lluita armada, agafar les armes. Ell tenia molt clar ideològicament on estava, sempre ho havia tingut, però el que dubta... finals dels 60, a principis dels 70, si ha de fer aquest pas d'agafar les armes. Fins i tot se'n va uns dies a Suïssa, un temps a Suïssa a pensar. Hi ha una època que viu a casa de la seva germana Imma, i la Imma recorda que ell, el seu germà es despertava de nit sobresaltat, amb els dubtes, i finalment sí, finalment acaba. Aleshores té un paper important. Jo crec que era un dels referents del grup, però el lideratge és de l'Oriol Soler, que el que passa és que es passava la vida entrant i sortint que també, de la presó.
2: Que també, però, un altre tema. Que, en certa forma, aquesta radicalitat, hem dit, també per coneixement, clar, molt directe i familiar, no? Aquesta radicalitat també és conseqüència de la brutalitat del règim franquista, amb repressions sobre fets de tipus polític que no es mereixin, que ara com a molt seria una multa. Llavors que et radicalitzen amb un jove arrauxat, idealista, valent i decidit i ingenu, totes aquestes característiques, i bueno, a poc a poc van radicalitzant, i llavors una esquerra europea que no té referències, amb ella el troba com a referència, perquè, en fi, és valent, els té ben posats, totes aquestes coses.
0: Estava comentant que a l'estiu del 73, i abans dels fets que portaran posteriorment a l'execució, el MIL es dissol. Per tant, diguéssim, quan Salvador Puigdentí és perseguit per la policia i passa el que passa, ja ho comentarem, ja no està militant, perquè no hi ha on militar.
3: Tècnicament, no se'l podia acusar de formar part d'una organització terrorista com es va fer en l'àmbit del Consell de Guerra, perquè ja no existia. És el que m'ha explicat fa un moment, s'havia autodissol. Per tant, passa que aquesta és una mostra més de fins a quin punt la justícia militar no va tenir cap mena de problema en deformar la realitat i ajustar-la als seus interessos de vestir. Un discurs el presenta com a terrorista des del primer moment, com un atac terrorista, quan no ho és. És a dir, tots sabem el que és un atac terrorista en aquesta ciutat, en aquest país n'hem viscut molt. És una acció premeditada, es busca un objectiu, es va allà i s'ataca l'objectiu amb més o menys èxit militar. El cas del Salvador és una emboscada de la policia per detenir uns militants, i en el transcurs...
0: Però l'estaven seguint
3: i en el transcurs d'aquesta acció es dispara. És a dir, no és ell que va a buscar els... sinó que es troba... Hi havia una pressió sobre el MIL. Abans hem dit que eren inexperts. És inexpert un militant revolucionari compromès, que va amb armes, que ha participat en atracaments, i que es deixi una bossa oblidada en el Caspolino, que era un lloc d'oci molt conegut a Barcelona,
0: a la Placídia,
3: i amb armes, amb documentació.
0: Ara hi ha el col·legi de allà, no recordo de quin...
3: Sí, hi ha un edifici construït.
0: Sí, no recordo si el col·legi d'arquitectes tècnics, o potser m'equivoco, no estic gens segur, però hi ha un col·legi oficial allà.
3: Doncs l'oblit d'aquesta bossa fa que la policia tingui a disposició un manual de desarticulació del MIL. Clar. I a partir d'aquí els és molt fàcil perseguir-los, a trepitjar-los els talons. Jo ho he dit abans, el Jordi Solís Sugranyes anava a llogar cotxes per atracar amb el seu DNI, amb alguna cosa. Una de les primeres persones que s'identifiquen al sumari és el Jordi Solís Sugranyes, i els segueixen aleshores. És clau en la caiguda del Salvador la detenció abans del Santi Soler Amigó. El tema del Mil, hi ha molts solers i...
1: Sí, però no tots són família.
3: Tots són família. Santi Soler Amigó, conegut com el Petit, que era la part intel·lectual ideològica més potent del Mil, amb el Xavier Garriga formaven part de la biblioteca. Se'l deté. Aleshores la policia té notícia que hi ha una trobada, una cita de seguretat que deien ells el dia 25 de setembre, ells el deté el dia abans. Jo sempre m'angoixa posar-me en la pell del Santi Soler les 24 hores que va estar detingut a casa seva en presència de la policia per si trucava algun company del Mil per canviar la cita que tenien prevista i que ell havia comunicat a la policia, com el que hauria sentir aquest home sabent que l'endemà seria l'esquer que permetria la detenció de companys. Evidentment no sabia que hi havia, i això passa l'endemà, un dimarts 25 de setembre del 73 a les 6 de la tarda, que és l'hora en què en principi en Santi Soler s'havia de trobar només amb en Xavier Garriga en el bar Funicular, carrer Girona número 70,
0: que encara existeix.
3: Encara existeix.
0: El bar, sí.
3: Bar-restaurant. Amb la propietària que ja hi era aleshores i encara hi és, l'Angústies, que sempre explica històries d'aquella època, cita la qual també s'hi presenta en Salvador. I a partir d'aquí es desencadena tota la història, el tiroteig a l'interior.
0: Tiroteig que es produeix això,
2: la porteria.
0: A la porteria, que és enganxada, és de fet el mateix número del bar, la porteria està absolutament enganxada al bar, de fet són dos bars, diguéssim, una granja, la granja Betlem.
3: Abans era el que en diem un colmado.
0: Un colmado, sí. I es produeixen els fets dramàtics dins, precisament, de l'entrada d'aquest edifici.
3: Jo ho acabo resumint tot dient que és producte d'una acció policial mal planificada i pitjor executada, és a dir, una mala praxi policial. Si vas a detenir allò que tu consideres que són perillosos subjectes terroristes, com a mínim porta manilles, perquè quan els detinguis lliga'ls-hi les mans
0: i no.
3: No en duien.
0: Caram.
3: No en duien.
2: I porta policies experts.
3: No
2: gairebé novatos.
3: I si escorcolles en les persones que vols detenir, quan les tens més o menys immobilitzades, fer-los-hi de forma integral, en el Salvador se li fa una escorcolla en el qual se li troba només una pistola, en duia dues, tampoc se li troba un ganivet. És a dir, hi ha tota una circumstància d'acció policial...
0: Mal feta.
3: Mal feta, que permet fer creure en els destinataris de l'objecte de la detenció, que és el Xavier Garriga i en Salvador, que poden fugir. Ells ho intenten, en Xavier Garriga està a punt de fugir, primer se'ls deté al carrer, se'ls entra a la porteria, en Xavier Garriga aconsegueix sortir al carrer, se li fa l'altra banqueta i cau, i en Salvador Malda intenta desesperadament fugir, i per això, i en aquesta circumstància, que des d'un punt de vista jurídic això és molt important, perquè una cosa és que jo tregui aquí una arma i us dispari un tret a cada un, i una altra és que en el debat que estem fent ara en el programa ens empipem tant que ens acabem barallant.
0: No veig que va per aquí.
3: Doncs en el transcurs d'una baralla doncs hi ha un ús d'armes i un tiroteig creuat, que és l'objecte que ho enrabassa tot i que ho fa tot complicat, no?

0: En la instrucció del cas Puigdemont, el jutge només va interrogar tres testimonis que no fossin policies o militants del MIL: Ricard de la Ossa i Antonio Fortes, propietari i mosso de la botiga Betlem, situada al costat de l'escala on es va produir el tiroteig, i Ana Sánchez, la portera de la casa. Amb els anys, el matrimoni que regentava el Betlem en aquella època, Aurelia Ferrer i Ricard de la Ossa, van explicar molts detalls del que va passar aquell 25 de setembre del 1973, encara que l'Aurelia no la van tenir en compte amb la investigació. Aquest és el relat dels fets que li van fer a Jordi Panyella per al seu llibre.
1: Jo era dins de la botiga, atenent una clienta, la senyora Martí, una veïna del carrer Consell de Cent que havia vingut a comprar amb la seva filla. El nostre establiment tenia un aparador amb uns finestrals molt grans i des de dins es dominava perfectament l'exterior. Jo havia sortit darrere el taulell per anar a buscar una cosa a l'aparador i recordo com si fos ara que veig en Salvador caminant pel carrer i de cop i volta, just a tocar del pal de la llum que teníem davant, se li van tirar sobre dos homes. Un va treure una pistola i el va colpejar amb la culata al cap. Vaig veure com li sortia la sang pel front i com de resultes del cop va tenir un defalliment i va deixar caure a terra una revista que portava doblegada sota el braç i uns paquets de Ducados que hi havia a l'interior. Aleshores vaig alertar el meu marit, que era la rebotiga. No surtis a fora, que hi ha uns homes que es barallen i porten pistoles. De sobte, aquells dos homes van entrar al Betlem. El Salvador el duien com un sac. Un l'agafava pels peus i l'altre per les aixelles. I el van tirar a terra de males maneres. El vaig mirar i em va semblar que estava atordit. O potser s'ho feia, però jo vaig tenir la sensació que el cop amb la pistola li havia fet mal de veritat. Sovint he pensat que si jo no hagués cridat aquells policies, l'haurien deixat a la botiga i mai s'hauria produït el tiroteig dins de la porteria. No hauria mort ningú i en Salvador estaria viu.
2: Vaig sortir fora de la botiga per una porta que quedava més a prop del carrer Girona i amb el temps just de veure com uns homes entraven a la porteria que hi ha al vell mig del xamfrà, entre la nostra botiga i el bar funicular. Vaig treure el cap a la porteria amb la simple idea de xafardejar i aleshores en mirar dins i vaig descobrir en Salvador. Ell era a l'escala, estirat de través. Estava situat entre el primer i el segon esglaó. La seva fesomia no era la d'una persona normal. Estava enrabiat, espantat. Però, sobretot, recordo que el vaig veure endimoniat. Se li veia el trau al front pel cop rebut. Recordo també que estava sol i en aquell moment no tenia cap policia a sobre.
3: En guàrdia.
4: Això és En guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Jordi Panyella i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de l'anomenat cas Puigantic. Jordi Panyella, acabem de sentir aquests testimonis que tu vas recollir de persones, testimonis del moment. Esclar, la sensació que dona és molt confusa, no?, de tot moment, i a més un cert penediment per part d'aquestes persones que ho expliquen, perquè diuen, potser si no haguéssim intervingut no hagués passat tot això.
5: Sí, l'Aurelia sempre li ha quedat en el cap la idea de si no els hagués fet fora del Betlem, on van entrar amb el Salvador, que ja estava molt tocat, perquè el Salvador rep uns quants cops de culat al cap i queda tocat i queda
0: malmès.
5: Sí. Diu, doncs, no hauria passat el que va venir després a dins de la porteria, quan al Salvador se li dona per entendre una segona oportunitat, no?, d'intentar fugir. D'allà sempre se li ha quedat dins seu aquest sentiment de...
0: Difícil de portar, clar, lògic.
5: De culpa que, evidentment, no li pertoca. No,
0: no. És evident, però al mateix temps...
5: I els són interessants també perquè lliga amb el que dèiem abans, vull dir, aquests testimonis de forma clara fan evident que l'actuació policial va ser molt maldestra. És a dir, el temps tocat, el temps estirat, el Salvador, i l'intentes lligar les mans amb un cinturó. La paraula cinturó surt en el sumari. I atar-li les mans amb un cinturó.
6: És una cosa pedestre.
0: A més, la porteria aquella, jo l'he vista perquè, per raons personals, vist molt a prop d'allà. I la porteria en qüestió és una porteria relativament petita, on l'escala que puja cap a l'edifici gairebé arrenca al costat de la porta d'entrada. És molt espai no n'hi ha.
5: L'espai és molt reduït, sí, i allà dins eren això, dos, tres, quatre, cinc, sis persones, barallant-se...
0: És que sis persones de peus allà ja tenen problemes de mobilitat, sí, molt clares. Sí. Si a més estàs en ple moviment, amb pistoles pel mig...
5: La confusió sí, absoluta, absoluta.
0: Quin va ser el resultat? O sigui, les bales on van anar...
5: El resultat és amb el Salvador dins de la porteria, anant de dreta a esquerra, segons el relat, jo sempre que explico això, és segons el relat policial, el relat que ha quedat testimoniat en els papers que hi ha en el sumari, amb tres policies davant, hi ha un moment que cau a terra amb el policia Bocigas a darrere. En aquell moment el Salvador aconsegueix treure's una arma, el Bocigas també porta l'arma a la mà, és quan es desencadena el tiroteig. El Ricard de la Ossa recorda veure un policia entrant des del carrer cap a l'interior, és un policia que havia sortit perseguint en Xavier Garriga, també disparant, i tot acaba amb...
0: O sigui, entra disparant a la porteria. Sí, sí. Pensem com sí, sí. És de petita, eh? Vull dir que això
5: sí, sí,
0: també...
5: Sí, testimoni del Ricard de la Ossa. I tot acaba amb un crit, no lo hagas, no lo hagas, i dos trets, que són els que el Santorum, policia, Fernández Santorum, li dispara en el Salvador, una a la boca i una altra a l'espatlla, i aquí acaba el tiroteig, que té com a prèvia, i això segons el relat del Xavier Garriga, un tret isolat, que diu que allà dins, en el merder que hi havia, es va quedar tothom quiet, que li va permetre a ell guanyar un segon per apretar a córrer cap a fora, i que aquest és un tret que interpreto que va quedar clavat en el tercer esglaó. No sé si en parlarem del famós tret del tercer esglaó.
0: Encara
5: que deies,
0: es veu.
5: És l'evidència de que el relat policial a partir d'aquell moment està viciat, està forçat per aconseguir que aquest embolic de trets es resolgui de forma molt fàcil, dir no, va disparar el Salvador i el va matar. I nosaltres aquí no vam fer res més.
0: El resultat és el policia
5: mort. A trets.
0: A trets, però quants i com?
5: Aquesta és la qüestió.
0: I en Salvador Puigentic molt mal ferit.
5: Sí, inconscient, amb un tret a la boca i un altre a l'espatlla.

0: Per recuperar-se de les dues ferides de bala que havia rebut, Salvador Puig Antich va estar ingressat a l'habitació número 22 de la cinquena planta de l'Hospital Clínic, fortament custodiat per la policia i emmanillat als barrots del llit. Va ser aquí on li van prendre declaració, tot i que pràcticament no podia parlar. El van operar de la mandíbula l'1 d'octubre del 73 i l'endemà, el dia 2, se li va donar l'alta per traslladar-lo a la presó Model. Dues de les infermeres del servei d'urgències de l'hospital que el van estar atenent eren Margarida Jansà i Nativitat Viguera, que tampoc van poder declarar com a testimonis de la defensa.
1: Doctor Fernández, presentarse en la sala 45, pabellón 4. Doctor Fernández...
2: Que se l'emporten?
3: De qui parles, Margarida?
2: D'aquell nano, en Salvador Puig Antich.
3: Què dius? Si no està per moure'l després de l'operació. A aquell noi li tenen una ràbia que no és normal. Primer li posen manilles a una mà i un peu, enganxades als barrots del llit, com si es pogués escapar. I ara se l'emporten l'endemà d'operar-lo?
2: Sí, sí, l'han donat d'alta. Avui li han tret els punts de sutura que duia a l'espatlla i darrere del cap. I el porten a la Model. De fet, m'han demanat la seva roba. Tu creus que el podem deixar marxar així?
3: Però si està plena de sang seca.
2: Aquesta roba ha estat rebregada tota una setmana en una bossa d'escombraries. No penso posar-li això, que ja és prou denigrant com l'està tractant la policia.
3: Has parlat amb les monges?
2: Fa una estona que els he dit. M'estan buscant roba neta. Encara que no sigui de la seva talla, ja servirà.
3: És el mínim que podem fer. Encara no entenc per què fa falta tanta policia per vigilar un noi que no es pot posar dret. Amb la cara tota inflada, menjant a través d'una canyeta i sense poder parlar.
2: I el que van fer divendres, de venir-lo a interrogar? No sé com s'ho van fer perquè declarés. Si a nosaltres amb prou feines ens ha pogut contestar sí o no?
3: No tenia cap més remei que signar aquests papers. Tots aquests dies se l'ha vist espantat, callat i molt espantat.
2: Ves a saber què en faran d'ell a la presó. Tot això no em fa gens de gràcia.
3: D'aquesta gent et pots esperar qualsevol cosa.
4: En guàrdia. Amb Enric Calpena.
0: Jordi Panyella, acabem de sentir aquesta conversa entre les dues infermeres. Clar, la situació ja explica moltes irregularitats. Tinc entès que també, que expliques en el llibre, les irregularitats que es van produir no només amb aquesta declaració bastant full que va haver de fer Salvador Puig Antich i que vés a saber quina part va dir ell i quina part se la van inventar, sinó també fins i tot amb l'autòpsia del policia mort.
5: L'autòpsia és clau per entendre el desenvolupament i el final del cas i, a més, l'alteració de la prova i les barbaritats policials que es van fer. S'entén molt ràpid. El cadàver de l'Angües, del policia mort, queda ingressat a l'Hospital Clínic on és traslladat d'urgència a veure si el poden salvar la vida. Els metges, quan entra al cos, l'únic que poden fer és certificar la mort i signen un paper, que és el que s'ha de fer en aquests casos, quan entra un cadàver producte d'un fet mort d'una forma fet violent, un tiroteig, passis al anatòmic forense. En aquella època l'anatòmic forense estava als baixos de l'Hospital Clínic, per tant el cadàver va haver de baixar només unes plantes i allà se li havia de fer l'autòpsia, que és el lloc
0: que és el lloc es habitual.
5: Avui en dia a la Ciutat de la Justícia, aquí a Barcelona. La policia fa un ofici dirigit al jutge i escolti, dongui'm el cadàver, me'l vull emportar a la comissaria de Granados i allà ja li faré l'autòpsia. La pregunta és per què?
0: Clar.
5: Per què? Escolti, faci l'autòpsia i després si vol el cadàver per fer-li una vetlla ja li donem. Sí. El cadàver per autorització judicial es trasllada a Enric Granados i allà, segons el que jo investigo en el llibre, a través d'un testimoni clau que estava present a l'autòpsia, un mosso d'autòpsia, l'examen mèdic del cos es fa dins d'una caixa de difunts, la qual cosa ja és irregular. La comissaria és una comissaria petita, evidentment que és un espai que no està preparat parat.
0: És una comissaria que ara es dedica bàsicament a l'expedició documents d'identitat.
5: Un espai, exacte. Un espai que no està preparat per examinar un cadàver i el resultat de l'autòpsia és que en el cos només hi havia 3 trets quan, atenció, els metges que una estona abans, unes hores abans havien certificat la mort de l'inspector en el clínic, recorden que com a mínim en el cos hi havia 5 impactes de bala. 5 impactes de bala vol dir que sobre el cos d'Angües hi van anar a parar projectils que van sortir de diverses pistoles. Per què? Perquè la mateixa policia diu que el Salvador va disparar 4 vegades, 3 impactant en el cos del policia, i la quarta, aquella bala que hem dit abans, famosa de l'escala. Per tant, com a mínim, tenim dues bales
0: que no són de...
5: que no són de la pistola.
0: Comptant amb que aquestes hagin anat, però...
5: Per tant, a partir d'aquí, sobre un dubte tan evident i tan raonable, que l'únic que podia portar a concloure els militars i jutges que van veure el cas és aquell precepte famós, aquell allà indubio pro reo.
0: Sí, cas de dubte a favor del
5: que... No pots condemnar... Jo sempre dic el mateix, Salvador Puig Antich era innocent, no. Home, un nano que va amb dos pistoles pel carrer, revolucionari, que sap de què va, no era innocent. Era culpable del que el van condemnar? Evidentment que no, perquè, com veiem, l'autòpsia, l'interrogatori de 8 folis que ell era impossible de fer, etc etc, tot és un procés viciat, conduït, això, a eliminar les sospites sobre la intervenció de la policia. Aquella mala intervenció policial, no, escolti, aquí hi ha hagut un assassí, des del primer moment assassino, l'hem de condemnar.
0: El procés tot va molt ràpid. Sí. A partir del moment en què ell torna de l'Hospital Clínic cap a la Model, tot es desencadena i volen jutjar-lo a tota velocitat. Sí. I, a més, un consell de guerra, diguéssim. Ja es veu venir gairebé des del primer moment que allò té molt mal aspecte?
5: Es veu a venir, i els advocats joves també, l'Oriol Arau i en Francesc Caminal, que acabaven d'obrir despatx a Barcelona, veuen que anirà mal dades i per això fan el pas de posar-se en mans o de buscar un advocat de prestigi, que si no aconseguim afablir la justícia militar amb el dret i amb la raó del dret, doncs a veure si un advocat ben vist pel règim, com era en Francesc Condomines, aconsegueix el propòsit de treure el Salvador de la pena de mort que pràcticament ja es donava per segura. Hi ha una anècdota preciosa amb el Condomines que l'honora. L'any 37, en plena revolució aquí a Barcelona, mig de la guerra, se'l va posar en un d'aquests camions que anava cap a la Rabassada a executar la gent per com es feia aleshores, de forma brutal. Algú el reconeix i diu, no, aquest no, i el fa baixar. I després ell, al cap dels anys, accepta portar la defensa d'un noi que era hereu, ideològicament, d'aquells que van estar a punt d'executar-lo ell. És a dir, d'un punt de vista humà i professional, això és una manera d'actuar que l'honora, i va fer realment una feina extraordinària, amb tot d'elements de prova que va posar damunt de la taula per salvar el Salvador, però va ser impossible, pel que deies tu, perquè anaven a matar-lo i el van matar.

0: les setmanes prèvies a l'execució de Puig Antic no hi va haver mobilitzacions importants en demanda de l'indult. Els partits polítics de l'època van preferir no comprometre la imminent sortida de la clandestinitat. Qui sí que va alçar la veu va ser l'advocat suís Christian Grobet, que va assistir al Consell de Guerra com a observador internacional i en representació de la Comissió Internacional de Juristes, un organisme que actuava per delegació de les Nacions Unides. El 10 de gener de 1974, l'endemà de fer-se pública la sentència, Grobet va convocar una conferència de premsa a Ginebra per donar a conèixer les irregularitats del cas a l'opinió pública mundial.
1: El procés de Barcelona s'inscriu incontestablement en la repressió ordenada per les autoritats espanyoles contra l'oposició que hi ha a l'interior del país. Les penes que s'han imposat als dos principals acusats són extremament severes. Pena de mort per Puig Antic i 30 anys de presó per Josep Lluís Pons Llobet per la seva participació en un atracament. Tenen com a objectiu manifest el de l'exemplaritat. Vistes les circumstàncies en què el policia Francisco Anguas va resultar mort, s'haurien d'haver admès circumstàncies atenuants per Antic, que en cap cas va actuar amb premeditació. Malgrat el bon desenvolupament dels debats, és incontestable que certs drets elementals de la defensa han estat violats, sobretot pel que fa a les proves descartades abans del judici i el refús a admetre alguns pèrits. Ara no hi ha cap possibilitat de fer marxa enrere en el procés, que ha estat tenyit d'irregularitats. I ara el tema queda només a la discreció del cap d'estat, per si creu que ha d'aplicar una mesura de gràcia.
2: En guàrdia.
0: Irregularitats, i a més el més bèstia és cap a què van aquestes irregularitats, cap a la mort de sí. Puig Antic. Suposo que això que comentàvem, no? Com ho vivia ell, això dins de la Model, i com es vivia?
3: Dins de la presó vius en funció del que t'arriba de fora, és clar. Això en la seva circumstància i amb totes, els presos, el nexe que poden tenir amb l'exterior és fonamental. Ell el que sempre s'ha explicat és que hi ha un moment on ja es veu executat, que és la famosa, el cas de la mort de Carrero Blanco, de l'atemptat d'ETA contra Carrero Blanco.
0: El 20 de desembre del 73.
3: Sí. Ell sempre ho havia vist difícil, però amb esperança. Però des del partit d'aquell moment ell entén que la cosa és irremeiable. És realment un dels elements que va acabar condicionant aquell gest de duresa, perquè molt important, l'execució del Puig Antic acaba sent una decisió política presa en un Consell de Ministres constituït com a última instància jurídica, per això se'ls hi pot demanar ara en democràcia responsabilitat, però és una decisió política, allò que dèiem, apertura o apretura? Apretura, i un dels elements que va comptar en aquesta decisió, evidentment, va ser la mort de Carrero Blanco, però ho hem de veure també des d'un punt de vista més global, d'aquestes tensions dins el règim.
4: Sí, perquè més enllà de les diferències que pogués tenir el Mil amb els partits polítics de l'oposició clandestina, el cert és que no van estar al nivell de veure que havien de fer com sigui, malgrat les moltes distàncies que hi havia amb ells i dificultats, havien de lluitar perquè no se l'executeix aquí els propis persones que formaven part d'aquestes organitzacions clandestines que volien sortir a la democràcia reconeixen que l'oposició clandestina va fer poc per càlculs polítics, pel que sigui, no? I tampoc perquè, a excepció, diguem, de nuclis universitaris, nuclis joves, algun nucli obrers i altres grups armats que hi havia aquells anys, és que hem de recordar que fins i tot hi havia el grup d'acció carlista armats, i comunistes, i nacionalistes, i en fi, de tot, no? És a dir, dins d'aquesta pressió, doncs, no hi va haver una mobilització general per intentar defensar que no se l'executés.
3: La inacció de l'Assemblea de Catalunya i del que representa, PSOE, etc., jo crec que és una espina clavada avui en dia encara amb la classe política catalana d'aquest país, allò, un mal de consciència no van donar el pas endavant. El Mil duia armes, l'Assemblea de Catalunya hi havia enfocat, l'Assemblea de Catalunya el que representa, els partits, hi havia enfocat una sortida cap a una política diferent.
0: Però no entrar en molts detalls de com va anar l'execució, que és molt conegut i d'altra banda molt trist, les dues coses. Sí que hi ha algunes coses que xoquen. Una, per exemple, que fos executat amb garrot vil i no afusellat, perquè els consells de guerra habitualment afusellen. Encara és més cruel el garrot vil, no? Va haver alguna raó de fons amb això?
3: La legislació militar militar penal, el Codi de Justícia Militar diu que los condenados a muerte van a ser pasados por las armas, més clar l'aigua. L'última execució, la del Chiqui a Barcelona, a Collserola, és amb un pilot d'afusellament format per guàrdies civils voluntaris. Jo crec que hi ha una raó d'ordre públic, és a dir, no el traiem de la model, que allà ho tenim controlat, i després un missatge encara afegit en aquella idea de l'apertura, és a dir...
4: De l'exemplaritat, que sí.
3: Som tan durs i el nostre règim és tan fort que fem servir aquest sistema tan bèstia per executar el Salvador Puig Antic i a la vegada us enviem un missatge...
0: I el Heinz Sess.
3: I el Heinz, no l'oblidem. Sí. Enviem un missatge a la societat de que el règim no li tremola la mà per fer servir aquest sistema. O sigui, us agarrotem també una mica...
4: Que més enllà de la decrepitud del dictador, sí, que era evident, hi havia relleus. Hi havia, estaven volent donar aquesta imatge.
3: Sí, el règim era fort per seguir endavant.
0: I l'altra qüestió és la repercussió, i amb això haurem d'acabar, però la repercussió tant a la societat catalana com internacional. Ja hem vist que el paper de l'Assemblea i d'altres va ser bastant galdós.

0: Menta la policia aquest nom, eh?
1: Jordi Panyella, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
2: Gràcies,
1: Jordi Panyella és l'autor del llibre Salvador Puig Antic, que has obert la revisió definitiva del procés d'Angle Editorial, que em sembla que és un llibre, ho dic sincerament, molt recomanable i que val la pena per qui vulgui entrar en això. La feina que ha fet en Panyella d'investigació és una feina molt encomiable. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Josep Maria Soler Sabater, suposo que, i disculpa la pregunta personal, devia ser un xoc brutal amb respecte a la relació que tu tenies, per exemple, amb el teu cosí Oriol,
0: sí,
1: no?
0: Sí. Home, és allò, no?, de que va sacsejar tothom, però algunes persones molt més. És un tema que deixa allò que diuen els clàssics, no?, una ferida profunda que mai es cura, una cicatriu, doncs... Sí, la tens present.
1: Això és La Guàrdia.
3: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Radkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
4: I amb les veus de Marc Lobato, Bet Verdagí i Marta Bobet.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Ana Alfonso. Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats.

0: Visats a les platges, als boscos o en polígons industrials. L'atenció social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió de la crisi que està fent el govern espanyol.
1: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores, para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen, pero lo demás hay que sacarlo.
2: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí. Esto va para la península. Aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
0: Pedro Sánchez reapareixerà públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc per la ciutat autònoma de 165 milions d'euros. Més notícies, Carola Gil.
3: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts pel Departament d'Educació. La convocatòria de vaga ja el primer dia de curs i l'errada en les proves PISA.
0: L'augment del preu del gas complica les reserves europees de cara als mesos de més fred. La guerra de l'Iran i la competència asiàtica han encarit els preus i això fa que les companyies no els surti a compte emmagatzemar gas. Les reserves a Europa estan al nivell més baix des del 2009, 20 punts percentuals per sota del que estableix la normativa comunitària. L'economista de la UPF, Isaac Valey, alerta que això s'acabarà notant a la factura.
4: El tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
3: Busquen una quinzena d'excursionistes desapareguts al Gran Canyó dels Estats Units després d'una riuada sobtada. Va passar dissabte a conseqüència de diverses tempestes. Les inundacions van destruir passarel·les i van obligar a evacuar una seixantena de persones. Els responsables del parc adverteixen que en les pròximes hores es podrien registrar noves tempestes intenses, fet que manté el risc de noves riuades sobtades.
0: L'expresident de Veneçuela, Nicolás Maduro, capturat al gener pels Estats Units, ha difós en les últimes hores al seu compte a la xarxa X imatges d'ell a la presó i apareix vestit amb xandall i fent el símbol de la victòria. Actualment Maduro és en una presó de Nova York a l'espera de ser jutjat per narcoterrorisme. Les fotos es difonen després de l'anunci del president Donald Trump que es quedarà amb una part del petroli de Veneçuela. Vilafranca del Penedès ha viscut aquest diumenge una diada castellera de Sant Fèlix extraordinària. Els castellers de Vilafranca han fet història en descarregar per primera vegada el Pilar de Nou.
3: Ha estat el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra. A la plaça de la Vila hi han coincidit les quatre colles castelleres més en forma del país. La colla vella dels Xiquets de Valls, la colla jove Xiquets de Tarragona, els castellers de Vilafranca i la colla joves Xiquets de Valls.
0: Esports, en la tercera jornada de la primera divisió de futbol s'han jugat el Celta 0, Atlètic Club 2 i el Depor 3, València 1. El Madrid ha guanyat 4-0 al Màlaga i se situa provisionalment líder pendent del Barça, que avui rep el Rayo a 8:45.
3: Un Barça que fitxarà el davanter brasiler Gabriel Jesús, provinent de l'Arsenal, per un preu al voltant dels 10 milions. El club blaugrana ho veu com una opció de mercat i el jugador agrada Flick.
0: Ha començat la Lliga Femenina de Futbol amb victòria del Barça contra el Tenerife, 5-0 al Johan Cruyff. El Badalona ha perdut contra l'Atlètic Club per 3-1.
3: Àlex Palou s'ha coronat campió de la IndyCar per cinquena vegada en la seva carrera i per quarta consecutiva. Ha quedat desè a la segona cursa del dia i en tenia prou amb quedar entre els 20 primers per aconseguir el títol.
0: I en ciclisme, Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta amb final al Port d'Aitana i referma el lideratge.
5: Fins aquí les notícies.
6: Molt bon dia, matiners, un cafè i a saltar del llit.
7: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: El dilluns 31 d'agost ja hi tornem a ser. Arrenquem la segona temporada del primer programa en directe de la Ràdio Catalunya. Som els matiners i esperem que hagueu tingut unes vacances fantàstiques, que hagueu descansat, que també hagueu desconnectat i, home, que ens hàgiu trobat a faltar una mica. Si us acabeu de despertar, heu de saber, ho heu de tenir en compte, que aquest dilluns la matinada es presenta fresca a l'interior i força fresca també al Pirineu, si bé la temperatura mínima pujarà 2 o 3 graus. En general, es baixarà dels 18 o 20 graus. A la costa, temperatures més altes, entre els 21 i els 25 graus, i temps assolellat aquest dilluns i tarda amb nuvolades al Pirineu. Moment de saludar-la, Lara García, molt bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia,
0: com
1: Xavi.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Com ha anat l'estiu?
1: Doncs fantàstic, hem recarregat piles i tornem amb més força, no?
0: Escolta, m'ho he dit una cosa, Lara García no ha parat de voltar per tot el món, perquè ens podries resumir una miqueta què has visitat aquest estiu.
1: Doncs mira, he anat a les Canàries, he anat a Canadà i a Sardenya.
0: Poc.
1: Poquet, res, una volteta.
0: I després escapadetes amb les amigues.
1: Escapadetes puntuals, no, n'hem fet de tot.
0: Escolta'm, i com comencem avui?
1: Doncs avui acomiadem l'agost amb aquesta cita de Josep Pla del Quadern Gris, que diu que al setembre el país agafa un aire tardoral i dolcíssim. L'aire queda net, la terra per espró i els cels incandescents de l'estiu esdevenen d'un blauet tendre.
0: Molta gent que segurament ens està escoltant ara mateix desitjant que baixin aquestes altíssimes temperatures que hem tingut al llarg de l'estiu. També aplaudiments, sisplau, per Marc Curado. Molt bon dia, Marc.
2: Bon dia, Canalies.
0: Com van anar les vacances?
2: Sempre van bé.
0: I sempre curtes.
2: Això sempre.
0: Tampoc has parat, eh?
2: Amb Lara García, sempre curtes i sempre diferents.
0: No et queixaràs, que tampoc has parat.
2: Gens.
0: Alguna cosa destacada, aquestes vacances?
2: Descansar el que els fills deixen.
0: Molt bé.
2: Que aquesta és altra cosa, altra variable important en la vida.
0: Aquestes són les vacances de veritat. I com tenim el sol aquest matí, Marc?
2: Avui a Manresa el sol sortirà a Canalies a les 7 i 17 minuts i el dia hi durarà exactament 13 hores i 11 minuts.
0: I home, per favor, també, Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Benvingut al programa novament.
3: Moltes gràcies.
0: Les teves vacances?
3: Estupendes.
0: Bé, també no hem parat, eh?
3: Sí, hem anat més a prop que Lara García, diguem-ne, que el mínim de 13 hores de vol que ha fet ella no ha sigut el meu, però vaja... Però
0: ha estat a la Vela Itàlia.
3: S'han aprofitat, exactament, a Itàlia vam estar.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, què passarà aquest primer programa d'aquesta quarta temporada, Maiol?
3: Doncs mira, reprenem amb forces, estarem a Ceuta, allà hi ha la Marta Viana, perquè fa un mes de l'entrada massiva de migrants i veure com respira la ciutat. També tindrem a Oriol Junqueras a la vora del matí, amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Els habituals del programa ja haureu sentit dos noms nous. També parlarem del temps i d'una realitat que haureu viscut aquest estiu si sou dels afortunats que tenen aire condicionat, que és que no hi ha operadors d'aire acondicionat. Això és molt important. Farem actualitat del cor, perquè l'estiu ha anat carregadet, i acabarem amb l'Àgora Esportiva, que avui ha partit del Barça.
0: Home, amb el Rayo, no?
3: Amb el Rayo, molt bé. Veig que has estudiat.
0: Si no estudiem malament, si no em suspenen. Gràcies, Maiol, fins ara. Bé, de fet, recordarem aquest estiu per moltíssimes coses, però sobretot per un fenomen que ens va deixar sense paraules.
4: Una cosa mai vista, no ho sé, mai vista. No me'n queden paraules per dir. Mai vista, una cosa mai vista.
0: Va ser l'eclipsi solar total que vam poder gaudir el 12 d'agost, també en directe aquí a Catalunya Ràdio. Va ser un fenomen històric a Catalunya perquè feia més d'un segle que no passava. Però, de fet, també recordarem aquest estiu per les altíssimes temperatures que hem tingut.
5: Calor, que em falta calor. Acosta't una mica, per favor.
0: Ai, de fet, al contrari del que canta la trova Kung Fu, més que faltar, la calor ens ha sobrat, per no dir que ens ha sobrepassat. I és que la frase més repetida aquest estiu ha estat: quina calor.

0: Per sort, hem de dir que tenim bones notícies per tots vosaltres, els oients més matiners de la ràdio. Avui ja tornem a ser aquí amb la brisa fresca que el país necessita.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts. Carola Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el moment que dormíem, Carola?
2: Doncs mira, des d'aquesta matinada, els usuaris de Google Maps dels Estats Units ja veuen el llac Ontario amb el nou nom, Llac Amèrica. El president nord-americà Donald Trump, que va rebatejar aquest espai fronterer amb el Canadà per decret la setmana passada, ha celebrat el canvi de nom a través de la seva xarxa social, com no. La nova denominació només és visible per als usuaris nord-americans. Al Canadà, el llac continua sent Ontario. I a la resta del món, doncs Google opta per una solució salomònica i mostra els dos noms. El canvi de nom s'emmarca en l'escalada de tensió comercial entre Washington i Ottawa i, de fet, tampoc és la primera vegada que Trump reescriu la geografia a cop de decret. A l'inici del seu segon mandat ja va convertir el Golf de Mèxic en el Golf d'Amèrica. Ara falta saber quin serà el seu pròxim accident geogràfic que passarà pel despatx oval. Bé, passa abans pel despatx oval que no pas pels llibres de geografia, eh?
0: Veurem quines... quina sorpresa, sí, quina cosa, quines trapelleries ens ha preparat el president Trump, que sempre acostumen a passar de matinada i sempre les acostumem a explicar en aquest programa.
2: Sí, sí.
0: Gràcies, Carola.
2: Distrets en té.
0: 5 del matí, 11 minuts. Avui el món serà un lloc millor per la iniciativa que han tirat endavant en un hospital de la Paz, a Bolívia. Andreu Merino.
3: Es tracta d'una iniciativa pensada per als nens i nenes malalts de càncer. Durant el seu tractament són acompanyats per un peluix de nom Roberto, que a més de ser una joguina, també és un recurs que l'equip mèdic utilitza per explicar als infants quins seran els propers passos del tractament i també els efectes que aquest tindrà sobre el seu cos. Tot plegat perquè el tràngol que han de passar sigui el menys hostil possible. Així explica l'origen de la idea, una de las responsables del proyecto, en declaraciones a la televisión boliviana.
4: Roberto nace a raíz de una relación que tenía especial, un peluche con una pacientita. Esta paciente empezó a tener una relación, como decía, especial, y lo que sucedió fue que le creó la magia, ella le puso el nombre de Roberto.
0: Las 5 y 12 minutos, tres buenas noticias para comenzar el matí. Ajuntaments i entitats locals de Catalunya han impulsat aquest estiu el projecte Brigada Jove per oferir feines d'estiu a joves d'entre 16 i 18 anys.
5: I és que no sempre és fàcil aconseguir la primera feina, no sé si recordeu la vostra primera quina edat, però vaja, això, 15-16 anys, la manca d'experiència professional i la minoria d'edat solen jugar en contra dels joves, per això aquest projecte ha ajudat a nois i noies a partir de 16 anys a trobar llocs de feina dins del seu municipi, com per exemple la Carla, que ha fet d'informadora ambiental a l'Estany de Banyoles.
6: És una feina privilegiada i molt bonic poder treballar a la natura. Qualsevol persona que veiem que té una conducta que no és permesa a l'estany, avisem, simplement informem.
5: O com el Pau, de 17 anys, que ha treballat a la consergeria de l'escola, on ell va estudiar.
7: La meva primera feina ha sigut de conserge amb la Teresa, que va ser la meva conserge quan jo estudiava en aquell col·legi. Tripar papers que s'havien de portar a cremar, muntar algun moble, moure taules i cadires per l'any que ve, ordenant les classes...
0: Descansar, no fer res, és una pràctica que hauríem d'incorporar a la nostra vida. Ot Serra.
8: És la recomanació de Jorge Mira, catedràtic d'electromagnetisme a la Universitat de Santiago de Compostela. Creu que vivim massa ràpid i que fa falta pausa per reflexionar amb tranquil·litat. En una entrevista al Diari de Girona, aquest investigador gallec diu que haver perdut el ritme lent ens fa perdre el contacte amb la realitat. Si el dia tingués dues hores més, Mira les dedicaria a contemplar els núvols o l'oceà tranquil·lament, diu, des d'una maca.
0: Mira, pràcticament ja pregant un quart de 6 del matí. Molt bon dia, matiners. Benvinguts al primer programa en directe de la Ràdio Catalunya. Acabem d'engegar la segona temporada dels matiners i per últim parlem que Itàlia multarà els vianants que travessin els carrers mirant el mòbil.
2: Això que sentia més la campanya que està fent el govern italià, que prepara un nou codi de circulació i es planteja multar amb 75 euros als vianants que travessin la calçada o caminin per la carretera fent servir el mòbil com si fossin zombis. L'objectiu és reduir els accidents provocats per les distraccions. La policia local del Sàsser, a Sardenya, es veu que ja fa anys que va decidir actuar contra els vianants distrets mentre escrivien missatges, miren un vídeo o estan en plena videotrucada. I les autoritats asseguren que han disminuït moltíssims els accidents provocats per aquests usuaris de smartphones zombis.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: I tal dia com avui, Elvis Presley feia l'últim concert al Canadà.
1: Era la tercera vegada que Presley actua fora dels Estats Units i això va marcar el final de la seva gira internacional. Va arribar en tren per despistar la premsa perquè el seu representant no volia que viatgés en avió. Va actuar davant de 26.000 persones, però amb la por que el públic es llancés a l'escenari, el concert va durar només 22 minuts. Al final va acabar passant, el públic va pujar a l'escenari en massa, però ell ja havia marxat i les entrades eren una ganga, $1.50. It's coming.

0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Moment als matiners de Catalunya Ràdio de repassar algunes de les dels sons, algunes de les històries que ens deixa el món de la tele. I precisament comencem ara parlant de l'home més fort de TV3, de Marc Ribas, que en el fons té un cor tou.
2: Molt bé. Sí. El presentador del programa Joc de Cartes d'Estiu es va emocionar en l'últim programa. D'aquesta manera tan emotiva es va referir als participants.
3: Va deixar-me dir-vos una cosa. Mira que n'he fet, de Jocs de Cartes, però feia molt de temps, molt, que no em trobava amb concursants que fossin com vosaltres. Crec que heu votat de forma justa, heu votat el que creieu, sense pensar ni en gustos personals ni en guanyar. Heu pensat en un criteri i un criteri professional. Crec que també heu pensat en el que es mereixia cada rival, és a dir, que heu sigut empàtics, la qual cosa també moltes vegades la trobem a faltar. I també heu sabut dedicar-vos al que ens hem de dedicar quan estem al voltant d'una taula, i no em refereixo a aquesta, sinó a les altres, que és gaudir del que hi tenim, compartir i riure. Només per això, moltes gràcies.
1: Oh, sí que es va emocionar, pobrisso, el Marc.
2: Que mono.
1: Bé, i aquí Pau, i després Glòria, perquè Paz Padilla ahir es va acomiadar de Telecinco, però just el dissabte feia una reflexió, vaja, bastant interessant, Marc.
4: Sí, l'humorista i actriu va demanar que, més enllà dels gustos televisius, és a dir, que un programa et pugui agradar més o menys, s'havien d'evitar els insults. Aquest va ser el moment de la conversa que va tenir amb el també humorista José Mayuste.
5: Yo digo, te puede gustar más o menos mi trabajo. Puede no hacer una crítica, no, pero no insultes.
6: No insultes gratuitamente.
5: Por ejemplo, en el caso que nos ha pasado es que aquí hay un equipo maravilloso,
6: claro,
5: que hace posible este milagro.
6: Claro.
5: Y que están aquí dando su esfuerzo. No deberíamos quedar callados los que leemos comentario como eso, o la prensa que hace ese tipo de cosas, y la gente de la calle debería decir algo, ¿no? Porque solo se escucha a los haters, no se escucha también la gente amable.
6: Bueno, si están ahí opiniones también de gente amable, ¿no? Yo creo que al final hay una mezcla de todo, pero como pasa siempre en la vida, lo malo se nota mucho más que lo bueno, ¿no?
1: És que ara estava recordant que José Mayuste crec que li va dir faig a la Ione Belar en algun moment de la seva vida, i que d'altres vegades s'ha quedat molt ample,
4: sí,
1: insultant,
4: sí, ara
1: les actituds polítiques.
4: Ara ho veus d'una altra manera.
1: M'encanta,
4: sí,
1: que...
4: Sí.
1: Que
2: escolta, tothom pot canviar.
1: Rectificar, em sorprèn
4: d'algú
1: que no para de fotre canya a través de les seves xarxes socials. Bé, per cert, també acabem parlant de Josep Pedrerol.
2: Sí, perquè el presentador del Xiringuito es va pronunciar de manera molt contundent sobre el president del Barça, Joan Laporta, i les estelades del Camp Nou.
7: Yo quiero una Catalunya abierta, plural, en una Cataluña que se encierre. Yo entiendo a aquellos que quieren poner fronteras en Cataluña. Yo no quiero poner fronteras. Yo apoyaba a Laporta y he apoyado a Laporta en lo que ha hecho, porque me ha parecido que era el presidente de todos los catalanes. Y ahora, en mi opinión, ya no lo es. Es el presidente de todos los culés. Y ahora es el presidente de los culés independentistas. Yo creo que lo puede rectificar Laporta, pero Laporta, yo ya Laporta, el presidente de una parte de los barcelonistas, una parte solo. Y me parece una pena, porque han votado a Laporta independentistas y no independentistas.
1: Vinga, va, 10 minuts, arribem a 6:15 del matí, fent els primers matiners d'aquesta segona temporada a Catalunya Ràdio. Una cosa que ens encanta, ja ho sabeu, és obrir la nostra revista del cor. I avui, alerta, perquè hem de parlar de Júlia Janeiro.
2: Júlia, no?
1: Júlia Janeiro, que és la filla de Jules, que és la filla de Jesulín Llobrique, evidentment de Jesulín Janeiro, i Maria José Campanario. De fet, durant anys s'ha mantingut allunyada del focus mediàtic, però ara diu que no descarta, alerta, participar en un reality.
2: Sí, ja fa mesos que veiem a Júlia Janeiro fer aparicions mediàtiques, i ara ha confessat a la premsa que deixa la porta oberta a sortir a la tele.
8: Oye, ¿y no te gustaría presentarte a un programa de cocina como, por ejemplo, tu padre?
9: Ay,
8: que lo hizo también súper bien.
9: Me encantaría, porque es que a mí me encanta cocinar, te lo juro. Uh-huh. Me encanta.
8: Bueno,
9: niña, ¿y qué era, dicho? Que sea lo que Dios quiera.
1: Molt simpàtica, eh? Júlia Janeiro ens donarà bons moments de tele. Aviso que serà així.
2: Per cert, que és una declaració que arriba en el seu màxim moment d'exposició, perquè recordem-ho també que aquestes últimes setmanes ha tingut un enfrontament amb Belén Esteban,
1: sí,
2: que la va acusar,
1: sí,
2: de ser una nepo baby, o sigui, una enxufada.
1: I alerta, qui també es convertirà en una estrella televisiva és la representant, home, de Xile, de Miss Mundo, no sé si l'heu vist. Ignacia Fernández ha sorprès el públic internacional amb la seva actuació musical al certamen. L'esteu sentint cantar, eh? És ella, eh? Repeteixo, Ignacia Fernández.
10: Por hoy,
1: És que em sembla meravellosa.
2: Està posseïda, és que està posseïda.
4: És com l'antítesi del cal que et ve quan et diuen
2: és el dimoni.
1: Està totalment posseïda, és que m'encanta, Marc.
4: Heu pogut sentir una actuació molt i molt poc habitual en una fase final d'un concurs de bellesa, i és que Ignacio Fernández, a banda de ser model, és vocalista de la banda de metal de Jesús i no ha volgut desaprofitar l'oportunitat de promocionar, esclar, el seu grup.
1: Vinga, va, 8 minuts, arribem a 5:45 del matí. Quins sons deixa la ràdio aquest matí? Ot Serra.
10: A Catalunya Ràdio divendres van presentar la temporada des del Camp Nou, aprofitant que se celebren 50 anys de la primera transmissió de futbol en català. Va ser un Barça a Les Palmes el 5 de setembre de 1976, amb Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona.
11: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip, disposada a observar com el Barça debuta amb la competició enfront d'un equip realment tècnic.
10: Des de llavors, Catalunya Ràdio ja no s'ha separat de l'esport i ha fet vibrar els aficionats de moltes disciplines esportives.
12: Han supegat Usain Bolt! Han supegat Bolt! Mare meva! Bolt estirat a terra! S'ha lesionat Usain Bolt!
13: Últims metres. Atenció, que Mireia pot aconseguir la medalla d'or. Atenció, Mireia, pel carrer número 5. Serà plata, serà or. Atenció, perquè s'ha ajustat. Ajustat Mireia Belmonte. Medalla d'or! Medalla d'or! Campiona olímpica Mireia Belmonte!
14: Ara mateix creua la línia d'arribada el pilot de McLaren, Lando Norris, i ara mateix guanya el títol de campió del món.
15: La bola que continua en posició d'Alberto Borregán. 2 segons, 1. Final! El Barça és campió d'Europa!
16: Atenció! Ja ha pres la pilota Tamudo a Toni. Quina balada, Tamudo retalla! Gol, gol, gol, gol, gol! Quin gol, quin gol, quin gol, quin gol! Murri, murri, murri! Murri, murri, murri! Està en murri, Tamudo! Quin gol, mare de Déu, senyor! Si no ho veig, no m'ho crec!
10: A l'estadi del Barça, la vicepresidenta del club, Helena Fort, va celebrar que l'agradaria s'omplís d'estelades durant el partit contra l'Atlètic Club. Va ser arran de la pallissa que la policia espanyola va clavar un jove culer durant un desplaçament del Barça a Elx.
17: Va ser un acte reivindicatiu, va ser un acte natural i va ser un acte amb molta força. És reclamar i recordar i garantir la llibertat de tot soci, de tot culer, de tot català poder portar una estelada i esperar que aquelles imatges no es tornin a repetir mai més.
0: Els matiners.
1: Una temporada més, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat.
18: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 31 d'agost, tornem de vacances amb les piles carregades i molt agraïts de tornar a acompanyar-vos. L'energia del sol a Verge ens convida a recuperar les rutines, posar ordre i reorganitzar el nostre dia a dia. Però no es tracta d'omplir l'agenda de cop. La clau és cuidar la nostra energia i recuperar els ritmes que ens fan bé a poc a poc. A més, el cel, Júpiter i Saturn fan bona connexió i ens donen una empenta per avançar amb il·lusió i seny aquest nou curs. Feliç setmana!
1: I l'ara, qui li diem anys i anys per molts anys?
2: Avui felicitem l'actor etern Richard Gere, en fa 77. També Teresa Lourdes Borrego Campos, més coneguda com Trelo Campos, també bufa espelmes, avui en fa 61. Són els mateixos anys que fa el presentador i productor televisiu Pablo Motos.
1: Mira'l, felicitats, home.
2: La mateixa la Terelo.
1: Jo també ho vaig pensar.
2: És fortíssim. I per últim, acabem felicitant el guitarrista, productor musical, cantautor, saxofonista, cantant, pianista, ofegaré, poeta. En resum, el músic Van Morrison bufa avui 81 espelmes.
1: I aquesta temporada, els matiners de Catalunya Ràdio els hi hem demanat, o els hi hem proposat a moltíssimes persones conegudes que ens despertin amb una cançó. Mireu qui tenim per aquí avui.
19: Bon dia, matiners.
0: Toni Cruanyes, periodista, presentador del TN i gendre de Catalunya.
19: Una cançó que em posa de molt bon humor i que l'hem escoltat molt a casa aquest estiu és la de la Ludwig Bank, dedicada a en Xavier, el tècnic de so. Em posa de bon humor i avui, especialment, que comencem molts a treballar, ho necessitarem. O sigui que tots els que estigueu llevats a aquesta hora, espero que això ajudi a passar el tràngol millor.
0: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dilluns 31 d'agost. Acabem d'engegar nova temporada a Catalunya Ràdio. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar atacs en les últimes hores.
1: Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. L'atac va provocar morts i ferits, tant entre les forces iranianes com entre la població civil. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània.
0: Ja fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: I milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat o en campaments improvisats, a les platges, als boscos o als polígons industrials. La tensió social va a l'alça i ahir hi va haver diverses manifestacions contra la gestió de la crisi que està fent el govern espanyol.
2: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto llamada procurando de hacer una regularización general.
3: Que esto no se queda aquí. Lo que ha venido aquí no se queda aquí. Esto va para la península. Aquí no se quieren quedar. Ahí se lo van a tragar allí.
0: Pedro Sánchez reapareixerà públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta.
1: Sí, una crisi que amenaça de condicionar el tram final de la legislatura. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc per Ceuta de 165 milions d'euros.
0: I a casa nostra, Educació presentarà avui les principals novetats del curs.
1: Un curs que començarà amb dos fronts oberts per al Departament d'Educació, la convocatòria de vaga, ja el primer dia de curs, i l'errada en les proves PISA. De moment ja sabem que el Departament incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve.
0: Avui ja funciona amb normalitat, però la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona va passar ahir 10 hores tallada.
1: Sí, va ser per una incidència en una catenària. El servei va estar interromput des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda. Els usuaris denunciaven falta d'informació.
4: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres. No ho sé, anàvem un mitjà de distància, crec. No ens han informat.
0: Aquesta matinada hem sabut que busquen una quinzena d'excursionistes desapareguts al Gran Canyón dels Estats Units després d'una riuada sobtada.
1: Va passar dissabte a conseqüència de diverses tempestes. Les inundacions van destruir passarel·les i van obligar a evacuar una seixantena de persones. Els responsables del parc adverteixen que en les pròximes hores es podrien registrar noves tempestes intenses, fet que manté el risc de riuades sobtades.
0: La policia suïssa continua investigant l'autoria i el mòbil del tiroteig que ahir va deixar un mort i 5 ferits en una festa rave en un hipòdrom a prop de Zúric.
1: No saben si hi ha un sol atacant o més d'un i estudien tres hipòtesis que explica el cap de la policia suïssa.
5: La primera hipòtesi és la d'un atac terrorista. La segona, un intent de massacre a trets. I la tercera hipòtesi és un acte criminal per raons que encara desconeixem, com podria ser una revenja.
1: Els tirotejos són molt infreqüents a Suïssa, malgrat que és un dels països d'Europa amb més armes per habitant.
0: I un apunt més d'internacional, investiguen les causes del naufragi d'un ferri ahir al nord de Xipre, que ha deixat almenys 8 morts i 17 desapareguts.
1: El capità i diversos tripulants han estat detinguts mentre s'aclareixen les causes del sinistre. A bord del ferri anaven 267 persones, la majoria de les quals han pogut ser rescatades.
0: I qui ha fet història?
1: Els castellers de Vilafranca, que hi van protagonitzar una diada de Sant Fèlix extraordinària. Per primera vegada van descarregar el pilar de nou. Aquest va ser el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: 6:06 del matí, 4 minuts. Marc Corado, bon dia de nou.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia i benvinguda de nou.
7: Bon dia.
0: Amb la Maria i el Marc fem un repàs a les portades i als editorials dels diaris.
6: Avui amb Educació, Ceuta i Nicolás Maduro com a grans temes del dia. Educació posa el focus en l'acollida i el suport als directors i titula l'Ara, un curs que començarà amb 1.100 docents més i restriccions a la IA. És l'obertura d'avui de La Vanguardia. El periòdic opta, però, per un prisma diferent i obre edició explicant que el llibre guanya terreny a les pantalles a les escoles.
7: A la premsa de Madrid, en canvi, ulls posats a Ceuta. Els serveis d'intel·ligència avisen de noves accions contra Ceuta i Melilla, titula El País. El desastre de Ceuta aguditza l'enfonsament de Sánchez, diu El Mundo, que ofereix una enquesta electoral.
6: Una foto que coincideix avui als diaris, tant de Barcelona com de Madrid, és la de Nicolás Maduro. Se'l veu dret amb un xandall grisós i fent el senyal de victòria amb totes dues mans. Al peu de foto a La Vanguardia, per exemple, Maduro des de la presó. Dos punts, estem ferms.
7: Això en un dia de castells de portada. Al periòdico hi veiem també la gran foto de portada i llegim un castell per a la història a Vilafranca.
0: Dos quarts de sis del matí, 5 minuts pel que fa als articles d'opinió avui Ceuta i segueix tenint un paper destacat.
7: El periodista Antoni Bassas explica a l'Ara que ha estat un mes horribilis per al govern espanyol i que ha estat nul en detecció i anticipació aquest govern.
6: I afegeix que ha estat increïblement lent i maldestre en la gestió amb Sánchez de vacances i la ministra de Defensa i el d'Interior contradient-se.
7: A El Periódico, el diplomàtic Jorge Díez Cayar es mostra indignat per la taviesa del govern espanyol amb el Marroc.
6: Assegura que sembla que li fa por, malgrat que Espanya és, diu, més forta que el veí a la UITA.
7: Mentrestant, el politòleg Manuel Mostaza es pregunta si la crisi de Ceuta és el principi de la fi de Sánchez.
6: En un article a El Mundo, Mostaza assegura que, en un país que considera que la immigració descontrolada és un problema, el més probable és que la crisi migratòria acabi tenint conseqüències electorals pel president espanyol.
7: Canviant de tema, El País dedica l'editorial a l'acord perquè els Estats Units controli un 22% del petroli a Venezuela, que titlla d'insòlit.
6: Assegura que Trump es vol fer l'amo del país i critica que les negociacions per assolir el pacte han estat opaques.
7: Per la seva part, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, reflexiona sobre la intel·ligència artificial que de vegades diu ens domina.
6: Celebra que la Generalitat hagi elaborat un document per controlar l'ús de la IA a les escoles i diu que cal controlar aquesta tecnologia, però lamenta que queda molt per fer i que anem tard.
0: I una temporada més. Saludo la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia.
8: Molt bon dia, què tal?
0: Com han anat les vacances?
8: Bé, molt
0: una
8: bé.
0: Una cara de relaxada, bé. De desconnectada.
8: Sí, sí.
0: Que és una meravella.
8: No?
0: Dimecres, ja t'ho dic ara. Dimecres.
8: Fa 4 dies que treballo, encara em dura.
0: Veurem, ho anirem comprovant.
8: Et recordo que el dilluns és el meu dia a top.
0: És cert, és cert. Veurem com estàs el divendres, doncs. Vinga. Amb la Sílvia Solanes, com sempre, repassem la premsa digital. Qui ha guanyat a la Festa Major de Granollers?
8: Doncs la colla dels blaus. La Maria acaba de marxar, és blava.
0: Home, mira.
8: Amb ella.
0: Veus?
8: Demà. Tot i perdre les proves de competició per 8 a 5, els blaus s'han imposat als blancs amb el lema El món al país de les meravelles, que ha guiat la colla durant 9 dies de festa. Ho recull la portada del 9-9.
0: Ha quedat a mig fer.
8: Doncs el Parc Infantil de Banyoles, el que havia de ser, de fet, ha de ser el més ambiciós de la ciutat. Segons llegim el Diari de Girona, les obres es van aturar a finals de maig perquè l'empresa que les feia hi va renunciar. L'Ajuntament ha hagut de buscar ara una altra empresa, correcuita, i si tot va bé, la idea és que reprenguin les obres aquest setembre perquè el parc sigui una realitat a finals d'any.
0: Que no hi havia encara?
8: Doncs un bar queer català a Barcelona.
0: Ah,
8: llegim el periòdico que se n'ha obert una a Sant Antoni, es diu Mercès, en una picada d'ullet el nom anglosaxó de Macy's.
0: Ah.
8: La idea és un bar modern, adaptat a la cultura catalana i no només a la música que hi soni, sinó també tenen al cap recuperar begudes i combinats tradicionals de Catalunya. Tot ha sortit de les festes itinerants de Liol Iol.
0: Doncs escolta'm, ho celebrem. I potser recordareu aquest anunci.
9: Busque, compare y se encuentra algo mejor,
0: cómprelo. Clar.
8: Doncs és de la històrica fàbrica, tenim una data.
0: I dues. M'ho han recordat els meus pares ara quan he acabat de fer els 18 anys.
8: És de la històrica fàbrica de Segons Camp de Granollers, propietària de Colono Helena. Doncs bé, torna a ser notícia perquè torna a canviar de mans. El fabricant britànic McBride adquireix aquesta planta que estava a mans de Vestassi des de fa tot just un any. Ho explica el 9-9, que diu que l'operació es farà efectiva el 2027.
0: Doncs bé, ja passen 8 minuts a 6:15 del matí. Molts de vosaltres també ho estàvem comentant a l'inici del programa. Haureu detectat aquesta davallada de les temperatures. Marc, quin dia ens espera avui?
6: Doncs sí, aquest darrer dia d'agost ens portarà estabilitat, també calor moderada. Si bé a la zona de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, la calor sí que serà intensa. Per tant, si sou allà, sapigueu que tindreu temperatures màximes d'entre 32 a fins i tot 35 graus, tant a l'Ebre com també en algunes zones de Lleida. Temps plàcid i cel serè, amb nuvolades a tarda al Pirineu i també algun xàfecs al Ripollès.

Vinga, va, que els matiners és moment de repassar alguns apunts culturals per avui, 31 d'agost. Alerta, comencem amb un concert avui a Palau Solità i Plegamans, d'ells, dels Catarres.

Avui, Catarres, que actuen a l'Espai Barraques. És un concert gratuït que començarà a partir de les 8 del vespre. Encara és estiu i això també vol dir que encara estan en marxa algunes festes majors abans de tornar a començar la rutina. Per exemple, a Matadepera, avui a 2:15 del vespre, concert de jazz...

0: que celebra els 10 anys de trajectòria, farà aquest concert, i més tard, a les 10 de la nit, al passeig de les Rabassaires, ara sí, espectacle piromusical. Avui també, per cert, acaba la Festa Major de Sant Ramon.
1: Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad.
0: Durant tot el dia, l'orquestra Mongrins acompanyarà les diferents activitats que hi haurà, i a partir de les 6 de la tarda, alerta, concert i ball. I a Manresa, la banda Neon.

0: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
1: Maria, estàs preparada?
2: Preparada.
1: Avui estrena secció al programa,
2: sí.
1: Perquè a partir d'aquesta temporada tenim Dada Maria! 4 minuts, 3 quarts de 6 del matí. També us convidem a jugar a tots els oients que ara mateix ens esteu escoltant. Mentre esteu fent el cafè, tindreu temps de participar. Avui amb Marc Curado a la taula, també amb Lara Garcia. I, home, per favor, que torna el millor duet de la dada d'aquest programa, que és Sara Lía!
2: No!
1: Maria, explica'm.
2: Doncs va, aquest cap de setmana que Islàndia ha rebutjat en referèndum formar part de la Unió Europea una dada sobre aquest país insular, aquesta illa de l'oceà Atlàntic.
1: Buah. Comencem la dada, Maria, amb geografia,
2: Quants habitants per quilòmetre quadrat hi ha a la República d'Islàndia?
1: Poquets.
3: Hi ha poca gent, hi ha molt terreny, però sí, molt.
4: Tan dolenta amb això.
2: Sí.
1: A veure, Sara Elias.
3: Que deu ser molt exagerat.
1: Tornem a repetir la pregunta, per si de cas, Maria.
2: Quants habitants per quilòmetre quadrat hi ha a la República d'Islàndia?
1: Per quilòmetre quadrat,
3: sí, clar, és que imagina't, per quilòmetre. No ho sé.
1: Sis? No, a Sara Elias diu 3,17. Entre 3 i 4.
4: Jo dic 4 i mig.
1: A veure, per favor, a veure, entre 3, 4, digues 5, digues 7...
4: No, 4 i mig, i s'ha acabat.
1: Ai, Déu meu. Comencem la temporada meu, la Lara Garcia.
3: Rebel.
1: Quants habitants per quilòmetre quadrat hi ha a la República d'Islàndia?
2: La resposta... Us hi hem apropat bastant, eh?
1: Ens hi hem apropat, veus? Sí. Si és que tenim una intuació.
2: 4 persones per quilòmetre quadrat.
1: 4 persones, per tant, la dada Maiol se l'emporta.
2: No. Estaria entre dos,
1: no,
2: eh?
1: No, però clar, ens hi acostem nosaltres per sota.
2: Exacte.
4: Sí, home.
2: Sara Canalia, sí.
1: Sara Elias guanya l'actiu.
4: No!
1: Escolta'm, Lara, no pots començar...
4: No, això ho
1: veure,
4: jo.
1: Sempre
4: no,
1: ho fem
4: no,
1: per
4: no.
1: sota, sempre ho fem per sota.
4: Tu fas venir
1: dic...
4: bé.
1: No.
4: Tu fas venir bé cada dia.
1: Però a veure, com m'ho he de fer venir bé cada dia si
4: no,
1: nosaltres...
4: No, ja està. Jo faré trampes. Jo demà faig trampes. Et vinc avisant.
1: Explica'm-ho, Maria.
2: Són 400.000 habitants per una extensió de 100.000 quilòmetres. I, de fet, és el quart país de tot el món amb menys densitat de població, després de Mongòlia, Namíbia i també Austràlia. Ah. Això és perquè gran part del país, a Islàndia, està cobert per camps de lava, glaciars, muntanyes, roques i també, òbviament, perquè el clima és extrem. Penseu que hi fa tant de fred que no hi ha ni formigues perquè no hi sobreviuen.
3: Imagina't. La
1: pobra formiga
3: no pot viure.
2: Imagina't.
1: Gràcies, Maria.
2: A tu.
1: Que vagi bé. Per cert, avui engega la quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell i és un bon moment per recordar la conversa que l'Ostrell va tenir precisament amb en Santi Carreras al programa Dies de Ràdio d'aquesta casa. El Carreras li va recordar que era molt jove i, aprofitant el moment, van conversar sobre el futur professional d'Ostrell. Alerta amb tot el que va afirmar.
5: Algú m'ha dit és que és fastigosament jove.
3: Però ja no, 34 anys faré ara al novembre.
5: Vols repassar tota la gent que està fent els matins a les ràdios? Quants anys té?
3: Mira, el Barça es va començar amb 34 anys a fer el matí.
5: Començar?
3: Jo vaig començar amb 20-33. Sí. És un any abans que el Barça, tampoc és tan...
5: I em penses estar 14, com a mínim? És una pregunta, eh? Però... El silenci radiofònic, ho sé. Però?
3: Jo no sé què vull, jo no penso. Jo arribo a un moment que ja no penso.
5: Per tant, no saps què vols ser quan siguis gran.
3: Mira, jo crec que no em dedicaré a això, quan sigui gran.
1: Crec que no em dedicaré a això quan sigui gran. Jo, el Roger, bon dia de nou.
6: Bon dia, doncs de moment avui sí que s'hi dedicarà, pel que em consta, però vaja...
1: Sí, perquè hem d'arrencar la quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio. Escolta'm, d'aquí 14 minuts.
6: Exactament.
1: Què ens heu preparat, Maiol, per aquest primer programa?
6: Doncs mira, anirem a Ceuta, on fa un mes que hi va haver aquesta entrada massiva de migrants, i avui llegim al País que els serveis secrets alerten que n'hi pot haver una de nova. Tenim la Marta Viana allà amb el José Antonio Rodríguez per explicar-nos de primera mà què hi està passant. També parlarem de l'obertura del curs polític. Tindrem Oriol Junqueras, el líder d'Esquerra Republicana, que és un dels actors clau d'aquesta arrencada de curs. Ahir Salvador Illa donava una entrevista al Periódico en què deia enviava diversos missatges als republicans i serà interessant sentir la resposta d'Oriol Junqueras al matí de Catalunya Ràdio. També rebrem a la regidora de la CUP, l'Asmi Roset, que és regidora a Mollà, que ha rebut molts atacs masclistes a les xarxes després de publicar un missatge, i parlarem del temps, de la calor que encara farà aquesta tardor, de si hi haurà moltes pluges, i lligat amb això d'una cosa que us haureu trobat si teniu la sort de tenir aire condicionat, que és que no hi ha instal·ladors d'aire.
1: El meu instal·lador m'ha dit que vindrà a final de setembre.
6: Sempre passa que si se t'espatlla l'aire a l'estiu, i aquest estiu encara més, us heu hagut d'esperar. Parlarem d'això, també tindrem secció del Cor amb la Laura Fagavé, carregadeta, i tertúlia esportiva amb una anomalia, que és que serà una prèvia. Poques vegades el Barça juga en dilluns, doncs avui, per començar la temporada, el Barça juga aquest vespre contra el Rayo, i tindrem Àgua Esportiva amb Carme Barceló, Leia Tudel, Joel Díaz i Ramon Besa. Tot això i moltes sorpreses i moltes novetats per arrencar aquesta quarta temporada. No us perdeu ni un segon d'Antena.
1: Començarà el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell a partir de les 6 del matí, i a partir d'ara mateix 93207474. Tots els oients que tingueu ganes de parlar amb tots nosaltres, que escolta'm, he de dir-te, Maiol, per cert, que el dia de la presentació de la temporada va haver-hi molts oients que em van dir t'escoltem cada dia a les 6 del matí, però mai et truquem a les 6 menys 10, en aquest cas. Per tant, fem des d'aquí una crida a tots els oients que ens estan escoltant ara, que ens expliquin com els hi han anat les vacances.
6: Doncs truqueu, ja que matineu, com a mínim sortiu a la ràdio i ens saludem entre tots. Hem de fer una petita família, tots els que matinem a aquesta hora.
1: Així és, vinga, va, que esperem les vostres trucades al 93207474.
0: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalies. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Eh? Ei, mama, què tal?
8: Ja heu tornat a començar el programa normal?
7: Què vols dir normal?
8: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
7: Ah, no.
8: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
7: Mama,
8: de quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
7: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
8: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
7: Ah, sí? En Joel Díaz? Està...
8: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
7: Ah, no? Què vols dir, que és massa?
0: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
9: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
10: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
11: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
12: Els transportistes no volen sentir a parlar.
11: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
9: Catalunya Migdia.
0: Cada dia a les 2.
10: I a partir de les 3...
0: L'espai de reflexió
10: a la tertúlia.
13: Ja t'ho vaig explicar.
11: Si has comès una falta, has de pagar-me.
9: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
14: Torna al Catalunya Nit.
15: Tornem, però amb un horari nou.
14: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
9: Catalunya Nit.
15: Un informatiu en profunditat.
14: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
9: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
14: Amb horari nou.
15: De 9 del vespre a 11 de la nit.
14: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
16: Com vas camuflar la intenció?
17: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
9: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
17: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
18: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
19: Entendre és obrir els ulls.
20: Obrir la ment.
19: Obrir la ment.
20: Obrir la ment.
18: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: A Catalunya Ràdio, els matiners.
21: Els matiners.
0: Amb Xavi Canalies.

0: Els matiners. El despertador que desperta els altres despertadors. Amb Xavi Canalies. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Vinga, va, que amb només 5 minuts arribem ja a les 6 del matí, estrenant precisament avui, 31 d'agost, a Catalunya Ràdio, una nova temporada. D'aquí uns moments, evidentment, saludo a Ricard Ostrell, que em consta que ja corre per aquí. Abans, per això, home, Eloi Cordomí, molt bon dia.
2: Bon dia, bona hora.

0: amb algunes coses, no? Amb un nen a casa, que això també a vegades és...
1: Però si és un tros de pa al teu fill, Eloi, per favor.
0: És un tros de pa quan vol, i tant.
1: Escolta'm, de què em destacaries, què m'expliques d'aquest estiu? Que jo vull alguna coseta que segur que t'ha passat alguna cosa.
0: A veure, m'estàs preguntant que t'expliqui alguna anècdota relacionada amb la meva vida rural.
1: No, perdona, no? És que aquest estiu tot Catalunya m'estava dient necessitem les anècdotes d'Eloi Cordomí.
0: Saps? A mi m'han dit també algú. Mira, hi ha una cosa que em va passar, i a més té relació amb el temps que hem tingut, amb la calorada que hem tingut. Vaig marxar uns dies fora i vaig dir, ostres, mira, justament a principi de temporada, quan es comentava, i vaig dir, ostres, en previsió d'aquestes altes temperatures, deixaré el cotxe aparcat, perquè no el necessitava, aparcat sota un arbre perquè no li toqui tant el sol. I llavors el ramat de 10 cabretes que tinc a casa, que ja ho saps, que t'ho vaig explicar l'any passat, va decidir que seria una bona idea enfilar-se, utilitzar el cotxe per enfilar-s'hi i arribar a les branques i a les fulles més tendres que hi ha sota, que hi ha de la part més baixa de l'arbre.
1: No sé si dir-te quines cabres més malparides o quines cabres més intel·ligents que tens.
0: Quines cabres més cabrones.
1: Com et va quedar el cotxe, Eloi?
0: Home... Pues el tinc tot ratllat.
1: Un record
0: d'aquestes vacances i un record de les cabres que em durarà probablement de per vida el cotxe.
1: Però això no t'ha pensat, tu cobreix el seguro, això, o no?
0: No ho he provat encara.
1: Pregunta. Ho tens a tot risc o com ho tens?
0: Sí, però amb una franquícia d'aquest, no ho sé. Sí, és veritat, m'hauria de cobrir.
1: Clar, pregunta-ho.
0: Hauria de pagar la franquícia.
1: Com a desastre animal segur que t'ho cobreix, això, el seguro, home. Tinc cap dubte.
0: Desastre animal.
1: Vinga, anem-hi, Eloi, quin temps ens espera avui?
0: Et diré que no són meves, les cabres.
1: Ah, clar, perquè són... Bé, és igual, això ja m'aniràs informant. Doncs això...
0: A veure,
1: què...
0: Tenim una setmana càlida, tenim una setmana que es presenta càlida, eh? O sigui, l'estiu l'allargarem encara durant aquesta primera setmana de setembre. Avui sí que recularà un paral·lel la temperatura, màximes de 35 graus potser a Ponent, més de 30 a l'interior, per tant encara ambient suau. I res, 4 núvols baixos que poden formar la costa aquest matí, a la tarda algunes nuvolades, i el més important potser seran les nuvolades que hi haurà al voltant del Ripollès i comarques pròximes, que podrien deixar alguna tempesta aïllada. Només en aquesta zona, la resta, tranquil·litat, i en previsió això, que durant tot el que resta de setmana la temperatura vagi enfilant, i potser divendres tornarem a fregar els 40 graus en alguns llocs de les comarques de Ponent. Així que no s'acabi l'estiu.
1: Que no s'acabi, que s'acabi l'estiu, per favor, amb aquestes temperatures que hem tingut, que ja n'hi ha prou, Eloi. Què? Ah, mira què tinc per aquí, Ricard Ostrell, bon dia.
0: Ja està,
1: tenim aquí avui amb una camisa blanca, impolut, escolta'm, per començar temporada.
2: Sí, comencem temporada forts, a més avui.
1: I tant, avui a Muriel Junqueras, entre d'altres, al programa.
2: Una peça clau per saber si continuem estables o no a la Generalitat després d'aprovar pressupostos, i seguirem també pendents de Ceuta, perquè tenim la Marta Viana, i perquè sembla ser doncs, que avui, per exemple, el País explica que la intel·ligència espanyola ha avisat de possibles accions similars, com les que vam viure fa exactament un mes. Per tant, estarem pendents del que hi passi.
1: Molt bé, estimat Eloi, demà hi tornem. Cuida el cotxe i cuida les cabres.
0: Fins demà, adéu-siau.
1: Adéu.
2: Fins ara.
1: Escolta, m'ha anat bé, per ser les vacances o no?
2: Sí.
1: Sí, has descansat, molt. Has desconnectat.
2: I a tu, que tu no m'has explicat com t'han anat les vacances.
1: Jo bé, he tingut vacances millor, però escolta'm, sempre podem estar de remuntada, saps què vull dir-te?
2: Fas bona cara.
1: Sí, això és el més important. I amb ganes d'aquesta nova temporada de Catalunya Ràdio.
2: Ah, això sí.
1: Bon primer programa, estimat.
2: Fins ara.
1: Engega, doncs, la quarta temporada, el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 5 del matí. Que tingueu un molt bon dilluns, matiners. Fins demà.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? El saludem de nou al matí de Catalunya Ràdio en aquesta quarta temporada i en un dia d'agost. De fet, és l'últim dia d'agost, de sol i de calor. Eloi Gordomí, bon dia de nou.
1: Bon dia. Sí, amb sol, quatre nuvolets a prop de la costa aquest matí entre Barcelona i Tarragona i a la tarda previsió d'alguna tempesta tan sols al Pirineu Oriental, les comarques pròximes al Ripollès, amb temperatures altes i amb previsió que s'enfilin més la resta de la setmana.
0: Com dèiem, avui arrenquem aquesta quarta temporada d'aquesta etapa del matí de Catalunya Ràdio i ho farem amb un ull posat a Ceuta. Fa un mes exacte de l'entrada massiva d'immigrants, la crisi humanitària és encara lluny de resoldre's i de seguida hi anirem també en directe amb l'enviada especial del matí de Catalunya Ràdio, Marta Viana.
2: Un mes després són milers les persones que segueixen dormint a la platja del Trampolín, però també

0: Ho fan pels carrers, pels boscos i pels polígons de la ciutat. Ho fan amb unes condicions infrahumanes mentre els veïns cada vegada estan més farts i demanen la dimissió del delegat del govern espanyol a Ceuta.
1: I per cert que avui el diari El País explica que la intel·ligència espanyola ha avisat de possibles accions similars contra Ceuta i Melilla. Això en els propers mesos. Els agents també descarten que l'entorn del rei Mohamed IV planegés l'assalt de finals de juliol. Avui, després de tot l'agost en silenci, sentirem també per primer cop Pedro Sánchez en una entrevista a una ràdio aquest matí a la cadena SER, i la sentirem i l'analitzarem també al matí de Catalunya Ràdio. I de l'arrencada a Catalunya, la carpeta més urgent ara mateix és l'ensenyament. A una setmana perquè arrenqui el curs, la vaga de mestres del primer dia continua convocada. Sara Cañete.
2: La consellera presenta avui les novetats per al curs que ve, amb el conflicte educatiu encara obert i l'error en les proves PISA, que també cueja. Veurem si el govern fa una proposta d'última hora per intentar desconvocar la vaga del 8 de setembre i si la consellera aporta nova informació que permeti aclarir l'errada de les proves PISA.
1: Tenim, consellera, a partir de 2:15, roda de premsa important per saber quins són els moviments que pugui fer el govern per desconvocar aquesta vaga, i també en temps d'agora, avui a les 9, ens acompanyarà el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. És el soci del govern que valorarà també la gestió de l'executiu en aquesta matèria o com veu, per exemple, el finançament. Aquesta setmana és una setmana important. Hi ha convocada, per fi, la reunió del Ministeri amb les comunitats. I també pendents avui de l'Orient Mitjà. Després d'un mes de relativa calma, els Estats Units han tornat a atacar l'Iran, un bombardeig que ha estat contra una illa de Teheran, on Teheran, precisament, hi feia maniobres militars. La televisió iraniana ha llegit un comunicat de la Guàrdia Revolucionària anunciant que respondrien. Ha llançat diversos míssils contra Jordània que haurien estat interceptats. Una conseqüència també directa d'aquest conflicte. Les reserves de gas a Europa estan sota mínims. Això s'acabarà notant també a la factura i ho noten també ja les empreses. Isaac Balei és professor de la Pompeu Fabra.
3: Perquè no importa només que el gas sigui més car, sinó que el preu sigui incert. Per què? Perquè si tu ets una empresa i no tens clar els costos, diguem que tens un escenari més volàtil, més incert, això és un cost econòmic.
1: I parlant d'energia, us ho avancem també avui al matí de Catalunya Ràdio. Si a la tornada de l'estiu heu decidit posar-vos aire condicionat, heu de saber que la llista d'espera pot arribar, atenció, ara mateix, al mes i mig. Això per l'augment de demanda i la falta d'instal·ladors. Per tot plegat, també us sortirà més car.
4: A l'haver-hi menys mans i més demanda, doncs al final és la llei de l'oferta i la demanda. Els preus pugen perquè tot puja.
1: Ell és Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya. És un dels temes que abordarem també avui a l'Àgora. La calor i també els aires condicionats. I en esports, el Barça rep avui a 9:45 el Rayo Vallecano. Els de Flick obligats a guanyar si volen seguir líders a la Lliga.
5: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team and...
1: I un tècnic que diu que està satisfet amb el seu equip, que té només 2 dies per tancar el mercat de fitxatges. Avui arriba a Barcelona l'últim reforç. És el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, per passar revisió mèdica. Tot això després d'una jornada de Sant Fèlix històrica. Amb els castellers de Vilafranca, que van descarregar per primer cop un pilar de nou en folre. Josep Almirall.
6: La millor diada castellera de tots els temps i la millor actuació als punts feta mai per una colla, els Verds. 16 aletes de gamma extra fetes per 4 colles, 4 aletes en castells de 10, primera vegada a la història que veiem descarregar el pilar de nou. I tot en només 4 hores d'emocions desfermades en una plaça de la vila de Vilafranca que ha vibrat com mai.
1: De seguida ho ampliarem també a l'informatiu del matí de Catalunya Ràdio. Nacimos.

0: benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 7 i avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio entrevistarem Oriol Junqueras, com dèiem, president d'Esquerra Republicana. Parlarem amb qui té la clau de l'estabilitat del govern català en aquests moments, és soci principal, i en un moment en què el partit també està redefinint la seva estratègia. Acaba de pactar aquests pressupostos amb Salvador Illa abans de l'estiu, busca recuperar aquesta centralitat, endureix també el discurs en seguretat i immigració, manté encara la porta oberta amb Junts, amb temes com el concert econòmic, i ha de decidir també quin és el futur de l'independentisme. Serà interessant saber, doncs, cap on anirà aquesta legislatura avui amb Oriol Junqueras. Serà un quart de deu amb l'anàlisi de Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llonch. Però abans ens actualitzarem amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Cecília Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
0: Ha fet un figurín al Soler, ho has vist o no?
3: Sí, menja pomes.
0: Que... menja pomes. És que aquesta setmana ho hem descobert.
2: El secret, només menjo pomes.
0: Només menges pomes.
2: És el secret.
0: Vigila, no et surti ara fulles com els pomers. Comencem parlant d'educació, perquè incorpora més de 1.800 professors als centres públics i 500 aules d'acollida per al nou curs, que comença dimarts de la setmana vinent.
2: En concret, 1.100 mestres i professors nous, 530 professionals per a l'escola inclusiva. Aquest augment de plantilla és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts pel Departament d'Educació. La convocatòria de vaga ja el primer dia de curs i, d'altra banda, l'errada en les proves PISA.
0: Sara Cañete.
4: Educació posa més efectius per reforçar l'escola inclusiva, per començar a baixar ràtios i per reduir la burocràcia als centres. Són mesures pactades al curs passat en part dels sindicats que ara es comencen a desplegar. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. És un augment de sou que surt d'aquest acord en part dels sindicats, però que els docents van rebutjar en una consulta a posteriori, i es pagaran les nits fora de casa amb 50 euros. Però el conflicte educatiu continua obert i, si no hi ha un gir d'última hora, els docents estan cridats a la vaga el primer dia de curs. La consellera Niubó compareix avui i veurem si hi ha novetats en aquest front i si pot aclarir també l'errada de les proves PISA i explicar per què pràcticament un de cada quatre alumnes que havien de fer les proves en va quedar exempt. Informa Sara Cañete pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs serà interessant saber si es prenen ja decisions i algú assumeix responsabilitats del que va passar amb PISA. I després també una altra pregunta que avui també ens farem. Hem tingut tot l'estiu. Fins ara què hem fet, sindicats i el Departament d'Educació, durant l'estiu? És ara que ens hem de reunir? O no hem tingut l'estiu per fer-ho? I una altra de les novetats del nou curs és que Educació posa les bases per com ha d'entrar la intel·ligència artificial a les escoles i als instituts. Després dels telèfons mòbils i les pantalles, aquest curs del departament es fixa en la intel·ligència artificial.
5: I demana als centres que elaborin una guia per concretar en quines matèries i amb quina finalitat volen incorporar l'ús d'aquesta eina. Proposa restringir-la per als alumnes de menys de 14 anys i estableix que cal una autorització de les famílies per als alumnes d'entre 14 i 18 anys. I en el treball de recerca la poden fer servir, diu, però que ho han de fer constar i ho han de documentar quin nus n'han fet.
0: De fet, Educació és una de les carpetes més calentes que té el govern d'Illa sobre la taula per engegar aquest curs polític.
2: El govern i els partits activen just avui tota la maquinària en un curs polític que inclourà com a mínim les eleccions municipals del maig.
6: Salvador Illa comença el curs amb els pressupostos a la butxaca, però amb deures que no va poder tancar el juliol. Vaga de docents la setmana que ve, trens que no funcionen i finançament gairebé a punt per passejar la taula del Consell de Ministres. Illa ja avisa de la crispació que pot marcar el nou curs.
7: Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran cap escrúpol en atacar Catalunya. I estem avasats.
6: Esquerra acollirà Illa per complir els acords signats, com també faran els comuns. Junts marcarà perfil d'oposició amb un ull posat en un possible retorn de Carles Puigdemont i amb l'altre en el discurs més dur contra Aliança, amb qui mesurarà forces a les municipals d'aquesta propera primavera. Raül Flores pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta és una de les carpetes que té el govern sobre la taula. L'altra gran carpeta d'aquest curs són les infraestructures. I prova d'això és que la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona va passar ahir 10 hores tallada per una incidència.
5: El servei, que ara ja funciona amb normalitat, va estar interromput de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda. DIF va oferir alternatives de mobilitat als passatgers mentre treballava per solucionar-ho, però els usuaris denunciaven un cop més falta d'informació a les andanes.
8: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres. No ho sé, anàvem un mitjà de distància, crec. No ho sé.
5: La incidència la va causar la falta de tensió elèctrica a la catenària i a la zona de la Sagrera.
0: Avui reobre també l'estació de Verdaguer, de la línia 4 del metro de Barcelona, després de gairebé 2 mesos tancada, en Hernández.
3: I feien obres per fer accessible l'intercanviador i en aquest temps els trens hi han passat però no s'hi han aturat. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5 que en l'últim any s'ha hagut de fer pel carrer. Mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bonpastor fins diumenge que ve. Anna Hernández, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Ministeri de Transports comença avui les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia A2 a Cervera. Uns treballs que arriben després que la primavera ja s'hagués d'actuar d'urgència pel mal estat de la via. Lleida, Júlia Albacar.
9: Les obres comencen este matí, s'allargaran durant un mes en un tram de 4 quilòmetres comprès entre Cervera i el límit amb la comarca de l'Anoia. Tindran un cost de 12 milions d'euros i es preveu rehabilitar l'asfalt d'un tram on ja es va haver d'actuar el març passat d'urgència perquè les pluges de l'hivern i les nevades van malmetre la via fins al punt que alguns vehicles es van accidentar pel mal estat del ferm. Les obres ara només es faran en sentit Lleida, mentre durin els treballs la via quedarà tallada al trànsit i els vehicles es desviaran per la calçada en sentit Barcelona. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Educació i infraestructures, dues carpetes que estarem pendents a aquest inici de curs. I després tenim el que està passant a Ceuta. Perquè un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc, milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat.
2: També hi ha molts migrants instal·lats en campaments improvisats a les platges, als boscos o als polígons industrials. La tensió social a Ceuta va a l'alça i ahir mateix hi va haver diverses manifestacions contra la gestió de la crisi que està fent el govern espanyol.
10: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general.
11: Que esto no se quede aquí. Lo que ha venido aquí no se queda aquí. Esto va para la península. Aquí no se quieren quedar. Ahí se lo van a tragar allí.
2: Pedro Sánchez reapareixerà públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà demà un pla de xoc per la ciutat autònoma de 165 milions d'euros.
0: Reapareixerà públicament, com dèiem, veurem què és el que passa i si condiciona també aquest tram final de la legislatura. I a banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts, demà, un pla de xoc per Ceuta d'aquests 165 milions d'euros que ens explicava el Francesc, Dani Santeja, a Madrid.
12: L'últim cop que vam sentir Sánchez va ser l'endemà del pas massiu a la frontera.
13: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
12: D'això fa un mes i la crisi és lluny de resoldre's, admeten a la Moncloa. Ara Sánchez intenta recuperar la iniciativa. Avui dona una entrevista a la ràdio i dijous compareix al Congrés. Abans, el Consell de Ministres aprovarà un rescat pel teixit econòmic de Ceuta i anunciarà a quins espais ubicarà els migrants per tramitar les seues expulsions. El PP reclama que s'acceleren.
14: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa espanyola.
12: Els populars volen fer de Ceuta un calvari per Sánchez i dimecres ja han convocat protestes davant de tots els ajuntaments d'Espanya. Des de Madrid, Dani Saideaja, per el Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart de set. En pla internacional, els Estats Units han atacat l'Iran en les darreres hores per primer cop en més d'un mes i després que Donald Trump anunciés que després de mig any de guerra la prioritat és asfixiar econòmicament el règim dels ayatolàs.
5: En concret, l'exèrcit nord-americà ha atacat l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran, on membres de la Guàrdia Revolucionària iraniana preparaven el llançament de coets i el desplegament de mines navals a l'estret d'Hormuz. L'atac hauria respost, hauria provocat morts i ferits entre les forces iranianes i la població civil. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. Segons l'exèrcit jordà, han interceptat tots els projectils.
0: I una conseqüència directa. L'augment del preu del gas deixa sota mínims les reserves europees de cara a l'hivern.
2: Sí, el conflicte a l'Orient Mitjà, però també la competència asiàtica, que compra combustible als mateixos mercats, han encarit els preus. Això fa que les energètiques no els surti a compte emmagatzemar gas.
15: Les reserves de gas a Europa estan al nivell més baix des del 2009, 20 punts percentuals per sota del que estableix la normativa comunitària. Brussel·les hi treu ferro. Els talls de subministrament són un escenari poc probable. Però l'economista de la Pompeu Fabra, Isaac Balei, alerta Catalunya Ràdio que tot plegat s'acabarà notant a la factura.
16: El tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
15: Alemanya és un dels països amb menys reserves de gas. Està molt millor a Espanya, que treu rèdit de la seva posició al mapa comprant-li gas a Algèria. Des de Barcelona, Núria Harp, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I us avancem també avui al Matí de Catalunya Ràdio. Hi ha més d'un mes d'espera per tenir aire condicionat a casa. La calor d'aquest estiu n'ha disparat la demanda i els instal·ladors de Catalunya no donen l'abast.
5: Les sol·licituds per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'any passat. Aquest increment de demanda s'hi suma a la falta d'instal·ladors que el sector arrossega des de fa anys. Tot plegat ha fet que el temps d'espera per instal·lar aires a les llars se situï aquest estiu entre 4 i 6 setmanes. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
17: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
5: El que també s'ha disparat arran de les altes temperatures són les vendes de ventiladors de sostre i de neveres. Joan Calvet és president del Gremi d'Electrodomèstics.
18: Sí que hi ha un increment important de ventilador de sostre, perquè és molt còmode, perquè no fa nosa, perquè no fa soroll. Sí que realment són les vendes d'aquest aparell, pràcticament s'han doblat. Treballem molts frigorífics. Aquí té un frigorífic de fa uns anys, aquests frigorífics no refreden, al final acaben canviant.
0: Avui en parlarem a l'Àgora i ens preguntarem també si tenir aire condicionat a casa és també una política d'esquerres. Des d'Aliança per la Pobresa Energètica recorden que no tothom es pot permetre climatitzar casa seva i avisa que els estius cada vegada són més complicats, precisament per les llars vulnerables. I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Maria Fernández Noguera, bon dia.
19: Bon dia.
0: La primera. Oh, oh, oh.

0: Fàstica de Figueres va tancar el vespre amb un balanç molt positiu, segons els organitzadors, i des del dijous més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà, l'orquestra Diversiones i aquests que sentim, els Locomia, el mític grup dance popular dels anys 80 i 90, han estat els encarregats de posar el punt final a l'edició d'aquest any des de l'escenari de la Rambla.
1: La segona.

0: Què és això?
1: Mira, escolta, escolta.
0: Visca els blaus.
1: Visca els blaus i visca els blancs, perquè aquesta que sentim
0: Granollers.
1: És la... Ah, exacte, és la Guimbada, és la cançó de la Festa Major de Granollers. I per què? Doncs perquè ahir la capital del Vallès Oriental va posar punt i final a la festa i van guanyar els blaus. Ho vam saber ahir, després de la mitjanit. És una festa que es basa en la participació ciutadana, un concurs entre dues colles, els blancs i els blaus, que van fent diverses proves. La prova estrella és el concurs de rajolers, en què es mira aviam quin rajoler, el blanc o el blau, fa més rajoles de manera artesanal en un temps determinat. La rajolada la van guanyar els blancs, però el conjunt de la festa va ser pels blaus.
0: I la tercera?
2: Ei, jo sóc el mèdic del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records.
1: Són dies de festes majors i, per tant, de concerts a l'aire lliure, com el dels Catarres, que avui actuen a Palau Solità i Plegamans. Actuen a l'Espai Barraques. És un concert gratuït que començarà a partir de les 8 del vespre.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia. El Barça es reforça amb el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, abans de rebre aquesta nit a quarts de 10 al Rayo Vallecano. Paga pel traspàs 10 milions d'euros més variables. El Madrid, que goleja el Màlaga per 4-0, debut amb golejada del Barça femení a la Lliga, 5-0 contra el Tenerife, i derrota del Badalona Women 3-1 al camp del Màlaga. Àlex Palou ha guanyat aquesta matinada per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
0: Avui és dilluns, 31 d'agost del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Júlia, amb 3,235 quilos a l'Hospital Universitari de Vic, i l'Aina, a un quart de dues de la matinada, a casa seva, a Girona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, atenció als pròxims dies, perquè es preveu una nova pujada de temperatures. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, de moment avui farà calor, però amb una calor moderada. Ara mateix, per exemple, tenim 12 graus a la Seu d'Urgell, aquí refrescat una mica, però ja n'hi ha 22 a Torredembarra, 23 a Sant Feliu de Guíxols. La previsió és que avui arribem entre 30 i 35 graus a bona part de les comarques de l'interior, i de cara a aquests pròxims dies, dijous, divendres, podríem arribar, a finals de setmana, als 39-40, als llocs més càlids. Avui amb un dia assolellat, una setmana que serà tranquil·la en general, amb alguns núvols baixos ara mateix a la costa, entre Barcelona i Tarragona, i amb previsió que a la tarda tinguem 4 ruixats, alguna tempesta, tan sols al Pirineu Oriental, bàsicament al Ripollès i a les comarques pròximes.
0: Ara són les 6:21.
4: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
1: No obrirem l'àgora anant fins a Ceuta per saber quina és la situació de les persones migrants que van entrar en territori espanyol fa un mes i que encara són a la ciutat autònoma. Ens ho explicarà l'enviada especial Marta Viana.
6: Tot seguit, entrevista a Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana de Catalunya.
1: A les 10 ens fixarem en el temps que ens espera durant les properes setmanes i mesos després d'un estiu molt calorós. En parlarem amb el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, i amb Eloi Cordomí.
6: I a les 11, secció de premsa del cor amb Laura Fa.
1: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I a aquesta hora obrim els satèl·lits. I avui que arrenquem temporada, ho fem anant allà on hi ha la notícia de l'estiu, la crisi migratòria a Ceuta. I tenim en directe el José Antonio Rodríguez a l'assistència tècnica amb la Marta Viana. Marta, què tal? Bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
0: On et trobes, Marta?
7: Mira, nosaltres som a la platja del Trampolín, mirant al mar Mediterrani, això és davant de l'estret de Gibraltar. Aquí encara és negra nit, el sol sortirà d'aquí un parell d'hores. Ara mateix només tenim els fanals que ens il·luminen. De tant en tant sí que podem sentir la sirena d'algun vaixell. I ara, llàstima que hem anat així ara una mica tard, però perquè podíem sentir l'oració en directe, perquè estem just al costat d'una mesquita. Aquesta platja, perquè us feu una idea, fa uns 500 metres. Nosaltres estem just al mig, entre els dos punts que habitualment doncs, hi ha l'assistència de Creu Roja. Tota la platja està plena de gent dormint. Hi ha moltes tendes de campanya, però també unes barraques improvisades que han fet doncs, amb palets de fusta, amb mantes, amb carpes, amb pals que van trobant pel carrer. Hi ha molta gent dormint. Davant nostre també hi tenim un arbre on a sota hi ha doncs, 5 persones dormint que estan embolicades amb manta perquè ara mateix doncs, la temperatura és força baixa i per tant dormir sobre la sorra doncs, també fa molt fred, i a l'altra banda sí que veiem doncs, 5 o 6 nois que estan amb una cadira de plàstic, que sí que estan desperts i estan parlant perquè ja no poden dormir més. Això, però, no té res a veure, de fet, amb el que passa durant tot el dia, perquè quan s'aixeca el dia, doncs aquí encara s'acumula moltíssima més gent, perquè és la gent que ve doncs, a demanar a menjar, una menjar que dona Creu Roja una vegada al dia en aquests dos punts d'assistència que us deia.
0: I la gent de Ceuta, ja has parlat, què és el que et diuen?
7: Doncs la gent està força cansada d'aquesta situació, hi ha molta hostilitat cada vegada és més gran contra els migrants, hi ha manifestacions diàries, avui també de fet n'hi ha una altra convocada a les 12, és cert que no tothom pensa el mateix, hi ha molta gent també que està volcada des de les associacions de veïns d'aquí de Ceuta i que estan ajudant, però realment aquesta no és la tònica general ni molt menys. Nosaltres també hem parlat amb el portaveu de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, que és el Rashid Esbihi. Nosaltres el vam entrevistar al Tarajal, que això és el punt fronterer, de fet, per on justament van entrar. Molts ho van fer per mar, però d'altres ho van fer per una porta que en aquell moment doncs, va quedar oberta. Ens deia això.
8: Per evitar una tragèdia humanitària y que se produjeran muertes por aplastamiento, estas puertas permanecieron abiertas porque mientras estuvieron cerradas, estas personas intentaron sortear esa verja y los muros, y los protocolos de control de masa establecen que hay que abrir una vía de escape para evitar precisamente muertes por aplastamiento.
7: Això és el que ens deia el Rashid, entre moltes altres coses. Això, una entrevista que podeu sentir sencera d'aquí una estona al matí de Catalunya Ràdio, una porta que, per cert, Ricard, continua oberta a dia d'avui per aquells migrants doncs, que volen tornar al Marroc de manera voluntària.
0: Avui serem al Tarajal, serem a Ceuta amb la Marta Viana per explicar el que hi passa en un dia també important, però després del que hem vist i ha passat durant tot l'estiu. Fins ara, Marta.
7: Adéu, fins ara.
0: I com sempre fem en aquest programa, però avui especialment ens preguntarem per què. Perquè, per exemple, encara hi ha milers de persones que van entrar procedents del Marroc ara fa un mes. Frederic Vincent, bon dia.
3: Què tal, bon dia. Recordem que la immensa majoria van marxar, però no tots. No està clar quants queden a Ceuta, com deia la Marta, però n'hi queden ben bé milers, malgrat que alguns dirigents han esperonat la possibilitat de fer-los fora per la via ràpida.
9: Toda persona que entre irregularmente en España será devuelta a Marruecos.
3: Això ho deia el ministre Álvarez. El problema és que això no és tan fàcil. La llei d'estrangeria diu que quan algú entra de manera irregular a Espanya, hi ha un màxim de 72 hores des que se l'intercepta fins que se'l fora. Fins que se'l fa fora. Si això s'allarga més de 72 hores, llavors se'l pot tancar en un centre d'internament durant 60 dies. Tot això per què? Doncs perquè, dit de pressa i malament, expulsar de cop un grup de persones no es pot fer. El Conveni Europeu de Drets Humans, que Espanya ha ratificat, diu literalment, estan prohibides les expulsions col·lectives d'estrangers.
10: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
3: Per tant, això no es pot fer. Cal fer-ho cas per cas. I, a més, hi ha excepcions. Si una persona demana asil, evidentment això s'ha de revisar. I en el cas dels menors, ara que Feijó parlava de menors, cal encara més garanties. Per exemple, cal garanties que, quan tornin al Marroc, en aquest cas, la seva família se'n pot fer càrrec.
11: No solo nos jugamos los derechos de las personas migrantes, nos estamos jugando el estado de derecho, nos estamos jugando nuestros propios derechos, nos estamos jugando nuestro estado de bienestar.
3: Així ens ho deia aquí el matí de Catalunya Ràdio la vocal del Poder Judicial, Enes Herreros. De fet, ara fa dos anys, el Suprem va renyar el govern espanyol per incomplir, ara fa cinc anys, el Suprem va renyar el govern espanyol per incomplir la llei retornant per la via ràpida 50 menors al Marroc. No només això, sinó que van haver-hi dos alts càrrecs que van quedar inhabilitades per aquesta qüestió. El que sí que es pot fer és expulsar els migrants que hagin comès un delicte. No fa pas massa, ho haureu vist, s'han fet fora de Ceuta quatre persones que van agredir policies, un jutge els va condemnar a la presó, però va substituir la presó per la deportació. I en tot això falta un element. Que és el Marroc. Ara fa dos anys un informe deia que Rabat només accepta el 8% de les expulsions dels seus ciutadans que emet la Unió Europea, un 8%. És a dir, són persones en situació irregular sobre les quals es decreta una expulsió, però el Marroc, per dir-ho d'alguna manera, es fa l'orni.
0: Són les 6:28.

0: I acabarem al punt de 6:45 del matí amb els esports amb Robert Prat. El Barça es reforça abans de jugar, com dèiem, contra el Rayo Vallecano.
1: Tanca el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, 29 anys, fins ara l'Arsenal en pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat.
0: Blaugranes que busca la tercera victòria consecutiva per conservar el lideratge a la Lliga.
1: A 10:15 davant el Rayo Vallecano, sense Gavi, que recupera del cop al Genoa, i Hansi Flick destaca la importància de l'equip.
2: El que importa és com juguem com a equip. No es tracta d'un jugador, dos jugadors. Quan els jugadors estan connectats, hi ha bon ambient.
0: Per cert, que el Madrid ha guanyat amb contundència al Màlaga.
1: Molta, 4-0 amb un Mourinho que no va respondre a les crítiques arbitrals del tècnic malagueny Juan Funes.
2: El que importa és com juguem com a equip.
1: Aquestes són les declaracions de Hansi Flick, que deia que el més important és l'esperit de l'equip. També a primera divisió, Deportivo 3, València 1, Celta 0, Atlètic Club 2, debut amb victòria del Barça a la Lliga Femenina de Futbol, 5-0 contra el Tenerife, derrota del Badalona Women al camp de l'Atlètic Club 3-1.
0: En punt 6:45. I comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a les 7:19, a Pinós, al Solsonès.
3: I es pondrà a les 8:29 del vespre.
0: I les temperatures a aquesta hora?
4: A Sabadell, 16 graus, a Vilanova i la Geltrú, 20, i a Gandesa, a aquesta hora, 19 graus.
0: Pel que fa al temps, la setmana comença amb un temps tranquil i força càlid. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui arribarem a temperatures de 30-33 graus a la majoria de comarques de l'interior, potser 35 a Ponent, amb un temps assolellat. Si bé la tarda podria formar-se algun ruixat o tempesta, al Pirineu Oriental, bàsicament Ripollès i comarques pròximes.
0: Tot això avui, que és 31 d'agost del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Esther Niubó.
6: La consellera d'Educació presenta avui les novetats del nou curs, marcat per la convocatòria de vaga de docents del primer dia. A aquesta hora ja sabem que el departament incorporarà més de 1.800 docents i 500 professionals d'atenció educativa.
0: Ceuta.
7: Milers d'emigrants hi continuen malvivint un mes després de l'entrada massiva. Demà el Consell de Ministres aprovarà un pla de xoc per la ciutat autònoma i dijous Pedro Sánchez reapareixerà públicament al Congrés per donar explicacions sobre la crisi humanitària que amenaça el darrer tram de la legislatura.
0: Una illa. A la illa de l'Arac.
6: Nou intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran. Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils d'aquesta illa, al sud de l'Iran, i va provocar morts i ferits. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània.
0: Aire condicionat.
7: Hi ha més d'un mes d'espera perquè te'l vinguin a instal·lar a casa. Aquest programa us avança que la calorada d'aquest estiu ha disparat la demanda un 30% respecte a l'any passat i els instal·ladors no donen a l'abast.
0: Abordarem també avui a l'Àgora a partir de les 9 del matí. I un altre nom del dia, Ripoll.
6: És un dels municipis que fan pagar l'entrada més cara als no empadronats per accedir a les piscines públiques. També us ho avança al matí. El síndic de Greuges de Catalunya ha rebut una vintena de queixes aquest estiu.
0: I què més ens deixa aquesta matinada a Brussel·les, Frederic?
8: Una data límit. Avui és l'últim dia perquè els governs de la Unió acabin les inversions i reformes que havien promès per poder rebre els fons de la Covid. És aquell fons que es va crear per ajudar els països a recuperar-se de la pandèmia i que, per tant, s'està acabant.
0: I amb què se'n va dormir als Estats Units?
8: Amb canvis a Apple. L'empresa de l'iPhone avui afronta l'últim dia de Tim Cook com a conseller delegat, abans que John Ternus agafi les regnes de la companyia. Per cert, que el relleu arriba abans d'un nou gran acte per presentar els nous iPhones i les altres novetats d'Apple el pròxim 9 de setembre.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
8: Amb dades econòmiques i no precisament positives. L'activitat a la indústria manufacturera del país ha perdut pistonada per segon mes consecutiu, són les dades del mes d'agost. Sí que és veritat que la baixada d'aquest mes ha estat menys marcada que la que hi va haver el mes de juliol.
0: Fet aquest repàs a la matinada amb Frederic Vincent, repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui centrada sobretot en aquesta tornada a l'escola que és d'aquí 8 dies.
9: Sí, Educació posa el focus en l'acollida i el suport als directors, titula l'Ara, un curs que començarà amb 1.100 docents més i restriccions a la IA, és l'obertura d'avui de l'avantguàrdia. El periòdic opta per un prisma diferent i obre edició explicant que el llibre guanya terreny a les pantalles a les escoles. A la premsa de Madrid, en canvi, ulls posats a Ceuta, els serveis d'intel·ligència avisen de noves accions contra Ceuta i Melilla, titula el País, el desastre de Ceuta aguditza l'enfonsament de Sánchez, diu El Mundo, que ofereix, per cert, una enquesta electoral. Una foto que coincideix als diaris tant de Barcelona com de Madrid és la de Nicolás Maduro, se'l veu dret, amb un xandall grisós i fent el senyal de victòria amb totes dues mans. Al peu de foto, a l'avantguàrdia, Maduro des de la presó, estem ferms. Això en un dia, Ricard, de castells de portada, El Periódico, i veiem també la gran foto de portada i llegim Un castell per la història a Vilafranca.
0: I què hi trobem precisament a la premsa comarcal, Ara Garcia?
10: A Valls, a l'Alt Camp, esperen que es desbloquegi de manera imminent la construcció de 300 nous habitatges al municipi. El diari de Tarragona explica que els plans porten més de 20 anys paralitzats perquè s'hi van trobar restes arqueològiques. Ara faran unes últimes excavacions que determinaran si és viable o no construir a la zona. El diari de Terrassa assegura que el Vallès Occidental és la comarca amb més focs declarats des del principi del 2026. Les dades de la Diputació de Barcelona mostren que s'han declarat 51 focs. La següent comarca amb més incendis ha estat el Baix Llobregat, amb 39, i completa el podi el Vallès Oriental, amb 33. I el 9-9 es fa ressò del malestar a Mollà pel vessament de restes animals i pudor al nucli urbà procedent d'un camió. L'escorxador d'on va sortir el material, Masia Tero, explica que es tracta d'un servei contractat per una altra empresa a qui li venen aquest material i que ja han denunciat els fets.
0: I fet el repàs a la premsa comarcal, que destaquem dels esports, Robert Prat.
1: El Barça reforça amb el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, abans de rebre aquesta nit a 2:15 al Rayo, paga pel traspàs 10 milions d'euros més variables, golejada del Madrid davant el Màlaga 4-0, debut també amb golejada del Barça femení, 5-0 a la Lliga contra el Tenerife, derrota del Badalona Women al camp del Màlaga 3-1, mentre que Àlex Palou guanya per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
0: Ara passen 5 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans, sobre la situació a Ceuta, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya.
12: Ara pot semblar impossible, però hi hagué un temps en què els estius eren una sequera de notícies. No ha estat el cas d'aquest mes d'agost trepidant marcat pels fets de Ceuta. Una crisi que ha posat en dubte la integritat territorial d'Espanya, que ha fet tremolar la solidaritat entre els països de l'espai Schengen i que podria ser el cop de gràcia definitiu que mati a l'acròbata Pedro Sánchez. Diria que els fets de Ceuta i el perill de futures invasions demogràfiques han ressonat en la decisió per la qual els islandesos no han volgut que el seu govern iniciï negociacions per entrar a la Unió Europea. Encarem, doncs, un futur on els països aniran cada dia més a la seva, amb les nacions molt recloses, i té pinta que augmentarà també la violència, ja sigui en forma de conflictes enquistats com el d'Ucraïna o en les hòsties de la bòfia espanyola a qui gosi dur una estelada. Però no passeu ànsia, que també hi haurà bones notícies, i de ben segur que en parlarem a la vostra ràdio, la Ràdio Pública.
0: De seguida tornarem en directe a Ceuta, en un dia en què al matí també parlarem amb la regidora de la CUP de Mollà, Lakshmi Roset, és víctima d'insults masclistes a les xarxes socials. Ho explicarem també a partir de les 9 a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
14: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
13: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
14: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
15: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
16: Els transportistes no volen sentir a parlar.
15: I el temps de cultura comença un festival.
13: Catalunya Migdia.
17: Cada dia a les 2.
15: I a partir de les 3.
17: L'espai de reflexió a la tertúlia.
18: Jo ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
15: Si has comès una falta, has de pagar-me.
13: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández. El Matí de Catalunya Ràdio.
14: 6:45 del matí.
19: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
14: I Catalunya es desperta amb la mirada posada a com arrencarà el curs dimarts de la setmana que ve. Educació incorpora 1.800 professionals als centres públics i 500 noves aules d'acollida.
7: Aquests nous professionals es concreten de la següent manera: 1.100 docents més, 530 per l'escola inclusiva i 196 persones d'administració i serveis. És fruit de l'acord amb Comissions Obreres, la UGT i professors de secundària, però no amb tots els sindicats, i per això hores d'ara es manté la vaga prevista per al primer dia de curs.
14: Una altra de les novetats del nou curs és que Educació posa les bases per com ha d'entrar la intel·ligència artificial.
7: Proposa restringir-la com a ús lliure per als alumnes menors de 14 anys i estableix que caldrà una autorització de les famílies per als alumnes d'entre 14 i 18 anys. En el treball de recerca la poden fer servir, però això sí, diu que ho han de fer constar i han de documentar quin ús n'han fet.
14: Aquest, el de l'educació, és un dels fronts oberts del govern. Aquest curs de la vaga s'hi suma l'errada a les proves PISA.
7: L'altra carpeta calenta del govern seran les infraestructures. Ahir mateix la circulació de trens a la línia alta velocitat entre Barcelona Barcelona i Girona, va passar 10 hores tallada per una incidència. El servei, que ja funciona amb normalitat, un cop més els usuaris anunciaven falta d'informació.
11: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres, no sé, anava un mitjà de la distància, crec. No tenim informació.
14: I un apunt més de mobilitat i servei. Avui reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona després de gairebé 2 mesos tancada.
7: I la L1 del metro ha recuperat també la normalitat aquest cap de setmana. Des d'aquest cap de setmana, doncs, ha reobert la circulació entre Florida i Plaça de Sants.
14: Notícia destacada també un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc. Milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat. Anem en directe a Ceuta. Marta Vian amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Bon dia.
20: Hola, molt bon dia.
14: Marta, com s'aixeca el dia?
20: Doncs mireu, aquí encara és negra nit a la platja del Trampolín, encara hi ha moltíssima gent dormint, la gran majoria de fet estan dormint, només hi ha alguns petits grups que ja estan desperts, però dormen com poden, totalment evidentment a la intempèrie, ho fan amb tendes de campanya, també amb barraques que ells mateixos doncs han construït, amb tot el material que han anat trobant per aquí, per la ciutat, amb palets de fusta, amb mantes que també els donen des d'algunes ONGs, amb pals, realment com poden. Hi ha moltíssima gent, està de fet tota la platja plena. La majoria de gent que està aquí dormint són marroquins i després a la part dreta de la platja hi ha un altre grup que estan més apartats, que hi ha dormint tots els subsaharians, pel que ens diuen, doncs per evitar conflictes entre ells. Ara mateix aquí hi ha força calma, però és una imatge que realment no té res a veure amb el que passarà d'aquí un parell d'hores quan el dia doncs ja s'hagi aixecat, hagi sortit el sol i que per tant aquí ja es començaran a formar en diverses cues, doncs, per dutxar-se, per anar als pocs lavabos que aquí hi ha i també per poder recollir la ració de menjar que els donen des de Creu Roja.
14: És el retrat que fa aquesta hora de Ceuta l'enviada especial a la ciutat autònoma del Matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, bon dia.
20: Adéu, bon dia.
14: I també és notícia d'aquesta matinada que els Estats Units han atacat l'Iran.
7: És el primer cop en més d'un mes i després que Donald Trump anunciés que després de mig any de guerra la prioritat és asfixiar econòmicament el règim dels ayatoles.
14: Notícia destacada, sobretot després d'un estiu marcat per la calorada. Us ho avança avui al Matí de Catalunya Ràdio. Hi ha més d'un mes d'espera per tenir aire condicionat a casa.
7: Els instal·ladors no donen abast després que les sol·licituds per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'any passat. Aquest increment de demanda s'hi suma a la falta d'instal·ladors que el sector arrossega des de fa anys. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
21: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
7: El que també s'ha disparat arran de les altes temperatures són les vendes de ventiladors de sostre i de neveres. L'Aliança per la Pobresa Energètica recorda que no tothom es pot permetre climatitzar a casa seva i avisa que els estius cada vegada són més complicats per a les llars vulnerables.
14: I també us ho avança avui aquest programa, almenys una vintena de municipis catalans fan pagar l'entrada més cara als no empadronats per accedir a les piscines públiques, una pràctica il·legal. Un d'aquests municipis és Ripoll.
7: El síndic de Greuges de Catalunya ha rebut una vintena de queixes aquest estiu de diverses poblacions que diferencien els preus de la piscina municipal entre persones empadronades i persones que no ho estan. El Tribunal Suprem va dictar ja el 2023 que aquesta pràctica no és legal i que el fet d'estar empadronat en un municipi no justifica un tracte preferencial als equipaments públics. Des del síndic de Greuges ho consideren una discriminació.
22: Es considera discriminatori establir una taxa o un preu públic de piscina diferenciant entre persones empadronades o no empadronades en un ajuntament o municipi. I fer aquesta discriminació suposa un atac contra el principi d'igualtat i el principi de legalitat establert en el nostre ordenament.
7: Un dels municipis que ho fa és Ripoll. Entre la piscina costa 7 amb 90 euros per al censat i 12 amb 40 per la resta. El síndic ha rebut queixes d'altres poblacions com Balaguer, Cassa de la Selva, Santa Coloma de Gramenet i Castellà del Vallès. El nombre de queixes s'ha més que duplicat respecte a l'any passat quan se'n van registrar 8.
14: Més notícies. L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona, segons fonts de la Cambra de Comerç de la ciutat.
7: Alerten que la manca d'accés a l'habitatge incideix en la competitivitat d'empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors.
14: Girona, Maria Rovira.
2: Algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge juntament amb l'oferta de feina, segons ens explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
3: El que s'ha vist és que les empreses, lògicament, com que tenen un problema important, s'han posat a intentar solucionar-lo, no? Com se soluciona això? Oferint no només un lloc de treball, sinó oferint també un lloc on viure. De manera que l'empresa ajuda en els treballadors a aconseguir vivenda o fins i tot a vegades ja els hi fa segons quines ofertes, no?, de vivenda.
2: Sectors com el de l'hostaleria tenen dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, que fa més difícil trobar una solució d'habitatge en comparació amb quan la feina és per un període més llarg. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
14: I la millor diada castellera de la història, la millor actuació d'una colla a plaça, la dels castellers de Vilafranca, i la primera vegada que es descarrega el Pilar de nou.
7: La diada de Sant Fèlix 2026 ha confirmat que les quatre colles que lideren el món casteller passen per un dels seus moments tècnics més extraordinaris.
14: Vilafranca, Josep Almirall.
4: La millor diada castellera de tots els temps i la millor actuació als punts feta mai per una colla, els Verds. Sant Fèlix 2026 ha estat màgia castellera en estat pur. 16 aletes de gamma extra fetes per quatre colles, 4 aletes en castells de 10, 3 aletes en castells nets, primera vegada a la història que veiem descarregar el Pilar de nou. I tot en només 4 hores d'emocions desfermades en una plaça de la vila de Vilafranca que ha vibrat com mai.
14: I repassem les estrenes. You are now crossing Soviet airspace. Perquè una comèdia de Ryan Reynolds, una cinta d'acció amb Gal Gadot i una sèrie policíaca, principals novetats a les plataformes de streaming d'aquesta setmana. Marc Garriga.
23: Ryan Reynolds protagonitza Mayday, una comèdia d'acció que recorda les buddy movies dels anys 80. Aquí és un pilot de l'exèrcit nord-americà que té un accident en territori rus durant la Guerra Freda i aquí rescata un exagent de la KGB aficionat a la cultura dels Estats Units, que interpreta Kenneth Branagh. S'estrena el dia 4 a Apple TV. També s'estrenen The Run, un film d'acció protagonitzat per Gal Gadot a Prime Video dimecres, la versió en format Lego de la sèrie de Mandalorian de l'univers Star Wars a Disney Plus dimecres, la minissèrie policíaca britànica clàssica Gone a Filmin a partir de demà i la segona temporada de The Gentleman a Netflix. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
14: I pel que fa al temps, avui tindrem sol i força calor. Eloi Cordomi, bon dia.
5: Bon dia. Sí, però una calor bastant moderada en comparació amb la que vindrà a partir de mitjans de setmana, sobretot dimecres, dijous, divendres, que s'enfilarà de valent. Avui el dia comença amb sol, amb alguns nuvolets entre Barcelona i Tarragona, prop de la costa, també alguns núvols a la Vall d'Aran, i en previsió que al migdia creixin 4 nuvolades, les més energètiques, les que tindran més força, seran les que creixeran al voltant del Ripollès i comarques pròximes. Aquí sí que podrien acabar descarregant algun ruixat o tempesta. Avui temperatures per sobre els 30 graus a l'interior, fins als 34-35 podrien arribar als llocs més càlids de les comarques de Ponent, i sembla que dijous i divendres podrien fregar altra vegada els 40 graus a les zones més càlides.
14: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
24: Doncs de moment força tranquil·la. Es preveu que l'alta velocitat funcioni amb normalitat. No veiem que hi hagi previstos retards després que ahir a la tarda reprengués la circulació dels trens entre Barcelona i Girona. La línia va estar tallada, recordem-ho, més de 10 hores per una manca de tensió elèctrica. Pel que fa a la resta de la xarxa ferroviària, hi ha els retards habituals, com per exemple el del mitjana distància que acaba de sortir des de Barcelona Sants cap a Móra d'Ebre i que va 6 minuts tard.
19: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
25: Avui hem rebut el missatge de Pau Serra, del Masnou. És un dels veïns de la promoció d'habitatges de protecció oficial de la plaça de les Dones que es queixa del mal estat del bloc. Hi van entrar a viure tot just al març, però assenyalen que ja hi ha filtracions d'aigua, rajoles mal col·locades i altres deficiències. La promoció està gestionada per Insol, empresa pública de l'àrea metropolitana de Barcelona, que defensa que està tenint les queixes i que el 90% d'incidències estan resoltes. Serra, però, qüestiona aquest càlcul. Els veïns, a més, estudien emprendre accions legals.
26: Han vingut a arreglar la porta d'entrada de l'edifici, posant 6-7 mesos, han vingut 4 vegades a arreglar-la. I l'última reparació que van fer va durar en funcionament 4 o 5 hores. Doncs d'això parlo. I ells aquí comptabilitzen, doncs, que ja ho havien arreglat.
19: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
1: Eh? Ei, mama, què tal?
6: Ja heu tornat a començar el programa normal?
1: Què vols dir normal?
6: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
1: Ah, no.
6: S'han passat tot l'estiu repetint programes. És que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
1: Mama...
6: Quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
1: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
6: Què fareu aquest any? Eh? És que n'hi ha un de nou.
1: Ah, sí? En Joel Díaz està...
6: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
1: Ah, no?
6: Massa alt.
1: Què vols dir que és massa alt?
0: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
7: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses asiàtiques arrenquen la setmana amb pèrdues després de l'enduriment del discurs de la Reserva Federal dels Estats Units, que es planteja tornar a pujar els tipus d'interès. El Nikkei, la borsa de Tòquio, cau més d'un 1% i la de Hong Kong prop d'un 0,70%. A Europa, avui la borsa espanyola obrirà des dels 20.000 punts. Divendres, els parquets europeus van tancar la setmana amb crescudes. I als Estats Units, els índexs divendres se'n van anar a dormir gairebé plans. Els inversors són prudents davant dels avisos de la Reserva Federal i de l'evolució de les tensions amb l'Iran. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: Sergi López, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Tant si ets baby boomer.
10: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
0: Com de la generació Z.
12: Guillem Gisbert, bona tarda.
27: Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
0: Fins i tot si ets millennial o centennial.
28: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
29: Hola, Irma. Hola, Irma.
28: Els partits del Barça sense narració, la de la...
29: Jo poso Catalunya Ràdio. Oh. Sí, sí.
0: El Tot Costa és el teu lloc.
28: Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
27: Però us escolto bastant a vosaltres.
29: Se'm va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto.
0: No. De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
14: Poc més de 10 minuts i les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Girona. Núria Paraire, bon dia.
30: Bon dia.
14: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
31: Hola, bon dia.
14: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
32: Bon dia.
14: I a Barcelona, Marc Corada, bon dia.
33: Bon dia, Francesc.
14: I a les comarques de Girona, Núria, la Cambra de Comerç alerta que la falta d'habitatge amenaça de convertir-se en un problema per l'economia.
30: Sí, l'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys, diuen, i alerten que això afecta la competitivitat d'algunes empreses, per exemple, les que depenen de la mobilitat dels treballadors, com en el turisme, en què es fa temporada. I dia important avui també a l'Escala, a l'Alt Empordà, i comença el primer torneig internacional d'escacs, l'Emporium Chess Open. Asseguren que han aconseguit un bon nivell dels participants, amb la presència de grans mestres. En total hi ha uns 60 jugadors de 7 països diferents.
14: A Lleida, Júlia, avui tancarà el pavelló 3 de la Fira, que acull persones temporeres sense feina que van a la ciutat per treballar a la campanya de la fruita.
32: Sí, amb la campanya ja gairebé acabada, és la darrera nit que s'oferirà el servei d'acollida. El pavelló disposa d'un centenar de places i funciona des del mes de juny, oferint llits, sopar i esmorzar a les persones temporeres que no tenen contracte amb una estada màxima de 7 dies. Una campanya que a Lleida ha estat marcada per l'arribada de més treballadors temporers que mai i que va obligar a obrir durant unes setmanes un altre pavelló de la Fira de Lleida. Fins a finals de setembre seguirà obert, això sí, l'alberg de Serós, el Segrià, gestionat per la Generalitat, amb una quarantena de places.
14: Al sud del país, al Delta de l'Ebre, avui comença la salinada, la collita de la sal, Ricard.
31: Sí, mireu, calculen que colliran al voltant de 80.000 tones de sal marina. És una quantitat inferior a la de l'any passat. Infossa, que és l'empresa que gestiona les salines de la Trinitat, ha explicat que la reducció d'aquesta producció està vinculada amb les pluges de l'hivern i la primavera. Penseu que a prop de 120 persones treballaran durant dues setmanes en la campanya d'enguany per collir la sal que després trobarem a la nostra cuina o taula.
14: I a Barcelona, Marc, pendents de l'últim dia d'operació tornada.
33: I de les seves afectacions al transport públic, també altes infraestructures. Notícia, Francesc, que interessarà als usuaris del metro. Avui reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4, després de gairebé dos mesos tancada per obres, i estaven fent, recordem-ho, treballs per fer accessible l'intercanviador. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5, que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer. I un últim apunt, avui a l'aeroport es preveuen més de 1.200 vols. És un dels dies amb més activitat de tot l'any.
14: Així tenim el país, quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
0: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: El paradís és relaxar-se al sofà i mirar una bona sèrie o pel·lícula. Però l'infern és posar-se a triar alguna cosa que valgui la pena per al final no trobar res.
2: A la finestra indiscreta t'ajudem a triar.
3: Cada divendres seleccionem el millor de les estrenes de la setmana, tant de sèries com de cinema, tant a les plataformes com a les sales.
4: La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre, cada divendres a les 12 de la nit.
11: Perquè et mereixes el paradís de veure una bona història.
12: El Club de la Mitjanit, des de 2009 a Catalunya Ràdio.
13: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. En l'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam de persona, no?
15: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
16: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
12: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
16: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
14: L'hora dels esports, Robert Prat.
18: El Barça, que reforça amb el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, abans de rebre aquesta nit a quarts de 10 al Rayo Vallecano, paga pel traspàs 10 milions d'euros, més variables. El jugador arriba avui per passar la revisió mèdica. El Madrid, que goleja el Màlaga 4-0, debut també amb golejada del Barça femení a la Lliga, 5-0 contra el Tenerife, derrota del Badalona Women 3-1 al camp del Màlaga. Àlex Palou ha guanyat aquesta matinada per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
14: I el comentari esportiu avui amb Laia Tudel.
20: Finalment el Barça ha fitxat un nou, però no ha estat el nou mediàtic ni el desitjat, no ha estat Julián Álvarez. Davant l'incertesa de quedar-se tota la temporada depenent de que no li passi res a Rafinha, Deco ha tirat pel dret. Han fitxat un recurs, un davanter suplent, un comodí per si arriben lesions, que l'any passat en van arribar i l'equip les va patir molt. Gabriel Jesús té 29 anys i segurament els millors anys esportius ja els hem vist, però també és cert que Flick ha aconseguit treure el millor de jugadors que donaven gairebé per perduts, com Cancelo. Demà a la mitjanit tancar el mercat de fitxatge i en principi no hauríem d'esperar sorpreses. En principi, perquè tampoc Gabriel Jesús semblava que hagués de fitxar pel Barça.
14: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio. A la recomanació del dia avui, que encarem una nova temporada, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Begin Again.
21: Molta química entre Mark Ruffalo i Keira Knightley en un drama optimista sobre nous començaments quan la vida no t'ha portat pels camins que esperaves. Ell és un productor musical en hores baixes i ella una cantautora desconeguda amb el cor completament trencat, i això és l'escenari ideal per començar de zero un projecte junts. Una manera també de viatjar pels carrers de Nova York des del sofà amb grans dosis de comèdia romàntica, amb escenes icòniques i molta música. Música, potser un pèl massa i tot, però us farà somriure. Trobareu Begin Again a 3CAT.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
22: Por la mañana café, por la tarde.
14: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
22: Café, pas, més cafetero.
12: Torna a la tarda amb Francesc Garriga.
14: Amb les veus habituals.
23: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
34: Un boomer li poses això i surt disparat.
35: És que està com un llum.
23: No sé què faran.
14: Però més i millor.
23: Aviam-ho, Garriga. Però ja tindré secció, no?
14: Ja veurem, Lloberes, ja veurem.
12: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
14: Com sempre, la millor hora del dia.
23: I jo tindré secció o què?
12: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll. Els viatges a Andorra per aconseguir la música...

0: contes, novel·les, poemes, cançons...
1: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
2: Tres minuts i les set. I avui cap a tres quarts d'onze tornarem a sentir què han dit els altres. Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia. Aquest matí tornarem a parar l'orella a les altres emissores i als altres programes d'aquesta casa. Per exemple, sentirem un nou concepte esportiu que s'ha inventat sense voler-ho, el gran David Clopés al capdavant del Tot Gira. Tu, Francesc, com li diries a una primera part de futbol que ha sigut un desastre, que ha sigut molt avorrida...
2: Mira, no n'he vist mai cap.
3: En Clopés s'ha inventat un concepte que la defineix perfectament.
2: A veure.
4: 9 minuts i dos quarts, som al descans. Recordeu el partit del Girona, que guanya 1-0, gol de Justin davant de Les Palmes. Una bona primera de...
5: Com?
4: Una bona primera part de l'equip de Quique Álvarez.
3: Doncs cap a tres quarts d'onze sentirem què diuen els altres.
2: Gràcies, Jovany.

0: Canàlies, bon dia.
1: Bon dia.
0: I amb quina cançó ens despertes avui?
1: Doncs amb aquesta que estem escoltant, amb la música de Michael Jackson i el seu èxit Bad, i és que tal dia com avui, un 31 d'agost, però de l'any 1987, el rei del pop publicava el seu setè disc d'estudi titulat com aquesta cançó. Es va escriure i gravar durant un any i Jackson es va implicar com a coproductor. A més, també va compondre 9 dels 10 temes del disc, un disc, per cert, que va ajudar a escriure encara més la llegenda del cantant perquè va ser el primer artista a aconseguir 5 senzills al número 1 de la llista Billboard.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts, ben tornats al matí de Catalunya Ràdio. Ben tornats els que torneu, perquè Frederic Vincent, bon dia.
1: Bon dia.
0: Uns quants que ja hi éreu, que no heu marxat.
1: Això mateix, fa dies que hi som.
0: Avui és l'últim dia del mes d'agost, per tant s'acaba la tornada de les vacances d'estiu per molts. Demà ja es completa el retorn a aquesta normalitat i aquesta setmana també s'intensificarà l'activitat política. A Catalunya el tema serà el curs escolar, mentre que en el conjunt d'Espanya tot continua passant per Ceuta. Invasors, expulsió. Era un dels crits en aquesta nova manifestació que es va fer ahir a la ciutat, quan just feia un mes de l'entrada de milers de persones procedents del Marroc, una part dels quals segueixen a Ceuta. Anem en directe cap a Ceuta amb el José Antonio Rodríguez a l'assistència tècnica i amb la Marta Viana. Marta, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Aquestes protestes continuaran avui, Marta. Com has vist la població de Ceuta?
2: Doncs la majoria estan molt, molt enfadats, estan ja cremats. Penseu que Ceuta té 80.000 persones, 80.000 habitants, i en qüestió d'hores van entrar més de 70.000, per tant la població en aquell moment doncs es va doblar. Ara, evidentment, ja no queda tantíssima gent, però és molta, molta, milers de persones les que queden aquí. La seva vida, segons ens diuen els veïns, s'ha vist aturada. Diuen que ja no poden anar a les platges doncs, on anaven durant l'estiu. Tenen un sentiment de por i d'inseguretat molt i molt gran. Estan ja cansats. També tenen molt clar que no s'aturaran, que seguiran sortint al carrer. Fa un mes que, de fet, surten cada dia al carrer. Ahir

0: Només perquè us en feu una idea, hi va haver tres manifestacions. És veritat que coincidia doncs, amb aquest mes de l'entrada del dia 30 de juliol. I atenció, això és el que ens deien.
1: Que está pidiendo al gobierno que se vaya entero. Y entre otro nuevo gobierno que no, por lo menos que nos visualice en Europa y en España.
2: Esto lo que lleva es una invasión. Y no estamos peleando por nosotros, estamos peleando por España, por Europa. Porque todo va a llegar hacia arriba.
3: Mi marido es inmigrante. Él ha venido con sus papeles y así conocemos a mucha gente que espera su oportunidad.
0: Parlen d'invasió, parlen també de guerra encoberta, acusen el govern espanyol de ser còmplice d'aquesta situació i això no s'aturarà. Les protestes avui, de fet, n'hi ha convocada una altra, per avui mateix a les 12.
4: I els milers de persones que segueixen a Ceuta, ara mateix, on estan? Com estan?
0: Doncs estan absolutament desemparats. Hem de dir, fa un mes que van entrar, no tenen un lloc on poder passar la nit, on estar en unes condicions mínimament dignes. Tenen molta gana, tenen molt fred a les nits. A la platja del Trampolín doncs, dormen tots al ras i en tendes de campanya. I ara penseu, només 30 dutxes i 10 lavabos pels milers de persones que dormen en aquell punt. Però després hi ha tres espais més aquí a Ceuta. Un és a Loma Colmenar, és on el govern espanyol hi va instal·lar una carpa on hi caben unes 1.200 persones, però això, evidentment, no és suficient per la quantitat de gent que hi ha. De fet, a les voreres, a fora d'aquest punt de Loma Colmenar, hi ha moltíssima gent dormint, esperant doncs, en algun moment entrar o que es buidi. Després hi ha dos punts més, anomenats el que li diuen els punts segurs, que són espais habilitats per nenes i per dones, però per tota la ciutat, menys de dir pel centre històric, doncs no, però per la resta de la ciutat veiem moltíssima gent dormint com pot, ho fa en les voreres, ho fa també als polígons del Tarajal, just a dalt de la frontera, ho fa també les portes del supermercat. Veurem doncs, si acaben habilitant aquests espais anunciats pel govern i us donem una xifra. El govern espanyol diu que hi ha unes 5.000 persones que són les que es van quedar aquí a Ceuta i que no van retornar al Marroc, però ONGs ens diuen que podria ser gairebé el triple, que hi podrien haver 15.000 persones aquí a Ceuta.
4: Avui al matí de Catalunya Ràdio, a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya, serem també a Ceuta amb la Marta Viana. Fins ara, Marta, gràcies.
0: Adeu, fins ara.
4: I ara ho deia la Marta, de fet, i només començar també ho dèiem. Aquest front de Ceuta té una dimensió política que cada cop es fa més gran. Frederic Vincent, bon
5: sí.
4: Dia de nou.
5: Bon dia.
4: Això es començarà a notar a partir d'avui mateix.
5: Sí, ja fa dies que es nota, però avui sentirem Pedro Sánchez en una entrevista, sentirem també les ministres d'Igualtat i Joventut i Infància, que tanquen les compareixences que els ministres han fet al Congrés. El govern espanyol ha insistit en assenyalar les màfies com a causa de l'entrada massiva i ha esquivat el conflicte amb el Marroc. Encara ara, com deia la Marta, hi ha molt poca precisió, per ser suaus, en les xifres de persones que continuen a Ceuta i, sobretot, Interior i Defensa han discrepat en públic si hi havia o no hi havia informes previs del CNI.
4: I parlant del CNI, avui el diari El País diu en portada que els serveis secrets espanyols veuen probable que en els propers mesos, no concreta quan, augmentin les accions hostils contra Ceuta i Melilla.
5: Sí, és un informe de la intel·ligència espanyola que cita el diari que és veritat que veu molt poc probable una acció militar del Marroc per fer-se amb Ceuta i amb Melilla, però en canvi aquest mateix informe sí creu que podrien produir-se mesures de pressió al que es coneix com la zona gris. Això de la zona gris inclou moltes coses. Ciberatacs, campanya de desinformació o entrades massives de migrants. Són accions que fan molt complicat saber-ne l'origen i, en qualsevol cas, el Ministeri de Defensa ha desplegat 3.000 soldats, diuen, per vigilar la frontera.
4: I tot plegat ho ha explotat com no el Partit Popular. I aquesta setmana hi tornarà.
6: Que habrá conseqüències. ¿Com no va a haber conseqüències? ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia?
4: Aquest dimecres el partit de Feijóo ha convocat concentracions davant de tots els ajuntaments per defensar, diu, l'espanyolitat de Ceuta. La convocatòria s'ha fet a través de la Federació Espanyola de Municipis i serà el dia abans que Pedro Sánchez comparegui al Congrés per donar explicacions sobre aquesta crisi. Tot plegat ja estaria tenint un efecte també a les enquestes.
5: En tenim una avui al Mundo. Segons diu, el PSOE es desplomaria fins als 101 diputats. Són 20 menys, 20 diputats i diputades menys dels que va aconseguir ara fa 3 anys. Són 2 milions de votants que es perden. Se'n beneficien, segons aquesta enquesta, el Partit Popular i, sobretot, Vox. Els dos partits sumen una amplíssima majoria absoluta. Tindrien 204 dels 350 escons del Congrés.
4: Aquest és el principal tema del dia que abordarem també avui a l'Àgora a partir de les 9. Avui és 31 d'agost del 2026. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Ara són les 7:07.
8: Avui és dilluns, 31 d'agost. El dia comença amb alguns núvols a la Vall d'Aran i en alguns punts del litoral. Avui en general farà sol i calor, màximes de més de 30 graus a l'interior, i a la tarda es formarà alguna tempesta al Pirineu Oriental, sobretot al Ripollès, com a molt a les comarques veïnes.
9: Pel que fa al trànsit, el punt més complicat a aquesta hora és a la C58 a Barberà del Vallès, sentit sud cap a l'enllaç amb l'AP7. Hi ha cua per un accident que talla un carril. A Barcelona, densitat en punts habituals a les rondes, especialment Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat.
4: I més allà del que passi a Ceuta, repassem ara el que cal saber d'aquest dilluns 31 d'agost amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara Garcia i Pol Forada. Bon dia!
10: Bon dia!
4: Més professors i aules d'acollida.
11: Quan falta una setmana per arrencar el curs escolar i amb el conflicte amb els mestres encara enquistat, la consellera Esther Niubó compareix aquest matí 11:15 per explicar novetats.
12: Educació incorporarà 1.800 professionals més. D'aquests, 1.100 són mestres i professors i 530 més aniran destinats a l'escola inclusiva. També hi haurà 500 aules d'acollida més.
13: Educació posa més efectius per reforçar l'escola inclusiva, per començar a baixar ràtios i per reduir la burocràcia als centres. Són mesures pactades el curs passat en part dels sindicats que ara es comencen a desplegar. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. És un augment de sou que surt d'aquest acord en part dels sindicats, però que els docents van rebutjar en una consulta a posteriori, i es pagaran les nits fora de casa amb 50 euros. Però el conflicte educatiu continua obert i si no hi ha un gir d'última hora, els docents estan cridats a la vaga el primer dia de curs. La consellera Niubó compareix avui i veurem si hi ha novetats en aquest front i si pot aclarir també l'errada de les proves PISA i explicar per què pràcticament un de cada quatre alumnes que havien de fer les proves en va quedar exempt. Informa Sara Canyete pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: Restriccions a la intel·ligència artificial.
9: Primer es va limitar l'ús de mòbils i pantalles. Ara el govern ha demanat a escoles i instituts que elaborin una guia on es concreti en quines matèries i amb quins objectius s'utilitzarà aquesta eina.
11: La proposta és restringir-la per als alumnes de menys de 14 anys i per aquells que en tinguin entre 14 i 18. Caldrà una autorització de les famílies. En els treballs de recerca es podrà fer servir sempre que es detalli quin ús se n'ha fet.
4: No només ensenyament.
12: L'educació és la carpeta més urgent que té el govern d'Illa, però no l'única que abordarà aquest inici de curs. En un any electoral, amb municipals al maig i generals encara per definir, en els propers dies el finançament tornarà a marcar l'agenda.
4: Cap de Política de Catalunya Ràdio, Raül Flores.
14: Salvador Illa comença el curs amb els pressupostos a la butxaca, però amb deures que no va poder tancar el juliol. Vaga de docents la setmana que ve, trens que no funcionen i finançament gairebé a punt per passejar la taula del Consell de Ministres. Illa ja avisa de la crispació que pot marcar el nou curs.
15: Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran cap escrúpol en atacar Catalunya. I estem avasats.
14: Esquerra acollirà Illa per complir els acords signats, com també faran els comuns. Junts marcarà perfil d'oposició amb un ull posat en un possible retorn de Carles Puigdemont i amb l'altre en el discurs més dur contra Aliança, amb qui mesurarà forces a les municipals d'aquesta propera primavera. Raül Flores, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: De tot plegat en parlem també avui a 9:15 amb Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana. És el soci d'Illa amb qui abordarem també el finançament. En relació, per exemple, amb Junts, el conflicte permanent a les aules o a Ceuta i com ha de gestionar també l'esquerra aquestes arribades massives o l'augment de la immigració. Un altre dels maldecaps de la legislatura són els trens.
9: Ahir van tornar a fallar. La línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona va passar 10 hores tallada per una incidència a causa d'una falta d'atenció a la Sagrera. El servei es va reprendre a última hora de la tarda.
4: Mentrestant, a les carreteres millora l'asfalt.
16: Després de molt de temps de denúncies per part dels usuaris, el Ministeri de Transports comença avui i les obres de rehabilitació de l'autovia A2 a Cervera.
4: I a l'Orient Mitjà, després d'un estiu de relativa calma, tornen els atacs.
11: Els Estats Units han atacat l'Iran, en concret l'illa de l'Arak, on membres de la Guàrdia Revolucionària preparaven el llançament de coets i el desplegament de mines navals a l'estret d'Hormuz. L'atac hauria provocat morts i ferits entre les forces iranianes i la població civil.
12: La televisió iraniana anunciava que hi hauria resposta a Teheran, que ha llançat diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. Segons l'exèrcit jordà, han estat interceptats.
4: Sota mínims.
16: És una de les conseqüències directes d'aquest conflicte, l'augment del preu del gas, que ha reduït i molt les reserves europees de cara a l'hivern. Si això li sumem la competència de països asiàtics, a les energètiques no el surt a compte emmagatzemar gas.
17: Les reserves de gas a Europa estan al nivell més baix des del 2009, 20 punts percentuals per sota del que estableix la normativa comunitària. Brussel·les hi treu ferro. Els talls de subministrament són un escenari poc probable. Però l'economista de la Pompeu Fabra, Jacques Balei, alerta Catalunya Ràdio que tot plegat s'acabarà notant a la factura.
10: El tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
17: Alemanya és un dels països amb menys reserves de gas. Està molt millor a Espanya, que treu rèdit de la seva posició al mapa comprant-li gas a Algèria. Des de Barcelona, Núria Harp, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Un mes d'espera.
11: Com a mínim, perquè ens instal·lin aire condicionat a casa. L'augment de la demanda per la calor que ha fet aquest estiu i la falta d'instal·ladors fa que la llista d'espera no pari de pujar. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
18: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
4: 17 hores sense llum.
12: L'Ajuntament del Vendrell i Endesa reuneixen avui per aclarir què va fallar perquè una vintena de veïns del municipi passessin ahir 17 hores sense llum. L'alcalde és Quérez Martínez.
19: Portant tot l'estiu tenim falles, especialment a la comarca, i aquesta vegada el Vendrell ha tingut doncs una afectació més abonat. Hem de parlar i que ens ho expliquin bé. Puntualment es pot entendre, o a recàrregues, però aquí això ja és una fallada bastant més generalitzada i de moltes hores.
4: I atenció a la il·legalitat que comet l'Ajuntament de Sílvia Oriols.
16: Sí, perquè no es pot fer que el municipi pagui o faci pagar més per entrar a la piscina municipal els que no estiguin empadronats, i és una cosa que, com dius, per exemple, passa a Ripoll. Avui us avancem que el síndic de Greuges a Catalunya ha rebut una vintena de queixes aquest estiu per aquesta pràctica. Jordi Palou és adjunt general del síndic.
20: De fet, la llei preveu la possibilitat d'establir condicions més econòmiques en cas de necessitat econòmica de la persona que ho sol·licita, però no preveu establir diferents preus en funció de si la persona està empadronada o no empadronada al municipi.
11: Altres municipis que també ho fan són Balaguer, Cassà de la Selva, Santa Coloma de Gramenet o Castellà del Vallès.
4: Sant Fèlix històric.
12: Els castellers de Vilafranca van descarregar per primer cop a la història un pilar de nou amb folre, manilles i puntals. Mai vista. Hi va haver 16 castells de gamma extra.
4: Josep Almirall.
21: La millor diada castellera de tots els temps i la millor actuació als punts feta mai per una colla, els Verds. 16 aletes de gamma extra fetes per 4 colles, 4 aletes en castells de 10, primera vegada a la història que veiem descarregar el pilar de nou. I tot en només 4 hores d'emocions desfermades en una plaça de la vila de Vilafranca que ha vibrat com mai.
4: I pel que fa als esports, Robert Prat, arriba el nou del Barça.
22: Gabriel Jesús, per passar la revisió mèdica, li costa al Barça 10 milions d'euros més variables. El club el veu com una bona oportunitat de mercat perquè no jugava a l'Arsenal des que va sortir de la greu lesió als lligaments del genoll.
4: A mantenir el lideratge.
22: Amb aquest objectiu, els blaugrana reben el Rayo Vallecano a quarts de 10, sense Gavi i amb un Flick que veu molt sòlid l'equip.
23: El que importa és com juguem com a equip. No es tracta d'un jugador, dos jugadors. Quan els jugadors estan connectats, hi ha bon ambient.
22: El Madrid goleja 4-0 al Màlaga. Àlex Palou guanya per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
4: Ara és un quart de vuit del matí. Repassem què en destaquen els diaris. Anem cap al quiosc.
12: Nosaltres, el Calet, el nostre quiosque de confiança. Bon dia, Calet.
24: Molt bon dia a tothom. Benvinguts.
12: Bon dia, com estàs i com ha anat l'estiu?
24: Molt bé, l'estiu no ha anat tan bé. M'agradaria que ho haguessis anat millor, ha fet molta calor i a mi la calor em mata. Però per fi, això ja ha passat, ja estem de tornada, que tinguem tots plegats una bona temporada.
12: Moltes gràcies, Calet. I mentre ell va col·locant tots els diaris a les portades i llegim que Educació posa el focus en l'acollida i el suport als directors, titula l'Ara, un curs que començarà amb 1.100 docents més i restriccions de la intel·ligència artificial. És l'obertura d'avui de La Vanguardia. El periòdic opta per un prisma diferent i obre edició explicant que el llibre guanya terreny a les pantalles a les escoles. A la premsa de Madrid, en canvi, ulls posats a Ceuta. Els serveis d'intel·ligència avisen de noves accions contra Ceuta i Melilla, titulars del País. El desastre de Ceuta aguditza l'enfonsament de Sánchez, diu El Mundo, que ofereix una enquesta electoral. Una foto que coincideix als diaris tant de Barcelona com de Madrid és la de Nicolás Maduro, se'l veu dret amb un xandall grisós i fent el senyal de victòria amb totes dues mans al peu de foto a La Vanguardia, i llegim que Maduro des de la presó diu: estem ferms. Això en un dia de castells de portada. El periòdico, hi veiem també a la gran foto de portada, i llegim: un castell per la història a Vilafranca.
25: Bon dia. En el sorteig del sueldazo cap de setmana celebrat ahir,
0: El número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
1: 72.400-72400 de la sèrie 025.
0: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Com anem? Bon dia. Passant 2:15. Us informa Marc Curador. Per les comarques de Barcelona tenim 16 graus a Manresa, 20 a Canet i 24 a la capital, a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
9: Tots els carrils oberts ja a la C58 a Barberà del Vallès, sentit sud cap a Nallàs amb l'AP7, on hi ha hagut un accident. Tot i això, encara trànsit dens des de Sabadell.
2: Us interessa i molt si heu d'agafar el metro per anar o tornar avui a la feina. Avui reobre l'estació de Verdaguer, de la línia 4 del metro de Barcelona, després de gairebé 2 mesos tancada en Hernández.
9: I feien obres per fer accessible l'interès canviador i en aquest temps els trens hi han passat però no s'hi han aturat. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5 que en l'últim any s'ha hagut de fer pel carrer. Mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bon Pastor fins diumenge que ve. Anna Hernández, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Més notícies. Avui es completa a l'aeroport l'operació tornada de les vacances d'estiu.
3: Es preveuen uns 1.200 vols en el que serà un dels dies de més trànsit a l'aeroport del Prat. Entre divendres i dilluns s'han programat més de 4.400 vols, un 2,2% més que l'any passat.
6: Aquests dies de tanta activitat coincideixen amb la vaga indefinida que van començar a principis d'agost els treballadors de terra de Ground Force, que donen servei a companyies com Air Europa, KLM o Lufthansa.
2: Si heu passat bona part de l'estiu a la capital i aneu amb bici o haureu patit, ha costat molt anar a les platges amb bici.
3: S'han acumulat bicicletes a les estacions del litoral i n'han faltat a les de la part alta, la de ciutat.
2: Joan Garcia.
25: Usuaris amb qui hem parlat descriuen amb què s'han trobat.
26: Sí, especialment durant l'estiu a la platja de la Mar Vella. Han de treure bicicletes perquè no hi ha espai suficient.
27: Em costa trobar bici al barri de Gràcia. Però bé, les estacions estan buides o estan plenes de bicis, però totes estan en vermell.
28: En los horarios de la mañana cuesta dejar la bici en Poblenou.
25: L'empresa que gestiona el servei destina un 42% del personal a la zona de platges en moments d'alta demanda i ha ampliat la flota de vehicles que les mouen. Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I s'han acabat les festes de Sants de Barcelona, però si encara busqueu festa en trobareu, per exemple, a Vilafranca. 4:05 d'avui esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
29: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Ara passen 5:15 del matí. Avui és dilluns 31 d'agost del 2026 i aquest dia d'avui sona així.
7: Els sons del matí.
9: Un mes després, són milers les persones que segueixen dormint a la platja del Trampolín, però també ho fan pels carrers, pels boscos i pels polígons de la ciutat.
30: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto de llamada.
31: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa española.
3: Educació posa més efectius per reforçar l'escola inclusiva, per començar a baixar ràtios i per reduir la burocràcia als centres.
4: Si a la tornada de l'estiu heu decidit posar-vos aire condicionat, heu de saber que la llista d'espera pot arribar, atenció, ara mateix, al mes i mig.
18: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat.
4: Aquests són els sons del matí. Anem amb la mirada de l'actualitat, amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Pla de xoc.
11: Conjunt de mesures urgents i extraordinàries per respondre amb rapidesa a una situació d'emergència, crisi o problema greu en un àmbit concret. De moment, res del que ha posat el Departament d'Educació sobre la taula no sembla que pugui evitar el xoc d'iniciar el curs amb una nova vaga de docents.
4: Segona paraula del dia, rebatejar.
11: A veure, textualment, administrar el baptisme per segona vegada. No cal ser sacerdot, però per fer-ho quan vol dir canviar de nom o ressignificar principalment per apropiar-se apoderar-se d'un determinat indret. Donald Trump hi té la mà trencada de Golf de Mèxic a Golf d'Amèrica i, més recentment, de llarg de llac d'Ontario a llac d'Amèrica. Google Maps ha corregut a fer-li cas.
4: Empadronament.
11: És un dret i una obligació de totes les persones que viuen en un municipi i, segons us avança avui aquest programa, un criteri per discriminar entre els de casa i els de fora a l'hora d'accedir a piscines municipals d'una vintena de municipis.
4: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 22.000.
9: Són els instal·ladors que fan falta a Catalunya per cobrir tota la demanda del sector. Segons dades del Gremi d'Instal·ladors que us avancem avui en aquest programa, aquest estiu les sol·licituds per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'any passat. El temps d'espera és d'entre 4 i 6 setmanes.
4: 1.800.
9: Són els professionals que incorpora educació per aquest curs als centres públics, en concret 1.100 mestres i professors nous i 530 professionals per l'escola inclusiva. També hi haurà 500 aules d'acollida noves, de manera que en total n'hi haurà 2.100.
4: I 40%.
9: És el que s'ha reduït en 3 anys d'oferta de lloguer a les comarques de Girona. Segons fonts de la Cambra de Comerç de Girona, aquest organisme alerta que la manca d'accés a habitatge incideix en la competitivitat de les empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors.
4: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. En la primera imatge, de fet la veig a diaris, la veig a les xarxes, la veig a tot arreu. I és un pilar altíssim de camises verdes que no poden seguir sense ningú més que els castellers de Vilafranca.
6: Així és altíssim i inèdit perquè són els castellers de Vilafranca que tornen a fer història i per primer cop han descarregat un pilar de nou amb folre, manilles i puntals. És una foto que, com deies, surt i corre per tot arreu. Va ser a la Diada de Sant Fèlix en què es van arribar a construir 16 castells de gamma extra.
4: I és impressionant recuperar-ho també amb imatges en viu, eh? El 3CAT, per exemple, el podeu recuperar i és espectacular. A la segona imatge hi veig Nicolás Maduro. Està vestit amb un xandall gris, fent el signe de la victòria amb les dues mans, i se'l veu amb una cara relativament somrient, amb ulleres i bigoti.
6: És la foto de portada de molts dels diaris d'avui, empresonat al penal de Nova York des que el gener els Estats Units van entrar a Venezuela. Maduro ha reaparegut amb dues fotos que es van fer el 25 de juny i que es van difondre ahir per les seves xarxes. Ho acompanya del missatge "Petit regal d'amor i esperança als seus familiars". Justament s'han publicat després que transcendís que Trump s'ha apropiat del petroli veneçolà.
4: I la tercera imatge és de tres dones d'esquena en un gran vestíbul i caminant agafades per l'espatlla.
6: És la imatge més gràfica per explicar que Islàndia diu no a la Unió Europea. Aquestes dones són la primera ministra i les ministres d'Exteriors i Educació marxant de la compareixença per explicar el resultat. Obre la secció internacional de La Vanguardia i és que els islandesos han rebutjat reprendre els tractes per adherir-se a la Unió Europea. El resultat no és clar i reflecteix un país dividit. El 52% ho va rebutjar, mentre que el 47% ho veia bé.
4: Són les 7:24. I més enllà de la previsió meteorològica, aquesta temporada l'Eloi Cordomí també ens portarà a aquesta hora la cara B del temps. És on analitzarem fenòmens meteorològics extrems, també, per exemple, les tendències climàtiques i altres notícies relacionades amb el temps. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, de moment, avui que comencem la temporada, simplement voldria mencionar tres indicadors que ens fan pensar que els pròxims mesos la meteorologia continuarà sent notícia. En primer lloc tenim el fenomen Niño, amb un 69% de probabilitat que a partir de l'octubre tinguem un episodi d'una intensitat mai vista des que hi ha registres. I a casa nostra aquesta situació sembla que podrien afavorir fenòmens més extrems, tant de pluja com de sequera. L'altre indicador és la temperatura al mar, aquí a Catalunya, que continua 2-3 graus per sobre l'habitual, i això implica una energia extra per les tempestes que es formin a prop de la costa. I una cosa semblant passa a l'Atlàntic, encara supera els 20 i 21 graus a bona part del Cantàbric i de la costa portuguesa. I això també és un bon aliment per les possibles borrasques que s'acostin per aquell costat. És veritat que aquesta setmana no preveiem gaire activitat tempestuosa. Ara haurem de veure de quina manera es materialitza tot aquest desgavell meteorològic la resta de la temporada.
4: Gràcies, Eloi. Fins ara.
5: Fins ara.
7: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
8: Comencem la vintena temporada de l'Enigmàrius amb la Copa 2026, que comença a donar punts avui i fins al desembre, el primer d'aquesta temporada, repeteix el primer mateix de fa 20 anys, a veure si algú encara se'n recorda. Aquests només treballen quan volen, de 6 lletres. Aquests només treballen quan volen, 6 lletres.
7: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
4: I per arribar al punt de 2:15 del matí, real o fals, atenció a aquest titular que circula per la xarxa. Enxampen un migrant a Ceuta matant un gat per menjar-se'l. Marc Amorós, bon dia.
10: Bon dia. La notícia mostra la fotografia d'un home ajupit envoltat d'un espai ple de sorra. Llueix una camisa blava i uns texans, també de color blau. El color de la seva pell és fosc i el veiem agafant un gat cap per avall per les potes del darrere. La notícia afirma que és una persona migrant que ha enxampat un gat amb la intenció de matar-lo i menjar-se'l. La notícia també situa l'escena a la platja del Trampolín de Ceuta i afirma que la persona de la fotografia és un invasor marroquí.
4: Però això és real o fals?
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
14: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
15: Però si a aquesta hora la platja està buida.
14: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
15: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
14: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
16: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
15: Val més que en busquem un altre.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que eixampen un migrant a Ceuta matant un gat per menjar-se'l és una notícia falsa. La fotografia de la notícia ha estat manipulada amb intel·ligència artificial. En realitat no està agafant un gat, sinó un pal per construir una cabana a la platja. No és, de fet, l'única notícia falsa que circula afirmant que els migrants de Ceuta estan matant gats per menjar-se'ls. En circulen dues més, amb fotografies de gats morts, però cap d'elles és actual ni han succeït a Ceuta. Una de les fotografies d'un gat mort és d'un enverinament de gats que es va produir a Gran Canària fa un any, i l'altra és d'un gat maltractat a Lleida l'any 2024.
4: Important. Doncs contrastar les coses. Gràcies, Marc. Una temporada abraçada, més. Bon, una abraçada. Una abraçada. I aquest any, per arribar al punt també de 7:45, com que pot ser un bon dia, avui saludem a Carme Ruscalleda. Bon dia.
19: Avui dilluns, festivitat de Sant Ramon, pot ser un bon dia per anar a mercat amb la idea de comprar figues. No badem, no ens les perdem per esmorzar, per postres o per berenar. Però us vull engrescar a posar-ne, per exemple, mitja dosena al gaspatxo al salmorejo. O posar les partides al mig de les amanides. O unes botifarres cuites a la paella envoltades de figues salpebrades. És un autèntic platillo. Us aconsello una llesca de pa torrada o no, al vostre gust, i a sobre esclafeu-hi i escampeu-hi un parell de figues madures. Amaniu-ho amb un fil d'oli i un xic de sal. I un pensament de pebre. I serà segur un bon dia.

0: Són 7:45. Avui és dilluns 31 d'agost. Ens despertem amb 21 graus a Banyoles, 9 al Pont de Suert i 23 a l'illa de Buda. El dia en què entrevistarem Oriol Junqueras a les 9 del matí en aquest programa. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Doncs hem de saber que la tensió a Ceuta continua creixent. Les últimes hores hi ha hagut noves manifestacions contra la gestió del govern espanyol. Avui trencarà el silenci Pedro Sánchez i sentirem al Congrés les ministres d'Igualtat i de Joventut i Infància.
3: El País explica que la intel·ligència espanyola ha avisat de possibles accions similars contra Ceuta i Melilla en els propers mesos. Els agents també descarten que l'entorn del rei Mohamed VI estigui darrere de l'entrada massiva de fa un mes.
2: Aquesta nit, després d'un mes de relativa calma, els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran. Teheran s'hi ha tornat llançant míssils contra Jordània. Jordània, aliat de Trump, els projectils han estat interceptats.
3: Una de les conseqüències d'aquest conflicte, les reserves de gas a Europa estan sota mínims. Això acabarà notant-se la factura i ja ho noten les empreses. Isaac Valey, professor de Pompeu Fabra.
4: Perquè no importa només que el gas sigui més car, sinó que el preu sigui incert. Per què? Perquè si tu ets una empresa i no tens clar els costos, diguem que tens un escenari més volàtil, més incert, això és un cost econòmic.
2: Aquest matí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, explicarà les novetats per aquest curs que arrenca dimarts de la setmana que ve, un dia en què, si no hi ha acord abans, hi ha convocada una nova vaga de mestres i professors.
3: El sistema incorporarà 1.800 professionals als centres públics i 500 noves aules d'acollida. Més recursos fruit del pacte amb Comissions Obreres, la UGT i professors de secundària, però no amb la resta de sindicats.
0: I pel que fa als esports, Robert Prats?
5: El Barça, que reforça amb el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, abans de rebre aquesta nit a 9:45 al Rayo, paga pel traspàs 10 milions d'euros més variables. El Madrid golejà el Màlaga 4-0 i debut amb golejada del Barça femení a la Lliga 5-0 contra el Tenerife, derrota del Badalona Woman 3-1 al camp del Màlaga. Àlex Palou guanya aquesta matinada per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
0: Pel que fa al temps, sembla que tindrem una setmana, com dèiem, estiuenca. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, avui amb temperatures que poden arribar entre els 30 i 34 graus a la majoria de comarques interiors i amb previsió que es vagin enfilant cada dia una mica més fins divendres que tocaran sostre. Ara mateix tenim núvols a la Vall d'Aran, fa sol a la resta i a la tarda hi haurà alguna tempesta al Ripollès o en zones pròximes del Pirineu Oriental.
0: I pel que fa a la mobilitat a aquesta hora, tenim retards ja a la xarxa ferroviària. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. Avui destaca l'endarreriment del primer tren de l'R11 que havia de sortir de l'estació de Girona a 6:45 del matí i ho ha acabat fent a 7:15, és a dir, una hora més tard. Veiem també altres trens de la mateixa línia, l'R11, que van entre 10 i 20 minuts tard. D'altra banda, avui el servei d'alta velocitat ha arrencat amb normalitat després que ahir la línia entre Barcelona i Girona estigués més de 10 hores tallada. I a Barcelona, la línia 63 d'autobusos ha anul·lat la parada del carrer Aribau per una incidència a la via pública i pel que fa al metro, avui reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4.
0: I a les carreteres, a aquesta hora ja retencions als punts habituals. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia, sí, sobre totes les rondes de Barcelona. Hi ha retencions a la ronda de dalt de Trinitat a Horta i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. També a la B23, densitat a Sant Feliu de Llobregat i Esplugues, sentit Barcelona. I fora de l'àrea de Barcelona, precaució a la P7 a Borrassà, en sentit sud, perquè la sortida 4 està tallada per un accident.
0: Ho rematem també amb les portades dels diaris d'avui. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia. Educació posa el focus en l'acollida i el suport dels directors. Titula l'Ara, un curs que començarà amb 1.100 docents més i restriccions a la IA. És l'obertura d'avui de La Vanguardia. El periòdico opta per un prisma diferent i obre l'edició explicant que el llibre guanya terreny a les pantalles a les escoles. A la premsa de Madrid, en canvi, ulls posats a Ceuta. Els serveis d'intel·ligència avisen de noves accions contra Ceuta i Melilla, titula El País. El desastre de Ceuta aguditza l'enfonsament de Sánchez, diu El Mundo, que ofereix una enquesta electoral. Això en un dia de castells de portada. El periòdico hi veiem també la gran foto de portada i llegim un castell per la història Vilafranca i és que, recordem-ho, els verds han descarregat per primer cop un pila de 9 pisos amb un casteller a cada nivell i 3 reforços.
0: Aquestes són les portades de la premsa. Avui a l'Àgora en comentarem algunes d'elles amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Però abans són les 7:34. I aquesta hora obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui Ceuta continua centrant bona part dels articles d'opinió.
10: Per exemple, l'Antoni Bassas explica a l'Ara que ha estat un mes horribilis per al govern espanyol, que va ser nul en la detecció i l'anticipació i lent i maldestre en la gestió. Al periòdico, el diplomàtic Jorge Dezcallar es mostra indignat per la taviesa del govern espanyol amb el Marroc. diu que sembla que li faci por, malgrat que Espanya és, diu, més forta que el veí del sud. Mentrestant, el politòleg Manuel Mostaza es pregunta si la crisi de Ceuta és el principi de la fi de Pedro Sánchez i conclou que el més probable és que sí, que acabi tenint conseqüències electorals per al president espanyol. Canviant de tema, El País dedica l'editorial a l'acord pel qual els Estats Units controlaran el 22% del petroli a Venezuela i assegura que Trump es vol fer l'amo d'aquell país. I per la seva part, el director de La Vanguardia, el Jordi Juan, que reflexiona avui sobre la intel·ligència artificial, que diu, de vegades sembla que ens domini. Fa una crida a controlar aquesta tecnologia i lamenta que encara quedi tant per fer.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons.
1: L'Iran i altres països han condemnat dones a la presó per protestar contra el vel o per cantar sense dur-lo davant d'homes. Són casos recents i tots els organismes internacionals haurien d'exigir la seva alliberació, perquè només reclamen un dret que ha de ser intocable, ser lliures. Lliures per cantar, per vestir-se, per decidir sobre el seu cos i la seva pròpia vida. Cap religió, cap govern, cap llei no pot convertir la llibertat femenina en un delicte. La seva lluita és la nostra i les dones les volem lliures. Lliures ja, ara i sempre.
11: La pilota la juga al Barça, la té Pedri.
12: Tot és possible un dia de partit.
13: Podria provar la xut, continua la mi, xuta la mi!
12: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui a 8:45, la TDT del Barça Rayo a Catalunya Ràdio.
14: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
15: M'expliques un conte, papa?
16: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
17: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
14: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui ha guanyat la Festa Major de Granollers?
3: Doncs la colla dels blaus, tot i perdre en les proves de competició per 8-5, els blaus s'han imposat als blancs amb el seu lema del món al país de les meravelles, que han guiat la colla durant 9 dies de festa. Ho recull la portada del 9-9.
0: Ha quedat a mig fer.
2: El Parc Infantil de Banyoles, el que havia de ser, de fet, ha de ser el més ambiciós de la ciutat. Segons llegim el diari de Girona, a finals de maig es van aturar les obres perquè l'empresa que les feia va renunciar. L'Ajuntament ha hagut de buscar una altra empresa i, si tot va bé, la idea és que es reprenguin les obres aquest setembre perquè el parc sigui una realitat a finals d'any.
0: I què no hi havia encara?
3: Un bar queer català a Barcelona. Llegim el periòdico que n'ha obert una a Sant Antoni. Es diu Mercès, en una picada d'ullet al nom anglosaxó de Macy's. La idea és un bar modern adaptat a la cultura catalana i no només en la música que hi soni, sinó que també tenen en ment recuperar begudes i combinats tradicionals de Catalunya. Tot ha sortit de les festes itinerants d'all i oli i olet.
0: I la notícia que no agradarà als amants del parmesà.
2: És que les altes temperatures d'aquest estiu han deixat sec el cabal del riu italià Po i les seves aigües reguen la regió on s'elabora aquest formatge tan preuat. Ho llegim a La Vanguardia, que detalla que sense aigua no hi ha ni gra ni farratge amb què s'alimenten les vaques d'aquesta varietat.
0: I què es veu des de l'espai?
3: Doncs les festes de vaixells a les cales de les Balears, una imatge de satèl·lit desjondal a Eivissa, retrata desenes d'embarcacions, una tocant a l'altra, en forma de C, concentrades al mar. Ho veiem al diari de Mallorca, això ha reobert el debat sobre les anomenades boat party al litoral de les illes.
0: Però es veu des de dalt, no? No es veu el detall de la
3: festa. Es veu com una forma de ser, sí.
0: Potser recordareu també aquest anunci?
19: Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
2: És el de la històrica fàbrica de sabons Camp de Granollers, propietària de Colón o Elena. Doncs torna a ser notícia perquè torna a canviar de mans. El fabricant britànic McBride adquireix aquesta planta que estava a mans de Destacy des de fa tot just un any. Ho explica el 9-9, que diu que l'operació es farà efectiva el 2027.
0: I ara us expliquem els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara García.
5: No només a Catalunya hi ha la carpeta pendent de l'ensenyament. A França, Le Figaro avui destaca en portada que el retorn a les aules està minat, diu, minat per les agressions sexuals que s'han denunciat en diversos centres que fan activitats extraescolars. I no parlem de pocs casos. Segons recull Le Figaro, només a París hi ha 132 monitors suspesos en el que portem d'any, pràcticament la meitat per agressions sexuals o sexistes. I l'endemà que Islàndia hagi dit que no entrar a la Unió Europea, el diari Morgun Blaðið, un dels històrics del país, recull que el govern no ho veu com un fracàs perquè el compromís era simplement fer el referèndum i, en canvi, l'oposició diu que el resultat és una victòria per als joves islandesos. La premsa del Regne Unit es centra avui molt en les portades, en els plans del govern britànic de reduir la població a les presons. El Times, com és habitual, és més escèptic, titula "Els condemnats per homicidi sortiran abans d'hora de la presó", com aquest pla, mentre que els conservadors Daily Mail o Daily Telegraph acusen directament el primer ministre de, textualment, a les seves respectives portades, deixar en llibertat criminals perillosos.
8: I a la premsa econòmica, Cinco Días escalfa motors per la sortida en borsa de Shein de demà. No en fa un bon pronòstic, diu que els problemes legals que té el gegant xinès de la moda als Estats Units i Europa faran que el seu debut borsari sigui a la baixa. Avui la cosa va de retail i l'economista afirma que Shein accelera però que Inditex aguanta. Assegura que el creixement del grup asiàtic no ha impedit que l'espanyol mantingui la seva posició líder entre les companyies de moda i compara resultats. Inditex guanya més de 6.000 milions, mentre que Shein en guanya 1.800 milions. I l'ON Economia calcula el cost de tenir aire condicionat encès tot el dia. Depenent de la tarifa elèctrica, la despesa, diu el diari, pot quedar-se en menys d'un euro al dia. Explica, però, que la forma més precisa de calcular-ho consisteix a tenir en compte la potència real de l'equip, les hores de funcionament i el preu que es paga per cada quilowatt-hora.
0: Avui parlem de l'aire condicionat també a l'àgora del matí, perquè, segons hem pogut avançar en aquest programa, per aconseguir un aire condicionat ara mateix perquè te l'instal·lin, has d'esperar un mes i mig. Una llarga llista d'espera. En parlarem i ens preguntarem també si són polítiques d'esquerres potenciar l'aire condicionat davant del canvi climàtic que estem vivint tots plegats. I a la premsa esportiva, què destaquem, Robert Prat?
5: Gabriel Jesús arriba al Barça. Mundo Deportivo el veu com una oportunitat de mercat. Remarca que només li costa 10 milions d'euros. El diari explica que el Barça ha rebut informació de la seva plena recuperació després de la greu lesió de genoll que va tenir l'any passat. Santi Nolla es pregunta si és realment el substitut de Lewandowski o Ferran. El diari Esport diu que si la salut l'acompanya pot ser la peça ideal que faltava a la davantera i afegeix que fa 10 anys va estar a punt de fitxar pel Barça, però que el City li va pispar. Aleshores, el Barça va acabar fitxant Paco Alcácer. Per La Vanguardia, és un nou que costa 10. I mentrestant, sembla que s'acaba de moment la història de Julián Álvarez amb el Barça, que us hem anat explicant des del mes de juny.

0: L'Esportiu destaca que arriba el gol brasiler al Barça davant la impossibilitat de fitxar Julián. El diari Ara diu que el Barça s'emplaça a fitxar Julián Álvarez en noves finestres de mercat i pel periòdico aquest fitxatge és un consol per no poder fitxar Julián. Tot i que l'interès no decreix i el club no defalleix per incorporar Julián Álvarez en el futur. Sergi Pàmies, a La Vanguardia, reflexiona sobre la directiva del Barça, diu que no enganya abraçant l'independentisme. El diari As i el Marca diuen que ha tornat el Mourinho que vam conèixer el 2010 amb la primera resposta 100% mourinista quan li pregunten per les declaracions contra els àrbitres del tècnic del Màlaga.
1: No merece comentar.
2: Això pel que fa a la premsa esportiva i acabem el repàs també a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Caralia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Mofa les xarxes davant l'aparició de Marcos de Quinto a Ceuta, embarcat en l'Armada de la Solidaritat.
4: Sí, segons explica Público, l'empresari i exdiputat de Ciutadans va aparèixer aquest cap de setmana davant dels mitjans amb una cervesa fresca a la mà, assegurant que havien reunit una armada civil, és a dir, els seus iots, per dir al Marroc que Ceuta és espanyola. Les xarxes no han tardat a criticar-lo, definint l'acció d'esperpent.
2: És la flotilla dels pijos.
4: Exactament.
2: I una parella nord-americana reserva un mes a Sant Sebastià i se'n va al cap de 10 dies, diu perquè no era el paradís que havien imaginat.
5: Segons recull el Huffington Post, la parella va esgotar els plans de la llista només 10 dies i es va adonar que la realitat no encaixava amb les expectatives del viatge. A tot això s'hi va sumar la pressió del turisme al centre urbà i, per acabar-ho de reblar, i encara que pugui semblar mentida, el menjar. I és que la parella és vegetariana. I Beth, la protagonista d'aquesta història, ha dit que pel proper viatge probablement investigaran millor abans d'escollir el destí.
2: Un donant d'esperma dels Països Baixos diu que és pare de 199 nens nascuts en 4 països.
4: Sí, l'home de 43 anys s'hauria canviat el nom per ser donant en diversos bancs d'esperma durant anys i també contactava amb algunes famílies a través d'internet. Ara ha enviat una carta als afectats informant que 172 nens van néixer gràcies a les seves donacions als Països Baixos, 11 més a Bèlgica, 15 a Alemanya i un més en un altre país europeu. Els ha explicat que creia que estava fent el correcte perquè els ajudava, però ara se n'ha donat que no va actuar adequadament. També ha admès que la xifra total podria ser més gran, ho han llegit a 20 minuts.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Felicitem l'actor Richard Gere, que fa 77 anys, també Teresa Lourdes Borrego Campos, més coneguda com a Terelu Campos. Avui en fa 61, els mateixos que el presentador i productor televisiu Pablo Motos.
2: I el Santoral.
4: Avui és Sant Ramon Nonat, Sant Nicodem, Sant Arístada, Sant Domènec de Val, Sant Vicenç, Santa Sabina i Santa Sisteta.
2: Santa Sisteta?
4: Sí, teta.
2: Sisteta. Sí, perquè si fos cinteta. Aquest és el repàs de la premsa d'avui. Ens queda el repàs d'ahir. Anem al quios vintage amb Albert Tom.
6: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
7: 31 d'agost de 2016, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i el de l'Assemblea, Jordi Sánchez, convoquen els actes de l'11 de setembre. El lema del 2016 és Som el somni, estem a punt. Des del 2012 serà la cinquena diada multitudinària per la independència. I mentrestant, aquell 2016, Espanya anava tirant des de feia 9 mesos amb Mariano Rajoy com a president en funcions. Es repetien eleccions, però no hi havia manera de formar govern. Tal dia com avui, de fa 10 anys, Rajoy perdia un altre debat d'investidura perquè només va tenir els vots a favor de Coalició Canària i de Ciutadans d'Albert Rivera. Acabo amb el Barça del president Bartomeu, perquè ara fa 10 anys fitxava un nou per l'equip de Luis Enrique. Es deia Paco Alcácer i dedicava els gols al cel perquè el seu pare es va morir sortint del partit en què el fill va marcar el seu primer gol amb el València.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
10: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
11: Segur que no n'hi ha per tant.
12: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara falten 13 minuts per les 8 del matí. I aquesta hora repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Educació incorpora més de 1.100 docents i 500 aules d'acollida noves per al curs vinent. Comença, per cert, dimarts de la setmana vinent.
1: També hi haurà 530 professionals més per a l'escola inclusiva. Educació també recomana restringir la intel·ligència artificial als menors de 14 anys i fer-ho constar si la fan servir als treballs de recerca. Són les novetats d'un curs que comença marcat per la convocatòria de vaga el primer dia de curs i l'errada en les proves PISA. Avui la consellera en donarà detalls.
2: Avui també estarem pendents de Ceuta. Milers d'emigrants hi continuen malvivint un mes després de l'entrada massiva.
3: Demà el Consell de Ministres aprovarà un pla de xoc per la ciutat autònoma i dijous Pedro Sánchez reapareixerà públicament al Congrés per donar explicacions sobre la crisi humanitària que amenaça el darrer tram de legislatura.
2: És notícia d'aquesta matinada. Els Estats Units han tornat a atacar l'Iran.
1: Ho han fet per primer cop en més d'un mes i després que Donald Trump anunciés que ara la prioritat és asfixiar econòmicament el règim iranià.
2: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Hi ha més d'un mes d'espera per instal·lar aires condicionats.
3: La calorada d'aquest estiu ha disparat la demanda un 30% respecte a l'any passat i els instal·ladors no donen a l'abast. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
11: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre.
2: I també us avança aquest programa, el matí de Catalunya Ràdio. Ripoll és un dels municipis que fan pagar l'entrada més cara als no empadronats per accedir a les piscines públiques.
1: El síndic de Greuges de Catalunya ha rebut una vintena de queixes aquest estiu. També ho han fet altres municipis com Balaguer, Cassà de la Selva, Santa Coloma de Gramenet o Castellà del Vallès. El Tribunal Suprem va dictar el 2023 que aquesta pràctica no és legal. Jordi Palau, adjunt del síndic.
13: Fer aquesta discriminació suposa un atac contra el principi d'igualtat i el principi de legalitat establert en el nostre ordenament.
2: I avui també és notícia una imatge. La imatge dels castellers de Vilafranca descarregant per primera vegada a la història el Pilar de Nou.
3: Ha estat el punt culminant de la Diada de Sant Fèlix amb 16 castells de gamma extra.
2: Aquests són els titulars del dia, però avui també estarem pendents al país de diferents temes. Fem una ronda de connexions pel país. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
14: Hola, bon dia.
2: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
15: Bon dia.
2: Des de Girona, Lea Claret, bon dia.
16: Bon dia.
2: I des de Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
17: Hola, bon dia.
2: Arrenquem amb les comarques de Lleida, perquè atenció als conductors que us interessa això. Estela, Cervera, comencen avui unes obres molt esperades, les que han de millorar el ferm de l'autovia 2.
18: Sí, seran uns dies d'obres, això sempre molesta, però s'ha de reconèixer que hi va haver moltes queixes dels usuaris pel mal estat de la carretera. De fet, l'hivern passat, després d'uns dies de pluges, els sots van ser tan grans que van provocar accidents i danys a molts vehicles. Això a la Segarra. A Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, hi ha hagut un accident greu en un camí rural quan ahir a la tarda un cotxe va caure des de 10 metres i va volcar. N'estem pendents perquè hi havia 5 ferits, 3 dels quals crítics. I a la ciutat de Lleida, avui tanca el dispositiu per acollir temporers sense feina per a la campanya de la fruita. Aquest estiu, recordem-ho, per primera vegada s'ha hagut d'ampliar amb un segon pavelló.
2: Això a Lleida, Barcelona, la cosa també sembla que va d'obres, Marc.
15: Sí, aquesta és, Ricard, el metro avui reobre l'estació de Verdaguer de línia 4 després de gairebé 2 mesos tancada per obres i estaven fent treballs per fer accessible l'intercanviador. Més obres resoltes, també es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5 que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer. Això és la cara, la creu, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord no només continuen sinó que amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bonpastor. Serà fins diumenge que ve, així doncs paciència.
2: I saltem ara al nord del país. A Girona, la falta d'habitatge de lloguer amenaça la competitivitat també de les empreses, Laia.
19: Sí, s'ha reduït un 40% en 3 anys, segons la Cambra de Comerç, i alerten que això afecta, sobretot, les empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors, com, per exemple, aquí important, el turisme. I avui, festa a l'Escala, perquè hi ha el primer torneig internacional d'escacs, l'Emporium Chess Open. Ah. Asseguren que han aconseguit un bon nivell de participants. Hi ha grans mestres internacionals i tot. 60 jugadors de fins a 7 països.
2: Hi aniràs?
19: Potser sí.
2: Doncs mira, ja m'ho explicaràs. I del nord al sud, Clara, el Parc Natural del Delta i les Salines de la Trinitat volen protegir encara més les aus que nidifiquin.
20: Sí, la protecció es reforça especialment en la zona de la Punta de la Banya. S'ha fet un tancament perimetral per evitar l'entrada de depredadors terrestres i s'ha renovat la senyalització pels vehicles que hi circulen. D'altra banda, al Baix Penedès hi han detingut 2 persones per espoliar un espai de l'interès arqueològic al litoral de Calafell. Les van enxampar mentre feien una prospecció subaquàtica amb detectors de metall. a la zona d'un jaciment arqueològic i una embarcació enfonsada no documentada. En l'actuació es van decomissar una seixantena de monedes antigues i diverses peces de joieria als infractors, als quals se'ls imputa un delicte contra el patrimoni.
2: Doncs aquestes són les notícies que ens arriben des de Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Gràcies, que tingueu un bon dia.
15: Adéu, bon dia.
18: Adéu, bon dia.
20: Adéu, bon dia.
2: I pel que fa al temps, el termòmetre torna a apuntar cap amunt aquests propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
14: Bon dia, sí. Ara mateix, per exemple, encara tenim 14 graus a Viella, qui ha refrescat una miqueta, hi ha núvols. En canvi, la resta de Catalunya ja tenen 20 graus a Mollà, 23 a Cambrils, i això anirà tirant cada vegada més amunt. I és que, de cara a dijous, divendres, preveiem una altra vegada temperatures que podrien fregar els 40 graus en alguns llocs, per exemple, a les comarques de Ponent. Avui calor una mica més moderada, màximes de fins a 35 graus a Ponent, més de 30 a la majoria de comarques de l'interior, 27-28 a prop de la costa, amb 4 nuvolets al litoral, algunes nuvolades que poden créixer amb una mica més d'energia al voltant del Pirineu Oriental i al voltant del Ripollès podrien arribar a deixar alguna tempesta aïllada. La resta de dies tindrem molt poca activitat tempestuosa.
2: I pel que fa a les carreteres, on són els punts ara mateix més complicats a aquesta hora, Clàudia Serra?
16: Doncs mira, tenim retencions a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, B20 a Santa Coloma i C58 a Montcada, direcció Trinitat, B23 a Sant Feliu de Llobregat i Esplugues i a la C31 a l'Hospitalet, tot això en sentit Barcelona. I fora de l'àrea de Barcelona, normalitzada ja la situació a la P7, a Borrassà, sentit sud, on, recordem-ho, la sortida 4 estava tallada per un accident, ara ja està oberta.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
2: Avui hem rebut el missatge de Pau Serra, del Masnou. És un dels veïns de la promoció d'habitatges de protecció oficial de la plaça de les Dones que es queixa del mal estat del bloc. Hi van entrar a viure tot just al març, però assenyalen que ja hi ha filtracions d'aigua, rajoles mal col·locades i altres deficiències. La promoció està gestionada per Insol, empresa pública de l'àrea metropolitana de Barcelona, que defensa que està tenint les queixes i que el 90% d'incidències estan resoltes. Serra, però, qüestiona aquest càlcul. Els veïns, a més, estudien emprendre accions legals.
17: Han vingut a arreglar la porta d'entrada de a l'edifici 4 vegades a arreglar-la. I l'última reparació que vam fer va durar en funcionament 4 o 5 hores. I ells aquí comptabilitzen, doncs, que ja ho havien arreglat.
6: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.

0: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636-36-06-09. I cada dia també a aquesta hora el que farem és repassar el preu de les coses amb l'Ara García. Lara, bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Avui, les piscines municipals.
1: El preu més habitual de les piscines municipals catalanes és d'uns 5 euros l'entrada general. Comencem per Bellver de Cerdanya. Passar un dia a la piscina costa 4 euros i mig i fan descomptes per jubilats i infants.
2: Més de 18 anys, 4 i mig. Després hi ha entrades de jubilats de més de 65, 2 i mig. I els nens també de 2 i mig.
1: Una de les més barates que hem trobat és la piscina de la Creueta del Coll, a Barcelona.
3: La nostra tarifa per dia seria 2,75, targeta monoparental o nombrosa seria 1,27, persones majors de 65 anys o menors d'un any entrarien gratuïtament i també persones amb discapacitat.
1: En canvi, una de les més cares és la de Ripoll. A més, el municipi fa diferenciació de preus entre empadronats i no empadronats. Costa 7 euros amb 90 cèntims per als censats a Ripoll i 12,40 per la resta.
0: I aquesta pràctica del govern de Sílvia Orriols no és legal. I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que el síndic de Greuges de Catalunya ha rebut ja una vintena de queixes de diferents municipis que fan aquesta distinció també de preus. Ho ampliarem tot seguit als bàsics del matí a partir de les 8 del matí. I més enllà també d'aquestes despeses que fem voluntàriament en el nostre dia a dia, també ens fixarem a aquesta hora on van a parar els nostres impostos. Amb Blot Serra, avui,

0: Quin és el vídeo més viral del dia a les xarxes?
1: Doncs sí, mira, i ens estrenem amb el que ha estat el fenomen viral de l'estiu i m'atreviria a dir que a dia d'avui segueix sent imbatible. Em refereixo a la nena de Tarragona que sense voler-ho es va fer famosa després de l'eclipsi. Què va passar? Doncs que la van entrevistar a les càmeres de TAC12, que és la televisió del Camp de Tarragona, just després del fenomen, i li van preguntar què li havia semblat allò que havia vist. Atenció, perquè aquesta és la seva resposta.
2: Una cosa mai vista, no ho sé. Mai vista, no me'n queden paraules. Mai vista.
1: Doncs atenció, perquè el vídeo de TAC12 acumula uns 86.000 likes i prop de 500 comentaris. I l'àudio ja s'ha fet servir en diversos creadors de contingut. De fet, Astrid Millán, que és una influencer catalana amb prop de 2 milions de seguidors a Instagram, també l'ha fet servir. I això és el que volem a casa nostra, Ricard. Nenes que, si fossin un personatge de les Tresines, serien la Rosita. Ja triem a donar la creu de Sant Jordi a aquesta criatura i que la reculli dient: no me'n queden paraules.
0: Elisenda Pineda, que tinguis un bon dia.
1: Gràcies, igualment.

destacarem sempre una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. I avui, que és 31 d'agost, que és Sant Tornem-hi, per molts de nosaltres, la dediquem als que tornen a la feina o als que tornen d'un viatge. Amb l'esperança que tot torna a començar i amb la idea que tot anirà bé.

0: Ja som aquí, ja hem arribat, som els mateixos de l'any passat i ho fem carregats d'energia, amb la il·lusió de les grans estrenes i amb noves seccions, nous col·laboradors, tant al matí com també a la tarda amb Francesc Garriga o al suplement amb Roger Escapa, però també amb canvis a la graella, com per exemple, a partir d'avui, el Catalunya Nit amb Agnès Marquès i Manel Elias s'emetrà a partir de les 9 del vespre, després del Tot Costa, i Les Dones i els Dies passarà a les 11 de la nit, just abans de la Nit dels Ignorants de la Marta Romagosa. Són canvis que fem per seguir sent una ràdio referent, moderna i actualitzada als nostres temps. Cada dia, aquí al matí, també tenim novetats que anirem descobrint al llarg de la temporada, totes amb la intenció de tenir més eines per explicar un món més complex, amb més tensions socials i amb molts i molts reptes. Perquè afrontem aquesta nova temporada amb moltes preguntes. I seguirem posant context també a allò que passa, amb esperit crític i també constructiu. Perquè aquesta és una temporada en què tenim molts propòsits. Com reclama, per exemple, la Maria La Cuerva, al sector sanitari. La Maria és infermera de l'Hospital de Sant Pau.
1: La prioritat del sector no ha de ser només la captació de talent, no?, que tant es diu, sinó sobretot la fidelització dels equips que ja tenim. Hem de poder oferir desenvolupament professional, estabilitat...
0: Demana estabilitat i també reconeixement, com també ho reclama el sector educatiu, amb una vaga educativa convocada per al primer dia de classe, de la qual parlarem aquesta setmana àmpliament. La Núria Aulet és mestra de primària.
2: Que l'administració, la consellera, informi adequadament i es millorin les condicions per atendre tot l'alumnat, que així oferir una educació de qualitat als nens i nenes que venen al dia a dia a les nostres escoles.
0: Són demandes que fa gent concreta de cara a aquesta nova temporada. I estudiar, i per poder estudiar, cal viure també amb dignitat. Molts estudiants de la universitat, com per exemple el Mohamed, s'han de plantejar aquest nou curs com un curs on fer malabars per suportar les despeses que pot suposar estudiar a Barcelona. Ens fa arribar el seu desig.
3: Es redueixin els preus de les habitacions i es comenci amb la construcció de residències d'estudiants públiques per evitar haver de fer tantes hores en transport públic fins a la meva universitat.
0: Demana construir residències d'estudiants públiques. I si parlem d'habitatge, també hem de posar l'accent a la mobilitat. El mal de cap de Rodalí.

0: Vies, però també l'asfalt. I a l'AP7 li calen millores. Aquest és el repte que reclama el camioner Gabri Ruiz, que ens ha volgut fer arribar la seva demanda al programa.
1: Intentar evitar los accidentes con menos velocidad y menos maniobras bruscas y intentar reducir un poco el tráfico, que eso es complicado, no sé cómo lo solucionaríamos.
0: Reduir el trànsit a l'AP7 demana el camioner Gabri Ruiz. I mentrestant, el canvi climàtic, que ha provocat estralls tot l'estiu, hem explicat i ho hem seguit amb el Frederic Vincent al matí de Catalunya Ràdio d'estiu. Hem vist focs, hem vist sequeres històriques arreu d'Europa, i en això la Mireia Blanquer, investigadora del CREAF, demana sentit comú.
2: Que puguem anar aplicant totes les lliçons apreses durant la sequera, tant pel que fa a l'adaptació com a la previsió i a l'anticipació per futures sequeres.
0: Un canvi climàtic que té un impacte directe per tothom, però sobretot també pel sector primari. A la reducció de les collites hi sumem també els costos dels conflictes geopolítics. Una tempesta perfecta, tal com critica la seva demanda el pagès lleidatà Jordi Ginebreda.
3: Si no escolten en el poble, en lloc d'escoltar només les èlits econòmiques, no avançarem.
0: Demà l'Ajuntament insistia en demanar futur. Un futur incert per la inflació, que a l'agost ha començat també a tornar a disparar. Petits empresaris i comerciants que lluiten contra aquesta volatilitat dels preus, però també fan un clam per aquest nou curs i ens el fa arribar en aquest programa. Demanen, per exemple, que triem el comerç local.
4: Un dels principals avantatges de consumir en el comerç local, els nostres clients no són números, o sigui, són cares, són gent amb noms i cognoms, sabem el que els agrada.
0: Ho diu la Nerea Villacreces, de la llibreria La Capó, de Tarragona. I precisament parlant de cultura, la presidenta del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portacelli, també té desitjos per aquesta nova temporada.
5: Que continués despertant la curiositat i l'interès dels i les espectadores, i encara més, que fos capaç de fer canviar, modificar punts de vista i, per suposat, que fes gaudir i somiar.
0: Demana curiositat, gaudi, somni al teatre d'aquesta nova temporada, i en el cas de la ràdio hi afegíem també la companyia, com la que diu que li fem cada dia en Joan, que té 100 anys.
6: Jo tinc 100 anys. Espero poder escoltar els dematins de Catalunya Ràdio perquè m'agrada molt i l'escolto molt.
0: Podríem estar tota l'hora escoltant la veu i els desitjos de molts catalans de cara a aquest nou curs. Temes que seguirem des del matí de Catalunya Ràdio diàriament. Ho farem amb rigor, amb periodisme i, per sobre de tot, amb passió i energia i amb moltes ganes de fer-vos costat. I per això us agraïm de nou la confiança, perquè Catalunya Ràdio comença una nova temporada renovant el compromís amb tots els ciutadans de Catalunya. Tots els ciutadans de Catalunya. Som la vostra ràdio i sou vosaltres qui ens feu estar avui i sempre al peu del canó. Comença una nova temporada. Benvinguts a casa vostra, benvinguts al matí de Catalunya Ràdio.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 6. Quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
8: Bon dia.
0: La primera.
8: El Departament d'Educació incorpora més de 1.800 docents i 500 professionals d'atenció educativa. La consellera Esther Niubó presentarà avui les novetats del curs pendents del que digui de la vaga de docents.
0: La segona.
8: Pedro Sánchez, que reapareix públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta, que un mes després amenaça de condicionar el tram final de la legislatura. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc de 165 milions d'euros.
0: La tercera.
8: Els Estats Units i l'Iran, que tornen a intercanviar atacs després d'un mes de calma relativa a l'Orient Mitjà. Washington ha bombardejat dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Iraq. En resposta, Teheran aquesta matinada ha atacat dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània.
0: La quarta.
8: Obres que acaben i obres que comencen. Avui reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona, després de gairebé dos mesos tancada. I d'altra banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm de l'A2 a Cervera.
0: I la cinquena?
8: Aquesta us l'avança, aquest programa. Almenys una vintena de municipis catalans fan pagar l'entrada més cara als no empadronats per accedir a les piscines públiques. Una pràctica il·legal. Un d'aquests municipis és Ripoll.
0: I els esports, Robert Prats?
9: El Barça reforça amb el davanter de l'Arsenal Gabriel Jesús abans de rebre aquesta nit a quarts de 10 al Rayo. Paga pel traspàs 10 milions d'euros més variables. El Madrid col·legi al Màlaga 4-0. Debut del Barça femení a la Lliga 5-0 contra el Tenerife. Tenerife, derrota del Badalona 3-1 al Camp del Màlaga, i Àlex Palou, que guanya aquesta matinada per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
0: Pel que fa al temps, comencem setmana amb sol i amb previsió de força calor a la Icordomí. Bon dia.
10: Bon dia. Sí, avui ja tindrem temperatures de 30-35 graus a l'interior i sembla que s'enfilaran cada dia una mica més fins divendres, que tocaran sostre. Ara mateix hi ha alguns núvols a la Vall d'Aran, fa sol a la resta, i a la tarda s'espera tan sols alguna tempesta molt aïllada a la zona del Ripollès com molt a les comarques veïnes.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
12: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
13: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
14: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
13: Tota la informació a manresaturisme.cat. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 9 i d'aquí a pocs minuts obrirem l'Àgora del Matí. Avui amb Sara González, amb Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong, el dia en què entrevistarem Oriol Junqueras. I començarem també l'Àgora posant l'accent a Ceuta. Quan ja ha passat un mes de l'entrada massiva de persones procedents del Marroc, la crisi humanitària es continua movent ara mateix en dos fronts. El primer és el social, amb la situació a Ceuta. I el segon front ja és el polític, amb la gestió que se n'està fent del govern des del govern espanyol i també amb les crítiques de l'oposició.
15: Hi haurà conseqüències. Com no va haver conseqüències? Com vamos a aceptar que la major crisi de soberania i integritat territorial del nostre país des de hace siglos no tenga ninguna conseqüència?
0: Anem a pams. Comencem pel primer front, que seria el social. Per això anem en directe cap a Ceuta amb l'enviada especial del Matí de Catalunya Ràdio, Marta Viana. Bon dia.
16: Hola, molt bon dia.
0: I amb l'assistència tècnica del José Antonio Rodríguez. Marta, primer de tot, encara no està gens clar quantes persones continuen malvivint als carrers de Ceuta, però les entitats diuen que serien moltes més de les que reconeix el govern espanyol.
16: Sí, el govern espanyol parla de 5.000 persones que encara serien aquí a Ceuta, però les ONGs locals i les diverses entitats amb les que hem parlat ens diuen que hi podria haver-hi fins a 15.000 persones, per tant, això seria el triple. Molta d'aquesta gent continua malvivint pels carrers, molts ho fan a la platja del Trampolín, altres ho fan en altres punts de la ciutat, ho fan, per exemple, al polígon del Tarajal, també als boscos, i d'altres ho fan on som ara, al barri del Príncipe. Aquí hi ha moltes nenes i moltes dones i a aquesta hora doncs, podem saludar al president de l'Associació de Veïns del Príncipe. Ahmed, molt bon dia, buenos días.
17: Hola, buenos días.
16: ¿Cuánta gente hay durmiendo aquí?
17: Entre mujeres y niñas puede haber unos 520 personas.
16: ¿Cómo os estáis organizando?
17: Bueno, aquí tenemos a las mujeres aparte, tenemos una zona de mujeres y niños y otra parte de menores no acompañados. Y lo que intentamos aquí es que ellas estén protegidas de alguna manera por ser mujeres vulnerables y que no estén en la calle durmiendo.
16: ¿Qué es lo que estáis pidiendo al gobierno?
17: El gobierno, celeridad en estas circunstancias, porque hay mucha gente en la calle que no pueden estar en la calle. Tienen que estar en unos centros o que estén en cualquier lado acogidas, de mientras que se vea su situación.
16: Ahmed, para que la gente también que nos está escuchando se haga un poco una idea de cómo es Ceuta, haznos un poco una radiografía de cómo es la gente aquí, porque con el fenómeno de la inmigración siempre habéis vivido y convivido. ¿Qué pasa ahora?
17: Lo que pasa ahora es que ha entrado mucha gente, son 100.000 personas, dicen, no, es que no saben la cifra exacta, y pues eso lo que ha hecho es crispar muchas veces la convivencia de la gente, no todas, porque por ejemplo en mi barriada la gente ha sido muy solidaria, en otras barriadas me consta que también, pero hay un mínimo, un 1% de la población que cree que esto es una invasión y que les está quitando sus tierras, cuando no es así, son gente migrante que vienen a buscarse la vida y a ver cómo puede mejorar su situación.
16: Ahmed, muchas gracias y buenos días.
17: Nada, a vosotros.
0: Aquesta és una cara, Marta, l'altra és, com deia aquesta persona que entrevistaves ara, la cara dels veïns de Ceuta, no? Avui s'han tornat a convocar una altra manifestació per demanar l'expulsió d'aquestes persones.
16: Sí, avui a les 12 hi ha una nova manifestació convocada, aquesta vegada doncs, dels serveis que estan a primera línia, com els de neteja, bombers, policia i funcionaris de presons. Els veïns, en general, la tònica general és que estan molt cansats, continuen organitzant-se, ho fan a través de WhatsApp per poder sortir al carrer, seguir manifestant-se, fins que tot això canviï. Titllen la situació d'insostenible. Això és el que ens diuen.
18: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores, para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen, pero los demás que hay que sacarlo.
19: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí, esto va para la península. Aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
16: Això és algunes de les coses que ens deien els veïns. Diuen que se senten insegurs, que tenen por i que la vida doncs, els ha canviat radicalment des de fa un mes.
0: A les 9 tornarem cap a Ceuta amb la Marta Viana. Gràcies, Marta. Fins ara.
16: Fins ara.
0: I alerta, perquè avui el diari El País diu en portada que els serveis secrets espanyols veuen probable que en els propers mesos augmentin les accions hostils contra Ceuta i Melilla. Frederic Pincet, bon dia.
20: Bon dia. Sí, és un informe d'intel·ligència que cita el diari que és veritat que veu molt poc probable una acció militar del Marroc per recuperar Ceuta i Melilla, però, en canvi, aquest mateix informe sí que, com deia Ricard, veu probable que es produeixin mesures de pressió al que es coneix com la zona grisa. Això de la zona grisa inclou moltes coses. Inclou ciberatacs, campanyes de desinformació, però també entrades massives de migrants. Són accions d'aquestes mixtes que fan difícil saber-ne l'origen. Sigui com sigui, segons el diari, segons el país, el Ministeri de Defensa ja ha desplegat 3.000 soldats per vigilar justament la frontera.
0: I després, com dèiem, tenim el front polític d'aquesta crisi. Avui sentirem, d'aquí a pocs minuts, d'aquí a un quart d'hora, Pedro Sánchez en una entrevista i també avui les ministres d'Igualtat i Infància tanquen les compareixences al Congrés. Tot mentre el Partit Popular ha convocat per aquest dimecres concentracions davant de tots els ajuntaments per defensar, diuen, l'espanyolitat de Ceuta. Tània Tàpia, Madrid, bon dia.
21: Què tal, bon dia. Sí, és que Ceuta és el tema que marca, sens dubte, l'inici del curs polític aquí a Madrid. Sánchez, que ha rebut crítiques per anar tard i malament, avui reapareix i dijous compareix al Congrés, on l'oposició i també els socis esperen que pugui donar explicacions més clares sobre què va causar l'entrada massiva de migrants. Mentrestant, el PP posa el focus a la crisi dimecres, hores abans de la compareixença de Sánchez, Feijó torna a Ceuta per tercera vegada i convoca concentracions, com dius, davant de tots els ajuntaments espanyols per defensar la integritat territorial d'Espanya.
0: I per cert, encara parlant d'aquestes concentracions que s'han convocat per dimecres davant de tots els ajuntaments, la de Barcelona té ara mateix un cert caos. Llegim a Crònica Global que encara no se sap on es farà la concentració per les divisions que hi ha entre el Partit Popular, Vox i les entitats. En tot cas, malgrat aquestes diferències, les enquestes mostren com la dreta ja recull els beneficis d'aquesta crisi, Frederic.
20: I déu-n'hi-do com, avui en tenim un al Mundo. Segons diu aquesta enquesta, el PSOE es desplomaria fins als 101 diputats. Són 20 diputats menys dels que va aconseguir ara fa 3 anys. Dit d'una altra manera, són 2 milions de votants que perd Pedro Sánchez. D'això qui se'n beneficia? Doncs diverses formacions, però bàsicament el PP, però molt especialment Vox. La suma d'aquests dos partits, la suma de PP i Vox, afegeixen una amplíssima majoria absoluta si es compleixen aquestes enquestes. PP i Vox tindrien 204 dels 350 escons del Congrés. A més, segons aquest sondeig, 6 de cada 10 encastats qualifica com a dolenta o molt dolenta la feina del govern espanyol a Ceuta, i això inclou un de cada 4 votants de Pedro Sánchez.
0: Sobre aquests dos fronts de la crisi, afegim-hi el comentari del pel matí de Catalunya Ràdio del president del comitè editorial del periòdico, Albert Sáez.
22: Ceuta és avui un polvorí, humanitari i polític. Un mes després de l'allau de 70.000 persones que van envair els carrers de l'enclavament espanyol, el govern encara ha de donar moltes explicacions. Quants immigrants irregulars queden a la ciutat i què pensa fer amb ells? Per què no es va fer cas dels advertiments del CNI? Per què no s'ha demanat responsabilitats a les autoritats marroquines? El populisme del PP i de Vox no hauria d'eximir Pedro Sánchez de donar la seva versió dels fets, sigui a través dels mitjans de comunicació, sigui al Congrés, que és on pertocaria.
0: De seguida ho comentarem tot plegat també a l'Àgora, amb Sara González, Aitor, Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. I encara una cosa més sobre Ceuta. Invasors, expulsió. Era un dels crits en la manifestació d'ahir i és important recordar, però, que no és tan fàcil.
20: Bàsicament per diversos motius, però tots ells són legals. El Conveni Europeu de Drets Humans, que Espanya ha ratificat i que, per tant, ha inclòs en el nostre ordenament jurídic, en l'ordenament jurídic espanyol, diu que estan prohibides les expulsions col·lectives d'estrangers. Per tant, a la pràctica s'ha de mirar gairebé cas per cas. Hi ha alguna particularitat. Els que demanin asil s'han de revisar. O els menors. Amb aquests encara cal més garanties. Per exemple, cal certeses que si se'ls torna, en aquest cas al Marroc, la seva família realment se'n pot fer càrrec.
1: No solo nos jugamos los derechos de las personas migrantes, nos estamos jugando el Estado de Derecho, nos estamos jugando nuestros propios derechos, nos estamos jugando nuestro estado de bienestar.
0: Això deia al matí de Catalunya Ràdio la vocal del Poder Judicial Inés Herreros. Ara fa 5 anys el Tribunal Suprem va amonestar el govern espanyol justament per això, per tornar al Marroc per la via ràpida 50 menors. De fet, arran d'allò van haver-hi dos als càrrecs que van quedar inhabilitats. Sí que s'han expulsat en grup persones que han comès un delicte, agredir policies, per exemple. Això ha passat a Ceuta. En aquest cas, un jutge ha substituït la pena de presó per l'expulsió.
2: I a banda de Ceuta, que és un dels temes del dia, avui també és l'últim dia del mes d'agost i, per tant, aquesta setmana es completa el retorn a la normalitat i s'intensificarà també l'activitat política. I avui mateix, tant el govern com els partits activaran tota la maquinària en un curs polític que inclourà, com a mínim, les eleccions municipals del mes de maig. Més detalls amb el cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores.
3: Salvador Illa comença el curs amb els pressupostos a la butxaca, però amb deures que no va poder tancar el juliol. Vaga de docents la setmana que ve, trens que no funcionen i finançament gairebé a punt per passejar la taula del Consell de Ministres. Illa ja avisa de la crispació que pot marcar el nou curs.
23: Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran cap escrúpol en atacar Catalunya. I estem avasats.
3: Esquerra acollirà Illa per complir els acords signats, com també faran els comuns. Junts marcarà perfil d'oposició amb un ull posat en un possible retorn de Carles Puigdemont i amb l'altre en el discurs més dur contra Aliança, amb qui mesuraran forces a les municipals d'aquesta propera primavera. Raül Flores, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I en aquest curs polític, una de les carpetes més immediates és la carpeta de l'educació.
24: La vaga del 8 de setembre, nosaltres no creiem que pugui evitar, sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
2: Un miracle, així ho deia Iolanda Segura del sindicat USTEC al matí de Catalunya Ràdio. Veurem si avui hi ha un gest d'última hora de la consellera d'Educació, que aquest matí presenta les novetats també del curs escolar. I entre aquestes novetats hi ha el compromís d'incorporar més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al nou curs. Sara Canyete.
25: Educació posa més efectius per reforçar l'escola inclusiva, per començar a baixar ràtios i per reduir la burocràcia als centres. Són mesures pactades el curs passat en part dels sindicats que ara es comencen a desplegar. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. És un augment de sou que surt d'aquest acord en part dels sindicats, però que els docents van rebutjar en una consulta a posteriori i es pagaran les nits fora de casa amb 50 euros. Però el conflicte educatiu continua obert i si no hi ha un gir d'última hora, els docents estan cridats a la vaga el primer dia de curs. La consellera Niubó compareix avui i veurem si hi ha novetats en aquest front i si pot aclarir també l'errada de les proves PISA i explicar per què pràcticament un de cada quatre alumnes que havien de fer les proves en va quedar exempt. Informa Sara Canyete pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I una altra de les novetats del nou curs és que Educació posa les bases per com ha d'entrar la intel·ligència artificial a les escoles i també als instituts. Sílvia Solanes, bon dia.
26: Bon dia. Després dels mòbils i les pantalles, aquest curs el departament demana als centres que elaborin una guia per concretar en quines matèries i amb quina finalitat volen incorporar l'ús de la intel·ligència artificial. Proposa restringir-la per als alumnes de menys de 14 anys i estableix que cal una autorització de les famílies per als alumnes d'entre 14 i 18 anys. En el treball de recerca la podran fer servir, però diu que ho han de fer constar i han de documentar també quin ús n'han fet.
2: Sobre aquesta cruïlla del curs escolar i el polític, el comentari de la directora de BTV, Georgina Ferri.
27: El mes de setembre s'assembla molt al gener. Tots dos tenen bons propòsits i compten amb una pujada. El setembre, però, també dona el tret de sortida al curs polític que es viurà, ara sí, en clau electoral. Les municipals i les generals mesuraran l'estat d'ànim o de desànim dels ciutadans. Nous propòsits, però vells problemes. La crisi de l'habitatge, l'augment de preus, el desgavell de Rodalies i les vagues de l'educació tornen al nostre dia a dia. En clau espanyola, la crisi de Ceuta marca l'arrencada. També les causes judicials pendents i la possible tornada del president Puigdemont. Una tardor calenta, algú dirà, mentre supliquem que les temperatures temperatures ara sí baixin i ens deixin respirar una mica.
0: I entrem de seguida a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. També ens acompanyarà, per ser el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, després de l'entrevista d'ahir al president Salvador Illa al Periódico. Interessant sentir què diu qui té la clau d'estabilitat de Salvador Illa en aquests moments.
4: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: De seguida, més notícies. Ampliem els bàsics del matí, però abans, cop d'ull al temps i a les carreteres. Pel que fa al temps, comencem una setmana en què tornarem a tenir temperatures de ple estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, sí. El dia ja ha començat amb temperatures altes, avui de 24 graus a Palamós a aquesta hora, 25 a Barcelona, ha refrescat una mica en algunes valls del Pirineu, amb 9 graus en aquests moments al Pont de Suert. Avui s'arribarà a màximes d'entre 30 i 34 graus a gairebé tot l'interior, potser 35 a Ponent i uns 27-28 a la costa. Hi ha núvols ara mateix a la Vall d'Aran, que aniran marxant. A la resta fa sol i a la tarda tindrem algunes tempestes, tan sols al Pirineu Oriental, sobretot al voltant del Ripollès. I en pròxims dies s'anirà enfilant més la temperatura fins a tocar sostre de cara a divendres.
6: A les carreteres, les principals retencions a aquesta hora són, com és habitual, a l'àrea de Barcelona, direcció a la capital catalana. Hi ha densitat a la C58, a Montcada, B23, a Esplugues i A2, a Cornellà. Cua també a la C16, a Sant Cugat del Vallès, en sentit Barcelona. Precaució per una possible incidència en aquest punt.
0: Ara són les 8:23.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
8: Bonpreu i Esclat.
9: Catalunya Ràdio.
10: Tinc el K2 davant, el meu segon K2.
11: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada a l'hivern.
10: Aquesta part està supertrencada.
11: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
28: De les coses que més trobo falta d'ell és com ell vivia la vida.
11: Nits sense ficció i l'Àliga Vola. Sergi Mingote, K2. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
29: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
30: El matí de Catalunya Ràdio.
16: Un mes després, són milers les persones que segueixen dormint a la platja del Trampolín.
18: La solució, blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir.
25: Educació posa més efectius per reforçar l'escola inclusiva, per començar a baixar ràtios i per reduir la burocràcia als centres.
0: Si a la tornada de l'estiu heu decidit posar-vos aire condicionat, heu de saber que la llista d'espera pot arribar, atenció, ara mateix, al mes i mig.
31: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els sons del dia d'avui. De seguida els ampliem amb els bàsics del dia, amb la redacció del matí i els informatius de Catalunya Ràdio. Francesc Soler, Sílvia Solanes, Lara García, Pol Forada, Marc Corado. Bon dia.
32: Bon dia.
0: Comencem per un avançament que fa avui el matí de Catalunya Ràdio. Almenys una vintena de municipis catalans fan pagar l'entrada més cara als no empadronats per accedir a les piscines públiques. Una pràctica il·legal. I un d'aquests municipis és el municipi que lidera Sílvia Oriols, Ripoll.
16: El síndic de Greuges de Catalunya ha rebut una vintena de queixes aquest estiu de diverses poblacions que diferencien els preus de la piscina municipal entre persones empadronades i no empadronades. El Tribunal Suprem va dictar el 2023 que el fet d'estar empadronat en un municipi no justifica un tracte preferencial als equipaments públics. Des del síndic de Greuges ho consideren una discriminació. Sentim Jordi Palou, adjunt general.
33: El síndic de Greuges de Catalunya ha recomanat estudiar altres criteris, com per exemple els criteris de preferència d'ús respecte de les persones que estan empadronades, però el que no es pot fer és establir diferents preus.
16: Un dels municipis que ho fa és Ripoll. Entrar a la piscina costa 7,90 per als censats i 12,40 per la resta. El síndic ha rebut queixes d'altres poblacions, com Balaguer, Cassà de la Selva, Santa Coloma de Gramenet i Castellà del Vallès. El nombre de queixes s'ha més que duplicat respecte a l'any passat, quan se'n van registrar 8.
0: I una altra notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. Hi ha més d'un mes d'espera per tenir aire condicionat a casa. La calor d'aquest estiu ha disparat la demanda i els instal·ladors de Catalunya no donen l'abast.
1: Les sol·licituds per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'any passat i aquest increment de demanda se li suma a la falta d'instal·ladors que el sector arrossega de fa anys. Tot plegat ha fet que el temps d'espera per instal·lar aires a les llars se situï aquest estiu entre 4 i 6 setmanes. Raül Rodríguez és president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
31: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
1: El que també s'ha disparat arran de les altes temperatures són les vendes de ventiladors de sostre i de neveres. Joan Calvet és president del Gremi d'Electrodomèstics.
3: Sí que hi ha un increment important de ventilador de sostre, perquè és molt còmode, perquè no fa nosa, perquè no fa soroll. Sí que realment són les vendes d'aquest aparell, pràcticament s'han doblat. Tenim molts frigorífics. Aquí té un frigorífic de fa uns anys, aquests frigorífics no refreden, al final l'acaben canviant.
1: Des d'Aliança per la Pobresa Energètica recorden que no tothom es pot permetre climatitzar casa seva i avisen que els estius cada vegada són més complicats per les llars vulnerables. Mònica Guiteres és la portaveu.
9: En el passat érem molt conscients que moltes cases eren molt difícils d'escalfar a l'hivern. Ja fa uns anys que estem veient que mantenir-les refrigerades a l'estiu també ho és i a més és molt car, no? I les que sí que ho tenen, de vegades no l'encenen per por a quina factura els vindrà.
0: És un dels temes que abordarem també avui a l'Àgora a partir de les 10 i ens acompanyarà, per cert, Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, per parlar del temps que ve aquests propers mesos. I parlant de llum, una vuitantena de veïns del Vendrell i del Baix Penedès la van perdre durant 17 hores.
26: Sí, per una fallada en el sistema de subministrament elèctric que encara s'està investigant i va afectar en total unes 1.300 persones. Al llarg del dia es van anar recuperant el servei gràcies a grups electrògens instal·lats per Endesa.
12: Portem tot l'estiu tenint falles, especialment a la comarca, i aquesta vegada el Vendrell ha tingut l'afectació més abonat. Hem de parlar i que ens ho expliquin bé, puntualment es pot entendre, o a recàrregues, però aquí això ja és una fallada bastant més generalitzada i de moltes hores.
26: Així demanava explicacions l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
0: I una altra incidència, en aquest cas en una catenària, va tallar la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona durant 10 hores. Avui, en principi, tot funciona com sempre.
26: El servei va estar interromput des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda. DIF va oferir alternatives als passatgers, però alguns anunciaven falta d'informació a les antenes.
13: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres. No ho sé, anàvem un mitjà de distància, crec. No ho sé. No ens han informat.
26: La incidència la va causar la falta de tensió elèctrica a la catenària a la zona de la Sagrera.
0: Just ara hi ha 15 minuts de retard a l'alta velocitat per un robatori de cable també a Alcover. I el metro de Barcelona, cara i creu, avui es talla el servei entre la Sagrera i Bonpastor per les obres de la línia 9, mentre reobre també l'estació de Verdaguer després de gairebé 2 mesos tancada. Ana Hernández.
14: I feien obres per fer accessible l'intercanviador i en aquest temps els trens hi han passat però no s'hi han aturat. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5 que en l'últim any s'ha hagut de fer pel carrer. Mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bonpastor fins diumenge que ve. Anna Hernández, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són 9:15. I d'aquesta nit, destaquem un vídeo que ha fet amb intel·ligència artificial Donald Trump, on ha mostrat aquesta destrucció de l'illa iraniana de Hark. Això mentre feia això, que hi tornaven els bombardejos de debò per primer cop en un mes.
5: L'exèrcit nord-americà ha atacat l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran, on membres de la Guàrdia Revolucionària iraniana preparaven el llançament de coets i el desplegament de mines navals a l'estret d'Hormuz. L'atac hauria provocat morts i ferits entre les forces israel-iranianes i també la població civil. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània.
0: El rebrot del conflicte ha fet augmentar també el preu del petroli i també el del gas. Això de retruc, per tant, ha deixat sota mínims les reserves europees de cara a l'hivern.
5: La guerra de l'Iran i la competència asiàtica han encarit els preus i això fa que a les companyies no els surti a compte emmagatzemar gas. Per això, les reserves de gas a Europa estan al nivell més baix des del 2009, 20 punts percentuals per sota del que estableix la normativa comunitària.
0: I avui es compleix també el termini que va donar el govern israelià a l'exèrcit perquè fes un pla per controlar Cisjordània.
5: Sí, en concret, s'acaben les dues setmanes que el ministre de Defensa va donar a les Forces Armades per establir un pla de traspàs de competències a Cisjordània. Aquest pla deixaria en mans de la policia els assumptes civils israelians. S'interpreta com un pas més cap a l'annexió.
0: Aquests són els bàsics internacionals. Tenim més coses. Per exemple, atenció a aquest altre cas de persona que mor ofegada a la platja. Una dona de 73 anys ha estat a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
2: Sí, en aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar la temporada de bany el 15 de juny, 22 persones han mort a les platges catalanes.
0: I tenim novetats sobre el cas Andic.
2: Avui La Vanguardia explica que els Mossos d'Esquadra han reconstruït aquest estiu el passeig que van fer per Montserrat la terapeuta de la família i la seva col·laboradora l'1 de desembre. La policia té fundades sospites que les dues dones van recórrer el mateix camí on dues setmanes després va perdre-hi la vida el fundador de Mango.
0: I la pedregada que fa una setmana va afectar la ciutat de Tarragona hauria provocat danys, com a mínim, a uns 2.000 vehicles. És un primer balanç fet per professionals coneguts com a desabogueñadors, que es dediquen precisament a reparar carrosseries. Clara Chavarría Domingo.
6: Aquests dies els desabonyegadors tenen molta feina pressupostant vehicles afectats per la calamarsada i creuen que tindran feina per mig any. Són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda de professionals. De fet, en cas de pedregades es desplacen a les zones afectades. Ho explica Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Varilleros.
7: Som molt especialistes en reparació de pedregada. Només ens dediquem a això. Al final, les pedregades tenen aquesta mania de ser capritxoses, no? I llavors, no sempre pedrega els mateixos llocs. Llavors, nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut i fem ús de les seves instal·lacions i allà, doncs, fem les reparacions pertinents.
6: Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui 34 i aquesta matinada el Nepal ha elevat fins als 903 la xifra de morts en la riuada de la setmana passada.
2: Els equips de rescat continuen buscant supervivents, especialment als túnels de la zona. Mahavir Pun és el ministre de Tecnologia del Nepal.
8: Hi ha diverses centrals hidroelèctriques que en el moment de la riuada estaven en construcció. En aquestes instal·lacions, l'entrada dels túnels ha quedat totalment bloquejada. Per això estem treballant-hi intensament, perquè encara queden moltes persones atrapades.
2: El govern del Nepal assegura que ha localitzat els tres espanyols desapareguts després de la devastadora riuada de dimecres a la frontera amb el Tibet.
0: I tornant als Estats Units, Donald Trump confirma que no serà als actes d'aniversari de l'11 de setembre.
15: Aquest any es compleixen 25 anys dels atemptats i a Nova York es preparen actes per recordar-ho. Com en altres ocasions, no hi haurà discursos polítics i això ha fet que el president dels Estats Units hagi confirmat que no pensa assistir-hi.
0: I els usuaris de Google Maps als Estats Units ja veuen el llac Ontario amb el nom nou, que és Llac Amèrica.
15: Trump, que va rebatejar per decret aquest espai fronterer amb el Canadà la setmana passada, ha celebrat el canvi de nom a través de la seva xarxa social. La nova denominació només és visible per als usuaris nord-americans. Al Canadà, el llac continua sent Ontario i a la resta del món Google mostra els dos noms.
0: Avui, per cert, és l'últim dia perquè els governs de la Unió acabin les inversions i reformes que havien promès per poder rebre els fons de la Covid.
15: És aquell fons que va crear Brussel·les per ajudar els països a recuperar-se de la pandèmia i que, per tant, s'està acabant.
0: I d'una cosa que caduca a una altra que s'estrena. You are now crossing Soviet airspace. Són estrenes de la setmana. Per exemple, una comèdia de Ryan Reynolds, una cinta d'acció amb Gal Gadot i una nova sèrie policíaca. Són les principals novetats a les plataformes de streaming d'aquesta setmana. Marc Garriga.
17: Ryan Reynolds protagonitza Mayday, una comèdia d'acció que recorda les buddy movies dels anys 80. Aquí és un pilot de l'exèrcit nord-americà que té un accident en territori rus durant la Guerra Freda i aquí rescata un exagent de la KGB aficionat a la cultura dels Estats Units, que interpreta Kenneth Branagh. S'estrena el dia 4 a Apple TV. També s'estrenen The Runner, un film d'acció protagonitzat per Gal Gadot a Prime Video dimecres, la versió en format Lego de la sèrie de Mandalorian de l'univers Star Wars a Disney Plus dimecres, la minissèrie policíaca britànica clàssica Gone a Filmin a partir de demà i la segona temporada de The Gentleman a Netflix. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8:36, cop d'ull també a la mobilitat, al trànsit, com el tenim ara mateix. Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia, doncs a aquesta hora comencen a esponjar-se ja les retencions als punts on s'ha acumulat trànsit més dens des de primera hora. Tot i això, encara queda congestió a la C58 a Montcada i a la B23 a Esplugues en sentit Barcelona.
0: I sobretot aquesta actualitat que ens deixa aquest 31 d'agost, tres preguntes.
11: Primera.
0: Alguns mitjans espanyols s'hagin passat tot l'estiu excitant la ciutadania de Ceuta amb la crisi humanitària i ara demanin calma i prudència? I si desplacin també amb helicòpters a fer programes especials després dels últims incidents? És un acte de cinisme o un acte de provocació?
11: Segona.
0: Si el 8 de setembre comença el curs escolar a Catalunya i encara hi ha l'ombra de més vagues de mestres i professors, què ha passat aquest estiu entre el sindicat i la Generalitat? A l'estiu s'ha intentat treballar amb propostes per evitar la vaga? I si no s'ha avançat en res en tot l'estiu, per què?
11: Tercera.
0: Que Donald Trump no participi en aquest proper acte de commemoració del 25è aniversari dels atemptats de l'11 de setembre a Nova York. Per què no el deixen parlar? Això és una falta de respecte a les víctimes o és també la confirmació que hi ha persones que no saben quin és el seu lloc?
11: El Matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
0: De seguida obrim l'àgora del matí, avui amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong.
18: M'expliques un conte, papa?
19: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank que ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
20: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
21: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: De seguida l'àgora, però abans, els esports. Amb un Barça que reforça abans de jugar contra el Rayo Vallecano.
22: Tanca el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara l'Arsenal, pagarà per ell al voltant de 10 milions d'euros fixos, més variables. El club veu com una oportunitat de mercat, és un jugador que agrada al tècnic Hansi Flick, demà s'acaba el mercat de fitxatges, és difícil que pugui arribar Julián Álvarez. Gabriel Jesus arriba avui mateix per passar la revisió mèdica i firmar el contracte per dues temporades i una tercera opcional.

0: I els blaugranes que busquen la tercera victòria consecutiva per conservar el lideratge a la Lliga.
1: Anirem a dormir tard a partir de 2:15 davant el Rayo Vallecano sense Gavi, que recupera del cop al genoll. Hansi Flick destaca la importància de l'equip per sobre de tot.
2: El que importa és com juguem com a equip. No es tracta d'un jugador, dels jugadors. Quan els jugadors estan connectats, hi ha bon ambient.
0: A 2:15 també farem Àgora Esportiva. Avui al matí de Catalunya Ràdio amb Carme Barceló, Laia Tudel, Joel Díaz i Ramon Besa. Serà la prèvia del partit d'avui del Barça.

0: això després que el Madrid guanyés amb contundència el Màlaga.
1: 4-0 amb un Mourinho que no va respondre a les crítiques arbitrals del tècnic malagueny Juan Funes.
2: Si le sopla es falta y cuando es para lo contrario... Pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
3: No merece comentar.
1: També a primera, Deport 3, València 1, Celta 0, Atlètic Club 2, debut amb victòria del Barça a la Lliga Femenina de Futbol, 5-0 contra el Tenerife, derrota del Badalona Women en el camp de l'Atlètic Club, 3-1, i un Marc Márquez que guanya el Gran Premi de l'Aragó de motociclisme, se situa segon al Mundial, a només 19 punts al líder.
4: I ara sí, són aplaudiments, sí senyor, els aplaudiments al Teatre de l'Òpera, quina representació del Tro de Cervera, quina genialitat!
1: Enric Mas, que referma el lideratge a la Vuelta amb la victòria a la novena etapa, li treu 1 minut i 18 segons a Roglic, derrota de la selecció espanyola d'hoquei herba masculina a la final del Mundial, 1-0 davant Alemanya. I Djokovic, eliminat aquesta matinada a la primera ronda de l'Open dels Estats Units de tennis per primer cop en 20 anys.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el val escolar i ja és teva. Només a Bacus.
11: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
12: Dona combustible a la teva tornada acumulant un 10% en gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Fins al 9 de setembre.
13: Sergi López, bona tarda.
14: Bona tarda.
15: Si ets baby boomer.
14: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
15: Com de la generació Z.
16: Guillem Gisbert, bona tarda.
17: Crec que fa molt de temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
15: Fins i tot si ets millennial o centennial.
18: Irma Farelo, hola Irma, hola Muixca.
19: Hola Irma, hola Irma.
18: Els partits del Barça sense narració, la de la...
19: Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
15: El Tot Costa és el teu lloc.
18: Soc un friqui, escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
17: Però us escolto bastant a vosaltres.
19: Se'm va fer molta il·lusió venir perquè jo us escolto.
15: No. Dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
21: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb la periodista del periòdico de Catalunya, Sara González, amb el politòleg i director de comunicació Aitor Arriaga, amb Toni Bolaño, periodista, i amb l'economista Pau Llong.
0: I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'Àgora?
21: Doncs em sap greu, Ricard, però l'entrevista a Oriol Junqueras ja s'ha fet aquí a l'estudi. Sí. Oriol Junqueras ha arribat fa una bona estona, s'ha assegut al lloc que habitualment ocupa el director i presentador d'aquest programa.
0: Caram.
21: I els nostres aguristes ja li han preguntat tot el que li volia preguntar.
0: Per tant, no podem dir-li que marxi ja, Pau.
21: Bueno, de fet, ha marxat de l'estudi fa una estona, sí. Deu estar... Però esperem que torni.
0: Molt bé, molt bé. L'heu apretat gaire, Pau?
17: No, la veritat, ha sigut bastant... Com que n'hi havia públic, ha sigut molt, molt fraternal.
0: Però tinc moltes preguntes, ja que molta gent pregunta... Hola, Sara, què tal? Bon dia.
19: Hola, bon dia.
0: Hola, Aitor, què tal? Bon dia, benvingut.
22: Bon dia, gràcies.
0: Toni Bolaño, també, bon dia.
23: Molt bon dia.
0: Dic, molta gent que em pregunta, Pau, que què ha passat amb el Madí. Si tens tant poder com per haver-lo tret de la tertúlia dels dilluns. Què està passant?
17: Jo tinc molt poder.
0: No, ja.
17: Molt més poder del que la gent es pensa.
0: Sobretot a casa, no?
17: No penso dir res més. No penso dir res més.
0: Ara té l'estiu per això, Toni?
23: Sí? Molt bé, molt bé. Després de superar coses lletges de salut, estic en plena forma i amb ganes de donar guerra al Pau.
0: Sara?
19: Doncs ja em queden lluny les vacances, però bé, van anar bé, van anar molt bé.
0: Pensa que tu que ets mare també, com alguns d'aquí d'aquesta taula, dilluns ja segur que podran tornar a les escoles. Vull dir que ja...
19: Sí, veurem com, però aquesta setmana és especialment complicada per les mares i els pares, perquè, clar, tothom torna...
0: Sí, és la setmana trampa, no? Que no acabes de saber què fer.
19: Exacte, malabarismes.
0: Els avis també són una estructura d'estat.
23: Ai, ai.
0: Sí, sí. Doncs benvinguts a la tertúlia. Ara mateix està parlant Pedro Sánchez, ho ha fet fa pocs minuts, que ha començat aquesta entrevista a la cadena SER, Hoy por Hoy, amb l'Aimar Bretos. Anem a escoltar-lo, entre altres coses, perquè és la primera entrevista que dona després de la crisi a Ceuta.
2: Estamos hablando no solamente de que España y Europa, las dos únicas fronteras...
0: Bueno, l'hem escoltat quan puguem escoltar-lo, perquè ara és evident que no tenim la possibilitat. A veure, ara sí, provem-ho.
2: Garantizar al 100% la seguridad de Ceuta y Melilla.
3: No, por supuesto, nosotros vamos a intentar garantizar el máximo. De hecho, es lo que estamos haciendo desde el año 2018.
0: Es posa un so per boicotejar-nos a Pedro Sánchez. Ara ho intentarem recuperar. En tot cas, és una entrevista important, com dèiem, perquè no l'hem vist, Toni, durant tot aquest mes. És estrany que Pedro Sánchez no hagués comparegut abans.
23: Jo crec que ha estat una gran errada. O sigui, és que no només el president va estar només unes hores a Ceuta, sinó que el govern ha tingut un portaveu. I així ha anat. O sigui, 8 ministres parlant, ens hem trobat allò en picabaralla, sobretot la més sonada, entre el ministre de l'Interior i la ministra de Defensa. I sobretot, el que ha mancat és donar, diguem-ne, confiança a la gent. O sigui, ha hagut una manca de credibilitat i això és una errada de plantejament. Molt diferent del que va passar el 2021. Recordeu que el 2021, en una altra crisi migratòria, el govern va fer acte de presència a Ceuta, perquè diem que el Pedro Sánchez va estar només 2 o 3 hores en allà, però la que més temps ha estat la ministra Emma Sainz. O sigui, el ministre Marlaska ha anat i tornat, quan el ministre de l'Interior potser tenia que haver estat més temps a Ceuta. I això ha donat que una crisi que tenia que haver-se solventat segueix oberta i ha donat ales a la dreta i a l'extrema dreta, i sobretot jo crec que farà més mal aquesta situació, més mal políticament, o sigui, electoralment, que qualsevol cas Ábalos o qualsevol cosa d'aquestes. O sigui, això li ha fet un forat negre al govern i ja veurem com se'n surt, perquè encara estem diguem-ne, en el més calent a l'aigüera.
0: Anem a sentir-lo, ara sí.
2: Los profesionales extraordinarios que se están enfrentando a un trabajo de contrainteligencia y inteligencia que necesariamente tiene que abordar un espacio, el digital, que, bueno, pues cuenta con la presencia de actores no estatales, que tendremos que ver cómo podemos reducir esos riesgos. Pero insisto, esos informes de situación hicieron que se activaran pues medidas como el refuerzo en la seguridad de las fronteras en la ciudad de Ceuta los días previos a...
0: Fins ara ha descartat la participació del Marroc i culpa les xarxes socials. Diu que cal investigar d'on ve tot això.
2: Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características. En todo caso, creo que es importante recordar algo que dije en mis primeras horas cuando visité Ceuta después de la crisis, y es que me hacía cargo del estado de ánimo de la ciudad de Ceuta, que soy muy consciente de que todos los recursos son insuficientes hasta que no se recupere la normalidad en Ceuta y la tranquilidad, pero yo tengo el convencimiento, al igual de que lo que ocurrió en Ceuta en el año 2021 y también en 2020 y en 2021 en las Islas Canarias, tengo el convencimiento de que Ceuta va a salir reforzada de esta situación tan compleja como la que vive actualmente.
16: ¿Se hace cargo del estado emocional de los ceutíes? ¿Teme un estallido social en Ceuta?
2: No, yo lo que he visto por parte de la ciudad autónoma de Ceuta, de los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta, es un comportamiento cívico y un compromiso social y de convivencia extraordinario. Yo le recuerdo que en las primeras horas de esa crisis yo tuve la ocasión de visitar personalmente la ciudad autónoma de Ceuta, la cuarta vez que lo hago, en la que tuve la oportunidad de compartir con el presidente Vivas, una persona con la que, bueno, pues no somos del mismo partido político, que hemos trabajado en situaciones complejas como la del año 2021 y el año 2026, que lo que era importante es que los mensajes fueran por parte de las autoridades de convivencia, porque la unidad y la lealtad institucional es lo que va a hacer salir a Ceuta de la situación que tiene ahora mismo. Cualquier cosa que salga de la unidad y la lealtad institucional no va a traer buenas cosas para Ceuta. Por tanto, si me permite un poco el juego de palabras, yo diría unidad de acción de puertas para adentro y cooperación de puertas para afuera. Y esa cooperación necesariamente tenemos que hacerla con Marruecos, porque si no hay cooperación con Marruecos, esta crisis no se soluciona, al contrario, se agravaría.
16: Marruecos se ha comprometido a acelerar las deportaciones de los marroquíes que están ahora mismo en Ceuta y que no tengan derecho a asilo.
2: A ver, 9 de cada 10 personas migrantes que entraron el 30 y el 31 de julio han abandonado voluntariamente la ciudad autónoma.
1: Sí, me refiero de los que quedan y que no quieren irse, que dicen antes muerte que volver a Marruecos. Sí, sí. Esa gente habrá que abrirle un expediente y algunos...
2: 3.300 personas desde el 10 de agosto han abandonado, 3.222, perdón, han abandonado la ciudad autónoma de Ceuta también de manera voluntaria. Y efectivamente con Marruecos tenemos una cooperación para que se puedan producir esas devoluciones una vez efectivamente se haya hecho toda la gestión que nos marca la ley. Porque esta es la cuestión. Hay discursos políticos peligrosos, peligrosos, que por cierto cada vez son más comunes, en los que parece que hubiera una contradicción entre la fortaleza del Estado por un lado y el respeto a la dignidad humana por el otro. Y creo que las grandes democracias, como es por ejemplo la española, eso no lo hacen contradictorio, sino compatible. Se puede ser fuerte en lo que es el respeto al Estado de Derecho de una democracia como es nuestro país y, en segundo lugar, ser, digamos, consciente de que son personas, son seres humanos que tienen derechos y que tenemos, lógicamente, que cumplir con la ley.
1: Escucho discursos ahora... ¿Se está respetando la dignidad humana de esas 5.000 personas que están ahora mismo, muchas de ellas todavía en la calle?
2: Bueno, pero insisto, nosotros, fíjese, se dice, no, es que el gobierno... Bueno, el gobierno, en 30 días de crisis, en un mes de crisis, hemos pasado de 500 plazas a 3.300 plazas activadas. Vamos a llegar a 6.000 en breve espacio de tiempo y eso va a significar que vamos a poder tener a todos los migrantes ubicados y, por tanto, reforzar lo que es la gestión de en fin, todos los expedientes, también de las peticiones de asilo, para que esas devoluciones se produzcan, que es nuestro objetivo, lógicamente, y aquellas personas que efectivamente tengan el derecho de asilo puedan acogerse a ello.
1: ¿Tienen un porcentaje, trabajan con algún porcentaje de cuántas de las personas que están ahora mismo allí en Ceuta pueden tener potencialmente derecho al asilo?
2: La mayor parte de los migrantes que entraron el 30 y el 31 de julio lo hicieron por razones económicas, no por razones humanitarias.
1: Ellos no van a tener asilo, por lo tanto.
2: Por tanto, lo que es previsible, pero no me corresponde a mí, porque efectivamente, como bien sabe, ahí entran las autoridades judiciales, la Fiscalía, por supuesto las ONGs, la Policía Nacional...
0: Són les primeres explicacions de Pedro Sánchez amb la crisi humanitària a Ceuta. Sentíem les primeres valoracions de Toni Bolaño. No sé què en penseu del que ha estat la gestió o la no gestió per part del govern espanyol d'aquesta crisi. Per cert, avui tenim enquestes també que mostren com la dreta ja està recollint beneficis de la crisi. El Mundo, segons diu, el PSOE es desplomaria fins als 101 diputats. Són 20 menys dels que va aconseguir fa 3 anys. Sara.
19: Sí, i precisament amb enquestes com aquestes, segurament el que podem convenir és que en un any on s'han de convocar eleccions generals, ara en aquests moments sí que és cert que té el pitjor context Pedro Sánchez. Estic bastant d'acord amb el que apuntava el Toni, perquè per gestionar començar a gestionar bé aquesta crisi, el primer que cal és principi de realitat. I el principi de realitat és, primer, ser conscient com a govern que la crisi que té actualment a Ceuta és el resultat d'una mala gestió. D'una mala gestió per part del govern, perquè no és explicable que després de 150 persones que han perdut la vida i milers de persones que estan mal vivint als carrers de Ceuta, tu triguis 20 dies en activar una ajuda sistematitzada i carpes per dormir, 20 dies, un mes per decidir un comandament únic per poder dirigir tota aquesta qüestió, un xoc de versions entre els teus propis ministres, Robles Marlaska, que no sabem si realment respon a una estratègia pensada des del govern o, al contrari, algunes pugnes irresoltes dins del govern, i després la benevolença incompresa que té el govern de Pedro Sánchez amb el govern del Marroc. I també deia principi de realitat, perquè si diu Sánchez que ell es fa càrrec de l'estat d'ànim dels veïns de Ceuta, això també és assumir el principi de realitat, que aquesta crisi humanitària, per incompareixença del propi govern i també per l'aprofitament d'altres, s'ha acabat convertint en una crisi de convivència. Perquè al final, quan tu deixes un buit, a l'hora de gestionar una situació de les persones migrants, que hem de recordar, són persones que tenen drets i per tant han de ser tractades amb dignitat, quan tu obvies això i obvies també el malestar dels veïns, aquí arriben uns altres que amb uns discursos que s'aprofiten d'un malestar existent i real de la gent, el que fan és agitar un problema de convivència, agitar relats d'odi i culpabilitzar doncs l'esglaó més feble, l'últim que acaba d'arribar i que l'únic que vol és fugir de la misèria i tenir un plat per menjar i buscar una vida millor que no tenia el seu país.
0: Aitor.
4: Sí, jo diria que no sé si estaria d'acord amb que ha estat una errada des del principi. És a dir, pot ser que sí, no dic que no, i de fet no és informació, és opinió, però jo no descartaria que el govern de Pedro Sánchez i tot el seu equip considerés que això era... bé, una decisió deliberada i erràtica, és a dir, fins a quin punt una situació d'aquestes, el Partit dels Socialistes, creia que potser faria despertar a un PP i Vox d'una manera molt deshumanitzadora, etc, i que això podria portar-los a un proper escenari a vendre la por. No? Ja els hi va funcionar. Jo vull recordar que les darreres eleccions, aquelles famoses del 23J, PP i Vox sumaven, i de fet hi havia enquestes que sumaven 200 escons, i finalment es va produir una situació inèdita, que cap dels blocs sumava i que finalment hi havia ja 7 diputats que van fer possible, doncs, que, per exemple, no anéssim a unes noves eleccions i que PP i Vox poguessin tenir una nova oportunitat. Que la política internacional ha estat una excusa en moltes ocasions per després, a nivell intern, poder sortir d'una crisi no, que ha tingut habitualment aquest govern de PSOE Sumar, doncs per poder dividir la societat espanyola i catalana entre bons i dolents, ho hem vist en moltes ocasions. I, per tant, jo no descartaria que això hagi estat una decisió deliberada, però molt erràtica, és a dir, no han sabut gestionar-ho en aquest cas, no els hi ha sortit bé, però sí que els hi havia sortit bé en d'altres ocasions. Hi havia crisis internacionals, com per exemple el genocidi que s'ha perpetrat, no?, per part d'Israel en relació als territoris palestins i a la població palestina, que Pedro Sánchez molt hàbilment ho va saber fer. Jo tampoc m'atreveria a descartar que al final el Regne d'Espanya el que han fet és posar-lo, ell diu que Marroc és un aliat. Jo crec sincerament que el Regne d'Espanya no ha pintat gaire res en l'arena internacional de forma molt tradicional. Pedro Sánchez s'ha fet doncs de la política internacional, com deia, una oportunitat per poder sortir de temes interns, i el veig una miqueta que l'han posat en el seu lloc, no? I que al final el Marroc, conjuntament amb Israel i els Estats Units, li han dit, doncs, aquesta és una petita guerra híbrida que t'hem declarat i a veure com ho resols.
0: Pau?
17: Bueno, jo subratllo tot el que ha dit la Sara, estic completament d'acord, i per aportar alguna cosa més en aquest principi de realitat que ella d'alguna manera invocava i reclamava, doncs bueno, sorprenen en les declaracions, en primer lloc, que diuen que hi ha hagut un compromís cívic de la ciutadania.

0: per aconseguir rèdits polítics el 2021, que quan van haver-hi unes 10.000 persones que ja van creuar, després justament de que Espanya acollís un dels líders del Front Polisario. Per tant, el Marroc ja ha utilitzat aquesta estratègia anteriorment, i negar això és absurd. O sigui, l'esquerra no ens podem quedar només, podríem dir, criticant les conseqüències, podran quedar falses les conseqüències, sinó que hem de criticar també les causes i, evidentment, la política del Marroc, que, recordem, va signar els acords d'Abraham. El Marroc és un aliat, com comentava el company, d'Israel i els Estats Units. Per tant, aquí hi ha un conflicte geopolític de fons que l'esquerra no pot obviar. No ens podem quedar només dient que a nivell humanitari la situació és desastrosa, que ho és. No ens podem quedar només dient que Espanya ha estat lenta garantint els drets de les persones migrades, que és veritat, les persones migrades són subjectes de drets. L'article 2 de la Declaració de Drets Humans no és discrecional, no el tinc jo, però no el té una persona migrada. Aquestes persones són persones, no es poden expulsar, per exemple, menors sense acreditar la seva afiliació. O sigui, aquest procés que estava explicant el senyor Pedro Sánchez, que s'ha de fer, s'ha de fer, però en tot cas el que no estem veient és una posició valenta del govern espanyol denunciant qui hi ha darrere d'aquest fenomen i d'aquesta crisi migratòria.
1: De fet, quan feia referència a Pedro Sánchez a actors no estatals, no? Justament aquesta mena de
0: un
1: fantasma, sí, exacte. Sèrie,
0: sí.
1: I pensava, ostres, doncs que digui qui són aquests actors no estatals. És veritat que hem sentit...
2: No està demostrat.
1: No, però sí que és veritat que en un altre moment de l'entrevista, pel que estic veient, ha dit que són desinformacions procedents de Rússia, Israel i una internacional reaccionària. Bueno, ja almenys entra en alguna concreció,
2: front,
1: no?
2: Front, sí.
1: Però la internacional reaccionària també és Estats Units i també és Donald Trump, i aquesta menció no l'ha fet, i és significatiu que no la faci.
2: Breument, sisplau.
3: Sí.
2: O sigui.
3: Mira,

Les 9 i 1 minut, bon dia. El Vall Cerdà ha celebrat aquest diumenge una de les seves edicions més concorregudes. 180 parelles, 140 d'adults i 40 de petits i mitjans han protagonitzat el moment més emblemàtic i distintiu de la Festa Major de la Seu. L'augment de participació ha obligat a adaptar l'escenari de la plaça Patalín, tot i que ara l'organització es planteja el repte de garantir el relleu generacional.

I el cap de setmana també està marcat, entre molts altres actes, per el pregó multitudinari que aquest any ha organitzat l'escola de futbol Orgel Ledford, que ha commemorat enguany el seu 30è aniversari. Dissabte va donar el tret de sortida oficial a la celebració, tot i el gruix principal d'actes ja havia començat divendres. I va haver parlaments de Roc Majoral i Jordi Porta, i l'acte va finalitzar amb l'exhibició del campió d'Espanya de freestyle, Álvaro López.

La festa major que continua, queden encara dos dies de celebració i avui, dilluns, hi ha ja de bon matí la pedalada popular que comença a les 10 del matí, de les 11 a les 2, l'Odoteca XXL a la plaça Joan Sansa, al migdia sardanes a la plaça dels Monjos amb vents de Riella i a la tarda diverses activitats més que culminaran a la nit quan hi haurà un dels actes estrella de la festa major, el Correfoc, a partir de 2:15 de la nit. La nit sense fi la protagonitzarà el grup de Tallets, que torna a la seu, ja consolidat entre els grups capdavanters de Catalunya, i també hi haurà el ball de nit amb l'Orquestra Meravella a la plaça Catalunya i l'última nit del seu trònic. Repassem tots els actes que queden d'aquesta festa major, tant avui com demà, en aquest informatiu. Ràdio Seu continua la seva promoció especial com a emissora oficial de la festa major. Podeu trobar una gran selecció de fotografies i vídeos de tot el que ha passat fins ara al nostre web radioseu.cat i també els nostres perfils a xarxes socials. A banda de

La festa ja passen més coses, com per exemple que tres persones han resultat ferides i estan en estat crític després d'haver volcat el cotxe en què anaven en un camí rodal a Ribera d'Urgellet. Els fets es van produir cap a les 6 de la tarda. El SEMP activa dos helicòpters medicalitzats, tres ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell farà una reforma integral dels vestidors del camp municipal Emili Vicente. L'objectiu és modernitzar les instal·lacions i garantir unes condicions dignes als clubs i futbolistes que en fan ús. Renovarà totalment els paviments, revestiments sanitaris, instal·lacions d'electricitat, fontaneria, climatització i seguretat. Andorra ha aprovat la posada en marxa del seu títol estatal de bachelor en turisme. La titulació tindrà una càrrega de 180 crèdits europeus distribuïts en tres cursos acadèmics i inclourà estades formatives obligatòries.

0: als esports, tot coincidir amb la festa major de la Seu, Josep Miret ha aconseguit a Chamonix a un 14è lloc a la cursa OCC de l'Ultratrail del Montblanc. L'atleta ursellenc ha entrat al top 15 de la tercera principal modalitat de l'UTMB després que dijous va completar el repte de 60 km i 3.500 metres de desnivell positiu en poc més de 5 hores i mitja. Ha estat el millor classificat català en aquesta distància. I també recordarem la gesta de l'Inter Escaldes, que s'ha convertit en el primer andorrà equip andorrà que accedeix a la lligueta de la Conference League. L'equip escaldenc ha fet història després de vèncer l'eliminatori d'accés contra el campió de la Lliga de Kosovo, el Drita, i ja coneix els seus rivals. Entre ells hi haurà noms destacats com el Copenhagen, el Getafe i l'Estrella Roja. I en següents informatius també explicarem que aquest diumenge, dins dels actes de la Festa Major, s'ha fet el reconeixement que es fa cada 6 mesos a esportistes i clubs de la Seu que han aconseguit èxits destacats al llarg dels darrers temps. S'ha fet el Saló de la Immaculada. I el temps, amb uns dies de festa major totalment plàcids pel que fa a la meteorologia, amb contrast de temperatures, però un predomini absolut del cel serè, excel·lent visibilitat i una màxima que avui pot pujar fins a una mica més de 30 graus, en contrast amb les mínimes que ja comencen a ser de tardor, estan entre 10 i 13 graus en general al Pirineu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: El Vallcerdà ha demostrat aquest diumenge la seva vitalitat amb la participació de 180 parelles, concretament 140 d'adults i 40 de petits i mitjans. 360 persones, doncs, han protagonitzat el moment més emblemàtic i distintiu de la Festa Major de la Seu, i com a novetat, la plaça Patalín, punt neuràlgic de la dansa, s'ha hagut d'adaptar a causa d'aquest augment de parelles balladores. S'han retirat la tarima des d'on toca habitualment la Bell Puig Cobla i s'ha canviat de lloc a les tanques de protecció. D'aquesta manera es deixa més espai per als balladors i balladores. La regidora de festes, Cristina Moreno, ha fet un agraïment a la Junta que organitza el Vallcerdà per l'esforç que suposa dur a terme un esdeveniment com aquest, i expressava la necessitat que els més joves s'involucrin en la tradició perquè no retrocedeixi, perquè tot i aquest èxit actual, enguany la Junta del Vallcerdà ha mostrat la preocupació per la manca d'incorporació de nous balladors i balladores a la franja de 9 a 16 anys.
1: Ens agrada tantíssim que actualment tinguem tantes parelles ballant, que no podem oblidar que al final, doncs, aquest relleu generacional és importantíssim, i és importantíssim que continuïn els joves, que continuïn els infants i que ho visquin en primera persona, no el que els expliquem, no que només vinguin a veure-ho, que és meravellós, sinó que s'impliquin des de dins, perquè quan estàs des de dins visquent, en aquest cas al Vallcerdà, és quan realment captes l'essència del mateix.
0: Sí, com sigui, Moreno celebrava aquesta gran quantitat de participants, 140, com dèiem, pel que fa a adults, i assenyala que, si més no actualment, la celebració viu un molt bon moment.
1: I vull agrair immensament, doncs, a totes les persones que l'estan visquent i estan participant, perquè estem veient que totes les activitats estan cobertes, hi ha gent per tot arreu, i a més, doncs, amb aquesta serietat, amb aquesta convivència, amb aquesta ànima de festa, per tant, no podem estar més contents. Després, evidentment, farem avaluació i millorarem qüestions, però a dia d'avui, en aquest moment, en aquesta hora, he de dir que sentim una gran satisfacció de la ciutat que tenim. Doncs unes 140. Sempre hi ha un petit marge d'error, perquè al final hi ha persones que no poden venir als assajos previs, que són molt poquetes, però intentem obrir-nos perquè tothom pugui, doncs, viure el Vallcerdà des de dins. Però hem de dir que és un Vallcerdà, doncs, molt multitudinari, molt estimat, i realment, doncs, estem molt agraïts, perquè això ens diu molt, no? És aquest amor per la tradició, per la nostra cultura, i per tant estem contentíssims de poder donar aquestes dades.
0: Dolors Carrillo, membre de la Junta, com dèiem, ha fet un toc d'atenció pel descens de parelles pel que fa al grup de mitjans de 9 o 16 anys. Enguany només arribava a una quinzena, quan l'ideal indica, per garantir el relleu generacional, serien una vintena. Carrillo reconeix que no tenen clar el motiu, perquè abans de la pandèmia es movien al voltant dels petits 40 parelles i els mitjans 40 més, mentre que pel costat positiu els adults han augmentat notablement. Per un dels hàndicaps amb què es troben és el cost del vestit infantil, que pot costar més de 1.000 euros i en algun cas arribar fins als 2.000. Per abaratir aquesta barrera d'entrada, la Junta ha estudiat crear un banc de vestits, tot i que Carrillo admet que és complicat tirar-lo endavant perquè la gent és reticent a deixar el vestit, perquè és una peça delicada i molt personal, amb elements cosits que es poden enganxar en ballar i que a més sol tenir un fort valor sentimental. Paral·lelament, l'organització es planteja també endarrerir l'edat d'entrada al grup d'adults per descongestionar-lo i reforçar aquest grup de mitjans. Aquest any, d'altra banda, ha fet 10 anys des que el Vallcerdà de la Seu va ser declarat com a element festiu patrimonial d'interès nacional, una distinció que es basa, tal com indicava en el seu moment la Generalitat, en la seva elegància i arrelament, tot destacant la música i coreografia, a més dels seus trets històrics i socials. La Seu d'Urgell, que ja ha viscut la Festa Major al llarg d'aquests darrers dies, i el tret oficial de sortida ha estat, com és tradició, amb el pregó. Va ser dissabte al vespre i aquest any l'ha protagonitzat l'escola de futbol Orgèlia, amb motiu de la celebració del seu 30è aniversari. A la introducció del pregó, l'alcalde de la Seu, Joan Barreda, assenyalava que en tots aquests anys l'Edfort s'ha convertit en una de les entitats més rellevants de la ciutat, no només en l'àmbit esportiu, sinó en tots els àmbits.
2: I avui donem el tret de sortida a aquest gran esdeveniment amb una entitat molt especial que enguany celebra una fita rodona i que forma part de la vida de la nostra ciutat des de fa 30 anys. L'escola de futbol Orgèlia, l'Edfort. Des del 1996, l'Edfort ha estat molt més que una escola de futbol. ha estat i és una escola de valors, de respecte, d'esforç i de convivència que ha acompanyat el creixement de centenars de nens i nenes de la nostra ciutat. Avui, l'Edford és una família de més de 250 jugadors i jugadores, amb equips des dels 4 anys fins als juvenils i amb projectes tan il·lusionants com l'Edford Legends, l'equip amateur o el futur l'Edford Genuí. I és que l'Edford és, en el fons, un exemple perfecte del que representen els clubs i les entitats per a una ciutat com la nostra. Perquè la seu no seria la seu sense les seves entitats, sense els clubs esportius, sense les colles, sense les associacions de veïns, sense les entitats culturals i socials que cada dia de l'any, i sovint de manera desinteressada, dediquen hores i hores a formar, a acompanyar i fer créixer les nostres persones. És gràcies a aquest teixit associatiu que la seu, sens dubte, és una ciutat viva.
0: El pregó va comptar amb la participació de tres representants de l'Edford, de tres generacions diferents. Va començar Arnau Albós, que representa les categories més de base de l'entitat i que destacava els valors que pot aprendre en aquesta escola i la importància en l'etapa infantil de formar-se a través del futbol.
3: A Edford he descobert que el futbol és molt més que xutar una pilota. És aprendre a respectar, és ajudar els altres, és animar quan algú cau, és celebrar junts, és fer família. He descobert que els entrenadors no només ens ensenyen a jugar a futbol, també ens ensenyen a ser millors persones, a esforçar-nos, a no rendir-nos, a cremar en nosaltres. Gràcies, Pep. I he descobert que Edford és una escola on tots tenim un lloc, els petits, els grans, els que comencem, els que ja en sabem molt, i tots els que estimem el futbol i volem aprendre cada dia una mica més. I com que sóc un nen de 10 anys, també us he de dir una cosa. A mi la festa major m'encanta. M'encanten les firetes, les atraccions, les llums, les paradetes, el soroll, les caminadures, les coses que fan olor de festa. I sobretot m'encanta viure amb els meus amics, pujar les atraccions junts, riure fins que ens fa mal a la panxa, córrer per la plaça, mirar aquella de nou i sentir que aquest dia tot és especial i divertit. I avui poder estar aquí enmig de tot això, parlant davant de tanta gent, és una cosa que recordaré sempre.
0: Tot seguit va parlar Roc Majoral, que representa les categories més altes actuals de l'Edford i que, de fet, explicava el fet que aquest any justament estrenaran per primer cop un equip amateur que jugarà a quarta catalana. Majoral parla de la trajectòria dels qui han pujat a l'Edford en totes les categories.
4: He vist passar generacions de futbolistes, de jugadors, de nens de l'escola. He vist nens que començaven tímids i que ara i avui en dia són uns cracs. He vist companys que han crescut amb mi, que han compartit entrenaments, partits, han fet pluja o vent, victòries i derrotes, però sempre en moments que no s'obliden. He vist entrenadors que han donat tot el seu temps i la seva dedicació per nosaltres. He vist famílies que feien el possible per l'escola i que han viscut cada partit amb més emoció que si estiguessin veient una final de la Champions del Barça. He conegut moltes persones que al llarg dels anys hi han dedicat molt del seu temps perquè tot funcionés. I he vist com l'Edford creixia, com es feia gran i com es convertia en una escola que és molt més que el futbol.
0: Finalment, el president de l'Edford, Jordi Porta, valorava la trajectòria de l'entitat des de la seva fundació l'any 1996 i posa en relleu la riquesa cultural i tradicional de la seu, des del Vell Cerdà fins a la tradició gegantera, els diables o les fires de la ciutat. També va repassar les novetats de l'escola, com la creació, com dèiem, d'un equip amateur, també d'un equip de veterans, l'Edford Legends, i també preparen la secció Edford Genuine per persones amb diversitat funcional.
5: Avui, 30 anys després, som una escola amb més de 150 jugadors i amb equips que van des dels 4 anys fins a juvenils. I aquest darrer any, com ha comentat l'alcalde, hem fet realitat molts projectes que fan moltíssima il·lusió. Hem creat l'equip de veterans, Edford Legends, per recuperar jugadors històrics que sempre ha estat un referent del club. Hem creat un equip amateur per donar continuïtat als joves que acaben i puguin continuar mantenint-se vinculats a la ciutat i als valors que han crescut amb nosaltres. Estem treballant per fer realitat un equip d'Edford genuïn, un espai on persones amb diversitat funcional puguin viure el futbol amb els mateixos valors, oportunitats i emocions que la resta de l'escola. Avui volem celebrar aquests 30 anys d'història amb la ciutat que ens ha vist créixer, amb les famílies que ens acompanyin i amb tots els que fan de la Seu el que és avui dia. I sobretot volem agrair a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell la confiança de fer-nos pregoners i a la ciutat pel seu suport constant. I ara sí que comença la festa major. Que no pari de sonar la música. Que els gegants tots ja han acabat, però que no parin de ballar. Que els diables es facin uns correfocs genials. Que els infants omplin els carrers d'alegria. Que les casetes tornin a ser el punt de trobada i que el Vall Cerdà ens faci emocionar com sempre. Que la Seu sigui la Seu i sigui molt festa major.
0: El pregó va anar precedit de la 34a trobada gegantera de la Seu, que aquest cop va plegar 6 colles convidades d'arreu de Catalunya. Venien de Valls, Organyà, Tavertet, Puigcerdà, Vilallobent i Santa Coloma de Queralt. A més de la colla anfitriona, la Mulassa de la ciutat, i l'acte va incloure una plantada de gegants a la plaça d'Europa, una cercavila pel centre i diversos balls a la plaça dels Oms, amb la música a càrrec de la cobla Tres Quartans a Bramassacs. Aquest any la participació de colles era inferior i això té una explicació que, tal com van assenyalar els geganters, i és que aquest any la Seu ha acollit la Fira del Món Geganter i això va fer que moltes de les colles amb qui mantenen intercanvis ja vinguessin en aquell moment a la Seu i excusessin, doncs, la seva presència a la festa major. Ja comença a fer-se clar.

0: a la zona de Casetes, a l'escenari de Casetes, ple de gom a gom, amb l'actuació d'aquests que estem sentint de fons, els Catarres.
1: La cara que sonin campanes.
0: Amb la que ha estat una, sens dubte, una de les cançons d'aquest estiu, aquest diumenge sense drama, que els Catarres van interpretar a la recta final del concert juntament amb tots els seus èxits, i és que s'han convertit ja en un dels grups de referència de Catalunya d'aquests darrers anys, i tornaven a la seu ja plenament consolidats després de gairebé 10 anys de la seva anterior actuació.

0: que vindran.
1: La festa major que ha continuat aquest diumenge, a banda del Vall Cerdà, hi ha hagut moltes més activitats, i és que diumenge és un dels dies amb més propostes. Al llarg de tota la tarda es van succeir les propostes culturals, esportives, lúdiques i de tota mena, i la festa que continua avui dilluns. Terrassa, del meu poble hi ha una taula. D'aquí poca estona comença ja la promoció d'avui dilluns amb la pedalada popular a partir de les 10 del matí des de la zona esportiva. D'11 a 2 del matí hi haurà la ludoteca XXL a la plaça Joan Sansa. A les 12 del migdia, sardanes amb la Cola Vents de Riella a la plaça dels Monges. A les 4 hi ha prevista una novetat, Ninja Fruit i Retro Gaming, a la sala del centre cívic, al passeig. I a les 5 de la tarda, animació i festa de l'escuma amb el grup 3:15, això a la plaça Joan Sansa. Tots els actes fan en els escenaris previstos perquè no hi ha cap previsió de pluja. A 6:15 de la tarda, concert amb l'orquestra Maravella. A 7:15, circ amb Sidecar, a Pessic de Circ, a la plaça de les Monges. A 7:00 del vespre, Can Coral amb el Cor Signum, a la sala Sant Domènec, i a la mateixa hora comença l'última activitat esportiva, la cursa Volta Major, la zona esportiva. També a 7:00, exhibició i taller de swing amb Bupi Swing Trio, al pati de la Biblioteca Sant Agustí. A 8:00, concert del grup urgellenc Freulans, versions de pop, rock i blues a la plaça de les Monges, i també a 8:00, nova audició de sardanes amb la Cola Vents de Riella a la plaça de Catalunya. També a 8:00 hi ha un taller de batxata a la plaça Patalín amb Daniel Roquer i Sandra Reves. I aquesta nit en parlem més àmpliament en els pròxims informatius. Arriba una de les grans cites de cada any de la festa major, el correfoc amb els Diables de l'Alt Urgell. Recordem, a partir de 2:15 de la nit, ja n'hem parlat anteriorment amb els seus responsables, i avui ho recuperarem també dins de la promoció de Ràdio Seu. I completem aquest repàs a la promoció d'avui de la festa major amb el ball de nit que protagonitzaran l'orquestra Maravella, que ja haurà actuat durant la tarda. Serà a partir de la mitjanit a la plaça Catalunya, i la nit sense fi a partir de 2:15 de la matinada, avui protagonitzada per aquesta gent. Era necessari una mica. Són efectivament The Tyers, grup que va actuar fa 4 anys a la Seu i que ara hi torna totalment consolidat com un dels grups de més èxit de Catalunya, amb totes les cançons que l'han fet popular, i com dèiem, actuaran a partir de 2:15 de la matinada a la zona de casetes a la nit sense fi.

De Tallets actuarà el grup de versions Coco i tancarà la nit la sessió de Mont DJ. Tot això a l'espai de casetes al llarg d'aquesta matinada i també hi haurà l'última nit del seu trònic just al costat de la pista polivalent. I de l'última jornada de la Festa Major, que serà demà dimarts, ja n'avancem que hi haurà al matí jocs d'aigua, a la tarda concert amb la principal de la Bisbal, protagonista de l'últim dia de Festa Major una vegada més, atraccions a 2,5 € al llarg de la tarda i la nit, i atraccions en silenci de 6 a 8 a l'aparcament Doctor Peiró, al mateix lloc. A les 6, una segona cercavila del grup Tambuca, a les 7 del vespre a la Festa Holi, això recordem demà dimarts, i per acabar ja el ball a les sardanes i el ball de final de festa amb la principal de la Bisbal. Teniu tota la promoció de la Festa Major al web radiosau.cat/agenda i ho seguirem repassant al llarg de tot avui.

Un quart i mig de 10, parlem ara de més temes i d'aquest diumenge també està notícia que 3 persones han patit ferides crítiques, estan en estat crític i 2 més en estat menys greu després que el cotxe en què viatjaven hagi sortit de la via i hagi volcat uns 10 metres per un marge en un camí redol a la borda del poblador. Això ha passat al terme municipal de Ribera d'Urgellet. L'avís es va rebre ahir passades a les 6 de la tarda. El sistema d'emergències mèdiques va activar 2 helicòpters medicalitzats, 3 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers de la Generalitat que, de la seva part, van activar 5 dotacions terrestres i un helicòpter. En total han estat des d'uns 5 persones afectades que tenen entre 25 i 30 anys. Els ferits crítics han hagut de ser traslladats als hospitals Parc Taulí de Sabadell, Arnau de Vilanova de Lleida i el Sant Hospital de la Seu, i les causes de l'accident ara mateix s'estan investigant.

0: I també en successos comentem que aquest dissabte els bombers, amb la participació del GRAE de la Seu d'Urgell, van haver de fer dos rescats al Pallars Sobirà, dos rescats de muntanya. D'una banda, van haver d'atendre una dona que s'havia fet mal a una cama i no podia continuar la seva ruta al terme municipal de la Guingueta d'Àneu, en una zona d'alta muntanya. Van immobilitzar la dona i la van evacuar amb gruatge i triatge de triangle de rescat fins a l'heliport de Tírvia. I, paral·lelament, al municipi de Lins es va haver de rescatar un home que estava indisposat molt a prop del cim de la Pica d'Estats. Li van fer una primera atenció sanitària i després el van immobilitzar i evacuar fins a l'aeroport d'Andorra la Seu per traslladar-lo a un centre sanitari. L'Ajuntament del Seu d'Urgell ha posat en marxa el projecte de reforma integral dels vestidors del camp municipal Emili Vicente, una actuació que suposa una inversió de 338.000 euros, i bé inclòs, i que ha de permetre redistribuir i modernitzar completament els espais situats sota la grada. Les obres tindran una durada de 3 mesos i pretenen transformar unes instal·lacions que feia anys que no s'adaptaven a les necessitats actuals dels usuaris, tal com ha explicat la regidora d'Esports, Bàrbara Romeu.
1: Dels vestuaris es fa aquesta reforma integral per això que comentem, no? Per cenyir-nos a aquesta necessitat de qualitat, de normativa, de que quan els esportistes s'hagin de dutxar doncs tinguin les condicions òptimes per canviar-se, per dutxar-se, i que realment les instal·lacions esportives estiguin equipades amb uns vestuaris que contemplin totes les característiques adequades pel seu ús.
0: Bàrbara Romeu destaca l'esforç que es farà per adaptar aquests vestidors. Es renovaran totalment els paviments, revestiments sanitaris, instal·lacions elèctriques, fontaneria, climatització i protecció contra incendis. El projecte, d'altra banda, elimina el llarg passadís de servei actual i concentra els accessos d'usuaris pel costat del camp, tot millorant la circulació i la gestió de l'espai. Tot i això, Romeu ha volgut aprofitar per subratllar que, per moltes millores que s'hi facin, no serviran si no hi ha civisme per part del qui fan ús d'aquestes instal·lacions. Per això demana que a tothom les respecti.
1: És una necessitat d'higiene, és una necessitat de salut, una necessitat per realitzar l'esport també amb ganes, que quan abans de jugar o després de jugar hi entris, no, al vestuari, que els esportistes se sentin còmodes, se sentin a gust i puguin doncs fer sala del seu canvi de roba i puguin descansar i es puguin dutxar en unes condicions de qualitat, no? I llavors amb els anys tot es desgasta amb l'ús que se li dona, i que aquí la Seu fem molt d'ús de les instal·lacions. I també m'agradaria afegir que per molt que nosaltres actualitzem les instal·lacions, també demano i faig una crida a que qui utilitzi les instal·lacions les tracti amb cura com si fossin seves, perquè al final tot el que utilitzem és de tots i nostre, i si ho utilitzem amb cura es podrà mantenir més i millor, i sempre nosaltres com a Ajuntament hi serem recolzant, i serem reparant i actualitzant, però ho hem de tractar amb cura com si fos nostre. I això penso que és molt important, i s'ha de fer molta pedagogia a l'hora de tractar les instal·lacions, que això també és un punt rellevant.
0: Ara mateix he obert el concurs per a les empreses que estiguin interessades a fer aquesta reforma, parcialment o totalment. Poden presentar les seves propostes dins el termini establert, que finalitza el 15 de setembre vinent.
2: Pirineu.

El govern d'Andorra ha aprovat la creació del títol estatal Andorra de Bachelor en Turisme, una nova titulació universitària de primer cicle que s'incorpora a l'oferta d'ensenyament superior del país i que correspondrà al nivell 6A del marc Andorra de qualificacions. El decret estableix les característiques comunes mínimes que hauran d'incloure els plans d'estudis de les institucions d'ensenyament superior que vulguin impartir a partir d'ara aquesta titulació. El Bachelor tindrà una càrrega lectiva de 180 crèdits europeus distribuïts en 3 cursos acadèmics i 6 semestres de 30 crèdits cadascun. La formació es podrà impartir en modalitat presencial, no presencial o semipresencial i ha d'incorporar entre 10 i 12 crèdits obligatoris d'estades formatives. A més, els plans d'estudis hauran d'incloure almenys 6 crèdits optatius impartits en català i un mínim de 12 crèdits obligatoris vehiculars en anglès. La titulació està orientada a proporcionar una formació especialitzada en els diferents àmbits de l'activitat turística i a desenvolupar competències vinculades a l'anàlisi de l'entorn turístic, la gestió de serveis i equips, el màrqueting i la comercialització, a més del disseny de productes i experiències turístiques sostenibles i innovadores. També s'inclou competències relacionades amb la qualitat, sostenibilitat i gestió de les destinacions turístiques. Els titulats podran desenvolupar funcions tècniques o de responsabilitat en seccions com l'allotjament i l'hoteleria, la restauració, la gastronomia, la neu i el turisme actiu, turisme de salut i benestar, comerç i turisme de compres, organització de congressos i esdeveniments, turisme esportiu, màrqueting o distribució digital, entre d'altres.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Ampliació de l'actualitat a través de la premsa. Segre parla avui d'aquest Vallsàrdam que obríem l'informatiu de Ràdio Seu i d'altres activitats. De fet, el que destaca és la que la Red de Cervera, que qualifiquen d'històrica, edició de rècord a més de 45.000 assistents durant tot el cap de setmana. Andorra parla ja de la tornada a l'escola, perquè tot i que encara falta uns dies perquè comenci aquí a la Seu i a Catalunya, hi ha diversos països europeus, com França, on ja comencen avui mateix, i parla de la despesa de tornar a les aules entre els 75 i els 300 euros. I també explica que la guerra d'Ucraïna marcarà l'agenda diplomàtica del 2025 pel que fa al govern d'Andorra. El diari d'Andorra també detalla que pel que fa a l'accident que comentàvem fa un moment, que les tres persones que estan en estat crític per l'accident d'ahir a Ribera d'Urgellet són andorrans. Una cinquena persona ha resultat ferida greu. El periòdic de la seva part parla de l'esdeveniment Sabors d'Estiu, que tanca la 7a edició amb una afluència entorn de les 4.500 persones al llarg de 4 jornades. I també explica que Islàndia rebutja reprendre negociacions amb Brussel·les per tornar a posar sobre la taula l'entrada a la Unió Europea, tot coincidint amb l'actual negociació d'Andorra amb Brussel·les. També destaca un accident a Andorra. Un turisme impacta contra un fanal i una jardinera de Sant Julià i obliga a tallar l'avinguda Francesc Cairat. El sinistre ha estat aquesta matinada passada i un motorista de 44 anys ha hagut de ser traslladat a l'Hospital de Meritxell després de col·lidir amb un turisme a l'avinguda de Tarragona. Alemanya també es fa ressò d'aquest rebuig d'Islàndia en referèndum a la incorporació a la Unió Europea i també explica que recuperen a la Seu tres turismes d'alta gamma que havien estat robats a Andorra la Vella. Han estat detinguts dos lladres i es localitza un quart cotxe a Badalona.

I Raja parla avui de la figura de Calixte Freixa, un arquitecte oblidat de Cerdanya, que va ser autor, entre altres edificis, de l'actual hotel Torre del Remei, i que va deixar també edificis emblemàtics a Barcelona. Obrim l'agenda protagonitzada totalment aquests dies per la Festa Major de la Seu. Recordem ràpidament els actes previstos per avui. D'aquí pocs minuts a les 10 comença la pedalada popular a la zona esportiva. D'11 a 2, l'Odetec XXL a la plaça Joan Sansa. A les 12, sardanes amb vents de Riella a la plaça dels Monges. Ja a la tarda, a les 4, Ninja Fruit i Retro Gaming al centre cívic al Passeig. A les 5, animació i festa a l'Escoma a la plaça Joan Sansa. A 6:15 de la tarda, concert amb l'Orquestra Meravella a la plaça Catalunya. A 6:45, Sidecar Circ a la plaça de les Monges, a les 7 del vespre a Can Coral amb el Cor Signum, també a les 7 cursa volta major a la zona esportiva, exhibició i taller de swing al pati de la biblioteca amb Swing Pirineu, a les 8 del vespre concert del grup Freelance, versions de pop rock i blues a la plaça de les Monges, també a les 8 sardanes amb la Cobla Vents de Riella a la plaça de Catalunya i taller de batxata a la plaça Patalín amb Dani Roque i Sandra Revés. A 11:15 de la nit arriba el Correfoc amb els Diables del Torcell. A les 12 de la nit començarà el ball amb l'Orquestra Meravella a la plaça de Catalunya i a 12:15 de la matinada la nit sense fi, protagonitzada per The Tires, Coco i Mont DJ a l'Espai Casetes, i l'última nit del seu trònic a la pista polivalent. I l'últim dia de Festa Major començarà demà a les 10 del matí amb els Jocs d'Aigua, l'Udi Espai a la plaça Joan Sansa durant tot el matí. A les 5 de la tarda, concert de la principal del Bisbal a la plaça de Catalunya. De 5 a 10 de la nit, atraccions a 2,5 € a l'aparcament Doctor Peiró, on hi haurà atraccions en silenci de 6 a 8. A les 6, cercavila amb tambuc des de la plaça dels Monges. A les 7, Festa Holi, també a la plaça dels Monges. A les 8 del vespre, sardanes amb la principal del Bisbal i el ball de fi de festa també amb la principal de la Bisbal, com ja és tradició, a les 11 de la nit. Oberta la matrícula pel Centre de Formació d'Adults de la Seu pel curs 2026-2027. El termini comença aquest dimecres, quan ja serà 2 de setembre, i l'inici de classe serà el 21 de setembre. I després de la Festa Major arriba un any més la Fira del Llibre del Pirineu a Organyà. Començarà divendres vinent a les 10 del matí amb la jornada titulada Una llengua que canta, a trobada professionals i creadors de música en català, benvinguda per part de Josefina Lladós i Celestí Vilà. Després exposicions inicials a les 11, pausa cafè, i a 11:45, taula rodona. Divendres a les 5 de la tarda, obertura de la Fira, inauguració oficial. A 6:15, primeres presentacions de llibres. A les 7 del vespre, concert Muntanyes de Vida amb la Sonsoni. A les 10 de la nit, espectacle literari, Una formiga ineda, antologia de Ramon Besora. I a les 11 de la nit de divendres, actuació de la Pau de Pons. La Fira del Llibre continuarà de dissabte. A les 10, obertura del recinte, recepció a les biblioteques convidades i esmorzar literari. Presentacions de llibres a partir de 11:15 del matí en diferents tandes, tant al matí com a la tarda. Ja al vespre, 9:15, cerimònia oficial, lliurament dels Premis Homilies, Homilies Literàries Sant Maria Mercè Roca i lliurament dels Premis Literaris i interludis musicals. I diumenge, a les 10 del matí, obertura de la Fira, esmorzar literari, nova tanda de presentació de llibres al llarg de tot el matí i cloenda oficial a 13:45 del migdia. Després, per acabar, concert amb Judit Nederman. Inscripcions pel Casal Cívic i Comunitari de la Seu. Entre setembre i desembre ofereixen diverses propostes fins al 4 de desembre. I la setmana, el cap de setmana que ve arriba la Festa Major de Josa de Cadí. Divendres, la nit, pregó de Festa Major i concert de versions amb Underhead. Dissabte, dia 5, xocolatada a l'Era de Calamador. A les 11, gincana familiar, i a les 5, taller de salsa i batxata. A les 7 del vespre, concurs de Lioli. I a la nit, concert amb Carles Xandri. I diumenge, taller de circ, goig de Josa i ball de tarda. Aquestes i més activitats les teniu al web radiosau.cat/agenda.

Els esports d'aquí. L'urgellenc Josep Miret ha entrat al top 15 de les proves de l'Ultra Trail del Mont Blanc, el principal esdeveniment mundial de curses de muntanya que s'ha fet durant tota aquesta darrera setmana a la vall de Chamonix, als Alps de Savoia. L'Ultra Trail culminava aquest cap de setmana amb la prova estrella. Aquest dijous passat, Miret va aconseguir una 14a posició absoluta a la cursa OCC 50 km. És la tercera més difícil del calendari d'aquests dies i consta d'un recorregut de 60 km amb un desnivell positiu de 3.500 metres i sortida des del municipi suís d'Orcier, situat al costat de Chamonix. El representant pirinenc de l'equip Wild Trail Project va completar el repte amb un temps de 5 hores, 36 minuts, 48 segons, i d'aquesta manera ha estat dels primers a arribar a meta, només superat pels principals favorits d'aquesta distància. En aquest sentit, Miret ha estat enguany el millor classificat català en aquesta modalitat OCC. El nou campió de la cursa de 50K de l'UTMB de 60 km és el francès Frédéric Tranchant, de l'equip Merrell. Va fer un temps de 5 hores, 10 minuts, 8 segons, és a dir, uns 26 minuts per davant de Josep Miret. El podi el completaven el kenià Nashon Kiplimo de l'equip Salomon a 4 minuts 29 segons de Tranchant i l'espanyol Miguel Benítez de Sixt ja 7:35. El segon millor resultat català l'obtenia Andreu Blanes de Salomon, que ha estat 21è amb 5 hores 50 minuts 36. La setmana del Ultratrail del Mont Blanc inclou un total de 9 curses, d'entre les quals l'OCC és una de les més exigents. Tot i això, la prova estrella i la que dona nom al macroesdeveniment és la UTMB, que començava divendres al vespre i constava de 174 quilòmetres i un desnivell positiu total de 9.700 metres, tot vorejant el massís del Mont Blanc i amb sortida i arribada a Chamonix. D'aquesta prova ha tingut entre els seus guanyadors dels darrers anys Kilian Jornet, que aquest any no hi ha pogut prendre part per una lesió, o el també català Pau Capell, que aquest any ha fet un 77è lloc i també en categoria femenina ha estat guanyadora del TMB la de Núria Piques. La segona principal prova és la CCC de 107,8 quilòmetres i un desnivell positiu de prop de 6.200 metres. Per obtenir-hi dorsal, la gran majoria dels milers d'inscrits vinguts d'arreu del món han de sumar punts prèviament a través dels resultats obtinguts en diverses curses puntuables associades que es disputen en diferents països. Entre elles hi ha, per exemple, la Hoka Valderan by UTMB, que s'ha celebrat també aquest estiu. Josep Miret, que afegeix un èxit més a l'esport local aquests darrers mesos, i precisament als següents informatius explicarem que aquest diumenge, dins de la Festa Major, el programa ha inclòs l'acte de lliurament de reconeixements a esportistes i clubs de la seu que han obtingut resultats destacats durant els darrers mesos, durant la temporada 2025-2026. L'acte s'ha fet a la Sala d'Immaculada. En farem balanç en següents informatius i parlem d'un altre èxit en aquest cas a Andorra, perquè com ja avançàvem divendres, Andorra tindrà per primer cop un representant a la lligueta de la Conference League, la tercera competició europea de clubs després de la Champions i l'Europa League. I és que l'Interclub d'Escaldes ha fet història pel futbol andorrà i pirinenc després de guanyar l'eliminatòria d'accés contra el KF Drita, vigent campió de la Lliga de Kosovo. El duel es va resoldre a la tanda de penals per 4-2, després que el partit acabés sense gol 0-0 i que l'anada hi havia hagut empat a 2. Divendres mateix, al migdia, la UEFA va realitzar ja el sorteig de la lligueta i l'Inter ja coneix els seus rivals. Entre ells cal destacar que el debut serà a casa i contra el Futbol Club Copenhague, campió de la Lliga de Dinamarca en 16 ocasions, la més recent l'any passat, 2024-2025. Després es desplaçaran als camps de l'Estrella Roja de Belgrat, que havia estat campió d'Europa l'any 1991, i el Getafe, que suma ja 20 temporades a la primera divisió espanyola. Els escaldencs completaran aquesta participació a la lligueta de la Conference amb dos nous partits a casa. Seran contra el Craiova romanès i l'Orhus danès i, per acabar, aniran al camp del Mjolby, a la població sueca de Hellevik. El partit d'anada contra el Drita, com dèiem, va acabar amb empat a 2 i això ho deixava tot obert per la tornada a l'estadi de la FAF a Encamp. El conjunt escaldenc va dominar contra pronòstic el partit contra un rival teòricament superior i va buscar el gol fins a l'últim moment, però no va arribar tampoc a la pròrroga i això va fer que calgués anar a la tanda de penals. El Drita va tenir l'ocasió de posar-se per davant després que l'Inter va fallar un penal, però finalment van decidir
el maig tant el porter local, Javi Díaz, com el davanter Mauricio Pochettino, que és fill de l'actual seleccionador dels Estats Units i exjugador espanyol, que va anotar el 3-2. Pel drita, Jesari va llançar fora i finalment va ser Faisal Chuap qui va fer el gol que establia el 4-2 definitiu a la tanda i confirmava aquesta classificació històrica per l'Inter Escaldes. Per cert, dos jugadors de l'Inter Escaldes que eren presents aquest dissabte passat a la Seu han rebut un reconeixement per part de l'Atlètic Club La Seu en el partit amistós que l'equip de futbol sala va jugar contra el futsal Lleida, un dels rivals que es trobarà aquest any a la tercera nacional.

0: Hem parlat de la festa major i, com hem dit, s'ha fet amb un bon ambient, afavorit perquè el temps està sent el més plàcid dels darrers anys pel que fa a la festa major. Cel totalment serè i un núvol, visibilitat excel·lent durant tot el cap de setmana i sembla que continua aquesta tendència en els pròxims dies, tot plegat en el que és ja a nivell meteorològic l'últim dia de l'estiu pel que fa a dades meteorològiques. Avui som a dilluns 31 d'agost, s'acaba el que ha estat amb diferència l'estiu més calorós, això sí, dels darrers anys, però ho fa ja amb la mirada posada en la tardor. Les temperatures avui poden tornar a superar lleugerament els 30 graus a diferents punts del Pirineu, també aquí a la Seu, s'espera 31 graus tant a la Seu com a Sort o al Pont de Suert, 33 a Tremp, i en canvi ja es queden amb 26 a Viella. A Puigcerdà s'espera una màxima de 28. Tot i aquesta calor del migdia, el cert és que les temperatures mínimes ja són gairebé de començament de tardor. Divendres a la matinada a la Seu es va arribar a una mínima de només 8 graus i aquesta nit vinent s'espera que estiguin entre els 11 i els 13 graus, el mateix que s'ha registrat aquesta matinada passada. Aquesta tarda poden créixer algunes nuvolades, però no s'espera que deixin ruixats pel que fa aquí a la Seu, sí que poden fer-ho, sobretot al Pirineu Oriental. S'espera pluja, sobretot al Berguedà i al Ripollès, per aquesta tarda. I per demà dimarts, últim dia de festa major i amb la mateixa tònica que ha marcat aquests dies. Cel totalment serè durant el matí i un dia pràcticament calcat al d'avui. Mínimes entre 11 i 14 graus, màximes al voltant dels 30-31 graus i possibilitat de ruixats demà a la tarda, però que sembla que no afectarien la Seu. Sí que poden aparèixer, per exemple, a la Cerdanya i a la Vall d'Aran de manera paral·lela, però no, de moment no s'espera que plogui aquí a la Seu. I per dimecres, un altre dia totalment serè i tarda amb algunes nuvolades, però novament sense precipitació aquí a la Seu. Aquest matí tenim a la Seu 18 graus, el mateix hi ha a Organyà i també a Alinyà, i 19 graus a Oliana. A Puigcerdà hi ha 17 graus, 15 a Sort, 19 a Tremp, només 11 graus aquest matí al Pont de Suert i 14 a Viella. La temperatura del Pont de Suert és semblant a la que hi ha ara mateix a Alta Muntanya, perquè tenim, per exemple, 11 graus al Pic de Salòria, també la Tossa d'Alp, n'hi ha 14 als refugis de Prat, Aguiló i Malniu, també Port del Comte, 12 graus a Certescant, 14 a la Bonaigua i 10 graus i mig a Espot i a Buitaull. I recordem que durant aquests dies de festa major la farmàcia de guàrdia a la Seu és la Barrios, carrer Sant Josep de Calassanç 3, telèfon 973-350-188. Són les 9:47 d'aquest dilluns 31 d'agost, el dia en què, com dèiem, s'acaba a nivell meteorològic l'estiu. Avui celebra Sant Ramon i continua la promoció especial de Ràdio Seu, emissora oficial de la Festa Major. Us acompanyem durant tot avui i demà encara en aquesta promoció especial que continua des d'ara mateix. Recordem, tenim una àmplia selecció d'imatges publicades al nostre web radioseu.cat, també els nostres perfils a Facebook, Twitter i Instagram, que podeu recuperar. Moltes gràcies pel vostre seguiment i avui també tenim carretera i manta a partir de 11:45 del migdia dins d'aquesta promoció especial de Festa Major. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
1: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
0: Ah, sí?
1: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
0: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
1: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
2: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El Consell de Ministres té previst aprovar demà un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Les mesures tenen com a objectiu revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma i inclouen ajuts directes a petites i mitjans empreses, autònoms o turisme. A més, també es preveuen recursos per al retorn a l'escola i hi haurà partides específiques per sanitat i justícia. Aquests diners se sumaran al pla de 180 milions d'euros que va prometre a Ceuta el vicepresident primer i responsable d'Economia, Carlos Cuerpo. I en aquest sentit, Pedro Sánchez ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva de migrants i ha assegurat que cap informe del CNI ni tampoc dels cossos de seguretat va preveure la magnitud de l'allau. El president espanyol ha atribuït part de la crisi a la desinformació sobre una sentència del Suprem amplificada a les xarxes socials. I el retorn a les carreteres catalanes ha estat força tranquil, amb un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. El pic de retencions aquest cap de setmana han estat de 33 quilòmetres, amb afectacions puntuals a l'AP7, a la C32, a la C31 i a la C65. Pel que fa a les afectacions a la mobilitat en aquests moments, una avaria a l'AP7 a Subirats deixa un carril tallat sentit Tarragona i una altra, en aquest cas a Barberà, deixa un vehicle al voral en sentit Girona. I pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable entre el Cuber, l'Alt Camp i l'Espluga de Francolí a la Conca de Barberà està generant retards de fins a 15 minuts en la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. I també l'estació de l'L4 del metro de Barcelona ha reobert avui després de 8 setmanes tancada per obres i també recuperarà el passadís intern que connecta amb l'L5. Els treballs han permès recrescut a les andanes, eixamplar també les escales i adaptar l'enllaç entre línies amb rampes. I una dona de 73 anys i de nacionalitat alemanya mort aquest diumenge a la tarda mentre es banyava a la platja de la Rubina, Castelló d'Empúries. El servei de socorrisme la va treure de l'aigua en aturada cardiorrespiratòria i malgrat les maniobres de reanimació no es va poder fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 22 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des de l'inici de la temporada el 15 de juny. I el curs escolar 2026-2027 començarà el 8 de setembre amb 1.600.000 alumnes i 1.103 docents més fins a superar els 94.000 professionals. També hi haurà 5.000 places noves d'FP, 500 aules d'acollida més i 582 noves places a les escoles Bressol. El curs arriba, però, amb una possible vaga el primer dia, mentre els estudiants reclamen més recursos i també el compliment dels acords. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'l fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

Festa Major de la Seu, programació d'actes. Dilluns 31 d'agost, a partir de les 10 del matí, pedalada popular a la zona esportiva. De 11 a 2, ludoteca XXL a la plaça Joan Sansa. A les 12, a la plaça de les Monges, sardanes Vents de Riella. A les 4 de la tarda, la sala del Centre Cívic, Ninja Fruit i Retro Gaming, realitat virtual. A les 5 de la tarda, a la plaça Joan Sansa, animació i festa de l'escuma, 3 quarts de 15. I a 2 quarts de 6, a la plaça Catalunya, concert de tarda amb l'orquestra Maravella. Una horeta més tard, a la plaça de les Monges, el petit circ de Monsieur Moustache. A partir de les 7, a la sala Sant Domènec, Can Coral amb el cor Signe. A la mateixa hora, a la zona esportiva, tindrà lloc la cursa Volta Major. A la mateixa hora, al pati de la biblioteca, exhibició i taller de Swing Boop i Swing Trio. A la plaça de les Monges, una horeta més tard, és a dir, a les 8, concert amb els Freudlands. I a la plaça Catalunya podeu fer ballades de sardanes amb Vents de Riella. Més activitats, això no para, a la plaça Patalín, a partir de les 8, taller de bachata. Alegria, és Festa Major. Festa Major de la Seu, del 28 d'agost a l'1 de setembre.

0: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar. Sempre de flor en flor, però amb tu jo em vaig quedar.
1: Estàs escoltant la promoció especial de la Festa Major de la Seu d'Urgell.

0: la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
3: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar.
0: Festa Major de la Seu d'Urgell, Ràdio Seu 107.2 de la FM, emissora oficial.

Festa Major de la Seu, programació d'actes. Dimarts 1 de setembre, darrer dia de Festa Major, de 10 a 2, jocs d'aigua a la plaça Joan Sansa. A la plaça Catalunya, a partir de les 5 de la tarda, tradicional concert de tarda amb la principal de la Bisbal. Una hora més tard, a la plaça de les Monges, cercavila amb tambuca. Tot seguit, després a la mateixa plaça de les Monges, a partir de les 7, Festa Holi. I a la plaça Catalunya, a les 8, sardanes amb la principal de la Bisbal. A partir de les 11, ball de fi de festa amb la principal de la Bisbal a la plaça Catalunya. I a l'Espai Casetes, a partir de les 12, fi de festa amb Macrodisco. Alegria, és Festa Major. Festa Major de la Seu, del 28 d'agost a l'1 de setembre.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic el 973-360092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

0: Jo la vaig agafar.
1: No et perdis ni un moment de la Festa Major de la Seu d'Urgell en Ràdio Seu.
0: No té final.
1: I també tota la informació i imatges a la web i a les xarxes socials de Ràdio Seu. Volia.

0: Es aprova demà un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Les mesures tenen com a objectiu revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma. Inclouen ajuts directes a petites i mitjanes empreses, autònoms o turisme. A més, es preveuen recursos per al retorn a l'escola i hi haurà partides específiques també per a sanitat i justícia. Aquests diners se sumaran al pla de 180 milions d'euros que va prometre a Ceuta el vicepresident primer i responsable d'Economia, Carlos Cuerpo. I en aquest sentit, Pedro Sánchez ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva de migrants i ha assegurat que cap informe del CNI ni dels cossos de seguretat va preveure la magnitud de l'allau. El president espanyol ha atribuït part de la crisi a la desinformació sobre una sentència del Suprem amplificada a les xarxes socials. I el retorn a les carreteres catalanes ha estat força tranquil, amb un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. El pic de retencions aquest cap de setmana ha estat de 33 quilòmetres, amb afectacions puntuals a l'AP7, la C32, la C31 i la C65. Pel que fa a les afectacions a hores d'ara a les carreteres, una varia a l'AP7 a Subirats, deixa un carrer tallat en sentit Tarragona i una altra també a l'AP7, però en aquest cas a Barberà, deixa un vehicle al Borral sentit Girona. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable entre Alcover i l'Espluga de Francolí genera retards de 15 minuts a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid i també un altre robatori de cable, en aquest cas entre Figueres i Sant Miquel de Fluvià, provoca fins a 20 minuts de retards a les línies R11 i RGU. I també l'estació de l'L4 del metro ha reobert avui després de 8 setmanes tancada per obres i també recuperarà el passadís intern que connecta amb l'L5. Els treballs han permès recrescut les andanes, eixamplar les escales i també adaptar l'enllaç entre línies amb rampes. I en successos, una dona de 81 anys va morir ahir a la platja de Llevant de Salou, segons ha confirmat aquest dilluns Protecció Civil. Tot i les tasques de reanimació dels serveis d'emergències, no van poder fer res per salvar-li la vida. En aquell moment, la platja disposava de servei de vigilància i onejava la bandera verda. Des del 15 de juny, l'inici de la campanya de bany, 23 persones han mort a les platges catalanes. I el curs escolar 2026-2027 començarà el 8 de setembre amb 1.600.000 alumnes i 1.103 docents més, fins a superar els 94.000 professionals. També hi haurà 5.000 places noves d'FP, 500 aules d'acollida més i 582 places noves a les escoles Bressol. El curs arriba, però, amb una possible vaga el primer dia.
1: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
4: Molt bon dia, dilluns 31 d'agost del 2026. Us parla Aleix Godinyó i són les 11:03. Estem en plena festa major. El Vall Cerdà celebra la seva edició més concorreguda. Un total de 182 parelles, 143 d'adults i 39 de petits i mitjans han protagonitzat aquest diumenge el moment més emblemàtic i distintiu de la Festa Major de la Seu d'Urgell. L'augment de participació ha obligat a adaptar l'escenari de la plaça Patalín. Com a novetat, la plaça Patalín, el punt neuràlgic de la dansa, s'ha hagut d'adaptar per l'augment de parelles balladores. Així, s'han retirat la tarima des d'on toca la Bellbuig-Cobla i s'ha canviat de lloc les tanques de protecció, deixant més espai. La regidora de festes, Cristina Moreno, ha fet un agraïment a la Junta que organitza el Vall Cerdà per l'esforç que suposa dur a terme un esdeveniment d'aquest tipus. Alhora ha expressat la necessitat que els més joves s'involucrin en la tradició per tal que no retrocedeixi. La ballada ha començat amb la passa a través del carrer Major que ha sortit des del passeig i ha culminat a la plaça del Mercat amb l'ordre habitual dels darrers anys, el ball infantil i el ball d'adults, amb el moment culminant de la formació del cargol tant per part del grup de petits com de mitjans i d'adults. Un any més també s'ha fet la ballada dels gegants Oti Urgell, engalanats per l'ocasió. I en successos, tres ferits crítics envolcar un cotxe en un camí rural a Ribera d'Urgellet. Tres persones es troben en estat crític i dues més en estat menys greu després que el cotxe en què viatjaven hagi sortit de la via i hagi volcat uns 10 metres per un marge en un camí rural. L'accident de trànsit s'ha produït a la borda del Poblador dins del terme municipal de Ribera d'Urgellet i prop de la carretera C14. L'avís del sinistre s'ha rebut aquest diumenge a les 6 de la tarda. El sistema d'emergències mèdiques ha activat dos helicòpters medicalitzats, tres ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers de la Generalitat.

Generalitat, que des de la seva part han activat 5 dotacions terrestres i un helicòpter. Recuperen a la Seu d'Urgell 3 cotxes d'alta gamma sostrets a Andorra. Els Mossos d'Esquadra han recuperat a la Seu d'Urgell 3 cotxes d'alta gamma que havien estat robats en un taller de reparació a l'àrea industrial de la Comella d'Andorra la Vella. En l'operatiu s'ha detingut dues persones originàries de l'Europa de l'Est i en un quart cotxe que també ha estat sostret en el mateix robatori ha estat localitzat al municipi de Badalona. Segons ha informat la policia, aquest diumenge a la matinada s'havia posat en marxa un operatiu de control a la carretera N145 dins del terme municipal de la Seu, després que tingués coneixement de l'esmenat robatori a Andorra. El primer dels vehicles va ser localitzat cap a 6:15 de la matinada en una arriscada operació perquè el conductor va fer cas omís dels avisos de la policia perquè parés i va investir un dels cotxes dels Mossos que estava aturat en el control. Prèviament havia posat en perill la resta de conductors perquè circulava a gran velocitat després d'haver iniciat la fugida des d'Andorra. I l'Ajuntament de la Seu d'Urgell farà una reforma integral dels vestidors del camp municipal Emili Vicente. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha posat ja en marxa un projecte de reforma integral dels vestidors del camp municipal, una actuació que suposa una inversió de 338.000 euros i que permetrà redistribuir i modernitzar completament els espais situats sota la grada. Les obres tindran una durada de 3 mesos i pretendran transformar unes instal·lacions que feia anys que no s'adaptaven a les necessitats actuals dels usuaris. Des del consistori també consideren que disposar d'unes instal·lacions esportives modernes i funcionals en qüestió de dignitat i equitat territorial. Des de l'equip de govern hi afegeixen que la Seu com a capital de l'Alt Urgell i un dels principals pols de referència de l'Alt Pirineu no pot permetre's tenir els equipaments esportius obsolets mentre que continua demanant als clubs i a les famílies que mantinguin viva la pràctica esportiva a la ciutat. I Andorra aprova el títol estatal de bàchelor en turisme. El govern d'Andorra ha aprovat la creació del títol estatal de bàchelor en turisme, una nova titulació universitària de primer cicle que s'incorpora a l'oferta d'ensenyament superior del país i que correspon al nivell 6A del marc Andorra de qualificacions. El decret estableix les característiques comunes mínimes que hauran d'incloure els plans d'estudis de les institucions d'ensenyament superior que vulguin impartir aquesta titulació. La titulació, per tant, tindrà una càrrega de 180 crèdits europeus distribuïts en 3 cursos acadèmics i que inclourà estades formatives obligatòries. I pel que fa a esports, Josep Miret, 14è a la cursa OCC de la Ultra Trail del Montblanc. L'atleta urgellenc entra al top 15 de la tercera principal modalitat de la UTMB després de completar el repte de 60 quilòmetres i 3.500 metres de desnivell positiu en poc més de 5 hores i mitja. Ha estat el millor classificat català en aquesta distància. I l'Inter Escaldes, primer equip andorrà que accedeix a la lligueta de la Conference League. L'equip escaldenc ha fet història en vèncer a l'eliminatòria d'accés contra el Camió de la Lliga de Kosovo, Drita. Entre els rivals que es trobarà a la competició europea hi ha el Copenhagen, el Getafe i l'Estrella Roja. Els escaldencs completaran aquesta participació a la lligueta de la Conference amb 2 nous partits a casa contra el Craiova romanès i l'Arhaus danès i per acabar aniran al camp del Malmö i a la població sueca de Hallvik.

I avui que estem en plena Festa Major, aprofitem per repassar els actes que tindran lloc avui a la nostra ciutat en el marc de la Festa Major. Ara a les 10, pedalada popular. De 11 a 14 hores, ludoteca XXL, i a les 12, sardanes amb vents de riella a la plaça de les Monges. Ja de cara a la tarda, a les 4, Ninja Fruit i Retro Gaming, una activitat de realitat virtual a la centra del Centre Cívic, animació i festa de l'escuma a 3:45 a la plaça Joan Sansa, i també a les 17:30, concert de tarda amb l'Orquestra Maravella. Ja a 6:45, el petit circ de Mesí Mustach, el pessic de circ a la plaça de les Monges, Can Coral amb la Coral Signum a les 7 del vespre Sant Domènec, i també cursa volta major de 10 quilòmetres des de la zona esportiva i taller de Swing Bopi Swing Trio. De cara al vespre, a les 8, concert amb Froilans a la plaça de les Monges, sardanes amb vents de riella, taller de bachata a la plaça Patalín, i ja de cara a la nit, a partir de 10:45, correfoc amb el grup de diables de l'Alt Urgell, i ja ball de nit amb l'Orquestra Maravella a plaça Catalunya, i un dels plats forts de la nit, concert amb detallets a les casetes a partir de 12:45, Coco, Mont DJ i també Seu Trònic a la pista esportiva polivalent.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I doncs ara repassem el temps a la nostra ciutat, també a l'Alt Urgell i a la resta del Pirineu, en el marc d'aquesta festa major. Avui dilluns, en marc del quart dia de festa major aquí a la nostra ciutat, el dia es presenta estable i bastant assolellat. Segons les dades del Metocat, a l'estació de la Seu d'Urgell Vell està a 849 metres d'altitud. La temperatura ha anat pujant des d'una mínima de prop dels 13 graus de matinada. Ara, al llarg del matí, el sol s'imposa i la temperatura continuarà pujant amb una màxima prevista d'uns 29 graus. No s'espera pluja avui i el vent serà fluid amb alguns intervals moderats durant les hores centrals del dia. A la tarda encara tindrem força sol, tot i que el cap vespre poden anar apareixent alguns intervals de núvols. En resum, la jornada plenament estiuenca a la Seu d'Urgell, seca, assolellada i amb una calor moderada que ens deixarà gaudir de tots els actes previstos d'aquesta festa major. Per tant, no tindrem pluja ni avui ni demà, cosa que és bastant poc estranya, perquè aquí a la Seu d'Urgell normalment solem tenir pluja durant la nostra festa major o algun petit ruixat, i sembla que no serà el cas i podrem gaudir de totes aquestes activitats. Així doncs, moltes gràcies per escoltar-nos avui un dia més i que tingueu molt bona festa major.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el 5è Pirineu Terra de Versos. 3 dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi, So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. Dues sessions, a les 7 i a 8:15 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a 8:15, al Refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josep i Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, terra de versos, 3 dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.

0: Doncs continuem amb aquesta programació especial Festa Major, enguany ja quart dia de Festa Major, d'activitats previstes, i doncs ara tenim l'Ignasi fora dels estudis de Ràdio Seu, que ens en parlarà també d'on està i d'aquestes activitats que s'estan duent a terme. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, doncs sí, programació especial de la Festa Major, Ràdio Seu, emissora oficial. Penúltim dia ja de celebració, obrim ja anticipadament la franja del carreter i Manta, és un quart i mig de 12 del migdia, i com podeu sentir de fons hi ha força animació ara mateix aquí a la zona esportiva, que és on som ara mateix, i és que aquí ha començat i ha acabat la primera activitat de la jornada, que és la pedalada popular. Com sentim de fons encara hi ha la música sonant, força ambient, una bona participació, i nosaltres doncs ens hem atensat fins aquí per viure la celebració. S'ha donat alguns reconeixements als participants més joves, que eren tres ciclistes d'entre 4 i 5 anys només. El més veterà, que ha estat Guillem Enrec, el responsable de l'ajustament de l'esplai de gent gran, de 83 anys, i entre els més veterans tenim aquí al costat doncs un bon amic d'aquesta casa, col·laborador de Ràdio Seu, que és l'Albert Arellano. Albert, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: No faltes mai, oi?
2: Bueno, l'any passat sí que no vaig poder vindre per una qüestió personal, però bueno, crec que les pedalades les he fet primer com treballava a l'Ajuntament, primer a l'organització com vehicle de recolzament, i ara ja després ja com ciclista, clar.
1: I com ha anat avui la pedalada?
2: Mira, cada dia corren més aquests nanos. És terrorífic com hi van els tios.
1: I ens anem fent grans, clar.
2: Sí, no, home, no, a part que ens fem grans, però es fan uns promitjos. Jo mirava l'odòmetre de la bici i anàvem pel camí de l'As, anàvem a 24-25 per hora, que ja és dir, i de tornada hem fregat els 30 per hora, que comencen a ser ja xifres altes, altes.
1: Molt bé, sí, perquè nosaltres hem arribat ben bé a les 11 en punt i ja estàveu arribant, o sigui que el ritme està ràpid.
2: No, ha estat rapidíssim. Mira, a l'As s'ha arribat, no havien passat ni 20 minuts de la sortida. O sigui que déu-n'hi-do, i de tornada, perquè hi ha hagut dos reagrupaments, el reagrupament a la Palanca, una gran tasca, s'ha de dir des d'aquí, una gran tasca de la policia municipal, amb el tràfic, tallant el tràfic, donant una seguretat absoluta. Ha hagut una seguretat absoluta. Com avui haig de dir que la policia municipal és per felicitar-los i pagar-los un vermut, perquè han cuidat de la seguretat d'una forma extraordinària. El tràfic tallat a la zona del Parc del Segre, els accessos a la Palanca, que sempre havien sigut un punt negre que no pots colar-te mai, a la rotonda de bombers, un treball perfecte i digne d'admiració. Tot s'ha de dir.
1: I, per cert, ja ho hem estat dient aquests dies, però amb un temps fantàstic, és la Festa Major amb més bon temps que estem tenint últimament.
2: Pues sí, la veritat és que tu ja portes unes quantes i hem tingut algunes terribles, de veritat. Jo encara recordo una amb una tempesta extraordinària, que ens vam quedar sense Ràdio Seu a la Festa Major, perquè l'antena que teníem, el repetidor que teníem aquí al Pla de les Forques, va fer puf. I quan vam canviar el cable estava completament ametrallat d'un llamp, que a més va caure a la torre de Telefònica i va causar moltíssimes destrosses aquí a la Seu aquell any. Va ser un endurill. Aquest any hem tingut sort, perquè la setmana passada la cosa no estava gaire clara, eh? I veig que està funcionant tot molt bé. Jo me la tinc que mirar una mica de lluny, aquesta festa, per a casa un accident que va tindre la meva senyora, i evidentment no pot caminar gaire, i m'ha privat de assistir, però la meva dona ha sigut la primera en dir-te: vés-te'n a pedalar, i deixa't tranquil·la una estona. I bueno, i aquí estem. I vosaltres, com de costum, també, no?
1: Sí, aquí al peu del camí.
2: Puc preguntar-te qui ha control avui?
1: Avui tenim l'Aleix Godinho, el control tècnic.
2: Pues una salutació per ell, perquè són aquella gent que treballen, que no se'ls veu, i que estan allà i fan possible que Ràdio Seu s'hagi convertit ja en un referent. Per mi és un referent no, no ja solament a la Seu d'Urgell, sinó tot al voltant lo que agafa. Avui en dia tothom parla bé de Ràdio Seu, parla com una emissora superprofessional i una emissora amiga, una emissora que està amb tu hores i hores fent amb tota la gent que treballeu, així és que la meva admiració i salutació per tots vosaltres, Marta Pujantell, tu i tota la gent que està aquí a Ràdio Seu, i que tingueu tots una bona festa major.
1: Molt bé, doncs, escolta, Albert, moltíssimes gràcies, i gràcies a tu també, perquè ets de les persones també que més a fer perquè Ràdio Seu segueixi endavant.
2: Bueno, cada cosa al seu temps. Jo vaig estar en un temps, guardo un record imborrable absolutament de Ràdio Seu, d'hores i hores, de partits de bàsquet, de programes, de fer la feina que estàs fent tu ara.
1: Sí, exacte.
2: Reportero de carrer, ho recordo molt, moltíssim, i vamos, i ara jo veig que per fi un somni que jo havia tingut juntament amb els pioners, amb el Jordi Pino, amb tota aquella gent que hi havia, de que algun dia Ràdio Seu tingués una estructura bona, i no com havíem anat nosaltres, que anàvem com aquell que diem una espardenya i una sabata. Ara vosaltres és que entre els estudis de Ràdio Seu és entrar en un món absolutament diferent. Veure, et veig a tu amb un equip de transmissió.
1: Sí, perquè l'estrenem aquest any, per cert, i que va de meravella.
2: No té res a veure amb aquell trasto que tu també havies remenat.
1: Sí, n'hem viscut de totes.
2: Les hem viscut de tots els colors i de més, i ara, la veritat, Ràdio Seu, torno a dir-ho, és un referent, i per molts, molts, molts anys que pugui estar aquesta emissora donant servei a la ciutat i a la comarca.
1: Molt bé, doncs, Albert, deixem que godeixis de la cervesa, que no refredi, que després de fer l'esforç, doncs, ja toca.
2: Sí, perquè, a més, ara tinc que pujar a Castellbó, eh?
1: Ah, tornes amb la bici a Castellbó?
2: Home, clar. I baixat amb ella, i ara torno a pujar amb ella.
1: Molt bé. Doncs fantàstic. Albert, per cert, que com a veterà del ciclisme, déu-n'hi-do el moment que està vivint el ciclisme d'afició aquí a Catalunya, tot arreu. A més, aquest any hem tingut aquí el Tour, la Vuelta, de tot.
2: Sí, però falta a l'equip professional autènticament a Catalunya. No, és el que no hi ha, no sé per
1: què. Sí, això ja seria el cirereta, no?
2: No sé per què, perquè, evidentment, també s'han perdut de quan jo era ciclista i de més, que hi havia carrera cada dissabte, cada diumenge, i ara s'han perdut moltes, moltíssimes carreres. No hi ha això, hi ha afició, i estan sortint gent jove, però falta. A Catalunya li falta una empresa que decideixi fer un equip català per portar el ciclisme català amb aquest bon... El que passa que avui en dia estem parlant de... Ja parlem de milions.
1: Sí, esclar.
2: Milions, però milions, milions. Ja una estructura professional mitjana no baixa dels 25-30 milions d'euros. Clar, això són paraules majors.
1: Molt bé, Albert, moltes gràcies, i res, que godeixis de la jornada.
2: A vosaltres, i bona festa major.
1: Igualment. Doncs deixem ja l'Albert Arellano, que hem conversat d'aquesta cursa ciclista, d'aquesta pedalada, i res, d'aquí un moment tornem amb una altra connexió. Fins ara.
2: Vinga, Néstor, sí, a veure, això... Hosti, sí. Molt...
3: És molt xulo, molt...
2: Molt guapo.
3: Molt xulo.
2: Molt guapo, i a més...
3: És com un telèfon mòbil, però amb qualitat.
2: Però amb qualitat. Sí. Què vas, en rayonllaç? Va en rayonllaç?
3: No, va igual que els telèfons mòbils. Ah. Té una altra freqüència, però...
2: Té una altra freqüència i va...
3: Sí, sí.

0: Festa Major de la Seu, programació d'actes. Dilluns 31 d'agost, a partir de les 10 del matí, pedalada popular a la zona esportiva. De 11 a 2, ludoteca XXL a la plaça Joan Sansa. A les 12, a la plaça de les Monges, sardanes Vents de Riella. A les 4 de la tarda, la sala del Centre Cívic, Ninja Fruit i Retro Gaming, realitat virtual. A les 5 de la tarda, la plaça Joan Sansa, animació i festa de l'escuma, 15:15. I a 6:15, a la plaça Catalunya, concert de tarda amb l'orquestra Maravella. Una horeta més tard, a la plaça de les Monges, el petit circ de Monsieur Moustache. A partir de les 7, a la sala Sant Domènec, Can Coral amb el cor Signo. A la mateixa hora, a la zona esportiva, tindrà lloc la cursa Volta Major. A la mateixa hora, al pati de la biblioteca, exhibició i taller de swing Bupi Swing Trio. A la plaça de les Monges, una horeta més tard, és a dir, a les 8, concert amb els Freudlands. I a la plaça Catalunya podeu fer ballades de sardanes amb Vents de Riella. Més activitats, això no para, a la plaça Patalín, a partir de les 8, taller de bachata. Alegria, és festa major. Festa major de la Seu del 28 d'agost a l'1 de setembre.
1: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar.
2: Festa Major de la Seu d'Urgell, Ràdio Seu 107.2 de la FM, emissora oficial.

0: Doncs sí, seguim amb els actes de festa major, amb aquesta programació especial, a ritme també dels tiets que els estem escoltant, que els tindrem avui a l'Espai Casetes a 1:15, com a caps de cartell d'aquesta festa major. Ignasi, doncs et donem pas, que segueixes pels carrers de la Seu.
1: Doncs sí, molt bon dia novament, i completarem aquesta connexió primera que hem fet amb la zona esportiva. Ja fem balanç d'aquest programa Esport i Festa, perquè tenim aquí el director del Servei d'Esports, David Batlló. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Doncs ja hi havíem parlat anteriorment, ja arriba la recta final. Com ha anat aquests dies d'activitat esportiva?
2: Doncs francament molt bé, han sigut dies de molta activitat, de feina, però com sempre agrair doncs, a totes les persones que han participat en les activitats esportives que hem organitzat, perquè en definitiva és per qui es fem i per qui les treballem, i la resposta ha estat un any més molt, molt, molt popular, molt, bueno, molt bona, i per tant estem molt contents.
1: Teniu alguna xifra de participació a les activitats sí, més concorregudes?
2: Sí, tenim xifres provisionals, ho hem d'acabar d'això. El bàsquet hi va haver-hi aquest any hi va haver-hi 23 equips, que això fa més o menys unes 250 persones, per tant, doncs, estem contents amb aquest acte d'això. El futbol també va tenir bastanta participació, va haver-hi 8 equips al final apuntats. Avui hem tingut, com sempre, al voltant del centenar, 95 persones a la pedalada. La cursa d'orientació va ser una de les més massives també, amb 120 persones participant, i ens quedarà avui doncs, fer la cursa a peu, la volta major, per acabar de completar el programa d'esport i festa.
1: Això serà a les 7 del vespre, i aprofitant ja l'estructura que teniu aquí
2: muntada. Exacte, avui hem muntat ja aquest matí l'arc d'arribada, sortida i tota la infraestructura de megafonia necessària, i ho mantindrem fins a la tarda, perquè també el punt de sortida de la cursa a peu és aquí, la zona esportiva.
1: Ara que ja s'acaba la festa major, aprofitem també per comentar que ja comenceu ja les activitats habituals del Servei d'Esports de la nova temporada.
2: Sí, evidentment, ara acaba la festa major i com arriba el curs nou escolar, ja tenim preparades les activitats esportives a les escoles esportives municipals, ja està la informació penjada al web. La setmana que ve es comença a repartir els fulletons per les cases, i recordar també que les inscripcions s'obren el 21 de setembre a les 9 del matí per totes aquelles persones que vulguin inscriure's a les activitats que organitzem durant tot l'any, més enfocades a l'esport oci, esport salut i per a tota la ciutadania.
1: Molt bé, per cert, de les activitats que s'han fet, volíem que ens féssiu balanç també d'una que va tenir lloc ahir, que és aquest reconeixement que ja es fa habitualment a esportistes i clubs de la Seu que han destacat els darrers mesos, oi?
2: Doncs sí, va ser un acte també molt entranyable, moltíssima gent a la sala Immaculada, se'ns va quedar fins i tot la sala una mica petita. Vam lliurar 22 guardons entre entitats i equips de diferents clubs de la Seu i esportistes individuals, i molt contents perquè quan fas un acte com aquest t'adones doncs, del potencial i de la quantitat de gent de la Seu, de quantitat de nois i noies urgellencs i urgellenques que estan duent a terme una molt bona tasca en els seus esports corresponents i aconseguint molt bons resultats. A títol anecdòtic, per exemple, aquesta última edició vam donar fins i tot un premi a una nedadora, que era una cosa que no ens havia passat mai, però que ha estat campiona de Catalunya, per exemple, i això doncs, bueno, ens fa sentir orgullosos del potencial esportiu que té la ciutat.
1: Perfecte, i un últim apunt abans d'acabar, avui, pel que també interessa, avui és l'últim dia d'obertura de la piscina, oi?
2: Sí, avui és l'últim dia, coincidint amb el final de mes i coincidint també una mica amb el final de la festa major, doncs és l'últim dia de la piscina. També ha estat una temporada positiva, sense cap tipus d'incident important, i contents també d'haver doncs, pogut oferir aquest servei, sobretot en els moments en què hi ha hagut onades de calor, que hem aconseguit doncs, que la gent tingués també un refugi climàtic per poder suportar aquests episodis de calor extrema.
1: Molt bé, doncs David Batlló, director del Servei Municipal d'Esports, moltes gràcies i felicitats.
2: A vosaltres, com sempre, per ser-hi.
1: Molt bé, doncs ja heu sentit que deu una última activitat d'aquesta volta major, avui a les 7 del vespre, aquí mateix, on som, a la zona esportiva. Doncs nosaltres que tornem la connexió i d'aquí una estona us saludem des d'un altre indret de la Seu. Fins ara. We'll be right back.

0: ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar. Sempre de flor en flor, però amb tu jo em vaig quedar.
1: Estàs escoltant la promoció especial de la Festa Major de la Seu d'Urgell. Oh, que...

0: Diu la llegenda que darrere les portes d'un antic palau s'amaga una maledicció.
1: Una nit a l'any, les màscares tornen a sortir i la foscor s'apodera de la Seu d'Urgell.
0: Quan la música comença, la maledicció desperta.
1: I aquesta vegada també arribarà a la Seu.
0: Aquest dilluns 31 d'agost...
1: A les 22:30, a la plaça dels Oms.
2: Torna el correfoc!

0: ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
5: Mira, ja ve el camió de Meia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
6: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
5: Ah, sí?
6: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
5: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
6: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
7: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la...
8: Fes teva la festa major de Seu d'Urgell amb Ràdio Seu. Cada...

0: Ja fa temps era batxillerat, tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar.
1: No et perdis ni un moment de la festa major de la Seu d'Urgell en Ràdio Seu.
0: Ja no té final.
1: I també tota la informació i imatges a la web i a les xarxes socials de Ràdio Seu. Bullying.

0: Doncs seguim amb els actes d'aquesta festa major. Tenim l'Ignasi ja desplaçat en un altre punt de la nostra ciutat, que ens explica tot el que està passant doncs, durant aquesta festa major. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia. Doncs sí, ens hem anat movent. Hem començat el dia a la zona esportiva, on hi havia la pedalada popular, primera activitat del dia, i ara estem a la segona, que és la ludoteca XXL, que ha començat fa poca estona, a les 11 del matí. Podeu venir encara fins a les 2 del migdia. En aquesta activitat familiar comple tota una meitat de la plaça Joan Sansa, i en podem parlar d'aquí un moment amb el seu responsable, que el capdavant de Pincho Carbassó, que és el Ricard Milà, un habitual ja d'aquí de la nostra ciutat, i un moment que ara està concentrat, perquè de fet ens, fins i tot ens hem remullat una mica. Estem en una petita piscina en què hi ha els, d'una banda, infants que han de xutar, han de llançar una pilota, i això provoca que doncs la persona que està al peu de la piscina caigui. Ricard Milà, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Doncs això que explicàvem ara, què és això que esteu fent ara aquí?
2: Això és un joc janqui de la universitat, que tu toques a la diana i per un basculant el noi cau a dintre la piscina.
1: I que nosaltres que estem aquí a la vora també ens remullem.
2: Sí, ens remullem segur. Jo que no em volia mullar, m'estic mullant constantment.
1: La calor que fa ja va bé. No?
2: Sí, sí, perfecte.
1: Molt bé, doncs, Ricard, fes. Perquè ara, mentre estem aquí, està preparant ja aquesta palanca, que és la que fa que la canalla que puja aquí, per l'impacte, vagi caient. Aquí tenim un altre joc d'aigua.
2: Sí, és una de les galledes, que és un habitual que tenim, però hem portat un túnel nou i uns plafons perquè els nanos petits puguin jugar, que és una miqueta el que ens faltava per poder fer amb jocs d'aigua.
1: I que amb la calor que ha fet aquest estiu, ho agraeixen.
2: Va perfecte, va sensacional. Ja veus que tota la gent, hasta pares i nens, estan passant per els túnels i mullant-se tot.
1: Sí, nosaltres també ens hem remullat una mica ara, però no passa res, ja s'agraeixi tot. I a l'altre cantó de la plaça, que hi teniu?
2: Els habituals jocs gegants que portem i de més, amb alguna novetat de jocs nous, com sempre, perquè quan venim aquí sempre tenim que anar portant, innovant, i tenim 3 o 4 jocs nous que hem construït aquests dies per poder-los portar aquí.
1: Per la gent que no hi sigui, ens pots explicar com són aquests jocs?
2: Pues tenim els típics habituals de la diana, de l'escacs, de les dames i de més, però llavors tenim construccions d'altres jocs diferents que es composen de 2 o 3 jocs diferents units i convertits en un sol.
1: I com ha anat l'estiu?
2: Molt bé, força bé. Força bé. Al final ja estic pensant pujant aquí i fer-me una casa a la Cerdanya, perquè estic pujant molt habitualment aquí.
1: Molt bé, fantàstic. Doncs ens n'alegrem, que tingui èxit.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: I ara, doncs, per la gent que vulgui, pot venir encara fins a les 2.
2: Fins a les 2 estem aquí remullant-nos tots.
1: Doncs ja ho sabeu, si voleu passar una bona estona, aquí a la plaça Joan Sansa, amb el Ricard Milà i amb tota la gent de Pincho Carbassó. Moltes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Doncs Ricard Milà, que sempre ens atén molt amablement i que ara mateix té cua de nois i noies que no es volen perdre aquesta remullada diferent, aquesta caiguda en sec, aquesta petita piscina que hi ha instal·lada en una part de la plaça Joan Sansa, juntament amb altres jocs d'aigua i amb la resta de jocs manuals que... doncs la veritat van molt bé, venen molt de gust, per, sobretot perquè les noves generacions descobreixin que hi ha molta diversió més enllà de les pantalles, i que es mantinguin aquests jocs que molts de nosaltres doncs, hi hem jugat també de petits. Amb això ja arribem a les 12 del migdia, som a Carretera i Manta, Ràdio Seu 107.2, dins de la promoció especial de la Festa Major. Butlletí d'aquí un moment amb les notícies, perquè val a dir que han passat unes quantes coses mentre hi ha la Festa Major. A part de la Festa Major doncs, tenim altres notícies que ara repassem i que ampliarem a la 1 a l'informatiu migdia. Aleix, quan vulguis. Fins ara.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: i adaptar aquesta plaça en què aquestes 182 parelles mai vist abans doncs, s'hi han donat cabuda. En successos, tres ferits crítics envolcar un cotxe en un camí rural a Ribera d'Urgellet. El SEM ha activat dos helicòpters medicalitzats, tres ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers. El GRAE dels bombers rescata dues persones en sengles accidents de muntanya al Pallars Sobirà. I també en successos recuperen a la Seu d'Urgell tres cotxes d'alta gamma sostrets d'Andorra. Un dels lladres fuig després d'encastar el vehicle que conduïa contra una patrulla dels Mossos d'Esquadra en un control a l'N145 en què s'ha detingut dos altres membres del grup. Un quart automòbil ha estat localitzat a Badalona. La policia andorrana deté a la frontera del riu Runet dos homes sospitosos de tràfic de cocaïna, marihuana i haixix. Els darrers dies també s'ha arrestat una persona per fort de mercaderia i dues més per delictes contra la seguretat col·lectiva per part il·legal d'arma. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell farà una reforma integral dels vestidors del camp municipal Emili Vicente. L'objectiu és modernitzar les instal·lacions i garantir unes condicions dignes als clubs i futbolistes que en fan ús. Es renovarà totalment els paviments, revestiments sanitaris, instal·lacions d'electricitat, fontaneria, climatització i seguretat. I al País Veí, Andorra aprova el títol estatal de bachelor en turisme. La titulació tindrà una càrrega de 180 crèdits europeus distribuïts en tres cursos acadèmics i inclourà estades formatives obligatòries. Josep Miret, 14è a la cursa OCC de la Ultra Trail del Mont Blanc. L'atleta urgellenc entra al top 15 de la tercera principal modalitat de la UTMB després de completar el repte de 60 km i 3.500 metres d'altitud positiva en poc més de 5 hores i mitja. Ha estat el millor classificat català en aquesta distància. I també en esports, l'Inter Escaldes, primer equip andorrà que accedeix a la lligueta de la Conference League. L'equip escaldenc ha fet història en vèncer l'eliminatòria d'accés contra el campió de la Lliga del Kosovo, el Drita. Entre els rivals que es trobarà la competició europea hi haurà també el Copenhague, el Getafe i l'Estrella Roja. I fins aquí l'avançament informatiu de les 12 del migdia. Tornem tot seguit amb aquesta programació especial Festa Major i també després amb més informació ampliada a la 1 del migdia. Així doncs, moltes gràcies un dia més per escoltar-nos i que gaudiu molt d'aquests darrers dies de Festa Major.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de Gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que si Mac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val.

0: la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, CIMAC t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de CIMAC Electrònica a la plaça Camp d'Alcolina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a CIMAC.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
2: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Festa Major de la Seu, programació d'actes. Dilluns 31 d'agost, a partir de les 10 del matí, pedalada popular a la zona esportiva. De 11 a 2, ludoteca XXL a la plaça Joan Sansa. A les 12, a la plaça de les Monges, sardanes Vents de Riella. A les 4 de la tarda, la sala del Centre Cívic, Ninja Fruit i Retro Gaming, realitat virtual. A les 5 de la tarda, la plaça Joan Sansa, animació i festa de l'escuma, 3 quarts de 15. I a 2 quarts de 6, a la plaça Catalunya, concert de tarda amb l'orquestra Maravella. Una horeta més tard, a la plaça de les Monges, el petit circ de Monsieur Moustache. A partir de les 7, a la sala Sant Domènec, Can Coral amb el cor Signo. A la mateixa hora, a la zona esportiva, tindrà lloc la cursa Volta Major. A la mateixa hora, al pati de la biblioteca, exhibició i taller de swing, boop i swing trio. A la plaça de les Monges, una horeta més tard, és a dir, a les 8, concert amb els Freudlands. I a la plaça Catalunya podeu fer ballades de sardanes amb Vents de Riella. Més activitats, això no para, a la plaça Patalín, a partir de les 8, taller de bachata. Alegria, és festa major. Festa major de la Seu, del 28 d'agost a l'1 de setembre.
1: Diu la llegenda que darrere les portes d'un antic palau s'amaga una maledicció.
2: Una nit a l'any, les màscares tornen a sortir i la foscor s'apodera de la Seu d'Urgell.
1: Quan la música comença, la maledicció desperta.
2: I aquesta vegada també arribarà a la Seu.
1: Aquest dilluns 31 d'agost...
2: A les 22:30, a la plaça dels Oms.
3: Torna el correfoc!

0: Doncs seguim amb aquesta programació especial Festa Major. Tenim l'Ignasi desplaçat a la plaça de les Monges. Ara sentíem de fons les sardanes que estan tenint lloc ara mateix justament allà on tenim l'Ignasi. Així que, Ignasi, com va tot?
1: Bon dia, doncs va molt bé. Aquí a la plaça dels Monges, mica en mica es va omplint. Fa poca estona que ha començat aquesta ballada de sardanes de les diverses que hi ha programades un cop més a la Festa Major de la Seu i en col·laboració amb l'Associació Amics de la Sardana de l'Alt Urgell, que ha ofert ballades al llarg de tot l'estiu en diferents punts de la Seu, en diferents places, com aquí a la plaça dels Monges, i també com a novetat a Castellciutat. Hi va haver també ballada de sardanes durant la Festa Major de Castellciutat. Avui tenim aquí una de les cobles que ve habitualment aquí a la Seu, la cobla Vents de Riella, que està posant la música de cobla a aquesta ballada que ara mateix doncs, ja compta amb unes quantes rotllanes i que, si voleu, doncs, us hi podeu afegir perquè encara durarà una estona aquesta ballada, també amb força gent escoltant, gent ballant, però també hi ha molta gent aquí li agrada venir a escoltar-les, les sardanes, i ara mateix podem escoltar una mica aquesta música de sardanes que està sonant a la plaça dels Monges.

Doncs aquesta peça que estem sentint en viu i en directe aquí a Ràdio Seu es diu L'Ermita dels Àngels i l'està interpretant la cobla Vents de Riella, uns habituals de les ballades aquí a la Seu des d'Agramunt i que, per cert, també oferirà una segona ballada de sardanes avui que està programada per les 8 del vespre i en aquest cas a la plaça de Catalunya. Repetim, a les 8 del vespre, nova ballada de sardanes a càrrec de Vents de Riella. De moment tenim aquesta ara al migdia aquí a la plaça de les Monges i les ballades de sardanes de Festa Major que es completaran demà dilluns quan hi serà ni més ni menys que amb la principal de la Bisbal, que no falten un any més a la cita, més de 60 anys de fidelitat sempre presents aquí a la Festa Major de la Seu, a la Cloenda. Demà la principal de la Bisbal serà a les 5 de la tarda amb el gran concert, a les 8 amb les sardanes i a les 11 de la nit amb el ball de final de festa. Continua arribant gent aquí a la plaça de les Monges per aquesta ballada de sardanes. Per cert, que les ballades de sardanes que encara continuaran uns dies més, n'hi ha una altra programada per diumenge que ve, i finalment la que acostuma a posar el punt i final per la Diada Nacional de Catalunya l'11 de setembre. Per cert, de seguida ja retornem la connexió perquè tenim més coses per explicar aquí al carrer Manta. Fins a l'1 de migdia tenim unes quantes entrevistes interessants, començant per un dels noms propis d'aquesta jornada de dilluns, com és el grup de Tyets, el grup maresmenc que protagonitzarà la Nit Sense Fi a Caseta, s'obrint la Nit Sense Fi. Després també hi haurà el grup de versions Coco i un dels DJs de més èxit actualment a Catalunya, com és Mon DJ, que tancarà la festa. Però ara escoltarem detalls. Després també tenim dins d'aquestes entrevistes la Coral Signum, també present a la Festa Major, i completarem aquestes entrevistes amb més protagonistes d'aquesta jornada, com per exemple amb el grup de Froilans, que el grup urgellent que també ofereix un concert de versions dins de la Festa Major. Doncs us deixem amb aquestes entrevistes, promoció especial de Ràdio Seu, emissora oficial de la Festa Major. Fins ara.

0: Continuem parlant amb els protagonistes d'aquest dilluns, dia 31 d'agost, Festa Major a la Seu d'Urgell. Concretament parlem amb Jordi Pino, és membre del grup Froiland. Seran protagonistes el dilluns a les 8 del vespre a la plaça de les Monges. Benvingut.
1: Hola, què tal? Com anem?
0: Benvingut a casa teva, Jordi.
1: Gràcies, gràcies.
0: Jordi, que és un home de ràdio, de música.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I amb el Froiland, com a baixista, també durant forces anys ja.
1: Sí, com a Froilans portem tocant com a Froilans des del 2012. Variacions de la formació, alguna variació, però sí, sí, d'una manera bastant continuada amb els Froilans. Entre altres coses, com a projectes personals, però Froilans és un dels puntals.
0: Explica'ns com va néixer, el per què tot plegat.
1: Froilans va néixer d'un grup que abans hi havia també dels Reversos, que havien gravat un disc, i bueno, vam coincidir perquè els hi faltava en un moment donat un baixista, i vam passar de fer la música que feia Reversos, que tenien tot de música pròpia, a fer una música que no fos... Composar és molt difícil, has de tenir molt temps i molta capacitat i molt de tot, i llavors bueno, ens vam dedicar a fer una mica versions, pues, amb la idea de disfrutar tocant, i bueno, si anàvem tocant, doncs anàvem tocant. I així vam començar, i així hem anat continuant.
0: Per qui no conegui la vostra proposta, precisament, parla'ns del vostre estil, influències, repertori.
1: Bueno, les influències dels membres del grup són variadíssimes. Ja des de que li agrada més la música heavy, per exemple, que li agrada més la música més pop, més el rock, més funky, és una varietat. Però és l'estil que acabem fent, és un estil que bàsicament que tothom es pugui trobar còmode tocant-lo. I després que a la gent li agradi, perquè si fas una cosa que a la gent no li agrada, doncs tampoc és la nostra idea. I fem cançons que són bueno, èxits potser des dels 60, 70, 80, 90, 2000, amb alguna més actual, però en general són cançons que són molt conegudes, però intentem que no siguin aquelles que són tan arxiconegudes, que sonen sempre a tot arreu. I, de fet, una cosa que ens ha coincidit bastant és que moltes de les cançons que fem són cançons que surten amb anuncis de la tele. I de vegades ens hem trobat que fem una cançó i mentre l'estàvem preparant, perquè de vegades triguem més del que ens agradaríem acabar-les, apareix un anunci que està fent aquella cançó i dius, mira que bien. Dius si és aquest tipus de cançó que quan el sents dius, ai sí, jo aquesta la conec, però que no està fins a la sopa, no? Llavors els estils són des de soul, pop, rock, amb totes les variacions, alguna cosa una miqueta més llatina, però no. I normalment això, èxits que la gent se'ls coneix.
0: Recordem que el concert serà aquest dilluns, dia 31 d'agost, a les 8 del vespre, a la plaça dels Monges. Vau tocar ja l'any passat també a la Festa Major. De fet, diguéssim que Froilans no pot faltar a la Festa Major. Precisament sobre això, com encareu un concert a casa?
1: Mira, els concerts a casa i especialment a la Festa Major et fan sentir d'una altra manera. És el moment més proper i el moment que potser més gent de la Seu pot venir si li ve de gust, i nosaltres veiem més gent de la Seu, no? És molt bé. Sí que anem tocant amb altres coses, però tocar a la Seu i en Festa Major és especial. Ens agrada molt. L'any passat vam tocar el divendres de la Festa Major amb una mena d'experiment que es volia fer, i ens van demanar si estàvem disposats. Doncs, bueno, doncs sí, estem disposats, el que convingui. I aquest any també és diferent perquè toquem a les 8 de la tarda. Les 8 és una hora que no sabem, no és una mena del que estarà de moda el vespreig, però bueno, ja veurem com funciona. No sé, home, ens agrada perquè és una hora que és bona, sí que és abans del correfoc, però pensem que dona temps d'anar al concert, després anar a sopar, després anar al correfoc, però és una hora que en principi està força bé. I a veure si tots aquests experiments de muntat de coses de la Festa Major doncs acaben evolucionant cap a una banda o cap a una altra. Està bé.
0: Jordi, presenta'ns a la resta de formació, perquè em sembla que aquí hi ha novetats enguany.
1: Sí, bueno, de fet tenim alguns més o menys hi estem sempre, altres, hi ha algú que ha marxat i algú que ha tornat. Tocant la bateria està l'Isma Izquierdo, que està tocant la bateria des de sempre. A la guitarra i cantant hi ha el Javi Izquierdo, que va fer un break, i ara torna a estar amb nosaltres cantant i tocant la guitarra. Hi ha l'Anabel Rodríguez com a cantant, que hem començat aquest any amb ella, i Amb aquesta festa major ens ajudarà també la Itziar de Pablo, que abans havia cantat amb els Flanders i també havia cantat amb nosaltres en algun concert, i ens donarà un cop de mà també per aquesta festa major. I al piano doncs hi ha el Marc Pino, que és el meu fill, sí. Llavors em fa molta gràcia que toquem junts amb un grup, no? I està molt bé. O sigui, ara som piano, dues veus de noia principals, una veu de noia principal, jo canto una o dues cançons, depèn de com, i l'Isma també canta alguna cançó.
0: Així ens incorporen gent molt jove, o força jove,
1: bueno,
0: al grup.
1: És qüestió d'anar baixant la mitja d'edat.
0: Certament. Explicant que és un concert especial, perquè és un concert a casa, lògicament tens una trajectòria perquè fa els concerts aquí. Com està evolucionant? És a dir, tens present que hi ha el seu rock, que no faltarà. Hi ha grups emergents, hi ha grups que no deixen de tocar. Quina és la salut de la música aquí a la Seu d'Urgell?
1: Hi ha grups que no han parat de tocar, que toquen principalment el seu rock, que està molt bé que ho continuïn fent, i sobretot hi ha grups emergents, i el que sí que noto és que alguns d'aquests grups emergents venen amb una formació musical que molts venen ja, han passat per l'escola de música, o estan a l'escola de música, tant a l'escola com a escola com al conservatori, i això es nota, que cada cop gent més jove, amb la mateixa edat, ho fa millor. Musicalment hi ha més propostes, ja. Per tant, bueno, sembla que la salut musical no ha decaigut. A la Seu hi ha una falta de locals d'assaig molt gran, que això estaria bé que algú es plantegés fer alguna cosa que funcionés. No és fàcil, però estaria molt bé. I, bueno, penso que la salut està bé. Hi ha grups que deixen de tocar, doncs, per diferents raons, que hi ha el hàndicap que la gent, quan marxa a estudiar fora de la Seu, els grups decauen, perquè és molt difícil, necessites una dinàmica d'assajos que, si tothom està fora, és més difícil d'aconseguir. Però penso que, en general, la salut està bé. Hi ha grups que funcionen de tota la vida, hi ha grups de qualitat que poden tocar, i, de fet, toquen a qualsevol lloc. No sé, ara penso tant en formacions de música més de festa major, per dir-ho així, Duolace, Bugatti, com grups com Estació 67, com altres, molts altres grups que estan ara tocant per la Seu, en diferents estils, i cadascú té la seva trajectòria, el seu estil i el seu públic.
0: I una més, per qui no conegui Froilans, per qui vulgui sortir, en aquest cas, un dilluns al vespre, en aquest vespreig, a partir de les 8, com convidar-los, com, en tot cas, presentar la banda, per tal, doncs, de fer extensible, doncs, aquesta entrevista, i així, doncs, fer xup-xup una mica de cara a aquestes hores prèvies, abans del concert?
1: Bueno, s'ha de venir a veure els Froilans, és una cosa que no em pots perdre. Vull dir, a nosaltres ens agrada més o menys el que fem, ens sembla que a la gent li agrada, o a bastanta gent li agrada el que fem, i pot estar molt bé. Vull dir, a més, com que tenim novetats, estem mirant d'afegir també temes nous, però sempre quan afegir temes nous, quan les formacions es van movent, doncs costa una mica més, però bueno, ho anem intentant, i intento que sigui una proposta agradable, que la gent surti d'allà havent-s'ho passat bé, el qui tingui ganes de ballar, que hagi ballat si té ganes, el que les vulgui cantar, que les pugui cantar, que penso que pot estar bé. I l'experiment d'un concert a la les 8, allà a la plaça de les Monges, doncs, home, està molt bé. Jo crec que la gent hauria de venir a veure'ns, i ens agradaria molt que vinguessis.
0: Aquí la invitació, com pertoca. Recordem, serà dilluns, dia 31 d'agost, a les 8 del vespre, Froilans, de nou, que no falti a la Festa Major de Seu d'Urgell. Parlem amb Jordi Pino. Jordi, moltes gràcies. Que vagi molt bé la Festa Major en aquests i altres actes. Algun altre acte que no et perdràs de la Festa Major? Algun clàssic, o potser també els concerts de Seu Rock, els quals coneixes també des de fa anys i panys?
1: Intentaré anar a tots els concerts que pugui i totes les activitats que pugui. Algunes potser no arribarem, però bueno, a totes. Però la Festa Major, al final, quan més la vius, més la disfrutes. Vull dir que és una cosa que és així.
0: Doncs ens quedem també amb aquesta reflexió, amb aquesta invitació també. Jordi, moltes gràcies de nou. Gràcies per tornar a Ràdio Seu. Que vagi molt bé el concert. Bona Festa Major.
1: Gràcies, igualment. Bona Festa Major.

0: que ens passin, jo t'estic...
1: Molt bon dia. Continuem parlant amb els protagonistes d'aquest dilluns, dia 31 d'agost, a la Festa Major de la Seu d'Urgell. Conversem amb Joan Casanova, és membre de la Coral Signum de la Seu d'Urgell. Seran protagonistes el dilluns, dia 31, a les 7 del vespre, a la Sala Sant Domènec. Benvingut, Joan.
2: Hola, bon dia. Benvingut, gràcies.
1: Tot a punt pel concert?
2: A punt no està mai. Sempre hi ha coses a perfeccionar, però aquesta setmana mateix fem dos assajos intensius per acabar d'últimar detalls. Però sí, sí, estan a punt.
1: És una coral coneguda a casa nostra, però per qui no la conegui, quan va néixer, quan va néixer?
2: Coral Signum va néixer arrel de una proposta que ens van fer per participar en l'obra teatral de Costoja, el Cercabón, i arrel d'allò el Rafael Llobet, juntament amb l'Anna Valle i alguna altra persona, van ajuntar una sèrie de gent per participar en l'obra, en la representació teatral aquesta. Arrel d'això, doncs, ens vam anar engrescant i fins que l'any 2000-2001 es va constituir la coral com a tal. Vam fer els estatuts, vam enregistrar, etcètera, i a partir de llavors, amb la direcció del Rafael Llobet, portem ja, l'any passat concretament vam celebrar els 25 anys.
1: Un quart de segle de la Coral Signum, n'han parlat sovint, perquè són molts els concerts que han fet fins al dia d'avui, però suposo que és especial, no?, poder de nou actuar i a la Festa Major de la Seu de casa.
2: Sí, això és una idea que va sorgir ja fa bastants anys, de participar a la Festa Major, a proposta de l'Ajuntament, em sembla que va ser. L'únic problema que hi havia és que la gent, clar, a l'estiu, doncs, la gent queda dispersa i els assajos són més complicats d'ajuntar-nos. I llavors el compromís va ser de, per anys alternatius, participar a la Festa Major. I l'any passat mateix em sembla que no hi vam participar i aquest any sí, tocava una altra vegada.
1: I preguntar-te pel repertori en aquest nou concert aquí a casa nostra.
2: El repertori és una mica com l'any passat es va produir a la primavera, es va produir el canvi de director, perquè el Rafael Llobet ja estava ja una mica esgotat i va sortir l'oportunitat, perquè no és fàcil trobar directors aquí per una coral, perquè al fi i al cap són persones que pràcticament els cantalles tots són... canten gratuïtament i és més, els costa uns diners perquè hem de pagar una mica la direcció de la coral, ja que el director, doncs, és una persona preparada i que té una formació musical i se li ha de retruir simbòlicament una miqueta. I llavors paguem dos quotes anuals de 50 euros entre tots els cantaires. Entre això i les col·laboracions de comercials o patrocinadors, ens autofinancem per pagar direcció, pagar, pues, el pianola, pagar partitures, pagar desplaçaments, quan hi ha desplaçaments, etc. El que és pròpiament el repertori per aquest concert és una mica variat en funció de les cançons que tenim preparades o més a punt. I comença amb una salutació, amb una cançó basca, i després cantem sardanes. Hi ha també una cançó més tipus pop, d'altres de tipus sardana, baranera, hi ha una mica de tot.
1: Sí? I Joan, com definiries, més enllà del repertori, com definiries la personalitat i l'estil de la Coral Signum?
2: No, la Coral Signum és una coral de persones que els agrada la música, que ens serveix per passar unes bones estones i, a més, com una mica terapèutic, també. Encara que tinguis l'esforç d'anar als assajos, per altre costat, també és un moment de trobada amb companys, de la música sempre és un motiu relaxant. Bueno, sempre surts dels assaigs content, d'una altra manera, amb un altre ànim, no? I aquest és l'esperit. L'esperit és passar una estona bé i poder difondre la música a la gent. No deixa de ser un tema, les corals sempre han sigut un tema popular de gaudi i de participació ciutadana. I aquesta és la nostra funció, difondre la música i que la gent s'ho passi bé.
1: I encara una més, quants membres formen part de la coral? Joan.
2: En aquest moment som 28 persones, 28 cantaires. Havíem sigut 34, 35, 36. Aprofito per fer una crida a tota la persona que sense cap perjudici de cap mena i li agrada una mica la música, pues, que s'apunti o que vingui a provar-ho, que no hi ha cap problema, perquè ja dic, hi ha gent que canten molt bé i hi ha gent que no canten tan bé, sempre i quan hi ha uns mínims, perquè el director sempre quan agafa, quan alguna persona es vol incorporar, té les portes obertes, però abans, després d'un assaig, el director fa una prova individual per saber una mica el to propi de que li toca, la corda que li toca cantar, i al mateix temps si té un mínim de capacitat d'afinació, perquè clar, si no afinem, doncs malament, no? Hi ha persones que ho han provat i inclús se'ls ha deixat, han estat uns quants mesos a prova per veure si agafaven el ritme i uns ho han tingut de deixar i uns altres, evidentment, han continuat. No hi ha cap altre requisit.
1: I com ha evolucionat la Coral Sinum al llarg dels anys, d'aquests 25 anys?
2: Bé, nosaltres, el món coral és un món propi, no té cap objectiu concret. I llavors l'evolució ha sigut anar cantant bàsicament aquí a la ciutat, evidentment, i als pobles d'aquí a l'Alt Urgell, però amb tot i això sempre sorgeixen possibilitats de cantar en altres llocs. I va haver uns anys que hi havia unes trobades de corals de Lleida Nord, i ens trobàvem pues, a diferents localitats. A Andorra s'hi van fer les altres trobades, aquí a la Ceuta també se'n va fer alguna, a Pons, no sé, en diferents indrets. Això després ha desaparegut, aquestes trobades, però nosaltres participem allà on ens conviden i on sorgeix l'oportunitat. Sempre hi ha tradició també quan una coral forània se la convida a vindre aquí, després es fa un intercanvi i nosaltres anem allà. Sempre hi ha una reciprocitat en aquest tipus de corals. No ho sé, aquest any hem participat, per exemple, a la trobada de corals de Lleida Canta, que es va fer a Ascó, on hi havia més de 1.000 cantaires, 40 corals, bueno, va ser, i amb un motiu, en aquest cas era Lleida Canta per la Pau. Altres anys s'hi ha participat amb aquestes trobades de Lleida Canta en dues o tres ocasions, al Delta de l'Ebre, a Lleida mateix, a Lleida Canta l'Horta, bueno, diferents coses. I per altra banda, pues, cantem, anem a la trobada de Talló, que aquest any es fan, celebren un aniversari, no ara no recordo si era el 50 aniversari de les trobades de corals de Cerdanya a Talló, que hem anat diversos anys. Després hem anat, per exemple, a cantar, em sembla que era l'any passat vam anar a on era el Vallès, el Parets de Vallès, i també vam anar, ara no em sortirà el nom, a la Colònia Güell, també vam estar per allà baix, i ara per la Fira de Sant Armengol tindrem dos corals convidades. Vindran, una és la d'Escó, precisament, i l'altra encara no la tinc ara apuntada, però també ve un altre coral. I llavors normalment es fa llavors una tornada a cantar en aquests llocs. Bàsicament és això. Tenim aquest any tenim el concert. Ah, una altra cosa que fem habitualment és el concert de Reis, que a la catedral, que això era fixa cada any. Després, fa un parell o tres anys, es va fer la proposta de fer un concert de Reis amb totes les corals de la Seu, ja que es van crear la coral de les Encoratjades i ja hi havia l'altra coral, Caterva, pues, i la coral de l'Escola de Música, pues, tots plegats van fer concert de Reis. Aquest any desconec ben bé els motius, no serà aquest concert de Reis conjunt, i els farem un altre cop nosaltres sols a la catedral. I ja dic, no és un propòsit concret, van sortint oportunitats, també ha de coincidir que els cantaires tinguin possibilitat d'assistir, i més o menys fem 4 o 5 concerts a l'any, a part d'aquests fixos.
1: I el més proper, doncs, aquest dilluns, dia 31 d'agost, a les 7 del vespre, tothom convidat a la Sala Sant Domènec al concert de la Coral Signum, del Cor Signum. Per tant, doncs, a protagonistes en aquesta festa major de Seu d'Urgell un any més. Joan Castanova, moltes gràcies. No sé si vols, doncs, emplaçar la gent a ser-hi, a convidar-los per participar d'aquesta proposta.
2: Evidentment, això faltaria més. Tothom està convidat a participar-hi. Sempre les entrades són gratuïtes. El concert de Reis a vegades es fa una col·lecta en favor de la Marató de TV3, però sempre és voluntari, són aportacions voluntàries, però els concerts que fa la Coral sempre són gratuïts i convidem a tothom, pues, a assistir-hi i a passar una estona escoltant música i a gaudir d'ella, no?
1: Doncs aquí queda l'invitació. Recordem, serà dilluns 31 d'agost a les 7 del vespre. N'hem parlat amb Joan Casanova. Joan, gràcies. Salutacions a la resta de membres de la Coral. Gràcies, una abraçada. Bona festa major.
2: Gràcies a vosaltres, igualment.

Molt bon dia. En aquests moments, la una. Ens quedem aquí el resum en titulars de les notícies més destacades en aquesta jornada d'avui. Som dilluns, dia 31 d'agost.

0: Així obrirem l'informatiu, però hi ha més titulars.
1: Titulars.
0: 5 denúncies per una possible intoxicació en un restaurant a la Seu d'Urgell. Els Mossos investiguen si els símptomes estan relacionats amb la ingestió d'una substància estupefaent i mantenen el local tancat. Recuperen a la Seu 3 cotxes d'alta gamma sostrets a Andorra. Un dels lladres va fugir després d'encastar el vehicle que conduïa contra una patrulla dels Mossos d'Esquadra en un control a l'N145, en què es va detenir dos altres membres del grup. Un quart automòbil va ser localitzat a Badalona. I 3 ferits crítics en volcar un cotxe en un camí rural a Ribera d'Urgellet. El SEM ha activat 2 helicòpters medicalitzats. Aquest diumenge, 3 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers. El GRAE dels bombers ha rescatat també 2 persones en sengles accidents de muntanya al Pallars Sobirà. Encara en successos, la policia d'Andorra ha detingut 2 homes sospitosos de tràfic de cocaïna, marihuana i haixís. Els darrers dies també s'ha arrestat una persona al Principat per furt de mercaderia i 2 més per delictes contra la seguretat col·lectiva per port il·legal d'arma. Parlarem també d'ocupació. L'Alt Pirineu i Aran manté les xifres turístiques de la temporada passada. Les pernoctacions oscil·len entre el 70 i el 95% al llarg de tot el mes d'agost. Les dades són molt bones, tenint en compte que la xifra de visitants del darrer estiu va ser extraordinària. Andorra aprova el títol estatal de bachelor en turisme. La titulació tindrà una càrrega de 180 crèdits. Josep Miret, 14a la cursa de l'Ultra Trail del Mont Blanc. L'atleta urgellenc entra al top 15 de la tercera principal modalitat després de completar el repte de 60 quilòmetres i 3.503 metres de desnivell en poc més de 5 hores i mitja. I l'Inter Escaldes, primer equip andorrà que accedeix a la lligreta de la Conference League. L'equip escaldenc ha fet història en vèncer l'eliminatòria d'accés contra el campió de la Lliga de Kosovo, el Drita. Entre els rivals que es trobarà la competició europea hi ha el Copenhague, el Getafe i l'Estrella Roja. Són les notícies que ampliem tot seguit.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
0: El Baix Cerdà ha demostrat aquest diumenge la seva vitalitat amb la participació de 182 parelles, 143 d'adults i 39 de petits i mitjans. Un total de 364 persones han protagonitzat el moment més emblemàtic i distintiu de la Festa Major de la Seu aquest diumenge. Com a novetat, la plaça Patalín, el punt neuràlgic de la dansa, s'ha hagut d'adaptar per a l'augment de parelles balladores. Cristina Moreno, regidora de festes de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, ha fet un balanç positiu d'aquesta celebració.
3: Doncs unes 140. Sempre hi ha un petit marge d'error perquè al final hi ha persones que no poden venir als assajos previs, que són molt poquetes, però intentem obrir-nos perquè tothom pugui doncs viure el Vall Cerdà des de dins. Però hem de dir que és un Vall Cerdà doncs molt multitudinari, molt estimat i realment doncs estem molt agraïts perquè això ens diu molt, no? És aquest amor per la tradició, per la nostra cultura i, per tant, estem contentíssims de poder donar aquestes dades. Ens agrada tantíssim que actualment tinguem tantes parelles ballant que no podem oblidar que al final doncs, aquest relleu generacional és importantíssim. I és importantíssim que continuïn els joves, que continuïn els infants i que ho visquin en primera persona. No el que els hi expliquem, no que només vinguin a veure-ho que és meravellós, sinó que s'impliquin des de dins. Perquè quan estàs des de dins visquent, en aquest cas, el Vall Cerdà, és quan realment captes l'essència del mateix.
0: La regidora de festes que ha fet un agraïment a la Junta que organitza el Vall Cerdà per l'esforç que suposa dur a terme un esdeveniment d'aquest tipus. Recordem, amb aquest augment de parelles balladores, enguany s'han retirat la tarima des d'on toca la Bellpuig Copla i s'ha canviat de lloc les tanques de protecció, deixant més espai. Tot això per l'èxit, com dèiem, de la ballada. Una ballada que va començar ahir amb la passa a través del carrer Major, que va sortir des del passeig i va culminar a la plaça del Mercat amb l'ordre habitual dels darrers anys. El ball infantil i el ball dels adults amb el moment culminant de la formació del cargol, tant per part dels grups de petits com dels mitjans i adults. Un any més també es va fer la ballada dels gegants Otto Urgell, engalanats per a l'ocasió. Aquest any ha fet 10 anys de

0: que el Vall Cerdà de la Seu va ser declarat com a element festiu patrimonial d'interès nacional. La distinció es basa en la seva elegància i arrelament, tot destacant la música i coreografia, a més dels seus trets històrics i socials, segons va destacar el Departament de Cultura de la Generalitat. Un pregó dissabte que va anar precedit de la 34a trobada gegantera de la Seu d'Urgell, que va plegar colles convidades d'arreu de Catalunya. I és que parlem ara precisament d'aquest pregó, el pregó de festa major, un pregó multitudinari que va dur al terme l'Edford. La Seu iniciava de manera oficial la celebració amb aquesta lectura del pregó de l'Escola de Futbol Urgellia. L'alcalde urgellenc Joan Barrera, juntament amb la regidora de festes Cristina Moreno, obria l'acte des del balcó de la casa consistorial. Ambdós van donar la benvinguda als veïns i veïnes i van presentar els encarregats de donar veu a l'inici dels festejos, els jugadors de l'Edford, Arnau Albós, de 10 anys, i Roc Majoral, de 19, acompanyats pel president de l'entitat esportiva, Jordi Porta. Joan Barrera expressava la seva satisfacció d'adreçar-se novament a la ciutadania per començar la festa, destacant-la com una oportunitat per retrobar-se, omplir els carrers de vida i reafirmar els lligams de la comunitat. També posava en valor el paper fonamental del teixit associatiu i dels clubs locals, com per exemple l'Edford.
1: I avui donem el tret de sortida a aquest gran esdeveniment amb una entitat molt especial que enguany celebra una fita rodona i que forma part de la vida de la nostra ciutat des de fa 30 anys. L'Escola de Futbol Urgellia, l'Edford. Des del 1996, l'Edford ha estat molt més que una escola de futbol. Ha estat i és una escola de valors, de respecte, d'esforç i de convivència que ha acompanyat el creixement de centenars de nens i nenes de la nostra ciutat. Avui, l'Edford és una família de més de 250 jugadors i jugadores, amb equips des dels 4 anys fins als juvenils i amb projectes tan il·lusionants com l'Edford Legends, l'equip amateur o el futur l'Edford Genuí. I és que l'Edford és, en el fons, un exemple perfecte del que representen els clubs i les entitats per a una ciutat com la nostra. Perquè la Seu no seria la Seu sense les seves entitats, sense els clubs esportius, sense les colles, sense les associacions de veïns, sense les entitats culturals i socials que cada dia de l'any, i sovint de manera desinteressada, dediquen hores i hores a formar, acompanyar i fer créixer les nostres persones. És gràcies a aquest teixit associatiu que la Seu, sens dubte, és una ciutat viva.
0: D'altra banda, el pregó va oferir una visió transversal del paper de l'esport base i del teixit associatiu a la ciutat. El més jove dels pregoners, Arnau Albós, va explicar la seva experiència en incorporar-se recentment al club, destacant que a l'Edford tots som importants tant pel que fa als anys que hi són com pels que acaben d'arribar.
2: I com que sóc un nen de 10 anys, també us he de dir una cosa. A mi la festa major m'encanta. M'encanten les firetes, les atraccions, les llums, les paradetes, el soroll, les aminadures, les coses que fan olor de festa. I sobretot m'encanta viure amb els meus amics, fer les atraccions junts, riure fins que ens fa mal a la panxa, córrer per la plaça, mirar aquella de nou i sentir que aquests dies tot és especial i divertit. I avui poder estar aquí, enmig de tot això, parlant davant de tanta gent, és una cosa que recordaré sempre.
0: Per la seva banda, Roc Majoral, que ha passat per totes les categories inferiors de l'Edford i enguany s'incorpora al nou equip amateur de l'entitat, recordava la seva trajectòria des de ben petit. També agraïa el suport del club en crear un projecte de continuïtat per als joves futbolistes. En feia una crida a gaudir de les nits, la música, les colles i l'esperit d'unió que caracteritza la festa major de la Seu d'Urgell.
3: He vist passar generacions de futbolistes, de jugadors, de nens de l'escola. He vist nens que començaven tímids i que ara i avui en dia són uns grans. He vist companys que han crescut amb mi, que han compartit entrenaments, partits, han fet pluja o vent, victòries i derrotes, però sempre amb moments que no s'obliden. He vist entrenadors que han donat tot el seu temps i la seva dedicació per nosaltres. He vist famílies que feien el possible per l'escola i que han viscut cada partit amb més emoció que si estiguessin veient una final de la Champions del Barça. He conegut moltes persones que al llarg dels anys hi han dedicat molt del seu temps perquè tot funcionés. I he vist com l'Edford creixia, com es feia gran i com es convertia en una escola que és molt més que el futbol.
0: Finalment, el president de l'Edford, Jordi Porta, valora bé la trajectòria de l'entitat des de la seva fundació l'any 1996 i posava en relleu la riquesa cultural i tradicional de la seu, així com en les novetats de l'escola.
4: Avui, 30 anys després, som una escola amb més de 150 jugadors i amb equips que van des dels 4 anys fins a juvenil. I aquest darrer any, com ha comentat l'alcalde, hem fet realitat molts projectes que fan moltíssima il·lusió. Hem creat l'equip de veterans, Edford Legends, per recuperar jugadors històrics que sempre han estat un referent del club. Hem creat un equip amateur per donar continuïtat als joves que acaben i puguin continuar mantenint-se vinculats a la ciutat i als valors que han crescut a nosaltres. Estem treballant per fer realitat un equip d'Edford genuïn, un espai on persones amb diversitat funcional puguin viure el futbol amb els mateixos valors, oportunitats i emocions que la resta de l'escola. Avui volem celebrar aquests 30 anys d'història amb la ciutat que ens ha vist créixer, amb les famílies que ens acompanyen i amb tots els que fan de la Seu el que és avui dia. I sobretot volem agrair a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell la confiança de fer-nos pregoners i a la ciutat pel seu suport constant. I ara sí que comença la festa major. Que no pari de sonar la música, que els gegants tots ja han acabat però que no parin de ballar, que els diables es facin uns correfocs genials, que els infants omplin els carrers d'alegria, que les casetes tornin a ser el punt de trobada i que el Vall Cerdà ens faci emocionar com sempre. Que la Seu sigui la Seu i sigui molt festa major.
0: Per cloure la lectura del pregó i agafant el relleu del punt final de l'edició anterior, l'Edford va convertir el tradicional tret de sortida en un xupinazo cantat. Tota la plaça dels Oms va acompanyar picant de mans i a una sola veu una versió adaptada d'un himne futbolístic. El colofó de l'acte inaugural el va posar el prestigiós freestyler de futbol professional i vigent campió d'Espanya, Álvaro López.
5: Les notícies de la Seu.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen una possible intoxicació alimentària en un restaurant de la Seu d'Urgell després que diverses clientes fossin ateses d'urgència a la Fundació Sant Hospital la nit de divendres. 5 noies joves han presentat denúncia pels fets. Una sisena noia també hauria patit símptomes més lleus, però de moment no ha formalitzat cap denúncia. Les afectades van començar a trobar-se malament després d'haver sopat a l'establiment on van consumir pizza. Les primeres analítiques mèdiques haurien detectat indicis compatibles amb la ingesta d'una substància estupefaent. De moment, la policia ha obert diligències per un presumpte delicte contra la salut pública i 5 delictes de lesions. El procediment serà remès al jutjat de guàrdia de la Seu d'Urgell. El restaurant està actualment tancat. Durant aquest dilluns està prevista una inspecció de salut conjunta amb els Mossos. L'objectiu és revisar les instal·lacions, les condicions de l'establiment i els elements que puguin aportar informació sobre l'origen de la possible intoxicació. I els Mossos que han recuperat a la Seu 3 cotxes d'alta gamma que havien estat robats en un taller de reparació a l'àrea industrial de la Comella d'Andorra la Vella. En l'operatiu s'ha detingut 2 persones originàries de l'Europa de l'Est. Un quart cotxe, que també ha estat sostret en el mateix robatori, ha estat localitzat al municipi de Badalona, al Barcelonès. Segons ha informat la policia, aquest diumenge de matinada s'havia posat en marxa un operatiu de control a la carretera nacional 145 dins el terme municipal de la Seu després que es tingués coneixement de l'esmentat robatori a Andorra. El primer dels vehicles va ser localitzat cap a 6:15 de la matinada en una arriscada operació perquè el conductor va fer cas omís dels avisos de la policia perquè parés i va investir un dels cotxes dels Mossos que estava aturat en el control. Prèviament havia posat en perill la resta de conductors perquè circulava a gran velocitat després d'haver iniciat la fugida des d'Andorra. Després de provocar aquest accident contra un vehicle policial en què la gent no va resultar ferit, el lladre va fugir a peu i de moment no ha estat localitzat. Tot seguit, un segon lladre va intentar seguir el mateix modus operandi del primer i va provar d'eludir l'operatiu que els agents tenien desplegat a l'entrada de la Seu venint d'Andorra. Aquest cop, però, va ser aturat i detingut. El mateix va passar amb el tercer conductor, que va ser igualment arrestat. Pel que fa al quart vehicle d'alta gamma robat a Andorra la Vella, està localitzat aquest diumenge en un carrer de Badalona, sense cap ocupant a dins i en bon estat. Així doncs, dels 4 cotxes, 3 van poder ser recuperats en bon estat i només un, el que es va utilitzar per investir el cotxe policial en el control, presentava algun desperfecte. Els Mossos han obert una investigació per esclarir l'origen de la trama, determinar els delictes que es pot imputar als detinguts i determinar si hi ha d'altres persones implicades. La propietat de la nau va presentar ahir diumenge la denúncia pel furt dels 4 vehicles tant davant dels Mossos d'Esquadra com de la policia andorrana. El perjudici total de la sostracció dels vehicles ascendiria a prop de 600.000 euros. i 3 persones es troben en estat crític i 2 més en estat menys greu després que el cotxe en què viatjaven sortís ahir de la via i volqués uns 10 metres per un marge en un camí rural. L'accident de trànsit es va produir a la borda del Poblador, dins del terme municipal de Ribera d'Urgellet i a prop de la carretera C14. L'avís del sinistre es va rebre a la tarda cap a les 6. El sistema d'emergències mèdiques va activar 2 helicòpters medicalitzats, 3 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers de la Generalitat, que de la seva part van activar 5 dotacions terrestres i un altre helicòpter. En total van ser ateses les 5 persones afectades d'entre 25 i 30 anys. Els ferits crítics van ser traslladats als hospitals Parc Taulí de Sabadell, Arnau de Vilanova de Lleida i el Sant Hospital de la Seu d'Urgell. Aquestes 3 persones són residents a Andorra, segons han detallat posteriorment alguns mitjans del Principat. La policia ha obert una investigació per esclarir les causes de l'accident. I encara en successos, aquest cap de setmana, els bombers de la Generalitat han fet 2 rescats de muntanya al Pallars Sobirà amb la intervenció del GRAE de la Seu. Els fets es van produir dissabte a la tarda de manera gairebé simultània. Passades les 3 de la tarda, es va rebre l'avís que una dona s'havia fet mal en una cama i no es podia continuar valent en la seva ruta per una zona d'alta muntanya al municipi de la Guingueta d'Àneu. Es va activar un helicòpter que va localitzar l'excursionista, la va immobilitzar i la va traslladar fins a l'heliport de Tírvia perquè el SEM la traslladés posteriorment a un centre mèdic. Al cap de poca estona, es va avisar que un home havia patit també una indisposició a prop del cim de la Pica d'Estats. Després d'una primera atenció sanitària, se'l va immobilitzar i se'l va evacuar fins a l'aeroport Andorra la Seu mitjançant un helicòpter amb un metge del SEM. I encara en successos, dic que la policia d'Andorra ha detingut els darrers dies a la frontera del riu Runer 2 homes com a presumptes autors de delictes contra la salut pública per accedir al país amb diverses quantitats de droga. Els investigadors sospiten de tràfic d'estupefaents en els 2 casos. El primer arrestat se'l va controlar divendres a la nit. Es tracta d'un resident de 51 anys que es trobava en possessió de 5 embolcalls de cocaïna amb un pes total d'uns 25 grams. Accedia al país en moto i duia la cocaïna amagada a l'interior del casc. A més, també se'l va acusar d'un delicte contra la seguretat col·lectiva per conduir sota els efectes de les drogues. El segon detingut a la frontera del riu Runer és un altre home, també de 51 anys, a qui es va controlar la nit de dissabte. Se li van localitzar al maleter del cotxe 229 grams i 9 cigarretes de marihuana i 203 grams d'haixís. Viatjava amb els seus 2 fills menors. En el registre que es va fer posteriorment al seu domicili, es va trobar 87 grams més de marihuana, 2 grams d'haixís, 3 bàscules de precisió i 12 bosses de grans dimensions amb restes de marihuana. També va donar positiu en la prova de tòxics. Pel que fa a delictes contra el patrimoni, la policia va detenir dissabte a la frontera franco-andorrana, en aquest cas, 3 homes no residents de 38, 49 i 52 anys. Portaven nombrosos perfums i productes cosmètics sense etiquets de compra. I també una bossa folrada amb alumini, un sistema que s'acostuma a fer servir per cometre furts. Durant el cap de setmana també, 2 turistes de 19 i 23 anys van ser detinguts. Un portava una pistola de balins i una navalla amb una fulla de 10 centímetres, l'altre una navalla amb una fulla de 8,5 centímetres i 2 esprais de gas pebre, tot pregat de port prohibit. Per això van ser detinguts com a presumptes autors de delictes contra la seguretat col·lectiva pel port il·legal d'arma.
6: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
7: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
8: Pirineu.
0: El sector turístic de la demarcació de Lleida preveu tancar la temporada d'estiu amb un bon balanç. El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació, Juan Antonio Serrano, ha manifestat a l'Agència Catalana de Notícies que, segons les dades actuals, s'espera igualar les xifres d'ocupació extraordinàries de l'any passat.
9: Bueno, nosaltres estem satisfets, falten les xifres definitives, però estem força satisfets perquè els inputs que rebem de tots els sectors vinculats al turisme són molt positius i com a mínim de manteniment de les xifres de l'any anterior, que ja va ser un any extraordinari. Per tant, una mica els objectius eren aquests, cobrir o mantindre tant les ocupacions com les coses, i que això ens doni satisfacció.
0: Així, doncs, aquesta satisfacció en un mes d'agost que sumem més pernoctacions al territori que no pas al juliol, sobretot a la zona del Pirineu. En aquest sentit, hotels, cases rurals i càmpings han registrat ocupacions d'entre el 90 i el 95% en el marc de les dues primeres setmanes, mentre que les dues últimes setmanes aquest mes s'han situat entorn del 70 i el 80%. Tot plegat en un estiu en què l'eclipsi ha generat un impacte molt important, però més en comarques de la Plana com les Garrigues i també el Segrià.
9: El mes d'agost és un mes tradicionalment importantíssim, i tant el sector de l'hoteler com el sector de les cases rurals, com els càmpings, com els esports d'aventura, doncs estan amb unes xifres molt, molt elevades. Lògicament, les dues setmanes centrals, que sempre són les dues setmanes punta, a hoteleria ja es parla d'un 90-95%, i el que seria l'última setmana i la primera d'agost, doncs estarien parlant al voltant d'un 70-80%.
0: En la valoració, Serrano apunta al fet que els esports d'aventura estan tenint molts clients. Pel que fa al perfil de visitants, també ha fet referència a una pujada significativa del turisme francès.
9: El turisme estranger en principi se manté. Jo penso que hi ha una pujada significativa també del turisme francès, i amb el tema de l'eclipsi hi ha hagut de tot arreu, d'Austràlia, d'Estats Units, de França, del mateix Catalunya, però hi va haver una quantitat de turistes, diguéssim, per aquest motiu molt important, en una zona que tradicionalment a l'estiu és la seva temporada baixa, no? I aquells dos o tres dies van tenir un impacte econòmic en aquells dies important, i sobretot jo valoro molt el fet que la gent ho conegui, que ho sàpigui, i que d'alguna manera es fa una promoció futura.
0: L'esdeveniment astronòmic va incrementar doncs el volum de turistes en un període considerat de manera tradicional de temporada baixa, més enllà del benefici econòmic de l'episodi. Serrano també ha posat l'accent en el valor promocional que suposarà a llarg termini. I a Andorra, el govern ha aprovat la creació del títol estatal de Bachelor en Turisme. És una nova titulació universitària de primer cicle que s'incorpora a l'oferta d'ensenyament superior del país i que correspon al nivell 6A del marc Andorra de qualificacions. El decret estableix les característiques comunes mínimes que hauran d'incloure els plans d'estudis de les institucions d'ensenyament superior que vulguin impartir aquesta titulació. El bachelor tindrà una càrrega lectiva de 180 crèdits europeus distribuïts en 3 cursos acadèmics i 6 semestres de 30 crèdits cadascun. La formació es podrà impartir en modalitat presencial, no presencial o semipresencial, i haurà d'incorporar entre 10 i 12 crèdits obligatoris d'estades formatives. A més, els plans d'estudis hauran d'incloure almenys 6 crèdits optatius impartits en català i un mínim de 12 crèdits obligatoris vehiculats en anglès. La titulació està orientada a proporcionar una formació especialitzada en els diferents àmbits de l'activitat turística i a desenvolupar competències vinculades a l'anàlisi de l'entorn turístic, la gestió de serveis i equips, el màrqueting i la comercialització, entre d'altres.
5: Els esports d'aquí.
0: L'urgellenc Josep Miret ha entrat al top 15 de les proves de l'Ultra Trail del Mont Blanc, el principal esdeveniment mundial de curses de muntanya que se celebra aquesta setmana a la vall de Chamonix, als Alps de Savoia. Aquest dijous passat, Miret va aconseguir una 14a posició absoluta a la cursa de OCC 50K, la tercera més difícil del calendari d'aquests dies, i que consta d'un recorregut de 60 quilòmetres amb un desnivell positiu de 3.500 metres i amb sortida des del municipi suís d'Orxiers, al costat de Chamonix. El representant pirinenc de l'equip Wild Trail Project ha completat el repte amb un temps de 5 hores 36 minuts 48 segons. D'aquesta manera, ha estat dels primers a arribar a meta, només superat pels principals favorits d'aquesta distància. En aquest sentit, Miret ha estat enguany el millor classificat català d'aquesta cursa. Andorra tindrà per primer cop un representant a la lligueta de la Conference League, la tercera competició europea de clubs després de la Champions i de l'Europa League. L'Interclub Escaldes ha fet història per al futbol andorrà i pirinenc després que aquest dijous ha guanyat l'eliminatòria d'accés contra el Drita, vigent campió de la Lliga de Kosovo. El duel es va resoldre a la tanda de penals per 4-2 després que el temps reglamentari i la pròrroga s'havien acabat sense gols. Fins aquí els esports.

Doncs en l'agenda el que fem és repassar algunes activitats de la Festa Major pel que fa a aquesta jornada de dilluns. A les 4 a la sala del Centre Cívic, Ninja Fruit i Retro Gaming de realitat virtual. A les 5, animació i festa de l'escuma amb 15:15 a la plaça de Joan Sansa. A 6:15, concert de tarda de l'Orquestra Maravella a la plaça Catalunya. I a 7:15, el petit circ de Messier Moustache amb pessic de circ a la plaça de les Monges. A 7:00 hi haurà cant coral amb el cor Signum a la sala de Sant Domènec. A 7:00, volta major, cursa volta major de 10 quilòmetres a la zona esportiva organitzada pel Servei d'Esports. A la mateixa hora, paral·lelament, exhibició i taller de swing, bop i swing trio, organitzat per Swing Pirineu, al pati de la biblioteca. A 8:00 serà el torn del concert de Froilans, amb versions de pop, rock, blues, a la plaça de les Monges. A 8:00, sardanes amb vents de Riella, a la plaça Catalunya. També a la mateixa hora, taller de batxata, a la plaça Patalín, amb Dani Roquer i Sandra Revés. Recordem a 8:00. I ja a la nit, a 11:15, una també de les activitats més potents de la celebració festiva a la Seu d'Urgell, el correfoc amb el grup de Diables de l'Alt Urgell, des de la plaça dels Oms. A mitjanit, ball amb l'Orquestra Maravella, a la plaça Catalunya. A 12:15, nit sense fi, amb detalls Coco i Mon DJ a la carpa de l'Espai Carsetes. I a 13:15, Seu Trònic a la pista esportiva polivalent amb aquesta activitat organitzada pel col·lectiu Seu Trònic. Aquestes les activitats de Festa Major per avui. Tota la informació, però, a la nostra agenda, radioseu.cat, amb imatges també de tot el que està passant en aquesta Festa Major 2026, a les nostres xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram. Gràcies per seguir-nos. Som a tocar de 2:15 del migdia.

0: Recordem, la farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat és la Barrios, al carrer Sant Josep de Calassanç, número 3, telèfon 973-350188, telèfon també 638-123850. Recordem, la farmàcia de guàrdia per aquests dies, la Barrios, al carrer Sant Josep de Calassanç, número 3. I ara el torn per a la predicció meteorològica, un temps que s'ha mantingut sense precipitacions. No és un fet habitual a la Festa Major, perquè normalment tenim pluja, però de moment estabilitat. Què ens espera? La resposta la té Néstor Gómez. Molt bon dia.
1: Bon dia. Encetem aquesta darrera jornada del mes d'agost parlant d'estabilitat atmosfèrica. No tindrem el cel tan serè com hem tingut aquest darrer cap de setmana, i sí que tindrem algunes nuvolades i fins i tot alguna tronada, però més cap a les veïnes comarques del Ripollès o també potser de la Cerdanya. A casa nostra el que sí que tindrem seran núvols, especialment sobre les zones de muntanya, i difícilment deixarà caure alguna precipitació, i si en caigués seria de caràcter feble. Tot això en un dia en el qual les temperatures es mantindran en valors similars als d'ahir. Ahir a la Seu vam arribar a la xifra dels 30-31 graus i avui tornarem a tenir a repetir aquest mateix valor. Aquesta situació d'avui tendirà també a mantenir-se de cara a demà amb una estabilitat que ens donarà un matí per començar el mes de setembre totalment estable i assolellat, però sí que demà a la tarda ja es preveu la formació d'algunes nuvolades una miqueta més actives, no gaire més, però sí una miqueta, suficient com perquè demà arribin alguns ruixats durant la tarda a qualsevol punt de la comarca, si bé seran més probables a les zones de muntanya. Tot això amb unes temperatures que es mantindran sense canvis, amb màximes que rondaran la xifra dels 30-32 graus a totes.
0: Doncs aquesta la predicció meteorològica amb Néstor Gómez. I punt final a l'informatiu migdia de Ràdio Seu. A les dues connectarem amb Catalunya Ràdio. Res més per ara. Molt bon dia.
2: Mobles Farràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Farràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: a Forn de Somnis fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Serveis funeraris ante Esteve, nota necrològica. Ens ha deixat Maria Teresa Jordana Pujol, vídua de Francesc Blasi Campi de Toloriu. La missa funeral serà aquest dia 1, aquest dimarts, a l'Església Catedral Basílica a les 11 del matí. Sala de vetlla Tanatori Sant Esteve, avui de les 5 a les 8 de la tarda. Descansi en pau, Maria Teresa Jordana Pujol.

0: el nou curs escolar. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: La Conselleria d'Educació expedienta tres responsables del departament pel fiasco de les proves PISA i anuncia el relleu de la fins ara número 2 al departament el dia abans que mestres i professors tornin a la feina, Joan Bota.
2: Tot i l'augment de sous i recursos, el conflicte educatiu continua obert amb vaga convocada pel primer dia de classe. A banda de la gestió de les diferents crisis obertes al departament, l'altra notícia són els límits a l'ús de la intel·ligència artificial per part dels alumnes.
0: Anem al Departament d'Educació, Sara Canyete.
3: El departament conclou que hi va haver diverses errades a les proves PISA. La més greu és que el Consell d'Avaluació que la supervisava va ser avisat fins a 7 vegades que hi havia massa alumnes que no estaven fent les proves, però no es va actuar. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
4: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves.
0: Mentrestant, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, adverteix que Catalunya no pot acollir menors immigrants de manera indefinida.
2: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Junqueras admet que alguns dels menors que van entrar a Ceuta fa un mes acabaran aquí, però sosté que...
5: Això no pot ser il·limitat, ni el mercat de l'habitatge, ni el transport públic, ni els trens, ni l'energia, ni la disponibilitat d'aigua. No permet un creixement indefinit i il·limitat de la població.
0: Precisament Ceuta marca l'arrencada del curs polític espanyol. Avui, finalment, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha donat explicacions sobre la crisi migratòria a la ciutat autònoma.

0: i es construeix una nova carpa on se'ls dona menjar. En total són 3.300 places a tota la ciutat, absolutament insuficients. Avui bombers i policies en paral·lel s'han manifestat per denunciar col·lapse dels serveis públics.
1: I al Catalunya Mitjà d'avui també us parlarem de l'Euribor, que tanca aquest mes d'agost gairebé el 3%.
2: És el nivell més alt en dos anys, alimentat per la inflació i la incertesa derivades de la situació a l'Orient Mitjà, on avui l'Iran ha promès respondre als atacs dels Estats Units de les últimes hores. Les hostilitats s'han reprès després de setmanes sense bombardejos i el preu del petroli se n'ha ressentit immediatament.
1: I avui, que és dia per molts de tornada a la normalitat, us parlarem de les estrenes literàries que tindrem aquesta tardor.
2: En què destaquen, entre altres, El preu de néixer de Laura Gost, Punt de no retorn de Maria Climent o Sorra de Cristina Genevat.
1: 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
3: Bon dia.
1: Hansi Flick ja té el fitxatge d'un nou.
3: Però no el que volia, com a primera opció. De moment, Julián Álvarez no ve, no va al Barça. Qui aterrarà aquesta tarda serà Gabriel Jesús. El Barça ha fitxat el davanter brasiler de l'Arsenal i d'aquí poc més d'una hora ja aterrarà a Barcelona per passar la revisió mèdica. Això serà hores abans del partit de Lliga que juguen Barça i Rayo Vallecano al Camp Nou, a partir de 14:45. El Madrid torna a ser líder de la Lliga després de guanyar ahir el Màlaga, amb polèmica arbitral, en parlarem, al Catalunya Migdia. I també parlarem de qui ja és una llegenda als Estats Units, Alex Palou, que guanya el cinquè títol consecutiu.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Estel Batet, bon dia.
4: Bon dia. Doncs mira, en general, la fluïdesa, tot i això sí que hi ha alguns punts de retencions. A la P7 entre Gelida i Subirats, sentit Tarragona, per un camió avariat que talla, en aquest cas, un carril des de primera hora del matí. I a l'àrea de Barcelona, a la Ronda Litoral, a Montjuïc, sentit Besòs, per un accident que talla un carril també, però, en general, com dèiem, fluïdesa a les carreteres.
1: I ens falta el temps.
5: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
6: Bon dia.
1: Què ens espera les pròximes hores?
6: Doncs un temps bastant tranquil, tot i que no descartem algun ruixat al Pirineu més oriental i algunes nuvolades a punts de muntanya, tarda però en general de sol, i la calor semblant a la d'ahir. En alguns punts afluixa 1 o 2 graus. Però atenció, la calor entre dimecres i el cap de setmana es pot tornar a intensificar, i de precipitacions ben poques aquesta setmana. Només demà a la tarda algun ruixat al Pirineu si cau i poca cosa més.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. El govern destitueix la secretària general d'Educació i anuncia 3 expedients disciplinaris pels errors en les proves PISA. Educació admet que no es va estar a l'altura i que, malgrat que els van advertir, no ho van corregir. Tot plegat a les portes d'un nou curs escolar que comença dimarts que ve amb una vaga que, si no hi ha sorpreses d'última hora, i ara mateix no ho sembla que n'hi hagi, impedirà que els nens puguin tornar a classe amb normalitat. Anem al Departament d'Educació, Sara Canyete.
7: El departament ha tancat la investigació sobre l'errada de les proves PISA i obre 3 expedients, 2 per faltes greus i 1 per falta lleu. 2 són a funcionaris i 1 tercer a un càrrec polític del departament. Cap dels 3 està actualment en actiu. El departament també conclou que hi va haver diverses errades en el procediment. La més greu, però, és que es va avisar fins a 7 vegades al Consell d'Avaluació que supervisava les proves PISA, que hi havia massa alumnes que no les estaven fent, però no es va actuar per rectificar. La consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix que ella tampoc en tenia constància, però assumeix la errada.
8: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves.
7: De la investigació també sabem que els centres no van ser informats que hi havia aquest topall del 5% d'exempcions, però Educació no sap encara per què els centres van descartar tants alumnes, fins a un 23% de la mostra, i encara que la consellera ho desvincula de les proves PISA, hi ha un relleu important a la cúpula del departament. Niubó destitueix la seva fins ara número 2 i secretària general, Teresa Sambola, i parla d'obrir una nova etapa. El nom d'aquest relleu el coneixerem demà.
1: Aquest fiasco a les proves PISA era un dels fronts oberts del Departament d'Educació. L'altre és la vaga convocada pel dia 8 de setembre, el primer dia del curs escolar. D'això n'ha dit alguna cosa la consellera?
7: Sí, la consellera diu que aquesta setmana reunirà amb tots els sindicats, també amb els 2 que mantenen la convocatòria de vaga, USTEC i la CGT, però sense cap nova proposta sobre la taula. Els demana diàleg i preservar el dret a l'educació després

0: d'un curs que diuen ja ha estat molt convuls i també el retreu que no valorin els acords i la inversió pactada i que s'està començant a desplegar. Reconeix que queda feina per fer, però diu que no estan en el mateix punt que a principis del curs passat.
1: Bé, doncs amb tot plegat, els socis del govern de Salvador Illa i també l'oposició han criticat la resposta del govern a aquest fiasco de les proves PISA i també a la vaga de docents que plana sobre l'inici del curs escolar. Junts per Catalunya demana la compareixença de la consellera Esther Niubó al Parlament, mentre que els comuns i Esquerra reclamen pactes de país en matèria educativa. De fet, el líder dels republicans, Oriol Junqueras, també ha avisat al Matí de Catalunya Ràdio que la dimissió de la número 2 del departament no arregla la situació a les aules catalanes.
2: Esperem que el govern no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta.
1: Però més enllà de la picabaralla política, al final, la setmana que ve, comença el curs escolar. Entre les novetats pel que fa al que viuran els nens a les classes, a partir d'aquest curs, els nens i nenes de menys de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola. I els alumnes que tinguin entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies per poder utilitzar aquesta eina digital, Montse Poblet.
3: Sí, la mesura anunciada avui per la consellera Niubó forma part del pla de digitalització responsable que el curs passat ja va prohibir l'ús dels mòbils a primària i a l'ESO. Des del Laboratori d'Equitat Digital de la Fundació Equitat .org, Laia Orozco adverteix que amb aquestes restriccions la responsabilitat d'ensenyar els nens a fer servir l'IA recaurà en les famílies i no totes estan preparades per guiar-los correctament.
4: El que veiem amb aquesta mesura és que situa la pressió en l'entorn familiar i en el fora escola. I que el que ens està mostrant proves com ISILS és que les competències digitals per fer un ús crític de la tecnologia són molt menors en entorns desafavorits socioeconòmicament.
3: En canvi, Hugo Cardillo, formador de docents en l'ús de la intel·ligència artificial, confia que la mesura anunciada avui pel govern no impedeixi l'ús tutelat de l'IA a les classes, de manera que els mestres puguin continuar ensenyant als nens com utilitzar-la. Des del seu punt de vista, la restricció servirà bàsicament per evitar problemes legals derivats de l'ús que puguin fer menors d'edat de les dades i les imatges tractades per la intel·ligència artificial.
5: El que està intentant el Departament d'Educació és endreçar una mica tot el que és aquest ús i mirar quines restriccions legals hi ha, no només aquí, sinó a nivell Europa, i quines implicacions pot tenir determinats usos que s'estan fent.
3: De tota manera, els detalls del que es pot fer i el que no se sabran a finals de setembre, quan el departament publiqui el nou manual d'instruccions per l'ús de la intel·ligència artificial a escoles i instituts.
1: A la segona hora del Catalunya Mitjana tornarem sobre aquest inici del curs escolar, del que segurament haurem de parlar durant tota aquesta setmana. Recordeu que el dimarts que ve, 8 de setembre, és el dia marcat perquè els nens tornin a les classes, de moment, però, amb una vaga de professors convocada per aquell dia. Ara passen 11 minuts de les dues. Un mes després de la crisi a Ceuta, avui Pedro Sánchez ha reaparegut en públic sense fer autocrítica per la gestió que n'ha fet el seu govern. El president del govern espanyol exculpa el Marroc de l'entrada massiva i apunta Rússia i Israel per haver amplificat les crides a les xarxes socials. Sánchez també ha anunciat que el rei Felip VI anirà a Ceuta, tot i que no concreta quan. És una visita que no agrada al Marroc. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Pedro Sánchez ha esperat un mes a donar explicacions, ha decidit trencar el silenci en una entrevista a la cadena SER i ho fa enmig de l'escalada de tensió a Ceuta. Sobre qui va provocar la crisi, Sánchez descarta el 100% que fos Rabat.
7: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
6: En canvi, creu que Rússia i Israel van contribuir a mobilitzar les 70.000 persones difonent mentides com que la frontera estava oberta.
7: Hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
6: Un Pedro Sánchez avui molt a la defensiva, també ha negat haver anat tard en atendre els migrants.
7: Se dice, no, es que el gobierno, bueno, el gobierno en 30 días hemos pasado de 500 plazas a 3.300 plazas activadas, vamos a llegar a 6.000.
6: Ni haver estat desaparegut de vacances, com li retreu l'oposició.
7: He trabajado y he descansado. y he estado con mi familia, y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
6: I per més que Pedro Sánchez es culpa al Marroc, sí que ha obert un meló delicat avui per Rabat i pel rei marroquí, que reclamen accionar-se a Ceuta i Melilla, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta per primera vegada des d'aquest rei, no diu quan ho farà, i la zarzuela de moment no ho confirma.
7: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
6: Un altre capítol de la crisi a Ceuta és el xoc diplomàtic amb Itàlia. Espanya ha anunciat avui que allargarà 15 dies més els controls als italians com a reacció a Giorgia Meloni, que ha decidit ampliar també dues setmanes més els controls que fa als espanyols.
1: Bé, doncs, després d'escoltar Pedro Sánchez, el Partit Popular insisteix a apuntar al Marroc com a responsable de l'entrada massiva i critica el president espanyol per no donar una explicació convincent i per contradir-se, assegura, quan apunta què hi ha al darrere. Segons Borja Sémper, portaveu del Partit Popular, Sánchez está instalado en la conspiranoia para no asumir responsabilidades.
8: Pero a la vez que dice que están investigando lo que ha pasado, afirma que la responsabilidad es de Rusia, de Israel, de Elon Musk y de las fake news. Sería para partirse de risa si no estuviéramos hablando de algo tan serio. Pero ya exculpa a Marruecos con rotundidad y acusa de lo sucedido a una internacional ultraderechista. Solo le ha faltado culpar a Franco.
1: Sumar i Esquerra Republicana també qüestionen la versió de Pedro Sánchez sobre el paper que ha tingut el Marroc en aquesta crisi migratòria a Ceuta. I en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Oriol Junqueras també ha defensat que Catalunya aculli menors migrants de Ceuta, però sosté que no es pot fer de manera indefinida, Pilar García.
9: Sí, el líder dels republicans ha defensat l'acolliment de menors davant la situació excepcional a Ceuta, però avisa que Catalunya està al límit i que, igualment, l'augment de la població no pot ser infinit, perquè ni els serveis ni l'habitatge ho poden assumir.
10: Catalunya ha d'ajudar sempre a tot arreu i a tot arreu on pugui. També és evident que el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats i no pot derivar-les i no pot traspassar-les en els altres, i que això no pot ser il·limitat, i que ni el mercat de l'habitatge, ni el transport públic, ni els trens, ni l'energia, ni la disponibilitat d'aigua no permet un creixement indefinit i il·limitat de la població.
9: Des del PSC, Lluïsa Moret avisa del risc de deixar-se portar per als discursos més radicals.
11: El que jo crec que no podem caure, des del meu punt de vista, evidentment, és amb les tentacions que posa sobre la taula altres forces polítiques de dreta i ultradreta.
9: També la CUP alerta que hi ha partits que estan comprant el marc mental de l'extrema dreta.
1: Doncs més enllà de la picabaralla, però l'ambient a Ceuta continua escalfant-se. I és que allà a Ceuta hi ha manifestacions contínues d'una part dels habitants de la ciutat autònoma que avui han denunciat el col·lapse dels seus serveis públics. Mentrestant, centenars de migrants fan cua a les portes dels centres temporals d'acollida. Enviat especial a Ceuta, Miquel Jarque, amb l'assistència de José Antonio Rodríguez.
12: Bon dia. Excepte al centre de la ciutat, la presència de migrants aquí és molt visible. S'apleguen a les platges, però també a les portes dels centres temporals d'acollida. Ens pregunten els periodistes si saben què faran amb ells, si podran anar a la península. Hi ha cues als centres d'atenció temporal, que avui, com sentíem, s'ha anunciat que arribaran a les 3.300 places. Avui, el que hi ha a la Loma Colmenar, la policia ha hagut d'intervenir, s'han sentit trets a l'aire i hi ha hagut acaraments i baralles entre els mateixos migrants i també amb la policia. I en paral·lel, davant la delegació del govern, nova manifestació contra la gestió del govern, que ha començat amb un minut de silenci per les víctimes ofegades durant la sala a la frontera. La convocatòria era de tots els serveis públics de la ciutat que denuncien saturació. Juan León es bomber.
13: Que la plantilla se le ha sometido a una cantidad de horas enormes por los retenes de emergencia en los montes, ya que hacen fogatas continuamente que se escapan de su control y nos vemos obligados a intervenir.
12: Aquests últims dies ha desaparegut de les manifestacions 4 en les últimes 24 hores ciutadans musulmans que, tot i que demanen el retorn al Marroc dels migrants, si els hi preguntes, diuen que ja no hi participen. Tota la ciutat viu en un estat d'exaltació nacional que es barreja també amb sensació de por i indignació per com es gestiona la crisi migratòria.
1: Doncs, mentrestant, milers de migrants malviuen, com deia el Miquel, a les platges i als turons de la ciutat de Ceuta. La situació ha impactat en el dia a dia de la ciutat, així com també en la realitat del cementiri musulmà de la ciutat. Ens ho explica també des de Ceuta la Marta Viana.
14: Ceuta continua tenint campaments improvisats on malviuen milers de persones. Ho fan a la platja del Trampolín, però també a les portes dels supermercats, als boscos o al polígon del Tarajal. La majoria són homes, adults i joves que comparteixen matalàs d'entre 3 o 4 i es tapen amb mantes durant la nit. Mentrestant, els que tampoc descansen són els treballadors de l'únic cementiri musulmà, on hi ha ara mateix enterrats 90 migrants que van morir durant l'entrada d'ara fa un mes. Estan ara fent obres, han hagut d'ampliar l'espai perquè no hi cabien tots. El Said Mohamed és el responsable del cementiri.
15: De los 90 que hemos enterrado, solamente hay 9 identificados, y entre ellos solamente una mujer.
14: El Said també ens diu que moltes mares busquen els seus fills perquè no saben on són.
15: Mucha gente que me llama a preguntar por el problema de Marruecos, al no tener visado, los que no tienen visado no pueden acceder a la ciudad. Y la verdad es que es mucho más difícil, es un tema más complejo.
14: Dels 90 cossos que han enterrat, només hi ha una noia, una germana, que van a buscar el seu germà, que també havia creuat la frontera.
15: Porque el niño cruzó la frontera y la madre le estaba diciendo, tienes que ir por tu hermano, tienes que ir por tu hermano, que tu hermano es joven, que le va a pasar cualquier cosa. Y la pobrecita vino por él y se quedó por el camino.
14: Al cementiri hi ha en total 5.500 persones musulmanes enterrades, segons el cens que tenen i que data només des de l'any 1987.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i en tornar la informació internacional.
16: Catalunya migdia.
17: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Tinc el K2 davant, el meu segon K2.
19: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada a l'hivern.
20: Aquesta part està superdrencada.
19: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
21: De les coses que més trobo falta d'ell és com ell vivia la vida.
19: Nits sense ficció i l'Àliga Vola. Sergi Mingote, K2. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
1: Catalunya migdia. Passen gairebé 20 minuts de les dues. Els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat atacs per primera vegada des del juliol. El preu del petroli torna a pujar després que l'exèrcit nord-americà ha bombardejat una illa a l'estret d'Hormuz i que el règim de Teheran ha respost atacant bases nord-americanes a Jordània, Jordi Baró.
22: Després de més d'un mes de calma relativa, tornen les hostilitats. Els Estats Units estaven fins ara centrats en la guerra econòmica amb l'Iran, però han atacat dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, a l'estret d'Hormuz, fent dos morts. Washington ho ha definit com una acció limitada i precisa per frenar la preparació del llançament de coets i el desplegament de mines en aquest enclavament estratègic per al comerç mundial de petroli. En resposta, l'Iran ha llançat míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. L'Iran no renuncia a una solució diplomàtica, però assegura que respondrà als atacs. Massoud Pezeshkian és el president iranià.
23: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
22: Trump ha publicat un vídeo generat amb intel·ligència artificial sobre un atac a l'illa iraniana de Hark sense que hi hagi proves que aquest bombardeig s'hagi dut a terme. Teheran ha negat els fets i ha qualificat de còmic el missatge. La represa dels atacs entre els Estats Units i l'Iran ha fet pujar el preu del petroli al voltant d'un 3% fins als $91 al barril de Brent.
1: Però el petroli no és pas l'únic combustible que s'encareix per aquesta guerra a l'Iran. També té conseqüències sobre el preu del gas. El conflicte a l'Orient Mitjà complica les provisions europees de cara a l'hivern, que ara també competeix amb els mercats asiàtics. Les reserves estan sota mínims i això s'acabarà notant a la factura de les llars i també a la factura de les empreses, Núria Har.
24: Qatar, que necessita passar per l'estret d'Hormuz per fer negocis, concentra amb l'Iran i Rússia més de la meitat de les reserves de gas mundial. Les tensions geopolítiques i els compromisos de Brussel·les, que a partir de l'any que ve ha promès deixar de comprar gas a Moscou, compliquen el panorama energètic d'Europa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'economista de la Pompeu Fabra, Isaac Balei.
25: Una caiguda de l'oferta, un encariment del preu, i ara a l'estiu, que és normalment quan omplim aquestes reserves de cara a l'hivern, els països estan dient, mira, és que si omplo ara ens sortirà molt car.
24: Els magatzems europeus de gas estan al nivell més baix des del 2009, a 20 punts per sota del llindar mínim abans que comenci el fred. Tot i això, quedar-se sense gas és poc probable, sobretot en un hivern que es preveu càlid. Les butxaques dels consumidors, però, ho notaran.
25: Jo no crec que hi hagi hagi un tema de que hi haurà talls de sobreministrament, jo crec que més bé potser hi haurà un gas més car.
24: Avui el gas ja s'acosta als 70 euros megawatt-hora, el preu més alt des del gener del 2023, però lluny dels rècords de l'inici de la guerra d'Ucraïna.
1: Però aquesta pujada previsible del preu del gas no és pas l'única mala notícia que tenen avui els consumidors. Que afecta aquells que tenim hipoteca variable. L'Euribor tanca el mes pràcticament al 3%, en concret al 2,95. És el nivell més alt dels últims dos anys. Aquest increment encarirà les quotes de les hipoteques variables que revisin amb l'Euribor al mes d'agost uns 70 o 80 euros al mes, Laia Ortega.
0: Sí, tenim en compte que el Banc Central Europeu molt probablement tornarà a pujar els tipus d'interès ara al setembre, fins al 2,5%. La pregunta és si l'Euribor continuarà escalant i de retruc es frenarà el mercat immobiliari. Els experts amb qui hem parlat veuen probable que durant uns mesos l'Euribor es mantingui en aquests nivells, depenent de com evolucioni el conflicte a l'Iran i la inflació, però que en cap cas arribi als nivells de la crisi financera. David Serra és intermediador hipotecari d'H2B.
2: Jo crec que això ja ha vingut amb la pujada que hi haurà al setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euribor del 3,5 o del 4%.
0: Tampoc s'espera una sotregada forta en la concessió d'hipoteques, com justifica el soci economista d'SLM, Robert Casajoana.
3: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual cosa allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euribor per sobre dels 5.
0: Les noves hipoteques tindran uns tipus fixos una mica més alts, però com que hi ha demanda d'habitatge perquè n'hi ha poc i el lloguer està car, se'n continuaran firmant.
1: L'exterior perquè lluita contra rellotge per intentar rescatar centenars de persones que es creu que encara estan atrapades en túnels al nord del Nepal després de la riuada sobtada d'ara fa 5 dies. Hi ha prop de 920 morts i uns 4.800 desapareguts, segons el balanç oficial del Nepal i de la Xina. L'amenaça de nous desbordaments, però, plana a la zona, Albert Manyà.
23: La televisió xinesa ha revelat que, més enllà dels dos llacs que divendres es va saber que podien desbordar-se, les glaceres al voltant de la zona afectada corren el risc de col·lapsar. Els dos països mantenen contactes periòdics per revisar la situació, però des del Nepal demanen més informació a Pequín per poder fer actuacions de prevenció, tot i que no els culpen del desastre natural. La diplomàcia xinesa, a través del seu portaveu, ha defensat l'honestedat de Pequín.
22: Actualment, les operacions de recerca i rescat i les tasques d'ajuda humanitària es desenvolupen de manera ordenada i eficient a la zona afectada pel desastre. La difusió d'informació per part de la Xina ha estat oberta, transparent i puntual. Les campanyes malicioses de difamació i el sensacionalisme que s'aprofiten de la situació del desastre no tindran el suport de la població.
23: Precisament avui s'ha sabut que han castigat 10 internautes xinesos per la difusió d'informacions falses en relació amb aquesta tragèdia. Bàsicament explicaven que el balanç de víctimes era molt superior del que deia el govern xinès. No se sap a quina pena s'enfronten.
1: Qui sí que actualitza les dades és el govern del Nepal.
23: Que ha dit que hi ha 590 estrangers desapareguts de 39 països. Precisament en les últimes hores, un grup de 8 europeus han estat evacuats de la zona, com ens ha explicat Nayan Pokharel, responsable d'una agència de viatges a la zona.
4: Ahir a la tarda i aquest matí hi ha hagut dos vols diferents en helicòpter. Hem evacuat tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia 3 espanyols, 2 italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
23: Pokharel tem les conseqüències econòmiques del desastre. Segons les dades analitzades del sistema de satèl·lits europeus Copernicus, hi ha més de 2.500 edificis destruïts, un 66% dels que hi ha a la zona. Les autoritats fan tots els possibles per accedir als 933 treballadors que es creu que estan atrapats en instal·lacions hidràuliques de la vall.
1: I encara en la informació internacional, un tribunal xipriota ha ordenat la detenció dels 8 tripulants del vaixell que es va enfonsar ahir al nord de l'illa de Xipre i que va causar la mort de 8 persones i la desaparició de 18 persones més. Els acusen d'homicidi per imprudència i de negligència. L'organisme judicial judicial també ha notificat la detenció del gerent de l'empresa turca propietària del catamarà sinistrat. Es tracta d'una embarcació de 40 metres que portava 259 passatgers i que cobria la línia que unia el nord de Xipre amb el port de Taşucu, a Turquia. El vaixell es va enfonsar en una zona que té una fondària d'uns 500 metres. Minuts i seran 2:45 de la tarda. Tornem a Catalunya perquè a la Segarra han començat les obres per renovar el ferm de l'autovia A2 des de Cervera fins al límit amb la comarca de l'Anoia, en un tram tan deteriorat que fins i tot hi havia hagut accidents pel mal estat de la carretera. Aquest mes s'actuarà en els primers 4 quilòmetres en sentit Lleida. Anem cap allà, Estela Usoms.
5: La millora es fa al principal eix viari de la demarcació, en un tram per on circulen de mitjana 22.000 vehicles diaris i en el mes de març ja s'hi va haver d'actuar d'urgència, perquè amb les pluges i les nevades els clots es van fer tan grans que hi va haver topades en cadena i vehicles amb rodes punxades i vidres trencats. Llavors el Ministeri hi va invertir 3 milions per tapar els forats més grans i ara se'n gastarà més de 12 per reasfaltar del tot els 8 quilòmetres i mig que separen Cervera i el límit amb la demarcació de Barcelona. Es farà per fases. Des d'avui i durant un mes es renovarà el ferm en 4 quilòmetres en sentit Lleida i la resta es deixa per a l'any que ve. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
6: I ara, 20 anys després, doncs, se porta a terme aquesta actuació, una actuació que ha estat molt reclamada pel territori.
5: Una reivindicació que confirma l'alcalde de Cervera, Jan Pomés.
7: Amb aquestes obres doncs, ja deixem ja culminada una carretera amb dignitat i que la província de Ponent es mereixia.
5: Mentre durin les obres hi haurà talls intermitents a la via i el trànsit es desviarà en un carril del sentit contrari.
1: I ja acabarem de trànsit, un motorista de 38 anys ha mort aquest matí a la confluència entre els carrers Aribau i Mallorca a Barcelona. El motorista estava aturat en un semàfor quan l'ha vestit un vehicle que ha fugit després del sinistre. La Guàrdia Urbana ha pogut detenir, però, el conductor d'aquest turisme responsable de l'accident poc després al carrer Aragó. El detingut l'investigaran per un delicte d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues. La víctima l'han traslladada a un centre hospitalari on ha mort poc després d'arribar-hi. I encara relacionat amb els cotxes, la pedregada que fa una setmana va afectar la ciutat de Tarragona hauria provocat danys com a mínim en 2.000 vehicles. És el primer balanç que han fet els professionals coneguts com a desabonyegadors. Són aquells que es dediquen a reparar carrosseries, un ofici encara força desconegut. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
8: Els desabonyegadors són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Aquesta tècnica fa que la intervenció sigui més ràpida i econòmica. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda d'experts, sobretot quan hi ha calamarsades, i això fa que s'hagin de desplaçar llargues temporades a zones afectades per aquests fenòmens. Ho expliquen Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Barilleros, i Òscar Orenzana.
10: No sempre padrega els mateixos llocs. Llavors, nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut i fem les reparacions pertinents.
11: Nosotros realmente nos dedicamos a las temporadas de granizo. Entonces, l'any passat estuve en Madrid 9 meses, hace 2 en Valencia otros 7 meses. Ahora pues parece que aquí en Tarragona mínimo hasta febrero va a haber trabajo.
8: Orenzana es va formar en un taller de Tarragona, Barilleros a Cabollos, que ofereix formació presencial des de fa anys. Els desabonyegadors que treballen a la zona de Tarragona calculen que després d'aquesta pedregada tindran feina durant mig any.
1: Hem sentit dels senyals horaris de 2:45 de la tarda. A les comarques de Girona, mentrestant, s'ha reduït un 40% en 3 anys l'oferta d'habitatge de lloguer segons fonts de la Cambra de Comerç de Girona. Aquest organisme alerta que el difícil accés a un domicili incideix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. Girona, Maria Rovira.
26: La reducció d'oferta de lloguer i l'augment de preus repercuteix en la mobilitat dels treballadors i redueix les opcions de competitivitat d'algunes empreses, tal com ens explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
27: Les empreses tenen clar la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat.
26: Precisament algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge juntament amb l'oferta de feina.
27: El que s'ha vist és que les empreses, lògicament, com que tenen un problema important, s'han posat a intentar solucionar-lo, oferint no només un lloc de treball, sinó oferint també un lloc on viure.
26: Sectors com el de l'hostaleria tenen dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, que fa més difícil trobar una solució d'habitatge en comparació amb quan la feina és per un període més llarg.
1: I ara... Barcelona, aquest estiu, el Bicing torna a acumular bicicletes a les estacions de les zones de platja amb problemes per deixar-les, i n'hi ha que queden buides a la part alta de la ciutat. L'empresa que gestiona el servei assegura que hi dedica més recursos, Joan Garcia.
9: Usuaris amb qui hem parlat ens han descrit amb què s'han trobat.
12: Sí, especialment durant l'estiu a la platja de la Mar Vella. Han de treure bicicletes perquè no hi ha espai suficient.
13: Em costa trobar Bicing al barri de Gràcia. Bé, les estacions estan buides o estan plenes de bicis, però totes estan en vermell.
14: En los horarios de la mañana cuesta dejar la bici en Poblenou.
9: Des de Barcelona, serveis municipals asseguren que s'hi destinen més recursos, fins a un 42% del personal a la zona de platges en moments d'alta demanda, i que s'ha ampliat també la flota de vehicles que mouen les bicicletes, sobretot des de primera línia de mar. També s'han fet millores a l'aplicació. Ara es poden guardar les estacions que s'utilitzen habitualment per consultar la disponibilitat de bicicletes. Però el servei també s'ha vist limitat pels efectes de la calor extrema. Les altes temperatures han activat els sistemes de protecció de les bateries per seguretat, i això ha limitat temporalment les recàrregues. Les bicicletes elèctriques representen ara el 60% de la flota i concentren el 80% dels desplaçaments de les més de 170.000 persones abonades al Bicing.
1: I una cosa més abans de la publicitat. Aquest estiu, qui s'ha decidit a posar aire condicionat a casa ha hagut d'esperar més d'un mes per tenir-lo. La calor n'ha disparat la demanda i els pocs instal·ladors que hi ha no donen l'abast. Segons dades avançades pel matí de Catalunya Ràdio, les peticions per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'estiu passat, Sara Riera.
15: La calor que hem patit sobretot el juliol i la falta d'instal·ladors que arrossega el sector de fa anys han disparat el temps d'espera fins a les 6 setmanes. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
16: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania a la haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
15: Les vendes de ventiladors de sostre, que són més barats, directament s'han doblat, i segons el sector, aquest estiu també s'han venut moltes neveres, perquè, com és lògic, les velles cada cop refreden menys.
1: Passen gairebé 5 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
17: Catalunya migdia.
18: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
28: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
18: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
29: Ha tornat La nit dels ignorants.
30: I m'encanta.
29: Amb Marta Romagosa.
30: A La nit dels ignorants passen coses increïbles.
31: I és que aquest programa és...
32: Sí, és que sempre l'audiodeficat oberta, de vols lleicades, igual.
29: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants. Catalunya migdia.
1: Passen 6 minuts a 2:15. Aquesta tardor llegirem i molt. I, a més, ens trobarem des d'autors ja consolidats, com ara Care Santos o Ian McEwan, fins a d'altres que estan per descobrir a casa nostra, com ara el suís Nelio Biedemann. Anem a pams, però, Montse Camps, bona tarda.
33: Bona tarda.
1: Primer de tot, quins escriptors trobarem les primeres setmanes de tardor?
33: Doncs entre els més matiners hi ha la mallorquina Laura Gos, que presenta El preu de néixer, una distopia amb una societat deshumanitzada. És la gran aposta de l'editorial Proa, mentre que Columna presenta Buidar la casa, una novel·la sobre l'absència i la memòria de Care Santos. Per la seva banda, l'altra editorial ens proposa dos títols, Sempre és massa tard, de Ramon Mas, que sentint-se en les esquerdes que separen una família, i més endavant, Punt de no retorn, de Maria Climent, l'autora de l'aclamada Gina, que aquí explora l'esgotament de la vida en parella i els alts i baixos de la maternitat i la vida familiar.
1: Això pel que fa als autors d'aquí de casa, però dels internacionals?
33: Per exemple, què podem saber d'Ian McEwan, un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut que publica Anagrama, i mentrestant Patrick Radden Keefe, conegut per llibres d'investigació periodística Com no digué res presenta ara El fill de l'oligarca, que s'endinsa la vida d'un jove que apareix mort a la Ribera del Tames, i el publica Periscopi.
1: I abans parlàvem de descobriments, proposes noms?
33: Sí, serà el moment de descobrir el jove escriptor suís Nelio Biedermann, a qui s'ha comparat amb Thomas Mann per la seva novel·la Làzar, una saga familiar convertida en un best-seller alemanya que es publicarà en gairebé 30 llengües i ja té els drets cinematogràfics venuts, l'edita Edicions 62 i Salamandra. I també serà el moment de Cristina Genevat, coneguda com a dramaturga, que ara debuta literatura amb Sorra, una oda a la llibertat que publica la Magrana.
1: Ens has presentat distopies, drames íntims, però els que ens agrada la novel·la negra, què?
33: Doncs, per exemple, la basca Dolores Redondo publicarà a l'octubre Totes les nits, totes les ciutats, on un escriptor és sospitós d'una sèrie de crims idèntics als que descriu el seu últim llibre. I acabem amb Lluís Llort, que signa com a Llort a l'editorial Clandestina, que publica Short, un recull de relats on amb mala llet, humor i negró, que s'endinsa el lector en un món incòmode i als marges.
1: Apuntats tots dos. Però si arriben llibres, necessitem algun lloc on anar-los a comprar. I una antiga botiga de queviures que va tancar fa 30 anys a Peramola, a l'Alt Urgell, reneix ara transformada en una llibreria que vol convertir el poble en la capital de la poesia pirinenca. Peramola, Joaquim Albalate.
0: Sí, es tracta de Casa Rutxer, la botiga del poble oberta el 1870, que després de dècades tancada, ara reobert com a llibreria, especialitzada sobretot en poesia i autors del Pirineu. L'escriptor peramolí Ramon Besora és un dels seus impulsors.
2: Peramola és un poble on tot l'entorn és poesia. En aquest moment, quan es tanquen els pobles, botigues, etc., obrir una llibreria ha sorprès molt. Sabem que és un projecte romàntic, sabem que aquí s'hi perdrà diners, però hi guanyarem moltes altres coses, i aquesta és la nostra il·lusió.
0: La llibreria va obrir el 8 d'agost després d'una campanya de micromecenatge que ha recaptat més de 8.000 euros. Una obertura, per cert, que coincideix amb un bon moment de les llibreries al Pirineu. Per exemple, la Vila de Sau de Puigcerdà, oberta el 1928, ha rebut aquest mes un reconeixement com a comerç històric, i el refugi a la Seu ha celebrat aquest estiu els 5 anys de vida.
1: I una cosa més abans dels esports. You are now crossing Soviet airspace. Això és Mayday, una comèdia d'aventures de Ryan Reynolds que és la novetat més destacada de les plataformes de streaming aquesta setmana. També s'estrenen una cinta d'acció amb Gal Gadot i una sèrie policíaca britànica, Montse Mas.
3: Mayday s'estrena el dia 4 a Apple TV. És una comèdia d'acció sobre un pilot de l'exèrcit nord-americà interpretat per Ryan Reynolds que s'endinsa en territori rus durant la Guerra Freda. Allà té un accident i el rescata un exagent de la KGB aficionat a la cultura dels Estats Units interpretat per Kenneth Branagh. La pel·lícula vol recuperar l'esperit de les buddy movies dels anys 80, amb persecucions, baralles, diàlegs hilarants i una trama d'espionatge amb intriga fins al final. També s'estrenen altres pel·lícules com The Runner, un film d'acció protagonitzat per Gal Gadot, com deies, que aquí és una advocada que, per salvar el seu fill, ha de matar un client que ella representa, a Prime Video, dimecres. També s'estrena Manual para detectar a un narcisista, una comèdia romàntica amb Marisa Tomei a Movistar Plus, dijous. I la versió en format Lego de la sèrie The Mandalorian a Disney Plus dimecres. Pel que fa a les sèries, destaca Gone, a Filmin, una minissèrie policíaca clàssica sobre un home que es converteix en el principal sospitós de la desaparició de la seva dona i que jugarà al gat i a la rata amb la detectiu assignada al cas. Estarà disponible a partir de demà i també arriba la segona temporada de The Gentleman a Netflix.
29: Catalunya migdia.
1: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Fa dies que parlem del fitxatge del nou, el fitxatge del nou, el fitxatge del nou. Bé, doncs Hansi Flick tindrà nou.
4: Sí, de moment no serà
1: no,
4: Julián Álvarez.
1: Això ja feia pinta que no ho seria.
4: Però tindrà un recurs més a la davantera, Gabriel Jesús.

0: Avui hi ha partit al Camp Nou. A 2:15 el Barça rep el Rayo Vallecano, partit de Lliga, i potser un partit que tindrà un espectador de luxe a la grada. Podria ser l'últim fitxatge blaugrana, que ara en parlàvem, Gabriel Jesús, perquè d'aquí poca estona s'espera l'arribada del davanter brasiler Ramon Salmurri.
1: Està previst que aquesta mateixa tarda arribi a Barcelona Gabriel Jesús, el darrer fitxatge del Barça, aquest nou esperat per Hansi Flick, i avui mateix hauria de passar la revisió mèdica, demà fer-se l'anunci oficial del seu fitxatge. Arriba el conjunt blaugrana a canvi de 10 milions d'euros fixes, més una part en variables que el Barça pagarà a l'Arsenal, el seu actual club. El Barça el considera una oportunitat de mercat, cosa que vol dir, Laia, que es valora molt el seu talent. De fet, la prova és que després de sortir al Brasil va passar pel Palmeiras, pel Manchester City i per l'Arsenal, i per tant són equips de prestigi al seu currículum internacional en Brasil, però que té un interrogant molt gran amb les lesions. 5 lesions greus de genoll els últims 8 anys. De fet, aquest és el gran què i el que ha marcat els seus 4 anys a l'Arsenal, perquè fruit d'això s'explica, per exemple, que en les últimes 3 temporades, on ha tingut poca presència i falta de continuïtat per aquestes lesions, ha fet només 20 gols. És un davanter de 29 anys, no és un nou pur en el sentit futbolístic de Robert Lewandowski, sinó que és un jugador més de perfil Julián, però Hansi Flick insistia en la idea de que volia un nou amb experiència, i Gabriel Jesús compleix amb aquest perfil.
0: Doncs Hansi Flick content perquè té aquest nou amb experiència, que ens diu el Salmurri, però això tanca la porta a Julián Álvarez?
1: El missatge oficial del Barça és que no, però sembla bàsicament un missatge més pel propi Julián que no per ningú més, perquè l'Atlètic de Madrid no s'ha mogut i aquest estiu, si no hi ha cap daltabaix, Julián no jugarà al Barça. Altra cosa és el que passi durant la temporada, el que pugui passar al mercat d'hivern o fins l'estiu vinent, però a hores d'ara sembla impossible, sembla descartat del tot que Julián vesteixi aquesta temporada la samarreta del Barça.
0: És cert que sembla bastant impossible, també és cert que altres coses més impossibles s'han viscut a les últimes hores de mercat, i tu l'has viscut també. Sí. Has viscut en directe. Però vaja, el mercat es tanca demà a la nit. De moment, Julián Álvarez, aquest tema sembla descartat per ara, però podria haver-hi algun moviment més en capítol de sortides. Per exemple, què passa amb Marc Asadó?
1: Doncs aquest és el gran què que s'ha de resoldre a la feina al despatx de Deco, la sortida de Marc Asadó. El Barça l'empeny cap a Turquia o cap a l'Aràbia, mercats que poden oferir més diners al club blaugrana, però a Marc Asadó veurem si acaba o no decantant-se per aquest tipus de propostes. El Barça va rebutjar per Asadó 10 milions d'euros per ell a l'inici de l'estiu. El club es marcava l'objectiu dels 25 milions d'euros. Fa dies que Asadó, com d'altres companys, s'entrena al marge de la dinàmica del primer equip. Això ben marcat pel que va passar amb Roni Bardagi, que quan la seva sortida estava feta es va lesionar, i el Barça no vol repetir una situació com aquesta, i per això té futbolistes entrenant al marge. Asadó és un d'ells, queden poques hores i el que és evident és que se li ha de trobar una sortida.
0: Altres noms que podríem afegir en el capítol de sortides?
1: Mira, et diré el de Valde, no perquè hagi de sortir, perquè realment sembla complicat que s'acabi tancant una sortida amb Valde. Tenia la proposta, o l'interès, més que la proposta del Manchester United, que era l'única que podia fer temptar un jugador que tenia clar que volia jugar aquesta temporada vinent sí o sí al Barça. Ha caigut aquest interès del Manchester United i, per tant, es fa difícil de pensar que hi hagi algun equip amb cara i ulls que pugui venir i apostar fort per Alejandro Valde. I després, un altre nom, potser menys conegut, és el de Toni Fernández, un futbolista del planter que ha fet la pretemporada amb el primer equip. De fet, ja fa uns anys que va una mica a cavall entre el filial i el primer equip del Barça, tot i que no ha acabat de complir amb aquest pas. Està ultimant la seva sortida al Venezia. 4 milions d'euros, això sí, el Barça aplicarà aquesta fórmula d'Eco amb els futbolistes joves, que és mantenir el 50% del control sobre el seu futur. És un cas similar al del seu cosí Guille, dos jugadors que no han passat el tall de la pretemporada i que també ha de buscar una sortida de cara a aquest estiu.
0: Això pel que fa a les sortides, d'arribades descartada. L'arribada de Julián Álvarez ara per aquest mercat, hem d'estar pendents d'alguna altra possible incorporació?
1: Hi ha un interrogant aquí a l'eix de la defensa, què passa amb el central, per si de cas i de reull. El Barça ha signat a Michael Basa, un central esquerrà de 16 anys que arriba de l'Hamburg, que tindrà fitxa del juvenil, però que també tindrà fitxa del filial. És un alemany de 1,93 m, que ha rebutjat propostes de grans clubs europeus, i que la mà de Flick, que coneix bé el futbol base i els talents que surten de la Bundesliga, doncs ja ha tingut molt a veure. Això també ho has de lligar amb la sortida d'Álvaro Cortés, pendent de signar pel Royal Antwerp de la Lliga Belga, i que és un futbolista esquerrà que, tot i que havia de tenir fitxa al primer equip del Barça, doncs finalment se li acabarà trobant una sortida.
0: Doncs repassaràs totes les carpetes que té Deco sobre la taula per aquest mercat de fitxatges. Parlem del partit. Perquè avui tanca la jornada al Barça amb aquest partit amb el Rayo al Camp Nou a 2:15. Des d'una hora abans la TDT, i el Barça, que s'almorri, intentarà recuperar a casa el lideratge de la Lliga.
1: Sí, busca aquesta victòria per engegar la temporada amb el triplet de triomfs i d'aquesta manera també mantenir el lideratge ara en mans del Real Madrid de José Mourinho, que ha començat la temporada amb 3 victòries de 3 partits possibles, i per tant el Barça ha de guanyar per mantenir-se en aquesta primera posició i sobretot fer-ho de 2 gols de diferència per poder dormir com a líder. I ho farà sense Gavi, que continua de moment fora de la convocatòria després del cop que va rebre en el darrer partit, Frenkie de Jong lesionat, Bardaggi i evidentment el nom de Casado, que ja t'explicava que estava entrant al marge. Tampoc Livakovic, el porter suplent, que arriba per acompanyar Joan Garcia a la porteria, que de moment encara no està inscrit. Alguns dubtes a l'11 de Flick, bàsicament en la idea que tingui el tècnic alemany, si el d'apostar per la continuïtat, per aquest inici de temporada i reforçar el bon camí que ha tingut l'equip, o, tenint en compte que és un estiu postmundial, dosificar els futbolistes, anar amb lupa mirant les seves càrregues, i això podria implicar alguna rotació a l'11 del tècnic alemany. En qualsevol cas, a 9:15 del vespre al Camp Nou, el Barça s'enfronta al Rayo per intentar mantenir-se al capdavant de la classificació a primera.
0: Doncs abans ho deia el Salmo, el rival és el Rayo, que arriba al Camp Nou amb mala maror entre els aficionats perquè no tenen estadi on jugar, els partits que han de jugar a casa, no saben quan podran tornar a jugar a Vallecas, i esportivament, el del Serra, amb canvis també significatius respecte a la temporada passada, començant per la banqueta.
2: Íñigo Pérez ha fitxat aquest estiu pel Villarreal i en el seu lloc ha arribat Beñat San José, un entrenador amb una idea futbolística semblant a la del seu predecessor i que les dues últimes temporades ho ha fet molt bé a l'Eibar. La gran temporada dels madrilenys arribant a la final de la Conference League ha provocat també sortides importants a l'equip de Vallecas. El lateral esquerre català Pep Chavarría l'han traspassat al Chelsea per 22 milions d'euros, i el central senegalès Nobel Mendy també ha anat a parar la Premier, ha fitxat pel Hull City per 25 milions, és el traspàs més car de la història del club. Per contra, han arribat a Vallecas el central ex de l'Espanyol Cumbula, que avui serà baixa, i un altre ex perico com Adrià Pedrosa, cedit pel Sevilla. La columna vertebral, però, amb Legend, Pate 6, Alba García, De Frutos o Isi, continua, tot i que aquest últim serà avui baixa al Camp Nou per lesió, com també el porter Batalla.
0: Doncs abans aquest Barça-Rayo, que juga 9:15, avui també juga un altre partit de Lliga, a 8:00, Osasuna-Getafe. El Madrid, que és líder provisional de la Lliga, va tornar a guanyar ahir, ho va fer contra el Màlaga, però va a cop de polèmica cada partit que guanya, perquè Marcos García i Mourinho van començar a veure una miqueta aquell Mourinho d'altres anys.
3: Sí, 4-0 del Madrid contra el Màlaga, i el tècnic dels andalusos, Juan Funes, es queixava de l'arbitratge. Deia que hi havia diferències de criteri entre una banda del camp i l'altra.
4: Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta, y cuando es para lo contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
5: No merece comentar.
3: Ja veus, Mourinho no li va voler ni respondre. El que sí té ganes de fer Mourinho és marcar el relat sobre la pilota d'or. Mm. Diu que no li serveixen els mèrits del Mundial, no li serveixen els títols de club, i postula 2 dels seus per ser reconeguts com a millor jugador de la temporada, Mbappé i Bellingham.
5: Penso que serà ell todavía aumentar este número de goles que parece quasi imbatible, però Jude, com jugador de centrocampo, és un jugador absolutamente increíble.
3: En clau de mercat, el Madrid no té grans moviments previstos. Ha fitxat, això sí, el migcampista Sergio Martínez, 3 milions d'euros, 19 anys, arriba procedent del Racing de Santander, ens diuen que té projecció, però de moment tindrà fitxa del Castella.
0: Seguim parlant del mercat de fitxatges. A l'Espanyol sortiran en aquest mercat Rubén Sánchez i el davanter Roberto Udol?
2: Bona pregunta. A veure, em sembla que el lateral Rubén Sánchez sí, té molts números per marxar. De fet, ja té un acord amb l'Elx. Falta que es tanqui l'acord entre els clubs, entre l'Espanyol i l'Elx, però és un jugador que no entrava en els plans de Manolo González i, per tant, segurament marxarà, i en el seu lloc és probable que l'Espanyol busqui alguna aquestes últimes hores o que ja el tingui a l'agenda. El cas de Roberto Fernández és una mica més complicat. En principi, principi l'Espanyol, tot i l'interès que hi ha hagut de diversos clubs europeus per fitxar-lo, remet a la clàusula de rescisió, són 25 milions d'euros. Recordem, però, que l'Espanyol només té un 60% dels drets de Roberto, d'una futura venda, la resta és propietat del Braga, el club portuguès del qual va arribar aquest jugador. Si marxarà o no, sembla una mica més complicat, però ja sabem que de vegades les últimes hores de mercat acostumen a ser boges.
0: I més moviments de mercat a la segona divisió. El Girona, avui ha arribat un lateral dret, Eduard Solà.
6: Mateo Morey, un defensa mallorquí de 26 anys que va passar pel planter del Barça, pel Borussia Dortmund i ara jugava al Mallorca. Entre ell i Boñar hauran de cobrir el lateral dret. Mateo Morey ha firmat per dues temporades fins al 2028.
7: Per mi formar part de Girona és algo molt especial. Tinc molt bons records de Girona, de quan havia estat aquí a Barcelona visquent, i la veritat és que estic molt content, molt il·lusionat, amb moltes ganes de conèixer els companys i de posar-me a la feina. Sobretot la confiança que em van transmetre el projecte, i al final el Girona és un club molt gran, amb molta història, i formar part del Girona és algo molt especial.
6: A les pròximes hores hi hauria d'haver més moviments a la plantilla, pendent sobretot de les possibles sortides de jugadors com ara Unagi o Van de Beek.
0: 8 minuts i les 3 de la tarda, farem una pausa i quan tornem... Parlarem d'aquest noi que sentiu, que crida tant, emocionat, content, Àlex Palou. Aquesta matinada s'ha convertit ja en una llegenda dels Estats Units, 5è títol consecutiu mundial.
8: Catalunya migdia. El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
9: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
8: Tota la informació a manresaturisme.cat.
10: 205 cavalls i només 4,3 litres?
11: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
12: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
13: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
0: Obrim motor, Àlex Palou ha tornat a conquerir l'IndyCar. El pilot de Sant Pere de Vilamajor ja és, com dèiem, una llegenda als Estats Units, Carles Vila.
15: Aquesta matinada va tenir prova en acabar a la desena posició a la segona cursa a Milwaukee. Palou ha igualat el rècord de títols consecutius que tenia el francès Sébastien Borundaris. El 2026 també ha aconseguit, a més, un total de 6 victòries i 8 poles.
16: Incredible, man.
17: És increïble. Estic molt orgullós d'aquest equip. Avui ha estat una cursa molt dolenta per a nosaltres. Hem patit molt, però hem estat capaços d'estar molt concentrats i tirar-ho endavant. És molt gran tot plegat. Un altre títol i a punt per al següent.
16: Yeah, ready for the next one.
15: Palou, als seus 29 anys, és també el pentacampió més jove de la competició nord-americana. També és el tercer al rànquing de tots els temps pel que fa a títols aconseguits. El català, a més, ha contribuït perquè el seu equip, el Ganassi Racing, s'hagi emportat el títol per equips, amb un total de 18. L'IndyCar tancarà la temporada el 6 de setembre al circuit de Laguna Seca.
0: Seguim parlant de motor. El campió de MotoGP, Marc Márquez, diu que celebra cada victòria com si fos l'última, però després de la demostració d'aquest cap de setmana a l'Aragó, sembla que en vindran més, Damià Aguilar.
18: En són 103. Aquest nombre no ens diu res. Ens diu més que és el tercer doblet de l'any, que és la quarta victòria de Gran Premi, que ha superat el Sotrac d'Anglaterra i es torna a posar a tocar del liderat, ara a 19 punts de Jorge Martín.
19: Bueno, se puede fallar porque somos humanos y hoy casi fallo, porque cometí un error grave en esa curva 1-2, donde me he dejado activado el dispositivo trasero y he hecho todo el primer parcial bajo de atrás, y esto, bueno, pues hemos perdido posición y se ha complicado un poquito más.
18: Però res que no pogués esmenar a la volta 6 quan supera Bezzecchi i Marc Bosch i Betzec i ens obsequien amb un frec-a-frec en paral·lel sense espais de quasi un quilòmetre i a 300 per hora. El tro de Cervera se sent plenament ficat en la defensa del títol, ara mateix contra Jorge Martín i Marco Betzec, amb nou caps de setmana més en què hi haurà de tot, també molt de patiment al braç dret. De moment cal celebrar-ho.
19: Ahora siempre pienso, ¿será la última? Es así, tenemos que vivir estos momentos, disfrutarlos sobre todo, porque algún día los echaremos de menos.
18: Bé, té contracte fins al desembre del 2028.
0: I al Mundial de Trial, Toni Bou té a tocar un nou títol de campió del món després de la seva victòria ahir a França, Carles.
15: Bou ha guanyat totes les curses de la temporada. Després de la victòria a França, el de Piera té ara 97 punts de diferència sobre el seu company, l'equip Red Sol, el gallec Gabriel Marcelí. Al pròxim Gran Premi, que es disputarà als Països Baixos, Toni Bou podria aconseguir el seu 40è títol mundial.
14: La veritat que estem fent un any increïble. Amb la lesió de l'espatlla no em pensava pues, arribar així aquesta part del campionat, així que molt agraït a l'equip, a tothom que m'ha ajudat, que ha sigut moltíssima gent i no em vull deixar ningú. Estem en el camí correcte i ara s'ha d'intentar rematar i ho intentarem fer contra abans possible.
15: Al Mundial de Trial 2 també hi ha el líder català, el lleidatà Arnau Ferrer, que hi va guanyar a França i va superar l'anoienc Àlex Canales, que ara és segon a la classificació provisional.
0: Les imatges d'aquesta matinada. Novak Djokovic plorant. Ha caigut en primera ronda d'un gran slam per primera vegada en 20 anys. El serbi admet que el seu físic, que ara té 39 anys, no està al nivell del seu joc.
17: Exacte. 5 sets, 4 hores i mitja de joc han estat massa per Djokovic contra l'argentí Mariano Navone. El serbi diu que no vol deixar de lluitar per tornejos grans, però admet que el seu cos no respon com fa un temps.
20: Unfortunately, at this point in time, my career can't control, so, you know, I can.
21: Lamentablement, en aquest moment de la meva carrera i amb el pas del temps, aquest és un punt que no puc controlar. Estic content amb el meu nivell de tennis, però és una qüestió física. Miraré de mantenir el nivell físic totes les hores que pugui, però no hi ha hagut prou avui.
17: El quadre femení derrota de Venus Williams, el masculí aquesta tarda debuta al Alcaraz.
0: En ciclisme, la Vuelta viu avui la primera jornada de descans, després d'un cap de setmana marcat per la retirada de Tadej Pogacar i pel lideratge d'Enric Mas, Isaac Vilalta.
22: Doncs sí, recordem que Pogacar va caure dissabte i ja no va poder tornar a pujar a la bicicleta. Va ser una caiguda provocada per un objecte al voral de la carretera, en un moment sense especial tensió, mentre el pilot rodava agrupat. L'eslovè, que era el líder destacadíssim de la general, va patir una commoció cerebral i una fractura a la clavícula esquerra i en una vèrtebra. Està ingressat a Barcelona i demà l'operació serà l'equip del doctor Mir. Ara mateix Pogacar és dubte per disputar el Mundial de Montreal i també el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el nou líder de la Vuelta és Enric Mas. Ahir va mostrar molta solidesa en l'ascensió a Aitana, on va guanyar i va eixamplar diferències respecte als perseguidors. El d'Artà viu el millor moment de la seva carrera esportiva.
23: Creo que sí, creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
22: Queden dues setmanes de cursa i Mas li treu 1,18 a Roglic i 1,39 a Félix Gol.
0: I tenim temps també per reparlar de les presentacions que ha fet avui el Barça d'en Bola.
2: Doncs les dues noves incorporacions per aquesta temporada. Es tracta del porter Sergei Hernández i dels jugadors Janus Smarason, islandès.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Més esports, ja ho sabeu, com sempre, a Catalunya Ràdio a partir de les 7 amb el Tot Costa. Avui, a més, a 9:45 juga el Barça-Barça-Rayo amb la TDT a partir de 9:45. Ho deixem aquí, demà més, però seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
3: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar.
4: Festa Major de la Seu d'Urgell, Ràdio Seu 107.2 de la FM, emissora oficial. Yeah.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

Festa Major de la Seu, programació d'actes. Dilluns 31 d'agost, a partir de les 10 del matí, pedalada popular a la zona esportiva. De 11 a 2, ludoteca XXL a la plaça Joan Sansa. A les 12, a la plaça de les Monges, sardanes Vents de Riella. A les 4 de la tarda, la sala del Centre Cívic, Ninja Fruit i Retro Gaming, realitat virtual. A les 5 de la tarda, la plaça Joan Sansa, animació i festa de l'escuma, 15:45. I a 6:15, a la plaça Catalunya, concert de tarda amb l'orquestra Maravella. Una horeta més tard, a la plaça de les Monges, el petit circ de Monsieur Moustache. A partir de les 7, a la sala Sant Domènec, Can Coral amb el cor Signo. A la mateixa hora, a la zona esportiva, tindrà lloc la cursa Volta Major. A la mateixa hora, al pati de la biblioteca, exhibició i taller de swing, boop i swing trio. A la plaça de les Monges, una horeta més tard, és a dir, a les 8, concert amb els Freudlands. I a la plaça Catalunya podeu fer ballades de sardanes amb Vents de Riella. Més activitats, això no para, a la plaça Patalín, a partir de les 8, taller de bachata. Alegria, és festa major. Festa major de la Seu, del 28 d'agost a l'1 de setembre.

0: Festa Major de la Seu, programació d'actes. Dimarts 1 de setembre, darrer dia de Festa Major, de 10 a 2, jocs d'aigua a la plaça Joan Sansa. A la plaça Catalunya, a partir de les 5 de la tarda, tradicional concert de tarda amb la principal de la Bisbal. Una hora més tard, a la plaça de les Monges, cercavila amb tambuca. Tot seguit, després, a la mateixa plaça de les Monges, a partir de les 7, Festa Holi. I a la plaça Catalunya, a les 8, sardanes amb la principal de la Bisbal. A partir de les 11, ball de fi de festa amb la principal de la Bisbal a la plaça Catalunya. I a l'espai Casetes, a partir de les 12, fi de festa amb Macrodisco. Alegria, és Festa Major. Festa Major de la Seu, del 28 d'agost a l'1 de setembre.
1: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar. Sempre de flor en flor, però amb tu jo em vaig quedar.
2: Estàs escoltant la promoció especial de la Festa Major de la Seu d'Urgell.

0: oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com en lloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
2: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar.
5: Festa Major de la Seu d'Urgell, Ràdio Seu 107.2 de la FM, emissora oficial.
4: Yes.

0: Festa Major de la Seu, programació d'actes. Dilluns 31 d'agost, a partir de les 10 del matí, pedalada popular a la zona esportiva. De 11 a 2, ludoteca XXL a la plaça Joan Sansa. A les 12, a la plaça de les Monges, sardanes Vents de Riella. Fins que arribi l'alba, tornar-me embriagar amb el teu perfum. A les 4 de la tarda, la sala del Centre Cívic, Ninja Fruit i Retro Gaming, realitat virtual. A les 5 de la tarda, a la plaça Joan Sansa, animació i festa de l'escuma, 3 quarts de 15. I a 2 quarts de 6, a la plaça Catalunya, concert de tarda amb l'orquestra Maravella. Una horeta més tard, a la plaça de les Monges, el petit circ de Monsieur Moustache. A partir de les 7, a la sala Sant Domènec, Can Coral amb el cor Signum. A la mateixa hora, a la zona esportiva, tindrà lloc la cursa Volta Major. A la mateixa hora, al pati de la biblioteca, exhibició i taller de swing boop i swing trio. A la plaça de les Monges, una horeta més tard, és a dir, a les 8, concert amb els Freudlands. I a la plaça Catalunya podeu fer ballades de sardanes amb Vents de Riella. Més activitats, això no para, a la plaça Patalín, a partir de les 8, taller de bachata. Alegria, és Festa Major. Festa Major de la Seu, del 28 d'agost a l'1 de setembre.
1: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat, tu em vas tirar la canya, jo la...
2: Festa de la Festa Major de la Seu d'Urgell amb Ràdio Seu.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apanin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

Festa Major de la Seu, programació d'actes. Dimarts 1 de setembre, darrer dia de Festa Major, de 10 a 2, jocs d'aigua a la plaça Joan Sansa. A la plaça Catalunya, a partir de les 5 de la tarda, tradicional concert de tarda amb la principal de la Bisbal. Una hora més tard, a la plaça de les Monges, Cercavila amb Tambuca. Tot seguit, després, a la mateixa plaça de les Monges, a partir de les 7, Festa Holi. I a la plaça Catalunya, a les 8, sardanes amb la principal de la Bisbal. A partir de les 11, ball de fi de festa amb la principal de la Bisbal a la plaça Catalunya. I a l'espai Casetes, a partir de les 12, fi de festa amb Macrodisco. Alegria, és Festa Major. Festa Major de la Seu, del 28 d'agost a l'1 de setembre.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Jané 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el cinquè Pirineu Terra de Versos. Tres dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi, So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. Dues sessions, a les 7 i a un quart de 9 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a dos quarts de vuit, al Refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josep I. Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, terra de versos. Tres dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.
2: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
3: Ja fa temps era batxillerat, tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar.
4: No et perdis ni un moment de la festa major de la Seu d'Urgell en Ràdio Seu.
3: No té final.
4: I també tota la informació i imatges a la web i a les xarxes socials de Ràdio Seu. Volia.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
3: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar.
2: Festa Major de la Seu d'Urgell, Ràdio Seu 107.2 de la FM, emissora oficial. Yeah.

0: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat, tu em vas tirar la canya, jo la...
1: Festa Eva, la festa major de Sant Urgell, amb Ràdio Seu.

Molt bona festa major de la Seu d'Urgell. Dilluns, dia 31 d'agost. Les propostes continuen aquesta tarda amb Ninja Fruit i Retro Gaming, una proposta de realitat virtual a la sala de centre cívic a les 4 de la tarda. Una hora després, a les 5, animació i festa de l'escuma, 15:45 a la plaça de Joan Sansa. A 6:15, concert de tarda amb l'Orquestra Internacional Maravella a l'Embelat de la plaça Catalunya. Una hora després, a 9:15, l'espectacle El Petit Circ de Monsieur Moustache al Pessic de Circ a la plaça de les Monges, una proposta que en cas de pluja es trasladaria als porxos del carrer Major. A les 7, un clàssic de la Festa Major de la Seu d'Urgell, al Can Coral, amb la Coral Signum a la sala Sant Domènec. A la mateixa hora comença la cursa Volta Major, la cursa de 10 quilòmetres amb sortida a la zona esportiva, una iniciativa que organitza el Servei d'Esports. Inscripcions a esports.laseu.cat. A la mateixa hora també, exhibició i taller de Swing Boopies Swing Trio al pati de la biblioteca. Un any més amb Swing Pirineu. En cas de pluja, aquesta proposta es trasladarà al centre cívic del mateix passeig. I a les 8, una hora després, concert amb el grup urgillenc Froilans, versions de pop, rock, blues a la plaça de les Monges. Més propostes també a les 8 amb les sardanes Vents de Riella a l'Embelat de la plaça Catalunya. I encara a les 8, taller de batxat a la plaça Patalín, organitzada per Dani Roquer i Sandra Revés. Ja a la nit, a 11:15, la proposta més multitudinària de la Festa Major de la Seu d'Urgell, al Correfoc, amb el grup de diables de l'Alt Urgell, amb sortida i arribada a la plaça dels Oms. I ja a la nit, ball de nit amb l'Orquestra Maravella a la plaça Catalunya. El destacat, a la nit sense fi, de Tallets, a partir de 12:45, Coco i Mont DJ, a la carpa de l'Espai Casetes. I també, a mitjanit, Seu Trònic, a la pista esportiva Polivalent. Tota la informació a www.radioseu.cat/agenda. Ràdio Seu, emissora oficial de la Festa Major de la Seu d'Urgell.

0: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar. Sempre de flor en flor, però amb tu jo em vaig quedar.
1: Estàs escoltant la promoció especial de la Festa Major de la Seu d'Urgell.

Doncs seguim amb aquestes entrevistes especial Festa Major de la Seu d'Urgell, a la que ja estem ben immersos, i avui parlem amb els Tiets, amb un dels vocalistes dels Tiets, concretament Oriol de Ramon, que estaran avui a la nostra ciutat a partir de 12:45 de la nit a la Nit Sense Fi, a l'Espai Casetes, aquesta formació mataronina que doncs porta èxits i èxits i ens està doncs animant tots aquests últims estius, i avui els tindrem aquí a la nostra ciutat. Bon dia, Oriol.

0: Va, al final és guai poder tornar en els llocs on vam tocar fa temps, perquè és maco veure l'evolució que ha tingut el grup i que allà vam tocar per poqueta gent, i avui segurament serà una gran festa. I no sé, també estem molt agraïts a la gent que va confiar en nosaltres al principi.
1: I tant, i tant. I a més, amb aquest Coti per Coti, que és la vostra cançó estrella, bueno, no sé si la teniu ja avorrida o si us agrada seguir-la cantant i que la balli bueno, la gent de Catalunya, la gent de la Seu, en aquest cas.
0: Sí, a veure, no és la que ens fa més il·lusió cantar, però al final és un gran tema i el que ens ha catapultat allà on estem ara, llavors li tenim molta estima.
1: I explica'ns una mica com va sorgir dels Tiets, com us vau formar, la formació, i d'on surt, com vau crear aquest grup.
0: Bé, al final érem dos amics de l'escola de música que fèiem música per passar-nos-ho bé, i amb la tonteria doncs, va anar creixent, ens vam anar professionalitzant i fins a dia d'avui.
1: I creieu que heu marcat un precedent en quant a la música catalana? Perquè, per exemple, barrejar una sardana amb música catalana és un precedent pel jovent, també, i per tot. Com ho veieu, tot això?
0: Sí, bueno, crec que som una punta de llança d'una nova generació i potser el grup que ha obert les portes a que altres grups més joves tinguin cabuda en aquesta indústria, i també molt contents de ser-ho i de poder tenir aquest honor i aquesta oportunitat, i nosaltres seguim fotent canya i seguim pujant el llistó, i al final és el que ens agrada fer i ens ho passem bé.
1: Molt bé. I us fa por que el públic igual esperi un nou Coti per Coti cada cop que traieu un nou tema?
0: Bé, això li passa a qualsevol grup, però els únics que poden pensar això és la gent que només ha escoltat el Coti, no? Qui ha escoltat la nostra discografia sap que tenim molts estils i que fem música de tot tipus, i crec que el nostre públic ho accepta més o menys tot.
1: Que bé, això està molt bé, perquè a més sou molt polifacètics. Heu fins i tot col·laborat amb grups diversos. També vau estar col·laborant amb la cançó Camila, amb un altre grup de molt renom. Explica'ns com va anar això i, bueno, les col·laboracions que heu anat sorgint amb el temps.
0: Sí, mira, per nosaltres les col·laboracions sempre han sigut una eina creativa més, i ens agrada molt fer-les perquè s'ajunten dos mons molt diferents. I en aquest cas pues, vam tenir la sort de poder treballar amb Estopa, que és un dels grups de la nostra vida. I no sé, va ser una mica un somni per nosaltres, que ja queda una mica lluny, però una experiència molt, molt divertida.
1: I tant, a més esteu a l'ull de l'huracà de totes les festes, de totes les cases. Què és el que més us agrada d'una festa major o d'un concert? Què és la part que més gaudiu?
0: Bueno, al final nosaltres som molt de festa major. Ja quan érem petits anàvem a gaudir-les des de baix, i ara estar aquí dalt, realment pels nostres jo de 16 anys, doncs estaríem flipant. I llavors intentem gaudir d'aquest procés i de la nostra realitat. I al final ens agrada molt anar a bolo, anem amb un equip que són amics nostres, llavors no sé, per nosaltres és un planazo.
1: I tant, i tant. I, bueno, també la contrapartida. Quan aneu de concert, també, com us ho feu per fer tants concerts seguits i per anar de banda a banda? Hi ha algun truc, alguna cosa que seguiu o algun ritual abans de començar el concert, per exemple?
0: Bueno, al final portem 8 anys girant, llavors crec que ja som uns professionals de les gires, i hem après a cuidar-nos la veu, a cuidar el cos també, i a trobar rutines que ens permetin aguantar el ritme.
1: Molt bé, sí, i tant, perquè al final fer tants concerts costa i s'ha d'estar preparat. Però bueno, si us ho passeu bé, això és el més important. Segur que feu gaudir al públic de valent. I bueno, també, a fora de Catalunya també us escolta. Què n'opineu de tot això? Perquè, per exemple, el Coti per Coti s'ha escoltat fora de Catalunya, també a l'estranger, manera de portar la sardana i altres cultures catalanes.
0: Sí, bueno, al final el Coti és un hit internacional, diria jo, perquè sona a molts llocs, i la música, al final, com que la música d'aquest país també sona a tot arreu, nosaltres som un d'ells.

0: también hemos vídeos de Filipinas, de chiringuitos por ahí que sona la música i encara flipem una mica, tot i que ja ho hem normalitzat una mica, però pues, bueno, és fort que una cançó en català també pugui traspassar fronteres de molts països.
1: I tant, i tant. I avui què ens trobarem? Explica'ns una mica què ens trobem en el concert que esteu fent de gira, què podrem trobar, quin format porteu de concert?
0: Doncs al final trobarem un bolo que funciona molt bé, que estem girant molt i que ja tenim molt per la mà, i és un bolo molt dinàmic, amb molta energia, i crec que la gent s'ho passarà bé, cantarà molt i saltarà molt.
1: Café pels més cafeteros és la vostra gira que esteu fent. I, bueno, també porteu molt, sou de Mataró i porteu molt també en els vostres concerts la vostra ciutat. També explica'ns una mica aquesta relació d'orgull de portar la vostra ciutat amb vosaltres allà on aneu.
0: Bueno, és que ja la nostra primera cançó va ser de la nostra ciutat, de la nostra festa major, i sempre ho hem portat com a bandera, estimar casa teva i fer-ne... Bueno, estar-ne orgullós, no? Nosaltres volem transmetre això de casa nostra, que ens l'estimem molt, tota la cultura de per aquí, i sempre ho hem volgut remarcar, les cançons.
1: Això està, la veritat és que està molt bé, sempre tira cap a casa. Aquí també, no sé si heu girat més pels Pirineus aquests últims anys, o si heu pujat per aquí més vegades.
0: Sí, hem estat a Puigcerdà, hem estat a Das també, a Berga... bueno, sempre hem tocat més o menys tots els sectors de Catalunya, i tot i que tampoc tenim l'oportunitat de pujar per aquí dalt sovint, l'aprofitem.
1: I tant, i tant. I a més us esperem amb moltes ganes avui al concert, a 12:45 de la nit, a la nit sense fi. Així que, Oriol, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, i esperem que gaudiu molt de la seu, la seva gent i també del concert d'aquesta nit.
0: Moltes gràcies, que vagi molt bé.
1: Apa.
0: Adéu.
1: Doncs això és tot. Hem parlat amb Oriol de Ramon avui, a 12:45 de la nit, a la nit sense fi a l'Espai Casetes. Així doncs, aquesta festa major, amb un dels caps de cartell, ja vam tenir els Catarres el passat dissabte, i avui tenim, doncs, aquesta formació mataronina.
2: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar.
3: Festa major de la Seu d'Urgell, Ràdio Seu 107.2 de la FM, emissora oficial. Yeah.

0: ja fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar.
1: No et perdis ni un moment de la festa major de la Seu d'Urgell en Ràdio Seu.
0: No té final.
1: I també tota la informació i imatges a la web i a les xarxes socials de Ràdio Seu. Volia.

0: Molt bon dia. Continuem parlant amb els protagonistes d'aquest dilluns, dia 30 d'agost, a la Festa Major de la Seu d'Urgell. I una proposta, un clàssic, una data que ha de marcar en vermell el calendari és la proposta de l'Orquestra Internacional Maravella, concert de tarda a 6:15 a la plaça Catalunya, a la mateixa plaça ja a partir de mitjanit, al Ball de Nit. En parlem a Miquel Comadevall, és músic i representant de l'orquestra, de la formació de la Maravella. Benvingut, un any més.
1: Hola, què tal, com esteu?
0: Un any més a la Seu d'Urgell, suposo que content també per això mateix, no? Per la confiança, la fidelitat, per tornar sí, a la Seu.
1: I tant, i tant. Nosaltres contentíssims de tornar a estar aquí amb tots vosaltres i amb moltes ganes d'estar aquí a la vostra Festa Major, que bueno, ja sabem que nosaltres aquí venir a la Festa Major de la Seu doncs sempre és trobar amics, ja no són clients, sinó que pràcticament, doncs, com que fa molt temps que anem venint, ja anem trobant també molta gent coneguda i a partir d'aquí això és un plaer poder parlar doncs, amb gent tan aficionats a la música, perquè molta gent d'aquí a la Seu sé que ens venen a explicar això, no? Que són imants de la música i doncs, com poden sentir música en directe com és la nostra, doncs estan contents i nosaltres també que vinguin cap als nostres concerts. Mm-hmm.
0: Després de tants i tants anys, quina és la clau perquè una orquestra com la Maravella continuï connectant amb el públic?
1: Bueno, fórmula no n'hi ha masses. Aquí la fórmula que hi ha és intentar fer les coses una mica ben fetes i amb cura de que tot funcioni doncs, correctament. Evidentment, doncs, també triar doncs, els repertoris adients per cada època de l'any que estem vivint. I això sí, doncs, una rigorositat enorme tant a l'escenari, diguem-ne, com professionalment amb els instruments i com amb les veus. I a partir d'aquí doncs, intentar doncs, donar un bon producte per tots els nostres amics. Això diria que suposo que és el màxim secret que tenim aquí nosaltres en aquests moments.
0: Mm. L'orquestra va néixer l'any 1951. Com ha evolucionat fins al dia d'avui?
1: És el que estem parlant una mica així de grans trets, de que l'orquestra doncs, sempre s'ha anat evolucionant amb les modes que hi havia o les exigències del públic que hi han hagut doncs, dècada darrere dècada, i a partir d'aquí doncs, el sol fet d'haver-se pogut doncs, ambientar en aquests moments amb els estils de música que el públic ens demana, doncs aquest crec que ha sigut una de les peces fonamentals de poder arribar aquí, que precisament també es volia comentar a Pep, que enguany l'orquestra estem celebrant el 75è aniversari de la nostra fundació. Vull dir que també doncs, amb moltes ganes de venir-vos a oferir doncs, aquesta joia per nosaltres, doncs, de que celebrem 75 anys a l'escenari i amb moltes ganes de poder venir a oferir aquest concert.
0: Gràcies també per recordar-ho. Moltes felicitats precisament per aquesta data assenyalada, 175è aniversari de l'Orquestra Internacional Maravella. En poca broma, aviat s'és dit. Són molts i molts concerts, diríem que milers de concerts, suposo. No sé si els tenim més o menys quantificats, però...
1: No. Els tenim quantificats a base d'anys, que són 75, sí. I a partir d'aquí, doncs, moltes i moltes gales i molts i molts concerts al cap de tots aquests anys. Però són molts, la veritat, són molts. No els hem comptat mai i ens agradaria comptar-los alguna vegada que tinguem un moment de temps.
0: Per cert, com estan a l'estiu? Teniu molts concerts més enllà de la Festa Major?
1: Sí, la veritat és que estem contents que tot el que és aquest estiu doncs estem treballant força i de valent, i un cop haguem passat per aquí, per casa vostra, per aquí a la Seu d'Urgell, també encara doncs, tenim l'agenda bastant plena el mes de setembre i a l'octubre també anem treballant, i això doncs, ens omple de joia, i vulguis o no, doncs, nosaltres és la nostra feina i nosaltres el que volem precisament doncs, és treballar i que, bueno, que sobretot que el públic doncs, quedi content. Però sí, anem treballant aquest any, doncs no ens podem queixar de la feina que tenim i esperem doncs, que això perduri per molt més temps.
0: Miquel, quantes persones formen part de l'orquestra actualment?
1: Mira, a l'orquestra, el que és l'escenari, veureu 17 persones. Això serien 4 cantants, 2 veus masculines, 2 veus femenines i 13 músics. O sigui, en total, l'orquestra la formem 17 persones. El que passa que per fer totes aquestes actuacions, doncs, evidentment, necessitem doncs els tècnics que ens ajuden, que són tant els xofers com els tècnics de so, com els tècnics de llum, com els muntadors. En total, movem 24 persones cada dia. I això, doncs, vulguis o no, doncs també és una feina a vegades una miqueta feixuga, sobretot per doncs, els tècnics que sempre doncs, arriben abans als pobles i després marxen després de nosaltres, que això són feines una miqueta dures, sobretot ara a l'estiu, amb aquestes calors que s'han patit, però de moment, doncs, ja dic, movem 24 persones i de moment molt benvingudes.
0: Doncs que no falti, agrair també doncs, el detall de no només parlar d'intèrprets, de músics, sinó també lògicament dels tècnics que fan possible tot plegat, perquè si no, doncs l'Orquestra Meravella no podia tocar.
1: No, estem una mica a les mans dels companys sí. nostres, perquè és així, de clar, jo, nosaltres sempre també en els concerts, quan acabem els concerts, doncs demanem una felicitació precisament per als companys tècnics, perquè és que sense ells que fan una feina brutal no podríem treballar tampoc ara en aquests moments, perquè tècnicament doncs la veritat és que tot s'ha anat evolucionant i si no teníem doncs gent com bueno, com aquests tècnics que ens venen a muntar i que ens venen a sonoritzar, que ens venen a il·luminar, doncs tot això, doncs l'espectacle de l'Orquestra Meravella doncs, no seria el que és en aquest moment,
0: Sens dubte no seria tan lluit, segurament no seria ni possible. Així doncs, agrair aquesta feina. Preguntar també, Miquel, pel repertori, si és un repertori especial en aquest 75è aniversari i com decidiu aquest mateix repertori?
1: Sí, enguany la veritat és que bueno, hem estat deliberant amb els companys per mirar a veure com encaràvem aquest 75 aniversari, perquè el ser una fita doncs, que no és massa habitual, vam estar mirant a veure com es podia fer i la veritat és que vam arribar doncs, a la conclusió de que intentarem doncs, en el concert, sobretot el que és el concert de Festa Major, doncs, de fer un recull de molts de temes que durant aquests 75 anys doncs, han sigut emblemàtics aquí a la nostra orquestra i així doncs, agafem i anem recordant doncs, uns temes d'aquests que la gent doncs, que durant tots aquests anys ha pogut gaudir en els concerts de la Meravella i això, diguem-ne, sempre també posant música doncs, més actual que en aquest moment doncs, que també la gent també evidentment coneixen. Però el concert d'aquest any sí que estarà doncs, enfocat una miqueta amb el sentit aquest de recordar doncs, peces que s'han interpretat aquí durant aquest 75 aniversari, durant 75 anys de vida de l'orquestra musical en aquest sentit. I a partir d'aquí, doncs, després el que és el música de ball, sí que aquest any doncs, fem molt música de Revetlla, música de ball de saló, música popular, diguem-ne, per tots els públics, i s'ho passen molt bé. La veritat és que ens agradaria que pogués venir com més gent millor, perquè així s'ho passarien molt bé, la nostra música.
0: Recordar que serà el concert de tarda a 6:15 a la plaça Catalunya i a la mateixa plaça, la plaça principal de la Seu d'Urgell, el ball de nit amb l'Orquestra Meravella. En parlem avui amb Miquel com a de ball. I encara una pregunta més. Noteu diferències entre el públic jove i el públic més gran? Tot i que el gran devia ser jove quan vau començar i ara, lògicament, us continuï seguint?
1: Sí, la veritat és que bueno, tenim aquesta sort, no?, de que molta gent gran que vam veure doncs, més o menys als inicis de l'orquestra encara n'hi ha doncs, que ens venen a veure sobretot en els concerts i també doncs, l'avantatge aquesta de que la gent jove doncs, estan descobrint doncs, la música en directe de les orquestres que ara potser molt ja no és massa utilitzable diguem-la perquè hi ha moltes maneres de fer música en aquest moment i quan venen sobretot el jovent doncs, la veritat és que queden sorpresos de l'espectacle que fem, de la música tal com sona, perquè sona música en directe, i la veritat és que, esclar, en aquest moment doncs, podem gaudir de les dues avantatges, tant de la gent una miqueta més gran com de la gent ja una miqueta més jove, però que els agradi la música en directe. I això una mica és la diferència que hi ha dels uns amb els altres, però tenim aquesta capacitat de poder englobar una mica doncs, totes aquestes generacions.
0: I quin repte està actualment una orquestra com la Meravella? Quin futur imagines per les orquestres? No sé si vinculades molt sovint a les festes majors.
1: Bé, nosaltres sí que pràcticament el 90% del nostre treball, de la nostra feina, està vinculat a la Festa Major i sí que crec fermament de que les orquestres ens hem de posar al dia, ens hem de posar, diguem-ne, a les exigències del públic que tens en aquell moment, però sí que crec que les orquestres així de gran format tenim vida per temps encara, perquè precisament una de les coses que sempre reivindiquem nosaltres és que aquest format de cobla orquestra que tenim, diguem-ne, sobretot aquí a Catalunya, és que no existeixen enlloc més del món. Vull dir que som una cosa estranya, una cosa rara, perquè d'orquestres n'hi ha moltes, hi ha orquestres molt espectaculars, hi ha orquestres doncs, simfòniques, hi ha orquestres de rock, hi ha orquestres de jazz, però orquestres de festa major, sobretot aquí a Catalunya, no n'hi ha cap, no n'hi ha masses. Vull dir que és un fenomen que ha sorgit de fa molts i molts anys, de moment encara perdura i esperem que perduri per bastants anys més.
0: Que insulta que no faltin les orquestres. I més a tall personal, si haguessis de resumir la teva experiència a la Meravella, si t'haguessis de quedar amb algun moment o amb alguna anècdota, quina seria?
1: Bueno, jo per mi una experiència seria doncs d'això d'haver pogut gaudir de la música donant vida a totes aquestes generacions que ens venen a veure, que això és molt bonic des de l'escenari poder veure doncs gent gran. Veus que els fills d'aquesta gent encara venen a veure la Meravella i sobretot els nets encara venen a veure la Meravella, doncs això, vulguis o no, doncs és una satisfacció que t'omple, que dius, estem fent un treball doncs, que sembla que a vegades pot ser que sigui un treball doncs, que dius, bueno, mira, aquesta gent estan de festa, van a tocar, però a darrere hi ha un treball molt, molt ferm i aquí es demostra doncs, que pots englobar totes aquestes generacions i això, doncs, vulguis o no, doncs és una gran satisfacció. Anècdotes, moltes, vull dir que a partir d'aquí se'n poden explicar bastantes d'anècdotes d'aquestes, però bé, la veritat és que són coses d'aquelles que si ens quedem només amb una cosa, doncs és això, és la satisfacció de poder transmetre aquesta música a totes aquestes generacions.
0: Recordem que la Meravella va néixer l'any 1951 a Caldes de Malavella i l'Ajuntament, en el marc d'aquest 75è aniversari, ha programat un seguit d'activitats especials per commemorar. Ara ho suposo que contesta per això.
1: Sí, ostres, molt bé, molt bé. La veritat és que estem, en aquest sentit, molt agraïts a l'Ajuntament de Caldes de Malavella, ja que ens han ajudat molt a fer doncs, totes aquestes celebracions. Durant tot l'any hem anat fent coses, sobretot, diguem-ne, ben bé en el mateix poble de Caldes. Ja vam començar el dia 20 de març, que vàrem fer un concert que vam voler rememorar, diguem-ne, el concert inicial que es va fer de l'Orquestra Meravella. Vam agafar les peces que es havien tocat en aquell moment, 75 anys abans que nosaltres, i les vam poder tornar a transmetre en el mateix lloc i en les mateixes peces que es va tocar. Això, diguem-ne, que va ser un acte molt, molt significatiu. I després, l'acte central, diguem-ne, de la festa va ser el dia 20 de juny, que en allà sí que, diguem-ne, doncs ja es va fer doncs, l'acte doncs, molt, molt gran, poder participar doncs, a l'agrupació sardanista, els gegants de Caldes, també van venir moltes autoritats, diguem, bé, molt bé, va ser una diada molt, molt, molt bonica. La Mari Pau Huguet ens va venir a presentar l'acte, vull dir, bé, molt, molt bé, molt, molt contents, i ara s'acabarà, diguem-ne, es clourà aquesta commemoració pel voltants de Nadal, que farem també un concert de música de Nadal a Caldes de Malavella també, i allà diguem-ne que serà la cloenda del 75 aniversari aquest. Que la veritat també, si ens permets informar-vos també que hem enregistrat un disc del 75è aniversari també per donar constància d'aquesta efemèride. A més també s'ha fet un llibre del 75 aniversari escrit per el bon amic Antoni Mas. I a partir d'aquí, doncs, la gent que vulguin doncs, tenir un record, qualsevol referència d'aquest 75è aniversari de l'Orquestra Meravella, doncs ho poden tenir amb aquest disc o bé amb aquest llibre que està, ja dic, fet per el bon amic Antoni Mas.
0: Meravella, meravellosa història de l'Orquestra Internacional Meravella.
1: És... Sí, aquest va ser el del 50è aniversari escrit per el Matías López López.
0: I ara pertoca doncs, el 75è aniversari, per tant, doncs, desitjar-vos molts més anys de trajectòria, valorar el reconeixement més que merescut per aquests 75 primers anys i bé, doncs, a disfrutar també la Festa Major de Sau d'Urgell. Recordem que l'Orquestra Espadaunista el dilluns 31 a 6:15 amb el concert de tarda a la plaça Catalunya i a la mateixa plaça amb el Ball de Nit. En aquest cas, doncs, com a cirereta d'aquesta vetllada. El que explicava Miquel, salutacions a la resta de l'equip, als que esteu a l'escenari i als que permeten doncs, que l'orquestra doncs, any rere any ens pugui fer disfrutar i ballar.
1: Molt bé. Doncs nosaltres només donar-vos les gràcies, Pep, perquè sempre que nosaltres tenim l'ocasió de venir aquí a la Seu, us recordeu de nosaltres, i això, vulguis o no, doncs ens omple de goig i alegria de que us recordeu de l'Orquestra Meravella.
0: I tant que sí. I per molts anys puguem anar recordant. Bé, explicàvem que l'Orquestra Internacional Meravella és un clàssic de la Festa Major i, per tant, doncs, encantats també de fer d'altaveu. Gràcies, una abraçada, i doncs ens veiem a aquests pocs dilluns. Molt bona Festa Major.
1: Que vagi molt bé a tothom.
2: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat, tu em vas tirar la canya, jo la vaig...
0: L'entrevista del dia a Ràdio Seu. Ràdio Seu, l'emissora oficial de la Festa Major de la Seu d'Urgell.

0: coses que ens... Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la seu. I és que si Mac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, CIMAC t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de CIMAC Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la seu per trobar el millor preu. Vine a CIMAC.
1: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar.
2: Festa Major de la Seu d'Urgell. Ràdio Seu 107.2 de la FM. Emissora oficial.

0: Diu la llegenda que darrere les portes d'un antic palau s'amaga una maledicció.
1: Una nit a l'any les màscares tornen a sortir i la foscor s'apodera de la Seu d'Urgell.
0: Quan la música comença, la maledicció desperta.
1: I aquesta vegada també arribarà a la Seu.
0: Aquest dilluns 31 d'agost...
1: a les 22:30 a la plaça dels Oms.
2: Torna el correfoc!
3: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
4: Hola, què haces?

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

No et perdis ni un moment de la Festa Major de la Seu d'Urgell en Ràdio Seu. No té final. I també tota la informació, imatges a la web i a les xarxes socials de Ràdio Seu. Volia.

0: ens vam conèixer fa temps, era batxillerat, tu em vas tirar la canya, jo la vaig...
1: L'entrevista del dia a Ràdio Seu. Ràdio Seu, l'emissora oficial de la Festa Major de la Seu d'Urgell.

0: Molt bon dia. La Copla Vents de Riell és protagonista aquest pròxim dilluns, dia 31, en el marc de la Festa Major de Seu d'Urgell, a les 12 del migdia, a la plaça Es Monges, a les 8 del vespre, a la plaça Catalunya. En parlem amb Josep Maria Coll, és mànager i membre de la formació. Benvingut un any més, Josep.
1: Hola, molt bon dia.
0: Suposo que contents, no?, per repetir la Festa Major.
1: Sí, molt contents, ja. És una tradició per nosaltres pujar aquí dalt a la Seu d'Urgell, amenitzar el dilluns de Festa Major.
0: Com presentaries Vents de Riell a algú que encara no es coneix?
1: Doncs bé, som una cobla amb paritat, perquè pràcticament la meitat som homes i la meitat som dones, que difícilment avui dia es pot trobar. I la veritat és que el que ens caracteritza és el nostre esperit jove, tot i que cada any ens anem fent grans com tots, però el nostre esperit jove, que també intentem doncs transmetre-ho a través de la nostra música.
0: Com va néixer la formació, el grup, i d'on ve el nom de Vents de Riella, Josep?
1: Bé, doncs, comencem pel nom. Vents de Riella ve donat perquè un artista local d'Agramunt, nosaltres som d'Agramunt, de l'Urgell, un artista local com era Guillem Viladot, doncs a les seves obres mencionava o batejava el nom d'Agramunt com a Riella. Com a Riella. Riella és el nom artístic que tenim a la vila d'Agramunt. I d'aquí, doncs, el nom de Vents de Riella. Vents de Riella, la formació, neix de fruit de la fusió de les cobles que teníem a Agramunt. Una era la cobla Riella, que va néixer l'any 1996, i l'altra era la cobla Quatre Vents, que va néixer l'any 2000. I fruit d'aquesta fusió, l'any 2010, vam unir forces i va néixer, doncs, l'actual Vents de Riella.
0: Així doncs, si més no, aniversari aquest any, després que explicaves, no?, que la fundació neix de la suma de dos cobles, què és el que va unir a les dues formacions com per començar a fer música plegats?
1: Doncs, generalment, es dona la potser la trista realitat de que instruments de cobla costa de trobar a les demarcacions a prop de la zona i també la voluntat d'algunes escoles de música de poder apostar doncs, per aquest relleu, per aquests joves que triïn o que se'ls imposi una mica els instruments de cobla. Doncs a fruit de que faltaven efectius i tots per la trajectòria alguns van decidir també canviar d'aire o la vida ens porta en diferents camins, doncs això, a la falta d'efectius d'una copla i de l'altra, vam decidir fusionar-nos i fer-ne una.
0: Recordem que Vents de Riella doncs amenitzaran la Ballada Sardanes a les 12 del migdia, a la plaça Es Monges a les 8 del vespre, a la plaça Catalunya, amb dues propostes dilluns, dia 31. Com prepareu aquesta audició? No sé si és una més, el fet de tocar en una plaça o en dues places i que sigui per Festa Major, després que suposo que heu fet també molts concerts, com tireu endavant doncs, un projecte com aquest?
1: Sí, bé, potser semblarà un tòpic, però la realitat és que l'encarem amb la màxima il·lusió perquè és ben cert que sempre que venim a fer una audició aquí a la Seu d'Urgell doncs tenim un feedback molt positiu amb tots els dansaires i amb tota la gent de la plaça. Això ens fa doncs que carregar piles, tindre molta energia i alhora doncs també preparar un repertori força engrescador i ballador, no només pel qui el balla, sinó també per la gent que pugui venir a escoltar-nos.
0: Parles de la figura de Guillem Viladot, demanar-te pel repertori, precisament, que presentareu a plaça aquestes dues audicions aquí a la Seu.
1: Sí, busquem també una mica l'equilibri entre autors més contemporanis o entre autors més clàssics i sempre doncs, a buscar això, que el públic, els dansaires que vinguin a gaudir de la jornada doncs, se sentin identificats amb la música, ja puguem trobar doncs, sardanes tant de Ramon Vilà com del mestre Jordi Molina o Enric Ortí, Ferran Carballido, etc. Intentarem, doncs, això, tindre un gran assortit de sardanes balladores i de plaça, que al final el que es busca també és això, Festa Major.
0: I bé, preguntar-te per la gira, suposo que heu fet molts concerts fins al moment, teniu encara molts concerts per endavant, explica'ns una mica com està tot plegat a l'estiu.
1: Doncs sí, nosaltres aquí a la zona de Lleida, la campanya més forta, podríem dir, que comença als voltants de Pasqua, ben entrats al mes d'abril i fins ara, a finals de setembre. Sí que també cal remarcar que a la nostra zona, a l'Urgell, província de Lleida, les festes majors es concentren molt entre la segona quinzena d'agost i el mes de setembre. Així doncs que ara estem immersos al calendari més frenètic i encara ens queda unes quantes festes majors per rondar. I sincerament doncs, ho encarem també amb molta energia, que no se'ns acabi.
0: I preguntar-te encara més, quins són els reptes pel que fa a les sardanes, vosaltres que us ho mireu des de sobre l'escenari, quin és el públic que hi veieu, no sé si cal, seria bo sumar públic més jove també en les ballades?
1: Sí, d'anys cap aquí ens anem fixant que una mica el tòpic de la gent al boca a orella de dir la sardana anirà morint perquè els balladors cada vegada són més grans, que crec que es va desmentint i es va deixant enrere. Podem veure com cada vegada hi ha més gent jove que s'engresca a ballar, a entrar dins de la rotllana, i això doncs et dona un esperit molt esperançador i et transmet aquesta il·lusió i energia que comentava.
0: Doncs que no falti la sardana, que en falti la copla Vents de Riella, un any més també a la Festa Major. Serà dilluns 31 a les 12 a la plaça dels Monges, a les 8 a la plaça Catalunya. Parlem amb Josep Maria Coll, manager i membre de la formació. Bé, doncs agrair-te com sempre aquesta estona, un any més, estem molt contents de tornar-vos a saludar i doncs desitjar-vos que vagi molt bé els concerts abans de la Festa Major i més enllà del que queda. Teniu temps també de parar quiets, d'aturar la gira, de crear nous temes, de sumar repertori?
1: Sí. Mira, enguany estem a punt de treure, de sortir a la llum un CD que hem enregistrat, perquè l'any passat, crec que també ho vam estar parlant amb tu, Pep, va fer 10 anys que ens va deixar un company del grup i hem volgut dedicar-li doncs, un CD amb un mix de sardanes i també d'habaneres amb copla. Llavors hem fet un projecte amb un grup local de Quigramunt, també d'habaneres, i de fet està a punt de... ja l'hem enregistrat i em consta que està a punt, segurament aquest setembre ja el tindrem a la llum, i de cara doncs, a la pròxima campanya poder fer actuacions d'habaneres també amb copla.
0: Recorda'm, si ens permets, el nom d'aquest company.
1: Sí, Ramon Vicenç. Doncs, Tornaire de la Cobla Vents de Riella.
0: Doncs en record també d'aquest membre de la formació. Jove, desenfrenada i riallera és la Cobla Vents de Riella. En podeu saber més, doncs, especialment en aquesta web, ventsderiella.cat. En parlem avui amb Josep Maria Coll. Josep Maria, gràcies per aquesta estona que ens dediques. Que vagi molt bé la Festa Major.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies i sobretot per el vostre altaveu que doneu. Una bona Festa Major.
2: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar.
0: Festa Major de la Seu d'Urgell, Ràdio Seu 107.2 de la FM, emissora oficial. Yes.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no! Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també al perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar.
1: Festa Major de la Seu d'Urgell, Ràdio Seu 107.2 de la FM, emissora oficial. Yeah.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
3: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar. Sempre de flor en flor, però amb tu jo em vaig quedar.
1: Estàs escoltant la promoció especial de la Festa Major de la Seu d'Urgell.

0: ens vam conèixer fa temps, era batxillerat, tu em vas tirar la canya, jo la vaig...
1: L'entrevista del dia a Ràdio Seu. Ràdio Seu, l'emissora oficial de la Festa Major de la Seu d'Urgell.

0: moltes coses que ens
1: parlen. Molt bon dia. A continuació, donem a conèixer el programa del dilluns, dia 31 d'agost, i més concretament el que serà la nit sense fi. Conversem amb Fiona Margós, de la formació Coco. Benvinguda.
2: Moltes gràcies.
1: I pel que sabem t'acompanya Clara i la Iranzu, també la Marta i la Clàudia.
2: Sí, la Clàudia ara no la tenim aquí, però sí, també està present entre nosaltres.
1: Per tant, entenc que esteu ara mateix de viatge, de gira.
2: Estem tornant de la Sénia ara mateix.
1: Déu-n'hi-do, com estan a l'estiu?
2: Estan molt bé, molt intens. Ja ara mateix s'ha de tancar la recta final, i la recta final sempre és una apretada de torques tot l'estiu, però molt contentes, la veritat.
1: És a dir, que en pocs dies creureu com a mínim Catalunya. No sé si ho heu fet uns quants cops ja aquest estiu.
2: Sí, aquest estiu hem treballat molt pel sud, inclús hem anat per fora de Catalunya. Però sí, aquest any precisament ho parlàvem l'altre dia, que aquest any hem anat molt pel sud. O sigui, també ens fa il·lusió pujar a la Seu una mica al nord i passar una mica de fred.
1: Dilluns 31 d'agost, arribeu a la Seu d'Urgell en plena nit sense fi. Què significa per a Coco formar part d'una nit tan especial de la Festa Major?
2: Home, ens fa molta il·lusió perquè, a part, és un concert que ja portem fent-lo 3 anys, i aquest serà el nostre tercer, no? I sempre repetir fa molta il·lusió perquè vol dir que agrada, que nosaltres també ens ho passem molt bé, perquè la Seu és com... Bueno, deia la Clara, que la tinc aquí, però que deia que és la Seu és una mica la recompensa de tot l'estiu. No? Portem tot l'estiu amb molts concerts, però la Seu és algo molt heavy que passa una vegada a la gira, no? I ens ho passem molt bé, la veritat.
1: I, de fet, repetiu a la Festa Major de Seu, suposo que per això contentes.
2: Sí, no, contentíssimes. A part, sempre és un bon tracte increïble i ja et digui, un públic molt maco.
1: Coco és sinònim de festa i versions, però perquè no us conegui, us podeu presentar una mica doncs, a l'estil, la proposta, al directe, a l'escenari?
2: Sí, doncs els Coco fem versions, fem el que s'anomena medleys, que és que barregem cançons i en lloc de fer les cançons senceres, doncs fem trossos, sense parar, i és allò, la Thermomix a tota pastilla, de la música.
1: I doncs, què tenia una cançó perquè decidiu incorporar al vostre repertori?
2: Què ha de tenir una cançó? Doncs que sigui ballable, que la gent s'hi pugui passar bé i que la conegui. Tant la meva germana, que pot tenir 8 anys, com la meva àvia, que en tingui 80.
1: I el repertori el teniu tancat o hi ha opcions segons a l'ambient, segons al públic?
2: És tancat 100%. Sí que hi ha vegades sempre algú que fa la seva aportació enmig del concert i ens diu, podeu tocar aquesta? Però de moment és tancat 100%. Sempre s'accepten propostes per l'any següent, que és quan modifiquem el repertori, i nosaltres superobertes a escoltar propostes.
1: Hi ha alguna cançó que no falti o alguna cançó que quan la toqueu sabeu que el públic esclatarà sí o sí?
2: A veure, mira, això ho consulto amb les meves companyes que les tinc aquí. Una cançó em diuen que el públic ja està sí o sí. Sí, mira, ara la cara deia, no? Ara mateix, Superestrella, de l'Aitana, creient que és la cançó com més sol·licitada, més demanada en tot el concert.
1: Feu concerts en festes majors, també en sales. Què diferencia una cosa de l'altra?
2: Pots repetir la pregunta?
1: Sí, feu concerts tant en festes majors com en sales.
2: Ah, no, algun hem fet, però en general la nostra tònica general són festes majors.
1: Per Coco el component femení continua sent reivindicatiu. Explica'ns una mica doncs, la fórmula, el fet de que sigueu totes dones empoderades sobre l'escenari.
2: Bueno, aviam, ho costa moltíssim, és increïble. Aquest any encara s'ha hagut de reivindicar encara més perquè hi ha hagut una davallada bastant forta de presència femenina als escenaris. I no és que sigui una militància, simplement ho hem fet així, ens fa molta il·lusió. Cantants femenines n'hi ha moltes, de músics femenines no tantes, i jo crec que és la nostra naturalitat, ho fem així, ens fa il·lusió també pel públic infantil. Creiem que és molt interessant que vegin dones a l'escenari, per tal de que puguin ocupar les seves propostes quan siguin més grans, i va per aquí, jo crec, la cosa, no? Una mica de som qui som i aquí estem.
1: Compartiu l'escenari aquesta nit de dilluns 31 a la Seu d'Urgell amb The Tallets i Mont DJ. Què us sembla el que s'espera en aquest cas a l'escenari d'Espai Casetes?
2: Doncs mira, són dos noms que ens fan molta il·lusió perquè el Mont és col·lega i ja portem, de fet diria que ja l'any passat vam coincidir també amb ell a la Seu, i els Tallets doncs hem coincidit molt poc realment i també ens fa molta il·lusió perquè al final són noms grans que fan impressió, no? però molt simpàtics i doncs, em fa il·lusió, la veritat.
1: Tot i que ens apuntaves, Fiona, porteu molts concerts fets fins al dia d'avui en aquesta gira d'estiu. Us en queden molts per endavant després de la Festa Major a la Seu?
2: Doncs, passada la Seu, jo crec que ens en deuen encara uns 7-8 i ja en portem una vintena, 25 a l'esquena.
1: I quan us trobeu, ja no fent en directe, sinó per assajar nou repertori?
2: Mira, les Coco assagem poc. Però perquè tothom fa la feina a casa i al final la feina a casa, si es fa bé, és molt més útil que no pas anar donant voltes a la sala d'assaig i anar provant. Llavors, ens trobem un ens anem trobant alguns dies i fem assaig general i llavors ja comença la gira, que a partir de la gira ja no es fan assajos perquè ja és gira 100% i això.
1: Mm-hmm. Bé, no sé com manteniu l'energia fins a altes hores de la nit, no sé si entre vosaltres us retroalimenteu, si és el públic el que ajuda doncs, a avançar en cadascuna de les posades en escena.
2: Bueno, és un plat combinat, és a dir, per una banda nosaltres fem molta part de descansar, és a dir, ara ens trobes a les 4 que estem a la furgoneta descansant una mica com cadàver, no? Perquè ahir vam fer concert. Llavors, descansar molt, descansar la veu, descansar el cos, una responsabilitat molt gran també, i llavors, doncs, una bona alimentació, bona hidratació. Podem dormir abans del vol una mica, algú dorm o algú descansa allò amb els ulls tancadets una mica i llavors després ja engegues. I el públic, evidentment, sempre, si el públic hi és, nosaltres hi som i, evidentment, només faltaria.
1: L'Orde serà de Talles, Coco i Mon DJ, pel que fa doncs, a Nit Sense Fi. Recordem, serà aquest dilluns 31, parlem amb Fiona Margós, membre de Coco. Agrair-vos doncs, aquesta estona que ens dediqueu en aquest moment en què esteu doncs, de camí de tornada, en aquest cas, de concert. Si et sembla, ens retrobem ja aquesta Nit Sense Fi a la Festa Major de la Seu. Una abraçada molt gran.
2: I tant, una abraçada de part de les 4 i de part de les 5.
0: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar.
1: Festa Major de la Seu d'Urgell, Ràdio Seu 107.2 de la FM, emissora oficial. Yeah.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis. Ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis. Tu somia. Nosaltres ho farem realitat.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
3: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el cinquè Pirineu Terra de Versos. Tres dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi, So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. Dues sessions, a les 7 i a un quart de 9 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a dos quarts de vuit, al Refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josep I. Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, terra de versos. Tres dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.

0: Ja fa temps era batxillerat, tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar.
1: No et perdis ni un moment de la festa major de la Seu d'Urgell en Ràdio Seu.
0: No té final.
1: I també tota la informació i imatges a la web i a les xarxes socials de Ràdio Seu. Volia.

0: Som el millor tàndem.
1: I aquest any veus que hi ha un sentit, és a dir, Bellingham a la mitja punta, defensa l'home fort. Són 10 gols en 2 partits, és veritat que no són grans rivals, però jo sí que els veig més espavilats i que han fet un bon mercat de fitxatges.
2: Sí,
1: ara, no crec tampoc que el Barça de Flick, veient el que hem vist fins ara, s'hagi de preocupar en excés.
2: No, jo no sóc gens partidari de preocupar-me.
1: Tampoc era gaire difícil començar millor del que van acabar la temporada passada.
2: Clar, no ho deia en aquest sentit, jo no sóc gens partidari de preocupar-me pel que facin allà, però és veritat que són el rival per guanyar la Lliga i que ni que sigui de cua d'ull te'ls has de mirar, sí, sí. Dani, tu com ho veus?
3: Sí, sí, jo estic convençut que Mourinho millorarà Xavi Alonso i Arbeloa, cosa que... però la meva tieta també milloraria, sobretot Arbeloa, però hi ha temes que ho comentàvem abans.
2: De fet, ahir Mourinho li va fotre una hòstia, és divertidíssim. Sí. Va dir que ell havia vist Bellingham perseguint un lateral,
3: sí, sí,
2: quan van jugar a Madrid i Benfica, pues en una decisió d'Arbeloa.
3: Té raó.
2: I
4: bueno, però també era una hòstia a Vinícius per no baixar.
2: També. Eh? Sí, va. però en teoria amb Arbeloa eren amics,
1: sí, sí, sí.
3: I... Mourinho està reclutant soldats ara per la seva causa i
1: les
3: està...
1: amistats passades no importen.
3: Està en un mode zen, que ja veurem si l'aguanta amb el tema arbitral quan s'hagi d'enfrontar al Barça i això, però comentàvem abans amb el Marcos fora de micro que segueix, o sigui, hi ha coses com per exemple que Diomandé sembla que hagi de ser suplent d'Arda Güler o de... Vull dir, és un tio que és, segons ells, que sembla que no és així perquè Hazard va costar més, segons ells el fitxatge més car de la història del Madrid. Però... i el tenen allà que ni se l'espera ni ningú posa pressa perquè jugui,
2: però aquí, si tu ets Mourinho, a mi que em registrin, és a dir, un equip amb Diomandé, Mbappé, Vinícius i Bellingham, ja, en un partit seriós no, és inalienable, pues inalineable,
3: és el que vol Florentino.
2: Ja, bueno, però sí, sí. Mourinho deu pensar, si foto aquests que són els que van al president, duraré el mateix que Xavi Alonso. Vaja, jo tenia bastant clar que Diomandé,
3: sí?
2: No dic que no jugui,
3: no,
2: però que no seria titular.
3: A mi em sembla una sorpresa. Que...
4: per mi és una sorpresa. O sigui...
2: doncs per mi no.
4: Per mi sí. O sigui, el Barça fitxa...
3: El Barça
4: fitxa a Gabriel Jesús per 200 milions d'euros i no juga, no?
2: Però aquesta és una altra història. Ah, no. Però és que a mi la barbaritat, encara que jugués 80 partits, pagar 140 milions per Diomandé és un disbarat. Jo el que dic és que... si l'any passat no podien conviure perquè no corrien Mbappé i Vinícius, ara no en fotràs un altre que és un perfil clarament ofensiu.
3: Sí, sí.
2: Bé, jo ho tenia claríssim. També és veritat que aquest tio acaba d'arribar i, vaja, si és tan bo com sembla, acabarà jugant. Per exemple, si us ho aposto ja, el clàssic Mourinho no surt amb Diomandé,
4: no.
2: Mbappé i Vinícius.
4: No,
2: zero dubtes.
3: Doncs llavors t'has gastat 120 quilos en un tio que no jugarà els partits importants.
2: És que, però no tenia...
3: I els no importants tampoc els juguen, perquè fa 200 canvis.
2: Però
3: no Diomandé
2: és que el fitxen abans de renovar Vinícius. Jo en el moment que paguen 140 vaig pensar que és que donaven per fet que Vinícius marxava. Però, vaja, no sóc a Madrid ni ganes. Anaïs Martí, Marcos López, van passant cap al Camp Nou. El Dani Saladras queda encara uns minuts més amb nosaltres, perquè de seguida hem d'anar al Camp Nou amb el Torquemada i el Soler. Abans, Agnès Marquès. Un punt sorpresa, perquè ha mirat el rellotge, només passen 3 minuts.
5: No, pensava que anaves abans al Torquemada i dic que...
2: Ah, era una cara de reprovació, al loro. Comencem així la temporada.
1: Perquè ara comença abans i
5: ara comencem d'aquí una hora.
2: Clar, perquè estem en presència d'una de les novetats, vaja, la novetat de la graella de Catalunya Ràdio, que és que el Catalunya Nit aquesta temporada arrenca a les 9, Manel Elias i Agnès Marquès, i les dones i els dies passa
5: les 11. A les 11.
2: Per tant, en un dia normal, quan s'acabi el tot costa, s'hi posaran la Marquès i l'Elias.
1: I s'ha acabat donar-li pas a un quart de 9 perquè va tard.
5: Sí, ara no diré a la Núria, si no m'avises quan però ja posi la cinta...
2: Jo crec que ja podríem quedar un quart de 9 i ja et quedes aquí. Ja,
5: directament. No faig tertúlia amb vosaltres, no? Si parleu de Barça, jo m'hi apunto.
2: Dic això del dia normal perquè avui no ho és de dia normal, perquè avui hi ha TDT a partir de 8:45 i, per tant, el Catalunya Nit anirà per la Cati, per 3CatInfo.
5: Per 3CatInfo, efectivament. Comencem així la temporada, però, escolta, moltes preguntes sobre la taula perquè és un dels propers supòsits que reforcem en aquesta temporada amb el Manel, que és aquell interrogant que queda, perquè la informació ens arriba una mica per tot arreu, doncs anem a resoldre-lo, o si més no ens el plantegem. I avui ens fem una pregunta de difícil resposta, també és veritat, que és quan s'acabarà la crisi humanitària i social de Ceuta. S'acaba l'agost va començar amb l'inici d'aquesta crisi i continua no igual, però sense resoldre i amb un malestar creixent a Ceuta. A Ceuta hi tenim en Miquel Jarque, que ha pogut parlar amb algunes de les 5.000 persones que es troben en situació irregular ara mateix a Ceuta, doncs patint una mica tota mena de circumstàncies. Parlarem amb en Miquel i també amb el vicepresident de Ceuta per veure també quina valoració fa de les paraules del president espanyol Pedro Sánchez avui, que ha començat el curs polític doncs donant una entrevista a la SER i parlant d'això. Zero autocrítica, diu que el Marroc tampoc no hi va tenir res a veure, però sí que ha anunciat una visita del rei Felip VI a la ciutat autònoma que no agrada gens a la monarquia a la Huita. No sabem si dilluns vinent, dimarts vinent, començaran les escoles de manera regular, perquè sindicats i conselleria continuen sense acostar posicions i es manté, per tant, la vaga, però sí que sabem que hi ha un tema que fa que trontolli tot plegat, que és la irrupció de la IA, la intel·ligència artificial. Avui tenim algunes pistes de com la conselleria vol que les escoles regulin l'ús de la IA. Diu que menors de 14, prohibit, i dels 14 als 18 hauran de tenir els estudiants una autorització dels pares per fer servir la IA. Es passa, per tant, segons algunes interpretacions, la responsabilitat a les famílies, però què en saben les famílies de l'ús de la intel·ligència artificial?
2: Excel·lent pregunta, aquesta.
5: Parlarem d'això amb...
2: Inquietant resposta, almenys en el meu cas.
5: Efectivament, doncs amb el director dels centres escolars que en parlarem. I farem una reflexió i un record a Francesc Garrido. El mes s'acaba amb la mort d'aquest actor tan i tan singular. L'últim, si no l'últim, el penúltim director d'escena, director de teatre que el va dirigir va ser l'Àlex Rigola, amb el mestre i Margarita al Teatre Lliure, on tenia el paper.

0: A Catalunya Ràdio. Agnès, fes-li extensiu al Manel. Bona temporada.
1: Igualment a vosaltres.
2: Pop-up vespre. Amb Sònia Gelmà.
3: A aquesta hora ja estem pendents de l'11 de Hansi Flick pel Barça-Rayo d'aquesta nit. A partir de 2:15 de la nit, ara de seguida anem al Camp Nou amb el Torquemada i el Bernat Solem, obert aquest primer tot costa oficial de la temporada amb Gabriel Jesús com a nom propi, aquest davanter que ha incorporat el Barça a última hora. Podeu recuperar, com sempre, la primera hora del tot costa a la nostra plataforma, la de Catalunya Ràdio, i a tota la resta de plataformes. Hi ha alguns problemes amb Spotify els últims dies? Calma, ho estem intentant solucionar, però podeu anar a les altres plataformes mentrestant.
0: Per cert, per al·lusions, ara parlàvem del Madrid, el Bernat Coll, l'escàner de la TDT, m'apunta que el Madrid, en aquestes dues primeres jornades, és el segon equip que menys quilòmetres corre, tot i que fa la impressió de...
3: De que pressionen
0: bé. Bé, potser és allò de que pressionen amunt i corren
3: menys. Pressionen bé.
0: Però vaja, en tot cas diu que l'any passat va acabar sent l'equip que va córrer menys de la Lliga, cosa que explicaria moltes coses realment de l'equip d'Arbeloa i de Xavi Alonso, gràcies al Bernat Coll. Vinga, va, cap al Camp Nou. Falta gent. Ho hem dit que està en joc el partit del Caraz?
3: No hem dit que ja havia començat. Bé. Mira, ja ha començat i el primer set, de moment, 4-3 per Alcaraz, davant Safiolin.
0: Ara sí, cap al Camp Nou.
2: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, tot costa,

0: Martí, molt bo, això. Anava a dir el Ramones, I wanna be sedated. No sé per què vol estar sedat el Salva Pou.
1: Home, perquè aguantar-vos a vosaltres...
0: Això no? També podria ser.
1: Tota la temporada, el primer dia...
0: Potser li ha pujat l'Euribor, vés
1: també,
0: a saber.
1: També pot ser.
0: En tot cas, anava a dir Ramones i no, són un offspring. Que, una altra referència ens agrada.
1: Sí, sí, sí.
0: Agrada. Com ens agrada la TDT, que arrenca d'aquí a 20 minuts i 7 segons a la sintonia de Catalunya Ràdio amb Bernat Soler i Ricard Torquemada, amb Ricard Torquemada i Bernat Soler. Ricard, Bernat, bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Ja al Camp Nou per explicar-nos, amb tot l'equip de la TDT, aquest Barça-Rayo que arrenca a partir de 2:15 i que tanca aquesta tercera jornada i que ha de servir, hem dit, si el Barça guanya per 2 o més gols, ho he fet així, per tornar a recuperar el liderat de la Lliga. Què, Bernat, Ricard, com es presenta aquest partit? En la línia de diversió dels dos previs?
3: Sí, fins i tot diria que una miqueta més, no? Jo crec que avui el Barça podria aprofitar-se d'aquest Rayo Vallecano encara una mica a les beceroles, amb un entrenador nou, amb una plantilla que encara pot patir alguna baixa.
0: A les beceroles és una manera generosa de parlar d'un club que no té camp, que se li ha lesionat el porter, que sí. Un dels jugadors estrella, Isi Palazón,
3: vaja, tampoc hi és.
0: Ja avui és baixa, en fi.
3: El que passa que és un equip que porta un parell o 3 o 4 anys relativament bons, de fet aguantant a primera divisió, bon, jugant a Europa,
0: boníssim,
3: i promocionar els seus entrenadors a equips de Champions, com és el cas d'Iñigo Pérez, ara al Villarreal, o d'Andoni Iraola, que està al Liverpool, i per tant, tenint en compte el precedent i el que ens trobem avui, jo crec que és una versió del Rayo, diríem, una mica... esprimatxada, no?, respecte al que hem vist. Tampoc és que quan hagi vingut al Camp Nou hagi estat un equip superperillós, però jo crec que ha estat dels equips més interessants per la diferència entre el que s'espera d'ell i el que ha acabat fent del que hem vist, no? I dit això, per tant, crec que avui és un bon dia perquè el Barça ho aprofiti i tinguem aquesta possibilitat de veure més gols, perquè jo és el que tinc ganes, eh? Mm-hmm. Jo hi vaig veure el Madrid, era ahir que jugava,
0: sí,
3: amb l'Espanyol.
0: Sí.
3: Amb l'Espanyol, amb el Màlaga.
0: Sí.
3: I aquella primera part així insaciable, no? Vinga, va, 20 minuts ja, 3 gols o mitja hora. Doncs tinc ganes de veure una rèplica, a veure si el Barça també va per aquest camí.
0: Ricard, t'imagines molts canvis tenint en compte que ha estat setmana doble partit i que tot just som a finals d'agost?
4: No gaires, alguns, no? Potser algun per línia, però jo crec que el que ha estat estructural continuarà sent-ho. Vaja, així m'ho imagino jo. Per tant, crec que no, que Flick intentarà esprema els millors rendiments individuals, que l'equip tingui l'estructura

0: col·lectiva perquè els jugadors fonamentals a cada línia hi siguin, i després de remoure una miqueta per refrescar cames.
1: Doncs veurem, imagino que deu estar a punt de sortir del forn l'11 del Barça pel partit d'aquesta nit, també el del Rayo, com dèiem, sense el porter titular, sense el capità Isi Palazón, diria que també sense Ratxiu, que no sé si era un dels jugadors que podia marxar abans que s'acabi el mercat, el lateral dret romà, però al final no sé si ha acabat viatjant a Barcelona. En tot cas, un Rayo de circumstàncies amb aquest sideral de no tenir camp. De fet, avui la coordinadora de penyes del Rayo ha més una nota explicant que el partit que han de jugar diumenge a casa, a Butarque, que és l'estadi provisional on juga el Rayo, que no hi volen anar. Per tant, crec que com va passar en l'anterior partit, es trobaran en família i sense el suport dels seus aficionats.
2: Jo només voldria dir una cosa, amb tot l'afecte del món per l'afició del Rayo, que és molt simpàtica i a més defensen uns valors.
1: Espera, que ara farà uns quants amics.
2: No té res a veure amb l'afició, no, però no, aquell estadi no està en condicions i, per tant, totalment algú algun dia amb criteri havia de posar per davant del factor sentimental, gairebé diria que el factor seguretat, perquè en aquell estadi un dia passarà una desgràcia i si les autoritats, en aquest cas, doncs, no sé quines són, no sé si són de la comunitat de Madrid o de l'Ajuntament, han decidit que aquell camp no es pot utilitzar perquè hi vagin les 15-20.000 persones que podien anar, perquè és que està que cau, home, doncs algun dia aquesta decisió s'havia de prendre. Aquí el problema és del Rayo i de la seva propietat de no haver fet les obres quan tocaven, tot i que crec que és un camp que també té com una titularitat, no sé si és mig de l'Ajuntament o mig de
3: la comunitat. De fet, s'ha arribat a aquesta situació precisament per aquest motiu, que sí. És que el Rayo no és el propietari de l'estadi, és el Rayo el que deia, jo el deixo morir perquè l'has d'arreglar tu.
2: És que és
1: i la comunitat és la que ha dit, doncs, si no l'arregles, així no et dono permís perquè l'obris al públic, que jo crec que en això estem tots d'acord, aquell camp frega la insalubritat.
2: És que jo, si em sap molt greu dir-ho, però és que ja...
1: Molt bé, demà a les 7...
3: Deixa'm dir que la convocatòria del Rayo ha estat oficial a 3 hores del partit, és a dir, a 2:15 de la tarda.
1: Esperem que ja fossin aquí, perquè...
3: Sí, però ells no han convocat...
2: Crec que van viatjar ahir,
3: no han publicat oficialment la convocatòria fins a 2:15 i no hi ha ràdio, que comentaves.
1: Demà a les 7, meet and greet Bernat Soler a la cantonada, a la confluència de l'avenida del Mediterrani amb la calle del Payaso Fofó per departir amb els aficionats del Rayo que vulguin comentar la situació del seu estadi. Dani, tu t'imagines molts canvis? És més, vols molt... Entendries canvis o...
4: Pel que he vist, sembla que pot ser que jugui Cancelo per Xavi Espar i algun canvi més d'aquest estil, però jo, a mi el Barça em va encantar a Elx una estona a la segona part, però el partit contra l'Atlético per mi va ser molt millor del que diu el resultat. És a dir, jo crec que el Barça podia haver fet 14 gols si no fos per Unai Simón. Em sembla que Gordon és un futbolista meravellós.
1: Ets flashista, claríssimament.
4: Sí, soc molt de flash i estic entregat a l'ex del Newcastle, i en general l'únic que em sorprèn, o que també té a veure amb el Mundial i amb el tipus de jugador que és molt diesel i tal, que és que Rodri, no?, sembla que no entra mai en cap travessa de ser titular encara, i que van passant els partits i que va jugant una estoneta aquí, una estoneta allà. Bueno, algun dia m'agradaria veure Rodri de titular, però entenc que...
1: Avui no.
3: No serà avui tampoc,
4: ja ho sé,
3: Dani, perquè ja tenim l'11 oficial del Barça per aquesta nit. Amb Joan García a la porteria, defensa, compte, perquè parlàvem de si Koundé aquest any li havien dit que jugués de central. Doncs avui els centrals, si no ho he ordenat malament, seran Cubarsí i Christensen.
1: Sí.
3: Koundé a la dreta i Xavi Espar a l'esquerra. Repeteix Xavi Espar al lateral a l'esquerra. Tercer partit consecutiu sent titular Xavi Espar. Koundé, com dèiem, avui titular com a lateral dret. Mig del camp amb Bernal, no juga Rodri, Pedri i Olmo, i al davant Lamine Yamal, Rafinha i Gordon, que repeteix per segon partit consecutiu com a titular. Deiem-hi un cop més a la banqueta, també, com dèiem, Joao Cancelo, també Valde, avui Fermín descansa, entra Olmo en el seu lloc i també descansa Gerard Martín, si no m'equivoco. Gerard Martín va ser titular a l'últim partit i Eric, efectivament.
1: Hi ha una mica de gestió de minuts i, més enllà del seu bon rendiment, jo atribueixo que Xavi Espart sigui inamovible perquè és el que té més ritme.
3: Té més rodatge, sí, sí.
1: Flick ja va
3: però,
1: dir...
3: Però, tot i així, a la seva edat, jugar tants partits consecutius al ritme de la primera divisió...
1: És bueno, no, és que ho està fent molt bé.
3: És que ho està fent molt bé, sí, sí.
1: Ricard, Bernat, alguna cosa que us sorprengui, alguna cosa que us cridi l'atenció?
0: No, el que dèiem, no? Algun canvi per línia, dos canvis a la defensa, un canvi a la mitja punta i para de comptar, no?
2: Jo no sé per què no juga Fermín, crec que és un jugador que ara mateix està en la línia de Rafinha.
1: Però
2: has
1: de fer entrar Olmo en algun moment, no?
3: Olmo va fer un Mundial, sí. Bernat, que jo crec que el Barça ha d'intentar aprofitar la qualitat que li van veure al Mundial també al Barça.
2: Però els jugadors que van jugar molt al Mundial, com Cubarsí, com Pedri i com Olmo, doncs estan... O Rodri estan tenint una entrada més lenta, no passaria res.
3: Cubarsí i Pedri han estat titulars els dos, aquest partit i l'anterior.
2: Cubarsí no va jugar ni el Gamper.
3: Però el dijous passat va ser titular.
2: Però hi ha hagut una gestió dels jugadors amb més minuts del Mundial de la selecció espanyola, fins i tot al Madrid també, lenta i progressiva. Vull dir que no, per mi no seria cap cas que avui Olmo fos suplent.
1: No.
2: I en canvi crec que Fermín està en un moment i és un jugador que és un jugador com de dinàmica. Si m'agradaria...
4: Jo estic bastant d'acord amb el Bernat.
2: Veure'l.
1: És que al Bernat li agraden els jugadors que fan gols i per això no em puc estar, tot i que vaig tard, de preguntar-te si el fitxatge d'un nou que no és un golejador excels et convenç. Mira com riu.
2: No, sí, perquè ets molt punyetero.
3: Pressiona més, veu, Bernat, que fa molt bé la pressió.
1: Al Bernat li agraden els nous que fan gols. Sí. Els que no en fan tants, bé.
2: Jo vull ser coherent, jo com que crec que el Barça necessitava fitxar un davanter i entenc la situació del mercat quina és i estem a un dia del tancament, dono per bo que Deco fitxi Gabriel Jesús, tot i els dubtes que el seu rendiment pugui... És a dir, prefereixo Gabriel Jesús a res.
1: Molt bé.
2: Però, evidentment, no he anat a canaletes.
1: Molt bé.
3: Per cert, i torno amb la convocatòria del Rayo, que hi estem especialment interessats, amb Ràdio, que finalment... Sí que hi és.
1: Ara
3: hi és. El posen per nom de pila, no m'he fixat, és Andrei Ràdio. Per tant, sí que apareix a la llista de convocats. Veurem si juga, perquè fa pocs dies estava a punt de tancar el Fula.
4: Sí, sí. Trobarà un Ràdio.
3: Com en deixo.
1: Manera immillorable, amb aquest humor anglès d'acabar la prèvia del Barça-Rayo. Mira, 10 minuts clavats perquè arrenqui la TDT. Ricard, Bernat, gràcies, bona transmi.
0: Adéu.
1: Dani, gràcies.
4: Un plaer, merci.
1: Una pausa i abans que arrenqui la TDT encara us hem d'explicar quatre coses de motor, de ciclisme i de tennis. Ara venim.
5: Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
6: Torna al Catalunya Nit.
7: Tornem, però amb un horari nou.
6: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
5: Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
6: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
5: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
6: Amb horari nou.
7: De 9 del vespre a 11 de la nit.
6: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
8: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
9: M'expliques un conte, papa?
10: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
11: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu...

0: Temps pel motor. Marc Márquez, Àlex Palou i Toni Bou són les tres llegendes catalanes del motor que han tingut protagonisme en les seves disciplines aquest cap de setmana. Noves demostracions de talent per engrandir encara més les seves llegendes. Damià Aguilar, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Aquest és Àlex Palou, embogit, com no pot ser d'una altra manera. Més llegenda encara perquè ha sumat, Damià, el cinquè títol d'IndyCar dels Estats Units, el quart consecutiu.
1: El pilot del RAC va disputar hi dues curses i es va proclamar campió per cinquena vegada en 6 anys a la segona cursa ja de matinada. Palou guanya el títol a una cursa per al final de la competició dels monoplaces dels Estats Units. Té 29 anys, és el més jove a aconseguir els 5 títols i qui arriba abans. I se situa com el tercer de tots els temps als Estats Units, darrere del mític A.G. Foyt, que té 91 anys ara, és el mític, amb 7 títols, i el seu company d'equip, Scott Dixon, que en té 46 amb 6 títols. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor va passar pel programa de joves pilots patrocinat pel RAC, el Circuit de Catalunya i la Generalitat.
2: Hace 2 semanas estaba medio muerto, o cojo. Ahora vuelvo a estar vivo. Entonces, sobre todo es aprovechar los momentos que puedes encontrar durante un fin de semana, aprovecharlos cuando realmente se tiene y se puede ganar.
0: D'Àlex Palou a Marc Márquez, aquest també és una llegenda en actiu com Palou, Damià, i que ha tornat a comprimir la classificació al Mundial després de passejar-se per l'Aragó.
1: Després d'aquest doblet, no ha estat el més ràpid en totes les sessions, però a l'hora de la veritat ha guanyat dissabte i diumenge. Victòria sobre l'italià Marco Bezzecchi, a qui, atenció, assenyala com el seu rival principal. Márquez ha aconseguit reduir de moment un Mundial que semblava de 6 a un Mundial de 3. Jorge Martín, primer. Marc Márquez, segon a 19 punts. Bezzecchi, tercer a 24. Queden 9 cites i no ho tindrà fàcil. És un Mundial de muntanya russa que sembla que es decidirà a finals de novembre. El factor circuit i el factor braç dret poden condicionar la trajectòria del Tro de Cervera.
3: La veritat que estem fent un any increïble. Amb la lesió de l'espatlla no em pensava pues, arribar així a aquesta part del campionat, així que molt agraït a l'equip, a tothom que m'ha ajudat.
0: I aquest és Toni Bou, que serà campió per 40a vegada de trial en aquest cas, abans de fer els 40.
1: Sí, els compleix el 17 d'octubre i el Mundial s'acaba el 20 de setembre a Lleó, però ja aquest pròxim cap de setmana a Zelhem, a l'oest dels Països Baixos, el de Piera ja té l'opció matemàtica. Després de guanyar ahir a França la 9a cursa, imbatut aquesta temporada i, de fet, arrossegant imbatibilitat de l'anterior perquè en suma de 18 de curses imbatut. I el més impressionant és que ha evitat el quiròfan amb aquesta lesió a l'espatlla dreta amb 2 tendons trencats. I aprofito per dir-te que igualment en trial, a la categoria trial 2, tenim un català que és l'Arnau Ferrer, que és líder després d'aconseguir ahir la victòria a França.
0: Doncs no ens ha anat gens malament el cap de setmana motoritzat.
1: No gens.
0: Gràcies, Damià.
1: Adéu.
0: En ciclisme, etapa de jornada, descans a la Vuelta amb Enric Mas de líder. Ara en parlem. Isaac Vilalta, bona tarda.
4: Què tal, bona tarda?
0: Però pendents de l'operació que es farà demà a Barcelona, Tadej Pogacar.
5: Sí, si no canvia res, demà a Barcelona l'equip del doctor Mir a la clínica de Xeus, per tant a Barcelona, operaran a Tadej Pogacar. Recordem que té diferents lesions, amb afectació a una clavícula, a una vèrtebra, és a dir que veurem com va l'operació i sobretot el postoperatori, però de moment a poc, primer pendents del que passi demà a la de Xeus.
0: Això pel que fa a l'activitat hospitalària, aquesta desgràcia que va tenir Pogacar quan anava a camí de guanyar la seva primera Vuelta, cara, i no sé si dir-ho així, pinta un cara a cara Enric Mas Roglic, sí o no?
5: Probablement. No descartaria Félix Gol, que està a 1.39 a la general. Sembla més complicat que Oscar Only a 2.20 tingui possibilitats d'emportar-se a la general i, com dius, sobretot per trajectòria i per sensacions que estan transmetent tots dos, sobretot Enric Mas, principalment, és el gran favorit ara mateix, però, esclar, Primoz Roglic hauria d'anar a més. Recordem que Roglic va patir un accident ara fa unes setmanes quan s'estava entrenant i preparant-se per aquesta Vuelta. Va haver d'estar uns quants dies al llit, sense poder fer res, i, per tant, el seu estat de forma podem intuir que és un puntet curt. pel que hauria de ser, però si Roglic va afinant, a més amb la contrarrellotge de l'última setmana, doncs clarament és la gran alternativa a Enric Mas, el d'Artà, que està vivint, Jordi, el gran moment, la gran oportunitat de la seva vida, a més en un estat de forma boníssim, guanyant ahir també l'etapa en final a Itana, és a dir, que ara mateix és el clar favorit i probablement sí, com deies, juntament amb Roglic.
0: Molt bé, doncs veurem què passa en aquest tram final de Vuelta, que evidentment seguirem amb l'Isaac Vilalta aquí al Tot Costa, al Ràdio Vuelta també i a la sintonia de Catalunya Ràdio. Gràcies, Isaac.
5: Una abraçada.
0: 3 minuts i 2 quarts de 9, de seguida la TDT, abans d'acabar. Sònia, tenim en joc el partit d'Alcaraz, el debut, la reaparició al US Open.
4: Sí, ja ha guanyat el primer set per 6 a 4 davant Safiulin, el rus, en primera ronda.
0: Alcaraz sembla que tirarà endavant. En canvi, Joan Fitor, Djokovic es va fotre una nata que déu-n'hi-do ahir.
6: Sí, tot just la tercera vegada que Djokovic cau en una primera ronda de Grand Slam per buscar la última. Hem d'anar fins al 2006, més de 20 anys, i un Djokovic que després d'aquesta nata que es va fotre ahir, doncs estava absolutament resignat pel seu estat físic.
7: Unfortunately, at this point in time, my career can't control, so...
8: Lamentablement, en aquest moment de la meva carrera i amb el pas del temps, aquest és un punt que no puc controlar. Estic content amb el meu nivell de tennis, però és una qüestió física. Us ho vaig dir ara farà uns dies a roda de premsa. Miraré de mantenir el nivell físic totes les hores que pugui, però no hi ha hagut prou avui.
6: Va caure en 5 sets contra l'argentí Nabone, els dos últims, físicament ja tocat 6-2 i 6-1. Feia 78 primeres rondes consecutives que Djokovic guanyava. Per tant, és un fet històric el que ha passat avui al US Open.
0: Com sempre dic, Djokovic s'ha guanyat el dret de fer el que li roti amb la seva carrera, però a mi personalment em sap greu veure el perdre contra
6: Nabone. Amb llàgrimes als ulls,
0: avui. De la vida. Gràcies, Joan.
6: A tu.
0: Sònia, remata-ho.
4: Us hem explicat que Gabriel Jesús ja és a Barcelona i hem comentat els detalls de fitxatge amb el Dani Sanabra, el Marcos López i l'Anaïs Martí. També hem parlat de la retirada de Leo Messi de la selecció argentina. A poc a poc ens hem d'anar acomiadant del millor de la història. Ara recordeu tota la prèvia del Barça-Rayo, sabent ja l'11 de Hansi Flick, Koundé a lateral dret, Xavi Espar es manté a l'11 per tercer partit consecutiu, no juga encara de titular Rodri, Olmo a la mitja punta per Fermín i Gordon s'ha fet amb l'extrema esquerra, amb Rafinha un dia més de nou, la minya mal a l'11, òbviament. Per cert, que en joc tenim un partit a primera, Osasuna 1, Getafe 0 al descans.
0: Gràcies, Sònia.
4: Vagi bé, fins demà.
0: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, el Víctor Rodríguez al control central. Avui gràcies especials al Francesc Clara, el nostre estudiant en pràctiques, que avui posa punt final a la seva experiència i a qui li agraïm el talent i la dedicació durant tot l'estiu i li desitja sort i retrobar-nos ben aviat. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Esperem que hi sigueu tota la temporada. De fet, demà més esports, més Tot Costa. Ara arrenca la TDT del Barça-Rayo, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio. Ernesto, 11a temporada ja, eh?
9: Esto no se termina nunca, eh?

0: Catalunya Ràdio comença la TDT. La TDT, la transmissió d'en Torquemada.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: M'expliques un conte, papa?
3: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
4: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
0: La T. Endavant, Ricard Torquemada.
5: Bona tarda des de Barcelona, 31 d'agost, Camp Nou, 27 graus, tercera jornada de Lliga. Barça 6 de 6 contra Rayo 1 punt de 6. Televisat per DAZN. El Barça ha de mantenir l'equilibri entre rendiment i creixement en el ritme de competició. La progressió individual dels campions del món, de Rafinha com a nou, per exemple, necessiten temps, però l'organisme funciona de memòria per la feina feta en les dues temporades anteriors. L'actuació contra l'Atlètic Club és una bona petjada per seguir el camí. Bernat Soler, què et diu el nas pel Barça-Rayo?
6: Doncs no voldria excedir-me, però la nit fa olor de festí blaugrana.
5: Mireia Ruiz, tenim 11 del Barça?
7: Sí, amb Koundé i amb Dani Olmo. Avui el Barça sortirà amb Joan García a la porteria, Koundé, Cubarsí, Christensen i Xavi Espart a la defensa, al mig del camp. Bernal, Pedri, Dani Olmo i al davant, Lamin, Rafinha i Gordon.
5: Marc Domènech, Carles Domènech, al laboratori, on posarem avui la lupa?
8: Li farem un examen a Koundé, mirarem com juga Dani Olmo i mirarem també la relació entre els davanters.
5: Bernat Coll, què detecta l'escàner del rival?
9: Que el Rayo de Beñat renuncia a la pilota per ser encara més vertical que en Íñigo.
5: Laura Colell, quin resultat destaca la parada de la jornada?
10: Partit en joc al Sadar, ara mateix al descans, Osasuna 1, Getafe 0.
5: Laia Tudel, quin ambient es respira avui al Camp Nou, un dilluns?
11: Doncs sí, veurem com condiciona l'hora, el dia i el rival del partit a l'afició, però s'espera una bona entrada al voltant de 58.000 espectadors.
5: Xavi Campos, què miraràs avui amb especial atenció?
12: Si Xavi Espart comet algun error.
5: A punt de celebrar els 50 anys de transmissions en català del Barça per la ràdio, la d'avui està dedicada a la Judit Esteban, la bústia virtual de la TDP durant 6 temporades, des del 2012 al 2018. Discreta, eficient, responsable i atenta, va representar la veu dels oients i ens va endolcir les transmissions amb la seva simpatia natural. Gràcies per la teva petjada, Judit, i per molts anys, pels 50 de transmissions en català i pel teu aniversari avui mateix. La collita del 87, al Barça és especial i a la ràdio també.
1: La TDT compta amb l'assistència de
0: Ricard Luque i José Antonio Muñoz al terreny de joc,
1: Víctor Rodríguez i Andrea Martínez al control central,
0: Elia Planchart a la producció operativa
1: i Raúl Orgales a la realització sonora.
0: A Catalunya Ràdio, la TDT.
13: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
0: A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
5: Som dilluns, es tanca el mes d'agost i el Barça jugarà al Camp Nou el segon partit de Lliga, la tercera jornada del campionat, després de la victòria contra l'Atlètic Club, exhibició futbolística de l'equip de Flick, que no va ser sostinguda el resultat. Avui el Barça torna contra un equip que arriba capcot i amb molts problemes, un punt de 6, sense camp, com explicàvem al Tot Costa, però sobretot amb la sensació de cicle esgotat, el cicle Iraola Íñigo Pérez, aquesta aventura amb Beñat San José, amb una plantilla que se'n va més gent que hi arriba, i fa mala pinta el Rayo. Recordem que el Rayo va acabar la temporada passada jugant la final de la Conference, però aquest any no s'haurà de preocupar per no baixar a segona. Festí, Bernat, deies, eh?
14: És que no sé si...
5: Què és un festí? Una festa petita?
14: Un festí és, normalment, com jo ho interpreto, hauríem de buscar exactament la descripció al diccionari, és quan tu...
15: un tiberi, no?
14: Sí, et fots un tiberi, però de qualitat.
10: Àpat, qualitat, sí. Àpat de festa esplèndid en honor d'algú o d'alguna cosa.
14: És a dir, gambes de Palamós, canyuts del Delta, aquelles navalletes tan bones, després, si vols, una miqueta de...
5: Anxoves de l'Escala.
14: Anxoves de l'Escala o de Badilla de Girona, bueno, una miqueta, i després hi ha de postre que cadascú tria, perquè hi ha, evidentment, molta varietat. Però anava a dir-te que no sé si això del festí, d'aquestes ganes que tinc avui de tipar-me...
5: Ens trairan les expectatives, o...?
14: No ho sé, espero que no, però jo crec que això ve donat, m'he encomanat, perquè això és el que estic detectant. És a dir, detecto entre la gent culer,
5: sí,
14: molt optimisme, molta il·lusió, molta felicitat i moltes ganes de la temporada amb la frase sempre que acaba, anirà bé, aquest any anirà bé, anem bé. La gent està molt il·lusionada.
5: A mi també m'ha passat,
14: oi?
5: Eh? Sí.
14: I jo penso, a veure,
5: i tu penses...
14: allò es faig aquella cosa de periodista, no, que sóc jo...
5: Amb elements objectius, clar, tampoc ha canviat tant, respecte a l'any passat.
14: I tampoc hem fet un superfitxatge, hi ha el de Rodri i tal, però després a veure qui fa
5: Gordon,
14: gols.
5: Gordon ha connectat.
14: Però ha estat començar la Lliga, els gols de Rafinha, l'altre, Gordon connectat, i treure-li Rodri al Madrid.
5: Qui ens havia de dir que un estiu que començava amb la necessitat urgent d'un davanter centre, i gairebé la necessitat d'un davanter centre que es digués Julián Álvarez, acaba amb Gabriel Jesús i la gent està contenta. Saps què és? Això és cultura de club. O sigui, l'equip està transmetent tant que la gent ja no mira els futbolistes que vesteixen el número 9, per exemple, sinó mirant el vehicle col·lectiu. O sigui, el Barça, que des de petits nosaltres ens vam criar amb si Johan, si Schuster, si Maradona, si Romario, fins i tot en el Dream Team, la gent ja ha assimilat que es pot valorar el joc des d'una mirada col·lectiva sense tenir els millors, eh?
14: Cert, cert, cert. Fins i tot tenien una figura indiscutible com és la Lamine Yamal, encara no té, diríem, un estatus com el que en el seu moment podia tenir Messi o un d'aquests grans futbolistes que es diuen. És a dir, que reparteix molt la idolatria.
5: No he dit Messi perquè Messi surt del planter, sí, ja és un altre moment de la història, però em referia a aquell moment històric on el Barça volia sortir a l'aparador perquè fitxava els millors futbolistes, vaja. Només cal repassar la història. Per tant, és veritat que sí que hi ha una il·lusió especial i que aquí al Camp Nou es respira. Aquesta sensació que va dir, no sé si va dir la Laura, que va ser la temporada perfecta com a local l'any passat.
10: Sí, 19 de 19.
5: A la Lliga.
10: A la Lliga, sí.
5: Perquè la Champions, el Barça va perdre contra l'Atlètic de Madrid aquell partit, no?
10: Sí, sí.
5: No sé si em va perdre
14: no,
5: un
14: no,
5: mes,
14: va ser l'únic.
5: Només.
10: Contra el PSG també va perdre...
5: Sí, però no al Camp Nou.
10: Ah, vale,
5: ja va ser a Montjuïc.
10: Sí, sí.
5: Clar, fa que el retorn al Camp Nou això s'hagi convertit... serà un festí, però en un fortí.
14: Sí, sí, un festí en un fortí.
5: Sí, sí, Mireia, sí, sí. Qui jugarà avui a l'11 del Barça?
7: Avui el Barça jugarà amb Joan Garcia a la porteria, amb Koundé, Cubarsí, Christensen i Xavi Espart a la defensa. Al mig del camp, Marc Bernal, Pedri i Dani Olmo, i al davant, Lamine Yamal, Rafinha i Anthony Gordon.
16: La TDT a Catalunya Ràdio.
17: Ei, perdona, una estrella.
18: Ei, una estrella.
17: Perdona, una estrella.
18: Una estrella.
17: Què? Un crit valent?
18: Vinga, tots units fent força. Una estrella! De seguida.
16: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
5: Això és una versió nova de Mar?
19: Alba Morera. Tu jo amb ella tal el llum d'un fanal. Tu jo volàvem
5: en un fort fiesta groc. Tu jo hem cantat a la vora del foc. Veieu com ha revifat això del Manel?
19: Tot torna, tot torna.
15: Ja ho vaig dir jo en l'última etapa abans de... Va fer una versió també electrònica, sí, la van tocar en els últims concerts.
5: Però l'Alba Morera és nova, l'ha tret ara.
19: Doncs ara mirem quan ha sortit aquesta versió.
5: És que Orgales domina molt, les clavegueres musicals.
19: Perquè tampoc la coneixíem, perquè l'estudia. Ara ho mirarem.
5: Molt bé. Doncs sona bé.
19: Alegre, bon rato.
5: Tampoc serà per celebrar els gols del Barça, que ja vam comentar l'altre dia, que encara no hem trobat la cançó, però sona molt bé. Bé, l'alineació que ha cantat la Mireia, amb tres canvis respecte al partit de l'Athletic Club. Per una banda, Christensen per Gerard Martín, per rotar aquesta parella de centrals. Cubarsí es va descansar el dia de l'Elx, Christensen va descansar el dia de l'Athletic Club, i Gerard Martín descansarà el dia del Rayo, descansarà d'inici. L'entrada de Dani Olmo per Fermín, que havia estat titular els dos primers partits de Lliga, i l'entrada de Koundé per Eric al lateral dret. Recordem que Eric també havia estat titular els dos primers partits de Lliga. Hi ha alguna cosa que us cridi més l'atenció que una altra?
15: A mi Koundé per Eric, no sé si té a veure, segur que té a veure amb la rotació, que Koundé també ha de tenir els seus minuts, però a mi Eric dijous contra l'Athletic Club no el vaig veure en la seva millor versió. Nico Williams el va superar més d'una vegada, recordeu, a la primera part, i hi ha el xut de Sancet al pal, que ahir li fan falta, sembla una falta evident, però ell es deixa anar. Recordeu aquella acció? Es deixa anar i no persegueix, no sé si era Berenguer qui li va robar la pilota, i es deixa anar, es frena, com va fer Koundé aquell any al camp del Celta, amb un servei de porteria que va acabar en gol.
8: És molt possible, Xavi, que acabés, o sigui, que estigués fos.
15: També.
8: Perquè recorda que acaba el partit, que hi ha el canvi, sembla que el Koundé el canvia,
7: sí,
8: perquè
7: sí, ell
8: era bé davant el canvi perquè està fos.
15: També deu tenir a veure amb això.
5: Bé, doncs, després ho comentem tot plegat, aquests tres canvis, la continuïtat de Xavi Esparpo com a lateral esquerra i de Gordon com a extrem esquerra. Mireia, el Rayo de Beñat San José, amb qui juga?
7: Avui amb Cárdenas a la porteria, amb Balliu, Legend, Patesis i Ferraut a la defensa, al mig del camp, Òscar Valentín, Buaré i Unai López, i al davant, De Frutos, Camello i Álvaro García.
5: Em pots tornar a repetir el lateral esquerra?
7: Ferraut, dorsal 33.
5: Ferraut, li hem de dir així, eh?
7: És el mateix nom, és el mateix...
5: Sí, ja ho sé,
7: Ferraut.
14: No es diu Fertraut?
7: A mi la pronúncia m'ha passat és Ferraut.
5: Ferraut, eh? Ferraut. Sí. Molt bé, aviam si ho sabem dir.
14: Podem dir Joshua, també, no?
5: Escolta'm, per què tots els laterals esquerres hem de passar de Joaneco a Ferraut? Molt bé.
14: Tan fàcil que era Pep Chavarría, eh?
5: Sí, exacte. Què passa aquí al camp?
7: Sortirà a escalfar-se els porters del Barça.
5: Molt bé. M'has dit, la parella de centrals és la de Patesis Legend.
7: Sí.
5: I al mig camp...
7: Òscar Valentín.
5: Sí.
7: Buaré amb el dorsal 36.
5: Buaré.
7: Sí, és un jugador que acaba de fitxar fa 4 dies pel Rayo, té 22 anys, ve procedent del planter del Betis.
5: Molt bé. I torna'm a...
7: I Unai López.
5: Unai López també, que jugarà una mica per davant. Bé, a Buaré no el conec, potser Buaré és una mica més mitja punta, ja veurem. No sé si algú en té referències de Buaré. I a les bandes...
7: De Frutos i Álvaro García.
5: Molt bé.
7: I al davant, Sergio Camello.
5: Molt bé. Doncs aquesta és l'alineació del Rayo, amb la baixa de Batalla lesionat al porter, d'Issi Palazón lesionat al mitja punta titular, i amb un equip que ja veiem...
15: Ratzi que... no juga avui, que havia jugat els dos partits.
5: Que és la rampa de sortida.
8: Va fer un error la setmana passada bastant groller, gruixut.
15: O sigui. Sembla que té ganes de marxar.
7: Negociant amb el Fulham, eren les últimes notícies que hi havia sobre Ratzi.
5: Juga perquè està a la rampa de sortida. Recordem que el mercat es tanca demà a la nit, per tant, som a les últimes hores i fa la sensació que va per aquí el tema de Ratzi, per tant, l'alineació de Balliu com a lateral dret. Ara buscarem un jugador, no sé si serà Buaré.
0: El jugador encriptat.
5: Oriol Corral, bona nit.
20: Hola, bona nit.
5: L'altre dia amb Grena Barrena va ser molt esmolat, molt punyent, eh? No, algú al Campos va trobar una xuleta i...
15: L'eliminació del partit anterior, sí.
5: I va encertar el jugador encriptat. Avui ens visita el Rayo. Recordeu, els oients, que no hagin encara sentit aquest espai en aquesta escena de Lliga, l'Oriol ens presenta un futbolista del rival amb quatre pistes i anirem fent el viatge viatge amb ell, aviam qui l'encerta, aviam qui troba el nom d'aquest jugador.
15: Però és un jugador que l'Oriol creu que pot tenir, que és important o que pot tenir recorregut.
5: No té, és
15: a l'atzar,
5: sí, un dia podria ser un suplent, fins i tot. Oriol, la Laia ha estudiat molt, t'aviso.
14: Però algun dia podria fer podria triar un jugador que no sigui, diríem, carn de paninquita, eh? Vull dir, que el coneguem una mica en general.
5: Home, però
20: és mainstream.
14: No, home, una mica mainstream. Però et dic una cosa,
20: el Rayo així en general mainstream no és. Per tant,
5: i l'Elx tampoc.
20: Si és paninquita no passa res.
5: L'altre dia podia haver triat Iñaki Williams, però vaja, tampoc no té tanta gràcia.
20: Nico Williams, una cosa fàcil.
14: Entre Iñaki Williams i Barrenechea.
5: Quina és la barreta?
21: Oriol, si no guanyen, s'enfada, no ho veus, eh?
14: Jo avui em votaré per un. Ja.
5: Sí? A veure, però si no s'ha dit les pistes.
14: Si no, m'ha descartat la primera.
5: Recordeu a partir de la tercera pista. La primera, Oriol.
21: És un jugador que es troba al tram final de la seva carrera futbolística.
5: Home, ja podeu buscar veterans aquí, eh? Mm. Ja podeu buscar veterans que estiguin al final.
7: Va. Tens un al cap ja, Bernat, o què?
5: Tomàs, de buscar un que
14: jo tinc un jugador més de 30. Jo tinc un jugador del Rayo que és, sabeu aquelles dèries meves, estil Alfonso Pedraza del Villarreal, que l'ha fitxat el Nàpols?
20: Ja, però ara estem fent el concurs.
14: Tira.
5: Ara el Bernat Compte.
14: Busqueu on està Alfonso Pedraza.
5: La segona.
21: No ha jugat mai amb la seva selecció absoluta.
5: Ostres, és que tots els veterans que tenia al cap no han jugat amb la seva selecció absoluta. Està aquí... El tema no ens ha resolt gaire. Va, tercera, i si algú té algun candidat ja podrà llançar-s'hi.
21: És el jugador de la Lliga amb més duels aèris defensius guanyats.
15: Legend.
5: Sí.
21: Correcte, Florian Legend.
5: Molt bé, molt bé.
7: Era
5: un dels candidats. Molt bé. Legend, que no ha jugat amb la selecció francesa, que deu estar a prop dels 35 anys, no?
7: Sí. 35 anys. Sí.
5: Que 35, i que... què més? I que ha guanyat, com has dit, el tema dels duels aèris?
21: És el jugador de tota la Lliga, en les dues primeres jornades, que ha guanyat més duels aèris defensius.
15: I deu ser dels jugadors que més forçut a la Lliga.
5: Perquè la quarta pista quina era?
21: Va jugar al Girona i al Newcastle, d'entre altres equips.
5: Molt bé, sí, perquè ha girat la gent que va començar al Villarreal, em sembla, no? I després hauria passat pel Girona.
21: També va passar pel Villarreal Pedraza, que ara juga a la Lazio.
14: A la Lazio.
15: I qui és el Pedraza del Rayo, Bernat?
14: Jorge de Frutos.
15: De Frutos.
5: És un Pedraza.
21: T'agrada?
14: M'agrada molt, molt. M'agrada molt pel Rayo.
21: El fitxaries, eh?
14: Quan dic que m'agrada no vol dir que el fitxaries.
15: Perquè és un jugador
21: molt ràpid. Molt ràpid.
15: Que quan el Rayo va fitxar el Llevant,
5: tu digues que et crida l'atenció.
14: I quan va fitxar el Llevant vaig dir, mira que ben fitxat aquest jugador.
5: Oriol, avui crec que les respostes són òbvies, però podria estar al radar del Barça avui, la gent?
21: No, és segurament el millor defensor del Rayo, té un bon peu dret, com ha dit el Xavi Campos, però està lluny del nivell del Barça.
5: I no podria estar al radar del Barça d'aquí 2 anys perquè serà a casa ja.
21: No, té 35 anys, acaba contracte el 28 i si li quedés una aventura més hauria de ser exòtic.
5: Acaba el 28, eh? O sigui, la temporada que ve.
21: Sí, aquesta i una altra, sí, amb 37 anys, acabaria contracte.
5: Acabarà amb 37, sí, un final de carrera exòtic, si no és que continua el Rayo.
14: La gent al Girona va protagonitzar... No, em confongo amb l'Englet, que també era un central francès, que va ser expulsat.
5: La gent és un central que pel Rayo és un pilar fonamental, és estructural, absolutament.
15: I el Girona, la temporada que va estar, ho va fer bé, crec que va ser la temporada que perden el playoff amb el Lugo.
21: 14-15-15-16.
15: Sí, és el dia del Lugo, aquell drama que després que van al playoff contra el Saragossa.
5: Doncs gràcies, Oriol.
21: Gràcies, adeu.
5: L'Oriol, que sempre està pendent de la recerca, la prevenció i el compromís. Tres paraules claus.
22: La TDT a Catalunya Ràdio.
23: La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
5: Avui es juga la tercera jornada de Lliga.
9: Divendres es van jugar dos partits. El Sardinero, l'Elx, continua sense guanyar.
20: Racing 3, Elx 2.
9: A Mendizorroza, l'Alavés es manté invicta.
20: Alavés 1, Villarreal 0.
9: Dissabte, tres partits. El Ciutat de València, golejada del Llevant.
20: Llevant 5, Betis 2.
9: A Noeta, un altre gol de Roberto no és suficient pels pericurs.
20: Real Societat 2, Espanyol 1.
9: Al Sánchez Pizjuán, l'Atlètic de Madrid sentencia el partit a la primera mitja hora.
20: Sevilla 1, Atlètic de Madrid 3.
9: Perdona, ahir tres resultats més. El Bernabéu, golejada blanca.
20: Madrid 4, Màlaga 0.
9: A Riazor, Aubameyang malmet un València molt tou.
20: Depor 3, València 1.
9: A Balaïdos, primera victòria de l'Atlètic.
20: Celta 0, Atlètic Club 2.
9: I avui es juguen dos partits, et seguiré trepitjant. Partit en joc al Sadar.
20: Al minut 10 de la segona part, Osasuna 1, Getafe 0.
9: I a dos quarts de 10, al Camp Nou, el Trident, Gordon, Rafinha, Lamin, es manté a l'11.
20: Barça, Rayo Vallecano.
5: Les grans lligues europees gairebé han rematat ja la jornada del cap de setmana, per exemple la Lliga Francesa, la Bundesliga, que no deixen gairebé mai cap partit per dilluns, però sí que hi ha una rematada final a la Premier interessant. Un rival del Barça a la Champions contra el subcampió d'Europa.
9: Doncs mira, a partir de les 9, aquest Aston Villa Arsenal, d'aquí 10 minuts, Unai Emery contra Arteta.
5: És veritat, també Unai Emery contra Arteta. Duel basc a les banquetes. I a Itàlia, un parell de partits que queden penjats.
9: Mira, Lecce 0, Roma 4, ja marcador definitiu, i acaba de començar l'Atalanta 0, Bologna 0 al minut 5.
5: Molt bé, doncs això pel que fa al futbol internacional no em deixo res,
9: No, res.
5: Molt bé. I la resta de l'actualitat esportiva, l'Osasuna Getafe, Laura, que guanya l'Osasuna per 1-0. Qui ha marcat?
20: De l'Osasuna ha marcat Budimir de penal.
5: Budimir de penal, eh?
20: Sí, al minut 40 de partit, i després ara acaben d'anul·lar un gol per fora de joc del Getafe que li hagués permès empatar, però no, continua guanyant.
5: I quin minut es juga?
20: Al minut 11 de la segona part.
5: Val. I una pregunta, l'Osasuna, si guanya aquest partit, amb quants punts es posa?
20: Amb 7 punts. Ostres, de fet, ara seria quart provisionalment.
15: Va guanyar l'altre dia fora de casa
9: contra el Celta.
15: A Balaïdos.
5: Sí. La veritat és que jo no tenia gaire confiança en Ramis com a entrenador de primera divisió, amb un Osasuna que ve d'entrenadors amb molta personalitat i que havien connectat bé, fins i tot Lichi, que probablement no va connectar gaire bé amb la parròquia, eres un entrenador avançat, futbolísticament, modern, i home, l'inici de Ramis és com per desmentir qualsevol pronòstic negatiu.
15: Ramis havia estat a l'Espanyol, al Teresa sí. Segona, però a primera havia tingut algun moment.
5: No. S'estrena i l'Espanyol no va deixar gaire bona imatge. Imatge, oi?
15: No, va estar un mes i mig o així, i va ser l'entrenador previ a Manolo.
5: Va ser just el previ,
15: sí.
5: Doncs Ramis i l'Osasuna intentaran tancar aquest partit en aquests minuts que falten. Aquí al Camp Nou, Mireia, encara no han aparegut el gruix dels futbolistes a escalfar-se.
20: No, només hi ha els porters de tots dos equips, els del Barça i els del Rayo.
2: Puc explicar una cosa?
9: Deixa'm puntualitzar només una cosa que no han dit, que potser ja està molt dita, però que Messi deixa la selecció argentina. Potser hi ha algú que encara no ho sabia.
5: Està bé dir-ho.
20: Ho ha publicat avui.
9: Sí, ho ha fet
5: públic. Ja no té marxa enrere. Això,
9: no,
5: eh?
9: Tenia la decisió presa, segons ha explicat, després del Mundial, però amb tot el que ha passat amb el seu pare, la mort del seu pare, es va prendre un temps per fer pública la decisió, i avui doncs, ha explicat que ja tanca aquesta etapa amb la selecció absoluta.
5: Home, espero que li facin un homenatge també allà a l'Argentina, no?
2: És la primera retirada de Messi.
9: Mentre en altres.
5: Sí. Solta amb un Barça selecció argentina al Camp Nou, és un bon final.
15: Però li voldran fer al Camp de River.
5: Anada i tornada.
9: Que siguin dos, sí.
5: Sí, una
2: bona idea. El del Camp Nou potser haurà d'esperar una mica per això, no?
5: Bé, primer farem el d'allà.
2: No, bàsicament per esperar que s'acabin les obres.
5: La temporada que ve es pot fer o aquesta, el de l'Argentina, i la temporada que ve el partit de tornada al Camp Nou.
2: O potser més tard.
5: Tardarà tant, sí?
2: Les obres, ja és posar-se d'acord, les agendes...
5: No, però ja, això ja pot començar-se ara.
2: Yeah.
5: I un trofeu, en joc?
2: Sí.
5: O sigui, una cosa que tingués un punt...
15: Copa Messi.
5: La Copa Més, exacte, per, per exemple, per ser original. Sí, per ser original i tancar-ho. Molt bé, doncs aquí al Camp Nou queden 35 minuts perquè comenci aquest Barça-Rayo. Tots estem d'acord.
22: Els partits del Barça sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
18: Què us poso?
17: Per mi una estrella.
18: I per tu?
20: Jo també una estrella.
17: Ara estem d'acord.
20: Estem d'acord.
16: Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
10: Avui és dilluns i juga al Barça, un dia poc habitual. Sí, en els últims 16 anys l'equip només ha jugat 11 partits de Lliga en dilluns, amb un balanç de 7 victòries, 2 empats i 2 derrotes. Però compte, entre aquestes victòries destaca una nit inoblidable per la història del Barça, el mític 5-0 contra el Madrid del 2010. Avui, dilluns, torna a jugar al Barça.

0: vull fer la carta als Reis. Jo vull un altre 5-0, com el del 29 de novembre del 2010.
1: Sí. Jo el dilluns recordo el comiat de Vaquero,
0: sí, contra el Valladolid.
1: I el Barça-Madrid. Per cert, que veig que m'estic animant. Messi jugaria amb el Barça al Camp Nou, sí, i amb la selecció argentina a Buenos Aires.
2: Presenta un projecte.
3: Sí.
1: M'estic animant. Què us sembla?
2: Espectacular tot. Presenta-li a Messi, sobretot.
1: Sí,
2: això.
1: Un partit cada equip. No, no, jo ofereixo la idea perquè no em guanyo la idea com a promotor.
0: En fi, avui la gent... Avui és dilluns. Sí. Això no sé si vol dir, Laia, que hi haurà menys aficionats al Camp Nou. Has dit al principi de tot que no, que s'esperava una molt bona entrada.
3: Sí, una entrada similar a la de l'últim dia amb l'Atlètic Club, que va haver-hi 59.600. Doncs més o menys, jo crec que potser una mica inferior. S'esperen, per previsions, al voltant de 57.000-58.000. I potser a última hora sempre s'acaba animant la gent. És cert que l'horari, encara 31 d'agost, doncs... el rival, no acaba. Però vaja, jo de moment estic veient bon ambient i sóc aquí, per exemple, amb alguns dels socis que van arribant, amb el Joan i el Dida, que els veig aquí, que han arribat amb una rialla i jo he dit, calla, que aquests són d'aquests que dieu que són optimistes segur. A veure, Joan, com estàs?
4: Jo la puta mare.
3: Home, comences fort, Joan. A veure, jo vull saber aquesta temporada al Barça què espereu que faci? A veure, com l'afronteu?
4: A la Lliga jo veig possibilitats. A la Champions potser ens costarà més.
3: Però això no és la història de sempre, llavors?
4: Sí, és que és això, la història de sempre. Però bueno, espero que d'alguna manera...
3: Els fitxatges d'aquest any... A veure un moment, Joan, els fitxatges d'aquest any no han millorat una mica l'equip?
4: Molt, sí, han millorat molt. El que passa és que és futbol, i llavors qualsevol cosa que pot semblar terrorífica pot ser boníssima, i qualsevol cosa que pot ser boníssima t'agafen, no sé, una sortida del porter malament, la toca amb la mà, te l'expulsen...
3: M'estàs fent ara una mica del que es diu el típic culer, una mica de patir.
4: El tribunero.
3: El tribunero, sí. Una mica, Joan, oi que sí?
4: És que jo faig una mica de tribunero.
3: Una mica de tribunero. Al teu costat tens el Dida, que és optimista o tribunero?
5: No, jo sóc optimista. Jo crec que aquest any les competicions domèstiques les guanyarem fàcilment. I la Champions, malgrat els àrbitres que cada any ens perjudiquen, crec que aquest any la podem competir, la podem guanyar.
3: I què et fa pensar això? Que el fitxatge de Rodri, algun fitxatge en concret, Gabriel Jesús?
5: Bueno, jo crec que ens hem reforçat molt bé a la davantera.
3: Amb Gabriel Jesús també.
5: També. Sí que és veritat que no ha arribat al nou desitjat, que era Julián Álvarez, però crec que amb els fitxatges que hem fet, a Dillemi, Gordon i de més, el fitxatge també de Rodri, i l'esperat central que poder arribar o no, i a veure si al gener ens reforcem amb el Julián Álvarez, crec que tenim potencial com per lluitar per Europa.
3: Per qui ve, a veure, acabarem per aquí dos nois més, el Marc i l'Arnau. Sou així més o menys d'aquest tarannà que hem sentit, del Joan i el Dida, que diuen que la Lliga sí, la Champions bé, potser també?
6: Més ben aviat del contrari.
3: Com, a veure?
6: Sí, perquè jo la Lliga portem ja guanyant-la aquests últims anys, i en canvi el Madrid, pobret, fa el que pot, i crec que el Madrid té grans influències i farà que això canviï per la seva reputació. En canvi, la Champions, anem amb il·lusió del jovent i ens la portarem.
3: Sí, tu deus ser l'únic que creu que té més fàcil a la Champions que a la Lliga, el Barça, eh?
6: Fàcil no, però confio en el Barça i crec que ens la podem endur.
3: Molt bé, i el teu company com opina?
7: Jo crec que ens ho portarem la Lliga, ens ho portarem la Champions i tot, eh? Aquest any podem competir fort, eh?
3: I això que t'ho fa pensar, els reforços?
7: Sí, jo crec que, a veure, tenim en Rodri, que hi ha una qualitat que els hi faltava més falta, que els hi feia més falta en el Madrid, que podia intentar competir contra nosaltres, a mig del camp, sobretot. Ens l'hem quedat nosaltres i això fa que... Bueno, i té experiència també a la Champions i faltarà el nou, tema gols, a veure com va, perquè sense marcar la Champions anirà just, però... Si veus si acaba d'arribar l'últim dia, que jo crec que sí, el Julián Álvarez.
3: Com, demà? Creus que arribarà demà?
7: Sí.
3: Això sí que és optimista.
7: Jo crec que arribarà, si no arriba demà, arriba per Nadal, eh?
3: D'acord.
7: Que em sembla és que el món del futbol el que manen són els jugadors. L'última paraula la tenen ells. Si es planta que, encara que l'Atlètic de Madrid accepti 40.000 ofertes, si el Julián diu que no, només Barça, doncs anirà al Barça. Vaja, jo crec que sí.
3: Bé, doncs ja ho escolteu, Bernat. No sé si és l'optimisme que t'arriba o que t'agradaria. Potser t'ha faltat una mica d'optimisme o com ho has vist, Bernat?
0: No, una mica en la línia
3: del que
0: trobo. I el que m'ha sorprès és que hi hagi un parell de socis d'aquests que s'han entrevistat que parlin de portar Julián al mercat d'hivern, que és una cosa com...
3: Sí.
0: Poc atípica, no? És a dir, tu al mercat d'hivern no acostumes a fitxar grans estrelles.
1: Saps què em sorprèn? Com... Sí, perdona, digues. Laia.
3: No, digues. Que com que el Barça diu que... Doncs és el mateix Barça que diu que el gener ho tornaran a intentar, doncs suposo que per això els socis doncs pensen que el gener pot portar...
1: La pròxima finestra, també.
3: No?
1: I els diners estan estalviats, a més.
3: Els diners
1: perquè
3: Gabriel
1: Jesús no s'han dut gaire cosa.
3: No, estan gastats, Gabriel Jesús, sí. 10 milions, sí.
0: I amb el que puc arribar a estar bastant d'acord, que trencaria una miqueta el tema aquest de l'optimisme, és que jo crec que la Lliga aquest any serà complicada. Jo crec que el Madrid la competirà bastant més. Bàsicament perquè fa molt que no la guanya.
1: Ja li tocaria. No?
2: Se'ls veu amb gana, eh? Després de dues temporades.
1: Sí, ja li tocaria. Un equip, ja li tocaria.
2: Clar, que ja no es pot permetre una tercera temporada en blanc.
1: Però jo, si volen... Res imprevisible, eh?
0: No, si ells volen guanyar la Lliga i nosaltres la Champions, mira, podríem fins i tot arribar a un acord.
1: No baixi,
0: ja ho sé.
1: Escolta, hi ha un marcador electrònic d'aquests dinàmic, que és aquest que ara ja... Bé, que és l'únic marcador electrònic que hi ha ara, perquè el gros, clar, no pot penjar de l'estructura, que ara he vist que donen dades de la Laura Colell.
0: Sí.
1: Quina? Ha sortit, per exemple, Christensen jugarà el partit número 100 avui amb el Barça.
0: I abans Xavi Espart és el quart jugador.
1: A Lamine, Bernal i Cubarsí.
3: I de Condé, no? 2007. De Condé?
1: No, n'ha sortit cap, de Condé.
3: A dos partits, de ser el francès amb més partits del Barça.
1: A dos partits, aviam, ja va preguntar el Carles si el jugaria, els dos partits. Demà ho sabrem si el jugarà. Juga la Lamine Yamal, que no se'n perd ni un. I també hi ha Javi Miguel avui a la TET. Javi, com estàs?
8: Hola, bona nit, Ricard.
1: Com ha anat l'estiu, bé?
8: Bé, prou tranquil, que això és important moltes vegades.
1: I tant.
8: La tranquil·litat.
1: Escolta, em deia que juga la Lamine Yamal, perquè una altra cosa, Bernat, que ens hem trobat al carrer, no sé si està passat, és que la gent està il·lusionada, però la gent, de seguida que veu unes imatges de la Lamine Yamal que apareixen, que ens... Bé, com que som a sobre permanentment, que no està gaire content, es preocupa, sí o no?
0: Sí, sí.
1: T'ha passat també,
0: sí,
1: això?
0: Sí, sí, també m'ha passat. No, a mi, és a dir... No, que la gent amb la gabarra... Ai, a la Lamine vols dir com està? Sí, sí, sí.
1: Javi, com està la Lamine?
8: Bueno, que la gent estigui tranquil·la, eh? Jo entenc la preocupació de la gent perquè tu veus el partit que va jugar contra l'Elx i més que les sensacions que va donar si estava més fi o menys fi, aquestes cares que posava i aquesta imatge una mica de no diré d'enfadat, però sí de que...
1: Frustrat, no?
8: I clar, dona una mica la preocupació... És normal que la gent es preocupi perquè estem parlant de l'estrella de l'equip on tothom es té que agafar i ell que sigui el primer en agafar la responsabilitat. Sí. Jo ho entenc.
1: Bé, la Lamine és molt transparent i no és la primera vegada que ens mostra com un jove que és. O sigui, no disfressa les seves emocions.
8: No, està clar. Ja li va passar l'any passat, la temporada passada.
1: També.
8: Més o menys va ser molt semblant. A veure, anem a fer un pam, durar una mica llum a la foscor perquè la gent estigui una mica més. La radiografia de què va passar aquesta setmana, no? Que
1: el
8: tothom va dir què li passa a aquest nano que no està amb la somrisa aviat, de sempre, no? Mm. Doncs, bueno, pel que sabem, quan ell va arribar, pensem el 12 d'agost, o sigui, ell va ser un dels últims jugadors que va arribar, o sigui, que va estar una mica doncs molt just per al principi de temporada.
1: Clar,
8: doncs...
1: perquè va ser dels que van jugar a la final
2: està
1: del Mundial.
2: Està parlant Flicka de zona.
1: Doncs escolta'm, Flicka.
9: But no goals conceded. Then we saw we were talking with Joan Garcia and he told us almost no chances created against Athletic Club. Is that you want to focus on the road? You want to focus because you know you have players to score goals, but to see Barça not scoring, I think is that good as well.
10: Boys, it's for us. It's important to defend as a team. So I think last season we struggled a little bit. So we have to We have to see we saw in this moment that if not everyone is included, if not everyone has this commitment, we need, or it's very difficult to win games or to not concede a goal. So I'm very happy about our defense performance in the first two games.
11: Le he preguntado al míster por las pocas ocasiones que se han concedido, sobre todo con el partido contra el Athletic Club, los pocos goles que ha concedido, bueno, ningún gol, y hablaba de ese commitment, de ese estar metidos en el partido también en las ayudas en defensa y en seguir mejorando en ese aspecto, porque sabemos que el Barça está encontrando portería ya desde hace mucho tiempo aquí en el Spotify Camp Nou. Coach, I want to ask you for a concept you said on the press conference, spirit of team. I don't know if that is represented in players like Xavi Espart. He started as a left wing, then to the midfield. What is this figure, this player, for you?
10: No, it's always good to have players that they can also play a different position. We had last season Eric Garcia. He played different position. He can play as a number six, also the last line, every position. So it's good to have this player. They are flexible and help us in different situations.
11: Me habla de la versatilidad de jugadores. Yo le he preguntado por la figura de Xavi Espart. Siempre es bueno tener esa versatilidad en jugadores, en este caso poniendo como ejemplo al mismo Xavi Espart. Coach, last question. Just some minutes ago, Messi announced he was going to leave international football. Barça will always be connected to Leo Messi. What are your thoughts on this announcement of such a big player?
10: Yeah, the time runs. It's like that, and of course he's the best player in the world. So it's unbelievable. Also, I enjoy a lot his performance in the World Cup. He did it really great, fantastic. One eye, I am really sad about this, but at the end, it's life, and he had a fantastic career. He's the best player in the world, and he showed it also in the World Cup.
11: Thank you so much, Mr. Flick.
2: I preguntaven ara per Messi, per aquesta decisió que comentava abans el Bernat Coy de retirar-se de la selecció argentina, i ha dit que el temps passa per tothom, que Messi és el millor del món, que ha gaudit molt amb ell i amb els seus partits durant aquest últim Mundial, que està trist, que és trist que deixi la selecció, però que així és la vida, i que al darrere deixa una carrera fantàstica.
1: Gràcies, Xavi. Javi, tornem a

0: Una idea. Entre la Minya Mal i Cubarsí hi ha molta diferència d'entrenament? Perquè sí que hi ha hagut molta diferència de minutatge en partits.
1: Doncs no. En principi són els mateixos... Van arribar els dos al mateix dia. O sigui, el 12 d'agost van arribar els dos al Cubarsí i a la Minya Mal. El problema no és el número d'entrenament, sinó la qualitat de l'entrenament. Aquella setmana, precisament, a la setmana del partit de l'Elx, Lamine va rebre algun cop de clatell per part de Flick perquè no li estava agradant del tot els seus entrenaments, o sigui, la intensitat. Volia més intensitat i, clar, a Lamine, doncs, ja sabem que els seus estius són molt intensos. De fet, és que tot coincideix. A vegades també la vida és així. Però és que el 12 d'agost, que va ser el dia que ell va incorporar-se als entrenaments, va ser el dia de la seva festa de cumpleaños dels 19 anys. O sigui, que imagina't que va ser una festa bastant intensa i bastant productiva, en el sentit de que va durar bastant per la nit. Aleshores, clar, això allarga molt també la capacitat de quant temps puc recuperar-me si ja vinc d'on vinc. Aleshores, aquella setmana, doncs el Flick ja estava una mica a guai de com estava arribant a Lamin, perquè clar, ell volia que fos titular. Ell portava, havia jugat dos partits.
0: Home, és que ja Basilea el va fer jugar molt. És que després hi ha un altre tema, que és la imatge que representa Lamin Yamal, que fa que no pugui descansar com Cubarsí. I em referia a això. O sigui, Lamin Yamal ha de jugar perquè imagino que forma part d'alguns contractes.
1: És que, de fet, amb el Gamper, Pau Cubarsí no va jugar.
0: Correcte.
1: I Lamin va jugar tot el partit.
0: Forma part d'aquell jugador que la gent vol veure. Clar. I, per tant, això fa que també a Lamin Yamal se l'exigeixi més des d'aquest punt de vista. És a dir, no pot tenir una progressió invisible. Clar. Perquè tothom el vol veure. I això ell també ho paga.
1: Doncs ara fem aquesta radiografia. Pensem, un jugador de 19 anys que ell assumeix la seva responsabilitat dintre l'equip i sap la seva importància. Doncs, que no es troba al 100% perquè ell veu que físicament encara no ha arribat, evidentment, ningú jugador a la pretemporada arriba al 100%, però ell sap quins són els seus límits i ell veu que no està encara ni molt menys a on pot arribar. Doncs, després, veu ell que en el partit contra l'Elx les coses no li surten, perquè a vegades surt les coses i a vegades no. Sí. Si hagués ficat aquell gol en el minut 15, el millor ja tot hagués anat molt millor. Però què passa? Que les coses no acaben de sortir, no s'acaba de sentir còmode al camp i després, a més a més, el substitueixen. Doncs clar, tot això va ser una muntanya. Se li va fer una muntanya i ja teníem aquesta...
0: Va quedar frustrat i va generar aquella imatge. Però que és una cosa absolutament puntual d'aquella setmana i de les circumstàncies que viu ell. Ho dic perquè Rodri també ho va confessar. Diu, estava una mica capcot, va dir el dia de l'Atlètic Club. Per tant, és una cosa que fins i tot els companys ho han detectat. Sí. I deia Rodri, l'hem volgut animar, o sigui, li van aixecar l'ànim, com es va veure contra l'Atlètic, que va fer un partit no dolç.
1: De més a menys.
0: Sí, no està gaire fi, però no. En canvi va estar molt participatiu, va tenir moltes oportunitats i a la segona part va millorar molt.
1: Tenim que pensar una cosa, que a vegades això sembla una mica egoista o sembla una mica anecdòtic, o dius, no, però només pensa en ell mateix, però en aquest context és un punt que també tenim que valorar. I ja sé que potser direu, home, no crec, però penseu que la pilota d'or per ell és molt important.
0: La pilota d'or que aquest any em sembla que es dona a l'octubre,
1: ja, dins de 20 dies. A finals d'octubre, crec. O sigui, sí. Això està ja al caure. Aleshores, ell aquest títol el vol, aquest premi el vol, perquè ell vol. Ell va ser l'any passat el segon i aquest any vol ser el primer. És normal que ell sigui conscient també que està al 100% i a tope dintre de poc, perquè arriben partits que ja són els últims per donar aquesta votació. I ahir, per ell, és molt important guanyar aquest, a part dels patrocinadors i a part de moltes històries, perquè també té un plus per part del Barça, hi ha moltes històries, però per ell és molt important. I després, clar, si veus que no estàs al 100% i veus que no acabes d'arribar al teu top, doncs també això també frustra més. O sigui, clar. Són frustracions que van, o sigui, tot va anant una mica a posar problemes o posar obstacles al seu objectiu i al seu somni, no? Sí. I llavors això, per això a partir d'ell Chaquet va acabar amb aquesta,
0: mala imatge
1: que tothom volent, una imatge que, feia preocupar, però ja sí. El dia de l'Atleti ja va donar un pas endavant, esperem que el dia del Rayo doni dos passos endavant i això vagi a més, però que no hi ha, o sigui, no és un problema de que marxen els amics i estic preocupat, no és un problema que tenia mal de cap com va dir Flick, tampoc, o sigui, no són aquestes històries, és una mica més complicat, potser, millor, més global.

0: per explicar-s'ho.
1: El que passa és que també és veritat que tinc la sensació que Lamine Yamal és un jugador que els primers mesos de temporada i de pretemporada li costen,
0: clar.
1: Ho va demostrar també la temporada passada, que fins al mes d'octubre o novembre, més enllà de la pubalgia, no va aparèixer la millor versió de Lamine Yamal. A mi em va transmetre molt bones sensacions contra l'Atlètic Club aquí al Camp Nou. Per mi va tancar tots aquests possibles dubtes de la gent que pregunta pel carrer, perquè ens entenguem, perquè aquestes imatges, avui vivim en una dictadura de la imatge, i aquestes imatges que potser eren una anècdota d'uns dies, doncs, que li generaven frustració, no amagaven cap problema estructural. Molt bé, Javi, doncs moltes gràcies per aclarir-ho.
2: Molt bé, vinga, una abraçada i visca el Barça.
1: Adéu.
2: Adéu.
3: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
4: A Epsilon Physio no tractem només lesions. Ens fixem objectius amb tu, com ara tornar a competir, tornar a caminar sense dolor o recuperar la confiança en el propi cos, perquè darrere de cada lesió hi ha una persona diferent. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.

0: 11 del Barça que ha triat Flick per avui, aquest partit contra el Rayo.
1: Avui amb Joan Garcia a la porteria, Koundé, Cubarsí, Christensen i Xavi Espart a la defensa. Al mig del camp, Bernal, Pedri i Dani Olmo. I al davant, Lamine, Rafinha i Gordon.
2: Tres partits, tres parelles de centrals diferents. Entra Christensen per acompanyar Cubarsí a l'eix i descansa Gerard Martín en una defensa amb canvis. És curiosa la gestió dels centrals de Flick als inicis de Lliga. En el seu primer any va fer servir només una parella en els tres primers partits, Íñigo Cubarsí. La temporada passada, dues. I aquesta ja va pel 3-3.
0: Que cada cop rota més, eh?
2: Sí.
0: Tres centrals per dues posicions. I ha començat a repartir a tothom. Un descans de Cubarsí, un descans de Christensen, un descans de Gerard Martín. Us sembla que el Barça ha de pivotar sobre aquests tres centrals?
3: No n'hi ha més, no?
0: Ara mateix, no? Bé, sí que n'hi ha. Hi ha altres alternatives com Eric, per exemple.
1: O Koundé.
4: O Koundé.
3: I fins i tot, heu pensat que algun dia, segons el partit, Rodri pot arribar a jugar de central?
0: Ho va fer el Mundial amb Luis Enrique, no aquest, sinó l'anterior.
4: Però, home, perquè tenia Busquets per davant i no el volia deixar a la banqueta, no? O sigui, a Rodri, ara mateix, a aquestes alçades, el veia de central.
2: I amb no, la línia tan avançada...
0: És un problema de velocitat en la correcció que li costarà potser girar cap enrere i accelerar. No serà fàcil per ell. A mesura que va guanyant anys, diríem, jo crec que s'anirà allunyant d'una posició com aquesta en un equip com el Barça, que s'exposa tant.
3: Doncs aleshores ens hem de refiar d'aquests tres només.
0: Sí.
3: I un dia com el d'avui al partit contra el Rayo, trobo perfecte que hi hagi una rotació per línia, perfectament, o dues a la defensa.
5: Flick ha estat molt de parella fixa, no? El primer any Cubarsí amb Íñigo, l'any passat Cubarsí i Gerard Martín.
2: Li va costar arribar, però, aquesta parella. És a dir, el primer tram de Lliga hi va haver força rotacions, amb Araujo, Christensen es va lesionar, però no acaba de trobar la parella fixa, i en l'últim tram sí que és cert que Gerard i Cubarsí es van consolidar.
5: Però sembla que li agrada trobar-la, és a dir, que si en troba una sí queda. Aleshores, jo crec que partim d'una situació que és Cubarsí i Gerard Martín, que són els de l'any passat, però no descarto que pugui haver algun canvi. No crec que es canviï Cubarsí, però la posició del centre a l'esquerrà, doncs jo crec que ara mateix és per Gerard Martín, però depèn del que vagi passant, doncs Flick podria canviar, però jo crec que per estabilitzar-ne una, no per fer rotacions, pel que ens ha ensenyat fins ara, eh?
0: Sí, oportunitat per Koundé a la dreta i Espart a l'esquerra. Què us sembla, Xavi, la continuïtat de Xavi Espart?
4: No em sorprèn, la veritat, perquè el rendiment normalment Flick el premia i ha fet dos partits en aquesta posició que vaja, jo és que no li recordo cap error en els dos partits i ha tingut intervencions també ofensives interessants.
5: Avui li buscaràs el primer, no?
4: Sí, bé, no per ganes, eh? O sigui, era un elogi, la frase del principi.
0: També continua Gordon per davant. Crec que tant Xavi Espart com Gordon s'han guanyat la repetició, no?
5: Jo crec que el fet que no jugués Gordon de titular a ells no era perquè el titular d'arrencada fos a Adeyemi, sinó perquè Gordon doncs també venia del Mundial de menys entrenaments, i de seguida que ja s'ha posat a to, Gordon és el titular d'aquesta posició, i com que a més es dona la circumstància que Rafinha ho està brodant de nou, doncs ja no hi ha debat.
0: I el canvi de Dani Olmo per Fermín, perquè clar, Fermín és un dels que ha fet 3 gols en 2 partits.
4: Sí, se'l veia encès. Sí, sí.
1: I també em consta que va acabar molt cansat l'altre dia. Ara teníem el dubte al principi, no li passa res a Fermín, simplement va acabar cansat i Flick ha decidit que avui comencés una mica des de la banqueta per no començar a carregar.
2: El Rayo també jugava força més endarrerit en comparació d'Atlètic i l'Elx, i potser...
0: I aquí pot ser més mal Dani Olmo, no?
4: No són hereus del Rayo d'Íñigo.
2: És l'equip que juga més endarrerit de la Lliga ara mateix. El Rayo, també cal dir que el Rayo d'Íñigo enganyava una mica, pressionava molt, però també reculava força. Per tant, no tenia la línia defensiva molt endarrerida la temporada passada de l'equip madrileny.
0: Sí, però vaja, Iraola i Íñigo era una cosa, sí. I crec que Beñat San José és una via molt més pragmàtica, que no segueix la línia dels seus dos predecessors que li han donat encant al Rayo durant aquestes temporades. Iraola ara al Bournemouth i Íñigo Pérez ara mateix al Villarreal. Dos entrenadors joves que eren parella de...
2: Iraola al Liverpool. No sé si has dit el Bournemouth.
0: Va marxar al Bournemouth. De Bournemouth al Liverpool, sí. Ha debutat al Liverpool aquesta temporada. El que vull dir que sí, que són dos entrenadors que han fet salts en endavant i que han marcat la, la història present de, del Rayo. Marc, la dada.
2: Gairebé el 85% dels corners del Barça de Flick són llançats a peu tancat. És a dir, els esquerrans xuten per la dreta i els dretans xuten per l'esquerra.
0: O sigui, de les tres temporades, eh?
2: Sí.
0: O sigui, li agrada el peu tancat. O sigui, ara l'altre dia picava Rafinha des de la dreta i Fermín des de l'esquerra, oi?
2: Sí.
0: El 85%, eh?
5: Bé, doncs, i com ha resultat, que hem tingut?
0: Gols.
5: Gols. Gols. Més gols que...
0: També t'agrada que siguin peu tancat?
5: És que
0: el peu natural
5: és,
0: no t'agrada.
5: És la millor manera de fer-los perillosos.
0: Clar, apropes la pilota a l'àrea, sí, a la porteria,
5: sí, sí.
0: No?
5: Sí, sí, sí.
4: Ja, els oberts, l'allunyes de la línia defensiva, sí, també, no? També. Permets més una rematada de cara.
0: Fa molts anys es picaven amb cama natural, eh?
4: Sí.
0: Oi?
5: Jo... El
0: això és futbol, el... això és modern,
5: jo fotria la pilota allà al meu.
4: Sí, home, si la pots...
5: Allò que fa l'Arsenal...
4: La trajectòria de la pilota que afavoreix una manera de rematar o una altra.
0: Tu t'agrada de fora cap a dins.
5: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, com li agrada Flick, eh?
5: A mi m'agradaven els corners que es picaven a un camp que ja no existeix, que es deia Atocha, que va fer la Real Societat, on allà et picaves un corner i salves
0: a qui
5: em pueda.
0: Però és que jo crec que allà es picaven... Potser es picaven a cama natural, eh? Vull dir que això és una mica més modern, però vaja, ja t'hem entès. La possibilitat de viure més a prop de la línia de gol, el màxim de proximitat
5: que,
0: a la línia
5: el
0: de
5: que
0: gol,
5: fa l'Arsenal, que allò que han dit que ara ho han de vigilar perquè estan, els jugadors de l'Arsenal es dediquen a encerclar el porter, no?, de l'equip rival.
0: Sí, sí, sí, sí. Mireia, qui juga pel Rayo?
1: Cárdenas a la porteria, Balliu, Legend, Pate 6 i Ferraut a la defensa. Al mig del camp, Valentín, Buaré i Unai López, i al davant de Frutos, Camello i Álvaro García.
0: I ara, com sempre, farem el dafo del Rayo amb l'escàner del Bernat Coll. La D de debilitat.
2: Un projecte que encara no arranca. Banyat ha volgut fer un Rayo més directe, amb menys possessió i més joc vertical, però l'inici no l'ha acompanyat. Només suma un punt de 6 i és 16 a la Lliga.
0: La A d'amenaça.
2: Camello. El nou projecte necessita futbolistes de mobilitat, com Sergio Camello, el dorsal 10. Futbolista àgil, amb facilitat per la conducció, necessita fer un pas endavant de cara a porteria. Els seus 25 anys es troben en un moment important per consolidar-se com a referència ofensiva d'un Rayo, a qui no li sobra en gols. Acompanyat d'Álvaro i de Frutos a les bandes, el Rayo avui buscarà córrer.
0: La F de fortalesa.
2: La intensitat, que no es negocia. Els matisos de Benyat no afecten a la pressió de l'equip, que busca el pas endavant immediat després de perdre la pilota. Ara bé, quan no ho aconsegueix, es refugia fins al punt de ser el bloc més baix de tota la Lliga.
0: I la O d'oportunitat.
2: Castiga les pèrdues, perquè el Rayo ha començat perdent més pilotes de les que acostumava i el seu joc més directe encara obre les portes a les imprecisions. Si el Barça segueix interrompent les transicions, com ja va fer contra l'Atlètic i l'Elx, podrà tornar a fer mal a un rival desordenat. El laboratori.
0: Carles, les tres prioritats d'avui. La primera.
3: Examen a Koundé.
0: Koundé, que torna a l'11 titular com a lateral dret després de dues titularitats d'Eric i amb la sensació que aquesta temporada la comença com a suplent. La segona.
3: Mirarem com juga Dani Olmo.
0: Dani Olmo, que torna també a l'11 titular després de dues titularitats a Fermín. Primer partit a l'11 inicial de Dani Olmo, la mitja punta, anar contra un rival, com diu el Bernat Coll, més endarrerit, per tant amb menys espais, on haurà de fer servir el seu bisturí per obrir situacions de gol pel Barça. I la tercera?
3: Analitzarem les relacions entre els davanters.
0: I els davanters, avui, un altre cop, Lamine Yamal, Rafinha de nou, tercer partit consecutiu, i Gordon, que es manté com a extrem esquerre. Repeteix trident a Flick i al laboratori n'estaran pendents. El repte, Marc.
2: Avui preguntem quin defensa recuperarà més pilotes durant el partit d'avui. Si Koundé, Cubarsí, Christensen o Xavi Espar. I recordem els oients que per poder votar cal que entren a Twitter i l'Instagram de la TDT.
6: A Catalunya Ràdio, la TDT.
7: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
0: Minuts i mig per l'hora del partit, els 2:15 del vespre. Partit ja d'horari, diríem, d'última hora. I el Barça i el Rayo que comencen a sortir dels vestidors, apareixen al túnel per trepitjar la gespa del Camp Nou. El Barça que jugarà amb aquests 11, Mireia.
1: Amb Joan García a la porteria, amb Koundé, Cubarsí, Christensen i Xavi Espart a la defensa. Al mig del camp, Bernal, Pedri, Dani Olmo i al davant, Lamin, Rafinha i Gordon.
0: L'11 de Beñat San José.
1: Amb Cárdenas a la porteria, Balliu, Legend, Pate 6 i Ferraut a la defensa. Al mig del camp, Òscar Valentín, Buaré i Unai López i al davant, De Frutos, Camello i Álvaro García.
0: Qui xiula, Marc?
8: Avui xiularà Francisco José Hernández Maeso, belga de 38 anys, és del comitè d'Extremadura i àrbitre primera des del 2023. Ha xiulat 4 partits al Barça amb 4 victòries.
0: I ha fet declaracions, Laura?
9: L'àrbitre del partit, sí, li han començat a preguntar com es preparen els partits.
10: Sí, bueno, mira, me alegro especialmente que me haga esa pregunta, porque a nuestra espalda llevamos con un trabajo invisible que antes de llegar aquí la gente no conoce. Evidentemente es más conocido para el aficionado la parte física, los entrenamientos que realizamos, pero si hay un trabajo, un análisis técnico, táctico, anteriormente tenemos plataformas de scouting que nosotros analizamos los equipos, ya no solo los partidos anteriores, sino también bueno, su táctica, su variante, los jugadores, sus estadísticas, bueno, las acciones a balón parado son muy importantes. Todo esto a nosotros nos ayuda pues, en cuanto a la colocación, en cuanto a nuestra movilidad en el terreno de juego, incluso en cuanto a la gestión del partido. Entonces, yo creo que eso, el arbitraje profesional así lo exige, no es simplemente venir, vestirnos de corto, silbato y salir al campo, sino que bueno, a nuestra espalda llevamos muchas horas de trabajo, al igual que un cuerpo técnico de un equipo de primera división.
11: Le preguntaba también, durante ese trabajo semanal, entiendo que van por ahí también los tiros.
10: Sí, bueno, como he comentado, hay una parte física, hay una parte de descanso, hay una parte de recuperación con fisioterapia. Un deportista de élite, un deportista profesional, y que son las horas que se le requiere.
11: Hoy Francisco, por ejemplo, ¿qué ha hecho? Cuénteme.
10: Bueno, pues yo cuando hablo con compañeros, jugadores, con cuerpos técnicos, al final son muy similares lo que hacemos. Es decir, nosotros, el equipo arbitral, viaja el día antes a la ciudad del partido, con lo cual ya hemos dormido aquí estamos desde ayer. La mañana, desayuno, un paseíto, una activación dependiendo de la hora del partido. Sí que después, bueno, damos una charla técnica, ponemos en común todo ese trabajo individual que hemos realizado y después nada, un poquito de descanso, cafelito y a trabajar al campo.
0: Francisco Hernández Maeso deu ser dels àrbitres dels que els agrada parlar, també amb els jugadors.
2: No ha canviat el discurs de l'últim àrbitre que va parlar, perquè ell gairebé el mateix, que s'ho preparen tots molt i que estupendos tot.
0: Sí, ens ha ensenyat la professionalitat d'un àrbitre, la jornada d'un àrbitre, el que xiula avui aquí al Camp Nou, perquè Marc, al bar qui hi haurà?
8: Al bar hi haurà Raúl Martínez González, francès. És canari de 37 anys i és la segona temporada com a àrbitre bar.
0: Laura, com ens pot seguir la comunitat de la TDT?
9: Doncs avui el partit s'emet per DAZN, per tant cal sincronitzar la imatge i el so a través de l'aplicació de Catalunya Ràdio. També se'ns pot seguir i sincronitzar per l'app i el web de 3CAT i a 3CAT Info recordem que podeu seguir el Catalunya Nit.
12: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua i CaixaBank.
13: M'expliques un conte, papa?
14: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
15: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.

0: el protocol que des de fa dècades, cada cop que hi ha un partit del Camp Nou, comença amb el cant del Barça, amb l'aparició dels futbolistes. Avui, de forma conjunta, com és habitual a la Lliga, els del Barça i els del Rayo Vallecano, els del Rayo, Mireia, amb una samarreta per donar suport a un company.
1: Sí, per donar suport al seu porter, Augusto Batalla, que estarà uns mesos de baixa, entre 3 i 6, per una fractura a la tíbia. Es va operar l'altre dia, ara fa una setmana.
2: Laia, hi ha forts estelades a l'estadi.
3: Sí, sí, no tantes com l'altre dia, que és quan s'havia fet la crida, però d'un-hi-do ara em cridava l'atenció que també d'un-hi-do les estelades que es veuen avui aquí al Camp Nou repartides per tot l'estadi.
4: El realitzador és el mateix que el Sol contra l'Atlètic.
2: Gairebé ple, a més, l'estadi, eh?
3: Sí, sí, més o menys similar, una mica menys que el dia de l'Atlètic Club. Sí.
2: Molt bé. Els senyals horaris de 2:15, ja sabeu que els partits, si no són en punt, normalment van amb retard. Avui un altre clàssic. Laura, ha acabat l'Osasuna Getafe?
5: Encara no, queden uns segons, estan al minut 4 del temps afegit, continua guanyant l'Osasuna 1-0 davant el Getafe. Ja et dic, uns segons per acabar aquest
2: doncs
5: partit.
2: Doncs ara ens ho tanques com es tanca l'himne. El cant del Barça, que saluda el partit, que dona la benvinguda als aficionats, als futbolistes, i tot a punt aquí per veure aquest Barça-Rayo, tercera jornada de Lliga, que per ser líders, pels que volen continuar sent líders, com va això?
5: Guanyar per una diferència mínim de 2 gols, no, Bernat?
0: De 2. El Madrid ara té un +8.
5: Sí, el Barça un +7.
4: Home, si guanyés 5-4, el Barça crec que és líder perquè ha fet més gols que el Madrid, però vaja, és poc factible.
2: Ha d'anar al 5-4, eh?
4: No ho vaig acabar de mirar, però ha de fer molts gols.
2: Ah, sí, no, el 2-1 no val, eh? Perquè no. Entenguem. Molt bé. Bé, és una qüestió absolutament anecdòtica.
6: El 4-3 serviria,
4: no?
6: El
4: 4-3 serviria, no?
5: I el Sadar acaba el partit. Osasuna 1, Getafe 0. L'Osasuna, com dèiem, se situa provisionalment quart amb 7 punts.
2: I el Barça i el Madrid quedarien com a líders en solitari amb 9 punts. Sí. No hi ha ningú més que hagi guanyat els 3 partits.
4: No, el Sevilla va perdre contra l'Atlètic de Madrid i el Betis va perdre contra el Llevant.
0: Doncs ja s'ha fet el protocol inicial, el sorteig de secada inicial i camp. El Rayo Vallecano amb el seu capità, Òscar Valentín. El Barça avui amb el seu capità, formós, i que a més llueix amb orgull, Rafinha. I sembla que els jugadors es disposen a situar-se al cercle central. Que hi haurà un minut de silenci, Mireia?
1: No, que jo tingui... No que em consti, però és una cosa que fan sovint i que després s'acaben repartint de les seves posicions, això, aquesta arenga final.
0: Efectivament, doncs ja trenquen files, com es diu en l'argot militar, i els jugadors es situen ja en les seves posicions. El Barça defensarà la porteria del gol nord, és a dir, que atacarà contra la del gol sud, la de la travessera de les Corts. El Rayo ho farà a l'inrevés. Posarà en joc la pilota, el conjunt madrileny. Al costat de la pilota, Álvaro García. És Camello qui posarà en joc aquesta pilota quan l'àrbitre indiqui l'inici del partit. Tot a punt perquè comenci aquesta tercera jornada de Lliga pel que fa al Barça. L'àrbitre dona l'ordre, comença el partit en directe des del Camp Nou, a la TVT de Catalunya Ràdio, amb aquest Barça Rayo Vallecano, amb una pilota llarga que ha acabat tocant Koundé per enviar-la a corna. Amb el cap ha tocat Koundé per evitar que hi arribés el jugador del Rayo. No sé si la deixava, potser ja sortia, però per si de cas, Koundé l'ha acabat allunyant. Serà corna favorable al Rayo, 20 segons de joc de la primera meitat.
6: El Rayo sempre serveix en llarg als corners.
2: La potència de la gent en la passada i fa bé Koundé de protegir-se.
4: Sí, hi havia Álvaro García massa a prop.
0: Corna que pica ràpidament Unai López, la pilota al segon pal, ha d'intentar arribar i de frutos.
2: Del Barça, perquè Camello era el segon pal, no ha acabat d'atacar la jugada, però havia quedat alliberat.
0: Jugant la pilota cap a la banda esquerra per Álvaro García, prova de superar Gordon, a punt de perdre-la per la pressió de Rafinha. Gràcies a això s'endú la pilota Anthony Gordon, la protegeix amb el cos, l'acaba tocant Unai López, la pilota se'n va fora. Els jugadors del Barça reclamen una falta anterior sobre Rafinha,
2: li perdona
0: que ha quedat estès a terra.
2: No? Sí, perquè el primer minut, però vaja...
4: Álvaro, oi que és Álvaro?
2: Sí. És una falta per tallar la progressió.
1: Sí, ha costat ara Álvaro a demanar-li perdó a Rafinha, que es tocava el turmell. Ara es xoquen les mans el jugador del Barça i el jugador del Rayo. Rafinha està recuperat.
0: Anava Álvaro García, i ha acabat impactant amb la cama de Rafinha.
2: Hi ha alguna explicació, Marc, més que pugui justificar la no groga?
6: A mi tampoc m'ha semblat tan excessiva i no ha aturat el contraatac, per tant, no veig una mala decisió aquí.
0: Ens han ensenyat, fins i tot, arronsa una mica la cama, Álvaro, em fa l'efecte.
4: L'acaba impactant amb el genoll, jo diria, però impacta, arrisca molt, lliscant sobre la gespa. Deia que ens han ensenyat ara imatge de Gabriel Jesús en algun punt de la graderia.
5: A la llotja, ja ha passat la revisió mèdica, evidentment, i és a la primera fila de la llotja seguint el partit.
0: Hi ha servei de banda favorable al Barça, després que no hagi pogut refusar bé una pilota al Rayo Vallecano.
2: Per la pressió de Rafinha, que havia saltat sobre Dani Cárdenas, el porter català del Rayo.
6: I Camello s'havia escapat de Pedri en el córner anterior.
0: Pilota de Xavi Espar, la juga cap a Christensen, el danès, la toca per Cubarsí, encara Camp Laurana, passada llarga, o més aviat vertical cap a Dani Olmo, intenta controlar la banda d'Álvaro García, perd la pilota, després un intent per part de Buaré, la pilota se'n va fora, serà servei de banda que recupera el Barça, la juga Koundé. Koundé tocant enrere cap a zona defensiva per Cubarsí, més enrere encara, l'envia cap al porter, cap a Joan García, que la torna a jugar cap al seu central, el català Pau Cubarsí, l'envia per Koundé, pressionant el Rayo ben amunt, la té Koundé, supera Álvaro García, prova de superar també un company del jugador del Rayo, finalment la pilota que va sortint fora era Òscar Valentín, qui ha forçat aquesta pèrdua de Koundé, tot i que la pilota, sí, l'acaba tenint el Rayo. Acabat tocant en última instància el jugador del Barça.
2: Mira, li està comptant els segons abans de tenir la pilota
0: traurà,
2: a les mans.
0: Li traurà. Canvi de... És que aquest noi... No, aquest Joshua Bertraut s'ha encantat. O sigui, l'àrbitre li estava assenyalant els 5 segons que tenia per llançar l'au.
4: Filigrana per aixecar la pilota.
0: Jo crec que aquest noi no se sap el reglament.
4: Però força rigorós, Hernández Maeso.
2: Jo crec que esperava que... Ell esperava que li condessin els segons des de tenir la pilota a les mans i Hernández Maeso no ha començat el compte enrere abans.
0: Pensa, Xavi, que la pilota havia sortit fora i Bertraut ja ha estat una bona estona fins a anar-la a buscar. És a dir que...
4: És subjectiu el criteri de l'àrbitre de decidir a partir de quan s'ha de fer efectiu el servei d'au.
0: Un cop no veu l'àrbitre amb el braç aixecat, no entenc com no s'apressa.
1: Camello l'has broncat.
4: Ha fet una filigrana aixecant la pilota.
0: No se sap la norma. Acaba de descobrir una norma nova Joshua Bertraut.
6: L'àrbitre ha començat a comptar els 10 segons que la pilota que ha sortit.
0: Pilota a la banda dreta, la té la Mínia Mala, és dins l'àrea i prova de retallar davant Bertraut, l'aguanta encara la Mínia Mala, deixa per Pedri, Pedri a la frontal de l'àrea, carrega la cama esquerra, el xut, su xut queda bloquejat per un jugador del Rayo que allunya des de la zona defensiva, torna a rebre-la a la frontal, la Mínia Mala a peu parat, aixeca la pilota buscant Rafinha, posa el cap Ivan Balliu, la pilota acaba sortint fora, no ho ha evitat Dani Cárdenas, serà servei de cantonada, corna favorable al Barça.
6: El primer.
2: El Rayo té dos jugadors catalans, Mireia?
1: A la porteria Cárdenas de Terrassa i després Balliu de Caldes de Malavella.
0: Tot i que en una transmissió televisiva d'aquesta mateixa lliga vaig sentir el narrador d'un canal, d'una plataforma, deia el albanès.
4: Bé, home, juga per Albània, no? Per la selecció d'Albània.
0: Sí, però va semblar una mica...
4: Internacional albanès.
0: Sí. Pilota per Dani Olmo, és a la banda esquerra, l'envia per Gordon, no li ha sortit bé la jugada Gordon i arriba Christensen per Olmo, tot una mica enredat aquí a l'interior de l'àrea fins que acaba sortint la pilota controlada per part del conjunt madrileny, apareix bé Olmo, roba la pilota, no hi ha falta, se l'endú amb tenacitat el jugador de Terrassa.
2: Dues pressions de Dani Olmo, la pèrdua, la de dintre l'àrea i després aquesta en el retorn, molt activat.
0: La Mínia Mala ha tocat, topat amb Bertraut, és falta del jugador neerlandès.
2: Bertraut no ha començat gaire fi al partit, una mica descol·locat, desconcentrat i ara ha regalat una falta perillosa.
0: Una falta escurada a la banda dreta, bona per un esquerrà, una mica massa escurada, però Rafinha es planta sol amb la pilota.
2: Home, és per provar-la, és la Minera, no? Està molt oberta, però jo crec que per un esquerrà no és incòmode.
0: Minut 5 i mig de la primera meitat, Barça 0, Rayo 0. Intentarà Rafinha el xut directe, provarà Dani Olmo una centrada, col·laboraran amb la Mínia Mala amb alguna jugada assajada. Tot això després de la publicitat. No, tot això de seguida. Quan faci el llançament al Barça. Té un jugador del Rayo que està reclamant alguna cosa a la banqueta. Ah, sí, s'ha de col·locar al terra. Efectivament, acabat col·locant-se en aquesta posició que anomenem el cocodril.
2: A terra, sí.
0: Atenció, la falta, la picarà Rafinha, que ha quedat totalment sol a poc. La xuta directa, ha tocat Balliu, corna. Ha desviat Balliu i la pilota ha acabat a corna, segon favorable al Barça.
2: Era verinós el xut, perquè era un xut baix, però molt picat al segon pal. Balliu ha volgut anticipar per interferir el xut, però si Balliu, tal com ha tocat la pilota, ha anat a córner, no ha pogut tenir control, podia haver anat cap a dintre.
0: Piquen curt el córner al Barça, la té Lamine Yamal fins a la línia de fons, fa la centrada suau al cop de cap de Cubarsí, no arriba a dirigir la porteria. A l'altra banda, a la dreta de l'atac blaugrana, la rep Rafinha, és a l'interior de l'àrea, prova de superar rivals, continua encara Rafinha, fa una rabona buscant la centrada amb la seva cama bona a l'esquerra, torna a tocar amb Balliu, que jo crec que és l'home que concedeix tots els corners, i torna a ser corna favorable al Barça.
4: El tercer.
6: El Rayo marca en zona i deixa molts futbolistes sols a l'execució del córner. Bernal estava sol.
0: Minut 7 de la primera meitat. Picarà córner al Barça. Picarà el córner Rafinha. Ho fa en curt. L'envia cap a Pedri. Pedri l'obre cap a Lamine Yamal. Lamine Yamal retalla. Aguanta. Entra dins l'àrea. Combina amb Pedri. La torna per Lamine. Lamine amb l'exterior del peu. La pilota se'n va fora.
2: Ha buscat una centrada al segon pal, però no ha aparegut ningú. Molt bona l'acció de Lamine Yamal i Pedri. El Barça està pensant ràpid, executant ràpid.
4: Però podia haver acabat.
2: Sí, podia haver rematat amb l'interior porteria, però ha fuscat la passada amb l'exterior. Després d'una seqüència de passades, a vegades tens al cap que n'hi ha una altra. I no,
4: és que,
2: no
4: enfilava porteria. Potser amb l'esquerra era difícil rematar, tal com tenia posat el cos, però amb la dreta podria haver provat la rematada. El Bernabéu va fer un gol més o menys d'aquesta posició, en aquell 0-4, recordeu que la va clavar a dalt. I era una situació franca per buscar la porteria.
0: Sí, sí, a mi m'ha semblat més complicat buscar una passada que no buscar el xut.
2: Per cert, que el Rayo de defensa mixta, la pilota aturada, és zona, com diu el Bernat Coll, excepte els dos centrals. Els dos centrals del Barça, Cubarsí i Christensen, tenen marcats individual.
0: Prova de recuperar la pilota Marc Bernal, es llença a terra. Intentarem d'aquí un moment fer algun punt de sincronització per tota la gent que segueix el partit per televisió. Avui el fa DAZN i en segueix per la ràdio, per exemple. El minut 8 amb 30 segons, del qual en falten 5, 4, 3, 2, 1, 8, 30 segons de la primera meitat. Al Camp Nou, 0-0 entre el Barça i el Rayo.
1: Per tancar el tema aquest del que ha passat al córner, que dèieu que potser Lamine hagués hagut de xutar en comptes de fer una passada, fa la sensació que era una jugada assajada, perquè De La Fuente li ha dit després a Bernal que havia d'entrar més ràpid. Bernal ha anat cap a darrere quan ha vist que
0: Rayo... Compte Lamine Yamal, fa la centrada novament amb l'exterior, no pot fer la rematada. Pilota que arriba a Lamine Yamal, la juga per Xavi Espart, Espart per Pedri, Pedri cap a Bernal, Bernal veu a la banda dreta tot sol Lamine Yamal, la torna a rebre el 10 del Barça, retalla, prova el xut, ha tapat Vertraut, pilota que intenta allunyar-la, Cubarsí, torna a recuperar-la el jugador del Barça.
2: El Barça vola, el Rayo no sap com defensar-se de la velocitat d'execució, de la velocitat en el canvi de ritme, de la profunditat, molt còmode el Barça en el partit, tot i que encara no ha tingut cap opció clara.
4: I Lamine està fent unes accions amb l'exterior, aquesta ja no era la natural que agafes
0: pilota per Dani Olmos a la frontal, prova de superar Pate 6, i apareix Lamine Yamal. Lamine amb l'exterior novament. Gastarà aquesta part de la bota, perquè només està provant accions amb l'exterior del peu.
2: El Rayo no surt, el Barça pressiona molt bé després de pèrdua, té el partit molt concentrat a prop de l'àrea. Fa la sensació que el Rayo resistirà poc.
0: Lamine Yamal, camp esquerra, la cedeix enrere per Pedri, Pedri cap a Cubarsí, Cubarsí busca la presència de Xavi Espart, minut 10 en punt de la primera meitat, empat a 0, penja la pilota d'Espart directament a les mans del terrassenc de la Garenc, Dani Cárdenas.
2: S'ha precipitat ara Xavi Espart després d'una circulació ràpida, hi havia moltes solucions, aquesta centrada al segon pal fàcil per Dani Cárdenas. El Barça no deixa respirar el Rayo.
0: El De La Fuente, que ha citat la Mireia, que donava instruccions a Lamine, evidentment és l'entrenador de porters i
1: José Ramón De La Fuente,
0: i diríem responsable de l'estratègia.
1: Exacte.
0: Pilota centrada pel Rayo, el punt de penal, apareix Joan García, atrapa la pilota en la primera aparició en atac després d'algun corna que hem vist al principi de partit de l'equip madrileny. Té la pilota Dani Olmo, és encara camp propi, la juga cap a la zona del cercle central perquè la reparteixi Marc Bernal. Bernal amb Christensen, Christensen amb Espart, Espart cap a Christensen i aquest per Cubarsí. Rep la pilota l'avui lateral dret Koundé. Juga Bernal, Bernal la torna per Koundé, creua la línia divisòria pel costat dret, ofereix la línia de passada Lamine Yamal, ho ha intentat Koundé, ha frenat un jugador del Rayo, el refús ha anat a parar peus del Dani Olmo. Desplaça la pilota Cubarsí cap a l'esquerra, no la controla Xavi Espar, se li escapa la pilota, serà servei de banda, out favorable al Rayo, la posarà en joc el català Ivan Balliu.
2: Lamine Yamal anava a l'espai a l'esquena de la defensa per Koundé, aquesta no és una passada fàcil, per això ha quedat a mig camí, després el canvi d'orientació de Cubarsí ha estat molt fort, gairebé impossible per Espar.
5: Avui que parlàvem de Lamine Yamal amb el Javi Miguel ha començat més,
2: sí,
5: com diria, més alegre,
2: sí, sí,
5: diferent,
2: flueix més, no?
5: Sí.
0: Va fer un gran partit, amb el d'Atlètic. Pilota per Álvaro García, entra dins l'àrea, línia de fons, fa la passada enrere, la rematada i el gol. Acaba de marcar el Rayo Vallecano després d'una internada des de la banda esquerra d'Álvaro García, especialitat de la casa, i la rematada ha estat de Camello, Sergio Camello, el davanter centre del Rayo, que ha fusellat Joan García en una pilota que pràcticament ni avisa el porter i que fa saltar la sorpresa al Camp Nou. Ha marcat el Rayo Vallecano, ha marcat Camello, 12 de la primera meitat, tocarà remuntar, Barça 0, Rayo 1.
2: Doncs el Barça pressionava, ofegava el Rayo, que sobrevivia, però el Rayo fa una acció que significa un gol, supera molt fàcilment Álvaro García a Koundé. Koundé, en lloc de córrer cap enrere, corre cap a Álvaro, i Álvaro és molt ràpid. Quan arriba Álvaro, Álvaro ja l'ha superat, l'ha deixat enrere, pot aixecar el cap a la línia de fons, mirar i trobar aquesta passada, sensació enrere per l'arribada de Camello, que fa un primer contacte amb l'interior del peu dret, fortíssim, sec, el primer pal, impossible per Joan García, no ha arribat tampoc Christensen
4: a interferir.
2: Camello. Aquesta rematada de Camello.
4: Ha fet una empanteta, Christensen.
6: Marcar l'espai.
4: Sí, per guanyar l'espai, i aquí s'ha anticipat. I el problema, diria, que ve més per Koundé que no pas per Christensen, perquè fíjate que Álvaro García és molt ràpid i no és la primera vegada que penalitza el Barça amb la seva velocitat, però Koundé, la trajectòria és dolenta, després no vol pagar la targeta quan es veu superat per Álvaro García, que fa un control amb la dreta orientat per buscar la línia de fons. Malament Koundé, i millorable l'acció defensiva, la contundència defensiva a l'interior de l'àrea de Christensen.
6: No el veu, Christensen,
0: pilota
6: de Camello.
0: Pilota per Koundé a l'interior de l'àrea, línia de fons, fa la centrada enrere una mica massa forta i arriba, però Pedri controla la pilota de tocar-la enrere, la juga cap a Christensen, 0-1, perd el Barça, haurà de remuntar el partit a l'interior, Rafinha, salva Cárdenas, la pilota l'envia a corna.
2: Ha pentinat Dani Olmo la centrada de Pedri i ha estirat la cama al segon pal Rafinha. No ha pogut localitzar la rematada, ha estat fàcil per Dani Cárdenas, però finalment el Barça ha convertit tota la pressió, el domini, la sensació de sotmetiment del Rayo en una rematada, aquesta de Rafinha.
0: Ara quart de joc. Picarà corna Rafinha. Després aquesta rematada, aprofitant el cop de cap de Dani Olmo, penja la pilota al segon pal, Rafinha intenta la rematada, Christensen la torna a tocar un jugador del Rayo, la pilota torna a sortir a corna.
6: El cinquè.
2: Sí. 5 corners en 15 minuts, eh?
0: S'ha fet mal el jugador del Rayo, que ha buscat blocar ja aquesta pilota rematada per Christensen.
4: Havia rematat de Christensen a prop de porteria, i és un jugador del Rayo gairebé sense voler amb el clatell que la desvia a corna.
1: Era Òscar Valentín que s'havia fet mal.
0: Ja s'ha pogut recuperar, pica corna al Barça, molt tancat, el primer pal intenta lluitar-la Koundé, torna a ser Carles, corna favorable al Barça.
6: Doncs el sisè.
0: El pica ràpidament l'equip blaurana. La té Lamine Yamal, és el vèrtex de l'àrea, costat esquerre, continua Lamine Yamal, se'n va fins a la línia de fons, l'ha de tocar enrere, la juga per Dani Olmo, provarà de fer la centrada, es converteix en un xut, fora! No s'ho ha pensat dues vegades Dani Olmo i ha xutat, la pilota ha sortit a la dreta de la porteria de Cárdenas.
6: La bona notícia és que al Rayo li costa mantenir els avantatges, es va avançar contra el Sevilla, va acabar perdent, es va avançar contra l'Alavés, va acabar empatant.
2: Bé, el Barça està perdent per 0-1 per un accident, ha estat aquest primer quart d'hora superior. És veritat que potser li ha faltat contundència en les possibilitats de tenir una oportunitat, com aquella passada de Lamine Yamal des del lateral de la petita i alguna altra situació, però el Barça havia enfocat molt bé el partit, ha fet una concessió defensiva i ha pagat, però som al primer quart d'hora, 6 corners, i l'equip el veig àgil mentalment.
0: Té la pilota Pedri, el Rayo guanya 0-1, gol de Camello al minut 11. Pilota per Gordon, costat esquerre de l'atac. Canvia el ritme, avança, accelera, continua encara Gordon. Quina gran cursa de Gordon. Gordon a l'interior de l'àrea, cedeix per Dani Olmo. La rematada no és bona i pot arribar a la nit. La pilota queda a la segon pal, la torna a tenir Olmo. Intenta la rematada, tapa en jugador del Rayo. Pilota cau a peus de Xavi Espar. La toca Pedri, Pedri cap al segon pal. No hi arriba Rafinha, la pilota es perdrà per la línia de fons. Ha tingut una doble oportunitat del Barça. No ha acabat d'estar encertat de cara a porteria.
2: Moltes preoportunitats, però no oportunitats, no? Perquè Gordon arriba a la línia de fons, deixa enrere per Dani Olmo, ja és una posició de rematada, ja no és un bon impacte. Lamine Yamal, el segon pal, no pot rematar amb l'esquerra, perquè la pilota ve molt forta.
4: Sí, sí, rematar amb l'esquerra, crec que...
2: Sí, sí, però no pot rematar bé, no? Perquè la pilota el supera, l'impacte és molt fort, i per no rematar amb la dreta, intenta rematar amb l'esquerra, una situació molt incòmoda, i la pilota comença a fer, a girar sobre ella mateixa.
0: Lamine Yamal s'esmunya a la banda dreta, no es deseja fer-li la passada enrere, Koundé s'endú encara Lamine Yamal, superant rivals en tentes i rodolons de jugar per Bernal, i el xut de Bernal molt dolent, acaba sortint per la línia lateral.
2: Aquest és un altre exemple, o sigui, sí. Hi ha 8 jugadors del Rayo dintre l'àrea petita i 5 del Barça, o sigui, el Barça està conduint els atacs fins l'àrea petita, però no està rematant bé, no ha rematat bé Bernal, no havia rematat bé Dani Olmo, no havia rematat bé Lamine Yamal, i a la jugada anterior de Lamine Yamal, el Barça s'està estavellant contra aquesta no falta de punteria, sinó diria alguna cosa més, eh? No convertir totes les arribades en opcions de gol.
5: El Barça va remuntar 10 partits la temporada passada.
0: El Barça està com poc precís per això, no?
4: Té una mica de lucidesa a l'interior de l'àrea.
0: És a dir, s'està xutant de forma molt estranya, sí. No?
5: I avui tornen a sentir-se amb força els crits d'independència.
0: El 17-14... amb pilota per Buaré pressionat per Dani Olmo, l'acaba traient, la juga per Álvaro García, pilota enrere i pot arribar Pedri, recupera, la juga per Lamine Yamal i havia fora de joc. Fora de joc de Lamine Yamal, serà per tant pilota pel Rayo, que guanya 0-1 al minut gairebé 18 de la primera meitat.
2: Ja sabeu que hi ha experiències que vius una vegada i no oblides mai, com aquella primera vegada que vas veure jugar un futbolista en directe, o al Barça, aquí al Camp Nou. Això és precisament el que proposa CaixaBank Experience, experiències exclusives del món de l'esport per als seus clients, amb sortejos, prebendes, entrades, descomptes i molt més. Busques @experiencecaixabank a les xarxes i ho descobriràs, perquè si vius una experiència mai no l'oblides. El Rayo que guanya per 0-1 al 18 de la primera part, un gol de Camello en l'única aparició del Rayo a l'àrea del Barça. Oi que al laboratori no controleu cap arribada més del Rayo a l'àrea del Barça?
6: No, l'única arribada i rematada.
0: Juga el Barça, juga Pedri, la toca per Christensen, avança, creua la divisòria, continua el danès amb la pilota als peus, la deixa curteta per Pedri. Pedri amb Espart, Espart cap a Rafinha, Rafinha retalla l'interior de la xuta, Rafinha, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del nou, gol del nou, gol de Rafinha, un altre gol de Rafinha. Rafinha agafa la pilota amb el braçalet de capità general. Comença la remuntada, ho fa l'home gol d'aquesta temporada, ha rebut la pilota, se l'ha endut a l'interior de l'àrea, ha afusellat Cárdenas i ha dit aquí no s'hi valen bromes, volem guanyar el partit, posem-nos-hi ja. I el que fa de davanter centre torna a marcar un altre gol, 19 de la primera meitat, gol de Rafinha que les vol totes, Barça 1, Rayo 1.
2: Pedri troba per dintre Xavi Espar, que fa un primer toc dolç, infiltrat al lateral esquerre gairebé com a mitja punta, un primer toc per habilitar Rafinha i convidar-lo a anar contra Fatih 6, i aquí Rafinha fa el més difícil, amenaça el xut i tot i que és esquerrà busca el dribbling cap a la dreta, però deixa tan segellat Fatih 6, el deixa tan clavat que després es pot tornar a perfilar, aixecar el cap, tenir aquell punt de pausa i trobar la precisió que havia faltat per finalitzar la jugada amb un xut creuat imparable per Dani Cárdenas. Ha driblat a Fatih 6, ha driblat a Cárdenas amb el xut i l'ha alimentat prèviament Xavi Espar, que s'ha infiltrat en un espai que ningú no l'esperava amb aquesta delicadesa del primer toc.
1: El quart gol de Rafinha amb només 3 jornades, un gol que gairebé no s'ha celebrat perquè aquí en volen més.
0: Ataca Rafinha, la torre tenir l'interior de l'àrea, hi ha hagut mans, un jugador del Rayo, l'àrbitre diu que ve d'un rebot i per tant justifica d'aquesta manera no assenyalar el penal, la continua tenint el Barça de Tel Aviv, xuta la vint, golàs! I aquesta sí que xuta bé! A trencar!
7: rebentant la porteria de Cárdenas en un 3 i no res. Primer Rafinha i ara la Minya Val capgiren el marcador, provoquen la bogeria col·lectiva al Camp Nou. Remuntada feta, 20 de la primera meitat, s'havia avançat el Rayo, ha empatat el capità Rafinha i ha marcat el segon, un autèntic golaç, la Minya Val. 20 minuts, primera meitat, ja tenim el Barça per davant. Barça 2, Rayo 1.
2: Quin golarro de la Minya Val, ja té el que li faltava per poder somriure després de la recuperació física i de comoditat al partit contra l'Atlètic Club, després d'aquesta jugada a l'àrea, aquesta protesta són unes mans de Pati 6, Fertrat fa un refús indecent que rebota en Álvaro, recupera la pilota Marc Bernal, que li diu a la Minya Val, prova, prova, i des de la frontal, perfilat per la diagonal, la clava al primer pal, no busca la rosca, remata fort, potent, a l'escaire del primer pal, gira la rematada a la Minya Val, que ja té el seu gol, el Barça la seva remuntada, i el Rayo el que es preveia, per darrere el marcador, 2-1 al 21.
1: S'estrena la Minya com a golejador aquesta temporada, d'aquí s'ha alçat tothom a la banqueta, ja l'agradaria a tothom dempeus i aplaudint el jugador del Barça que celebrava aquest gol, assenyalant també a la graderia i picant-se els dos dits índex, fent algun gest cap a algú.
4: La primera tramuntanada del Barça Flick aquesta temporada, en dos minuts, capgira el marcador contra el Rayo. Lamine fa un control orientat perfecte després de la passada de Marc Bernal. Deixa enrere Boaré i ja li queda la pilota escurada, però per rematar. I en comptes de buscar l'angle més allunyat, que és el seu xut més habitual, no, no, la clava forta a l'escaire més pròxim. És un autèntic golaç.
6: És que us diria que aixeca el cap per mirar la posició de Dani Cárdenas, eh? Sí, és amb tota la intenció del món. Dos tocs, control i rematada.
4: Sí, sí, Rodri ha fet una cara a la banqueta dient, mare meva.
2: Sí, és que com passiga el Barça en la pressió, eh? Quan és que Rafinha és un líder també en això. Mira que s'ha quedat protestant les mans, eh?
0: Sí, sí, s'ha quedat protestant.
2: Però ja hi era Marc Bernal, la Minya Val, i el Rayo, qui té la pilota té un problema, i l'ha regalat. A partir d'aquí s'ha activat ràpid la Minya.
5: Primer gol de la Minya i quart de Rafinha, que ja és el màxim golejador de la competició, emparat amb Mbappé.
0: Mbappé i Rafinha, 4 gols cada un, en el que és una demostració clara d'aquesta assumpció del paper per part de Rafinha. Si he de fer de davanter centre, faré de davanter centre.
4: Està amb molta confiança, Rafinha.
2: Una altra recuperació de Bernal.
0: La té Rafinha, la deixa anar per la banda esquerra per arribar a Gordon, i arriba Gordon però ha de fer el túnel davant de Lejeune. La pilota l'acaba recuperant, però el francès, que juga cap a la banda dreta, puntada llarga, la baixa amb el pit Camello. Toca la pilota, finalment, Christensen per recuperar-la, la torna a tenir el Barça.
2: Com m'agrada veure el Barça encès en la pressió. És que no deixa respirar el Rayo, l'està ofegant
6: el Barça
2: des del primer minut.
6: Dos gols en un minut i 40 segons.
0: Rafinha, compte que ja arriba Bernal, té la banda esquerra, Gordon li fa la passada, no s'entén.
2: No s'ha entès, Gordon la volia oberta i Marc Bernal l'ha filtrat per la profunditat.
0: Però va d'endur-se la pilota Unai López, la rep després de combinar-la amb Fertraut, cau a terra Unai López, no hi ha falta de la Minya Mal, la juga Camello, intenta arribar-hi Boaré, la torna a protegir Unai.
2: Com salta Marc Bernal, com salta la Minya Mal, que ha connectat està el Barça, el que demana Flick a la pressió, una altra pilota llarga de Dani Cárdenas, és que no pot respirar el Rayo.
0: Christensen li ha pres ara Jorge de Frutos, la perd Xavi Espar, però la recupera Marc Bernal, la juga en curt per Pedri.
2: I ara pausa. Ara pausa, que ja, que després de tantes recuperacions elèctriques toca una possessió llarga.
0: Marc Bernal la juga enrere cap a Cubarsí, la passada per Christensen, jugant cap a Gordon. Gordon provarà d'encarar, continua encara Gordon, fa l'assistència a l'interior de l'àrea, arriba Xavi Espar, prova de controlar-la. Finalment se li ha acabat enduent la gent.
2: Quin control orientat de Xavi Espar, quin primer toc en el gol de Rafinha. Un migcampista amb talent vestit de lateral esquerra.
0: Ara tornava a combinar Xavi Espar amb Dani Olmo, el retorn finalment, però l'acaba refusant la defensa del Rayo Vallegano, l'ha tocat en última instància. El mateix Xavi Espar serà out favorable al Rayo. 2-1, guanya el Barça, 25 de la primera meitat.
2: Que ràpid li va el cap a Espar, eh?
0: Posarà en joc la pilota al Rayo, Ivan Balliu. La toca cap a Òscar Valentín, l'acaba recuperant Xavi Espar, que amb tota la calma i elegància del món L'envia enrere cap a Christensen.
3: Avui el públic s'ho està passant bé, segueix animant, jo crec que demana també aquell festí inicial que tu demanaves, Bernat. Sí. Jo crec que avui està veient que els jugadors potser s'apropen
0: a aquell festí. Jo crec que a la taula ja l'hem parat, eh? Comencem a portar una mica les viandes.
3: Home, el gol de Lamine ha estat bastant digne d'un festí.
0: Sí, sí. Tot un cap de gamba d'aquests catxucles.
2: Una altra acció d'Espart privilegiada, com ha girat, ha superat, ha donat la pilota sempre amb avantatge pel receptor.
0: La té Lamine Yamal, aguanta el 10 del Barça, la juga cap a Pedri. Pedri a la zona de mitja punta, obre cap a la banda dreta perquè sigui Koundé qui jugui enrere cap a Lamine. S'ofereix Bernal. Lamine opta per enviar-la enrere cap a Pau Cubarsí. La passada per Christensen i aquest cap a Xavi Espart. Esquerra de l'atac blaugrana. Espart enrere cap a Christensen. 2-1, guanya el Barça, que havia començat perdent. Però en dos minuts ha capgirat el marcador. Pilota per Pedri. Avança metres, posa el periscopi. A veure quina és l'opció triada. De moment la deixa per Bernal. El primer toc, la passada per Espart. Xavi Espart la juga enrere, novament per Bernal. Bernal cap a Pedri. Pedri busca Koundé. Koundé allarga la pilota per Lamine Yamal. Lamine Yamal davant de Fertraut. Intenta superar-lo. Se'n va cap a la línia de fons. Frena, relliscat. L'arbre diu que no, que hi ha hagut falta.
2: Sí, sí, de falta, Fertraut, que se l'han passat.
0: Falta de Fertraut.
2: No sap Fertraut encara com controlar Lamine Yamal. I quina exhibició de Pedri, eh? Com aixeca el cap.
4: En l'1-1.
2: La decisió la canvia, la modifica, ara aquesta, ara aquella.
4: En l'1-1 la jugada comença que en propi Pedri força rodejat, o sigui, amb pressió d'alguns jugadors del Rayo, i és capaç de netejar la jugada, jugar cap a l'esquerra perquè Christensen avanci, condueixi i activi l'atac a camp contrari.
0: La falta és una pilota lateral enganxada a la línia del costat de l'àrea.
2: L'altre dia, una com aquesta a l'altra banda es va picar cap a dintre per treure-la cap a fora. És aquella rematada de Lamine Yamal, recordeu?
0: A veure què farà Rafinha. 27 de la primera meitat, 2-1, guanya el Barça. Rafinha cap a la pilota, la deixa cap a Dani, cap a Pedri, xuta Pedri, fora! Doncs
2: han
0: intentat sorprendre un altre cop.
2: És la segona falta lateral molt a prop de l'àrea que han buscat una rematada exterior.
4: Està molt enfonsada la defensa del Rayo.
2: Aquesta d'una operació més simple, simplement una passada enrere. Pedri acaba xutant des de dintre l'àrea, amb empenya frontal per poder donar-li velocitat, però no li dona direcció. La pilota surt alta.
0: Pilota per Cárdenas. La juga cap a la banda dreta. Ha atacat Xavi Espart, ha rebut la falta. Ivan Balliu, falta favorable al Barça, falta sobre Xavi Espart, que té de dir Rigard, que jo no sé si de lateral a l'esquerra, però aquest noi té un lloc a l'equip.
2: És que et diré una cosa.
0: És que és igual.
2: Els dos anys de Flick s'han caracteritzat per tenir un lateral esquerre llarg, no? Sí. Cancelo o Valde.
0: Sí, sí.
2: Amb Xavi Espart no tens el lateral esquerre llarg. Tens un migcampista, un mitja punta, però poques vegades l'hem vist arribar a la línia de fons. Però, en canvi, ha trobat molt bona química amb Gordon, que ocupa aquell espai obert més exterior, i això permet que Xavi Espart pugui anar cap a dintre.
0: Lamine Yamal ho torna a provar des de la banda dreta de Van Fertraat, provarà de superar-lo, se'n va fins a la línia de fons, pica la pilota suau. No pot arribar la rematada de Rafinha, la llunya com pot la defensa del Rayo, posa el cap Camello, també la llunya Bouaré, la regala directament davant de la situació que el genera els jugadors del Rayo, la presència de tants futbolistes del Barça, sensació de pànic que fan que llunyen la pilota com poden. Torna a tenir la pilota el Barça en atac. La juga enrere Dani Olmo. 2-1, guanya el Barça gairebé mitja hora de joc de la primera meitat.
1: Ara que parlàveu de Xavi Espart, l'altre dia vam dir que Xavi Espart no havia jugat mai de lateral esquerre i ens han escrit per dir-nos que sí, que un partit a la Youth League de l'any 2023 contra l'Anvers, un Barça Anvers va jugar de lateral esquerre.
0: Un dia, eh?
2: Qui ens ho ha dit, això?
0: Pilota per Marc Bernal. Bernal gairebé com si fos extrem en línia de fons, però fa l'intent de centrada. La pilota refusada va parar a peus de Lamine Yamal. Lamine Yamal tot sol. Continua Lamine. S'ha trobat tantes opcions que s'ho ha pensat massa. Sí.
3: Ens ho ha dit directament una persona que li ha demanat a Xavi Espart.
1: L'entorn de Xavi Espart,
2: D'acord. No ho dic perquè ahir l'Andreu Cerarols, al punt de la mitjanit, va dir que no havia jugat mai i que havia estat revisant fins i tot futbol 7. Però m'imagino que és un partit aïllat.
4: Hem tingut accés als highlights, al resum d'aquell partit envers, i si és veritat que va jugar de lateral a l'esquerra.
0: Pilota llarga per part del porter Cárdenas, recupera la pilota el Rayo al mig del camp després d'un primer refús defensiu de la defensa blaugrana. Toca la pilota Boaré, l'envia per Fertraut, pilota llarga a l'espai perquè corre Álvaro García, l'avantatge és per Joan García, que la toca amb el cap. A tot això hi havia fora de joc d'Álvaro.
2: Ha topat Álvaro i Joan García. La pilota s'ha frenat, Joan García la tenia dominada, finalment ha hagut de posar el cap perquè quedava una mica dividida i Álvaro hi va fins al final.
5: L'última remuntada del Barça en 2 minuts va ser el clàssic de fa 2 temporades amb també gols de Lamín i Rafinha per aconseguir aquell 3-2 davant el Madrid.
2: A CaixaBank donem suport a l'esport femení avui per inspirar les generacions de demà. CaixaBank amb l'esport sempre, i fa la sensació que Fertraut, que havia tingut problemes físics ja musculars quan el Rayo ha marcat el primer gol, és a dir, al minut 11, ha arribat fins al 31, però em sembla que es planta aquí.
1: Fins aquí. Ja fa estona que s'estava escalfant Adrià Pedrosa, ha anat a... el Fertraut ha anat cap a l'àrea tècnica, li han estat fent massatges, ha aguantat aquests 20 minuts que ara deies tu, Ricard, però finalment ha decidit que no podia més, marxarà al dorsal 33 del Rayo i entrarà amb el dorsal 17 Adrià Pedrosa, un altre català.
0: Debuta, no?, amb el Rayo?
1: Sí, primer partit, ha arribat cedit aquesta temporada.
4: Doncs Fertraut... Divendres va arribar a Vallecas.
2: Que ha estat, la veritat, bastant incòmode el partit des d'aquell 5 segons de l'out lateral, el refús del 2-1 que li ha enfonsat el pit d'un company, no sé si era Álvaro, i ha patit molt contra Lamine Yamal. Ara serà Pedrosa, que ja s'ha trobat amb Lamine Yamal en algun partit, que haurà de patir ara el cara a cara.
0: Del Sevilla, oi, bé?
1: Sí, està seguit pel Sevilla, tot i que la temporada passada recordeu que va jugar a l'Elx.
4: Ederson l'havia de fer jugar de lateral dret a Montjuïc.
2: Tens raó.
0: Aquest jugador és surt de l'Espanyol?
2: Sí.
1: Abans d'anar al planter de l'Espanyol havia jugat al Castelldefels, que és d'on és ell, també havia jugat al Gavà, va arribar al primer equip de l'Espanyol, per després anar al Sevilla, ells i ara al Rayo.
0: Sí, 3 catalans ara mateix al Rayo.
1: Sí, senyor.
2: Els 2 laterals i el porter.
0: Pilota per Camello, l'envia enrere, puntada de Boaré, talla la pilota Xavi Espar, no hi arriba Gordon, sí que ho fa Òscar Valentín, ara Gordon posa el cos, s'endú la pilota, cau a terra, força la falta d'Òscar Valentín. Pilota favorable al Barça, la posa en joc Gordon, la toca enrere per Christensen, més enrere encara Cubarsí, l'envia pel porter, per Joan García. Som al minut 33, ara mateix de la primera meitat, guanya el Barça 2-1. S'ha avançat el Rayo amb un gol de Camello, Rafinha i Lamín en 2 minuts han capgirat el marcador.
5: Ja vull veure que l'agradaria, no hi ha cap zona destinada a l'afició rival, és perquè gairebé no n'hi ha. 9 aficionats al Rayo han demanat entrada i per tant han decidit que el reubicarien en seients d'aquests que tenen d'intercanvi entre clubs i no tindria hauria.
2: Ah, sí, perquè hi havia hagut alguna imatge la temporada passada.
5: Amb el Getafe,
2: no?
5: Que van venir 17
2: comptar,
5: o 15, no? Sí,
2: molt poquets. Estaven separats de fileres i fileres de distància.
5: Sí. Llavors, per evitar aquesta imatge, i així també la pots ocupar tots aquells seients, doncs els han reubicat.
0: Puja d'Adrià Pedrosa, de les primeres intervencions de la lateral esquerra, pilota centrada per Álvaro García, talla la pilota a l'interior de l'àrea. Cubarsí i envia la pilota fora del camp.
2: Perillós Álvaro, sempre profund, un mal de cap, Condé no està vivint tranquil aquesta primera part.
0: És servei de banda, out favorable al Rayo, que torna a trigar.
1: I li reclama Lamín a l'àrbitre, assenyalava el Canell, el jugador.
2: És curiós, el Barça guanyant i reclamant que serveixin ràpid els rivals.
0: Pilota que talla Marc Bernal, Legend des de fora l'àrea, prova el que cau amb la cama dreta, la pilota se'n va desviada a l'esquerra de la porteria de Joan García.
2: Després de la tramuntanada, de la remuntada, el Barça ha aixecat una mica el peu de l'accelerador i està descansant. Fins la pròxima.
0: Pilota per Lamine Yamal, prova de superar rivals, entre ells Pedrosa, ho continua fent amb un slalom, continua Lamine Yamal, la passada potser precipitada.
2: Sí, no ha escollit la millor decisió, perquè hi havia Xavi Espar, Gordon, i Dani Olmo i la desmarcada de Rafinha. Ja tenia la superioritat numèrica creada, ha volgut fer l'última passada ja, després que fos definitiva, i no era la millor decisió, estava ben atent la gent.
6: En l'últim servei de banda, l'àrbitre ha començat a comptar els 18 segons.
0: La pilota la juga Cubarsí, tocant cap a Condé. Condé Veu l'ajuda de Dani Olmo, li fa la passada, aquest novament la torna per Koundé, Koundé per Cubarsí, tot això a la frontal de l'àrea del Barça. Cubarsí jugant cap a Koundé, Koundé obre a la dreta, la rep Dani Olmo, que creuarà la línia del mig del camp. Fa un intent de passada en profunditat cap a l'espai, no hi arriba Rafinha, era molt difícil. I finalment s'ha fet amb la pilota el porter Cárdenas, ja la juga la defensa del Rayo. Bate 6 cap a Cárdenas. Allunya la pilota, el porter del Rayo no la pot controlar amb comoditat. Cubarsí sí que se l'ha endut Marc Bernal. No hi ha hagut pas falta, tot i la caiguda d'Unai López. Jugant la pilota Pedri, l'obre a l'esquerra per Anthony Gordon. Gordon davant de Balliu, a l'interior de l'àrea prova el xut. Gordon! En dos temps l'acaba atrapant. Xut fluixet.

0: Guaré prova el xut. Guaré s'estira Joan Garcia i acaba atrapant la pilota després d'un primer toc amb les mans. Atrapa la pilota Joan Garcia, ho ha intentat Nangoro Guaré.
1: Quan dic que va arribar parlant en català, no vull dir que hagi après el català encara, sinó que es va estudiar les tres frases de benvinguda i que les primeres paraules que amb les que va parlar Gordon van ser en català.
0: I tu creus, Bernat, que l'aspecte de Gordon, que podríem qualificar d'aspecte de guiri,
2: sí.
0: Suma, eh?
2: Jo crec simpàtic. Que sí, jo crec que sí.
0: Genera simpaties, sí, sí. Té la pilota Spar, l'envia cap a Gordon. Gordon amb Dani Olmo, que prova un toc d'Esperó. Haurà de córrer Xavi Spar. Arriba la pilota el jugador del Barça. L'envia cap a Pedri.
3: Jo discreparia, però ara no farem aquest debat. Sí. O sigui, De Jong també sembla guiri, vull dir, no sé.
1: I no té tanta estima.
3: No.
0: Pilota per Rafinha. Rafinha davant de Pedrosa, combina amb Lamine Yamal. Lamine aixeca la pilota, buscava novament Rafinha per allà també, si es munyia Dani Olmo, ja fora de joc. Fora de joc d'un dels participants en aquesta acció d'atac, possiblement Rafinha, tot i que ell diu jo. I l'àrbitre assistent en aquest cas, doncs, ha assenyalat aquesta posició, aquesta infracció per fora de joc del jugador del Barça.
4: Ha baixat un pèl el ritme del Barça en aquests minuts, després de la remuntada. També és lògic, però jo crec que encara tenim un sprint fins al descans. El Barça, ja Rafinha ja salta la pressió, i el Barça ha de recuperar aquells moments de voracitat a la pressió.
2: A mi Laia Gordo em recorda Jordi Cruyff quan tenia cabell. No m'ho compres, eh?
3: D'acord.
2: No.
0: La pilota s'ha sortit fora en un intent per part del Rayo. Servei de banda que ja juga Espart.
4: Una mica Archibald també, no?
2: Sí. També.
3: O sigui, agafem tots els guiris.
0: Sí, sí.
4: No, però
3: i els veiem igual. Bé, Jordi Cruyff no era
0: guiri. Bé, d'aspecte sí.
3: Sí, d'aspecte sí.
0: I Archibald total. Archibald és bastant Gordon, sí, sí.
5: Viu per aquí, Archibald, eh?
0: Sí, és d'aquests jugadors que necessiten que algú els hi ha de dir que es posin crema solar, perquè és molt fàcilment que es puguin cremar la pell. Juga la pilota Camello.
4: És una pèrdua de Gordon ara en la passada Pedri.
0: La gent recuperat molt bé Christensen al mig del camp. Avança Koundé, que llança la pilota endavant sense que seu criteri.
4: Koundé, la primera part de Koundé no millora, Eric, eh?
0: No,
3: el fa sumar punts per ser lateral dret, per banda, Eric.
1: No, i a part fa la sensació que està una mica fora del partit, desanimat. Lamine Yamal l'ha animat, l'ha esperat un parell de vegades, també Flick des de la banqueta i Pedri.
0: El fet que estigui jugant avui, m'imagino que descarta del tot qualsevol sorpresa en el mercat de demà, no? De Koundé, vull dir.
3: Sí.
0: Puja la pilota Christensen, l'envia per Anthony Gordon. Gordon jugant enrere cap a Cubarsí i aquest amb Koundé. A punt d'arribar al minut 40 de la primera meitat, guanya el Barça 2-1. Pilota per Marc Bernal, aguanta la pilota, continua Bernal, provarà el xut a Bernal! Fora! No, doncs es corre perquè l'ha tocat Cárdenas. Quin cacau, quin xutàs de Bernal des de casa seva, obligant Cárdenas a estirar-se i a fregar la pilota amb els dits, enviant la corna.
5: El setè, 25 metres ben bons, el xut de Marc Bernal.
4: Jo crec que s'havia quedat amb l'espina clavada d'aquell xut que havia sortit fora de banda i ha dit, ara em provaré un de veritat que jo tinc pipa, sí, sí. I amb l'empenya una mica exterior ha fet aquest xut que ha pogut enviar corna al Dani Cárdenas.
0: Picarà corna al Barça. El pica Gordon, Koundé salta, no arriba la pilota, l'ha tocat un jugador del Rayo i, per tant, tornarà a ser corna.
5: El vuitè.
4: Olmo el pica?
0: Aquest el pica Rafinha. Aquest és des de la dreta.
5: Ah, tancat, buscant la trajectòria tancada.
0: L'anterior sí que havia estat des de l'esquerra. Aquest el picarà Rafinha, s'ofereix Pedri. Per si el piquen en curt. Rafinha pica el corna, tancadet, posa els punys Cárdenas, no l'acaba d'allunyar, salta la pilota Bernal, pilota per Koundé, l'engalta, hi ha hagut una possible falta de Christensen, que ha carregat sobre el jugador del Rayo, amb qui disputava la pilota, és, per tant, possessió per l'equip madrileny.
5: La primera falta del Barça.
0: Primera falta del Barça en tot el partit.
5: I perquè així ho ha volgut l'àrbitre, és veritat que Christensen agafava Boaré, però Boaré també agafava Christensen. Una acció que a mi m'ha semblat que xulava bé, fàcil.
1: Ja ho vam explicar la temporada passada diverses vegades, però una de les coses que les quals estava molt concentrat Marc Bernal als entrenaments eren aquests xuts de fora de l'àrea, i ho feien als entrenaments de la Ciutat Esportiva i també diverses vegades

0: en aquests escalfaments d'últim moment sobre la gespa, aquests xuts des de fora l'àrea.
1: Doncs ho ha intentat Bernal amb un xut que Cárdenas, amb la punta de la mà, ha acabat enviant a corna. Hauria pogut ser el 3-1. De moment guanya el Barça 2-1, capgirant un marcador que se li havia posat en contra al minut 11 amb un gol de Camello. Rafinha i Lamine, Lamine amb un golaç, han col·locat aquest 2-1 al marcador. Té la pilota Gordon, que també prova el xut. La pilota se'n va també a corna.
2: El move.
3: Ha buscat un xut amb més habilitat, suau, per baix, el segon pal, però que l'ha tocat un defensa, no?
1: Sí, amb el genoll.
4: Si el xuta fluix, no, Gordon? Si el Barça fa un gol més, ja seria líder.
5: És que saps què passa? Busca l'impacte una mica amb l'interior. Això li ha passat també.
1: Rafinha penja la pilota cap a l'interior de l'àrea, l'ha pogut treure Pate 6. Intentarà endur-se la Pedri davant la presència de Camello. Apareix Rafinha, que és a totes, i s'endú la pilota. Aplaudiments pel capità del Barça, que avui ha tornat a marcar el 9-9. El nou davanter centre.
6: Ha obert la llauna en tots els partits del Barça.
4: I ha marcat en les tres primeres jornades. L'últim jugador del Barça en aconseguir-ho va ser Cesc Fàbregas el 2011, que va marcar en les quatre primeres jornades.
1: Caram, ni Lewandowski ho ha fet.
5: Ni Messi.
4: No. Messi és cert que la 20-21 va marcar en la jornada 1, 2 i 3, però no van ser consecutives. És a dir, aquella temporada va començar jornada 3, jornada 4.
5: Ah, d'acord.
4: Que això que ho
5: era
4: va
5: COVID,
4: confondre.
5: No?
4: Sí.
1: Pilota que recupera Xavi Espar, l'envia per Pedri. L'agafen a Pedri, l'àrbitre assenyala la falta. Serà pilota pel Barça al mig del camp.
3: El Rayo desesperat, eh? És que el Barça t'ofega.
1: Pregant pel final de la primera meitat.
5: És massa cura el resultat.
1: Sí. Pilota per Rafinha, Rafinha la controla a l'interior. No l'ha pogut controlar, ha acabat botant davant d'ell i l'ha atrapat el porter Cárdenas.
3: És veritat que oportunitats clares tampoc n'hi ha hagut tantes. El que hi ha hagut és molta presència a l'àrea rival, molta possibilitat i poc encert del Barça fins l'1-1 en la presa de decisió final.
1: Té la pilota el Rayo Vallecano, la juga Adrià Pedrosa, l'envia cap a la banda esquerra, opció ara per Álvaro García, compte que és perillós, fa la centrada enrere en una acció molt semblant a la del gol, en aquest cas, però no hi havia Camello per la rematada, l'ha pogut treure Christensen, se l'endú la Minya mal, amb una mica de sort, amb un rebot, però també amb un dribbling fantàstic.
3: Ha driblat tothom.
1: Que aixeca
3: 3
1: el públic.
3: Ha driblat de cop.
1: Pilota per Espart, aguanta la pilota, espera l'arribada d'algun company, ha tocat l'àrbitre. Com que l'ha acabat rebent Dani Olmo, la pilota continua en joc. Pilota Dani Olmo. Envia per Koundé. Koundé per Bernal. Bernal amb Koundé. Som en l'últim minut oficial d'aquesta primera meitat, l'últim minut del temps reglamentari, pendents de la pissarra del quart àrbitre, mentre té la pilota el Barça, ara jugant de forma pausada.
3: Descansa la Minya mal, eh? Mm. Una miqueta d'aire agafa.
1: Pedri busca la passada cap a Rafinha, que pot provar xut, de moment combina amb Espar, la torna per Rafinha, Rafinha cap a Gordon, Gordon provarà d'entrar dins l'àrea, ja hi és, tornarà a provar xut, tornarà a provar xut, prova xut, Cárdenas se li escapa, Koundé, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Ha marcat Koundé! I ho ha fet en una posició absolutament inusual, en la que s'espera que hi jugui el davanter centre, però Koundé no és el davanter centre que busca el Barça. Tot i així, avui, oportunista, marca Koundé, d'aquesta manera esmena, fins i tot podríem dir-ho així, l'errada en el primer gol que ha fet el Rayo Vallecano. Ha marcat Koundé, un gol d'oportunisme, un gol molt poc habitual en la carrera del francès. Veurem si hi havia posició correcta de Koundé. 45 minuts ja de la primera meitat, el tercer del Barça el fa Koundé. Barça 3, Rayo 1.
3: Em dieu què? Aquí
5: potser s'ha de mirar, eh?
3: Massa sol. Sí, no sé si
5: és molt ajustada, Marc, la posició anirà de centímetres.
6: Potser mitja cama.
3: Doncs hi haurà el sai, no?
5: Sí.
1: No és gol de Koundé. No sí, val el gol.
3: Tot i això, Cárdenas havia regalat el gol,
5: sí,
3: perquè
5: totalment.
3: El xut de Gordon és fàcil i fa un refús al centre en lloc de blocar la pilota, que deixa Koundé tot sol davant de porteria, però estava excessivament sol Koundé. Un altre xut tou del que deia la Laia de Gordon, aquests xuts amb l'interior, molt tocats, però que tampoc agafen molta velocitat, relativament còmodes pel porter.
0: Koundé, que també feia la sensació que ja hauria saber que no pujaria el marcador, no ho ha celebrat pràcticament. No sé si formava part d'aquesta apatia que té durant el partit d'avui o és que ja sabia que era fora de joc. En tot això, s'han afegit 3 minuts. Arribarem fins al 48.
3: 3 minuts, eh? I ja sabeu que si ets client de CaixaBank, tu també pots viure experiències exclusives del món de l'esport, a més d'accedir a sortejos, prevendes, entrades i descomptes. Busques @experience a CaixaBank a les xarxes, perquè si vius una experience, mai no l'oblides.
1: Koundé recupera una pilota davant la presència de Camello. Pilota que acaba enviant el porter Joan García cap al mig del camp. Buaré la talla amb el cap Christensen, intenta arribar-hi Pedri, la toca cap a Rafinha, Rafinha per Gordon, Flash Gordon que s'endú la pilota, avança metres l'anglès, continua Gordon, l'envia per i per Olmo ni per Rafinha.
3: Una passada diagonal tensa, passat entre Olmo que venia per darrere i Rafinha que s'havia passat de llarg.
1: Queda mig minut i arribarem al descans. S'ha anul·lat un gol a Koundé. Koundé estava fora de joc en el moment que ha xutat Gordon, oi?
6: Sí.
1: La pilota l'ha acabat refusant Cárdenas, però Gordon s'havia aprofitat d'aquesta posició avançada i per aquest motiu s'ha anul·lat el gol. A punt de recuperar-la, però Koundé ara en una acció de pressió.
3: Després d'una pèrdua, ha volgut tocar el primer toc, infiltrat d'esquena a porteria, precipitat Koundé i volem fer coses que no li corresponen.
1: Controla la pilota Pedri, se l'endú, la remena màgicament, continua ara Koundé,
3: ara
1: una
3: croqueteta,
1: s'endú la pilota, la juga per Bernal, podria ser l'última jugada d'aquesta primera meitat, la té Espart, Espart cap a Dani Olmo, Olmo la frontal, obre l'arribada de Dani, de Lamine Yamal, Lamine fa la centrada directament fora, i amb això possiblement s'acabi aquesta primera meitat. L'àrbitre mira el rellotge,
5: ha de fer una cobertura a Koundé, Lamine. O sigui, Koundé ha posat a la seva posició i ha vist que Álvaro García estava massa sol i s'ha posat a la línia, a la sala de la línia defensiva.
3: Era la pèrdua de Koundé. Sí. Ja estaven situats així, en la pèrdua de Koundé, Lamine Yamal ha aguantat la posició de lateral responsable.
1: I carà el servei de porteria Cárdenas, pilota que lluita Marc Bernal, la recupera en defensa el Barça, la juga Cubarsí. 2-1, guanya el Barça. Ja som al 49, l'àrbitre diu que s'ha acabat la primera meitat després d'aquest gol anul·lat a Koundé, però després també que el Barça n'hagi marcat un parell, Rafinha i Lamine, per superar l'inicial, el que havia fet el Rayo Vallecano, a cap girat el marcador al Barça en una tramuntanada típica de l'equip de Hansi Flick. De moment marxem al descans amb victòria parcial del Barça, Barça 2, Rayo 1.
0: Marxen els jugadors cap a vestidors, marxa adolorit Pau Cubarsí, perquè just al minut 45 hi ha hagut una jugada a l'àrea de Joan García, ha rebut una trompada a la part baixa de la tíbia de la cama dreta, fa estona que se l'està tocant, ara Ricard, el doctor Ricard Pruna li ha donat un cop aquí a l'esquena, parlava també el doctor Pruna a Mèric, que veig que finalment no sortirà a escalfar-se, entren tots cap a dins del túnel de vestidors, l'últim en fer-ho serà el porter del Rayo, el català Dani Cárdenas. De moment el Barça guanya aquí el Camp Nou per 2-1.
2: A Catalunya Ràdio, la TDT.
7: Les assegurances de salut d'MGC Mútua cobreixen totes les pròtesis internes i externes, incloent-hi fins i tot els audiòfons, per exemple, perquè any rere any millorem les cobertures i els serveis pensant en tu. Informa-te'n a mgc.es. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes. L'efecte Costa.

0: nit, Jordi.
1: Bona nit, Ricard.
0: Bé, doncs, un accident d'entrada després que el Barça hagués entrat bé al partit, però una tramuntanada per bufar, remuntar i després regular.
1: Bé, un accident, ja ho heu comentat en el moment del gol, un accident és una altra cosa. Que un tio es mengi una cursa amb un rival i després no vulgui fer la falta, per mi no és un accident, però bé, és igual. No,
0: bé, un tampoc. Accident em referia al dibuix de partit. Un accident és una qüestió extraordinària.
1: T'entenc, però...
0: El Rayo havia fet una altra cosa. Si li vols dir concessió defensiva, ja em va bé, però...
1: El que
0: vull dir és que escolti el partit, que no es pensi que el Rayo havia arribat 4 vegades i una d'aquestes 4, això vull dir...
1: La primera i l'última. No, ho deia perquè no deixa de xocar-me que un jugador que per dir-ho així està sota sospita i que avui és titular, a la primera de canvi sortia la foto, però a més amb aspecte de... Buah,
0: doncs... Sí, ha estat una acció estranyíssima.
1: Sí, perquè jo entenc que el Barot guanyi la cursa, però ha d'anar a terra. És que, ja ho ha dit el Xavi, no li ha donat la gana de pagar la groga, jo no ho entenc, però és igual. Efectivament, ha sigut una anècdota en una primera part, un altre cop d'autoritat del Barça. Segurament no tan rodó des del meu punt de vista com el dia de l'Atlètic. A vegades un punt... És veritat que el Rayo està més replegat que l'Atlètic i per tant encara s'ha de jugar en menys espais, però hi ha un punt de vegades d'imprecisió, un punt de precipitació, però en el que coincideixo completament amb tu és que és... enganxa molt com pressiona l'equip i hi ha moments que et poses en la pell del jugador del Rayo i fa patir tot perquè no poden, sobretot la primera mitja hora, després el Barça s'ho ha agafat amb més calma, però és que no podien ni respirar amb jugadors altíssims en la pressió, Bernal, Xavi Espar, és a dir, que el lateral esquerre i el mig centre estiguin pressionant a l'àrea rival, et dona una idea de la voracitat de l'equip, que això sí que és marca de la casa Flick, i em fa l'efecte que Flick no va quedar satisfet en aquest aspecte de la temporada passada i està posant moltíssim èmfasi, començant per la confecció de la plantilla i continuant pel que estem veient de l'equip en aquests primers partits.
0: És que ara parles de les imprecisions, el Barça juga tan ràpid, que és molt difícil ser precís.
1: Clar, hi ha moments que penses, és que potser no cal jugar tan ràpid, però bé, és allò que dèiem el dia que comentàvem el fitxatge de Rodri, que és una mica que aquest equip fins ara ha volgut jugar això.
0: Sí.
1: Quan pot jugar així, i efectivament, com tu dius, quan jugues molt, molt, molt de pressa, és difícil precisar sempre. Però hi ha hagut algunes accions en concret del partit d'avui que jo he pensat, aquesta acció amb dos tocs segurament la milloraria respecte a voler anar a tot drap, però vaja, tampoc ho pots... No ho pots seleccionar com si fos una assecadora, que ara ho poses a més ràpid i ara més bé.
0: La veritat és que el Barça produeix molt en atac, que té molts recursos. Des de la minya mal, però tot el que li està donant Gordon a la banda esquerra, que l'equip li està donant amplitud, una altra referència per accelerar, està trobant bé els socis en les diagonals, després la velocitat de pilota de Pedri... Es veu l'equip molt còmode al camp.
1: Sí. Una mica com l'altre dia, és difícil trobar una nota discordant en l'equip, més enllà de...
0: Avui, no?
1: Sí, bé, per la... Després ja tampoc no l'he vist especialment malament, però és veritat que aquesta acció l'assenyala molt, però...
0: Jo crec que a ell també li ha passat factura, està una mica nerviós,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Bé, clar, és que jo crec que si a Eric li han dit que serà el lateral dret titular de l'equip, ell deu saber quin és el seu paper en l'equip i avui té una oportunitat i al minut 15 te la menges, doncs home, no és per estar tranquil, però jo crec que no passa d'anècdota en una coralitat, que és que l'altre dia ja el vam destacar molt, però el partit de Xavi Espar torna a ser de notable, per no dir que d'excel·lent. Sí.
0: I hi ha una mitja hora de Rodri, mitja hora de Fermín, és el que deu estar pautat, oi?
1: Tindria, home, jo crec que Rodri jugarà segur. Fermín no sé si ja que li has donat descans.
0: Per acabar de trencar el partit, dic, no?
1: Ja, sí, sí, no, això estava pensant, que sí. És veritat que el partit no està tancat, almenys no en el marcador, i potser del... No és que hagi estat malament, però també és veritat que Olmo no ha estat dels més destacats, vull dir que per aquí sí que pots refrescar-ho, però vaja, jo tampoc m'hi afanyaria especialment.
0: Doncs veurem què passa a la segona part, quins canvis arriben i si el Barça continua atacant el partit per tenir el festí del Bernat, la golejada avui al Rayo. Fins ara, 2-1, bon partit del Barça, però amb un resultat ajustat com l'altre dia contra l'Atlètic Club, mínim avantatge al descans. Gràcies, Jordi.
2: Fins ara.
3: Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
4: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
5: Les notícies.
6: La Teresa Salas ens porta a l'última hora. Bona nit, Teresa.
7: Hola, bona nit. Doncs avui hem estat pendents d'aquesta decisió del Departament d'Educació que ha destituït la fins ara número 2, Teresa Sambola, i ha expedientat 3 responsables pel fiasco de les proves PISA. Al Catalunya Nit acabem de parlar amb el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, que ha agraït que la consellera admeti que l'error no era dels centres.
8: Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
7: Un dia més hem estat pendents de Ceuta. Avui Pedro Sánchez ha parlat de la crisi a la SER, ha desvinculat el Marroc de l'origen de l'entrada multitudinària a Ceuta i ha assenyalat Rússia i Israel per haver contribuït a la viralització de les convocatòries a les xarxes. Són unes declaracions que encara deixen més intranquil el govern de Ceuta, segons ens acaba d'explicar el Catalunya Nit el seu vicepresident Alejandro Ramírez. Per cert, que demà el govern espanyol aprovarà un paquet d'ajudes urgents de 168 milions d'euros per Ceuta. Notícia tràgica del dia, mort l'actor Francesc Garrido als 56 anys a causa d'un infart. Va ser un dels grans intèrprets de teatre, cinema i televisió a Catalunya i a l'Estat. I les últimes obres en què va participar van ser El mestre i Margarita i Glenn Garry, Glenn Rose. En cinema va treballar en títols com Barcelona 1714, Mar adentro, Smoking Room i Balandrau. Gràcies, Teresa. Adéu-siau, bona nit.
5: Els titulars.
9: Al Camp Nou, al descans, el Barça guanya per 2-1 al Rayo a la tercera jornada de Lliga.
10: Si els blaugrana guanyen per més d'un gol de diferència, mantindrà la primera posició de la Lliga.
9: A la Premier, ara en joc, avui es tanca la segona jornada, al minut 29 de la segona.
10: Aston Villa 0, Arsenal 1, ha marcat Saka.
9: I a Itàlia, a un minut del final.
10: Atalanta 0, Bologna 0.
3: A Catalunya Ràdio, la TDT.
11: Què us poso?
12: Per mi una estrella.
11: I per tu?
13: Jo també una estrella.
12: Ara estem d'acord.
13: Estem d'acord?
14: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
10: Llegim els comentaris i opinions dels oients. Olmo, fins abans del partit, no estava en forma. Esperem no enyorar Fermín, que estava on fire. Després del primer gol encaixat, diuen Koundé, sempre surt a la foto. I amb ironia, gràcies, Koundé. Un oient ens deia, a mi Rafinha en punta no em fa el pes, però més tard un altre deia, Rafinha m'acaba de fer callar. Notable primera part del Barça amb la mateixa intensitat vista fins ara, però també amb la mateixa manca d'eficàcia. Diuen, si la podem millorar realment podem fer coses molt grans aquesta temporada. I per últim, amb optimisme, aquesta serà la temporada dels 114 punts.
5: El laboratori.
0: 114 punts, per què? Quants partits?
15: Tots els partits guanyats.
0: Ah, tots. Això seria 114.
10: 38, 38 per 3, ostres. 114.
0: Home, aquesta seria històrica, eh? Aquesta seria insuperable.
15: Sí.
0: Molt bé, doncs, hi ha un oient que jo crec que no sé si confia o si marca l'horitzó d'un objectiu gairebé impossible, però...
10: O tant de bo.
0: Aquí queda la
2: aquest
0: xifra.
2: Aquest és més optimista que el de guanyar la Champions.
0: Home,
2: fàcil, eh?
0: aquí queda la xifra, 114 punts. Mai havia pensat quants punts feia si guanyaves tots els partits.
10: Jo tampoc.
0: Imagina't
10: de fet, he hagut de calcular.
0: Imagina't si ho veig lluny. Carles, primera part, quines dades destaquen?
2: Doncs possiblement avui podríem destacar la Min, que avui sí que està tocant moltes vegades la pilota, 43 intervencions.
0: Sí.
2: Una rematada entre pals, un gol.
0: Sí.
2: Però bàsicament, a l'un contra un està molt fi. 7 de 8. Uns contra un.
0: 7 de 8, eh?
2: Vull dir que avui possiblement sí que se'l veu una mica... També és veritat que el gol fa molt amb un jugador d'aquest nivell, però certament avui amb 43 intervencions jo crec que està agafant la... està demanant la pilota i està intentant fer coses. Una altra dada que possiblement és significativa, més enllà de que el Barça ha tret 9 corners i el Rayo 1, és que el Barça ha tocat 37 vegades la pilota dintre l'àrea rival, el Rayo només 3.
0: 37 vegades ha jugat la pilota al Barça, a camp de l'àrea del Rayo, i el Rayo 3,
2: Sí.
0: Home, 3 i una de les 3 ha estat gol,
2: Correcte.
0: Jo crec que això dibuixa molt bé la primera part. 37 a 3, jugades a l'àrea rival. Què tens de Dani Olmo?
2: Doncs mira, ha intentat moltes vegades, 28 intervencions, ha intentat 5 vegades la passada de mèrit, una se n'han sortit bé, les altres 4 no, té dues pilotes recuperades i una perduda.
0: I Koundé?
2: Koundé té una pilota recuperada, 3 pilotes perdudes, una passada de mèrit malament, una pilota refusada i un ocell.
0: O sigui, una recuperada, 3 perdudes,
2: Sí.
0: Xifres per un defensa...
2: Mira, Cubarsí, 5 recuperades, Tristes. Cap perduda. Christensen, 10 recuperades, cap perduda. Xavi Espart, 9 recuperades, 2 perdudes.
0: Molt bé, Koundé, espera que m'ho apunto, una recuperada...
2: 3
0: perdudes. El jugador francès que més ha perdut el duel en el gol del Rayo, en una de les 3 arribades del Rayo a l'àrea rival. No hi ha escalfament personalitzat, Mireia, per tant, s'entén que no hi haurà canvis al descans, eh?
10: No, sembla que no.
0: Molt bé, Marc, possessió, tota el Barça, localització, a camp del Rayo. El partit d'avui té poc secret des d'aquests paràmetres.
11: Sí, la veritat és que sí, hem acabat amb el 73% de possessió pel Barça i s'ha jugat un 66% del temps a camp del Rayo.
0: Sí.
11: El que sí que, per exemple, entre el gol del Rayo i el primer gol del Barça, el Barça ha tingut el 90% la possessió.
0: Aviam, entre el gol del Rayo i el primer del Barça, us dic entre el minut 11 i el 20.
11: Sí, més o menys.
0: Quan ha tingut el Barça?
11: Per ser exactes, 89,53%, és a dir, fregant el 90, i s'ha jugat un 80% del temps a camp del Rayo.
0: Ostres, quins minuts, eh? Molt bona, de 89,5% de possessió, 80%, has dit, de localització?
11: A camp del Rayo, sí.
0: 80, eh? Això en els 10 minuts posteriors al 0-1 fins l'empat a 1. I és que el Barça aquí ha posat la cinquena, com diuen les dades del Marc Domènech, claríssimament, eh? Ha estat aquell moment que el Barça ha empatat el... Bé, no, ha empatat el 18, són menys minuts, són 7. El gol del 20 és el 2-1.
11: Sí.
0: Són aquests 7-10 minuts on el Barça ha canviat el ritme del partit, tot i que ja havia estat atacant bé, i el Rayo s'ha acabat rendint fins al gairebé 90% de possessió en aquests minuts del Barça. Una primera part notable, un altre cop del Barça, amb la signatura pendent de la rematada o de la finalització de les accions. No em vull quedar només amb la rematada, no ha estat un problema de punteria, sinó de presa de decisió per acabar la jugada, prendre la millor decisió quan estàs en situació de rematada, no triar una passada, arribar en bones condicions per acabar, una suma de factors que han condicionat que el Barça, tot allò que aproximava l'àrea petita del Rayo, no ho pogués acabar. S'escalfen els jugadors del Barça, s'escalfen els jugadors del Rayo, el Barça guanya per 2-1, ha marcat Rafinha, el quart de la temporada, empatant Mbappé al capdavant de la classificació dels golejadors, i Lamine Yamal per remuntar un gol de camello a passada d'Àlvaro. A la segona part, esperem més gols del Barça.
5: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
15: M'expliques un conte, papa?
16: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
17: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.

0: Amb retard també començarà la segona part. Per tant, avui els aficionats que han de tornar en metro hauran de córrer o no? Com ho teniu?
1: Avui els aficionats hauran de córrer bastant, perquè a les 12 s'acaba tancar el metro.
0: Sí, sí. Ai, el partit acabarà bé. Sí,
1: quarts de 12.
0: Sí, sí. Si no s'entretenen, aniran bé.
1: Han d'anar per feina. Bé. Per cert, el gol de Lamine Yamal, Mireia, avui és un gol especial.
2: Sí, és el gol número 50 de Lamine Yamal amb la samarreta del Barça. 50 gols de Lamine en 154 partits des que va debutar i es converteix d'aquesta manera en el jugador més jove de les 5 grans lligues a arribar als 50 gols.
1: 50 gols els ha fet ara que té 19 anys, oi?
2: Sí.
1: Ell va debutar amb 15... 154 partits, has dit?
2: Sí.
1: Bé, és realment números d'una gran precocitat.
0: Cada 3 partits es fa un gol.
1: Sí, sí.
3: I just millorarà el registre, segur.
4: I just de fons sona una cançó que se l'atribueix molt a Lamine. No sé si algú ho sap, perquè la balla molt a les xarxes, eh que sí?
2: Sí,
4: aquesta cançó.
2: Sí, sí.
4: Fa com un ball.
0: Sí, sí.
1: Sí. Jo avui he vist un vídeo de Lamine, que no sé quin videojoc ha jugat amb el Brian Fariñas, i el deu haver guanyat, i li feia conya, i li ha picat a l'orella, i he pensat... El Barça.
0: Parla la gent.
5: Que se ha vuelto a complicar un poco. No, sabemos lo que iba a pasar al meter ese gol, sabíamos que iban a apretar y bueno, son muy buenos, tienen ocasiones para empatar y ir adelante. Ahora bueno, sabemos lo que nos toca hacer la segunda parte, sufrir e intentar mejorar cuando recuperamos el balón, intentar acumular 2-3 pases para salir de la presión y ir rápido hacia arriba. Y bueno, y ahora sí, vamos a sufrir, pero vamos a dar lo máximo.
6: Habría mucha suerte para
0: la gent, el central francés del Rayo, el jugador un criptat avui de l'Oriol Corral.
1: Deia, el Barça juga amb nens, eh?
0: Clar,
2: sí.
0: Tenim normalitzadíssim.
1: Sí, sí. Pilota que posa en joc el Barça, segona meitat ja arrencada a la TDT de Catalunya Ràdio. Guanya l'equip de Hansi Flick 2-1, amb una pilota ara una mica perillosa de Joan Garcia cap a Christensen. Apareix en l'ajuda Marc Bernal, toca Xavi Espart per intentar netejar una mica la jugada, ho aconsegueix en associació amb Pedri, Espart, Pedri, Gordon, fa tot bé Xavi Espart.
0: Com neteja, ho has dit?
1: Sí.
0: Cap error, eh? En situacions a més de màxima pressió, vull dir que té un jugador a sobre, és a la línia lateral, està d'esquena i dona la passada en el moment just, s'allibera, torna a oferir-se, no sé com s'ho fa, que detecta els espais lliures per poder rebre sempre gairebé sol. Mm-hmm. La veritat és que té una lectura privilegiada. Físic... És un savi prematur.
1: Físicament també hi ha moments que em recorda el Xavi Hernández de quan va debutar.
2: Sí.
4: Mira, parlant de físics, un oient, el Toni Ferrer, ens diu Gordon és Alan Simonsen.
0: Mm. Simonet era més petit.
1: És petitó,
0: sí,
1: eh?
0: No, de cara.
4: Però és veritat. Sí, assembla.
1: La pilota ha acabat sortint fora després que l'hagi allunyat Marc Bernal. Primer minut de joc de la segona meitat. Guanya el Barça 2-1.
0: Quin gran sobrenom, eh? Li va posar el Quim Simonet a Alan Simonsen.
1: Pilota cap a Ivan Balliu. Hi havia fora de joc del futbolista de Caldes de Malavella.
7: Va ser pilota d'or, Simonsen.
1: Sí, senyor, però quan jugava amb el Borussia...
0: Abans de venir al Barça,
1: amb
0: no?
1: Amb el Mönchengladbach. Toca la pilota Marc Bernal, pressionat a la frontal de l'àrea, puja amb l'esfèrica, l'envia per Xavi Espart.
2: Surten a escalfar-se Cancelo, Fermín, Adeyemi, Rodri i Eric.
1: Pedri intentava combinar amb Gordon, la passada una mica massa llarga, l'ha pogut tallar Legend directament fora.
0: Pressionant una mica més el Rayo, perquè ara Pedri ha hagut de canviar el ritme amb 3 jugadors a sobre. Ha començat el Rayo arriscant.
1: És que el Rayo està sobredivint,
0: sí,
1: eh?
0: És que jo crec que el Rayo el que planteja és aviam si puc pressionar, igual el partit, i després ja veurem. En canvi, o sigui, és el moment de risc. Si el Barça ho supera, hi ha molts espais ara al darrere de la línia de pressió del Rayo, que la primera part ha hagut de viure molt aculat.
1: Joan Garcia l'envia per Xavi Espart, Xavi Espart se'n va cap al mig, allò dels laterals per dintre, fet imatge, l'envia cap a Rafinha, Rafinha per Lamine Yamal, tot això ja a camp del Rayo, Lamine Yamal l'envia per Gordon, la pilota refusada, la torna a engaltar Lamine, directament fora. A vegades li falta per això aquest esport de pensar un moment per... Però vaja, la passada...
0: Una altra passada
1: Gordon...
0: amb l'exterior que provava, eh? Quantes en van avui, Xavi?
3: Unes quantes, sí.
0: Sí, és que gairebé passa més amb l'exterior com l'interior quan anava a posar una pilota en profunditat.
3: Prefereix fer els gestos tècnics amb l'exterior.
1: 3 minuts, segona meitat, 2-1, guanya el Barça. Prova de superar Lejean a Anthony Gordon.
0: Com recupera Gordon, eh? Perquè Lejean té molta gambada.
1: Lejean cap a Camello, salta Cubarsí. Sembla que ha recuperat d'aquelles sospites que ens havia comentat la Mireia a la final de la primera meitat. No té res, no, Cubarsí?
2: No, ja està recuperat i jugarà.
1: Jugant la pilota, precisament, Cubarsí cap a Bernal. Bernal enrere per Joan García. Joan García amb Cubarsí. I aquest més enrere, encara novament, pel porter Cubarsí. Cubarsí per Bernal. Ha pujat un grau,
0: sí,
1: la pressió
0: del... Sí, de pressió
3: però,
0: del...
3: Mira un aixi, mira un aixi López on va.
0: I mira on va la gent a buscar Pedri, a l'àrea rival. Sí, el Rayo ha dit... He d'entrar al partit o morir, però no aguantaré aquí que em trepitgin. I el Rayo ha avançat molt les línies, el Barça amb algunes dificultats per sortir des del darrere, o per progressar més que per sortir.
1: Juga la pilota, Bernal l'envia a la banda dreta per la cursa de Rafinha, Rafinha com a extrem, té davant Pedrosa, la deixa per Lamine Yamal, Lamine Yamal al vèrtex, aguanta la pilota, la juga enrere per Koundé, que sembla que li costa una mica a vegades arrencar i parar, torna a tenir la pilota, la juga el francès, l'envia enrere per Bernal, Bernal cap a Cubarsí, Cubarsí s'ho pensa, la juga cap a Pedri, Pedri zona de mitja punta, costat esquerre de l'atac blaurana, toca per Gordon, Gordon amb Espart, busca Xavi Espart, la passada cap a Koundé a l'altra banda, més a la dreta rep la pilota Lamine Yamal, davant d'ella Adrià Pedrosa. Calla, ara en la passada la mínima mal no s'ha entès amb Koundé, tampoc amb Espart, puntada llarga del Rayo, intenta endur-se la Camello, la controla, és bo aquest jugador, continua encara Camello, supera Cubarsí, Camello sol davant del perill, encara tot sol, continua Camello, busca un toc d'esperó, no s'entén amb cap company.
0: Tot sol Camello.
1: Camello es queixaria, home, però acompanyeu-me.
0: Sí, però és que la passada és tan llarga, primer la controla, la guarda, encara els centrals, però després no arriba ningú.
1: Talla la pilota, Balliu, arriba però Dani Olmo per endur-se la pilota en zona d'atac, ha posat la cama de Frutos, recupera la pilota al Rayo Vallecano. Pilota per Buaré, juga cap a Unai, aquest amb Òscar Valentín, amb alguna dificultat, la juga enrere, ara el Barça també pressiona, tornant-li la moneda al Rayo, fins al punt que la recaba recuperant Marc Bernal. Xavi Espart, Bernal.
0: Que fàcil.
1: Bernal toca la pilota per Olmo, Olmo per Gordon, Gordon a l'interior de l'àrea, es col·loca bé, xuta Olmo, Olmo la Gordon la rematada en pròpia porta, gol! Gol! No l'ha fet Gordon, però l'ha provocat Gordon. No l'ha marcat Gordon, però sense Gordon no haurien marcat. No li podrem donar Gordon, però Gordon té el mèrit que finalment Florian Legend hagi acabat col·locant-se la pilota al fons de la seva porteria. 6 de la segona meitat, ho ha fet tot Gordon, excepte la rematada final, se l'ha acabat ficant en pròpia porta. Florian Legend, el Barça eixample distàncies, Barça 3, se l'ha fet Legend, Rayo 1.
0: Gran pressió de Marc Bernal, que és un pop, té tentacles quan salta la pressió per recuperar, la veritat és que recupera moltes pilotes, molt bona combinació amb Marc Bernal perquè finalment hi hagi una passada profunda per un bon moviment esmolat de Gordon que busca la centrada per Rafinha a la frontal de la petita, però arriba la gent a la desesperada, tan desesperada que no pot frenar i fa el gol que no pot fer Rafinha. Gordon, protagonista de l'acció, el tercer.
2: Que ho han celebrat amb els companys, tothom rei, es xocaven les mans i el Camp Nou que tornava a cantar crits de Gordon, Gordon.
3: Gordon el que fa molt bé és fer la desmarcada per dins, a la zona entre lateral i central, posa el cos i desplaça Ivan Balliu, guanya l'espai per fer la centrada amb l'esquerra, és tensa, és forta, la gent no està gaire encertat, la veritat que potser tenia opció de desviar fora dels tres pals, no ha estat precís el central francès del Rayo i ha provocat aquest gol en pròpia porteria.
1: Acaba de recuperar una altra pilota Xavi Espart, la conduïa Pedri, no s'ha entès amb Olmo, reclamen falta els jugadors del Barça. L'àrbitre diu que la pilota és per l'equip blaugrana perquè l'ha tocat l'àrbitre, potser? Perquè veig que els hi cedeix amb la mà. Sí, d'això es queixaven els jugadors del Barça. Una altra recuperació de Xavi Espart, però a més són recuperacions perquè ens entenguem, no a l'estil Stoichkov, eh? És a dir, no regalant-se cara a la galeria, sinó netes, pilota centrada per Espart, salta el porter i atrapa.
0: Era boníssima aquesta centrada, el segon pal per Rafinha, com aquella que va rematar Rafinha al pal contra l'Atlètic, ha arribat bé, paté 6. És que Espart cada partit sembla immillorable, però el millora.
1: Més que l'estil Stoichkov, diríem l'estil Puyol, és a dir, sí, sí. Cridaner, d'agressivitat.
0: No, tot és silenciós.
1: Sí, silenciós. Porta un silenciador Xavi Espart i ho fa tot net i polit.
0: I molt bé Marc Bernal, en tota la funció de pressió, de recuperació, d'intuir la cobertura.
3: Sempre és a prop de la pilota, del jugador, del Rayo, que ha de controlar, i, per exemple, a l'acció del 3-1, a De Frutos, se li escapa una miqueta el control, apareix Marc Bernal, la recupera i activa l'atac.
0: Qui fa la passada, Gordon?
1: Pilota de Gordon cap a Olmo, molt interior de l'àrea, s'ha entretingut una mica massa i, finalment, la pilota l'ha refusat, la defensa ha pogut atrapar-la el porter Cárdenas.
3: Olmo havia fet la passada per Gordon.
7: Que Olmo acompanya perfectament a Bernal en la pressió prèvia a la jugada del Rayo, on l'equip madrileny perd la pilota.
3: Xavi Espart també és a prop.
7: També Christensen va passar endavant, sí. Tot l'equip fa la passa endavant, sí.
1: Avui quatre jugadors nascuts el 2007 a l'equip del Barça. Cubarsí, Espart, Bernal i Lamine Yamal. Són jugadors menors de 20 anys.
3: Són juvenils, encara,
1: són
3: no?
1: Són juvenils. De
4: I
1: fet...
4: que han estat jugant junts tants anys, és que això també s'ha de notar.
3: Mm. Oh, no, ja no són juvenils, Carles. Ja,
7: no,
3: ja
7: no, jo diria que...
3: Primer any amateur.
7: Sí.
3: És primer any amateur.
1: Sub-20 no es considera juvenil?
3: No, 16-17-18.
1: Abans del Mundial juvenil sí. Era sub-20, oi?
3: Sí, sí, encara es coneix així. Però vaja, aquí les categories... La categoria juvenil són aquests 3 anys.
0: La pèrdua de Pedri, ataca el Rayo.
1: Recupera la pilota l'equip madrileny, guanya el Barça 3-1, però amb pilota ara per Álvaro García, interior de l'àrea, continua encara Álvaro a fer mitja volta, no troba la passada.
0: Aguantat bé Koundé, ara ha temporitzat molt bé l'atac del Rayo i ha permès que el Barça pogués tornar.
1: La pilota de Buaré la juga cap a la gent i ha sortit al fora de joc De Frutos, que avui no m'està entusiasmant. Serà pilota pel Barça. Jo, Ricard, faria canvis,
0: És que el Barça et sotmet i és difícil destacar. Bé, Fermín, Rodri, no els primers, o què us sembla?
6: Sí.
1: Jo crec que el Barça ha d'aprofitar. Som en una època encara gairebé de cavall de pretemporada. No, el que crec és que s'ha de dosificar.
0: Ara som líders?
4: Sí. Líders. Amb aquest resultat, el Barça és líder 9 punts i una diferència de 9 gols. Sí, sí.
1: Què passa? El Barça, la primera jornada, crec que no va acabar líder, La primera...
3: L'Espanyol, per exemple, el superava.
0: La vam viure en diferit.
1: Madrid,
0: aquella la vam viure en diferit.
1: No podrem dir líders de la primera.
0: No, però podem fer 114 punts.
1: Això sí. I 115, si...
0: No.
1: 114 és guanyar tots els partits,
7: Vas fer 57 a casa.
3: El rècord històric són 100 punts del Barça de Tito Vilanova i del Madrid de Mourinho.
0: 100 clavats,
3: Sí, el Madrid 2011-2012.
7: Que va fer més gols i té la diferència de gols.
1: Sí. Compte, pilota per Jorge De Frutos, s'ha endut l'esfèrica davant d'Espart, fa la passada cap a l'interior de l'àrea, es llença a terra. Joan García atrapa la pilota, l'àrbitre assenyala... Bé, l'assistent havia assenyalat fora de joc, l'àrbitre deixa que el joc progressi.
0: Tu molt bé, Joan García, aquestes centrades. És a dir, quan el rival guanya l'esquena als laterals del Barça per fora... que arriba a l'extrem de l'altra banda per la rematada amb avantatge de cara, sempre està pendent d'aquesta passada creuada, que ha de creuar tota la línia defensiva i que cap central pot resoldre per fer aquest pas endavant i blocar. Ara arriben els canvis del Rayo primer.
2: Marxarà amb el dorsal 36 Buaré, també marxarà De Frutos. Bernat, ja havies dit que no t'havia agradat gaire. Entraran Pedro Díaz i Fran Pérez.
0: Buaré, que ha debutat a la Lliga, no? Avui, em deia?
2: Sí, avui del primer partit, fa tot just 4 dies que va arribar.
0: Doncs ha jugat gairebé una hora de joc, entra Pedro Díaz a la seva substitució, tot i que Pedro Díaz jugarà com a mitja punta, i ara Unai López serà el segon mig centre al costat d'Òscar Valentín, i Fran Pérez, el fill de Rufete, que substitueix a De Frutos per jugar obert a la banda dreta.
1: La pilota la juga el Rayo, Álvaro García l'envia per Adrià Pedrosa, aguanta la pilota, el lateral esquerre català jugant enrere, el Rayo, zona del mig del camp, 3-1, guanya el Barça. El tercer se l'ha fet en pròpia porta la gent. Passada llarga, haurà de córrer Ivan Balliu, i arriba Balliu, fa la centrada, la controla, no la controla, la toca amb el pit Christensen, se li escapa i se'n va directament a corna.
0: No l'ha pogut amortir, pit de llauna.
6: El segon del Rayo.
0: Sortir rebotada la pilota amb molta força, en lloc de baixar-la. Christensen, aquí els seus companys animaven per l'acció.
2: I que avui també números rodons per Christensen, partit número 100 amb la samarreta del Barça.
1: Un danès com Simonsen.
0: Sí, que m'ha recordat el Batllori, que va fer el 2-1 de cap aquí al Camp Nou, la final contra l'Estàndard de Lieja de la Recopa, després de l'empat de Quini.
3: Aquell gol que no... Quin és el gol que no vam veure?
1: Gol del Rayo! Acaba de centrada de corn el Rayo, i a la rematada amb el cap ha estat Camello un altre cop, qui acaba de fer el segon escurçant distàncies. Marca el Rayo Vallecano, posa emoció al partit, li treu momentàniament el liderat al Barça, ha marcat Camello rematant de cap un corna des de la banda dreta. 3-2, guanya el Barça.
0: Qui estava amb Camello?
3: Espart.
0: Mira, ja tenim li guanya l'acció al primer pal, i Camello pot rematar creuat.
3: Intenta contactar amb els braços per molestar-lo un cop havia perdut la posició i no arribava a refusar la centrada, però no ha estat prou contundent.
0: Bé, doncs avui dues rematades entre els tres pals, Carles, del Rayo, dos gols.
6: Bé, hi ha una de Boré que treu Joan García amb dues...
0: Ah, sí, és veritat.
6: Sí.
1: Pilota de la Mini Amat, l'envia per Condé, Condé a l'interior de l'àrea, retalla, la seva passada finalment acaba a les mans del porter Cárdenas. Doncs no ens pensàvem que tindríem emoció, entre cometes. De moment la té el marcador, però...
0: Bé, el partit no s'acaba de trencar.
3: Sí. Ve del córner estrany, s'ha dit, per Christensen, amb el mal control amb el pit. Això és un córner que normalment no acabes cedint, i et fan el 3-2.
0: Responsabilitzaríeu a Espart o no?
3: Una mica,
6: sí, però se'n treu mig cos, no?
3: Sí.
6: I que a vegades,
3: sí,
6: possiblement, no és l'home ideal.
3: Li dona massa espai en una primera instància.
6: El té agafat, sobre, Camello.
3: Té agafat quan remata.
6: Jo crec que el físic no li dona per més.
3: Però Camello ja li ha guanyat una mica l'espai abans, en l'acció...
7: Com fa amb Christensen el primer gol, sí. Fa una petita empenta amb el cos, diguem-ne, i guanya espai.
6: Sí, però que li faci a Christensen és molt més delictiu que li faci a Espart.
1: Centrada del Rayo, segon pal, la rematada, seria escapa Joan García, que ha acabat salvant després d'un segon intent per part del Rayo. Compte que l'equip madrileny ha estat a punt d'empatar a 3. Hi ha hagut una rematada de Fran Pérez. L'aturada no ha estat bona de Joan García.
3: I Camello ha estat a punt de fer 3-3.
1: I Camello, en la rematada, sí que s'ha trobat amb el Joan García que coneixem.
0: Amb Joan García o amb un defensa, la segona rematada? Perquè per mi és una errada de Joan García, la primera, perquè deixa una pilota morta que era relativament fàcil de blocar. Jo crec que es descoordina potser la pilota toca amb Coversí, defensa.
3: Coversí, diria.
1: La segona la toca Coversí amb el pit. Doncs ha tingut l'empat, el Rayo Vallecano.
0: Bé, concessions defensives del Barça, errades individuals de Koundé, aquesta de Christensen més Espart en el córner, i ara aquesta de Joan García, per recordar-li al Barça que el partit no està acabat i que el Rayo està sent molt efectiu.
1: Torna a atacar el Rayo Vallecano, la treu des de l'interior de l'àrea Coversí.
0: Ara som en aquell moment de iai, de nervis, de ser neguit, que durant el partit no havia existit.
2: Fermín i Rodri, els primers canvis.
0: Bastant cantats. Jo crec que no és una reacció al partit, sinó la pauta de Flick.
7: Seria un error de Lamin, a qui li anticipen.
1: Compte, Álvaro, l'envia per Camello, el xut de Camello, evitarà que surti corna. Joan García.
7: En la jugada que acaba Coversí protegint gairebé sota pals, a Lamin se li anticipen amb força facilitat, i és per l'esquerra on el Rayo és capaç de projectar-se.
1: La pilota la juga Christensen. Puja amb la pilota controlada, el danès.
0: Fa bé reaccionar el públic, sí, perquè el partit estava dominat, controlat, i l'única cosa que ha fet el Rayo és, amb el segon gol, creure-s'ho i fer dubtar el Barça, que havia estat molt superior al Rayo durant el partit, i jo crec que tornarà a aquest moment.
1: Compte que recupera la pilota en zona perillosa, la Mínia Mala, controla novament la Mínia, la deixa cap a Rafinha, talla, paté 6.
0: Tornarà aquest moment, quan el Barça es posi les piles a la pressió, torni a recuperar la pilota, es pugui tornar a atacar amb avantatge, com ara fa Marc Bernal, molt bé.
1: Bernal des de la banda dreta com si fos extrem, acaba avançant-se la pilota i finalment és servei de porteria. Això interpreta l'àrbitre instàncies també de l'assistent. 3-2, guanya el Barça. A veure, ara qui és líder, Laura?
4: El Barça i el Madrid empaten a punts, empaten a diferència de gols i empaten a gols a favor i en contra. Estic acabant de mirar que sí, oficial, però sembla ser que el següent criteri és aquest fair play, aquest targetes grogues. I si no m'equivoco, Mireia, el Barça quantes targetes grogues porta?
2: Una, la de Xavi Esparta contra l'Elx.
4: I el Madrid n'acumula 4 de targetes grogues.
1: Per tant, el Barça és líder.
4: El Barça és líder.
1: Canvis al Barça, Mireia.
2: Entra Rodri, per això aquests aplaudiments, també ha entrat Fermín, han marxat Bernal i Dani Olmo.
0: Bé, canvis naturals, el de Rodri de mitjoreta i el de Fermín també, per donar descans a Dani Olmo en aquest primer quart d'hora de la segona part.
1: Quin míssil de l'Eixen,
0: sí, sí, té...
1: des de servei de porteria.
0: Arriba a l'àrea.
1: Mora meva! Sí, sí. Jo crec que no havia vist, feia molt de temps, un xut tan potent des d'una porteria cap a l'altra.
0: I és el segon equip que, davant de la pressió del Barça, no fa servir el porter en la passada llarga, sinó el central, l'altre dia a la porta, avui...
3: Fa uns anys, el Madrid amb Valverde, recordeu, a Montjuïc, en aquell partit que li va donar la lliga al Barça, pràcticament.
1: La pilota la juga Fermín, obrint cap a la mínima mal, 3-2, guanya el Barça, marcador curt. Aguanta amb la pilota Fermín, la juga per Rodri. Rodri, que torna a tenir minuts amb la samarreta del Barça mentre va posant-se a punt. Tocant enrere a Pedri, cap a Christensen. Christensen, Pedri, Rodri. I Rodri cap a Cubarsí. Passada cap a la mínima mal a la banda dreta per Fermín. Fermín aixeca la pilota una mica massa. Veurem si la pot caçar Anthony Gordon. La controla, deixa curteta per Xavi Espar. Xavi Espar supera molt bé el seu marcador. Unai i pilota que deixa a la frontal de l'àrea per Lamin. La carrega Lamin, la té a la cama dreta de provar el xut. Finalment recupera a la centrada de Fermín. El cop de cap d'Espar, fora. Mira, una cosa que no... excel·lit.
0: Bé, però hem tornat a la normalitat després d'alguns minuts de neguit, el dibuix de partit que hem viscut. Aquest gol de Camello en la sortida d'un córner ha deixat el partit una mica remogut. Però no oblideu que el que proposa CaixaBank Experience, aquella experiència que us recordareu tota la vida, experiències exclusives del món de l'esport per als seus clients, amb sortejos, prevendes, entrades, descomptes i molt més. Busca @experiencecaixabank a les xarxes i descobreix-les perquè si vius una experience, mai no l'oblides. Barça 3, Rayo 2. Havia fet el 3-1, la gent en pròpia porta, el 5 de la segona, però Camello, a la sortida d'un córner, el 13, ha situat un resultat ajustat que ha generat neguit al Barça uns minutets.
1: Espart acaba de perdre la pilota, se l'endú Fran Pérez, la juga enrere, Adrià Pedrosa cap a Pate 6, davant de Fermí, de Rafinha, supera també Lamine Yamal, que s'endú les mans al cap, veient com l'ha driblat Pate 6, passada a l'espai, compte que la té el Rayo amb una escapada de Fran Pérez a l'interior de l'àrea, continua encara el jugador del Rayo, fa la centrada, pilota cap al segon pal, ha posat la cama Espart, la pilota se'n va, corna.
0: Els millors minuts del Rayo, el partit, el 3-2 ha estat benzina per la seva confiança. Ara Koundé ha saltat a la pressió massa ràpid i ha hagut de córrer Pedri per tapar Fran Pérez a l'un contra un.
6: Serà el tercer.
1: Tercer corna, recordem que d'un corna ha vingut el 3-2. El segon gol del Rayo Vallecano. Veu una mica d'aigua Unai López, disposat a llançar el corna des de la dreta de l'atac del Rayo. Pica el corna al Rayo, cap al segon pal, ha de córrer la mínima, que es pot endur la pilota, se l'endú, l'acompanyen en la cursa diversos jugadors... i l'acaben perdent els jugadors del Barça fins que apareix al cap de Christensen i la toca per Joan García, però hi havia
0: s'havia enredat la mínima mal
1: hi havia una transició
0: públic,
1: clara,
0: i el públic
1: s'ha enfadat una mica.
2: La mina ha alçat el braç i ha demanat perdó
0: de dir, escolta, home, que tens molts jugadors per davant, la transició.
1: Teníem un atac del setè de cavalleria aquí, fantàstic. Pilota per Fermín per Gordon, massa llarga.
0: Era bona la idea, però massa llarga per l'anglès.
1: Per cert, com que som molt estrictes i molt rigorosos sempre, sempre vam matisar que el gol de Simón sempre va ser el de l'empat, no el 2-1.
3: El que no es va veure per la tele, quin va ser?
1: El que no es va veure per la tele va ser el de Quini, que era el 2-1. L'empat és de Simón i el de Quini és el 2-1.
0: Potser he llegit malament el comentari de Batllori, perquè ell ja saps que té una memòria privilegiada, potser està allò.
1: Però sí que va ser de cap, efectivament, de pilota al segon pal, diria que centrada per Carrasco.
0: Ah, no, ell m'havia dit que primer el de Quini i el segon del Simonet.
8: Segur que ara comprovarà la jugada. Té la pilota Rodri. L'envia cap a Cubarsí. Minut gairebé 23 de la segona meitat. Guanya el Barça 3-2. Pilota a Rafinha. Càntics.
4: Un dia de partit d'aquests 57.768 aficionats que són avui al Camp Nou. És l'inici, 57.768.
8: Lamine Yamal amb l'exterior, l'envia cap a l'interior de l'àrea, la controla Rafinha, la toca amb l'esperó, buscant salvar aquesta situació perquè s'havia quedat ja sense angle. La pilota la juga al Rayo. Amb Camello, recupera una bona pilota, Cubarsí.
0: Sí, perquè el Rayo s'està animant. Bona maniobra de Fran Pérez, una bona ruleta, una bona passada per Camello, que està sent un jugador importantíssim. Ha fet dos gols i creant problemes de defensa del Barça tot sol.
8: Rafinha per Lamine, Lamine a l'interior de l'àrea, la toca per Gordon i arriba Fermín, a punt de fer-lo. Gordon tampoc atrapa Cárdenas. Com és que Fermín no ha aconseguit rematar bé aquesta pilota?
0: A sota, i per tant ha posat l'interior però no ha pogut donar-li força. És a dir, la pilota no li ha quedat a una distància per rematar amb prou separat amb l'interior, sinó que se l'ha trobat just a sota. És quan es vol separar i remata amb l'interior, la pilota no agafa ni velocitat i li queda molt, molt centrada.
8: La pilota l'ha enviat fora al porter del Rayo perquè potser s'havia d'atendre algun jugador, no s'ha atès a ningú. I ara veurem si el Barça li torna. Jo crec que no.
2: El Barça... El
8: sí, seguidor... sí, sí que, la torna.
2: Els seguidors del Barça que esperonen els jugadors i des de la banqueta del Rayo, Beñat San José, que està esperonant molt, molt els seus futbolistes. Els està animant i ell mateix s'està posant bastant nerviós. Un entrenador que, per cert, s'estrena aquesta temporada, té 46 anys, és basc, i que abans d'arribar aquí a la Lliga Espanyola ha estat entrenant a l'Aràbia Saudita, a Xile, a Bolívia, als Emirats Àrabs, a Bèlgica i a Mèxic.
0: I està competint molt bé el Rayo avui al Camp Nou.
8: Camello té la pilota, la juga l'autor dels dos gols del Rayo, Jodo.
0: Bé, el futbolista que li va donar una medalla d'or olímpic a la selecció espanyola amb dos gols a la final de París 24.
4: Amb Joan García,
3: Eric García, que era el tros titular.
8: La torre de Camello, continua Camello, és a l'interior de l'àrea, encara Camello, queda sense angle, intentava cedir-la.
0: És que ell sol contra el Barça, però està generant problemes.
8: Koundé busca una passada cap a Gordon i pot arribar l'anglès. Aquí tenim Anthony Gordon davant de la gent. Continua Gordon, Gordon prova xut, no, finalment la toca per Rafinha. Xuta Rafinha, gol! Marca gols a Cabassos, el segon de la nit, la segona caipirinha per Rafinha, un altre gol per eixamplar distàncies, per buscar a veure si ho aconseguim, la tranquil·litat. Una pilota que ha recollit Gordon, ha vist com arribava Rafinha, no ha fallat el capità, quart gol del Barça, segon de la nit per Rafinha, 26 de la segona meitat, Barça 4, Rayo 2.
0: Arriscava el Rayo amb la pressió, el Barça organitza la transició i deixa Gordon davant de la gent, amb espai. Gordon canvia de direcció per la diagonal i Rafinha el doble per darrere. La maniobra és fantàstica del brasiler, la interpreta molt bé l'anglès, que d'esperó li diu, té convidat per rematar tal com ve, i li deixa per davant perquè Rafinha, sense control, rebenti el segon pal creuat, un xut sec. Molt bé Gordon, excel·lent Rafinha, que ja ha fet 5 gols en 3 partits.
2: I avui és el segon de la nit. Ho ha celebrat amb els seus companys, els que són a la gespa i els que s'escalfaven. També ha fet la celebració aquesta amb la Minya, amb el Santos 2 als braços, i ha tornat Spider-Man a la gespa del Camp Nou, que no l'havien vist amb el primer gol, perquè quan ha marcat Rafinha era per empatar el gol del Camello.
3: I ara el Camp Nou cantava Rafinha capità, Rafinha capità.
2: Sí.
3: Ha definit Rafinha com feia Stoikov, amb potència, creuant el xut amb l'esquerra, l'esperó de Gordon i la seva acció fixant a la defensa del Rayo està molt bé. I també està molt bé el canvi d'orientació de Koundé, bona acció de Koundé per iniciar l'atac.
0: És veritat, Xavi, bon detall, perquè no és fàcil, i deixa aquest cara a cara a Gordon amb la gent. tot i que Gordon ho fa fantàstic amb el temps, el moment,
1: és que a més li deixa la cama
0: passada,
1: bona,
0: li deixa per davant. Sí,
7: sí. Supera 6 rivals la passada aèria de Koundé.
1: Molt bona entesa, Koundé, Gordon i finalment Rafinha, que ja, ara sí, Laura, és
4: màxim golejador
1: en solitari.
4: Sí, sí, 5 gols.
1: 5 gols en 3 partits, eh?
4: Sí.
1: Números de Lewandowski.
4: 2 doblers.
1: Sí, sí.
4: Home, i Gabriel Jesús a la llotja pensant, m'han fitxat per fer gols, però aquests em marquen, eh?
1: Toca la pilota, Fermín l'envia per Gordon, Gordon que també vol el seu golet.
0: Quines diagonals dibuixa, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, ara ha fallat el control, però és que alimenta els passadors d'oportunitats, perquè és que no està quiet, o sigui, no para quiet, o sigui, o en profunditat, o en diagonal. El moviment de Gordon és permanent.
1: Té la pilota el Rayo,
2: que prepara dos canvis, i també prepara dos al Barça, entraran Cancelo i Adeyemi.
7: Gordon és el segon futbolista de la Lliga que més passades de l'espai rep de tota la competició.
0: El segon de la Lliga fins ara que més passades de l'espai rep.
7: Sí, en una projecció en 90 minuts, i podríem dir el primer, perquè el primer és Haitham Abaida, del Màlaga, que ha jugat pocs minuts, és una projecció que podríem filtrar.
0: O sigui, el millor receptor de la Lliga. Tenim el més ràpid i el millor receptor, si fos futbol americà, no?
7: Boníssima, sí, sí.
0: Canvis al Rayo.
2: Marxen Unai López i també Camello, entren Anteca i Alemão.
0: Partidàs de Camello, 2 gols, un mal de cap per defensa del Barça, ell sol, i ara el

0: marcat Rafinha un parell, Lamine Yamal i Lejean en pròpia porta. Amb intervenció de Gordon en els dos últims, el de Lejean, perquè era seva la passada que ha acabat amb l'autogol del francès, i amb l'assistència també a Rafinha per fer el quart del Barça. El camp del Barça, Capela. Entre tot això, observa des de la seva posició habitual la lluna. Aquí veiem darrere d'una de les múltiples grues que decoren la imatge del Camp Nou d'aquests últims anys. Una lluna en quart mim. Quart creixent? No, quart minvant.
1: Sí. Va ser plena fa uns dies,
0: sí, sí,
1: no?
0: Per això està minvant, sí.
2: Però maca, maca també.
0: Sí, sí.
2: Molt maca.
0: Sí, sí.
2: Va, que el Barça farà els canvis. Ja estaven a punt Cancelo i Adeyemi. Últimes instruccions. Ara es xoca de mans Flick amb Cancelo. Sí que atura el joc. Pensava que el Barça posaria la pilota en joc abans de fer els canvis. Va, som-hi. Marxa Pedri. Aplaudiment del Camp Nou.
3: Espart del mig camp.
0: Espart no descansa.
2: I marxa Gordon.
3: Oh, ara veuràs. Vaja, preparada o no?
4: Sí, sí, connexió, mira, ja veig gent que s'aixeca.
2: Mira com somriu.
4: Sí, aplaudint, Gordon. Aplaudint.
2: Mira com somriu.
3: Bé, la segona part l'ha protagonitzat.
0: Sí,
3: ha
0: sí,
3: fet
0: sí.
3: Una passada de gol, ha provocat el gol a pròpia porta de Lejean. A la segona part, Gordon superstar i Xavi Espart, que avança la segona alçada del migcamp. Cancelo es queda a la posició de lateral esquerra i tornarem a veure el velocista Adeyemi, que el Bernat Colla ens va marcar en aquest inici de Lliga com el jugador més ràpid de la Lliga ara mateix.
0: La pilota la juga i la puja Pate 6. El jugador senegalès del Rayo cap a Lejean amb Fran Pérez.
3: I ja sabeu que a CaixaBank donem suport a l'esport femení avui per inspirar les generacions de demà. CaixaBank amb l'esport sempre 4-2 guanya el Barça al 30 de la segona part, però no ho hem vist tot, falta algun gol més.
0: Allunya la pilota Christensen llançant-se a terra, escombrant-la i enviant-la directament a la graderia. Serà servei de banda favorable al Rayo Vallecano. La posarà en joc Ivan Balliu.
4: Crec que estaven cantant Adeyemi, ara.
3: Sí.
4: Bé,
3: tenim una
4: bé.
3: Cançó per tothom.
4: Cada jugador ha de tenir una cançó.
3: Amb quin to?
4: Adeyemi, oe... Bé, sí, sí. Sí.
5: No. Era aquest,
4: les mateixes,
5: molt
4: les
5: bé.
4: Mateixes vale. Entonacions, vas canviant el nom, en tenim 3 o 4. I hem d'encaixar els noms en 3 o 4.
0: Jo faria Karim Adeyemi. No?
4: Molt bé.
2: Passa la proposta a la grada d'animació, sí, i hem fet la compra.
3: Sempre has tingut esperit de grada d'animació.
4: De grada d'animació, molt d'esperit.
5: I bona veu, sí.
0: No ho negaré, el tema de l'esperit. La veu...
5: També.
0: Jo en una altra vida hauria format part d'una grada d'animació. Juga la pilota, Cancelo, l'envia cap a... Christensen, aquest amb Cubarsí, juga cap a Fermín, no està encertat
3: està
0: Fermín, la té Alemão, compta Fran Pérez, que està tot sol,
3: Fermín
0: ha esmenat la seva errada, ha corregut, li ha pispat la pilota Alemão, que va dat, a més l'envia llançant-la cap a Lamine Yamal, Lamine la cedeix cap a Adeyemi, xuta Adeyemi, salva Cárdenas, i ha estat a punt d'engaltar-la novament Rafinha. No arriba la pilota Rodri, l'ha tingut Adeyemi, era el cinquè del Barça.
3: Ha rematat molt ràpid amb la dreta, carrega ràpid Adeyemi, a més no necessita que sigui sempre amb la seva cama esquerra, sinó que fa servir totes dues.
0: Toca la pilota Lejean, la té el Rayo Vallecano, aquí li queden 10 minuts més l'afegit per dir alguna cosa en aquest partit. Que de moment s'endú el Barça.
6: No donen per perdut, eh?
3: No, molt bé, molt valent el Rayo. La veritat és que Adeyemi, quan apareix al camp, sempre en té alguna. L'altre dia contra l'Atlètic Club ja en va tenir, és a dir, aprofita els minuts. És veritat que és un moment que el partit està molt trencat i per la seva velocitat, la seva electricitat, marca diferències.
0: Ara ha defensat bé Cubarsí, una possible acció de Randy Enteca. La pilota l'ha enviat fora, serà servei de banda favorable a l'equip madrileny. L'àrbitre comença a fer el compte enrere, tot i que és el Rayo qui té pressa, la penja en l'interior de l'àrea, la treu amb capacitat aèria Rodri, pilota fora de l'àrea, la té Lejean, que vol provar el

0: Xut, xuta la gent, fora. Xuta des de... 16, 30... Jo crec que més de 30 metres.
1: Sap que té una castanya i ha dit acabo la jugada i prou per si de cas. De tant en tant li ha sortit algun golaç a la gent amb aquests xuts.
0: 35 minuts, segona meitat. Barça 4, Rayo Vallecano 2. Hem vist 6 gols avui al Camp Nou. Potser encara en caurà algun altre.
1: No és festí 4-2, no?
0: És festí per l'espectador neutral.
1: Ah.
2: Mira, una de Adeyemi que és interessant. Si comparem Rafinha, Gordon, Ferran Torres, Lewandowski i Adeyemi, amb les xifres de la temporada passada, Adeyemi és el futbolista que executa més ràpid dins de l'àrea. És a dir, que un cop rep és el que xuta més ràpid.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Si comparem, què has dit? Ferran...
2: Rafinha, Gordon, Ferran i Lewandowski amb Adeyemi.
1: Ostres, déu-n'hi-do.
2: És de llarg.
1: El que carrega i executa més ràpid, eh?
2: Quan rep a l'àri, el que carrega i executa més ràpid, sí.
0: Pilota, atenció en atac del Rayo Vallecano, possible fora de joc d'Alemão.
1: No, d'Alemão sí, però del
0: doncs
1: cabell per
0: no
1: darrere
0: intervingut,
1: no.
0: Aguanta la pilota, l'assistència cap a Randy Enteca, i salva bé Joan García. La veritat és que el xut ha quedat una mica centrat i ha pogut aturar-la Joan García, però l'ocasió era claríssima per part del Rayo.
1: Sí, el Barça avui defensivament amb més problemes.
0: Vinga, Adeyemi, Karim Adeyemi, la salva la gent en primera instància. Tampoc hi arriba Fermín, que s'ha fet mal al peu. L'àrbitre diu que hi ha hagut falta de Pedro Díaz.
1: Els dos primers partits el Barça no va concedir gaire avui, sobretot a la segona part. El Barça ha tingut dificultats, eh? Cada cop que el Rayo s'ha expressat verticalment. És veritat que el Rayo ha arriscat molt, ha estat valent, però ha tingut oportunitats per fer gols.
0: S'ha fet mal Fermín, que no sí. Sigui el peu que tenia lesionat i que no va poder permetre-li jugar al Mundial.
3: Jo crec que es queixa més del turmell, no? Que
4: és una trepitjada i és a la zona lateral del peu. Potser sí que coincideix amb la zona lesionada aquella contra el Betis. Sí.
3: No, crec, si no m'equivoco.
4: Sí, sí.
0: Del peu dret.
4: No és a la zona del dit, però sí que és a la zona...
3: És més enrere.
4: Sí, és el metatarsià.
3: Del peu dret, sí.
0: Té la pilota Lamine Yamal, 4-2, guanya el Barça, 37 i mig de la segona meitat. El Barça a punt d'aconseguir la victòria, però ha de reblar-ho, evitant, evidentment, encaixar cap altre gol, i si en pogués fer un ja seria ideal.
1: Sí, perquè el Rayo a la segona part ha competit molt bé, està jugant el cara a cara amb el Barça amb valentia.
0: Cancelo cap a Adeyemi, Adeyemi acaba perdent la pilota, apareix en la cobertura Christensen, l'envia fora, serà servei de banda. Pot ser que surti algun altre jugador més per part del Barça o retiren perquè ja no cal escalfar més?
3: Jo crec que sí que entra algú, però...
5: Era Hamza?
3: Sí, el Karim és el que em falta, sí, exacte.
0: Té la pilota Alemão, se l'endú, el futbolista brasiler, continua, és potent, continua Alemão, cau a terra, l'àrbitre diu que Cubarsí ha tocat la pilota i no hi ha falta.
1: Havia fintat bé amb el cos Alemão, però ha estirat el peu Cubarsí per impedir la progressió del brasiler.
5: I Valde ni s'ha escalfat.
3: No ha sortit a escalfar-se ni avui ni l'altre dia contra l'Atlètic Club.
5: No, l'altre dia crec que sí que va escalfar-se, però no va jugar res. Per escalfar-se, no és? Però és que avui ni ha sortit a la banqueta.
0: I voleu dir
3: que... sí que va escalfar-se l'altre dia, tens raó, Laia.
0: Voleu dir que això no acabarà amb alguna notícia?
1: Bé, però clar, és que Espart és el primer i Cancelo és el segon, ara mateix, clar. Ara va tercer.
5: Ja, però no, ni escalfar-se, eh? Escalfes banqueta.
1: Clar, però és que un lateral esquerre, el tercer lateral esquerre té molts números de no escalfar-se durant un partit.
0: Juga la pilota el Barça enrere cap al seu porter Joan García, la cedeix per Cubarsí, 4-2, guanya l'equip blaugrana, 39 minuts, segona meitat. El Rayo no es rendeix, tot i que encara és dos gols per darrere, però pressiona, la treu Fermín, l'envia cap a Lamine Yamal. Lamine Yamal rep l'ajuda de Xavi Espart, obre Lamine Yamal buscant la presència de Rafinha en atac, ha tallat Legend, se l'endú Cancelo. Cancelo xuta, fora! Cancelo ha provat una cancelada. La pilota ha sortit una mica desviada, en el que, en el cas d'haver anat cap a porteria, hauria pogut ser un gol espectacular.
3: Es fa l'últim canvi al Barça, marxa el capità i golejador de la nit, Rafinha, entre Hamza Abdelkarim.
0: Se'n va Rafinha, que li cedeix el braçalet de capità a Koundé.
5: I bona ovació, que també s'endurà Rafinha.
0: Dos golets avui, dos gols més. Vinga, celebrar-ho. Rafinha felicitat ara per Hansi Flick. Dos golets, cinc gols en total a la Lliga, màxim golejador. Quan té la pilota el Rayo en atac, en Teca, li queda una mica enrere, l'aguanta encara, la deixa per Álvaro, talla la pilota Koundé i havia fora de joc d'Álvaro García. Entrem als últims cinc minuts reglamentaris. Jo crec que el partit està absolutament de cara, però cal, cal evitar l'ensurt final, eh?
6: Sí.
2: És que aquesta segona part s'ha jugat un 52% del temps a camp del Barça.
4: És que el Rayo ha avançat línies des del primer instant.
1: És que el Rayo ha anat a dir, si moro, moro, però vaig cap endavant. I el Barça, que no, que anava per davant al marcador, no, no, jo crec que no ha tingut ni l'ambició com quan vas per darrere d'anar a rebentar el partit, i el Rayo amb el 2-2, amb el 3-2 s'ha animat.
0: Lamine Yamal, pilota a la banda dreta de l'atac blaugrana, però encara molt enrere. Xavi Espar cap a la zona del cercle central, la toca per Cubarsí, Cubarsí amb Rodri, Rodri per Cubarsí i aquest cap a Koundé. Koundé semblava amenaçada amb una altra passada llarga, finalment la deixa curteta per Espar. Koundé, minuts ara, estona de control per part del Barça, fent-se les passades sense patir. Juga Cancelo, enrere cap a Christensen. Christensen tocant-la cap a Cubarsí, aquest amb Rodri, Rodri supera Pedro Díaz, juga cap a Xavi Espart, la passada per Cancelo, avançant metres a poc al Barça, torna a tocar-la enrere, Cancelo, 4-2, guanyen els homes de Flick, amb dos gols de Rafinha, un de Lamine i un de Legend en pròpia porta. Els del Rayo els ha fet camello, tots dos, un gran davanter. Pilota per Lamine Yamal, a la banda dreta, la juga enrere, combinant amb Christensen, Cubarsí, Cubarsí, Christensen, la té Rodri, supera la pressió de Lemao, l'aguanta encara el nou fitxatge estrella del Barça, el migcampista que ha vingut del Manchester City. Té la pilota Xavi Espart, l'envia per Cancelo, Cancelo busca l'acció individual, frena, toca per Xavi Espart. Sembla que el Barça ha decidit anestesiar una estoneta al partit en aquest tram final.
3: I Flick, que assumirà des de l'àrea tècnica donant alguna instrucció.
0: Fermín aixeca la pilota, busca la connexió amb Koundé, Koundé la baixa amb el cap, se li escapa una mica massa llarga aquest control, tot i així aconsegueix fer una centrada, pilota parada i Yemi, jo no sé si havia sortit, l'àrbitre diu que no, sí, l'àrbitre diu que havia sortit. Havia sortit la pilota de Koundé.
1: Bé, doncs el Barça ara ja congelant el partit per no haver de patir tant i intentant que les possessions siguin llargues perquè l'intercanvi de cops que ha proposat la segona part al Rayo, no comprar-li, que és el que havia fet fins ara.
5: I ara la gent ja ha mirat el rellotge i diu que sí que marxa perquè el metro i el tramvia tanquen a les 12.
4: Gairebé dos quarts de 12,
5: sí.
4: Eh?
5: Sí, però mira, potser hi ha gent que per prudència surt, no vol fer tard.
3: Home, demà és 1 de setembre, dimarts.
0: A veure, no diríem que és sigui una gran novetat que en els minuts finals
5: no.
0: La gent del Camp Nou
5: a veure, tard, enfili també, eh? Avui és tard, vull dir, a veure.
2: Demà molta Pérez. Gent treballa.
0: Sí. Té l'interior de l'àrea de pilota el Rayo, Fran Pérez, però això t'ha tapat Christensen, compte que serà corna favorable al Rayo.
7: Doncs el quart, tercer de la segona.
0: Quart corna, perdona, Carles. Tercer de la segona. El picarà Pedro Díaz des de la dreta. D'un corna, recordem, ha vingut el segon gol del Rayo. Tothom alerta. Picarà el corna Pedro Díaz. Amb la cama dreta. Des de la dreta de l'atac. Pica el corna, allunya com pot Abdelkarim, se l'endú a De Yemi, també amb el cap, el cop de cap que cau a peus d'Abdelkarim, cau a terra, falta sobre el davanter egipci. Targeta per Adrià Pedrosa.
3: La primera del partit.
0: De moment, els partits que està jugant el Barça hi estaven molt poques targetes, no?
3: Mira, l'altre dia, contra l'Atlètic, per part del Barça només li van ensenyar Xavi Espart, per part de l'Atlètic la van veure Joan Ecó i Guruseta, i al camp de l'Elx només va haver-hi...
0: Una groga per un de l'Elx, oi?
3: Sí, per Jaguari.
0: És a dir, 5 targetes en 3 partits.
5: Els mateixos gols que Rafinha.
0: Sí, sí. Pilota per Lamine Yamal, l'envia per Xavi Espart, Xavi Espart s'acosta a l'àrea, continua encara el migcampista, la deixa per Adeyemi, Adeyemi per Lamine, xuta Lamine! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! S'allibera Lamine, esbufega, feliç, content, perquè a ell li agrada fer gols, esclar que sí! Li ha deixat la pilota... Abdelkarim i la rematada de Lamin Yamal, ajustadet al pal per superar Cárdenas, marcar el cinquè i definitivament segellar la victòria en aquest partit. Marca Lamin Yamal el cinquè del Barça, el segon gol de la nit per Lamin Yamal. Minut ja 45 de la segona meitat, Barça 5, Rayo 2.
1: Quin primer toc de Lamin Yamal a la frontal, la pilota li arriba com sempre a Xavi Espar, que és qui genera, Adeyemi rep a la frontal, fa un control, aixeca el cap, veu que ve de cara a Lamin Yamal i diu té, i Lamin Yamal el primer toc amb l'interior enrosca i enverina una pilota ajustadíssima al pal que Dani Cárdenas no hi arriba, una pilota que va de fora cap a dintre per fer el cinquè, per fer arrodonir el resultat i convertir-lo en aquell festí que el Bernat volia. Ha estat emocionant la segona part, l'intercanvi de cops que ha proposat el Rayo, però finalment dos gols de Lamin Yamal, dos de Rafinha i un de Legend en pròpia porta per sumar el 5.
3: Somreia Lamin Yamal quan ha vist que aquest segon gol entrava dins de la porteria, s'ha plantat davant de l'afició, s'ha creuat de braços i s'ha deixat observar també, s'ha posat la mà a l'orella
0: per... Compte, el xut del Rayo Alemão obliga Joan García, no descansen ni fins a l'últim instant el jugador del Rayo.
1: Una pèrdua de Koundé que demanava falta.
3: Mà a l'orella de Lamin Yamal per escoltar com el Camp Nou celebrava aquest cinquè gol de la nit.
0: Hi ha un espontani.
3: Sí, ara hi ha un espontani sobre la gespa. Cinquè gol de la nit, 5 minuts d'afegit també aquí al Camp Nou.
0: Espontani amb la bandera de Palestina. Sí,
4: el xut de Lamin ho recorda a algun altre esquerrà que el tenia molt interioritzat.
1: Sí, aquest xut, aquesta passada...
4: A la xarxa.
1: Com un pat de golf.
4: Sí, sí, amb efecte de fora cap a dins. Si fos un passinxot passant pel palçadís de la pista de tennis. Un golaç.
0: L'àrbitre, ara ja veiem que s'ha desallotjat l'espontani, que evidentment no veureu per televisió, concedeix el moment per llançar el corna, el treu el Rayo, intenta treure-la a Lamin Yamal, toca les cames d'Álvaro García, serà servei de porteria, pilota per Joan García. Quants minuts afegiran?
3: 5.
0: Doncs arribarem al minut 50, s'afegiran 5 minuts, com 5 gols li ha fet el Barça al Rayo. I 5 gols li va fer el Barça a l'Elx. Són 12 gols
5: en 3 partits.
0: En 3 partits,
5: Anem sobrats de gols.
0: A 4 per partit,
4: I el dia de l'Atlètic van ser 2 només, perquè Unai Simón va tenir una actuació fantàstica.
0: Déu-n'hi-do, 4 de mitjana.
2: 3 jornades, però.
0: Bé, escolta,
5: ja està,
0: també
5: ja
0: Adeyemi, amb 3 jornades, és el jugador que reacciona més ràpid,
2: No, això no t'ha posat la
5: taula.
2: No, m'ha tornat malament, l'ha tornat fora. L'ha tornat fora, és la temporada passada.
0: Ah, amigo.
2: Tota la temporada passada.
5: Ah, va, d'acord. T'has salvat, si no.
2: Home, ha vingut a la xarxa i no pot ser.
0: La pilota per Fran Pérez... L'envia cap a Xavi Espar, compte que se l'endú Fran Pérez, l'envia cap a Alemão, prepara el xut a Alemão, la deixa enrere per Enteca, allunya Koundé. Curiós com el Rayo amb el 5-2 i...
1: Sí, sí, el Barça ha patit defensivament la segona part i jo crec que és una bona referència per no comprar l'intercanvi de cops que el Barça no necessita. La primera part ha controlat el partit, l'ha governat, la segona el Rayo l'ha punxat a dalt i el Barça ha entrat en un intercanvi de cops que ha resolt favorablement perquè té molta més contundència, però que l'ha fet sentir incòmode.
0: Minut 49, en queda un i el Barça sumarà 3 punts que amb aquesta golejada, a més, ara sí Laura
6: líder, 9 punts, líder. Sí, amb 12 gols a favor, 2 en contra, una diferència de 10 gols, líder amb 9 punts.
0: La pilota la juga el Rayo, que acaba perdent-la. Ara sí que comença a baixar els braços l'equip de Beñat San José. L'àrbitre que és mirant el rellotge, però encara li queden 30 segons en aquest temps afegit que acabarà de segellar-se amb la victòria del Barça. La té Christensen, l'envia per Cubarsí. Hi ha hagut una falta de Fran Pérez sobre Christensen. I amb això pràcticament el partit s'acabarà, perquè ja crec que cap dels dos equips té ganes de jugar més estona. Queden 9 segons, l'àrbitre mira el rellotge i efectivament decreta el final. Final del partit. Com és habitual aquesta temporada, els partits acaben amb aquests petards. 3 petards als afores del Camp Nou per confirmar la victòria del Barça. 5-2 davant d'un Rayo Vallecano que especialment a la segona meitat s'ha mostrat molt més valent del que havíem vist a la primera, amb un estel·lar Rafinha que ha tornat a marcar, avui n'ha fet 2, amb un estel·lar Lamine Yamal que després del que ja ens va ensenyar contra l'Atlètic Club avui ho ha replat amb 2 golets més i una actuació també molt meritòria, i amb un 5è gol, el que era el 3-1 definitiu, el 3-1 provisional de la gent en pròpia porta després d'una acció individual de Gordon. Camello per part del Rayo ha fet els 2 gols de l'equip madrileny en un partit amb 7 gols i amb un Barça voraç, amb un Barça que confirma la bona tria de Rafinha com a davanter centre, amb un Barça que pressiona, amb un Barça que té en Xavi Espart una garantia al lateral esquerre, però és un lateral que fa de migcampista, fa del que calgui i ho fa pràcticament tot bé, amb un Barça que veu en Gordon un home insistent i que encara no potser té la sort de cara a gol, però amb les seves accions en provoca molts, i amb un Lamine Yamal creixent, cada cop més entonat. La veritat és que ha començat molt bé la temporada pel Barça, són 12 gols en 3 partits, 4 gols de mitjana per partit, això és una dada absolutament brutal que demostra les ganes que té aquest equip de menjar-se el món, de menjar-se el camp i de regalar-li a la seva afició un gran espectacle. Quin millor espectacle que el dels gols. Avui, al Camp Nou, n'hem vist 7. 5 d'aquests els ha fet el Barça. Barça 5, Rayo 2.
8: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
9: M'expliques un conte, papa?
10: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
11: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
3: Els jugadors del Barça que encara no marxen perquè acaben de felicitar per megafonia Andreas Christensen, que avui ha jugat el seu partit número 100 amb la samarreta del Barça. Ara s'hi acosten els seus companys i Rafinha com a capità l'abraça i li dona una de la samarreta del Barça on s'hi pot llegir a l'esquena Christensen 100. Es farà ara una fotografia de família amb els jugadors que hi havia ja sobre la gespa, els que estaven convocats i els que no han baixat.
4: Y ahora para Iván Balliu, alcalde de Malavella, jugador del Rayo.
12: Batalla, estáis, os adelantáis y no sois capaces de mantener esa ventaja. ¿Qué pasa allí?
13: Correcto, lo has dicho tú. Hemos empezado bien, pero hemos marcado muy rápido y después es verdad que hemos cambiado un poco el plan de partido. Nos hemos metido muy bloque muy bajo y bueno, nos ha faltado eso. Hemos ido a tirones, pero no hemos terminado de engancharnos.
12: ¿Lo habéis hablado esto con el míster, sobre todo en esta segunda parte, porque os hemos visto, te hemos visto a ti también hablar mucho con Lejeune, con Camello? ¿Lo habéis comentado?
13: Sí, correcto. Hemos intentado dar un paso más adelante con Flo, saltando un poco más al hombre, al número 10, al cuadrado del 10. Pero bueno, al final se ha impuesto la calidad, hay que decirlo.
12: Iván, yo me pongo a pensar en un jugador como Sergio Camello, con un nivel brutal, pero a la vez con esa contrariedad de que ahora mismo hay, pues eso, ¿no? Tensión en el clima Rayo Vallecano, por lo que tú ya sabes, lo que habéis venido comentando. No sé si tienes la sensación de que hay como sentimientos encontrados. Juega bien el Rayo, a la vez por fuera se habla mucho de muchas cosas. No sé cómo estáis llevando vosotros todo esto.
13: Correcto, todo lo que nos envuelve, todo el ruido de fuera no ayuda al equipo. Al final es verdad que, bueno, el equipo es lo que es, nos une, estamos con todo, pero el ruido que hay en el exterior no te voy a engañar, no ayuda.
12: Van, mucha suerte para lo que viene.
13: Gracias a vosotros. Gracias.
4: És Iván Balliu, de Caldes de Malavella, lateral dret del Rayo Vallecano, 6ª temporada d'Iván Balliu a Vallecas. És format al Barça, planter blaugrana, generació de Sergi Roberto, Marc Bartra i companyia, un dels 3 catalans que avui ha jugat amb el Rayo Vallecano a l'Spotify Camp Nou, al costat de Cárdenas, i d'Adrià Padró. Ceballos. Ahí ahora parla Marc Bernal.
12: Sandra, Marc, vaya partidazos que se marca el bueno de Marc Bernal, pero claro, la competencia que tienes este año no está mal. Un balón de oro, campeón del mundo también, no está mal.
14: Ya, bueno, la verdad que sí, muy contento por el partido y nada, respeto a lo otro. Yo creo que esto es el Barça, del mayor club para mí del mundo, entonces la competencia es la que hay y es el club que toca, pero lo bueno es que la competencia es buena y sobre todo sana.
12: Se ve en el campo con jugadores como Rafinha, yo no sé, para alguien joven también que bueno, ya lleva unos años, ¿no?, en el Barça, pero que ve lo que hace un jugador como Rafinha con el brazalete de capitán puesto en el brazo, ¿qué piensa?
14: Bueno, la verdad que es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
12: Marc, ¿cómo sentís, cómo estáis viendo el momento del FC Barcelona, que se os ve en lo más alto de la montaña?
14: Bueno, a seguir trabajando, de momento 3 victorias de 3 y nada, a intentar conseguir todos los objetivos y hasta entrenar cada día.
12: Te tiro ya la última y te dejo marchar. Mira que nos preocupamos por la felicidad de la Lamine Yamal, tú que eres buen amigo suyo. Hoy le hemos visto sonreír. Decía sí. Tu entrenador que no se sonríe todos los días, que no pasa nada.
14: Bueno, no, es verdad lo que dice el míster y bueno, la verdad que él en los últimos partidos no ha podido meter, pero bueno, al final ya ha demostrado la calidad que tiene, la ha demostrado durante toda su carrera y nada, hoy por lo menos ha podido meter y nos alegramos por él.
12: Arbenal, mucha suerte, gracias.
14: Muchas gracias.
15: La TDT a Catalunya Ràdio.
10: Menjar, riure i parlar sense preocupacions torna a ser possible. A Clínica Velodonte t'oferim implants dentals amb fins a 15 anys de garantia. Recupera la confiança. Recupera el teu somriure. Clínica Velodonte. Informa-te'n a velodonte.es.
16: Les dades del partit.
17: Rematades. Barça 17, 13 entre els 3 pals. Rayo 9, 7 entre els 3 pals. Corners. Barça 9, Rayo 5. Faltes. Barça 4 amb cap targeta groga. Rayo 11 amb una targeta groga. Fores de joc. Barça 3, Rayo 4. Els gols esperats han estat de 2,83 pel Barça i 1,09 pel Rayo. Hem acabat amb el 67% de possessió pel Barça, jugant un 58% del temps a camp del Rayo.
6: Hem continuat rebent comentaris sobre la semblança física de Gordon, en aquest cas amb un personatge. Gordon és en massa gran, ens deien, i també l'aplaudeixen. Gordon, grandíssim fitxatge, excel·lent jugador. Sobre el segon gol del Rayo, ahir, aquí s'ha notat que Espart no és lateral. I quan ha entrat Abdelkarim ens deien ja tenia ganes de veure aquest nano. Per últim, Barça 5, Rayo 2, bona victòria. Aconseguirem grans coses aquesta temporada.
15: La TDT a Catalunya Ràdio.
10: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
16: Partits de la jornada.
17: Avui s'ha tancat la jornada 3 de Lliga. Repassem resultats.
6: Racing 3, Elche 2.
17: Alavés 1, Villarreal 0.
6: Llevant 5, Betis 2.
17: Reial Societat 2, Espanyol 1.
6: Sevilla 1, Atlètic de Madrid 3.
17: Madrid 4, Màlaga 0.
6: Depor 3, València 1.
17: Celta 0, Atlètic Club 2.
6: Osasuna 1, Getafe 0.
17: I Barça 5, Rayo 2.
6: Amb aquests resultats repassem la classificació.
17: El Barça és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid, però amb una diferència de gols superior.
6: L'Atlètic de Madrid i l'Alavés amb 7 punts tanquen les posicions Champions.
17: Osasuna també amb 7 punts i Sevilla amb 6 són 5è i 6è.
6: L'Espanyol és 11è amb 3 punts.
17: València, Elx i Màlaga, tots 3 amb 1 punt, queden en descens.
6: I també tanquem resultats internacionals.
17: A la Premier, Aston Villa 0, Arsenal 1.
6: I a Itàlia, Atalanta 1, Bologna 0.
15: La TDT.
18: Què us poso?
19: Per mi una estrella.
18: I per tu?
20: Jo també una estrella.
19: Ara estem d'acord.
20: Estem d'acord?
21: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
15: A la TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Oriol Domènech.
22: El porter és potser la posició més difícil amb un equip gran. I la veritat està responent.
15: I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
23: Tinc dubtes sobre...
24: No ho entenc.
25: Les conclusions del Ricard.
4: El Barça ha guanyat 5-2 al Rayo, l'Spotify Camp Nou, en un altre bon partit, potser no tan rodó com el de dijous contra l'Atlètic Club, però el nivell del Barça és molt alt i és sostingut. Avui s'ha avançat el Rayo Vallecano amb un gol de Camello després d'una mala acció defensiva de Koundé. El Barça, però, ha trigat molt poc a reaccionar i en la típica tramuntanada de l'equip de Hansi Flick ha capgirat el marcador. En un minut i 41 segons, Rafinha i Lamine amb un golaç han fet l'1-1 i el 2-1. Ja a la segona meitat, una bona jugada de Gordon ha acabat amb gol en pròpia porteria de Legend. El Rayo ha fet el 3-2 després d'un córner i ha fet un pas endavant, però Rafinha ha tornat a marcar per fer el 4-2 i sumar ja 5 gols en 3 jornades. És el pitxitxi de la Lliga, el brasiler del Barça, que està fent de nou. Lamine ha fet el 5-2 definitiu. Xavi Espera ha tornat a ser titular al lateral a l'esquerra i ha fet un partidàs. El Barça, amb aquesta victòria, torna a ser líder perquè té millor averaix que el Madrid. Ricard, què t'ha agradat?
1: La pressió del Barça a la primera part, el lideratge de Rafinha en aquesta signatura, com salta en Gordon, que el segueix, com encomanen la Minyamal, com el Marc Bernal i Xavi Espart també van a posicions altíssimes, aquesta passió que sent l'equip d'una obligació, Dani Olmo, aquí l'hem vist també, recuperacions altes, m'ha agradat, perquè l'equip ha entrat al partit amb ganes de trepitjar el rival, ha rebut el primer gol i no s'ha apagat, al contrari, ha augmentat aquesta intensitat. Si el Barça pressiona amb aquesta convicció, si genera l'hàbit de pressionar, i si Lamine Yamal veu que tota la resta de l'equip va amunt amb aquesta intensitat, Lamine Yamal seguirà, perquè és el que veu, perquè és el que l'obliga l'escenari. Rafinha té una influència molt important en aquest sentit, i Gabriel Jesús compta, perquè no sé com està físicament, però sempre havia estat un boig també d'aquest pas endavant i d'aquesta pressió. Quan el Barça s'afluixa en la pressió, o no pot pressionar, com a la segona part, on el Rayo eleva molt les línies, es juga més a camp del Barça, el Rayo arrisca al darrere deixar home a home perquè no vol fases defensives llargues, el Barça ja perd potencial, es fa permeable, en defensa no pot sostenir l'anada i tornada, no pot controlar i governar el partit, no pot tenir possessions llargues, no es pot instal·lar camp rival, no pot activar la pressió. La pressió és un signe de salut blaugrana i l'equip està preparat, predisposat, i té molt, és molt conscient que és un element capital en el joc del Barça. Veure el Barça endollat així, encara que hi hagi moments del partit que potser el rival et pugui crear problemes, com el Rayo avui en aquest cara a cara, el Barça acaba tenint aquesta convicció que pot jugar molt a prop de camp rival, recuperar pilotes i sobretot ofegar l'adversari quan vol sortir.
4: Tens dubtes?
1: Si Espart ha enriquit el rol de lateral esquerre. Són dues temporades de Flick on el lateral esquerre era un carril. El jugador de dalt, que era Rafinha, aquesta banda anava cap a dintre, i Ovalde o Cancelo tenien un carril per atacar, sobretot per agafar alçada, tancaven lateral de l'altra banda, tancaven amb tres, tenia llibertat per fins i tot descobrir l'esquena. Amb Xavi Espart això ha canviat, i tinc dubtes si Flick ha fet el Barça més imprevisible, perquè ara Xavi Espart és indetectable, sap desxifrar els espais lliures, com ha de guanyar, diríem, aquella esquena del migcampista, es pot presentar com a mitja punta, juga per dintre, també és capaç d'arribar per fora, però clar, és dretar, i a la banda esquerra no té tanta aquesta necessitat. I atenció a la química que genera amb Gordon, perquè Gordon dona aquesta amplitud i profunditat i permet que Xavi Espart jugui per dintre. Clar, amb Gordon obert a l'esquerra, potser un carril, un lateral que tingui un carril i que se senti tan còmode i amb tanta llibertat per fora, no és ben bé el que necessita Gordon o el que necessita el Barça de la convivència amb Gordon, perquè a Gordon li agrada néixer des de fora. Després pot traçar una diagonal, pot buscar la diagonal en pilota, però no és un jugador que vagi a buscar zones de mitja punta freqüentment. Amb el que jo crec que s'ha trobat aquest punt d'equilibri, extrem per fora, lateral per dintre, i després la pulcritud i el rigor que fa que tot flueixi quan aparegui Xavi Espart, li dona conservació, sap guardar la pilota, no es posa nerviós, sempre té una sang freda per resoldre situacions d'emergència, és capaç d'entendre la relació espai-temps per aguantar la jugada sabent que se li obrirà un camí, no es posa nerviós si troba un camí sense sortir, sap que hi haurà alguna solució, que la trobarà, i si no la troba, és una pèrdua que sap on les pot perdre i on no les pot perdre. És molt intel·ligent en el seu joc. Crec que aquí el Barça ha guanyat aquesta temporada. O sigui, el registre del Barça de Flick ha millorat gràcies a la interpretació d'Espart de lateral esquerre. No sé com continuarà. La sensació és que val des del tercer, que Cancelo li pot donar al Barça aquesta versió més tradicional, però compta amb la versió moderna que Espart està donant al Barça de Flick i que l'equip està paint també.
4: Alguna cosa que no puguis entendre?
1: Bé, potser és un clàssic, però no entenc algunes desconnexions de Koundé. Ho dic perquè ja el coneixem, perquè sabem que tendeix a aquestes excursions mentals, aquestes distraccions, aquestes males preses de decisions. A vegades barra molt del partit, arrisca més del que toca. Avui jo crec que ha sortit amb la idea que és suplent. Hem de veure si Koundé és un jugador amb la mentalitat per ser suplent i esgarrapar. Això ho vull veure. O sigui, és un jugador molt acostumat a ser titular. Avui ha sortit amb la pressió i s'ha equivocat en la primera acció contra Álvaro. Això és una qüestió de fonaments defensius. Amb un jugador obert a la banda, en lloc de buscar estar per darrere i recular amb ell perquè el superi, va perpendicular a ell i amb el canvi de ritme el deixa enrere, no li fa falta perquè no vol pagar una groga tan aviat i el Rayo aprofita aquesta opció. Jo crec que això l'ha desconcertat. I en pilota no ha estat còmode, tot i que ha tingut bona predisposició, i vull destacar que a l'inici, per exemple, del 4-2 és un canvi d'orientació de Koundé en una transició de molt nivell i on deixa Gordon al cara a cara. No diria que ha fet un mal partit, però li passen aquestes coses. Els últims minuts també una pèrdua que podia ser falta, però no l'ha xiulat l'àrbitre. Ha deixat la pilota per Alemão, que ha rematat. A vegades no calcula bé els riscos i a vegades no, és com si no conegués les seves limitacions. O sigui, hi ha coses que li surten de tant en tant, però no li surten freqüentment. I moltes vegades s'atreveix amb elles sense entendre que el percentatge d'èxit no és prou alt com per arriscar, sobretot quan ets un defensa. Tot i això, coneixem que és un jugador que quan agafa una dinàmica competitiva de continuïtat té bon rendiment. Aquestes taques apareixen de tant en tant. Ara la pregunta, l'interrogant, és si sabrà ser el suplent d'Eric, com sembla que ho serà, i més després d'aquest inici de Lliga.
4: Les desconnexions de Koundé, avui titular per primera vegada aquesta temporada, fet de lateral dret, no ha estat bé en la jugada del 0-1 del Rayo, però ha fet un bon canvi de joc per Anthony Gordon en la jugada del 4-2 del Barça. La versió del lateral esquerre que porta Xavi Espart, que ha sumat 3 titularitats en aquesta posició, que pràcticament és nova per a ell, i que fa més de migcampista que de jugador exterior quan el col·loquen a la lateral esquerre, i la bona pressió del Barça, sobretot a la primera part. Flick està aconseguint recuperar la màxima voracitat en la pressió de l'equip, i això és un fet diferencial. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Barça 5, Rayo 2. Ara hem d'escoltar Hansi Flick i sentir l'efecte Costa.
15: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
5: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
7: L'efecte Costa.
0: Jordi Costa, bona nit.
18: Bona nit, Bernat.
0: De seguida el Ricard està amb nosaltres. Ha hagut d'atendre un afer de la seva...
18: Per un assumpte del seu interès, vagi a la porta principal de Tribuna.
0: Doncs ha anat a porta principal de Tribuna, el Ricard Torquemada. Què t'ha semblat aquesta segona meitat?
18: Més irregular que la primera, segurament també condicionat pel pas endavant que ha fet el Rayo, per les ocasions o pels moments concedits. És veritat que un gol és una desatenció, una inferioritat en un corna, però la sensació és que aquella autoritat de la primera part, que segurament tampoc no es traduïa en un marcador molt clar, de fet el de la segona part és més clar que el de la primera, però a mi la primera part m'ha semblat que l'equip jugava amb més continuïtat, que com deia ara el Ricard no es donava treva en la pressió. A la segona part crec que ha estat més discontinu, però clar, parlar malament d'un partit en què acabes guanyant 5-2 i en què també és just dir que m'ha fet la sensació que el Barça, tot i que el marcador anava fent la goma o el Rayo anava fent la goma en el marcador, a mi m'ha fet la sensació que el Barça s'ha vist guanyador en tot moment, és a dir, no l'he vist angoixat i segurament per aquí ha vingut una mica aquesta, diguem-ho així, relaxació, o també podria ser que és que som el 31 d'agost i l'equip encara no tingui gasolina per pressionar tot el partit com ho ha fet a la primera part.
1: És que és un escenari aquest de la segona part que el Barça es trobarà, perquè sí. Si el rival et ve a buscar, ja no et deixa pressionar-lo i ofegar-lo i escanyar-lo, ara arrisca. Sí. I tinc la sensació que el Barça se sent incòmode, però que és un escenari que també sortirà guanyador, perquè és que amb espais oberts, en un cara a cara, el Barça té molta capacitat per guanyar-lo.
18: Sí, el que passa és que... No ho vull comparar, perquè no crec que el moment de l'equip sigui aquell, però recordo aquell passatge de la temporada passada en què l'equip concedia ocasions dels rivals a base de bé i tu ja pots tenir pólvora, però penso sobretot en partits fora de casa. Jo crec que el Barça a casa aquests partits els acabarà guanyant gairebé sempre, però... Vull dir que aquest partit...
1: De la segona part és una advertència, sí, jo crec, de cara al futur, Jordi? Perquè aquest partit,
18: jo és que crec que Flick... Que és, jo ni tan sols apuntaria un bri de preocupació. Simplement, coneixent Flick, estic segur que la segona part d'avui li ha fet arrufar el nas, perquè me'n recordo l'any passat que la jornada 2 ja havia dit que no estava tothom al 100%, que si els egos... Vull dir que Flick no perdona, ni amb la pretemporada a prop, i jo crec que a ell li haurà semblat que la segona part d'avui és massa irregular, no pensant en el partit d'avui, però pensant en els reptes màxims que es planteja l'equip, i fins i tot hi ha hagut una qüestió que m'ha cridat l'atenció, que és que quan ha entrat Rodri per Bernal, que per cert, per mi avui Bernal estava fent un partidàs, avui, sí. així com altres dies...
1: Sí, dius, sí. Havia estat més irregular.
18: Avui no. A mi m'ha entusiasmat el partit de Bernal, però he entès l'entrada de Rodri per Bernal, no sé si la marcava l'Excel o la demanava el partit, o totes dues coses, però ni Rodri no ha pogut frenar les anades i vingudes, que era una cosa que a mi em semblava que podria portar i que suposo que en el futur, quan tingui més pes a l'equip...
1: Saps què passa també, Jordi? Que quan el rival al darrere et deixa home, 3 contra 3, qualsevol recuperació no pots frenar aquests davanters, perquè és una potencial oportunitat de gol, com ha passat en el 4-2.
18: Però això jo crec que és una qüestió de maduresa, perquè si va molt ràpid, això ho deia sempre Guardiola, si va molt ràpid, i fins i tot diria que la frase és de Reixac.
1: De Lillo? Sí.
18: Hosti, ara m'has matat.
1: Quan va molt ràpid, torna encara més ràpid.
18: Clar, el que vull dir és que jo ja entenc la temptació de dir, ostres, 3 bales amb camp obert, vinga, fot-li. Però llavors et passa que el Rayo també ve. I avui
1: sí. Bueno, has de saber-ho llegir. Jo crec que en un partit contra el Rayo ho has de fer, i potser en un partit contra un rival més potent has de saber-ho equilibrar o has de saber-ho barrejar.
18: Però clar, això no ho podrà parar només Rodri. És a dir, aquí també es tracta de seleccionar els de davant.
1: Sí, sí. Però també es tracta que quan el rival et ve a pressionar, si no progresses, també tens un problema. Perquè, clar, no, si no progresses...
18: Però jo no em refereixo tant a no progressar, sinó que no sempre atenguis
1: a
18: la temptació d'anar a la profunditat. És a dir, no vull dir que la dormi Cubarsí, però pots fer 3 passades en camp contrari. Això és el que... És que a la segona part m'ha fet la sensació que en algun moment l'equip estava molt esfilagassat.
1: Sí, jo crec que també avui a la segona part hi ha un component que tu has dit, que és que l'equip no ha vist el partit perdut.
18: No, això és evident.
1: Ni ha possibilitats de perdre, i aleshores també el rigor desapareix. Segurament en un partit on estigués més temps s'hauria aturat en algunes jugades, però clar, tal com estava el partit, que era un cara a cara amb moltes possibilitats de fer gols, jo crec que és normal que l'equip hagi mirat endavant i que ara revisi com vol comportar-se en situacions com aquestes, perquè el Rayo ha fet a la segona part una mica el que l'Atlètic Club va fer a la primera. Amb contra equips molt valents, el Barça no té tanta facilitat perquè ha de jugar més lluny de l'àrea rival i aleshores no pot activar aquesta pressió com a element principal. Bé, molts noms propis, Lamine Yamal, Rafinha, Gordon... Espart
18: una altra vegada.
1: Espart, te'n quedes amb algun?
18: La veritat és que avui tinc un dilema gran per votar, perquè, clar, tenim dos tios que han fet dos gols, però uns quants, per mi, dels que no surten al marcador, per dir-ho així, Espart i Bernal, i Cubarsí també, que trobo que va començar dosificat per Flick, però els dos partits que ha jugat com a titular per mi ha estat molt, molt bé, especialment en una disciplina que jo tenia la sensació que li costava més a la temporada passada, gairebé guanya tots els duels.
1: Sí, sí, l'emergència, molt, molt eficaç.
18: Avui és veritat que vaja, no ho pot frenar tot, i quan el Rayo venia en cascada no hi havia manera, però ha intervingut en dues o tres emergències i per mi dels de darrere ha estat el millor de llarg.
1: Has d'obrir el torn. Qui és estat el millor?
18: Vinga, va, ignoraré el marcador, Bernal.
1: Gràcies.
18: Bona nit.
15: A Catalunya Ràdio, la TDT.
2: Ei, perdona, una estrella.
8: Ei, una estrella.
2: Perdona, una estrella.
8: Una estrella.
2: Què? Un crit valent?
8: Vinga, tots units fem força.
2: Una estrella!
8: De seguida.
21: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
15: A Catalunya Ràdio.

0: firmat un capítol més d'aquest creixement amb dos gols que ja esvaeixen aquella cara de pomes agres del partit d'Elx que avui ens explicava el Jaime Miguel. Va millorar contra l'Atlètic Club, es va quedar sense gol, tot i que va rematar el pal. I avui han fet dos. Oriol Domènech, bona nit.
1: Bona nit, Ricard.
0: Ja el vam sentir al club de la mitjanit, però ben tornat, eh? Les vacances, com vas dir ahir, bé, com
1: perfecte,
0: sempre.
1: Perfecte,
0: eh?
1: Molt bé.
0: Molt bé. Escolta'm, deixa'm que sentim a Marc Bernal, que ha dit el Jordi que per ell és el millor del partit. Mireia? Hola, Mireia. Doncs si algú...
2: Crec que són declaracions de Marc Bernal a Barça One.
3: Bueno, sí, la veritat que molt contents per el treball que estem fent i sobretot per la victòria.
4: Físicament, en un estiu segurament, no diré complicat, però sí que hi ha jugadors que venen d'una preparació molt bèstia, que és el Mundial, altres que esteu acabant la pretemporada, però l'equip rutlla molt bé. No sé si aquí hi ha molta feina al darrere.
3: Sí, bueno, jo crec que ha sigut una pretemporada complicada perquè al final alguns han arribat més tard per al Mundial, però bueno, jo crec que tant l'staff com el míster jo crec que estan fent les coses molt bé, intentant gestionar la millor forma possible i crec que l'equip ha rendit molt bé.
4: Què estan aportant, Marc, els fitxatges? Gordon està enamorant el Camp Nou, a Adeyemi també molta verticalitat. Una mica com estàs veient aquestes incorporacions? No sé si és un Barça un punt més complet que l'any passat.
3: Bueno, jo crec que ens hem reforçat bé, jo crec que tant com Presi, Deco i Míster han fet la feina molt bé i res, jo crec que això ens farà millorar de cara als objectius i això és el que treballarem.
4: A tu t'han portat una competència important però també un jugador del qual pots aprendre molt, una mica com està anant aquesta companyia amb en Rodri.
3: Bé, bueno, jo crec que al final estem al Barça, jo crec que la competència sempre hi és i res, també al final és un referent que tinc a dins de l'equip i puc aprendre d'ell.
4: Has començat fort, Marc. Has començat fort avui buscant el gol fins i tot amb el xut.
3: Bueno, no, és algo que tenia pendent que no feia tant l'any passat i, bueno, pues, mica en mica ho aniré introduint.
4: L'equip és feliç ara mateix sobre la gespa, Marc, l'última?
3: Sí, al final molt contents. No és fàcil aconseguir 3 de 3, no és fàcil guanyar els partits a la Lliga i ho estem aconseguint i molt content per l'equip.
0: Uri, com has vist el Barça?
1: Bé, brillant amb jugadors de moltíssima qualitat. Jo crec que avui també és un partit, jo qualificaria de divertit, perquè no podem eliminar l'asterisc que suposa jugar contra un equip que arriba amb molts problemes interns, amb moltes baixes de jugadors importants, els seus millors jugadors no hi eren, i per tant, tampoc no és un partit per treure moltes conclusions de cara al futur. Jo crec que és un partit per gaudir-lo, per disfrutar-lo, per veure les millors versions, com tu has dit, de la Min, que ho necessitava, i de molts altres jugadors, com Rafinha, com Xavi Espar, com Marc Bernal, com Cubarsí.
0: Però si agrupes els tres primers partits, quins elements en comú trobes?
1: És que passa que dels tres partits, perquè jo l'Elx el posaria al nivell del Rayo, un equip que, a part que és
0: més fluix... O sigui, encara massa aviat per establir...
1: Un equip que es va suïcidar amb la defensa al mig del camp contra jugadors molt ràpids. El partit bo va ser contra l'Atlètic, perquè l'Atlètic sí que és un equip poderós, és un equip amb bons jugadors, i tu vas donar una molt bona imatge, tot i que el marcador pot ser curt. Abans he comentat amb el Xavi, el marcador també va ser curt, perquè una Simón va fer un dels millors partits de la seva vida. Vull dir que jo crec que el partit de l'Atlètic sí que serveix de referència i sí que em va agradar molt.
5: Però en aquests tres primers partits la pressió del Barça és al nivell de la millor pressió de la primera temporada de Flick. O sigui, és constant, és enèrgica, és voraç.
0: Jo crec que influeix molt Rafinha com a nou amb això. Ser. Perquè, clar, és el primer que salta. Els que estan al darrere, quan veus algú desencadenat, doncs si dubtes, hi vas. En canvi, clar, Lewandowski no podia iniciar la pressió d'aquesta manera. Per tant, clar, Lamine Yamal ja mira, regula, negocia. Si hi havia Rashford, no t'ho explico, que connectava, desconnectava. I Ferran, que ho feia, probablement no tenia el pes, la influència, la credibilitat, impacte que té Rafinha, i aquest per mi no és un detall menor.
1: I Gordon també ajudarà molt aquesta temporada.
0: Molt.
6: Rafinha està notablement per sobre del que era habitual pel que fa esforços d'alta intensitat aquesta temporada respecte a les dues anteriors.
0: Ell mateix.
6: Sí. Com una moto. Sí.
5: Doncs ja era dels destacats en aquest sentit.
6: I evidentment això impulsa, com comentava el Ricard, el Barça com a bloc, a ser evidentment també l'equip amb més accions d'alta intensitat.
0: A mi em sorprèn... El Barça és l'equip que té més accions d'alta intensitat de la Lliga. Eh?
6: Sí.
0: No, jo crec que hi ha un factor que és que si jugues a l'eix, has d'aparèixer més, has de prendre prendre decisions, has d'orientar la pressió, és a dir, tens més influència. Quan ell defensava l'esquerra, encara que saltés sobre porter o sobre central, quan la pilota està a l'altra banda, ell el que va fer és bascular, és, no?
6: És que no para de moure's.
0: Ajustar distàncies.
6: L'altre dia parlàvem que Rafinha també era el... Havíem parlat del futbolista que anava més en profunditat, oi? Havíem comentat. Que també són xifres superiors a les de la pròpia Rafinha jugant d'extrem. És a dir, al centre de l'atac es magnifica el seu impacte.
0: Què us sembla?
5: A mi em sorprèn la confiança, fins i tot física, que li hem vist en aquests tres primers partits tenint en compte d'on ve Rafinha. Es va lesionar al Mundial, i la temporada passada va tenir dues, tres lesions musculars de durada relativa. I el veig sense cap mena de por d'anar al màxim de pressions, de jugar a tot drap tots els minuts.
0: Quin nou hem trobat, eh? Qui ens ho hauria de dir, eh? 5 gols en 3 partits, liderant la pressió, entenent la posició...
7: Jo crec que ho vam comentar en algun altre dels dos partits que on ha brillat Rafinha, perquè brilla tots. Jo crec que hi ha un factor mental molt important que té a veure amb el protagonisme que jo crec que Flick li ha volgut donar. D'entrada, confiant-li aquesta posició, d'altres qüestions com el detall de la capitania, no sé exactament quines converses poden haver tingut, però és evident que Rafinha està assumint com un paper de líder. Jo seré el primer que pressionaré, jo seré el primer que m'adaptaré a aquesta nova posició, faré gols, no descansaré. Vaja, jo crec que això, ell és un jugador que necessita sentir-se... el motiva molt sentir-se important.
5: I reconegut, a ell li agrada que li reconeguin els mèrits i les seves capacitats.
0: Uri, a tu que t'agrada parlar de tridents, deixa'm ampliar. Lamine Yamal, Rafinha, Gordon. És que avui n'ha fet dos Lamine Yamal, n'ha fet dos Rafinha i n'ha provocat dos Gordon. Creus que és un trident que ens recordarà com a mínim a l'últim que ha estat Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha?
1: Jo no puc assegurar, però encara tinc algun petit dubte amb Gordon amb els grans partits. Per mi és molt bon jugador, el que li he vist al Newcastle i a la selecció anglesa em sembla un jugador fantàstic, però igual que de la Mini Rafinha, perquè els he vist molt més, no tinc cap mena de dubte, jo amb Gordon encara no puc posar la mà al foc. Crec que és un jugador molt prometedor, crec que ho pot fer molt bé, però no et puc dir si pot ser un jugador d'aquest nivell.
5: Com a mínim se'l veu adaptat, o sigui,
0: sí.
5: Són dos partits i mig, però se'l veu
0: còmode. Molt còmode, integrat, amb bona entesa amb els companys, excepte avui que ha tingut una falta de complicitat amb Marc Bernal, una pilota que li ha posat a l'espai i ell s'havia obert. El veig molt còmode amb Espart per darrere, el veig còmode amb Pedri, Lamine Yamal, Fermín, han entès aquestes diagonals que fa. A mi m'està agradant molt les primeres passes de Gordon, i com diu el Xavi, amb aquesta sensació d'adaptació o de connexió o d'encaix amb el barcelonisme, amb el Camp Nou, amb els companys, què en penseu?
5: Mira, aquesta acció que dius amb Bernal és a la primera part, i ell finta que fa la desmarcada cap a dins, però no una finta, i Bernal jo crec que en el moment que mira la pilota per fer la passada no veu que realment el moviment és cap a fora, o sigui, que hi ha un punt d'engany del mateix Gordon, que volia enganyar la seva marca i ha enganyat el seu company. Però vaja, de moment, per davant de Dejemi, que també quan surt se'l veu també amb energia positiva. I amb
6: activat, Dejemi... activat.
0: És que els minutets de Dejemi, amb partits trencats, fa. L'altre dia la primera pilota que toca és el gol de Fermín,
7: A mi m'agradaria, si pogués demanar un desig, a mi m'agradaria no limitar-me a un trident. I que el posem allà en l'aparador, i aquest és el trident de Barça. A mi m'agradaria que per una vegada, tenint en compte que Barça no té, més enllà de les peculiaritats de Lamine com a gran crac, un crac, una estrella mundial al davant, clarament identificable, allà hi pogués haver moviment. És a dir, jo crec que Rafinha ha de jugar molt, evidentment ha de ser titular, Gordon també, però m'agradaria que Adeyemi tingués més estones, si se les guanya, que Fermín també pogués tenir-les en aquesta posició a més de fals nou. En fi, perquè no... Ja no... Gabriel Jesús, a mi m'agradaria que funcionés, que fos un jugador que oferís coses bones i que, bé, si falla un, saps que n'hi ha un altre, no? I que això... que hem dit durant tot l'estiu, de veure qui és el... necessitem un jugador que faci els 40 gols o els 30 gols, doncs acabem descobrint que hi ha una coral on amb 3-4 jugadors, doncs, o 5, qualsevol pot sortir en dies importants.
8: Aquesta és la situació ideal per Flick. a l'equip, de dir, de tenir sempre parlar de la competència, i l'equip, jo no sé, a banda de la pressió, que és veritat que és una cosa molt destacada aquestes tres jornades de l'equip, que des del primer minut segon la tingui com li agrada Flick, tot l'equip, començant per Rafinha, és també la intensitat amb què han jugat, perquè els jugadors que havien jugat al Mundial, llavors, que vindran del Mundial, i costarà que agafin el ritme, i tot sembla que estan al 100% com els vol Flick des del primer minut, i també és una mica amb els reforços que has fet i com gestiona Flick l'equip, provoca també que ningú se senti, diríem, gairebé titular 100%, o com a mínim que vegi que n'hi ha un altre que pot ser, i això ajuda l'equip i fa que tingui allò que li agrada a Flick.
0: Carles, aviam si em podeu recuperar de Rafinha, rematades, efectivitat d'aquestes primeres jornades, perquè Laura és el màxim golejador, no?
8: Sí, amb 5 gols.
0: Supera Mbappé, no?
8: Sí, Mbappé 4.
0: 5 gols en 3 partits, Els números de Rafinha...
8: La temporada passada, perquè ens fem una idea, va marcar 21 gols i aquesta ja en porta 6.
5: No, és difícil que mantingui aquests registres, però fitxem a Haaland o fitxem a Harry Kane, ja no t'explico, Julián Álvarez, fa 5 gols en les 3 primeres jornades de Lliga i estem fent aquí sí, especials de 24 hores.
1: I no és només la quantitat, sinó també la qualitat. Perquè el primer gol d'avui, com
8: gols.
1: Es col·loca, com s'orienta, sí, com dribla, sí. Com acaba, és molt bo.
0: I el primer
1: gol contra l'Atlètic, driblar una Simón, tampoc no és fàcil.
0: I deixa'm dir, Uri, el moment dels gols, també.
1: Sí.
0: I els gols de Rafinha sempre
1: són els primers. Sí,
0: el primer de l'Elx, el primer de l'Atlètic, el primer d'avui. Avui, quan la cosa estava 3-2 i hi havia un punt de neguit, el 4-2, és a dir, que està fent gols, que a més estan marcant diferències. Mireia Flick no apareix encara,
9: No, acaba d'arribar ara Beñat San José.
0: Bo.
1: Doncs si vols et dono les xifres de Rafinha,
0: sí, i tant.
1: Que són 5 gols amb 9 rematades. D'aquestes 9 rematades són 8 entre els 3 pals i un al pal.
0: O sigui, no ha rematat fora?
1: No.
0: Ostres, és bona, eh? O sigui, ha fet 9 rematades en 3 partits, cap rematada fora, eh? Una al pal i la resta totes entre els 3 pals.
1: I recorda que Lewandowski 17 intervencions per partit, sí. Ferran 20, sí. Ell 31 per partit.
0: 31 per partit, clar, és que està
5: doblant Lewandowski.
0: Està doblant Lewandowski gairebé i està superant àmpliament Ferran. Per tant, està en un rol molt diferent el de Lewandowski i Ferran.
6: Està jugant més endarrerit.
0: Ves que s'ha fet la posició del nou al seu perfil. Jo insisteixo, a mi em recorda molt, amb matisos, el que fa Dembélé. Jo crec que Rafinha és més davanter, és a dir, és més capaç de traçar-te una desmarcada com l'altre dia entre centrals, cosa que Dembélé no pot fer. O sigui, juga més endarrerit, però no sempre juga més endarrerit. O sigui, no és un futbolista que es mogui només entre línies. O sigui, és capaç d'anar-te a buscar l'esquena dels centrals, d'aparèixer com avui doblant Gordon per acabar jugades, és a dir, i després per jugar a vegades també en una posició de poder rebre, girar per repartir la pilota, o que això sí que és una mica el que fa Dembélé, jugar en aquests espais, però no per combinar i per generar superioritat numèrica amb els migcampistes, sinó per activar l'última línia. És a dir, que en molt pocs partits s'ha fet un vestit de nou que no existia i que no té referències, és el seu, o sigui,

0: troba molt bèstia.
1: I després una altra, és que ha acabat dos partits en la posició del mig camp que més pesa, la segona alçada,
2: la de Pedri,
1: la porter al ritme, la del metrònom. I no s'espanta, eh?
2: En el quart gol té una posició força avançada i és qui troba de Yemi, perquè després de Yemi li deixi a Lamin i fa el 4-2.
1: En el quart gol, en el primer gol...
2: No, en el cinquè era.
1: Ah, sí, en el primer gol, el primer toc, penjar el triangle, o sigui, que apareixen escenes transcendents. Uri, tu el coneixies també? N'esperaves aquesta...
0: Jo l'havia vist jugar poc, però el partit d'avui m'ha semblat extraordinari. És a dir, la jugada del primer gol, per exemple, com es col·loca per darrere els jugadors del Rayo, sí, com controla, com s'orienta, com dona el passe ràpid. El primer gol, mig gol és seu.
1: Cosa, Uri, és un lateral esquerre, és a dir, que ell podria ser prudent, no? I... Això és el que vull dir, o sigui, li fa un salt a la posició. O sigui, quin lateral esquerre que fa tres partits que juga amb el Barça, amb 0-1 es plantaria en una posició de mitja punta que no ho diu l'ortodòxia, simplement llegeix que allà hi ha un espai, que allà genera una superioritat, que pot activar i es planta. I a mi el que més m'impressiona és això, la correcció, diríem, de totes les coses que fa, les fa bé. Hem vist jugadors al Barça d'aquest nivell. Però la... Com et diria? La naturalitat amb la qual pren riscos en una posició
0: que no
1: havia jugat un dia, exacte, a la Youth League, amb l'Anvers, i m'agradaria saber en quin context i quina posició de lateral, que probablement seria més clàssica, hauria desenvolupat. Ostres, això és d'una lectura i d'una, perdoneu, d'una cara, en el bon sentit, de descarat, de dir, no, és que no estic copiant Balde ni estic copiant Cancelo, estic fent de Xavi Espanyol.
0: Sí, imagino també que Flick també li deu haver dit que ho faci.
2: Però ho ha de fer, Uri, ho ha de fer. Després ha d'interpretar en cada moment quin espai ha d'ocupar, com ha de donar continuïtat a la jugada.
3: Sobre aquest desplegament d'Espart, un detallet, 3 partits de Lliga, 3 partits on és el futbolista amb més quilòmetres recorreguts del Barça.
1: A més, ha jugat els 3 partits sencers, oi?
4: Sí.
1: Bernat?
5: Enamorat de Xavi Espart, un migcampista made in Barça, o sigui, amb una ADN i amb totes les etiquetes que vulgueu afegir-hi evidents, amb conceptes que ens resulten familiars. Li hem estat buscant comparacions, no? Ens ha recordat en algun moment, doncs, la polivalència i aquesta mena de capacitat de jugada lateral migcampista que li vam veure a Sergi Roberto. Avui hem parlat fins i tot d'alguna semblança potser més física, però que també té a veure amb la forma de moure's de Xavi Hernández. En fi, jugadors que, a més, tens la sensació que juguen al primer equip i com si ho haguessin fet tota la vida,
1: sense
5: cap mena de pressió. Mm. És a dir, fitxatges de rendiment immediat i que els tenies a casa.
1: A casa, eh?
2: Es nota molt, molt, moltíssim en el cas de Xavi Espart, que està format aquí des de molt petit. Molt, perquè
5: sí.
2: Té una manera d'interpretar el joc, ho té molt interioritzat tot. El joc de posició, els espais que ha d'ocupar, és que és impecable.
1: Demà es tanca el mercat, demà a la mitjanit és, oi?
4: Sí,
1: bé, eh?
4: Sí.
1: I escolta, com el tenim? L'hi està tancat o no? De sortides i d'arribades?
4: No, pel Barça de sortides encara estan treballant.
1: Quines sortides estan treballant?
4: Bé, hi ha la sortida, que és la de Marc Casado, que veurem si es tanca o no.
1: Que està tardant molt, no?
4: Està trigant molt, sí.
5: El que passa que, perdona, Laia, sí. A veure si algú em pot ajudar. I una de les opcions més clares de Casado és el futbol turc.
4: Sí, es tanca més tard el mercat.
5: I el mercat de Turquia, jo recordo que sempre es tanca més tard. Sí.
4: És una opció, per això dic, que a veure si...
1: No, a Turquia,
4: ni Aràbia tampoc, que també es tancaria, crec que Aràbia també va diferent. Però és per això que dic, que veurem si es tanca o no demà, perquè podria ser que encara quedés... perquè ell no tornarà a jugar. O sigui, tal i com el Barça ja l'he deixat molt clar, que l'apartat...
1: Doncs si demà no tanca, se n'anirà a Turquia, perquè no li quedarà una altra opció. I Koundé i Balde, com ho tenim, això?
4: Jo, Koundé i Balde, Koundé sobretot està molt tancat, i Balde...
1: Molt tancat vols dir que no veus que pugui marxar?
4: Que no veig que hi pugui haver-hi moviments a marxar, i amb Balde sempre la deixo una mica més oberta per la situació que veig amb Balde d'avui mateix, tampoc s'ha escalfat, ja sé que és normal, tercer lateral, però ara, clar, és veritat que el club que més s'hi havia interessat, que era el United, i algun més, sempre s'havia interessat, però només preguntant per sessió, i el club volia un traspàs, i per tant, ara mateix, que les últimes hores puguis desencallar un traspàs que interessi les dues parts, ho veig complicat.
1: Algú pensa que encara es pot moure una d'aquestes dues sortides?
5: Jo la de Valde, tot i que realment hem de creure amb el

0: jugador, ell ha dit que no es volia moure, ell es vol quedar, en principi sembla que no hi ha d'haver cap moviment, però a mi és una situació que em se'm fa difícil d'entendre que la pugui acceptar. És a dir, ell veu clarament que és la tercera opció, i a més, després del que estem dient de Xavi Espart, és que ho ha de veure encara més clar. Aleshores, m'estranyaria que ningú li digués, escolta, i no creus que potser seria
1: convenient
0: una sortida, però...
1: Uri?
2: Jo estic amb el Bernat. Jo poso en el cap, en el cos de Valde, després del que ha passat avui, veient l'exhibició de Xavi Espart, que està Cancelo, i que no jugaré res, i encara que sigui una sessió, encara que el club és veritat que preferiria el traspàs, però queden 24 hores, i en 24 hores difícilment es pot lligar un traspàs, però jo sóc Valde... i demana una sessió. Equips bons, parla de l'United, però equips bons segur que en té els que vulgui. Per tant, jo si fos Valde, jo com a mínim un any marxaria. Vaig al programa.
1: Doncs és de les mans de Jorge Mendes. El tema Koundé us preocupa? No. La sensació és que... Jo he plantejat l'interrogant de si sabrà comportar-se com un suplent.
3: Un suplent, sí. Sí, ara mateix és suplent i el partit d'avui no l'ajuda a escalar posicions. Preocupa.
1: Però el que heu vist, el que heu vist ja ho heu vist.
0: És que la sensació és que com menys accepti ser suplent, més suplent serà. Perquè si per ser suplent després ha de sortir desconnectat, desganat o empanat...
1: Jo no l'he vist desganat, eh? No, l'he vist una mica superat, sí. No?
0: Jo crec que té un rol ara mateix, té una etiqueta gairebé penjada que és aquesta temporada soc suplent. Sou suplent, de lateral, de
3: comença
0: central...
3: Comença com a suplent, no? Les temporades tenen moltes circumstàncies, són molt llargues, i també, en part, depèn del seu rendiment quan als entrenaments i en els partits que el posi Flick per recuperar certa jerarquia. Ara mateix sembla difícil, la veritat.
1: Carles, les dades de Koundé avui...
4: Doncs no són especialment bones, són dues pilotes recuperades, sis perdudes.
1: Perdudes per un lateral, sí. Jo crec que és una xifra...
3: Però és que arrisca molt, a la primera part ha fet accions que no són pròpies d'un lateral perdudes. I menys d'ell.
4: Però perquè moltes vegades no sembla que hi estigui posat.
1: Ja.
4: O sigui, arrisca, però arrisca amb poca esma.
1: Però és que arrisca en circumstàncies que saps que té moltes possibilitats de perdre, no? Vull dir que, sí. És que jo dic, ostres, selecciona els riscos. Però, en canvi, a Koundé l'hem vist una continuïtat i una ratxa de partits, a vegades, on ha tret bona nota. Vull dir que...
5: Està amb confiança... és clar, si arrisca també és un Koundé que segurament arrisca i li surt bé, però ara més que de desgana és que sembla que mentalment
1: sí.
5: Doncs no és capaç de revertir aquest bloqueig mental o el que tingui mentalment. Mm-hmm. Llavors jo no crec que sigui un problema en el sentit de si acceptar el rol de suplent pel que fa comportament, que jo crec que això no crec que tingui cap problema o que tingués cap problema, sinó si ell és capaç de veient-se suplent
1: per treure la millor versió.
5: Sí.
1: És, jo em referia a això, a acceptar el rol de suplent per poder optar a competir per ser
3: el que feia Ferran.
1: Sí, o el que ha fet Eric durant dos anys
3: també,
1: no? Fins que li hagin donat l'alternativa.
2: Jo Pablo, no trauria conclusions precipitades del tema que on té, perquè inclús en les seves millors èpoques
1: sí,
2: partits com el d'avui en té.
1: Aquest partit l'has vist. Sí, això
2: i,
1: té raó.
2: I moltes vegades.
1: El que passa és que abans era titular i se li perdonava la taca i ara ha de remar per intentar ser titular, que aquest és el tema. També és veritat que estem ara valorant un partit, com diu l'Oriol, al mes d'agost, diguem, les circumstàncies...
3: Però una situació, concretes. No? O sigui, més enllà del partit d'avui, del rendiment en el partit d'avui, la situació de Koundé és diferent a les dues últimes temporades, o diria, les quatre temporades com a jugador del Barça, sempre ha tingut el rol de titular gairebé indiscutible. És que fins al final de la temporada passada, jo crec que cada vegada que Flick havia de donar l'11, Koundé sabia que... o sentia que seria titular. No hi ha arribat tard a algun lloc.
1: I penseu que encara hi haurà alguna arribada? Ja que les sortides les enfoquem cap a Caçador i veurem què passa amb Valde, què passa amb el central esquerre.
0: Jo
1: no fa pinta, no?
0: Veient que Deco està al comandament de la història i que és un autèntic...
1: fletxa?
0: Un senyor de les sorpreses, jo no descartaria res.
5: Sí, aquesta tarda al Tot Costa ho dèiem, que aquesta posició de central esquerrà...
1: Però clar, esperar-te el 31 d'agost per fer el central esquerrà...
5: Bé, Gabriel Jesús t'has esperat el 29, no?
3: Home, però hi havia la situació
1: de Julián, no? Sí, però el 29
3: Julián,
1: potser
3: no?
1: Ja hi ha una necessitat, no? El central esquerrà, vull dir que si t'has d'esperar el 31 per prendre-li un equip i ha de ser un central que sigui titular, perquè si ha de ser el tercer central esquerrà com Gabriel Jesús, potser no cal que vingui, no? Fa difícil pensar que puguis prendre-li el central esquerra algú, no? No sé.
5: Però fa 9 dies tots, molts de vosaltres,
1: sí, és que
5: han canviat
1: aquí
5: la cosa.
1: No, és que jo ja vaig dir l'altre dia que anava apropant-me a Carles Domènech, silenciosament.
5: Sí, de fet ell va ser el que es diferenciava més.
1: Però jo ja m'havia anat que el 9 no arribava. El Carles que va dir que sí que arribava el 9?
5: No,
4: jo vaig dir que no arribava.
5: Sí, no.
1: Jo m'he aproximat aquí. Per cert, que tothom em pregunta, em trobo gent, qui és el central esquerrà, que jo vaig dir que pensava que arribaria a la Champions, vaig dir que era avui, que ho diria avui, que no crec que ja vaig dir l'altre dia que havia vist clarament que havia perdut posicions al rànquing, diríem, que ha estat en el grup d'observats, i pensava que quadrava bastant, però sempre depenent de que Valde o Koundé marxessin, i a l'hora que Koundé i Valde s'aguantaven, aquí és on va entrar el dubte, i després tinc la sensació que ja no és la primera opció, i tan sols, ni tan sols potser la segona, que no, que era Ignacio, el central de l'Sporting de Lisboa. Esquerra...
0: Gonzalo Ignacio es diu?
1: Sí. Pot ser.
5: Sí.
1: Si hi ha un altre jugador del Dortmund que es diu Samuel Ignacio, a vegades els confon. Sí, el central esquerrà, que m'imagino que una mica en aquesta línia l'Sporting de Lisboa, que ha de jugar a Champions, no es desprendrà d'Ignacio, per exemple, encara que el Barça el volgués l'última setmana.
0: Fitxa bé a l'Sporting, perquè tenen aquest que ha fitxat l'Atlètic de Madrid, el Hultman.
1: Sí. És un central internacional a la selecció de Portugal. Jo penso que 60 milions per un central com Ignacio era una xifra que el Barça podia atacar, però segurament Deco, que el coneix molt millor, no s'ha acabat de convèncer. Va haver un moment que em quadrava tot molt, ho dic perquè hi ha gent que estava una mica inquieta i neguitosa, però que sàpiguen que era una aposta que no ha reixit, com es diu vulgarment.
2: El tema del central esquerra, jo crec que és una mica com el tema del nou amb l'arribada de Gabriel Jesús, vull que demà també et pot arribar un jugador que no sigui un primer espasa, però és que jo crec que a nivell quantitatiu un central et falta per aguantar-se la temporada.
1: Però centrals esquerrans no n'hi ha gaires, Suri.
2: Bueno, per ser una prioritat, jo m'imagino que Deco deu tenir una bona carpeta de centrals esquerrans que es poden adaptar a aquest equip.
1: Potser sí, però no sé si com un nou hi ha un tercer central esquerrà en un equip que puguis esgarrapar. Això és el que vull dir. És una posició com molt específica i que el mercat falta. És a dir, nous tothom més o menys en té i poden ser de perfils diferents, però a vegades un central esquerrà no el trobes.
6: Benvinguts a la premsa del nostre entrenador Hansi Flick. Comencem com sempre.
5: Tot just arriba Flick aquí a l'auditori.
6: Al mitjà, avui serà una miqueta més curta del que és habitual. Gràcies. Comencem, Mireia.
7: Bona nit, Mireia Ruiz, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Amb el d'avui, amb el 5 d'avui, el Barça ja ha marcat 12 gols des que ha començat la Lliga, una mitjana de 4 per partit. Com valores aquesta dada? Gràcies.
8: Per mi el més important són els 3 punts. Hem tingut un bon començament de temporada, que era el que volíem. Crec que la primera meitat hem jugat molt bé, m'ha agradat molt el que he vist. En general, a la segona part el rival ha estat més fort, han pressionat molt bé, també he parlat amb l'entrenador a fora i han pressionat molt bé i ens ha costat una mica, però al final la reacció després del primer i el segon gol del Rayo ha estat molt bona i la valoro molt. I, òbviament, hem de millorar en alguns moments del partit per controlar millor el partit, perquè l'estil amb què juguem al futbol fa que sigui important que ens recuperis una mica també amb la pilota. I sempre és més fàcil recuperar-se quan tens la pilota que quan no la tens. És a dir, que al cap i a la fi hem de millorar una mica en aquests moments.
9: Hola, Hansi, Marta Ramon, en directe a RAC1. Sortiré una mica del guió del partit per preguntar-te per la sorpresa del fitxatge de Gabriel Jesús, que avui ja estava aquí a l'estadi. Com i quan preneu la decisió d'apostar pel fitxatge de Gabriel Jesús i quina importància creus que tindrà per l'equip un jugador així, tenint en compte que aquesta última temporada a l'Arsenal doncs, no ha tingut gaire protagonisme?
10: Yes, of course, he came from injuries. So, but
11: bé, sí, esclar, venia de lesions, però ara està bé.
10: And I spoke with him.
11: I he parlat amb ell aquesta tarda.
10: I was also a little bit surprised that
11: I també
10: can have the opportunity to
11: estava una mica, em vaig sorprendre també que tinguéssim l'oportunitat de fitxar-lo. M'agrada molt, m'agrada el seu estil, com jugar a futbol, i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil. I crec que ens pot ajudar molt. També en els partits. I crec que per nosaltres és un fitxatge important. I ho hem d'agrair també al Deco perquè ha fet una gran feina un altre cop.
12: Hola, Hansi, Santi Bany, en directo para el Larguero y para el que te jugas Barça a ser Cataluña. Mañana a esta hora, creo, sí, habrá cerrado el mercado. No sé si, como mañana no nos vamos a ver, si esperas algún movimiento mañana más, aparte de Gabriel Jesús, para reforzar la plantilla.
13: I don't know.
11: No ho sé. No ho crec. Però ja veurem. Ja veurem, però no crec.
14: Helena.
15: Hola, Hansi, Helena Condis, cadena COPE, partidazo de la COPE. Rafinha lleva 5 goles y ha superado a Kylian Mbappé. Es el 9 elegido de momento en estos 3 partidos. ¿Te lo esperabas? ¿Te esperabas este rendimiento como delantero centro cuando se fue Lewandowski también de forma inesperada Ferran Torres? Gracias.
10: No, of course I expect this.
11: Per descomptat que ho esperava. El Rafa és un jugador fantàstic, un jugador de primera classe mundial. Estic encantat de tenir-lo al meu equip. I crec que també la situació dels capitans, de ser capità, també és molt positiva per ell, i crec que ara ens dona exactament el que li demanem i el que necessita l'equip. Hi ha moltes coses realment avui que em fan content. Perquè ho repeteixo, no és fàcil per alguns jugadors que acaben de jugar, que acaben d'arribar i que estan jugant a aquest nivell, i és molt bé, m'agrada molt veure que juguen així i també com juguem com a equip, perquè això és el que compta i és el que busquem. Aquest esperit d'equip és increïble i òbviament hem de millorar una mica en algunes situacions encara.
16: Señor Flick, Víctor Lozano en directo para el Radio Estadio Noche Donde Acero. Le pregunto por Lamine Yamal, hoy al margen de los 2 goles, no sé si tiene la misma sensación, pero sí que me ha parecido verle con más chispa, con más electricidad, ¿no? Un Lamine más cercano a lo que nos tenía acostumbrados las últimas temporadas, si lo ve así, y en todo caso, ¿cuándo cree que volveremos a ver esta mejor versión de Lamine Yamal?
11: Jo crec que ell sempre vol millorar i jo puc dir que estic molt content amb ell, molt. Avui, com està jugant, com ha jugat, com juga al futbol, és increïble de veure i per mi està a un nivell increïble.
17: Últimes dues preguntes, les two questions, Ivan.
18: Hola, Ivan Sant Antoni del Diari Sport. Han acabat jugant junts Sparty i Cancelo, diferents posicions evidentment, però per exemple has fet el canvi a Rodri per Bernal i Fermín per Olmo. Poden jugar també junts o dintre del teu dibuix mental de l'equip són posicions massa doblades com per poder combinar-les amb el mateix equip?
16: Which one you mean?
11: Qui vols dir? Jules i
18: Sí, no, no, bueno, potser m'he passat amb la pregunta tàctica, saps per què? Però el, o sigui, el fet Cancelo, i es, o sigui, Spark ha jugat de lateral esquerre els tres partits, Cancelo després ha sortit i ha jugat de lateral i han jugat junts amb el Xavi. Però en canvi els canvis que has fet, Rodri per Bernal, que és un canvi que ja vas fer, i Fermín per Olmo, que és un canvi que també has fet. Llavors, la meva pregunta és...
8: Sí, ara ho entenc, ara ho entenc. Sí que poden jugar junts, i tant. En diferents posicions, és clar, però sí, sí, poden jugar en el mateix 11, no seria cap problema. Perquè Bernal, per exemple, també ha fet un gran partit avui i estic molt content amb ell.
13: Hola, Hansi. Juan Erick Oyent, del Diario del País. Quería preguntarte cómo ves la adaptación de Gordon y si te sorprende que el Camp Nou en dos partidos ya lo coree su nombre.
19: What's his name?
13: Gordon.
19: Gordon. Gordon, okay. Anthony.
20: Yes, of course. He has a lot of speed.
8: Sí, és clar, té molta velocitat.
20: Very clear with the ball.
8: I és molt nítid, molt clar amb la pilota. Avui ha fet dues passades de gol.
20: To have him.
8: Per a nosaltres, tenir-lo
20: with Karim, with Rafa,
8: justament, juntament amb el Karim, amb el Rafa, amb Lamine, tenim molta velocitat en aquestes posicions davanteres. I és genial i estic molt content amb ell.
21: Ho deixem aquí. Gràcies, bona nit.
22: El millor jugador del partit.
5: Som-hi, al Costa ha votat Marc Bernal, Bernat Soler. Qui tries?
23: Xavi Espart.
5: Mireia.
24: Lamine.
5: Laia.
24: Rafinha.
5: Ricard.
1: Rafinha.
5: Marc i Carles.
23: Bernal.
5: Xavi.
23: Lamine.
5: Bernat Coll.
25: Rafinha.
5: Uri.
25: M'agradaria votar Xavi Espart, però Rafinha.
5: Els oients també Rafinha, per tant, torna a sortir com a millor jugador escollit de la TET per tercera transmissió consecutiva.
1: Rafinha, el capità del Barça, el màxim golejador. Hem passat ja dos quarts d'una. Agrair a la Marta Romagosa i a la nit dels ignorants que ens segueixen mitja hora, més la pròrroga. Marta, bona nit.
26: Què tal? Bona nit, com esteu?
1: Ja la pròrroga ja l'estem acabant, no pateixis, perquè això
26: aquí
1: cada cop...
26: Aquí estem esperant. És que avui ha anat molt tard, no, en Flic?
1: Sí, sí, ha sortit, cada cop surt més tard. Sí, després vol escurçar, però clar, no escurça...
26: Escurça.
1: Bé, com ho tens tot? Moltes preguntes ja preparades?
26: Moltes
1: ja avui,
26: preguntes.
1: No?
26: Tenim moltes preguntes, sí, sí, però moltes ho farem acumulades. Tot.
1: Ara pensava si te'n podia fer alguna, perquè no tinc mai l'oportunitat.
26: Doncs vinga.
1: Però no se m'ha acudit cap
26: pregunta. No em diràs, que no se t'ha acudit cap pregunta. Doncs va, no. Te la penses per la pròxima.
1: Val, sí, un dia d'aquestes us n'envio alguna. És que vinga. Saps què passa? Que com que només miro en una direcció, a vegades passa que no,
26: clar,
1: no miro
26: però
1: a la perifèria.
26: Per tant, et falten respostes per altres direccions. És el teu programa.
1: Aquest, sempre.
26: És aquest.
1: Gràcies, Marta.
26: Vinga, vosaltres.
1: Fins ara.
26: Fins ara.
27: A Catalunya Ràdio, la TDT.
28: La teva recuperació no depèn únicament de la quantitat de sessions de fisioteràpia, depèn de la qualitat de cada sessió. A Epsilon Physio incorporem tractaments personalitzats i tecnologia d'última generació. Recuperar-te no t'ha de fer perdre més temps del necessari. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
27: El vol del Mussol, amb Guillem Soler.
1: I per tancar, com sempre, el Mussol. Bona nit, Guillem.
29: Bona nit.
1: Hola.
29: El Barça domina, però no és contundent. El Rayo s'avança en un accident. Mereixem molt més, estem jugant bé. Tenim la pilota i sabem què hem de fer. Estem arribant, Rafinha empada, que no remuntem, aguanta'm el cubata. No hem arribat ni al 20 i ja ha fet el segon a la mina. Quina manera d'aixecar-se després de caure. Quina manera de farmejar aura. Digue-li tramuntana, digue-li rock and roll. Quan estem així d'endollats, és preciós el futbol. Ah, entre el tercer, Gordon cau també la seva entrega amb toc, és canviar llarg pel paladar culer. El Barça perdona i el Rayo retalla. Els de Vallec es presenten en batalla. Rafinha fa el quart. Lluitarà mentre visqui. I quina assistència del Beatle amb nom de whisky. Cau al cinquè. Quina pressió, quina passió, quina lliçó, quina obsessió, quina intensitat, quin parell de raons. Portem tres partits que són una declaració d'intencions.
1: Vas a dormir content, eh?
29: Feliç.
1: Gràcies, Guillem.
29: Bona nit.
27: Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3Cat. Web de 3Cat. Escolta'ns com i quan vulguis.

0: El Barça és líder després de 3 jornades. 9 punts de 9, avui ha guanyat per 5 a 2. 2 gols de Rafinha, que és el màxim golejador. I tot va molt bé. El Barça visita Mestalla diumenge a 4:15 des de les 3 a la TDT de Catalunya Ràdio. Ara, totes les preguntes que vulgueu. Per la nit dels ignorants i la Marta Romagosa. Bona nit, descanseu.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: M'expliques un conte, papa?
3: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
4: Viure una experiència és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.

0: S'ha acabat el partit del Barça, però s'ha acabat l'agost, el mes de vacances per excel·lència per la majoria de la població. Avui és quan comença de veritat el nou curs, els objectius que ens marquem per la temporada que ens mantindrà en tensió fins que tornin els dies d'estiu de descans de l'any que ve. Mires l'agenda, que jo sóc encara de les que escric en bolígraf en una agenda de paper, i veus les feines pendents, les trobades familiars de després de l'estiu, els àpats amb amics que no has pogut fer a l'agost perquè no tenies esma amb la calorada, i vas anotant aquí un metge, aquí una obra de teatre, aquí el que has de comprar i que mai recordes, i et vas fent una vida paral·lela sobre el paper. I penses que arribaràs al final de la setmana i que la següent la tornaràs a omplir i així anar passant els dies. Fins que una notícia et trasbalsa, et fa mirar aquesta agenda amb uns altres ulls. La notícia de la mort de l'actor Francesc Garrido, algú que hem vist desenes de vegades als escenaris, a les pantalles de televisió, i que tenia projectes de sèries que hauran d'acabar sense ell. Un infart, 56 anys, i tota la professió consternada per aquesta pèrdua. El nostre condol vagi per davant a familiars i amics. La mort i la vida separada per una línia tan fina que sovint no la podem veure. La mort ensenya que a vegades no sabem viure i hem d'aprofitar cada minut, tot i que no estigui escrit en cap agenda. Així que sortim a gaudir d'aquest programa de l'1 de setembre del 2026, de la nit dels ignorants, un programa que fem Oriol Fidalgo, Joan Arroyo, Aina Graus, Aina Grau, que m'he inventat la S, Andy Franco, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 3-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Doncs vinga, ja som aquí. Bona nit, una miqueta més tard. Ja vam avisar ahir que avui començàvem un palet més tard, dos quarts i mig d'una de la matinada, a la nit dels ignorants, i el primer que ha marcat el 93-207474 és en David des de Rialp. Bona nit, David.
2: Hola.
0: Què tal, com estàs?
2: Bona nit. Pues molt bé, i molt content.
0: Doncs jo més, d'escoltar-te.
2: Sí, ahir volia trucar, però vaig pensar, escolta't el programa, la veritat és que vaig escoltar fins al final, i dic, ja trucarem demà, perquè segurament avui hi haurà molt de lío.
0: Molt bé, doncs.
2: I ahir sí, vaig entendre que, si no ho vaig entendre malament, perquè m'estava mitja dormint, les coses com siguen, que hi havia... vas parlar d'algo de que es podia proposar una cançó... O...
0: Mm-hmm, sí, senyor. Farem una cosa que es diu no me la puc treure del cap, la nit de diumenge a dilluns. Llavors la gent deixa un missatge de WhatsApp i ens diu quina cançó vol i per quin motiu la vol escoltar.
2: Clar, i els que no tenim WhatsApp, com ho fem això?
0: Ah, doncs ens ho expliques i, clar, no pots gravar-ho. Doncs ens ho escrius, ens ho pots... No tens WhatsApp, clar, només truques, no? Vols dir? Clar.
2: Només truco o t'escric una carta.
0: No, doncs ja ho dius, li dius a l'Aina i la buscarem, ja està. I ens dius el motiu i la buscarem.
2: Vale, perfecte. I, bueno, doncs... Pues... content i amb moltes ganes de que torneu a estar aquí. Espero que tot l'equip i tu hagueu tingut un bon estiu.
0: Gràcies, igualment. Aquí al Pallars tot bé?
2: Bueno, molt de calor. Aquest any ha sigut tremendo,
0: Sí, sí, vull
2: sí. M'ha matat la meitat de l'estómac.
0: T'ha matat la meitat de l'estómac? No, és que no m'estranya, eh?
2: Bueno, vam estar quasi 20 dies amb temperatures per sobre de 36-37 graus, i clar, aquí no...
0: Aquí no s'aguanta, no s'aguanta enlloc, però aquí no, encara
2: clar,
0: menys.
2: Aquí estem més alts, llavors clar, el sol pica més.
0: Clar, clar. Sí, si la muntanya és molt bonica de nit, però de dia, quan fa calor, t'has d'amagar, sí, està clar. Doncs res, espero que les puguis recuperar, aquestes tomaqueres, aquestes no unes altres, però si dius que ja no les tens, i que a partir d'ara ja comenci la fresqueta, que suposo que sí, David.
2: Sí, però per exemple, ahir feia fresqueta, estava molt bé avui... Ja fa una nit una mica més calorosa, però bueno, estomaqueres és igual, perquè si no fan aquest any, es fan l'any que ve.
0: Sí, això és res. Molt bé, David.
2: I res, doncs, moltes gràcies pel programa. Tinc una cosa pendent que us arribarà aviat. I volia fer una petita pregunta.
0: Digues.
2: Tal com està amb el tema avui en dia de tot això de la... intel·ligència artificial i aquestes coses, que sembla que depenguem molt de coses que no podem controlar, hi ha algú que d'alguna manera ens pugui dir que això és una cosa que és certesa, o que d'alguna manera això no ens condicionarà a actuar com, doncs com volen les grans empreses, no? O sigui, que al final què podem fer nosaltres amb tot això? Perquè crec que si nosaltres no pensem, i ha de pensar una maquineta per nosaltres, llavors què fem aquí?
0: Bona reflexió, no?
2: No sé, és que em té una mica així com confós tot això.
0: Molt bé. Va, a veure què ens diuen els oients. David, una abraçada.
2: Igualment.
0: Que vagi molt bé, bona nit. Igualment.
2: Adéu.
0: Adéu. La Marina, des de Barcelona, bona nit.
3: Hola, encantada de tornar-vos a escoltar. Ja m'estava esperant.
0: Molt bé, Marina, aquí estem.
3: Tot això, tot. Jo voldria preguntar si l'ofici de sabater existeix encara, o es conserva algun, o jo recordo, per la meva edat també, bueno, bé, doncs, i també potser per altres edats, que hi havia un sabater, la base de la sabateria, t'arreglava la sabata i posava una civilla, el que sigui, i estava ple de gent que anava. A part que et puguis comprar sabates, clar.
0: Però tu dius, algú que faci les sabates o el que t'arregla les sabates?
3: Que t'arregli les sabates.
0: Sí, sí, sí.
3: Un sabater que... això mateix.
0: Però com a ofici, perquè de sabaters, vull dir, de botigues que t'arreglen les sabates n'hi ha. Tu dius com a ofici. L'ofici de sabater, el que sap sempre el que li convé a la teva sabata.
3: Sí, i a veure, ja que ho dius, també on es poden arreglar sabates? On? O sigui, jo tinc una sabata que és bona, que és bona, que jo m'hi trobo bé, que em compraré unes igual, segurament. Fa molt temps que les porto, sandàlies i tal. No són supercaríssimes, però dintre del producte són bones,
0: clar.
3: Hi ha una civella que ja comença a estar una tireta. Doncs com puc fer? Home, compraré unes noves, segurament, però com puc fer? En una tenda? O com, perquè has dit que hi ha unes botigues que arreglen sabates.
0: Home, vaja, no són vius, però sí. Vaja, no doncs estic dient res que hagi... Vaja, jo hi vaig moltes vegades al sabater, no llenço segons què dic.
3: Doncs jo...
0: No en deus tenir cap a prop.
3: Jo crec que ja no n'hi ha. A prop meu tenia 3 o 4, a prop de nosaltres, ma mare, la família, vull dir, i jo, bueno, clar, jo estic aquí a casa.
0: I tu estàs a quin lloc de Barcelona, a quin barri?
3: Jo vinc a prop de Sant Pau, estic al de Sant Pau, a la Sagrada Família.
0: Doncs va, a veure si algú de pròxim a Sant Pau, Sagrada Família, et pot dir on hi ha sabaters que arreglen sabates, no?
3: Sí, a prop de l'Hospital Antic i a prop de l'Avinguda Gaudí i bueno, tot aquí jo.
0: Molt bé, doncs va, a veure si algú ens ho diu, que segur que sí, Marina.
3: Doncs bé, em quedo tranquil·la.
0: Molt bé, Marina, moltes gràcies.
3: Una abraçada.
0: Que vagi molt bé, adéu-siau, bona nit. Va, que a més de buscar-li un sabater a la Marina, a prop de Sant Pau, Sagrada Família, Avinguda Gaudí, tenim missatges que també ens han arribat per WhatsApp al programa, que és el 667-220-148, i a veure, que tenim uns oients que tenen un problema, que han tingut un problema i encara el tenen, i necessiten la recomanació i la solució dels oients ignorants que en saben més d'això.
4: Hola, bona nit. Som l'Atlet i l'Aran des de Calella de Palafrugell. Us hem trucat perquè fa 6 setmanes que vam trobar un dragonet a casa. Llavors vam trobar que a casa dragonet i ens van donar pistes. Fa 2 dies ens hem adonat que ha fet ous i han sortit fills darrere la nevera. Llavors hem caçat la gran i l'hem deixat a l'aire lliure. Algú ens pot dir algun truc per caçar la petita sense fer-li mal i deixar-la a l'aire lliure?
5: Adéu,
4: bona nit.
0: Doncs mira, a veure com es diuen Arlet i Aran. Algú que els pugui ajudar a poder caçar un dragonet petit, perquè la mare ja l'han caçat, o el pare, no sabem, i l'altre continua per dintre casa, que es veu que han estat dies de vacances aquests, a dintre casa. A veure si algú sap alguna manera de fer-los fora sense fer-los mal. Va. Parlant d'animals, l'Anna ens fa una resposta d'una pregunta que ens feia ahir, crec que va ser en Josep Lluís.
6: Volia respondre a una pregunta que preguntaven d'on venia l'expressió de tres peus al gat. En realitat, l'expressió correcta són tres pèls al gat. I és que sembla ser que només les femelles de gat tenen tres colors. Els mascles no tenen tres colors, és una qüestió genètica. I aleshores, per això, quan una cosa és molt complicada, és dir, surt aquesta expressió de dir de tres pèls al gat. Perquè no hi ha gats amb tres colors, només són les gates, les femelles. Espero que aquesta resposta us hagi satisfet.
0: Doncs sí, moltes gràcies, Anna. I vam tenir una trucada en aquest sentit. Jo ho desconeixia, per tant, ja hem après alguna cosa més. Mentre pensem en solucions per dragonets i amb tres pèls o peus al gat, si us sembla, la Sílvia Andrés ens convida a passar pel cinema.
1: Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
5: Encetem aquesta segona temporada amb una de les pel·lícules més exitoses de l'estiu i que més polseguera ha provocat, l'Odissea, de Christopher Nolan.
7: After years of war, no one could stand between my men.
5: L'Odissea de Nolan ha recaptat 1.477 milions de dòlars. Una barbaritat. És a dir, és la segona pel·lícula més taquillera del 2026 després de Spider-Man Brand New Day. Però la pel·lícula no ha estat exempta de polèmica. Hi ha els que pensen que és un dels millors films de Nolan, d'altres que no s'ha respectat gens el clàssic d'Homer.
8: Penèlope va baixar del seu llit i es va seure davant d'Odisseu, a la llum del foc. Però encara dubtava que fos realment el seu marit. Odisseu li va parlar amb tendresa i li va explicar els secrets del seu llit.
5: Hem parlat amb Javier Urrutia, professor d'estètica de la Universitat de Barcelona del Departament d'Arts Visuals i Disseny. Amb ell fem una relectura de la pel·lícula de Nolan. Comença amb una primera reflexió.
9: Tenim una idea com si la cultura fos com un tresor que està allà per observar-lo des de la distància i no jugar amb ell. I crec que és el més interessant de la cultura, és el contrari. És precisament agafar aquest tresor i una mica ressignificar-lo, portar-lo en un altre context i afegir nous valors, nous continguts, noves interpretacions. I és el que fa Christopher Nolan amb l'Odissea.
5: El Javier, que és un gran coneixedor de l'obra, és conscient de la polarització que ha generat aquesta versió cinematogràfica d'un dels grans mites de la literatura universal.
9: Més enllà de les qüestions filològiques, diguéssim, o dels puristes, que potser es posen les mans al cap perquè hi ha hagut una transformació massa radical, no, per ells. I entenc perfectament que hi hagin persones que potser entenen que s'ha de respectar l'obra, però que trobo, et diria que aquest respecte és impossible. D'entrada és una obra creada al segle VIII abans de Crist. És ciència-ficció pensar que podem, diguéssim, fer la mateixa obra amb els mateixos valors.
5: El Javier reconeix que el treball de Nolan li agrada i destaca quin creu que és el seu atractiu més gran.
9: Ha aconseguit un equilibri molt difícil entre preservar allò que podíem dir que és essencial i alhora transformar el que segurament era més important de transformar perquè el text tingués vigència en el nostre temps.
5: La pel·lícula s'ha centrat molt en el personatge d'Odisseu que interpreta Matt Damon. La relectura de l'heroi ha generat molta polèmica.
9: L'Odisseu d'Homer és un Odisseu juganer, trapella. És un Odisseu que no té consciència del que fa, dels seus actes. I és veritat que per entendre això, per entendre aquest Odisseu, és veritat que l'hem de posar en el context dels mites. Els mites simbòlicament són increïblement potents i són tan rics a nivell simbòlic. A dia d'avui encara hi ha tantes i tantes pel·lícules que veuen directe o indirectament dels mites que, sens dubte, tenen un valor cultural inqüestionable. arribem a l'any 2026. I crec que és interessant també apropar-se als mites i donar-los un nou sentit. I és el que fa precisament Christopher Nolan. L'Odisseu de Nolan és un odisseu, podríem dir, perseguit per la culpabilitat. La visió que tenen els mites de la construcció de l'heroi és una visió ideal. Podríem dir que pràcticament no té defectes. I el que fa precisament Nolan és focalitzar la seva construcció en un heroi que pren consciència del que fa. I aquest prendre consciència vol dir també doncs, tenir una de les qualitats humanes més importants, que és el fet de penedir-se. Penedir-se i plantejar-se fins a quin punt ha estat útil tota aquesta guerra, aquests 20 anys fora de casa.
8: No em consoles del fet d'estar mort, Ulisses Insigne. Preferiria acabar la Terra al servei d'algú altre, fins i tot si era algú sense herència i d'escassa fortuna.
5: Un dels moments més impactants i intensos de la pel·lícula és quan Odisseu arriba a l'inframunt.
9: Per què d'entrada mai he pensat en les víctimes que deixo darrere de les meves guerres? Com em mirarien ara els soldats, no? Per això aquesta trobada que té també plantejada a l'Hades, quan arriba als inferns i es troba amb el seu exèrcit, que d'alguna manera li diu, aquí estem nosaltres, tots aquests som les víctimes de les teves guerres.
5: També destaca un segon aspecte.
9: El més arriscat de Nolan és haver plantejat un món on els déus pot ser que existeixin i pot ser que no existeixin. I això sí que és un canvi molt important respecte al món mític antic. O sigui, és un món on els déus de l'Olimp intervenen sempre amb el destí dels homes. I el que fa Nolan molt intel·ligentment és posar sobre la taula l'opció de que potser aquests déus no existeixin.
5: A més, el Javier diu que el film amaga una crítica.
9: Jo crec que quan estàs apuntant a l'origen de la nostra civilització occidental, també en el fons estàs fent una crítica al teu propi sistema nord-americà i al món actual contemporani.
8: Vaig tapar les orelles de tots els meus homes i ells em van lligar de peus i mans al pal i van seguir remant. Quan passàvem a prop de l'illa, les sirenes, al veure'ns, van començar amb els seus cants.
5: El Javier Urrutia, professor d'estètica de la Universitat de Barcelona, dona la seva opinió més personal.
9: Vindria a dir que Nolan és un dels cineastes actuals amb un estil propi que repeteix sempre les seves obres. I això fa que tingui com una petjada. Però alhora té un món que sempre repeteix a les seves pel·lícules. O sigui, jo diria, sota el meu punt de vista, és la seva obra mestra. Però és que estan tots els seus temes.
5: I fa aquest paral·lelisme entre les pel·lícules de Nolan.
9: Una de les seves primeres pel·lícules, potser també de les millors, és Memento, que és una pel·lícula que parla sobre el record i la memòria, i això és Odisseu. I clar, si anem més endavant i pensem, per exemple, en Inception, no? D'entrada és una pel·lícula que planteja viatges impossibles més enllà del temps i l'espai. I això també és l'Odissea. I pensem, doncs, en una pel·lícula recent com Oppenheimer, tenim un heroi atormentat per la culpa.
5: Però no totes les opinions són tan entusiastes com la de Javier Urrutia. El professor Keating d'aquest espai, que no és un altre que Àlex Gorina, dona la seva opinió, que és el contrapunt de la visió del Javier. Primer ens explica les coses que més l'han convençut.
10: A veure, principalment les localitzacions, no? Del Peloponès, de Marrakech, d'Islàndia, d'Escòcia, de les Illes Eòlies. És a dir, una geografia universal amb una unitat absolutament convincent. Per tant, un 10. I les escenes amb la fatillera, que és una dona autosuficient, de fet, la Circe. He de recordar els efectes màgics que aconseguia Ray Harryhausen en una escena similar com aquesta, amb Simbad a la platja de Sa Conca, que va fer la pel·lícula, no? Samantha Morton, a més, fa la millor interpretació del film, al meu entendre.
5: Tot i això, el Javier i el Gorina coincideixen que l'escena més brillant del film és la de Circe.
9: Em va agradar molt que el discurs que fa Circe respecte a aquesta brutalitat dels soldats, respecte a aquesta brutalitat d'una certa masculinitat, de nou, colonitzadora, abusadora, no?, que arriba als espais, viola a les dones. Trobo que està molt ben feta. Aquesta escena, i a nivell visual, també té molta força. No? Aquesta transformació dels homes en porcs, que, vull dir, no pot ser més evident. O sigui, els homes són això, són porcs. Llavors, aquest canvi Això no apareix en l'obra. Això no apareix a Odisseu. O sigui, apareix la transformació dels homes en porcs, però no hi ha aquesta lectura feminista. Això ho està afegint Nola.
11: Empty throne? I've been sitting on that empty throne for 20 years!
5: Les crítiques a l'Odissea de Nolan han plogut d'arreu. Especialment negativa és la de la traductora Emily Wilson, de la versió que Nolan ha portat al cinema. L'Àlex Gorina se suma a aquesta valoració contrària del film de Nolan amb l'ironia marca de la casa.
10: I què és el que no m'agrada? Doncs la resta d'interpretacions, que em semblen insuficients. Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland... A mi em resulten com una Aïlla Oikoiebeia, o sigui, la Sagrada Família menys carismàtica que em podia imaginar. I la barreja, també, de referents de l'èpica llegendària mediterrània, amb la nòrdica, la celta, la teutònica... El poti-poti permet semblar, a més, als herois del cinema, als superherois del còmic, que no és el mateix.
5: Una pel·lícula amb visions contraposades, amb grans defensors i grans detractors, que és un bon exemple de per a què serveix la cultura. Per generar debat.
0: Doncs i tant, perquè no sé si l'heu vist a vosaltres aquest estiu, la pel·lícula, l'Odissea, però jo he arribat a parlar d'aquesta pel·lícula a la platja, amb gent que no coneixia, i crear-se un debat, a primera hora del matí, perquè no es podia aguantar cap altra hora de baixar a la platja, i parlar sobre l'Odissea amb gent que no coneixia de res. Per tant, vaig decidir que potser sí era una bona manera de començar aquest abans de l'estrena, de fer una reflexió sobre el perquè d'aquest debat d'aquesta pel·lícula. Ja dic, no sé si l'heu vista, i si no l'heu vista i hem fet algun spoiler, doncs ens sap greu, però crec que valia la pena que la Sílvia ens portés aquestes reflexions amb el contrapunt del nostre benvolgut estimat Àlex Gorina. Res, que arribem a la una de la matinada, vol dir que escoltem les notícies d'aquesta hora i tornarem a la segona hora de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio amb la vostra participació, que espero que truqueu al 93-201-7474 amb més preguntes que tenim que heu deixat escrites o amb àudio al WhatsApp del programa. I com que aquesta temporada és la segona, hem fet alguna petita reforma, alguna novetat, doncs, si tot va bé, escoltarem una nova secció que aquesta temporada ens farà mirar-nos una mica més endins. No dic res més. D'aquí una estona ho descobrirem. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'ocuparà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era actualment gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació, però que el missatge no va arribar als centres.
2: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
1: Els tres expedientats, volíem dir, són un alt càrrec del departament i 2 funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. Repassem ara altres informacions en format breu, amb l'Anna Alfonso.
3: El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, el president espanyol ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. També ha avançat que Felip VI trepitjarà Ceuta les pròximes setmanes.
1: L'Índia pressiona Rússia perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. El president indi, Narendra Modi, diu que la continuïtat del conflicte perjudica tota la humanitat. Modi i Vladimir Putin s'han reunit en el marc d'una cimera euroasiàtica en què també hi són la Xina i l'Iran.
3: Des d'aquest dimarts torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 5 cèntims per litre.
1: Mor als 56 anys l'actor Francesc Garrido a causa d'un infart. Ha estat un dels grans intèrprets de teatre, cinema i televisió a Catalunya i a l'Estat, i les últimes obres en què va participar van ser El mestre i Margarita i Glengarry Glen Rose. En cinema va treballar en títols com Barcelona 1714, Mare dentro, Smoking Room o Balandrau. El Ministeri de Cultura assegura que està en contacte permanent amb les comunitats autònomes i direccions generals de patrimoni arran dels robatoris a museus de Villena, Badajoz i Albacete.
3: En un comunicat, el Ministeri defensa que després del segon robatori d'aquest any, que es va cometre a Albacete a finals de juliol, va demanar ajuda a la Policia Nacional Espanyola per mirar de prevenir casos semblants, cosa que no va poder evitar l'assalt de Villena. La policia va demanar informació a tots els museus dependents del Ministeri de Cultura i de les comunitats que tinguessin peces d'or, plata o pedres precioses a les exposicions permanents. El Ministeri assegura que els va donar tota la informació de què disposava i que a mesura que les comunitats els donaven aquesta informació, la traslladaven a la policia. El 28 d'agost, hores després del robatori, el Ministeri es va reunir amb les direccions dels museus per parlar de la seguretat i van alertar, a més, d'unes indicacions publicades per l'Europol arran d'una sèrie de robatoris en museus europeus. El Ministeri assegura en aquest comunicat que els experts en patrimoni cultural de la Policia Nacional Espanyola, la Guàrdia Civil i els cossos autonòmics estan en coordinació permanent amb el Ministeri per mirar de resoldre aquests 3 robatoris tan semblants que hi ha hagut aquest any a Badajoz, Albacete i Villena.
1: Esports. El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano, amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'un altre en pròpia porta del Rayo.
3: Aquest dilluns s'ha jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga. Osasuna 1, Getafe 0.
1: El davanter brasiler Gabriel Jesus ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables.
3: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat i que ja no té més per oferir.
1: I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació de lateral dret Mateu Morey, procedent del Mallorca, fins al 2028. D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Misehui al NAC Breda del seu país.
0: Fins aquí les notícies.

0: una de la matinada i pràcticament 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí en aquesta segona hora, tot i que avui la primera, com sabeu, ha estat molt més curteta, segona hora de la nit dels ignorants. A Catalunya Ràdio, el 932017474, per fer les vostres preguntes, per donar respostes a altres preguntes que fan altres oients del programa, fer les vostres reflexions, el que us vingui de gust. Saludem a aquesta hora de la segona hora la Teresa, que ens truca des d'en Camp. Bona nit, Teresa.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal? Com estàs?
1: Marta. Mira, Marta, he passat un estiu que ja t'ho han explicat els oients ahir.
0: Horrorós.
1: A ràdio sembla que sigui... No.
0: Ah, pensava que deies per la calor.
1: Ràdio... No, no.
0: No, per la programació, tu dius.
1: De nit, era un espectacle. Sortia amb una veu robòtica que em feia por i tancava la ràdio.
0: Ai. És que no, jo no ho he escoltat, canvi... no sé què hem fet a la nit, a l'estiu.
1: Tonteries. I en canvi, et vaig dir una cosa. Aquest noi, el Federic, no sé com se diu...
0: Vincent.
1: Que començava a les 7 del matí, sí. Era un tros d'aire fresc.
0: Veus que bé.
1: Allò és un professional. Sí, però tinc una queixa grossa. Molt grossa. Marta,
0: diguis.
1: Jo i molta gent del meu poble volem escoltar la nit dels ignorants. No la nit del cine, per això ja hi ha altres programes.
0: No, no la nit del...
1: Del cine.
0: Del cine? Per què la nit del cine?
1: Sí, bueno, de les pel·lícules que fan a Barcelona. Això no és la nit dels ignorants per mi. La nit dels ignorants són preguntes i respostes. I tu saps l'alegria que et dona un ignorant quan te contesta com a mi els pijames. Ves a tal lloc que potser t'ho faran, busca això, busca allò. Ara, si m'he de sentir... Bueno, jo ja tenc la ràdio. Ja li tancava amb aquesta noia quan explicava lo d'Instagram. Ja li tancava. Em dol tancar la ràdio.
0: És que ara no sé, Teresa, quin Instagram, no entenc què vols dir.
1: Aquesta noia ens explicava el que feien els programes de televisió, o no sé què ens explicava d'una cosa d'Instagram, i jo això ja no ho sentia perquè em tancava de seguida.
0: O sigui, tu vols el mateix programa que es feia fa 40 anys.
1: No, 40 anys no pot ser, no podem anar, perquè jo demà que amb el mateix cotxe de 40 anys.
0: Clar.
1: Quan tenia 40 anys anava amb un 127
0: clar,
1: anys.
0: Dona, clar, però,
1: no,
0: en
1: però
0: aquest...
1: tampoc vull això, Marta. T'ho han dit la gent, eh? Jo me'n recordo quan vas tancar, perquè jo estic al tanto de les coses. T'ho han dit, eh? Dues persones, dues senyores.
0: Dues senyores m'ho van dir. I vol que li expliqui quantes senyores i senyors m'han trobat aquest estiu i m'han dit una altra cosa? No.
1: I què vols que et diguin, Marta? Criatura, suposo que no ets pas una nena de 20 anys.
0: No, en tinc uns quants més.
1: Bueno, és igual, però és que vols que et diguin la gent. No
0: però a veure, Teresa, si jo estic d'acord amb vostè que aquest és un programa de preguntes i respostes, perquè amb les converses que fem, jo el que vull és donar respostes. Ahir vam fer una conversa amb un senyor que parlava sobre el clima i la calorada.
1: Ui, no te veig si ja deu perdre res de tot això.
0: Molt bé, doncs aleshores, moltes de les preguntes...
1: Tan llarg, no, Marta, tan llarg.
0: Ja,
1: no.
0: Això...
1: La primera hora s'ha perdut amb la pel·lícula aquesta. Escolta, per favor.
0: Però jo no deixo mai de rebre les trucades. O sigui, Teresa, amb tota la temporada, quantes preguntes ha fet vostè?
1: Jo...
0: O quantes
1: no
0: respostes ha fet?
1: És que no us goso telefonar, perquè veig que ha canviat massa això ara.
0: Doncs no, dona, no, perquè si vostè no ho gosa telefonar i un altre no gosa telefonar i no telefona ningú,
1: si
0: al final l'haurem de posar música...
1: Anirem més bé, Marta, si et dius de tu.
0: Ah, de tu, Teresa, d'acord.
1: Sí, perquè no intentem fer una piqueta de cosa que tot sigui més clar.
0: Més pla. Però jo soc, soc plana, clara i transparent, sempre.
1: Sí, però Catalunya Ràdio, jo vaig sentir aquella senyora que sembla que és de Girona, que va dir, per més que els hi diguis les coses, ni se n'entenen. Jo, i això ja m'ho crec.

0: l'antiga la poden llegir quan som al lloc.
1: El que l'Odissea vols dir?
0: Sí, clar.
1: Clar. Però és que s'ha estrenat aquest estiu i molta gent l'ha anat a veure. Però a veure, jo entenc el que vols dir, però jo insisteixo, si la gent truca per preguntar i d'altres per contestar, jo sempre prioritzo les trucades abans que qualsevol altra cosa.
0: Bueno, bueno.
1: De veritat, vull dir que...
0: És que, esclar, jo sí que tinc coses per preguntar.
1: Doncs dona, doncs fes-ho.
0: No,
1: sí.
0: Esperaré una mica més que hi hagi més gent.
1: Ah, que hi hagi... No, però escolta'm, ahir no va parar de trucar gent? Doncs...
0: Ah, bueno, però ahir era el primer dia, clar. I la gent s'han desbravat.
1: Clar, s'han desbravat.
0: Avui he desbravat jo.
1: Doncs t'has desbravat, però no deixis de trucar. No diguis, ai, no m'espero. No, perquè si no truques jo hauré de o fer una conversa o mira, posar una música. Jo... Tu pregunta, abans, Teresa, tranquil·la.
0: Abans que et truqués una senyora del poble, parlant del poble, què l'ha dit dels ignorants? Diu, ui, nena, ha canviat molt, ara només fan preguntes i respostes a la primera hora. Diu, que dieu... Sí, dic,
1: però no és veritat, dic, no és veritat.
0: No. Després ja vaig veure que no era veritat, però primer m'ho van dir. Clar, jo com que no ho havia sentit... No
1: clar, perquè es devia dormir aquesta senyora i no ho devia escoltar tot.
0: No ho sé, ja no hi entro. I jo vaig quedar parada i llavors ho vaig preguntar a l'Aina. L'Aina va dir, no, i ara de cap manera.
1: Clar.
0: I vaig veure, perquè t'ho dic, l'Aina és una persona sèria. Sèria. Ah, i el Domènec, un encant d'home, eh?
1: Ja ho sé, ja, que el tenim a l'equip. Home, i tant. Que tenim un gran equip en aquest programa, eh?
0: Sobretot, digue-li, que el reportatge que va fer de Barcelona, d'això... Ai, Marta, com se diu?
1: De les
0: peixateres.
1: De les peixateres de Mercabarna, sí. Això et va agradar?
0: Ah,
1: veus com t'agrada segons quines coses que fem? I això no són trucades,
0: sí,
1: això són reportatges que fem nosaltres.
0: Que costa d'empassar, també.
1: Ah, però, com diuen els castellans, per a gustos colores, Teresa.
0: Sí.
1: Però si t'agrada les històries de nit del Domènec, ja em fas feliç. Pensava que no t'agradava res, però veig que sí.
0: No,
1: les del Domènec sí. Doncs m'encanta.
0: Escolta, és que jo sempre dic la veritat. M'ha agradat molt aquest noi que ha fet el Dematí de Catalunya Ràdio. Sobretot un altre programa de Catalunya Ràdio que no se'l perdi ningú. Bueno, ja ha desaparegut. La Fonda.
1: Sí.
0: A la una del migdia.
1: Sí.
0: No me'l perdia ni un dia per poder-lo escoltar. Aquest home, jo, que vinc d'un món de l'hostaleria, que ja en tenim molta, fantàstic.
1: T'agradava molt. Doncs escolta'm, jo et convido, Teresa, que quan tinguis preguntes truquis, les facis, perquè els altres oients trucaran per respondre, perquè si la gent no truca, al final haurem de fer altres continguts.
0: Jo me'n recordo.
1: Doncs ara, a la que tinguis una pregunta, tu tranquil·la, que aquí hi ha gent que repeteix. Vull dir que jo no poso, de moment no poso mai traves a ningú de dir no, que no pots entrar la mateixa setmana dos cops, no.
0: Però tan llarg, Marta, no ho facis. Perquè a mi no vol tancar la ràdio.
1: Dona.
0: Cosa que Catalunya Ràdio ha perdut molt. Molt, eh? Molt. No és la Catalunya. I aquella zona de Girona va tenir tota la raó. Això costa molts diners de mantenir. I què passa?
1: Jo només puc dir que...
0: Aquell senyor que és evident de Manresa em va encantar, eh?
1: Ah, sí, el Ricard, sí.
0: No, és que hi ha gent molt bona que truca. I el meu amic, que ja penso que és el meu amic, el senyor del Rich, que sempre he dit jo.
1: El Joan, sí.
0: El Joan, sí.
1: També va trucar ahir, sí. Per això, tu truca quan vulguis.
0: Sí, però si estic al tanto...
1: Doncs truca quan vulguis, no te n'estiguis.
0: Escolta, els Cunis, els dos germans Cunis, aquests els trobo a Andorra quan vull. Perquè el que no sabeu vosaltres és que tenen família. I bona família.
1: Ja.
0: Que tenen. No sé si ho sabies.
1: Però m'estàs dient del teu poble?
0: Josep.
1: Sí, no, i el Carles, sí.
0: Josep i el Carles tenen la família. I els trobo i parlo amb el Josep.
1: Molt bé.
0: I parlo, clar, perquè no, és una persona que m'ha acompanyat molts anys. Oh,
1: i tant, sí.
0: Perquè el Josep es va acompanyar les primeres nevades que vam tenir fortes d'aquest país, eh?
1: Mm, i tant. Ja fa uns quants anys.
0: És que tots hem de tenir memòria, eh?
1: Sí, senyora, tots tenim memòria. Teresa, jo et convido ja està, però t'havies d'esbravar. Ja t'he deixat que t'esbravessis, així que tranquil·la.
0: Que,
1: truca mira, quan vulguis. Ja està.
0: Marta, ja l'any passat vaig quedar l'altre cul l'altre dia, tot l'altre temps, ja vaig quedar de mig farta d'això. I dic, li tindré que dir al final. I mira, noia, sempre hi ha un dia i t'ha tocat.
1: No m'ha tocat, no. Cadascú pot dir el que vulgui. Jo sóc...

0: Sí, però sempre que, respecte ningú,
1: sempre que sigui en respecte, correcte, sí, ja està.
0: No ha faltat el respecte a ningú.
1: No.
0: I encara que aquell de la veu robòtica em va fotre les dits, tampoc he dit res, he dit, jo vaig ser ben lliure de tancar la ràdio i adéu,
1: Sí, només faltaria. I Teresa, vinga, ja està, t'has esbravat. Va, una abraçada.
0: Una abraçada.
1: Vinga, adéu, bona nit, adéu-siau. La Rosa, des de l'Hospitalet de Llobregat, bona nit.
2: Bona nit, escolta, mira, és per aquella nena que té el dragonet?
1: Sí.
2: Sobretot, el pot agafar amb les mans, però si li fa angúnia, que, perquè jo els agafava amb les mans, que li escosti una escombra, amb cuidado, i segurament se li posarà sobre l'escombra. I llavors, si té una terrassa o una galeria, o que la posi costat de la, que li encengui el llum i que el posi costat de la làmpara. Perquè si no té mosquits, si, o sigui, si no té llum, no tindrà mosquits. Si no té mosquits, no menjarà. I si no menja, morirà.
1: Ja.
2: I no hem de matar cap bitxo dels que tenim, cap, ni un, ni un.
1: No, ells han dit deixar-lo a l'aire lliure, em sembla que han dit, eh?
2: Sí. Que deixi l'aire lliure. Que si, ja dic, si té un puesto, perquè si et fixes, els dragonets sempre es posen al costat de les làmperes quan hi ha les llums enceses.
1: Sí.
2: És perquè allà van els mosquits.
1: Clar, i se'ls mengen.
2: I ells se'ls mengen.
1: Clar.
2: És que tots els bitxos tenen la seva funció.
1: Clar.
2: Tots.
1: El que passa que quan t'entren a dintre casa ja no hi ha tants mosquits.
2: Això que es mengen els armaris és mentida.
1: Ah, sí?
2: Clar. Jo no, mare meva. És que jo soc molt amant dels bitxos. En els dels escarbats?
1: No, aquests no.
2: Això no.
1: Les rates tampoc, suposo, no?
2: No, les rates tampoc. Però els ratolinets, mira, tampoc soc amant, però ja no em fan tanta...
1: Ja, tanta angúnia. Molt bé.
2: No.
1: Doncs va, una bona recomanació, Rosa.
2: Sí, sobretot que si té una terrasseta o un puesto que tingui una làmpara, que li encengui llum i que el posi allà.
1: Molt bé.
2: I després què més volia dir jo? Oi, no creieu que el planeta està enfadat?
1: Mira.
2: Perquè tots són desgràcies, eh?
1: Sí, dona, sí, jo també ho penso,
2: I quan,
1: eh?
2: I quan no hi ha desgràcies naturals, que ja en tenim prous, el Trump i el Putin...
1: Fan de les seves, sí.
2: Bueno, ja està bé. Perquè el que no es pot evitar de la natura, no es pot evitar. Però l'altre, que ho fan els homes expressament, vamos, és que no tenen vergonya.
1: Ja, sí.
2: És que no tenen vergonya. Jo estic indignadíssima i estic trista. I quan veus les notícies i quan... Ai, mira, de veritat, eh? Bueno, ja no et dono més la llauna.
1: No, tranquil·la, només faltaria
2: cosa. A més, jo he estat escoltant la nit dels ignorants cada dia. Perquè he repetit programes.
1: Ah, i encara que no hi fóssim, tu anaves repetint programes.
2: Exacte, mira, jo anava repetint programes i així he tingut...
1: Això és buscar solucions, Rosa, molt bé. Molt bé,
2: mira,
1: Rosa.
2: Una anècdota, quan al principi de les nits dels ignorants, que no teníem telèfon mòbil ni teníem història, quan anava de vacances, el meu marit m'havia gravat disquets, que el feia el Cuní,
1: sí,
2: disquets, i me'ls enduia, perquè jo sense la nit dels ignorants no puc dormir.
1: Ai. Que
2: o sigui que ja està, m'enduia els disquets gravats...
1: I podies dormir.
2: I ja està.
1: Molt bé.
2: O sigui que...
1: Bueno. Molt bé, ara sort que tenim aquesta manera de recuperar-ho.
2: Sí, de poder-ho recuperar.
1: Bueno. Rosa, moltes gràcies.
2: Bé, bona nit.
1: Bona nit.
2: Adéu, que vagi bé.
1: Adéu-siau. Va, que tenim altres missatges que ens heu deixat al WhatsApp del programa. Per exemple, una reflexió de l'Albert des de Vilassar de Mar.
3: Ens trobem ara a la tornada al col·le amb una vaga al dia, el 8 de setembre, el primer dia d'escola. Les classes van acabar sobre el 20 i pico, 22 o 21 de juny. Dos mesos pel mig i, no sé, em sobta que no hi hagi hagut temps ni ganes de fer una negociació, que potser en dos mesos hagués estat possible fer-la. I, no sé, hi haurà manifestacions i totes aquestes històries, i sembla que el juliol i l'agost, doncs, bueno, com que són vacances, no es poden manifestar. Estem en un moment, el sistema educatiu està fent aigües per tot arreu. Si només fem que posar-li, a més, pals a les rodes, reduint dies de lectius d'escola i de més, no sé, em sembla molt bé, molt digne, molt, molt legítim que facin reivindicacions, però, bueno, una mica de pensar també en el que volem de la societat futura.
1: Doncs aquesta és la reflexió contundent de l'Albert des de Vilassar de Mar. Gràcies, Albert. Ens truca el 93207474 en Moisès des de Barcelona. Bona nit.
4: Hola, bona nit. Què tal?
1: Molt bé, i tu?
4: Pues mira, aquí treballant, igual que tu.
1: Igual que jo, però en lloc de parlar per un micròfon estàs amb un volant a les mans, no? Dedueixo?
4: Sí, perquè treballo de taxista.
1: Molt bé. Molt bé,
4: ja estic amant d'això. Bueno, ara m'he parat.
1: Ara t'has parat per parlar. Molt bé, Moisès.
4: Clar, perquè tens... si em paran no pots...
1: No, clar.
4: Sí, volia, aviam, respondre a una senyora que buscava un sabater a prop de Sant Pau.
1: Sí, la Marina.
4: És que hi ha pocs, no? Costen de trobar i que siguin bons, millor. Pues mira, jo li diria d'un, però no sé, potser li cau una mica lluny, però bueno, Ronda Guinardó, això seria entre el carrer Sardenya i la plaça Forns 10, a prop del Camp de l'Europa.
1: Molt bé. Allà n'hi ha un.
4: No sé, allà un. És un noi sud-americà que es diu Ismael. No té telèfon, a les guies, perquè si diu, dice, si em truquen, diu, no puc treballar, llavors no poso el telèfon i fora.
1: Ja està, molt bé. Doncs va,
4: és un treballador, treballa molt bé.
1: Treballa molt bé. O sigui, tu li has portat unes sabates i te les has arreglat.
4: Bueno, unes no, jo porto sempre botes i sempre li faig media suela i taló. Vinga. I la meva mare també li porta sabates i és un tio que veu una sabata a lo millor que tu no la vols tirar, el tio te l'arregla.
1: I tens sabata nova, no?
4: Sí, aquí, bambes, que jo a vegades he vist allà bambes i jo dic, si una bamba la tires hoy en dia. I no, el tio la repara. Clar. I a més també es mola ganivets.
1: Es mola ganivets també, molt bé. Doncs la Ronda Guinardó entre Sardenya i la plaça Alfons X, diguéssim, un senyor que es diu Ismael. Va, doncs...
4: Bueno, sí, és un local que és petitet i també fa claus
1: sí,
4: i tot.
1: Sí, perfecte. Doncs Moisès, moltíssimes gràcies, espero que tinguis una nit tranquil·la i que tots els que portis... No, què?
4: Tranquil·la, no, que hi hagi feina.
1: Sí, de feina sí, però vull dir, una feina una mica racional, que a vegades hi ha nits que dius, és per apretar a córrer, saps?
4: Si jo t'expliqués.
1: Ja m'ho penso, que si tu m'expliquessis faria molt llibre, no?
4: Pues sí, més o menys.
1: Moisès, moltes gràcies per la trucada.
4: A vosaltres.
1: Vinga, que vagi bé, bona nit.
4: Adéu.
1: El Magí Anguet, des de Vilafranca del Penedès, bona nit.
5: Hola, bona nit.
1: Què tal, com estàs?
5: Bueno, mira, ja hem passat l'estiu i tornem a començar.
1: Molt bé.
5: A veure on t'olivem.
1: A veure.
5: Sí. Bueno, jo volia dir que ara aquest estiu, bueno, ja ho sap tothom, això que van passar aquests terratrèmols de Venezuela, de Colòmbia, etc. No? Uh-huh. I llavors els locutors de TV3 i de la ràdio, doncs, per què diuen que allà portaven els cadàvers a la morgue? Per què ho diuen això, aquesta paraula? No existeix. Els lingüistes ho donen per bo, però no existeix. O sigui, ho he mirat, perquè no es pot dir, doncs, la funerària, perquè no es pot dir el dipòsit de cadàvers, no, vull dir, o sigui, què representa dir la morgue?
1: Mm-hmm.
5: Bueno, només era això, vull dir.
1: Molt bé,
5: dir,
1: a veure si algun lingüista ens ho sap aclarir, perquè fem servir morgue en lloc d'aquestes altres paraules per definir-ho. Perfecte. Moltes gràcies. Que vagi bé. Adéu-siau, bona nit. L'Antonio ens escriu un missatge de WhatsApp que diu: benvinguda de nou a la nostra nit dels ignorants, Marta. I té una resposta. Pel que fa a les orenetes, només els mascles canten de forma individual o en grup, especialment al clarejar, per marcar territori i atraure la seva parella. Això ve per una pregunta d'un altre oient d'ahir que deia que no sentia xisclar les orenetes aquest estiu. En Xavier diu: per al Joan de Vallcarca, la invenció del bany Maria, per tant és una altra resposta a una pregunta que es va fer al programa, la invenció del bany Maria s'atribueix a l'alquimista egípcia Maria d'Alexandria, segle X. Diu, va ser la primera alquimista coneguda. I per això, doncs, se li atribueix, i la invenció del bany Maria s'atribueix a ella. La Montse, des del Poble Nou, diu: quina il·lusió tornar a sentir-vos, molts dies enyorant el vostre programa, i sí, ha estat un estiu molt calorós aquí a Barcelona. Desitjo que tot l'equip hagueu pogut descansar, desconnectar i gaudir. Doncs sí, moltes gràcies, igual per tu, Montse. La Dolors, des de Banyoles: aquest estiu ha estat dolent per nosaltres. Vaja, Dolors, quin greu. A part de la calor tan horrorosa, una de les meves filles i jo hem passat una pneumònia. Ara estem bé, però jo volia preguntar sobre els efectes que em van causar a mi les inhalacions d'una marca molt coneguda que em va receptar el metge. Van ser 3 dies molt dolents amb, explica la Dolors, al·lucinacions, tremolors a les mans, somnis macabres i, sobretot, que en els 3 dies que em vaig estar inhalant, no vaig dormir més d'una hora seguida. Quan ho vaig anar a explicar al metge, em va dir que parés immediatament. Diu, a veure si un entès ens pot explicar per què, segons quines persones, ens passa. Diu, jo no havia fet servir mai cap inhalador, amb 73 anys és la primera vegada, i també voldria saber si hi ha algun oient que ho ha patit i que li ha passat exactament el mateix. Recordem que ella diu que tenia una pneumònia, i suposo que aquestes inhalacions doncs, deuen ser com potser de cortisona o alguna cosa així. Dedueixo pel que diu la Dolors. Després, és que feu uns missatges avui molt llargs, m'estic com... se m'està cansant la veu, Rosalia des de Vilanova i la Geltrú, diu, contenta de retrobar-vos i amb el primer programa ja escoltat. Diu, molt d'acord amb la senyora Maria. A casa hem fet vacances televisives i radiofòniques. Tot i que hem sobreviscut gràcies als podcasts d'alguns programes de la Grella i d'hivern. Diu, el meu estiu ha estat de peus en remull, nit sota el sant ventilador de sostre i platja amunt i avall. I sorprenentment, sense esquivar meduses mortes. Algú sap per què aquest estiu no se n'ha vist a la costa? Diu, almenys a la Daurada. I de mosquits, tampoc, que ahir també ens ho deia, la Montserrat de Mataró, que no havia tingut mosquits. Diu, d'això sí que en sé el motiu, diu ella. La Rosalia diu que sí que sap el motiu pel qual no hi ha mosquits. Moltes gràcies i bona temporada. L'Assumpció diu, ahir vaig sentir, crec que era la Montserrat de Mataró, sí, que va dir que aquest any no hi havia mosquits. Doncs a mi no m'han deixat viure, veu? N'hi ha per tothom. Diu, ha sigut dels pitjors anys. He estat a l'Ametlla del Vallès i si volia sortir al jardí havia de ser posant-me l'antimosquits. No entenc aquesta diferència. Algú m'ho pot explicar? Diu l'Assumpció, veus? En uns llocs gens i a d'altres moltíssims. Després, acabem amb dos missatges més. Aquests són d'àudio. Hi ha el primer, una queixa que fa la Pepita des de Tiana.
6: En referència a el que va dir una senyora ahir la nit queixant-se de la programació de l'estiu de TV3, jo també em vull queixar. Perquè és vergonyós. Estem dels his, fes i de les tonteries fins al gorro, fins al punt de parar la tele, evidentment, perquè estem tips de que repeteixin programes, però sempre els mateixos, perquè aquest estiu hem tingut el Peyu per tots cantons. I a l'hivern continuarem tenint el Peyu cada nit. I la veritat, tant està bé que facin programes entretinguts i de riure, però només pensem en el jeje i el jeje i les coses de riure. I passen més coses al món. I també el telèfon de TV3, allà et quedes amb el telèfon, l'atenció al client i el número de registre. I ja està.
1: Doncs aquesta és la queixa de la Pepita i una altra queixa que ens ha deixat també el WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148, la Maria Antònia.
7: Avui, dia 31, escoltant la programació de Catalunya Ràdio per aquesta temporada, m'he adonat que anuncien la programació fins a les 11 de la nit. És a dir, el programa de la nit dels ignorants no l'anuncien per res. Ja fa molt de temps que som oients de segona. Molta gent ho ha reivindicat amb les trucades que han fet en aquest telèfon. I per mostra, avui segurament tindrem un retard en l'audició del programa de la nit dels ignorants. Què és el que passa amb aquest programa? Que no mereixem el mateix respecte als oients del programa de la nit dels ignorants? És una pregunta que ja fa molt de temps que em faig. Aquí ho deixo.
1: Doncs, mira, Maria Antònia, farem arribar aquesta pregunta. Farem arribar a qui toca, perquè no és la primera vegada que algú m'ho diu, ni que ho dieu a vegades en trucades. Si ho he rebut un missatge d'una altra persona que m'ha dit perdó, a TV3 han explicat tota la programació i no han dit la nit dels ignorants. I jo no ho he vist, per tant no puc dir-ho. Però la farem arribar, perquè és veritat, és un programa... O sigui, ara mateix, de la graella, és dels més antics de la casa. I, evidentment, que tots els oients i els equips que ho fem mereixeu un respecte. Així que ho farem arribar, Maria Antònia, gràcies. La Maria Rosa, que ens truca des de Sant Cugat. Bona nit.
8: Hola.
1: Maria Rosa, com estàs?
8: Bona nit. Oh, com estic bé. Mira, bé, avui us he sentit començar. I tot s'ha començat a sigut dormir-me, i ara fa cosa d'un quart d'hora que he posat que hi havia aquella senyora que es queixava.
1: Sí.
8: Sí, i ahir també al principi dic, mira que bé, estic desperta, em podré sentir, però també em vaig a dormir, me caso amb l'olla.
1: No passa res.
8: I això que mira que dormo malament, no? I, però a més, sí, en fi, bé, del calor ja s'ha queixat tothom, que això és horrorós.
1: Horrorós.
8: No sé què farem, però bé, en fi. Jo aquí encara les nits mentre iret, tu, escolta'm.
1: Doncs aprofita-la, eh?
8: Sí, sí, jo sí. No hi ha hagut dues nits que sí que ni aire ni res. Però les altres nits, que per allà les dues, a aquesta hora ja m'entra un airet que m'haig de tapar.
1: Ai, que bé. Això em fa una il·lusió tapar-te una mica a l'estiu.
8: Ai, sí, em fa una il·lusió.
1: M'encanta, perquè jo no sé dormir sense tapar-me una mica amb el llençolet. I amb aquestes calors no pots tapar-te.
8: No pots. No,
1: però llavors em trobo faltar el llençolet, saps què vull dir? Quan te'l pots posar...
8: I m'agrada dir, allò dels mosquits, jo tampoc he patit de mosquits aquest any, no? Jo pensava, no sé què els he passat, però no hi ha mosquits, no?
1: Veus? Hi ha zones que no hi ha mosquits.
8: Doncs mira que aquí vam començar amb el tigre, que vam ser pioners, aquí a Sant Cugat.
1: I tant.
8: El tigre que també em tenia devorada, eh?
1: Absolutament, absolutament.
8: Perquè a mi m'aclivilla, i aquest any dic, ui, aquest any no, què ha passat? Sí, és veritat.
1: Doncs no sé si han fet tractaments en llocs que no es feien.
8: No ho sé.
1: A veure si algú, ja ho preguntarem, a veure si algú ens ho resol.
8: Perquè és que jo tampoc, i m'estranya perquè tots venen a mi, eh?
1: Ja, a mi, no, a mi també em passa i no m'han picat gaire, excepte un, l'últim dia que vaig acabar a la farmàcia perquè se'm va posar el peu, que em van dir, això no és un mosquit, dic, miri, perdoni, estava en una terrassa, no pot ser cap altre animal, però em va deixar un peu ben bonic.
8: No, home, jo a mi a vegades, o sigui, explicar-me la cara i em far-se amb l'ull d'haver d'anar al metge,
1: home, sí, poca broma, això.
8: Sí, precisament, com si... Bé, escolta'm, sí, doncs que ens anunciïn els ignorants una mica més, eh?
1: Ja, sí, que ens l'anunciïn una miqueta més.
8: Sí. I jo aquella senyora no sé de què es queixava, vull dir, perquè, clar, jo l'he agafada després, però estava molt indignada, no sé per què.
1: Sí, que diu que això no és el que era, i que no li agraden, perquè no li agrada que no hi hagin trucades, dic, però sí que n'hi ha de trucades, no li agraden les entrevistes que fem i aquestes coses.
8: Sí, home, mira, sí, esclar.
1: Però li he preguntat per la d'ahir, que era sobre el clima, i aquesta sí que li va agradar. I les històries de nit també li agraden, llavors.
8: Sí. Ai, que les històries de nit.
1: En fi, però cadascú pot dir la seva, només faltaria.
8: No, evidentment, per això estem. Escolta'm, jo també a la tele, que fa unes programacions, que ja tenia raó aquesta senyora que ha trucat, que cada vegada sembla més les televisions aquestes que es veuen per ahir, saps?
1: Sí.
8: No, sí, perquè hi ha una cada tonteria que dius on van, d'això. Escolta'm, sí, la veritat que sí, en fi. Ai, bé,
1: Que volies una pregunta, també,
8: mira,
1: sí.
8: Vaig sentir l'altre dia que deien que treurien les targetes aquestes, la T, la del viatge aquesta, que s'agafa per anar als ferrocarrils.
1: Sí, la T-Mobilitat.
8: La T-Mobilitat, sí. És que ara no em sortia la de mobilitat. Bé, la T-Mobilitat, doncs, que diu que les treurien i que es podria anar amb la targeta de crèdit. Ho vaig sentir bé?
1: Com? A veure, torno a...
8: Sí,
1: es podrien...
8: Que diu que jo diria la targeta... Jo vaig entendre que es podria fer servir la targeta de crèdit.
1: Però la targeta de crèdit per comprar els...
8: No, per passar en lloc de targeta, d'allò, fer servir la targeta. Jo dic, em sembla que no he sentit bé, jo, això.
1: Clar, això als autobusos sí que existeix, però als ferrocarrils, preguntes tu, no?
8: En lloc d'agafar una targeta, vaig entendre que era amb la targeta de crèdit, o sigui, passar-la. Jo dic, mira, no pot ser que es faci servir, perquè és una manera de perdre-la, també, i de que es faci mal bé, perquè, oi que sí, mentaven abans, deien... no em va la targeta. Això se li haurà inventat quan ha passat el control del...
1: Sí, o a vegades passa amb el mòbil, també.
8: Precisament,
1: sí.
8: Això.
1: Sí, sí.
8: I jo dic, doncs no pot ser. Dic, ara preguntaré si és que jo ho he entès malament, perquè no em sembla un bon sistema. I van dir que en 3 mesos així potser es quedaria implantat i començaríem aquí a Barcelona. Dic, si és així, em sembla un mal negoci aquest, perquè és una manera de perdre la targeta, si l'has de treure cada moment.
1: Clar. A veure si algú ha escoltat bé.
8: A veure si ho ha escoltat,
1: sí, sí,
8: perquè
1: sí.
8: Només he sigut jo, perquè no, en fi, que faig poca vida social ara.
1: No, però a veure si algú ha sentit, si no jo t'ho busco a informatius.
8: Sí, perquè la veritat t'ho trobo una poca soltada, no em sembla que vagi bé, ja està bé la targeta, la carrega ja està. Potser també es volen estalviar el cartró de la targeta, escolta'm, deu ser...
1: No, perquè bé, que el pagues el cartró de la targeta,
8: sí,
1: eh?
8: Sí, bé, pagaràs igual, però sense pagar el cartró, aquí està.
1: Clar.
8: Sí, vull dir que no ho sé, a veure si és això o que, si és la notícia quina és, perquè vaig dir, si ho he sentit bé, en fi, no crec que això rutlli.
1: Mira, l'Aina, que avui és el seu dia, perquè a més l'han posat pels núvols, aquesta
8: sí,
1: noia, mira, m'acaba d'enviar el link amb la informació de 3Cat Info,
8: sí.
1: Que tens tota la raó, el transport públic de Barcelona es podrà pagar directament amb targeta bancària a partir del 2027,
8: sí.
1: Però ja, els actuals lectors de la T-Mobilitat també acceptaran les targetes de crèdit o de dèbit i servirà només per viatjar amb un bitllet senzill. És a dir...
8: O sigui, no podràs agafar la T.
1: Sí, tu tens la T-Mobilitat normal,
8: sí,
1: per exemple, però
8: sí,
1: imagina't
8: sí.
1: Que un dia te la deixes.
8: Sí.
1: O que no la tens carregada i no et dona temps a carregar. Doncs pots, amb la targeta de crèdit, pots pagar passant amb les mateixes màquines.
8: Ja, bé, no,
1: és això, però només un bitllet senzill, és a dir, només per un trajecte.
8: Sí. Bé, sí, esclar.
1: És això.
8: Bé, sí, però vull dir, és que llavors jo vaig entendre que retirarien les targetes, dic, home...
1: No.
8: No, és que no em semblava viable, això.
1: No.
8: Però oi que sí que diu que es podrà pagar amb la targeta? Bé,
1: sí.
8: Però no serà obligatori.
1: No. És només per si vols, de més a més.
8: Sí,
1: és un nou sistema que permetrà pagar directament amb targeta i que pot entrar en funcionament l'any que ve. Però
8: sí.
1: És això perquè, com passa als autobusos, que tu, si no tens la T-Mobilitat, pots pagar amb una targeta de crèdit amb una altra màquina diferent, amb un autobús.
8: Sí.
1: Doncs suposo que aquí la mateixa màquina permetrà pagar també amb targeta de crèdit. Ho llegeixo del que està escrit a 3Cat Info, que m'ha passat a l'Aina, que està publicat de... Mira, jo crec que d'avui i tot. D'avui o de...
8: Sí,
1: no, de fa uns dies, del 26 d'agost.
8: Llavors, el que vulgui pagar jo no... És que, en fi,
1: no,
8: és
1: si tu ja tens targeta, no cal, clar. Però si un dia te la deixes, tens aquesta possibilitat.
8: Això ja és diferent.
1: Això és diferent, correcte.
8: Això és diferent, és que jo creia que és que les retiraven i llavors
1: no.
8: Com a obligació, bé, com que ens volen fer passar pel tubo
1: no.
8: De tots.
1: No, és, també
8: com,
1: acceptaran això.
8: Per l'adreçador, tu.
1: No, tranquil·la.
8: No, sí, bé, doncs
1: aclarit,
8: això.
1: Aclarit, Maria Rosa.
8: Home, doncs està aclarit, doncs bé, noia, doncs benvinguts.
1: Perfecte, molt bé, Maria Rosa. Moltes gràcies, adéu-siau, bona nit.
8: Adéu.
1: A veure, l'Àngel, des de Sant Pere de Ribes, bona nit.
9: Bona nit. Mira, és una cosa que durant tot aquest estiu he anat seguint, i és que les temperatures que teníem aquí, la calor era molt més forta, jo he viscut a l'Àfrica, i després hi vaig molt, al continent africà, i les temperatures que teníem aquí eren sempre superiors a 4 i 5 i 7 graus, si no més, superiors a moltes regions africanes dels subsaharianes. Vol dir que la calor era espantosa aquest any i l'any passat. Fa 2 anys que tenim una calor massa forta. Molt forta, molt forta. De veritat, he passat més calor aquí que la que jo havia passat a l'Àfrica.
1: Sí, sí.
9: I després jo cada dia, amb això d'aquestes aplicacions que hi ha a internet, que saps al mateix temps i en temps real la temperatura que està fent aquí, o a Toronto, o a Bangladesh, o a un altre lloc, doncs jo ho anava comprovant, dic, si tenim temperatures altíssimes aquí.
1: Tota la raó.
9: És molt... Això és... Vull dir, és massa fort, això.
1: Sí, m'ha passat aquest estiu que he estat, per exemple, a Praga, hi havia un dia que hi havia 36 graus, quan a Barcelona o a la Costa Brava n'hi havia 32 o 33. I dius, com és possible?
9: Bueno, o, per exemple, jo tinc una germana que viu a Alemanya, a Colònia,
1: sí,
9: i diu, és que el
1: també.
9: Rin està, el Rin diu, està, el sol, ja no es pot navegar pel Rin.
1: Sí, sí, sí, tota la raó.
9: No es pot navegar, diu, està, diu, amb una sequera tremenda.
1: Tremendo, tremendo, sí, sí.
9: Sí, sí, sí.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
9: Aquests que neguen el canvi climàtic, de veritat, és per agafar i tancar-lo.
1: No, no, no, no. Això ja no, això ja no es pot negar.
9: Sí, per això, vull dir, que els negacionistes del canvi climàtic a mi em fan una miqueta... Una
1: sí, miqueta jo, de... Si no vas escoltar ahir una conversa que vam tenir amb un paleoclimatòleg, no. Àngel, que la vam fer a la primera hora, vés al web de 3CAT i busca-la, Francesc Brujacs, perquè ell parla de que el clima sempre està en constant moviment i que el que tenim ara ja havia passat fa molts anys enrere a Catalunya.
9: Sí, podria ser.
1: Sí, és molt interessant, ho dic, perquè si no la vas sentir i tenint en compte que... que t'agraden aquests temes, escolta-la que t'agradarà, jo crec, d'acord? Sí. Molt bé, Àngel.
9: Mira, noia, et dic una cosa.
1: Digues.
9: Que ho havies dit molt bé, aquella senyora, para gustos colores, que diuen els castellans.
1: Sí, sí, sí, sí.
9: Para gustos colores, vull dir, a mi, que la nit dels ignorants faci aquestes comparacions, vull dir, mira, cadascú té el seu estil i la seva pròpia d'allò, vull dir, per fer un programa, i si t'han triat a tu per fer-lo d'aquesta manera, i tu ho fas d'aquesta manera, doncs a molta gent ens agrada que ho facis tu, ja està, és així.
1: T'ho agraeixo, Àngel.
9: De veritat, t'ho dic sincerament. Vull dir que, mira, i això ella ho ha dit molt bé, i si no agafes i tanques la ràdio.
1: Sí, ja ho fa, quan no li agrada ho fa, doncs santa llibertat, sí, sí.
9: I tant.
1: Molt bé, Àngel, moltes gràcies.
9: Vinga, adéu-siau.
1: Vinga, una abraçada, bona nit.
9: Adéu, adéu.
10: La nit dels ignorants, o com anar-se'n a dormir sabent molt més de quan t'has llevat.

0: tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
1: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
0: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I, sobretot, viure-ho amb tu.
1: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
1: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
3: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
2: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
4: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
5: Els transportistes no volen sentir a parlar.
4: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat.
3: Catalunya Migdia.
1: Cada dia a les 2.
2: I a partir de les 3,
1: l'espai de reflexió a la tertúlia.
6: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
4: Si has comès una falta, has de pagar-me.
3: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.

0: Va, que obrirem el capítol de preguntes contestades. Les truites van ser un dels grans hits de la temporada passada, si us recordeu. Quin creieu que serà el gran tema d'aquesta temporada? Potser els ous? O no? O les queixes, de moment? Ja veurem. Sobre aquest aliment tenim dues preguntes que aquesta nit podem respondre gràcies a l'assistència de la granja Gaià de la Riera de Gaià, al Tarragonès. La primera pregunta ens la feia l'Artiom, demanava per què els ous es venen per dotzenes o mitges dotzenes. I hem demanat al nostre company Albert Duran que posi veu a la resposta que ens ha fet arribar des de la granja Gaià.
1: Els ous, com altres productes, com ara les roses, les ostres o els packs de llaunes de refresc, es comercialitzen per dotzenes o mitges dotzenes per diferents motius. Hi ha una raó matemàtica, i és que el número 12 es pot dividir exactament entre 1, 2, 3 i 6. En canvi, a tall d'exemple, el número 10 només es pot dividir entre 2 i 5. Aquesta divisibilitat també facilita el transport i l'emmagatzematge. Les files de 2 en 2 o de 3 en 3, com les de 6 i 12, permeten transports més compactes. Però també hi ha una raó històrica en això de les dotzenes. Ja en l'època dels romans, a Anglaterra, una dotzena d'ous valia 12 penics, que equivalia a un xíling, la qual cosa facilitava molt el càlcul dels diners i les transaccions diàries.
0: Veus, tot té la seva raó. I la segona pregunta la feia en Joan des de Lleida. Volia saber per què els ous a les botigues estan a temperatura ambient i quan els emportes cap a casa, doncs els poses a la nevera. I això és el que ens han explicat.
1: Es recomana posar els ous a la nevera perquè les cuines solen ser un lloc calent i la nevera és l'alternativa moderna al rebost fresc i sec de temps anteriors.

0: Doncs aquesta setmana dedicarem els darrers minuts del programa al llibre Llit Isabelí, de l'escriptora empordanesa Carme Guàs, que ha publicat Cap de Brot Edicions. Després de l'èxit de Situacions Insulars, en aquesta ocasió aquest recull de contes té el llit com a protagonista, on sou molts ara. Carme Guàs va morir a Badalona l'any 1998, és la mare de la també escriptora Sílvia Soler. La història d'avui porta per títol Un visor bleu sobre el llit. Quan al cap d'un any d'haver-se acabat la guerra, exactament el dia 12 de maig de 1940, l'Aurèlia, la seva amiga d'infància, va tornar del viatge de nuvis, l'Armaí va sentir una onada d'enveja que li va recórrer tot el cos, des de l'arrel dels cabells fins a la mateixa punta dels peus. No era pas una enveja normal, d'allò que se'n diu una enveja sana. Era una enveja absoluta, una gelosia químicament pura, una rancúnia groga i sorda que la convertia a partir del moment que l'havia experimentat en tota una altra noia. L'Aurèlia, completament aliena als sentiments de la seva amiga, anava desgranant la lletania de les seves aventures. No t'ho pots imaginar, noia, què és París? París és tota una altra cosa. És com estar en un altre món, tanta llum, tant de luxe, i aquella habitació amb papallones a les parets, i després dormir amb ell, abraçats de cames i braços, no t'ho pots imaginar. I la Remei començava a notar que li rodava el cap, perquè sí que s'ho podia imaginar, i una esgarrifança estranya li resseguia l'esquena, mentre l'Aurèlia, innocentment, continuava la seva tirallonga de meravelles. I aquell dia que vam anar al Folies Bergère va ser tan excitant. Aquí no hem vist res de tot això. Aquí no sabem res. Allò sí que és viure, filla. I mentrestant, desfeia paquets que omplien el llit de matrimoni. Ara no trobo el que et vaig comprar, no et pensis, no és més que un detall, però el vam comprar a les galeries, vull dir, a les galeries Lafayette, ja t'ho deus imaginar, perquè et fes més gràcia. I la Remei s'ho mirava tot com una encantada, sense cap interès pel regal que li havien escollit quan anaven tots dos per París, agafats de bracet o per la cintura, tal vegada, com feien a l'estranger, al mig de la gent que parlava francès i deia pardon en passar, basant-se per les cantonades, que això a París ja era normal i ningú no girava a mirar. L'Aurèlia, per fi, havia trobat el paquetet embolicat amb un paper rosa, satinat, un paper que ja es veia que era francès, i li repetia, és un detallet, només, ja ho saps, s'han de comprar tantes coses, i la Remei el desembolicava d'esma, amb el cap molt lluny d'allà, rodant per París i sentint música d'acordió, de colzes sobre les baranes dels ponts del Sena, amb tot d'altres parelles que s'estimaven en francès. Malgrat la seva fantasia i les explicacions de la seva amiga, no t'ho pots imaginar com pot ser de tendre un home. Com poden ser les mans d'un home sobre el teu cos? A la Remei, el que realment la va assumir en un estat pròxim a la desesperació, va ser l'abric de visor blu que l'Aurèlia acabava de treure de l'armari mirall. L'Aurèlia deia que el seu marit s'havia entossudit a comprar-lo, tot i que no sabia si gosaria posar-se'l els diumenges per anar a missa, però, mentrestant, hi anava passant la mà per damunt, a contrapèl, aixecant els pèls clars i brillants, com amanyegant una bèstia o la colla de bèsties que havien estat sacrificades per confeccionar l'abric, com demanant-los perdó per les seves vides escapçades. I la Remei, sense poder treure els ulls de la pell lluent i sedosa, se sentia malalta d'enveja, absolutament revoltada per la injustícia de què era objecte, de manera que escoltava les explicacions de l'Aurèlia, feliç, platòrica, que continuava passejant pels bulevards, badant davant dels aparadors lluminosos i suggeridors, assistint als espectacles d'estriptis que aquí només es coneixen de nom i encara en veu baixa, cantant les excel·lències de la vida sexual d'una manera encoberta, amb mitges paraules, com havien fet sempre, com els havien ensenyat que s'havia de fer, però deixant entreveure, de totes maneres, que el seu marit era un gran amant i que la realitat havia superat totes les previsions. La Remei, tanmateix, continuava amb els ulls fits en l'abric estès damunt del llit, entre paquets desfets, papers arrugats i cintes de tots colors, esborrant tota altra presència anul·lant-ho tot amb la seva bellesa agressiva i pàl·lida, a l'estès com un gran ocell de fum, exhalant un perfum salvatge i marejador, mentre dintre el cor se li enroscava la serp de l'enveja més estèril, aquella que ja sap que mai no podrà aconseguir allò que desitja, aquella que deforma els sentiments i anihila la voluntat. L'Aurèlia s'adonà que la Remei no apartava la mirada de l'abric de pells i, condescendent i afectuosa, sobtadament comprensiva, l'encoratjava a tocar-lo. Passa-li la mà. Ja veuràs que n'és de suau, dona. Bo de manyagar-lo i, a més, abriga molt i no pesa. Et poses el visor i et sents una altra, com una reina. I la Remei, tímidament, i acostava la punta dels dits tremolosos amb por, com si pogués tacar-lo o destruir-ne l'harmonia, i després de mica en mica hi enfonsava la mà plana, s'estremia del contacte càlid i delicat, com si hagués tocat una pell humana o com si tots els bisons que havien mort per confeccionar aquella peça vinguessin a llepar-li els capcirons dels dits. I finalment, animada per la seva amiga, no siguis bleda, dona, que no es fa malbé, uns moments en l'aire, introduïa una mà pel túnel de la màniga i després l'altra, i de sobte sentia una abraçada sedosa i calenta que li cenyia tot el cos, que l'aïllava de la resta del món, que la salvava de la misèria de la seva vida mediocre, que li permetia sentir que era algú al món i que ningú ni res no podrien destruir-la. Quan la Remei deixà per fi l'abric sobre el llit, amb una recança infinita, es va jurar que tindria un visor. Potser no aniria a París, era gairebé segur que mai no dormiria amb un home, i més improbable encara que dugués un anell de casada a la mà, però costés el que costés, tindria un visor. Ho acabava de decidir i ho compliria. L'any 1954 va fer un hivern tan fred com feia temps que no se n'havia conegut cap. Es van glaçar les canonades de l'aigua i es va exhaurir la llenya per les estufes i el carbonet per als brasers. La Remei vivia sola, en un pis gran i inhòspit, d'ençà que la seva mare, vídua des de jove, havia mort, deixant-li per tota herència una calaixera isabelina, un llit de barrots que havia estat dels avis, uns quants llençols de fil amb puntes, un gat capat i vell i una parella de canaris. Des del dia que s'havia promès a si mateixa que es compraria un abric de visor blu, com el de la seva amiga, la vida de la Remei no va tenir altre objectiu que estalviar. Va reduir dràsticament totes les despeses superflues, de manera que es van acabar les sessions de cinema dominical amb les amigues i els berenars a la granja amb la colla de l'oficina. Per no haver de comprar cap llibre ni gastar foc, començà a freqüentar la biblioteca del poble i de rellegir les velles novel·les, una mica esgrogueïdes, que hi havia a casa des dels temps de la joventut dels seus pares. No encenia els llums per no passar del mínim en el compte de l'electricitat, fins que arriba un moment que descobrí que una espelma era suficient per ella i el gat, i segons com, resultava més romàntic i original. Deixà de pagar el telèfon i aviat la companyia, que no està per Francesilles, li tallà la línia, cosa que ben mirat no l'afectava gaire perquè les seves relacions havien anat disminuint a mesura que l'estalvi salvatge que s'havia imposat reduïa la seva vida a límits incomprensibles i fora assenyats. Quan la roba començà a despellifar-se, tragué de l'armari de la seva mare velles mantaletes de llana, jerseis que havien estat arraconats per descolorits o estiraganyats, mitges gruixudes i faldilles que li venien amples i calia reformar. Quan aquell hivern del 54 el fred es va fer més intens, la Remei s'obstinà a no comprar llenya i fer-se passar la gelor fent petites curses pel passadís i exercicis de gimnàstica elementals que finalment, ni que fos per poca estona, la feien entrar en calor. La Remei va aconseguir de sobreviure, però el gat, potser de vell, va morir una nit de finals de gener i la parella de canaris, que ja feia temps que no cantaven, els va trobar erts al fons de la gàbia un vespre quan tornà de l'oficina. A la Remei, tanmateix, tots aquests fets adversos amb prou feines l'amoïnaven. L'única dèria que tenia, l'obsessió que la devorava, era la d'augmentar el seu raconet, aquell munt de bitllets que havia aconseguit reunir a base de passar privacions de tota mena. Un dia, per fi, va descobrir que ja tenia la quantitat suficient per comprar-se el cobejat visor. Va posar-se el millor que li quedava de la roba que havia estat de la seva mare, un abric de quadrets de color cafè amb llet, uns guants de llana i una bufanda de ganxet de color verd. apagar l'espelma, entaforar els diners dintre del guant i es dirigir a la palleteria. Aquella nit de febrer, el termòmetre baixà 13 graus per sota de zero. Quan la Remei torna a casa amb el paquet de l'abric a la mà, l'ambient gelat de la casa li va produir una mena de basca. Feia molt de temps que no menjava calent, per mor d'estalviar el gas, i s'havia aprimat tant que fins i tot resultà difícil de trobar un abric de la seva mida. Les cames li tremolaven, com si se li haguessin tornat de cotó fluix, i els peus, mal calçats, se li havien tornat insensibles. S'assegué a les fosques per tranquil·litzar-se i en el silenci de la nit gebrada va sentir clarament el batec esbojarrat del seu cor. Havia arribat el gran moment. El fred li entorpia els dits de tal manera que no aconseguia treure's els guants, descordar-se els botons del vell abric de quadrets ni desfer-se el nus de la bufanda de llana. Li calgué bufar-se'ls dues o tres vegades abans d'intentar desfer l'embalum on hi havia la desitjada peça. Es portà la mà al pit perquè el cor semblava trencar-se-li. Després encengué l'espelma amb les mans balbes i s'assegué de nou. El visó era allà, al seu davant, lluent i fastuós com una joia, i ella se'l mirava sense acabar de creure's que fos seu. Tímidament, com una núvia que no gosa iniciar la primera carícia, allargà la mà cap a la pell somiada i s'estremí tota al primer contacte. Era tèbia i mòrbida, com una pell humana, com ho era l'abric de l'Aurelia. De mica en mica se l'acostà la cara i enfonsà les mans, l'olorà amb fruïció. Finalment se'l posà damunt les espatlles i tornà a sentir aquella onada calenta, embolcallant-la tota, cenyint-la d'una escalfor que feia anys que no sentia, que tal vegada havia enyorat tota la vida. A fora, queia la nit gelada i els vidres es tornaven opacs per la capa de glaç que s'hi havia dipositat. La lluna semblava més blanca, com si també el fred de la terra la revestís d'un mantell fulgurant. Sense treure's l'abric, la Remei es dirigia a la seva habitació. La fredor de la cambra era tan intensa que les dents li petaven. A les palpentes s'acostà al llit de barrots, apartà la vànova descolorida d'una revolada, s'estirà de costat, arronsà les cames entumides i s'acotxà tota ella dins de la pell com infant dins del ventre de la mare. Encara tremolava de tant en tant, però ara, a la cara, el coll de visó, amb el seu pelatge llustrós i blau, començava a encomanar-li una escalfor nova, un principi de benestar que mai no havia experimentat. Es munyí les mans encara fredes pel pèl que li llepava les galtes i es digué convençuda que cap pell d'home no podia ser tan tendre, mentre un son molt dolç, un son diferent de tots els sons, li tancava les parpelles i se l'enduia cap a la càlida regió dels somnis.
1: Quina manera d'acabar avui, eh? Quina manera d'acabar aquesta història amb el visor posat i en un somni etern, diríem. Vosaltres no, eh? Vosaltres descanseu i demà una altra vegada aquí a escoltar la nit dels ignorants, a fer preguntes i a proposar també algunes respostes. Us deixem amb les notícies de les dues, que descanseu. Fins demà, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol aprovarà aquest dimarts un paquet d'ajudes per a Ceuta de 165 milions d'euros. Aquest pla d'emergència servirà per revitalitzar l'economia de la ciutat autònoma afectada per la crisi migratòria. També es reforçaran serveis com l'educació o la sanitat. Pedro Sánchez ha assenyalat Israel i Rússia d'estar implicades en l'entrada massiva de migrants propagant informacions falses. Els dos països ja han negat, però cap vinculació. El president espanyol, un mes després, i en declaracions a la cadena SER, ha exculpat el Marroc de la crisi.
2: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
1: Sánchez ha admès errors en la gestió i ha anunciat que el rei Felip VI visitarà Ceuta sense concretar quan ho farà. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Educació destitueix el número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte en les proves.